0: rècord, amb el 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat, aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres és Cronos.
1: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria.
2: Com ha passat amb les rambles, 5 ambulàncies.
3: Aquí compta el 4%, què ha passat a les rambles?
0: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va portar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT. Esports, aquest diumenge a València-Barça, Lamin és dubte per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González de la banqueta blanc i blava. Jugats aquest dissabte, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2 i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39 a 34 a la final. El Barça jugarà a la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal. I a la volta, victòria de l'alemany Marco Brenner en la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre Fèlix Gall.
4: Fins aquí les notícies.

0: Sant Setembre, el mes de les retrobades, dels inicis, i en el món editorial, com és sabut, el mes d'això que anomenem des de fa anys la represa. És a dir, centenars de títols que demanen pas des de l'aparador de novetats, amb un risc evident que puguin eclipsar molts altres llibres publicats abans de l'estiu. Avui, per tant, en aquest primer programa de la temporada, comencem amb una selecció de 10 títols recents que mereixen visibilitat abans de l'allau de novetats d'aquest setembre. I per què 10? Perquè a Ciutat Maragda arrenquem el curs amb esperit celebratori. Som a la desena temporada i, entre altres especials, cada mes farem un programa al voltant de la desena. Avui tornem, com sempre, amb moltes ganes de seguir compartint literatura, en companyia d'en Jordi Puntí, la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Begunyà. Reobrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrim saludant i retrobant, sobretot la família Maragda. Jordi Puntí, com estàs?
1: Molt bé.
0: Xeni Diaconova.
2: Com va?
0: Com ha anat l'estiu? Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: Borja Bagunyà.
4: Hola, hola.
0: I avui amb en Pol Regàs, que també ens acompanya. Què tal? Si expliquéssim com ha anat l'estiu, ja no faríem cap altre programa. Per tant, ens dediquem a una altra cosa, com dèiem. Molt contents perquè és una temporada especial, la desena. Per tant, ens deixarem enlluernar per la màgia del 10, com fa Dante la Divina Comèdia, que el 10 té una presència també notable, i amb diferents celebracions que anirem explicant al llarg del curs, entre les quals, com dèiem, un cop al mes, i avui serà la primera vegada, farem un programa al voltant d'aquest guarisme del 10 i, per tant, de càlex temàtics, diguem-ho així, i avui amb una voluntat, ara ho expliquem, una voluntat de repesca.
5: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura.
0: Som-hi, repesca per què? Perquè unes paraules, no, que aquests dies escoltem i llegim més vegades és represa. Què és la represa? Com sabem, per fortuna vam acabar catalanitzant aquest nom de rentrée francesa, no? És el moment en què totes les editorials presenten les novetats del curs, que des de fa uns quants anys tenen un pes específic a la Setmana del Llibre en Català. També hi serem a la Setmana del Llibre en Català, per tant, també en coneixerem algunes, però passa que al setembre aquest allau, aquest volum de novetats, a vegades fa passades apercebudes, fa gairebé invisibles algunes recomanacions, algunes lectures que s'han publicat al llarg del curs, a la primavera, a la tardor, fins i tot a l'hivern, i que avui és el dia de fer aquesta repesca. Per tant, són 10 títols, 10 llibres en aquest primer programa del curs que mirarem que no passin desapercebuts i que els tingueu també en compte si passegeu, sigui a la Setmana del Llibre, sigui a qualsevol llibreria del país. Per tant, és una mica la idea d'agafar llibres, que a vegades sempre passa, que en algun moment o altre estem tots una mica despistats, arriba el setembre i el que és nou ens enlluerna el nou, no? Ens il·lumina i ens enamora, i el que és fa 4 dies, amb els ritmes de la indústria editorial, doncs passa més de puntetes. De manera que, Jordi, comença tu, per
1: molt bé.
0: Qualsevol raó, que tingui a l'esquerra.
1: Molt bé, molt bé. Mira, jo parlaré de dos llibres, del primer, en tot cas, publicats en aquesta mena de terra de ningú, que és el període que va de Sant Jordi a l'estiu, no? Que,
0: és un bon
1: o al setembre, fins i tot, no? Que sembla que ara mateix sembla que la gent ja no llegeixi ni a la platja, sinó només fan aquesta cosa que se'n diuen mordocos,
0: sí, ui,
1: que no he volgut ni obrir, diguem-ne.
0: Sí, sí.
1: I en canvi sí que hi ha hagut llibres que han sortit que estan molt i molt bé, no? I un d'aquests és el... Veig que la Xènia no sap ni de què parlo, potser.
2: Jo he pensat que tenia a veure amb Iris Murdoch, però he pensat que no.
1: No. Tant de bo llegíssim.
0: Com que jo porto una cosa paral·lelament semblant, però molt diferent, després farem una esmenda d'aquest tema.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, el meu primer llibre es diu Gairebé tot... És del Matthew Tree, escriptor que ha escrit, té una obra àmplia en català, tant de ficció com de no ficció, i aquest llibre, que són unes memòries o un llibre de diguem-ne, de record personal, l'ha escrit en anglès, l'ha traduït en Jordi Dausà i l'ha publicat Columna. Té per subtítol La història desconeguda del pare. I jo crec que l'ha escrit en anglès precisament pel material que tenia entre mans. No? La història és així. En Matthew Tree, quan va morir la seva mare i va buidar el pis de Londres i va descobrir uns dietaris que ell desconeixia del seu pare, publicats... als 18 anys, perdó, publicats escrits als 18 anys, fins que es va casar amb la seva mare. Resulta que aquest pare era un pare complicat, enigmàtic, era novel·lista, havia publicat 3 novel·les, i el Matthew, doncs, sempre s'havia negat a llegir-les. La relació que tenia amb el seu pare era difícil, i finalment, de cop, descobreix aquests dietaris, i 10 anys després, deixa passar un temps prudent, 10 anys després decideix que els llegirà per intentar entendre qui era aquest pare, que era un pare no ben bé dèspota, però sí que era un pare contradictori. Era algú que, dintre d'una família de conservadors, votava laboristes, però alhora era profundament religiós, amb moltes crisis d'identitat i religioses en aquella joventut. Tot això ho va descobrint a mesura que llegeix els dietaris i ens escriu. I alhora... El Matthew el que fa és, d'alguna manera, posar-se dintre d'aquesta història, o sigui, entendre com era ell en aquells moments, en un pare, a més, que escriu just després de la Segona Guerra Mundial, que comença a publicar amb editorials prou reconegudes, com Jonathan Cape, per exemple, i que té un cert renom, però que no arriba a tenir èxit. I on hi reverbera sempre una frase que el Matthew de 15 anys va haver d'escoltar, o 15 o 16 anys, que és que quan feia les seves primeres provatures com a escriptor, el seu pare li va dir: no sé per què escrius, tu no seràs mai un geni, més val que ho deixis córrer, no? Per tant, aquest moment duríssim, emblemàtic, duríssim, iniciàtic, és el que fa, d'alguna manera, que el Matthew, primer, trigui molts i molts anys a voler-ne saber res, i després, finalment, quan el pare ja fa molts anys que és mort i a la troballa d'aquests dietaris, doncs el porti a aquest exercici, que jo crec que és un exercici també d'introspecció important d'ell. Els que hàgim llegit un llibre anterior seu que es deia Memòries, amb signe d'admiració al final, o sigui, potser hauríem dit Memòries, no? On ell ja es despullava molt, parlava de la... de les seus problemes també a vegades amb addiccions, doncs aquí trobarà una continuació i alhora una reflexió al voltant de tot allò que ja havia escrit. Jo crec que és un llibre molt, molt interessant. Si vols, llegeixo el començament.
0: Sí, i tant.
1: Diu: aquest llibre no serà com la carta que Kafka va escriure al seu pare. No tinc ganes de saldar comptes amb el meu perquè acabo d'encetar el que serà el meu últim acte i la vida ja és massa curta. Tampoc serà una autobiografia amb un pare com a actor secundari, ni un homenatge. El pare era una persona remarcable de la mateixa manera que ho som tots. Hauria pogut ser qualsevol, però va resultar que era ell. Però sé que vull resoldre un enigma, perquè això és el que era el meu pare. Potser perquè, com quasi tothom, era capaç de demostrar un gran afecte cap a tots aquells que estimava, i a vegades podia ser divertit i desagradable d'una manera intencionada i groller sense voler. De fet, podia ser insultant fins a punts increïbles, sobretot amb els qui estimava. És el punt de partida d'aquest llibre, que el recomano molt, en el sentit que ens porta també a entendre una època, no? Que és aquesta Anglaterra de la postguerra, on la gent va com perduda, ha de decidir, saber què vol ser, Churchill es mor, hi ha tota una època que està molt ben reflectida.
0: Gairebé tot, Matthew Turia, l'editorial Columna, molt bé, ben rescatat i repescat. Xènia.
2: Doncs jo us porto un llibre de l'editorial mallorquina Quid Pro Quo, que es diu Aplec de rondalles xipriotes, amb traducció i selecció i notes de Toni Góngora. És un llibre divertidíssim. Jo he de dir que a vegades, quan necessito llegir poesia, però estic cansada de llegir poesia, aquestes paradoxes que a vegades passen, doncs me'n vaig a llegir contes populars.
0: Pensa que has de dir contes xipriotes. Afició més.
2: No, estic bueno, sempre poden ser de qualsevol lloc. Vull dir, hem tingut la sort que a Mallorca hi ha un senyor que tradueix del grec molt bé i que ha tingut aquesta... Suposo que, m'imagino, que deu ser un projecte del traductor. De fer un aplec de rondalles xipriotes, però podrien ser d'un altre lloc, i si estan ben seleccionades i ben traduïdes, com és el cas, doncs són interessants, perquè qualsevol, ja ho sabem, no? Qualsevol poble té les seves rondalles, que la gràcia és que moltes són les que tots coneixem, no? Una ventafocs, per exemple, la tenen tots els pobles, però la gràcia és veure les diferències entre totes les ventafocs del món. A mi em sembla molt, molt divertit agafar una rondalla d'aquestes molt conegudes i veure quines variants hi ha segons el poble que tracta la rondalla. Aquí la ventafocs xipriota comença d'una manera que no diries mai, que és el conte que coneixem. Us llegiré això, els primers paràgrafs. Clar, hem de tenir en compte que, com que el traductor és mallorquí, doncs tradueix també al català mallorquí, un mallorquí molt ric, a vegades rústic, a vegades més culte, però ben equilibrat pel que fa als registres. Doncs bé, la ventafocs xipriota comença així. Això era, senyora, una dona vella que tenia tres filles. Idò, les dues majors, com que la mare estimava més la petita que les altres, se'n posaren geloses i cercaven la manera de matar la mare. convingueren de pujar a un terrat ben alt amb la mare, cadascun amb un fus, i de menjar-se aquella a que se li trenqués el fil. Com que la mare era vella i dèbil, sens dubte el fil se li trencaria a ella. Van agafar els fusos i pujaren al terrat. Aquella pobra vella, amb les mans dèbils, se li va trencar el fil una primera vegada. «Ah, mumareta», li diuen, «t'hem de menjar». «Ai, filles meves», els diu llavors ella, «perdoneu-me ara, i si se'm torna a trencar, em mengeu».
0: Caram.
2: És increïble aquest punt de partida en què la mare ja accepta, dona per fet que se la menjaran, però només vol demorar aquest moment.

0: No sé si l'heu vist, és una pel·lícula que es diu La germanastra lletja, noruega, la podeu trobar, ja està a HBO Max, a la plataforma, i és d'una foscor, és una d'aquestes que ara en diuen també body horror, no? Però és una lectura noruega de Ventafocs molt interessant, vaja, ho deixo aquí.
1: I aquí, en aquest, una curiositat, el traductor comenta si s'ha inspirat també en les rondalles mallorquines, perquè el que llegia sonava totalment...
2: Totalment, sí, sí, és la gràcia també. Part de la gràcia del llibre és això, que són unes rondalles xipriotes i mallorquines alhora. Sí, sí, de fet, també una part important i molt curiosa i divertida del llibre són les notes. Sense les notes el llibre no seria el mateix, però en les notes fa tota l'estona picades d'ullet a les rondalles mallorquines, posa correspondències, bueno, detecta aquests motius recurrents, no? Que sempre són els mateixos i alhora sempre són diferents. I sí, sí, les notes també, les notes es poden llegir gairebé com un llibre més. Es poden llegir per separat. Doncs sí, sí, és molt, molt recomanable.
0: Recordem ser-hi el títol?
2: Aplec de rondalles xipriotes amb traducció, selecció i notes de Toni Góngora, de l'editorial Quid Pro Quo.
0: Magnífic. Som a Ciutat Marac de Catalunya Ràdio. Recordem que el que estem fent avui, primer programa de temporada, és recollir 10 títols, 10 llibres que ens han semblat prou interessant com per repescar-los, que no passin desapercebuts ara que comença la llau editorial del setembre. I a més a més, sense pretendre-ho, hem anat pujant el nombre de pàgines, és el Matthew Tree d'en Jordi, la Xènia en aquests contes, i l'Anna diu, espera't, que jo triplico l'aposta i sí, porto sí. Un llibre de què? 800 pàgines?
3: 600 i pico. Molt bé. No me l'he acabat encara.
0: No passa res,
3: però,
0: és normal.
3: Però m'ha acompanyat tot l'estiu.
0: Doncs és una gran cosa.
3: És...
0: Espero que la bossa fos prou gran, perquè...
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Era lectura de llit, diguéssim, però ha anat bé. El que porto són els retrats de Josep Maria Castellet, que en realitat aplega tres llibres, que són Els escenaris de la memòria, Seductors il·lustrats i visionaris i Tres escriptors amics. I ara això s'aplega per primer cop en un... Bé, no és el primer cop, va sortir el 2018 i ara és una edició ampliada perquè som a l'any Castellet, centenari del seu naixement. Curiosament va ser un regal d'aniversari meu que m'ha acompanyat d'una manera absolutament sorpresiva i és un llibre que recomano molt per moltes raons. Primera, perquè Castellet escriu molt bé. Jo no l'havia llegit mai, primera cosa. Castellet, gran editor, crític literari, activista intel·lectual, antifranquista, un dels pares del realisme social.
0: Culpable als novíssimos, no?, d'aquella antologia.
3: Exacte. No? Clar, aquí, és a dir, això ho sabia, no?, però aquí descobreixes, a través de la seva mirada, un altre Castellet, perquè és algú amb una capacitat de profunditat psicològica, és a dir, d'ensenyar-te la contracara de tot de personatges, sovint escriptors, però també hi ha altres intel·lectuals, crítics, i amb una capacitat de trobar el petit peu coix existencial que tothom pot arrossegar, però clar, quan aquest tothom és, no ho sé, Pier Paolo Pasolini o Rafael Alberti, l'efecte és absolutament increïble, o Rodoreda o Montserrat Roig. Clar, quan em van regalar aquest llibre, vaig pensar, ai, comencem malament, només hi ha tres dones. I vaig començar per les dones. Evidentment, Castellet és un home del seu temps i en el retrat que fa dels personatges al mig de tots els saraus culturals, és un món molt masculí. Però és molt interessant, per exemple, el retrat que fa de Rodoreda, el retrat que fa de Montserrat Roig, molt generós alhora. Rodoreda dona algunes claus que són molt interessants i que segurament evitarien certes voltes i elucubracions que es fan, que és Rodoreda tenia per costum mantenir tot un seguit de secrets i alimentar tot un seguit de secrets sobre la seva vida i determinats passatges de la seva vida personal. I com va utilitzar aquests secrets és una de les claus també de Rodoreda, no? I crec que Castellet, amb concrecions, amb viatges a Ginebra, amb sopars, amb dinars, ho explica molt bé. És un llibre molt ben escrit, que em vaig trobar, això, començant pel final, potser, i viatjant...
0: Clar, pots permet, no?, llegir...
3: Exacte, manera, estic a la part del mig, diguem-ne, però...
0: Dels seductors, aquest és el que jo vaig llegir fa anys, quan va sortir...
3: Sí, doncs estic a la part del mig, però ja he passat per Ungaretti, Rodoreda, Alberti, Josep Pla, Pasolini, Octavio Paz, Aranguri, Mari McCarthy, Pere Ginferrer, Roig, Espriu... Clar, t'ofereix la contracara d'aquests personatges. Alguns són amics, alguns són mestres, alguns són personatges que he admirat. I alhora t'ofereix també una època, que és què va ser per molts escriptors, intel·lectuals, gent de cultura, i per què va ser pel país patir la guerra i néixer i créixer, tenir una educació sentimental enmig d'una dictadura. Com això s'infiltra a la vida de les persones és una de les coses que més m'ha al·lucinat, perquè està present en la manera

0: totalment en la manera de mirar de Castellet tota l'estona, no? Mm-hmm. I llavors, clar, i a més està ple d'anècdotes boníssimes. Per exemple, en rescato dues i prou. El capítol de Josep Pla al costat de Salvador Espriu en un premi lletra, i Josep Pla va vèncer les copes de vi que Espriu
1: no
0: toca, i que quan el cambrer ve i diu no, sisplau, a mi no, doncs el Pla diu sí, posi'm, i acaba Petofi, malgrat que tenia algú que intentava que la cosa no s'anés de mare. Una història interessant també és com ell mateix es posa en dubte com a teòric del realisme social. Per tant, aquí veus algú que constantment està mirant i pensant, i és molt interessant, Rafael Alberti, o el viatge a la URSS amb Rafael Alberti, i com Alberti doncs, és algú atrapat en el paper de comunista. En fi, interessantíssim, molt ben escrit, i llavors això, és un viatge per una època, i et permet entendre també com molts projectes i moltes relacions es van gestar, no? Des dels catalans als camps nazis, de la Roig. En fi, interessantíssim. Clar, la figura... I una mirada molt potent cap a què és també ser un intel·lectual.
1: Un intel·lectual, un editor importantíssim, algú que va tenir la sort, i nosaltres, com a lectors, que ho portés al paper de conèixer i tractar un munt de figures que són cànon, no? També literari del segle XX, aquí i enllà, i per tant, a més, ben portat i ben commemorat, perquè certament aquest 26 és un any important per recordar i retre sempre homenatge a Castellet.

0: Som-hi, cantant. Avui a Ciutat Maracas, ja ho sabeu, estem repescant 10 títols d'aquest curs últim, que no se'n vagin, no? Que no s'oblidin abans que comencin a sumar-se altres novetats, ja ho han fet, i bé, després a Castellet, Borja, amb què comences a... Què vols repescar, tu, aviam?
1: Repesco ràpid. Mira, jo us portava a Això, la pedra, de l'Albert Balàs, que es va publicar el gener del 26. Gener, ara que mencionaves abans, Jordi, molt mala època, també, per publicar. Sí. Si no entres, diguem-ne, en el camí carrusel, diguem-ne, que et porta a la glòria de Sant Jordi. Hi ha molts de llibres que normalment, no, es publiquen en aquesta època, que després cauen fora d'aquest circuit i que s'obliden. I Això, la pedra, de l'Albert Balàs, du el subtítol de Últim quadern del frau. Si coneixeu una miqueta l'obra de l'Albert Balàs, sabreu que ell, en aquest Últim quadern del frau, fa menció a un anterior quadern del frau, on havia compilat tota la poesia que havia publicat fins al moment. Aquest quadern del frau va ser adaptat, si no recordo malament, 2015-2016, per l'Albert Arribas, en una obra de teatre d'aquestes immenses, faraòniques, de 7 hores, titulada Frau, amb, diguem-ne, com a sigles, F.R. que una mica va posar, crec que, en una certa òrbita, en un cert circuit, doncs, tant l'obra d'en Balàs com la de l'Albert Arribas. La col·laboració entre ells dos està sent prou fructífera, no és tan intensa, us ho dic, com la de Belatar i Krasnaya Horkai, per entendre'ns, però de tot aquest treball de l'Albert Balàs també em va resultar el 2022 una adaptació titulada Bawarra, que et podeu trobar també publicada a l'Editors, que fa servir o que jugava una miqueta amb materials inèdits d'en Balàs, que en part es troben en Això, la pedra. D'aquí tota la prèvia. Amb Albert Balàs, això ho firma com a poesia, tot i que, a banda del treball poètic, col·loca al mig del volum el que ell anomena un tropari, una llista de trops, no? Sí. Un inventari de trops, que bàsicament funcionen com aforismes, petits textos en prosa, a mi sempre em semblen particularment interessants, no només per si us agrada l'Albert com a poeta o com a pensador, sinó perquè em sembla que la idea de frau és una de les idees més interessants, crec, del panorama literari català, que en Balàs tampoc la treballa, diguem-ne, amb una certa pretensió filosòfica o una certa pretensió, sistemàtica, i en canvi trobo que és una idea molt fructífera. Ell descriu el frau en aquest tropari, us el llegeixo, diu: el frau és tant la impossibilitat d'estar viu, de ser a dins, com la ficció necessària per abordar aquesta impossibilitat, que et fa sempre estar en fals. Aquí em sembla que hi ha dues idees absolutament fenomenals, que almenys a mi em sembla que el converteixen immediatament en un dels escriptius més interessants del moment, que és partir d'aquesta impossibilitat d'estar viu. Dic això perquè ara que parlaves del realisme social o històric del castellà, no, crec que ara estem, sense que tinguem un programa, estem en una època en la qual la separació entre el llenguatge i la vida no és un problema. És a dir, hi ha molt poc escriptor, n'hi ha, però hi ha molt poc escriptor, molt poc text, que estigui treballant justament sobre... o a partir d'aquesta dissociació, no? D'aquest problema. Hòstia, jo tinc una sèrie de paraules, tots tenim una sèrie de llenguatges, hi ha una cosa que és la vida, però fins a quin punt es toquen? Fins a quin punt un pot penetrar l'altre? Fins a quin punt el llenguatge captura la vida o la vida es deixa capturar pel llenguatge? I això, que és un dels temes que crec que històricament ha travessat tota la història de la literatura, ara, no sé per què, està en una mena de suspensió estranya en la qual la gent ens asseiem a parlar de la nostra vida com si no hi hagués cap mena de problema, i ens asseiem a parlar de les nostres memòries com si ho poguéssim fer sense cap mena de problema, no? Com si Proust no hagués existit, o Tristram Shandy no s'hagués escrit, etc, etc. I aquí em sembla que la idea de frau d'en Balàs, que la posa al centre, és la idea que recull tota la tradició literària, com a mínim tot el segle XX, i la porta al segle XXI, no? De dir, escolta, que és molt difícil estar dins de la vida, i crec que això, enllà de les teories que vulgueu posar-hi, és una experiència molt quotidiana. Ara venim de l'estiu. Crec que l'estiu és un d'aquests moments on tots arribem, no? En el moment en què ens toquen les vacances, dient, ara sí, ara viuré, no? Ara tornaré a estar dins de la vida, que no és la feina, que no són les angoixes, que no són els dietes que has de fer per baixar els nivells de cortisol i aquestes tonteries que ens expliquen i que ens bombardegen dia rere l'altre.
0: Això sí que és un frau.
1: O si has de menjar més pipes de carbassa per pujar els nivells de testosterona. Que sí, exacte, necessites més bròquil i menys mandangues, no? Estem bombardejats per això, i tota l'estona sentim, i fixeu-vos, hi ha una indústria molt gran de dir, tranquil, si fas aquesta dieta o tens aquests rituals o tot això, tornaràs a estar dins de la vida. Per tant, crec que hi ha alguna cosa que captura tota l'obra d'en Balàs, que és molt veritat, que és aquesta experiència de com de difícil és ser a dins, em sembla, m'encanta la seva expressió, no? Ser a dins del moment. Sempre estem dissociats, no? Estem dins i fora, dins i fora. Diu, però per l'altra banda, la idea del frau és aquesta ficció que ens fem per tal de poder-hi ser, no? I en el moment en què sabem que és una ficció, ja ens delata, no? Crec que aquesta tensió, l'Albert Balàs ho treballa en tota la seva escriptura. Jo només volia fer com a la petita introducció a la idea central del quadern del Frau, perquè em sembla una idea molt, molt, molt lúcida, molt, molt necessària i molt valenta, cosa que fa que també doncs, la seva obra circuli per circuits sovint doncs, desconeguts o reivindicats, no? Quan has de reivindicar un autor sempre fa una mica de ràbia. Jo el reivindico, aprofito aquesta estona per repescar-lo i reivindicar-lo, i sobretot per establir aquesta continuïtat d'una sèrie de problemes que molt sovint ens oblidem.
2: Diries que el Frau és una impostura? És la impostura, podem dir, necessària? O...
1: I, clar, és que és molt interessant, perquè aquí ressonen coses de simulacre i ressonen, bàsicament, qüestions de quin és el paper mateix de la ficció. Quan nosaltres diem, per exemple, no, i tu treballes, per exemple, el confeti, de dir, hosti, sí, tots quan ens expliquem la nostra vida hi ha una part que és ficcionada, no? Sí, hi ha una part que és inventada, oblidada, distorsionada, però tampoc me la fa falsa. I jo crec que aquest espai entre la ficció, el relat o la impostura i la falsedat, aquesta diferència és on vivim la majoria de nosaltres, no? O una part de la nostra vida transcorre per aquí. I crec que la seva reflexió sobre el Frau és dir, hosti, el Frau és bàsicament una condició gairebé existencial, no? I la pregunta és què fem, com hi negociem, com es manifesten les coses més banals, no? A Bauarra tenia tot un passatge sobre no sé quin gol històric del Barça. Bueno, però tot el món del futbol, vosaltres en sabeu molt més que jo, però juga molt amb aquesta límit, no, amb aquest espai del simulacre, la performança, el gol que no entra, doncs fa veure que entra i llavors passa a existir. Aquell gol ha existit,
0: la,
1: no ha existit.
0: La mà de Déu.
1: La mà de Déu.
2: Sí, bueno, sí, sí.
1: I crec que ell hi juga molt sense... Ara ho he fet sonar com molt, molt dens, però en realitat ell està parlant d'aquest tipus de coses, no? D'aquell gol que vas convertir en gol perquè vas actuar com si hagués entrat. Allò que és, no? Simulacre, és un frau, és una ficció que necessitem i que genera una sèrie de realitats inqüestionables.
2: El fora de joc... El bar i el fora de joc com el límit entre la realitat i la ficció.
0: Això mateix, no? El bar, parlant de fraus, no?
1: Exacte. O sigui, que, molt si bé, podeu, agafeu això a la pedra, això, llibre la repescat
0: pedra.
1: I infinitament inesgotable.
0: Fantàstic. Doncs mira, jo recullo la pilota del frau, també que em passes, per començar destacant un fenomen d'aquesta temporada que em feia... temporada, primavera-estiu, que em feia menció en Jordi, que són... Aviam, recordeu, fa molts anys va començar, diria que van ser els primers Black e-books, a fer, amb molt mèrit, els quants activitats per adults, no? Culturals de tota mena, amb un punt recreatiu, això fa la pila d'anys que es fa. I, evidentment, quan un fenomen funciona, doncs altres editorials, segells i companyia el repliquen. I fa també uns quants anys que cada estiu hi ha diferents alternatives a quants activitats tothom en fa un. Una cosa que no s'havia passat fins ara, amb aquest volum massiu com a mínim, és que, a més a més de quants activitats en format revista, hi hagi llibres d'activitats o llibres passatemps que tenen un punt. Si des del punt de vista del llibre de frau em fa pensar en aquella frase de Gian Arturo Ferrari durant molts anys al capdavant de la Mondadori, quan parlava d'aquelles coses que sembla un llibre perquè físicament tenen tot l'aspecte de llibre, però no ho són, i en deia libroide, que és una paraula que m'agrada molt, no? Un libroide, doncs bé, s'han omplert les llibreries des de la primavera de coses com, efectivament, Murdoku, que és una barreja murder i sudoku, no? Són lògica i crims. Un altre que es diu Murder resuelve el crimen. Element en comú de tota aquesta gamma de llibres que hem dit, que no són gens literaris, no? Llavors, com que avui no, sempre en aquest programa ens ocupem de literatura, porto un llibre que és l'excepció a la regla, que és Stefano Bertezzaghi, no sé si el teniu present, un llibre es diu Proves sense corregir. Stefano Bertezzaghi és un enigmista, semiòleg italià de l'escola Umberto Eco, que ha fet un llibre que es diu així, Proves sense corregir, molt ben traduït, després en parlarem pel Pau Vidal, també eminent escriptor i traductor italianòfil, es diu... el subtítol diu, aquesta novel·la conté un assassinat i 10 errors a cada capítol. Efectivament, és un llibre que conté 1.000 errors. I, de fet, la faixa ja en té dos. No? La faixa diu, resol el misteri de l'estiu, troba tots els errors d'aquest llibre. Aquesta faixa també en conté un. De fet, dos. No? Mentre en Jordi mira quins són els dos errors de la faixa, jo us explico que és un llibre fet de 1.000 errors, 10 per capítol. Els errors et porten a una pista per resoldre la mort d'un escriptor, una llegenda d'aquestes ocultes, un escriptor que es diu Niccolò Errante, no? La gràcia del Niccolò Errante, que és que té un diàleg amb el mateix Stefano Bertezzaghi, i el seu cognom et dona pistes, no? Errante, algú que comet errors. En tot cas, és un homenatge a tot el llibre, no únicament als correctors, no? De debò, sinó a tot tipus... És molt metaliterari, a tot tipus de gèneres. Hi ha paròdies de la novel·la, perquè són llibres i textos que ella ha de corregir, de novel·la romàntica, romàntesi, novel·la eròtica, novel·la històrica, novel·la policíaca, ciència-ficció, i tot això amb una cosa que t'agafa com a lector en aquest llibre, que és una veritable... paranoia gramatical. És a dir, tu, com que saps que a cada pàgina hi ha 10 errors, estàs fiscalitzant paranoicament cada frase, i hi ha un moment d'absurditat que comences a veure errors allà on no hi són, no? I és molt divertit. Hi ha errors molt literaris, perquè no són només gramaticals, també ortogràfics, hi ha tota mena de concordança. Surt citat, per exemple, un tal Italo Corvino, no? Vull dir que has de saber que en realitat es diu Calvino. O hi ha, per exemple, en Pavese, en poemes com Vindrà la mort i tindrà els teus fulls, però clar, i això és mèrit, tornem-hi, de Pau Vidal, en aquest cas, que ha fet una feinada, i no m'he pogut estar de preguntar-li a en Pau Vidal, escolta'm, com ha estat aquest repte de corregir, no de corregir, de traduir aquestes proves d'aquest repte literari tan misteriós d'Stefano Bertezzaghi.
3: Traduir un llibre tan especial, tan peculiar, tan insòlid com aquest, a part de l'honor de traduir un geni com en Bertezzaghi, m'ha plantat al davant d'una disjuntiva que quasi bé seria roderiana, perquè he experimentat més que mai a la seva asseveració que l'error és creatiu. L'error m'ha resultat molt creatiu, i alhora haig de dir que també frustrant, perquè una cosa que hem descobert, tot traduït, clar, evidentment jo crec que és el llibre que ha estat més corregit, revisat i recontrarevisat de la història de la literatura italo-catalana, Perquè, clar, és que hi hem hagut d'anar... És a dir, em parlo amb una altra, clar... Al principi jo, pel darrere, el redactor de taula, l'editora, un corrector, una altra revisió, o sigui, amb mil ulls, perquè, sobretot, no ens passés per alt cap error involuntari, perquè, clar, els mil que hi ha han de ser voluntaris, perquè un sol error... No, és veritat que no et pot escarrar el llibre, però sí que et pot distreure molt del

0: Paraula per jugar, no? Com en aquest cas, paraules per jugar. Jo el recomano molt, Stefano Bertezzaghi, un llibre que és un repte, però que a més és molt literari i està tot ple de picades d'ullet.
1: Quan has trobat els errors, pregunta,
0: sí.
1: Quan has trobat els errors, els has apuntat.
0: Bé, hi ha una...
1: Com si fossis el corrector.
0: Hi ha una pàgina, jo no ho he fet aquí, tinc una llibreta, però hi ha una pàgina, les pàgines finals, on et convida a apuntar cada capítol els 10 errors que hi ha. Per què? Perquè aquí condueix a una paraula que condueix després a un misteri que, de fet, no s'acaba aquí. Has d'anar també a la pàgina de l'editorial. És tot un... per saber com aquesta mort de Niccolò Errante com va anar en realitat, no? I no faig més xafades de guitarra. En tot cas, prova sense corregir un llibre també, que aquest és literari, no com els, com es deia, mordocos aquests que dèiem, no? Vull dir que allò és... Està, i no, que, cap problema, eh? Per passar-ho bé és un passatemps, com les revistes de passatemps,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: com
1: un sudoku. Hi ha gent que passa la vida fent sopa de llet.
0: Sí, no, no, i tot, com els crucigrames, dic, en Pau Hidalgo és crucigramista també. Està molt bé tot, però, diguem-ne, si voleu una cosa més literària, Bertezzaghi és una opció molt recomanable. Jordi, tornem a fer una roda, som-hi.
1: Va, som-hi. Doncs,
0: sisè llibre, si no vaig errat.
1: Sisè llibre és una novel·la també ha sortit en aquest interstici del maig a l'estiu, i és una novel·la de la Isabel Olesti que es diu Les dones i les ombres, publicada per Proa. És una novel·la sobre la Guerra Civil, o de la Guerra Civil, i per tant hi haurà gent que dirà, uf, una altra novel·la sobre la Guerra Civil, però, i sobretot perquè jo crec que ara venim d'un moment de cansament, que és el David Uclés i la seva península de les cases vacies, però en aquest cas és una novel·la que jo crec que té una gran virtut, que és la proximitat, i que per tant la Isabel Olesti s'ha centrat molt a explicar una història que és ficció, però que parteix d'un episodi real, que és que va viure la seva mare quan era petita durant la Guerra Civil, i que a més està molt circunscrita a una època, a un lloc i a una zona, que és el Camp de Tarragona, i sobretot la gent de Reus, que com és el cas de la novel·la, van marxar de la ciutat per por i es van refugiar en els masos de la zona. Aleshores, aquesta és una novel·la coral on, efectivament, hi ha una família que decideix marxar i, gràcies a un acord amb una senyora, diguem-ne, alta burgesia també de Reus, doncs se'n van tots i s'instal·len en un mas. I de cop allà en aquell mas hi conviuen gent molt diferent, hi ha un capellà, hi ha uns masovers que són malfiats de la gent que ha arribat i d'alguna manera els hi ha trencat la tranquil·litat, i alhora doncs hi ha aquesta convivència quotidiana amb la guerra i amb el fet que de cop hi passen soldats republicans i d'alguna manera ja s'espera que arribin els nacionals, i alhora tot aquest món i aquest drama té un contrapunt, que és la vida dels nens. I com els nens, això ho explicava molt bé també el Gil Dibema, me'n recordo amb un poema, no? Que era allò que es deia "Intento formular mi experiència de la guerra", volent dir que els nens, davant d'una guerra, molt sovint ho viuen com un espai de llibertat, de jugar, de no haver-se de preocupar, no? I amb això la Isabel Olesti construeix una novel·la que va avançant, que hi ha molta reflexió. Ella diu, al començament del llibre, ja et diu, això no és ni una novel·la històrica ni unes memòries. Tot i que en alguns moments la sensació d'estar llegint unes memòries del que havia sigut la seva mare en la infantesa, doncs hi pot ser. Però sobretot el que crec que funciona d'aquest llibre és la proximitat dels personatges, que els veus, els entens, viuen... Bueno, hi ha un senyor que té morenes des de la primera a l'última pàgina, no? I per tant ha de conviure què és... Si tenir morenes ja és un problema, tenir morenes durant la guerra és molt pitjor, no? I això està ple d'escenes, de detalls, de situacions així que són divertides, són entretingudes, i al mateix temps doncs, hi ha tota una reflexió sobre la guerra. I destaco un moment molt bonic que s'inspira en un cas real, en la realitat, que és que crec que era el gener del 38 hi va haver una aurora boreal molt important en el Camp de Tarragona, que tothom va quedar molt, molt sorprès, inesperadament, i que la van confondre amb bombes. Es pensaven que s'estava... De cop el cel s'il·luminava i s'estava bombardejant l'exèrcit nacional, els italians corrien per allà amb els seus avions, i llavors hi ha aquesta fascinació entre por i admiració pel que està passant, no? Llegiré només un fragment perquè us en feu una idea. Diu, i el cel incendiat va durar fins a la matinada, i la gent va sortir morta de por per veure-ho. Els que vivien als pobles o es refugiaven als masos anaven al camp a guaitar l'horitzó. Els de la ciutat sortien als balcons o baixaven al mig del carrer desafiant els avions de Mussolini. Els que tenien fe s'assenyaven mirant el prodigi i després acotxaven el cap amb la por d'un càstig de Déu. I molts haurien volgut el consol d'un capellà, la paraula justa i el perdó per dormir en pau. I maleïen els milicians que els havien tancat les esglésies i ningú sabia on eren els capellans, si és que encara en quedava algun de viu. Les famílies preparaven fardells i maletes per marxar abans que entressin els feixistes i ho cremessin tot, perquè molts van tenir el mateix pensament que l'àvia i creien que aquell cel tan vermell era cosa de la guerra, un reflex del foc que s'acostava, de la fúria de l'exèrcit franquista que havien sentit dir que rapava les dones i les violava abans de matar-les.
0: Déu-n'hi-do.
2: A mi, mare, m'has fet recordar que la meva àvia sempre va parlar de... I crec que és un episodi que es va veure a tot arreu, com a mínim de Catalunya i d'Espanya, d'aquesta aurora boreal. Ah. I ara que venim d'això de l'estiu...
0: Eclipsat.
2: Doncs em sembla curiós perquè sempre, i després la frase que acompanyava aquesta escena que descriu la Isabel Oleasti, la frase de la meva àvia era senyals al cel, treballs a la terra, que era això, aquesta mirada de pagès cap al cel.
0: Molt bé, Xènia, setè llibre, som-hi.
3: Doncs bé, el Jordi m'ho ha posat fàcil perquè ha parlat d'una aurora boreal al Camp de Tarragona, oi? Doncs jo volia començar parlant de Tarragona i concretament d'un premi de traducció que existeix a Tarragona, que està molt bé, perquè són 12.000 euros, que són uns euros que un traductor normalment no veu mai junts.
2: Ni amb Eclipsi ni sense, hosti.
3: I bé, és un premi peculiar perquè, de fet, per mi es dona a un projecte de traducció i no a una traducció publicada, la qual cosa també està molt, molt bé perquè així el traductor té un estímul per fer una traducció que vol fer i per cobrar-la, cosa que no passaria en cap altra circumstància. Doncs bé, dit això, el curs 2019-2020, el Premi de Traducció Vidal Alcover li va tocar a Pau Sabater. I al cap de 6 anys, el 2026, es va publicar el llibre premiat. També, una altra cosa que ha passat al Pau Sabater és que com que ha traduït l'Odissea, que s'ha celebrat moltíssim, no? Que nosaltres mateixos també l'hem celebrat,
0: amb ell, sí.
3: I ha sortit també el mateix any, el 26, doncs la traducció de l'Odissea ha acabat eclipsant aquesta altra traducció dels bucòlics grecs, Teòcrit, Moscos, Bió, que són els que Pau va traduir per aquest llibre. El llibre es diu simplement Poemes. Ens dona una idea, sobretot de la poesia de Teòcrit, que és important, no?, perquè sabem que s'hi va inspirar Virgili, també, i ens dona una idea de qui són els altres bucòlics, dels quals la majoria de mortals no en sabíem res, com Moscos i Bió. I, a més, al final, hi ha una mena de propina meravellosa, hi ha un afegit que es diu Jocs d'art. I aquí parla, per exemple, d'una mena d'epigrames, protoepigrames, que feien els poetes grecs, que es deien Carmina Figurata, bueno, en llatí, els hi van posar aquest nom, que és que és com se solen anomenar epigrames pensats per a suports que exigien una mètrica irregular si es volia que els versos es corresponguessin amb la forma de l'objecte. És a dir, eren poemes que s'havien d'inscriure sobre un objecte. I llavors en Pau ens tradueix tres d'aquests epigrames, ales, destral i ou. El tercer, ou, és que ja és una delícia quan diu poema pensat per ser escrit damunt d'un ou de rossinyol. No sé exactament com és un ou de rossinyol, no sé si algú l'ha vist mai. Bueno, algú sí, però jo no. Bueno, per mi ha sigut un regal tot el llibre i aquest afegit, aquesta sorpresa final, especialment, perquè jo havia vist els dibuixos, o sigui, estan representats realment la destral, les ales, en forma de, com si diguéssim, caligrama, jo els havia vist en grec i per mi eren un dibuix i prou, i ara ja sabem, a més, què diuen, sí.
0: Fantàstic, els bucòlics amb la traducció, una altra gran traducció que no passi tampoc desapercebuda, en Pau Sabater.

0: Glenn Hansard, una altra gran veu que aquest estiu també ha marxat, i que el volíem recuperar, com estem avui també recuperant 10 títols aquesta temporada d'aquest curs, que no us passin per alt abans no comenci també tota la matraca de bones, en molts casos, lectures que ens arriben també aquest setembre. Anna Vallbona, et toca a tu el que serà el 8è títol.
1: El 8è. Jo porto un diari d'una recerca, que té el subtítol, que es diu Exilis i escriptures a Buenos Aires. Mm-hmm. És un llibre de la investigadora i traductora i professora de traducció Montserrat Bacardí, en què recupera el diari que va fer l'any 2008 quan va anar a Buenos Aires per investigar sobre els exilis, en plural, catalans a Buenos Aires, a l'Argentina i a l'Uruguai. I és un llibre que per mi ha estat una sorpresa absoluta. Potser perquè m'interessa bastant aquestes petjades d'exilis i de passat català deixant rastres pel món, però és que a més hi fa una mirada molt interessant. Aquí dins veiem molts viatges, des del propi, en què ella fa una mirada cap a la ciutat de Buenos Aires i a altres llocs on va, de l'Argentina i també l'Uruguai, a través d'una forma d'un dietari molt concisa, molt precisa, en què ella mateixa es pregunta: ostres, no hi ha formes, o no recordo, diu, dietaris escrits per dones catalanes, gaires, i això, quan ho diu, et fa pensar en la mena de mirada que llança ella sobre aquest dietari, que és sobre aquest dietari i sobre aquests exilis, que és diferent, perquè recull no només l'exili republicà del 39, sinó també altres menes d'exilis a Buenos Aires i a l'Argentina que creuen tot el segle XX, i fa una mirada que defuig l'enyor, diguem-ne, i és més aviat una mirada en què també explica què n'ha quedat de tot allò, i l'herència de tot allò de vegades és descoratjadora, no? Hi ha algun moment que diu alguna cosa així com tens la sensació d'esforços esmerçats per no res, no? I és molt interessant perquè també fa com petites troballes, és a dir, les descripcions dels llocs on va, la Biblioteca del Casal Català i tot això. Hi ha estones que trenca una mica el cor de dir: ostres, tot això està bastant desballestat, malgrat que sovint s'ha mitificat. I llavors també llibres que va trobant a les biblioteques, fa troballes molt curioses, de llibres. Per exemple, parla d'un llibre que no havia sentit mai, el Llibre del Cor de Sara Llorenç, publicat el 1959, que diu es podria, algun editor a la sala el podria recuperar. És a dir, està ple de troballes, però sense una mirada que mitificadora, no? I llavors, més aviat permet resseguir aquest rastre que és sovint d'històries de vida, i és realment molt interessant.
0: Fantàstic, doncs un altre títol sumat en aquesta repesca, Borja.
2: Repesco ràpidament.
0: Molt bé, teatre, home.
2: Sí, perquè ja el teatre ja, en general, necessita ser repescat. No el teatre en si, representat, sinó sobretot la literatura teatral. Aquí n'hem parlat diverses vegades, que el teatre publicat és literatura i de vegades s'oblida. Jo no us porto literalment teatre, en aquest cas, sinó un recull de gairebé, o més de 20 anys, perdó, de textos que ha escrit l'Esteve Miralles sobre teatre o en relació al teatre o pensant a partir del teatre, titulat Ansietats teatrals reunides. Crec que el text més antic és del 2003 i el text més recent, doncs, diria que del 25. I una miqueta és, no gosso dir aquesta paraula espantosa, de la miscel·lània, perquè no és ben bé una miscel·lània. És a dir, aquí el que s'hi veu, i part de la meva repesca té a veure amb el fet de no trobar, no és la mena de llibre, diguem-ne, d'algú que tenia uns quants articles per aquí per allà i els reuneix, sinó veure això gairebé 25 anys d'una reflexió constant sobre el teatre, l'escriptura dramatúrgica catalana, l'ús de llengua i les polítiques de llengua que es vehiculen a través del teatre, que això és una pregunta absolutament axial, des de sempre. El teatre ha estat un dels grans gèneres, diguem-ne, que ha fet més feina a l'hora de, doncs, mobilitzar una llengua des de la seva versió més popular i més, si voleu, rica o estripada o antinormativa, fins a la que demana uns estàndards, no? com ja sabeu, en les representacions, diguem-ne, de les corporacions, la representació audiovisual, etc. O, fins i tot, un assaig, i ho dic molt ràpid, però en el qual l'Esteve Miralles intenta traçar una miqueta el que ell anomena les retòriques dominants del teatre del segle XXI, no? Que ell resumeix, i d'aquí la paraula ansietats teatrals, no és que ell estigui ansiós, que també, entenc, no? Hi ha coses que preocupen, sinó el fet de que diu la retòrica principal del teatre contemporani és una doble retòrica de l'ansietat i la pietat. És a dir, hi ha alguna cosa d'aquesta manera de ser del segle XXI que es pot pensar des d'aquesta dialèctica, no? O bé d'una certa idea de pietat o de compassió, o bé des de l'expressió o del treball des de una realitat del que després Fischer i tots aquests han pensat com un malestar cultural. No? Mm. L'ansietat no és simplement un problema psicològic, és un indicador d'alguna cosa de la nostra realitat social o socioeconòmica que hem de pensar. El llibre és molt intens, és molt brillant, la seva Miralles no només pensa molt bé, sinó que escriu molt bé. Insisteixo, ara no, com que no tenim gaire estona, és un volum molt ric perquè va des d'aquestes, diguem-ne, observacions més generals, de retòriques i subretòriques dominants, fins a casos concrets, d'obres concretes, dramaturgs concrets, de Benet i Jornet, parla, òbviament, de Shakespeare, de Lluís Esponillers, de Josep Maria Esmirós i de tants altres, diguem-ne, sospitosos habituals.
0: Fantàstic.
2: Molt recomanat, és de finals del 25, entra en el curs, i el trobareu, insisteixo, a Rol Editors.
0: A Rol Editors, sempre amb el teatre, i un gran títol també, un gran assaig per pensar, no?, ara que Catalunya aixeca el taló, com diu la gala teatral, el curs també teatral comença, doncs també amb les teves Miralles. Va, jo acabo amb un títol de gener, aquest més maleït, en el sentit d'aquest editorial, que a vegades també passen desapercebuts, un llibre que és el 24, l'original, però que es va publicar aquí al gener, Miss Itàlia, de Claudia Durastanti, amb la traducció gloriosa de Mercè Ubach, a l'altre editorial, també Mercè Ubach va traduir la que potser és la novel·la més coneguda de Durastanti, que es diu L'Estrangera, que va ser un èxit internacional, no?, a partir de la seva història familiar, la sordesa també dels pares, la seva vida itinerant entre Nova York, Londres i Lucània, i en aquest cas és el cinquè llibre, Miss Itàlia, és un títol ambiciós, molt ben escrit, com és costum, diguem-ne, en ella, 200 anys d'història recorren aquesta tríptic, per dir-ho així, des de la primera part, en un llibre que enllaça terra, paisatge, màgia, tecnologia, la primera part està ambientada històricament, la regió es diu Lucània, ara la coneixem com a Basilicata, per tant, el sud és un personatge amb pes específic també a Miss Itàlia, tres dones diferents, cadascuna en una part, la primera, l'Amàlia, diguem-ne, encapçala tot una sèrie de revolucionaris amb una època molt complicada i amb els que són els anys de la unificació italiana. Estem parlant del 1860 i escaig. La segona part està ambientada a la postguerra, ja som al segle XX, amb una protagonista que des de Roma ha d'anar a Basilicata, en aquest cas antropòloga, en una època on la Basilicata era amb l'extracció de petroli també i les noves fàbriques, doncs allà tenia també un moviment important. I la tercera part, la més breu, i més curiosa, si voleu, està ambientada al 2050, on la Lucània és la regió des d'on surten expedicions a la Lluna. Hem colonitzat la Lluna, en un cert sentit, i passen coses que no us puc revelar, haureu de llegir. Miss Itàlia. Miss Itàlia, per cert, tot junt, no té res a veure amb cap concurs de bellesa. Ella juga, Durastanti juga amb el sentit anglès de Miss, és a dir, de la mancança, no? La mancança té molt de pes en aquest llibre, com també, com deia, la terra, el paisatge, no és gratuït que estigui ambientat en aquest sud i en aquests moments, per descomptat, de recursos escassos, i per tant un llibre molt interessant que es va publicar al gener i que seria bo amb una de les escriptores, al meu entendre, italianes més interessants a l'actualitat, Claudia Durastanti, que no passés desapercebut. Avui hem inaugurat així el curs, són 10 títols, però vaja, en trobareu molts més al llarg de molts altres programes.
3: Vedi, cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente.
0: Francesco Guccini, que també ens ha deixat, un dels últims grans cantautors que ens quedaven a Itàlia, Guccini, que s'ha anat aquest estiu amb aquest vedi, que ara també el volíem d'alguna forma recordar i homenatjar. Per tant, 10 títols per repescar, el primer dels 10 programes sobre el 10 que farem aquesta temporada, ja ho sabeu, a Ciutat Marac d'Estem. D'enhorabona, celebrant la desena temporada i, com sempre, mirant de compartir la bona literatura, que és la idea des del principi. Jordi, gràcies, que vagi molt bé. Fins ben aviat.
4: Adéu, adéu.
1: Fins aviat.
0: Anna.
1: Que vagi bé.
0: Borja, avui amb en Pol Regàs, i aquesta temporada que torna l'Helena Miquel, el programa, estem molt contents. Endavant, Guccini.
5: Ciutat Maragda, amb David.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i al sud de Catalunya. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Tot i que els termòmetres no s'han enfilat tant al litoral català, també s'han assolit temperatures de rècord. Les platges s'han omplert de banyistes que fugien de la calor. Són declaracions a 3Cat Info.
2: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
3: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
4: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
5: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb durant tota la jornada d'aquest diumenge. Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar el pluralisme i la diversitat davant de la deriva autoritària. Més coses. La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta en mans del PP per la reubicació de migrants s'intensifica. Aquest dissabte Madrid ha decidit tirar pel dret i ha instal·lat un allotjament temporal per a 1.000 persones migrants al port de la ciutat. Ho ha fet perquè tots els altres centres de marxa fins ara estan desbordats i li ha costat novament la crítica dels populars Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso.
6: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
7: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
1: Una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un corredor a Ina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atès al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. I aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
8: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
1: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Esports, aquest diumenge a València-Barça, Lamin és dubte per un cop però viatge amb l'equip. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. També es juguen a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39 59-34 a la final. A la volta, la victòria de l'alemany Marco Brenner en la 14a etapa amb final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre Fèlix Gall. I aquest diumenge, 15a etapa amb final a Còrdoba de només 110 quilòmetres després de que l'organització hagi retallat l'etapa per la previsió de forta calor.
0: Fins aquí les notícies.

Solidaris. Mercè Folch.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Aquest programa es va enregistrar abans de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el dijous 3 de setembre al Congrés.
2: ¿Estás solo aquí?
3: ¿Y ahora qué se hace al centro? ¿Vamos? ¿Cómo
4: Anna Suriñac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Benvinguda de nou al programa. Com estàs?
2: Molt bé.
4: Qui és aquest nen que plora?
2: Doncs aquest nen que plora és un nen que vam trobar just a la frontera del Tarajal, a Ceuta. És un nen de 12 anys de Castillejos i plorava abraçant-se a un legionari espanyol rogant-li que no el deportessin. No? Estava plorant, estava dient que no volia anar a Marroc, que volia anar al centre, i era un nen doncs, sense cap referent adult que estaven deportant sol.
4: I per què l'estaven deportant? Això és il·legal, no?
2: És il·legal deportar nens sense cap referent adult sols al Marroc i més contra la seva voluntat, però s'ha estat fent a Ceuta, sobretot la primera setmana. De fet, jo ho vaig veure, ho vaig fotografiar, i no només jo, sinó molts dels fotògrafs i fotògrafes que estàvem allà vam poder-ho fotografiar. És absolutament il·legal, el que passa que ha estat passant. Ja va passar el 2021 i ha tornat a passar ara el 2026.
4: És una imatge que vas poder fer en aquesta cobertura per l'entrada de milers de persones el 30 i 31 de juliol d'aquest any a la ciutat autònoma. És una imatge que va donar la volta al món, no? És una imatge que es va fer viral, aquesta.
2: És una imatge que es va fer viral, no acostuma a passar, no? S'han fet deportacions de menors sense quasi que sortissin als mitjans de comunicació. Aquesta imatge jo crec que va funcionar perquè el nen estava desesperat, el nen plorava, el nen manifestava obertament que no volia anar al Marroc, i jo crec que va ser tot això que va fer que la imatge funcionés. I també una cosa molt afegida és que estàvem els periodistes allà, i un dels periodistes que estàvem nosaltres era el Bernat Armanguer, que és fotògraf d'Associated Press, i aquesta imatge, al pujar-se a Associated Press, pues, va estar publicada reiteradament als mitjans de comunicació.
4: Què va fer que aquest nen no fos retornat al Marroc? Quin va ser el punt d'inflexió perquè el legionari, els nostres oients poden buscar aquesta imatge, no?, d'aquest nen petit de 12 anys abraçat, no?, amb aquesta figura del legionari, no?, vestit amb el vestit verd, diguem-ne, i el barret. Què va fer que el legionari canviés d'opinió?
2: De fet, no va ser ell qui va canviar d'opinió, perquè jo crec que el noi que apareix a la imatge estava també molt commogut pel que estava passant, però ell complia ordres sense saber que era il·legal deportar un nen, no? Qui va frenar aquesta deportació va ser el CAP, un superior d'aquest grup de nois, perquè no només n'hi havia un, que quan va veure el nen va veure que també nosaltres vam dir, però si aquest nen està sol, no el podeu deportar. No? Diuen moltes vegades que els periodistes no hem d'interferir en una escena, però clar, abans hi ha els drets humans, no? I llavors nosaltres vam començar a preguntar, també amb ajuda de gent local, no?, que podien ajudar-nos amb la traducció, perquè el nen només parlava àrab. Vam com amb una senyora que estava allà, i la noia va començar a preguntar-li al nen, però quants anys tens? Però estàs sol, no?, per corroborar que el que estàvem fent no es podia fer. I quan el superior ho va veure, va ser ell que va frenar, i de fet va dir, però li va dir als seus, no?, als seus legionaris, què esteu fent? No es pot fer això. I llavors el que va passar amb aquest nen és que, en comptes de deportar-lo, el van portar a comissaria, el van registrar. De fet, devia ser un dels primers menors d'aquesta entrada que registraven, perquè l'últim que hem sabut d'aquest nen és que va anar a parar en un centre allà a Ceuta, i ja no n'hem sabut res més, no?

0: llevaron.
1: Arrenquem una nova temporada dels Solidaris amb la mirada posada en Ceuta, l'Anna. Com bé sentiu, ha estat seguint sobre el terreny tota aquesta crisi migratòria des de l'entrada irregular de gairebé 80.000 persones a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol. Davant la passivitat de les autoritats marroquines, alguns van fer-ho a peu per l'espigó a frontera del Tarajal o bé nedant, això, els que van poder arribar. Anna, tu vas ser a Ceuta a l'inici de la crisi i has tornat de nou. Amb què et vas trobar els primers dies?
2: Jo hi vaig arribar el dia 1. De fet, no vaig veure aquesta entrada, no?, d'aquestes 80.000 o 70.000, perquè han anat variant molt les xifres, són xifres molt volàtils. No vaig veure aquesta entrada, però vaig arribar en el moment on hi havia milers i milers i milers de persones per tota Ceuta. Ceuta és un lloc petit. Va entrar quasi el mateix nombre de població que hi ha a la ciutat, que són uns 83.000. I pues, hi havia gent, nois i noies, per tot arreu, acumulades a la platja, no? Imatges que ara hem vist tant i que portem un mes veient, que és la platja del Trampolín, les naus del Tarajal, o sigui, hi havia moltíssima gent en situació de carrer. Pot ser que en aquell 1 d'agost fos una situació que s'havia desbordat i que era normal, no? Normal dins del que està passant, sí. Però que es desbordés el sistema, que estigués tothom en situació de carrer i que s'haguessin de començar a engegar solucions. Però és que hi vaig tornar el 21 d'agost, o sigui, 20 dies després, i la situació era pràcticament la mateixa. I això ja no, dins del meu parer, no era ja una cosa normal, no? Sinó el govern ha anat molt tard, estan reaccionant ara i s'ha permès que hi hagi durant un mes gent en situació de carrer, i no només gent migrant majors d'edat i família, sinó molts, moltíssims nens i nenes menors d'edat sense cap acompanyament, sense cap referent adult, dormint al carrer.
1: Aquest és el problema important, no? Aquests menors, no, nens i nenes no acompanyats, no?
2: Per mi és un dels problemes principals, perquè són nens molt, molt petits. Normalment, a vegades, quan tenim aquesta imatge de menors migrants sense cap referent adult, ens ve al cap, no?, un nens de 16, 17, 18 anys, no?, que a més hi ha tots aquests debats de si són majors o no ho són, però que aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys, soles, estan nenes soles, que entre elles fan pinyes, nenes que busquen protecció amb migrants adults que no coneixien abans de creuar, nenes que entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res a les nits. Tot això és una situació que jo no havia vist mai en cap crisi, no? S'està parlant de crisi migratòria, però és una crisi absolutament humanitària, vull dir, hi ha múltiples factors en aquesta crisi, i en part és perquè no s'ha actuat amb la celeritat que l'emergència necessitava.
1: De fet, ja s'han informat de xifres, no? De xifres de les agressions sexuals patides per aquestes nenes migrants no acompanyades.
2: Sí, de fet, aquesta setmana, no, la Fiscalia ha donat una xifra que són 23 agressions comeses a nenes migrants, no? Perquè també hi ha aquests debats molt utilitzats de 23 agressions sexuals aquí, no? Perpetrades per aquí. Però aquestes 23 agressions són a nenes migrants menors d'edat, doncs, que estan en situació de carrer, absolutament desemparades, i aquestes nenes, és cert que els menors, la llei diu que són responsabilitat de la ciutat de Ceuta, però en aquest cas d'emergència jo crec que és tothom, no?, que hi ha d'actuar i protegir aquestes nenes. Per mi és un dels problemes principals. Evidentment s'han vulnerat molts altres drets, però el tema dels menors aquesta vegada ha sigut esfereïdor.

0: mateixa compareixença, la ministra demanava celeritat a l'hora de traslladar els menors i les menors a la península per garantir els seus drets i, efectivament, alleugerir la situació a Ceuta. També explicava que han entrat molts menors de 13 anys, una franja que pràcticament era testimonial en el sistema d'acollida, és el que deies una miqueta abans, no? Tu vas poder parlar amb aquests nens i nenes, no?, de poc més de 12 anys. On els vas trobar?
1: Em vaig trobar moltíssims a les naus del Tarajal, perquè al principi, quan entraven i els trobaven al carrer, si no els deportaven, els indicaven que anessin a les naus del Tarajal, perquè allà és cert que hi ha un centre de menors, però estava del SAMU, però no té capacitat. Llavors, molts nens i moltes nenes es van concentrar al voltant d'aquest centre, però van quedar en situació de carrer, no? Llavors, el primer dia que estàvem allà, vam dir, bueno, anem a entrevistar aquestes nenes i nens, i vam trobar pues, testimonis esfereïdors, també. Aquest nen el vam trobar a les naus del Tarajal, és el Sofia, ell té 12 anys, va entrar amb els seus germans, que això també ha passat molt, no? Molts nens d'aquests han entrat amb adults, però aquests adults han retornat de manera voluntària o mig voluntària, no? Perquè recordem aquestes imatges de militars anant per tota la ciutat posant a gent als camions i traient-los per la frontera, però en el cas dels germans del Sofia, que eren dos germans grans, sí que ell ens explicava que van retornar de manera voluntària, però que ell s'hi va quedar. És cert que els seus pares saben que el Sofia està allà, ell va parlar amb els seus pares davant amb el meu telèfon, però ell explicava que doncs, els seus pares tenen una situació molt vulnerable, que són de Tànger, que per ell no hi ha possibilitats al Marroc i que, doncs, que quasi el futur de la seva família depèn de que ell es pugui quedar aquí a Espanya.

0: Marlik, un poblet del Marroc, havien entrat juntes nedant, també anaven amb la mateixa roba que amb la que havien creuat. Era fort, no?, veure a nens i nenes que seguien vestint amb la roba que havien creuat, per tant, estava absolutament bruta, plena de sal, i tampoc havien menjat durant els 4 dies que portaven al Marroc, i elles el que deien... és que una d'elles volia ser futbolista, l'altra deia que tenia un títol de perruqueria. Després, amb el temps, bueno, durant els dies que vam estar allà, que les anàvem a veure, deia, bueno, una amiga em va ensenyar perruqueria, i les dues explicaven una mica... Són històries que repeteixen, no?, que venen de famílies molt vulnerables, molt humils, molt empobrides, que no veuen futur al Marroc i que el que volen és intentar, doncs venir a Espanya. I els pares, avui escoltàvem, no?, deies que la Sira Riego ha dit que s'ha
1: d'agilitzar, no?
0: Sí, que la Sira Riego s'ha d'agilitzar els trasllats dels menors a la península, però aquesta setmana Pedro Sánchez, l'entrevista que va donar la Sira a Aimar Bretos, va dir que primer provaran els reagrupaments familiars, no? Veurem què passa, perquè cap família, de moment, ha donat voluntat de voler que els seus fills retornin, no? Llavors, no sé com aconseguiran que les famílies vulguin aquests reagrupaments.
2: De tot plegat, n'hem parlat amb l'advocat especialitzat en estrangeria i drets humans, Albert Parés, de l'associació Noves Vies.
3: Jo, sincerament, penso que s'han dit bastantes coses que ignoren el que diu la normativa. És a dir, que et digui un polític, un representant polític, que et digui que aquests menors han de ser retornats de manera automàtica, és ignorar completament el que diu el Tribunal Constitucional de fa molts anys. Dos, el que diu la llei d'estrangeria, i tres, el que diuen moltes sentències ja arreu d'Espanya sobre la repatriació i el retorn d'aquests menors. Jo penso que aquí, malauradament, molts polítics han jugat per un interès, evidentment, polític i seu partidista, dient autèntiques bestieses.
2: Per Albert Parés és important recordar què diu la llei d'estrangeria.
3: La llei d'estrangeria ho estableix de manera molt clara, juntament amb el reglament d'estrangeria. Primer, atenció immediata. Per tant, vol dir tota l'atenció que necessiti aquella persona com a menor d'edat. I en segon lloc, també està establint que els 90 dies d'haver entrat en el sistema de protecció de menors, que això compta des de l'arribada a Ceuta, si ja van entrar a l'administració, sota la protecció de l'administració pública, als 90 dies se li ha d'atorgar un permís de residència i si té més de 16 anys, aquesta persona ja podrà treballar. Això és un tema. Dos, paral·lelament a si es tramita un permís de residència, es pot iniciar el procediment de repatriació, és a dir, de retornar aquell menor amb la seva família, que ha de seguir un procediment administratiu que està definit en el reglament d'estrangeria.
2: També recorda que les comunitats autònomes estan obligades a acollir.
3: La normativa el que acaba dient també és que si alguna comunitat autònoma es nega, poden actuar les forces policials perquè aquests menors vagin en aquesta comunitat autònoma i siguin atesos. Sí o sí, els han d'atendre. Aquí no és una qüestió política, sinó que és una atenció humanitària, però sobretot una atenció humanitària de cara a menors. I això és el més important que s'ha d'entendre, perquè, com diu a la Convenció dels Drets del Nen de Nacions Unides, una persona és menor d'edat abans que estranger. Per tant, com a menor d'edat, se l'ha d'atendre. Després ja es valorarà altres circumstàncies, com la repatriació i el que sigui.
2: A l'advocat Albert Parés també li hem preguntat per què és important que s'agilitzin els trasllats.
3: És una situació de crisi urgent humanitària i s'ha de fer l'impossible, sobretot perquè els menors i, en especial, les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies i en aquestes xarxes de tràfic de menors i de qualsevol altra situació que pugui perjudicar-les molt.

0: Me digues.
1: Ceuta té una població de 83.000 habitants i només 18 quilòmetres quadrats. L'entrada massiva de gairebé el total de la població de la ciutat autònoma ha tensat la convivència en aquest enclavament.

0: i els grups d'extrema dreta ho han aprofitat per atiar l'odi i el racisme, com quan es van incendiar les pertinences dels migrants instal·lats en una de les platges de la ciutat. D'aquesta manera ho explicava la nostra companya de TV3, Begoña Grijelmo.
1: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes i instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. També han sortit veus des de la península.
0: Ja hem vist, Anna, que l'arribada de grups d'extrema dreta de la península Ceuta és una realitat, no? Aquestes persecucions a persones que no tenen res, aquests incendis de les poques pertinences, no? de les quatre xaboles fetes amb teles i fustes, no? Les imatges realment feien fer edat. Tu vas poder compartir un dels viatges, no? Un dels viatges amb el ferri, amb gent de nucli nacional, no?
2: Compartir espai.
0: Vas coincidir, diguem-ne.
2: Sí, no, jo ja vaig fer per coincidir i per compartir espai, per veure, no?, com es movien aquests grups. Vaig arribar amb ells al ferri, amb gent del nucli nacional, i en aquell moment la població de Ceuta no els va deixar entrar. De fet, la policia no els podia retenir perquè no, però els va quasi protegir, perquè la gent de Ceuta, molta població, estava absolutament a contra d'aquests grups d'extrema dreta vinguessin a liar-la, bàsicament, a la seva ciutat, entre altres coses perquè a Ceuta hi ha moltíssima població musulmana i aquests grups, una de les seves principals batalles és contra la gent musulmana, no? Llavors hi havia moltíssima gent que el rebutjava. Jo crec també, escoltant a la Begoña Grijelmo, clar, no és la mateixa situació quan jo vaig arribar fa 4 dies que quan hi he tornat, quan ja em porten 25. Segur hi ha gent d'extrema dreta, evidentment, els que han cremat tot el campament de Platja Benítez són gent amb idees o que estan seguint idees d'extrema dreta, però és cert també que la població de Ceuta se l'ha sotmès a una pressió
0: sense precedents,
2: molt dura. Els barris perifèrics, no hem parlat dels barris perifèrics, als barris perifèrics hi havia moltíssima pressió, els nens, nenes, anaven a les cases a picar, també els adults, perquè com no se'ls estava fent distribució de menjar en aquests barris, perquè el centre sí estava molt més protegit per la policia, però en els barris perifèrics no hi havia tanta protecció. Llavors els migrants anaven allà, picaven a les cases, i han sigut de les mateixes associacions de veïns que s'han organitzat per habilitar espais, sobretot per totes aquestes nenes vulnerables, no? Llavors, però aquests barris també estan sotmesos a moltíssima pressió. Llavors, evidentment, jo no justifico cap acte violent contra la població migrant, però sí que crec que el fet de que el govern no hagi actuat amb la suficient celeritat evidentment ha perjudicat molt a les persones migrants que s'han quedat en situació de carrer, però ha tensionat moltíssim a la població de Ceuta. Jo crec que són casos molt aïllats comparat amb el que podria estar passant, perquè és que porten molt temps en aquesta situació, no? Llavors, jo crec que a tothom li interessa que s'habilitin. Ara diuen que aquesta setmana han dit que hi ha 3.300 places, sí, que hi ha previsió d'habilitar-ne 6.000, però han trigat un mes a fer això.

0: de sal.
1: La conseqüència més tràgica de l'entrada de milers de persones a Ceuta són les morts, que, com sempre, queden en un segon pla. En l'article, Anna, que vas publicar a la revista 5W, titulat «Los muertos que no importan», escrivies que l'entrada a Ceuta marca un abans i un després en la deshumanització de les víctimes. Per què?
2: Doncs perquè no hi ha hagut mai una tragèdia tan forta a les nostres fronteres, tot i que n'hi ha moltíssimes i quasi mensualment, no? Ho sabem bé quan vam fer el Mar al Mur. Però no ha hagut 145 persones recuperades, s'han comptat, no?, per la ONG Caminando Fronteras, no ha hagut mai això. I jo crec que no hi ha hagut mai el buit institucional amb el que s'han portat aquestes morts. Aquesta setmana ha sigut el primer minut de silenci que jo he vist, i ha sigut per part dels bombers manifestant-se a Ceuta, però no hi ha hagut cap minut de silenci institucional, evidentment no hi ha hagut cap moment, minut de silenci en cap partit de futbol, en cap estadi, no s'ha recordat a les víctimes, sí, quan comencen les compareixences d'alguns dels ministres recorden les víctimes, però són 145 persones recuperades per aquest salt del 30-31 de juliol i 90 persones enterrades a Espanya, no? Jo vaig estar...
1: Tu vas ser de les primeres, no?, cobrir aquests primers enterraments.
2: Clar, una de les motius pels que vaig anar el 21 d'agost és perquè començaven els enterraments de persones sense identificar. El primer dia es van enterrar 18 persones. Al matí havia estat la ministra de Migracions, Irma Sainz, a Ceuta. A la tarda començaven els enterraments i en els enterraments no hi havia cap representant del govern estatal. Hi havia la consellera de Migracions de Ceutí, del govern de Ceuta, però no hi havia cap representant del govern espanyol amb un enterrament de 18 persones a la nostra frontera sense identificació, no? Llavors jo crec que el silenci institucional vers aquestes morts a mi m'ha sorprès.
1: Continuen, Anna, les làpides sense nom, eh?
2: De fet, continuen les làpides sense nom. N'hi ha 81 enterrades durant el mes d'agost. N'hi ha 9 d'aquestes víctimes que sí que s'han identificat. Són 9 persones que han estat enterrades també al mateix cementiri, que és l'únic cementiri musulmà que hi ha a Ceuta. Però aquestes 9 persones, algunes d'elles havien estat reclamades per les famílies per poder enterrar-les al Marroc, però en aquest cas ha estat el govern marroquí que no ha deixat entrar els morts. Llavors les famílies s'han vist obligades a acceptar que s'enterressin els seus éssers estimats al cementeri Sidi Embarek.
1: Doncs, Anna Surinyac, molt bona feina a Ceuta aquest mes d'agost per cobrir l'entrada de milers de persones pel Tarajal, fotoperiodista, col·laboradora dels Solidaris i editora gràfica de la revista 5W. Una abraçada i fins molt aviat. Gràcies.
3: Solidaris. Mercè Folk.
1: Ara fa gairebé un any, els joves de l'anomenada Generació Z, els nascuts entre el 1990 i el 2010, van omplir els carrers de diferents ciutats del Marroc per demanar millores en l'educació i en la sanitat, i per denunciar també la corrupció. Les protestes van acabar amb una forta repressió. Més de 6.000 joves van ser detinguts i més de 2.000, segons l'Associació Marroquina de Drets Humans, condemnats a penes de presó de fins a 15 anys. Blanca Garcés és investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP.
4: Els que estan més descontents amb la situació al Marroc són els joves, perquè són els joves els que tenen encara un futur per construir i els que tenen expectatives de futur, no? Els que tenen somnis, els que volen una vida diferent.
1: Garcés parla de la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
4: Quan un sent que no deixa res enrere, que no té res a perdre, és quan està més disposat a deixar-ho tot i arriscar-se, fins i tot arriscant la vida en aquest salt cap a l'altre costat.
1: L'experta en migracions també afirma que el que està passant a Ceuta no és una crisi migratòria, s'hi refereix com una escenificació de la frontera.
4: Parlo d'escenificació de la frontera perquè inicialment no podem dir que sigui una crisi migratòria, perquè la majoria dels que van entrar van sortir. Això és el mateix que vam veure al maig del 2021. Per tant, aquí hi ha una gran escenificació de descontrol a la frontera, promoguda aquesta vegada des de les xarxes socials i no se sap ben bé per qui, amb l'objectiu no? De demostrar que hi ha moments en què es perd el control d'aquesta frontera i això ve a ser un toc d'atenció o un avís per recordar que, en el fons, aquesta frontera està en mans del govern marroquí.
1: Garcés analitza les xifres en perspectiva.
4: Recordem que les arribades irregulars en frontera a Espanya en els últims anys s'han reduït, o en l'últim any s'ha reduït, i en els últims mesos encara més.
1: I en contra del que assegura el govern espanyol, assenyala el Marroc com a part implicada en els fets.
4: El creuament d'entre 70 i 80.000 persones en poques hores entre Marroc i Espanya, l'entrada a Ceuta, no es pot explicar sense la omissió, no?, en el control d'aquesta frontera per part del govern marroquí. Per tant, aquí, ja sigui per acció a través de xarxes socials o per omissió, per la falta d'aquest control, pel deixar de controlar la frontera durant unes hores, és evident que el govern marroquí ja ha tingut alguna cosa a veure.
1: Després de les reflexions de Blanca Garcés, sumem una altra veu que coneix molt bé la realitat marroquina.

0: Aquest qui sentíem és l'Anas Bassain, un jove marroquí de 23 anys que vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona el gener de l'any passat. Va arribar a Catalunya sense entendre el català ni el castellà i havent estudiat només fins a primària. A l'Escola d'Adults de Girona va aprendre els dos idiomes i es va treure el graduat d'Educació Secundària. Ara, amb tot el que està passant a Ceuta, l'hem volgut trucar per conèixer la seva opinió, perquè, en certa mesura, comparteix moltes de les vivències dels joves que van creuar fins a la ciutat autònoma. L'Anas va arribar a les costes espanyoles a bord d'una pastera amb només 15 anys, a la recerca d'oportunitats. Hi ha parlat la Mònica Roca. Anas, què tal? Com estàs? Com va tot?
1: Molt bé. I vosaltres, tot bé?
0: Tot bé, també, per aquí. Escolta'm, l'última vegada que vam parlar vivies a Girona, ara vius a Bilbao. Què t'ha portat cap aquí?
1: Bueno, jo tenia un somni des de molt petit i quan arribava aquí a Espanya pues, intentava només començar a treballar sobre aquest somni per entrenar i buscar-me un futur millor.
0: Recordo que et volies dedicar a la boxa, oi?
1: Sí.
0: Ens vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona, on estaves estudiant. Allà et vas treure el graduat d'Educació Secundària, ens vas explicar. Allà vas aprendre català. T'ha servit aquesta formació, la formació que vas fer per trobar feina? T'ha obert portes?
1: Sí, sincerament és que sí. Que em va servir molt per trobar feina, per fer amics, per fer una vida normal, integrat, diguéssim, en allà a Catalunya, i m'ha servit molt.
0: Entenc que aquí a Bilbao has trobat feina.
1: Sí, a Bilbao també he trobat feina. Estic treballant en una fàbrica. I, bueno, vaig fent, treballant i entrenant. Faig dues coses al mateix temps.
0: Quan et vam entrevistar per aquell programa, no vam aprofundir en la teva història perquè no era el tema que ens ocupava, però avui sí que m'agradaria que ens l'expliquessis una mica, la teva història personal. Tu, quan vas arribar a Catalunya, quants anys tenies, Anas, i com hi vas arribar?
1: Jo tenia 15 anys quan vaig arribar a Catalunya. I vaig estar en centres d'acollida dels menors i en allà pues, vaig estar estudiant i després, quan he aconseguit els papers, pues, en allà pues, he pogut estudiar i informar-me bé.
0: Com vas arribar tu a Espanya? Per quina via vas arribar?
1: Vaig venir en una patera amb 40 persones desconegudes i vaig arribar a Barbate exactament i vam estar allà en el mar 24 hores i vaig estar allà en un centre d'acollida a Màlaga i després vaig venir directament aquí a Girona.
0: M'imagino, Anas, que una fugida així del teu país no s'improvisa. Vas estar molt temps planejant-la?
1: Sí, vaig estar un temps planejant, però amb els meus pares no volien i és una aventura, diguéssim, molt complicada, molt perillosa, clar, perquè te'n vas en una patera i no saps si podries arribar o no, saps? Perquè hi ha gent que es va morir allà en el mar, és una cosa molt difícil d'entendre, saps? És com una pel·lícula, diguéssim, de terror, però el cervell no pot entendre en el moment, saps?
0: Mm-hmm. I els teus pares, al final, coneixien la teva intenció de venir per aquesta via?
1: Al principi no, però ja quan he arribat sí que ja ho saben.
0: Però quan vas pujar a la barca no els hi vas dir?
1: No.
0: Et volia preguntar si no vas tenir por, però és evident que sí. Parlaves ara de tot aquest risc. Eres molt jove. Et vas trobar en situacions de perill durant el teu viatge?
1: Sí. Vaig veure uns quants moments així de terror que vaig estar en plan pensant que jo no arribaria viu perquè em vam estar perduts allà en el mar durant 24 hores sense beure aigua, sense menjar res. I era com una pel·lícula de terror, literalment. Tot molt fosc, de nit, i amb 40 persones desconegudes i només érem 3 persones, 2 nois i una noia que són menors d'edat, tots són majors, i és molt, molt, molt, molt intens a l'ambient, saps?
0: Aquí tenies algú, Anas? Família, coneguts, amics?
1: Bueno, sí, tenia uns quants amics que viuen allà a Girona encara, i bueno, sempre vam parlar que sí que està bé, que hi ha oportunitats en plan per estudiar, per trobar un futur millor, que és més fàcil, diguéssim, estudiar aquí que allà en el Marroc. Doncs jo vaig decidir pues, venir també, perquè com vaig contar l'altre dia, que quan jo era més petit, més menor, estudiava i tal, però quan veia una persona que té una carrera universitària i tot bé acabat i ha acabat treballant, per exemple, en un supermercat o arreglant telèfons o alguna cosa així, doncs començo a preguntar-me a mi mateix com pot ser que una persona que va dedicar uns quants anys de la seva vida estudiant, esforçant i ha provat tot i té una carrera i no hi ha feina, doncs jo també no penso seguir aquí en plan estudiant i tot esforçant-me pel final no poder tenir una oportunitat de treballar d'algú que realment m'encantaria treballar, saps?
0: És el que falta al Marroc, vols dir? Oportunitats.
1: Sí, no hi ha oportunitats.
0: Aquests dies deus estar veient el que està passant a Ceuta. Com ho veus com a marroquí que va fer el mateix camí i com a jove? Perquè molts dels que han arribat són menors, com eres tu quan vas arribar. T'hi sents identificat?
1: Un 50% sí, un altre 50% no, perquè jo, des del meu punt de vista, si una persona vol marxar del seu país, no és tan fàcil d'entendre-ho, perquè te'n vas, deixes la teva família, els teus amics, cultura, tot, el teu barri, tot. No és una cosa que diguéssim que és fàcil i qualsevol persona ho pot fer. És molt complicat i hi ha gent que se'n marxen d'un país a un altre per un objectiu molt clar, saps? I hi ha persones que només ho fan per divertir o per avorriment, no ho sé. Però la majoria de les persones que jo he vist només venen aquí sense objectiu. Perquè si tu has tingut el coratge i l'esforç per venir d'aquestes maneres tan complicades i perilloses, i quan arribes aquí, doncs, pues, hauries d'estar molt enfocat, diguéssim, en l'objectiu. No arribar aquí i te me poses a robar coses o vago, saps? Tornaràs vago. I això no m'identifico amb aquestes coses, però hi ha persones que venen aquí amb un objectiu i són policies, professors, mèdics, saps?
0: Hem de pensar que entre les persones que arriben hi ha de tot, no? Però el que tu deies, no? Sí. Com un viatge tan perillós també, has de tenir molt clar el motiu pel que fas i hem de pensar que és perquè un s'atreveix a fer aquesta passa tan perillosa perquè del lloc d'on ve està pitjor que el lloc on vol anar, no?
1: Sí.
0: Creus que les xarxes han influït també a molts joves a fer aquest pas?
1: Sí. Influïm moltíssim, perquè la gent només està allà a casa sentats en un sofà, mirant el telèfon, mirant fotos, mirant vídeos d'un altre, els seus amics, diguéssim, que es van marxar, per exemple, aquí a Espanya, que estan ben vestits, que estan en un bon cotxe, coses així, i s'imaginen que tot és de color rosa, saps? Que tot és bonic, saps? Però no és així.
0: Una arribada de persones tan nombrosa i descontrolada com aquesta ha estat històrica. No s'havia vist mai abans a Ceuta. Què penses quan veus les imatges que ens arriben des d'allà del col·lapse que ha suposat per la ciutat? Et preocupa?
1: Una mica sí. Com a migrant marroquí, sí. Sincerament. Perquè entra d'una manera incontrolable, diguéssim. I també em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. I no sé, és com, diguéssim, és com un mercat, diguéssim, de persones. Només per moure les redes socials o coses així, saps?
0: Aquests últims dies la situació ha degenerat en un esclat de violència als carrers i en atacs a les persones que han arribat, tant per part de veïns de Ceuta que diuen estar farts i de sentir-se abandonats pel govern i envaïts, diuen, per aquesta arribada, però també i sobretot per grups d'extrema dreta que estan atiant el foc i que estan escampant els seus discursos d'odi contra les persones migrants. A tu et preocupen aquests grups d'extrema dreta que estan fent augmentar les mostres de racisme i els discursos d'odi?
1: Una mica sí, perquè el racisme és una enfermedad mental, saps? Que es va transformant d'una persona a una altra i jo diria, des del meu punt de vista, que un ser humà és lliure d'anar a viure on li dà la gana en tot el món, però que hauria de respectar uns quants normes, diguéssim. Si tu te'n vas a un país, hauries d'adaptar-te i integrar-te. I sí, de veritat, perquè aquestes persones només el que fan és fer créixer aquest moviment, no?, de racisme i a l'odio. És molt, molt, molt, molt heavy.
0: Escolta, moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que tinguéssim un bon dia.
0: Una abraçada, Nas.
1: Una abraçada. Adéu.
0: Adéu.
2: Solidaris. Mercè Folch.
0: Amb la història de la Nas tanquem aquest primer programa d'una nova temporada que arrenquem amb canvis. La Mireia Isart, una de les veus imprescindibles del programa, s'ha incorporat a altres projectes dins de la casa. Agrair-li des d'aquí tants anys de bona feina. Molta sort, Mireia. Ara sí, a la redacció, Mònica Roca, a la producció, Sandra Novillo, a la part tècnica, Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos, com sempre. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que el govern espanyol ha perdut el control de la frontera amb el Marroc i ha qualificat de molt trista la situació migratòria a Ceuta. En un missatge a la seva xarxa social Truth Social, el president nord-americà ha afirmat que el que està passant a Espanya és molt trist i ha acusat l'executiu de no controlar les seves fronteres. Les declaracions arriben al mateix dia que el govern espanyol ha assumit el control del port de Ceuta per habilitar-hi un centre temporal amb capacitat per a 1 miler de migrants. L'executiu de la ciutat autònoma, que inicialment havia donat suport al projecte, finalment s'hi va oposar. Davant d'aquesta situació, Madrid ha recorregut a la legislació portuària per tirar-lo endavant. L'espai ocuparà 16.000 metres quadrats i inclourà zones de descans, serveis sanitaris i atenció social. Estarà operatiu fins a finals d'any. Mentrestant, continuen les crítiques al govern de Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Des del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso acusen l'executiu d'actuar condicionat pel Marroc, una crítica que també comparteix la líder de Podem, Ion Belarra.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
3: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
1: Més notícies. Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner al Kremlin. Segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Per la seva banda, la Casa Blanca assegura que els emissaris de Donald Trump han abordat amb Putin plans substancials que es donaran a conèixer en les pròximes setmanes. A Indonèsia, l'erupció del volcà Anak Krakatau ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri. Segons el Ministeri de Transports, l'afectació arriba a almenys 209 vols. El volcà està en erupció des de divendres de la nit i aquest diumenge la columna de cendra ha assolit fins a 15 quilòmetres d'altura. Diverses escoles han suspès les classes després que alumnes i veïns hagin patit irritacions oculars per les cendra. L'activitat pesquera també ha quedat interrompuda en algunes zones. Les autoritats descarten de moment que hi hagi un risc imminent de tsunami. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi han aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al nou documental d'Oasis, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Canes, al Festival de Cinema de Venècia, volíem dir. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Òscar Callau.
5: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. I una connexió catalana, la figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
1: Esports aquest diumenge a València-Barça. Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. També aquest diumenge a Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblaua. També juguen a primera a l'Alavés Osasuna i Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. A segona divisió, Sporting 0, Girona 2 i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En vol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres, i tornem ja a ser preparats per l'aventura. Va, veu, explica'ns coses.
1: Kilian, com vas de memòria? Vas bé?
0: Sí, jo considero que tinc bona memòria.
1: Doncs avui, per començar temporada, et proposo... Bé, de fet, us proposo que la treballem una mica. Per saber qui som, perquè de vegades fins i tot el nom del que som o d'on som ens el volen canviar. O ja ho han fet. Hem de cuidar la memòria per no perdre'ns a nosaltres mateixos.
0: Ja. Per tant, que hem d'experimentar amb això de la memòria, de si la tenim o no la tenim, si la cuidem o no la cuidem, i no em diràs... Mira, veig aquí una cosa, no sé si... Fixo en això, sí?
1: Sí, sí, just això.
0: Doncs mira, veig aquí com una espècie de monument, i aquí, la veritat és que no es llegeix massa bé, eh? A veure, si m'apropo... Poeta català, veig que aquí hi posa, està bastant mal estat. Poeta català...
2: Us puc ajudar?
0: Sí.
2: Albert Saisset.
0: Albert Saisset.
2: Un tal, 1842-1894.
0: Sap vostè qui és, Saisset?
2: Sí, és clar. Era un autor de poesia important de la primera renaixença rossionesa al tombant del segle XIX.
0: Permeti'm, eh? No sé si he trobat l'única persona que coneix Saisset aquí. On som?
2: Aquí som als jardins Esteve Terrús. Esteve Terrús era un pintor d'Elna de principi del segle XX, que va ser amic de grans pintors coneguts que van viure a París, del moviment cubista, tots els moviments del principi del segle XX, i que es va morir als anys 20. I doncs no sé si es van conèixer amb l'Albert Saisset, però Albert Saisset és la generació d'abans d'Esteve Terrús.
0: I aquí quan diu poeta català vol dir que escrivia en rossellonenc?
2: Sí, va ser un autor que durant un segle, fins més o menys l'any 2000-1990, era molt conegut per les generacions de catalans d'aquí, de catalanòfons, perquè havia escrit unes poesies en català que recordaven la societat nord-catalana de final del segle XIX i que eren molt satíriques.
0: Eren satíriques.
2: I agradava molt, era poesia versificada, era escrita en fonètica francesa, perquè Albert Saisset pensava que si volia tocar un públic molt ample, calia que escrigués en una llengua que era comprensible per la població en aquella època. Una població que des de 1881 aprenia a escriure en francès a l'escola.
0: Si m'ho permet, m'he quedat sorprès de trobar-me'l, ara li preguntaré qui és, però m'he trobat sorprès de veure un monument, perquè això és un monument o un recordatori, amb força mal estat. Està com oblidat, això, no?
2: Sí, és molt trist de veure un monument d'una personalitat tan important per la cultura catalana, que ha estat conegut durant generacions i generacions, les canatalanades d'un tal, perquè el seu llibre principal de poesia, el seu recull principal, es deia Les catalanades d'un tal. Un tal era ell.
0: Era ell, era com el seu sobrenom.
2: Era el seu sobrenom d'artista, de compositor de poesia en català, era un tal. I és molt trist de veure l'estat del monument, que ja a partir de la Segona Guerra Mundial, desgraciadament, va perdre el seu bust, que era la part superior.
0: Ah, era dalt, i ara no hi és.
2: Va ser fos pel règim de Vichy, el règim que col·laborava amb Alemanya nazi, per lliurar el metall a les forces d'ocupació alemanyes.
0: Però, clar, permeti'm una cosa, d'això fa un quant temps podien haver fet alguna cosa per recuperar-ho, això, eh?
2: Sí,
0: no és d'abans d'ahir, que ara... Ai, ara m'hi ha adonat que no hi ha el bust. Fa dies, d'això.
2: No, fa molt de temps. Ha plogut molt aquí a Perpinyà i la bassa ha rajat molt, perquè tenim el riu La Bassa aquí sota d'aquests jardins Terrús, i, desgraciadament, alguns pocs metres davant de nosaltres, aquí, sí, hi ha un monument a Jean Jaurès, a l'occità Joan Jaurès, que va ser un gran líder socialista.
0: És aquell que es veuen allà.
2: Que sí, va ser un home, un pacifista, un dels grans líders del socialisme francès al tombant del segle XIX i principi del segle XX, i té un magnífic monument que ha estat restaurat. I aquí, vull dir que és quasi bé vergonyós per la cultura catalana que trobem un monument dins aquest estat lamentable.
0: Em permet dir una cosa? Em sembla que és gairebé com una metàfora de l'oblit, això, eh? I de com hem d'afrontar la lluita contra l'oblit. Li semblaria bé que li fes algunes preguntes més en l'inici d'aquest programa?
2: Ben entès.
0: La primera que li haig de fer és, escolti'm, m'apareix vostè amb tants coneixements que jo no sé si és la mitjana habitual de perpinyanesos de saber tantes coses. No sé si és un cas especial. Qui és vostè?
2: Doncs jo sóc l'Ausias Vera, sóc professor de secundària de català i d'història i geografia.
0: Bé, doncs aleshores anem ben encaminats. Em permet començar el programa i després li faig unes quantes preguntes?
2: Sí, naturalment.
0: Doncs no ens oblidarem ni d'aquest monument ni de vostè, perquè ara només en un minutet hi venim. Deixem fer la presentació. Molt bé, doncs anem a presentar el programa, va.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

per quarta temporada consecutiva en aquesta segona etapa del Sense Fronteres. Arrenquem a la Catalunya Nord, cosa que ja sabeu que ens agrada molt, que ens fa especialment feliços, perquè segurament és on la llengua té les pitjors cartes en la partida i alhora on estan més determinats a jugar-la, aquesta partida. Som conscients del que els passa i batallen per una millora que els porti a la següent millora. Petites victòries pel gran triomf final. Existir. Ser. Ara, és veritat, just venen d'una derrota, d'una petita derrota. Però la realitat és que aquesta consulta, de la que ja n'han parlat molt, sobre el nom oficial, administratiu, ha estat deficient i mal fet expressament, diguem-ne, i té molts problemes, te la miris des d'on te la miris, te la miris del cantó que te la miris. I sobretot, hi ha una cosa que encara és més important, que el nom, sobretot l'imposat o administratiu, no fa la cosa. Sobretot, quan sabem del cert, què és la cosa? I la cosa és tan fàcil i tan gran com un país, Catalunya Nord. Així que avui no farem el joc, consultes, diguem-ne, mal fetes, i no parlarem del nom, sinó de la cosa, i molt. I tindrem a la memòria, que d'això va el programa avui, què som i on som.

0: Perdona, veu una cosa. M'he esperat una estona perquè això sona fantàstic. És molt bo això que està sonant, però no és el final de la sintonia de sempre, no? La que m'esperava. Què està passant aquí?
1: Doncs mira, hem anat a cal sastre i hem renovat una mica l'armari musical del programa. Aquesta sintonia, per exemple, tindrà un paper molt important aquest any. Ja ho veuràs. I en sentiràs alguna més. És allò de renovar-se per seguir sent.
0: Doncs em sembla magnífic. A l'espera de revolucions, que visquin les renovacions. Deu ser, per cert, cosa de la Gemma Safontria, això, eh?
1: Sí, alguna coseta hi té a veure.
0: Molt bé, doncs renovants d'armari sense fronteres.

0: Molt bé, doncs avui, en aquesta sensació que ens ha quedat de hem de lluitar contra l'oblit, perquè l'oblit ens fa perdre qui som, en definitiva, no? És una mica seria això.
1: Sí, sí. Desgraciadament, en aquest país patim el descuit, l'oblit de la nostra identitat catalana, i si tinguéssim una mica més de coneixement sobre d'on venim i qui som, avançaríem millor.
0: És molt important saber d'on vens, per saber cap on vas, fins i tot per saber, també és important saber esquivar els fanals perquè no et xoquem, és important saber això, d'on ve un per saber cap on va, i és importantíssim saber la teva pròpia història, que és una cosa que tinc la sensació, a molts llocs dels Països Catalans, no sé aquí dalt també, que ens han manllevat bastant. Sí. No saber la nostra pròpia història.
1: Exacte. Primer, perquè l'estat francès, a partir de 1881, amb les lleis Jules Ferry, es va imposar una escola obligatòria en francès, i aquesta escola en francès, evidentment, només contemplava l'aprenentatge de la llengua i la cultura francesa. I el català, d'entrada, com totes les altres llengües d'estat francès, van ser totalment bandejada, descartada.
0: Parlant del català i de l'escola, m'has dit que eres professor.
1: Sí, exacte. A un municipi de l'àrea urbana de Perpinyà que es diu El Soler.
0: El Soler, sí. I allà fas classes de...?
1: Doncs allà faig classes d'historiografia a l'escola pública, a secundària, per alumnes que aprenen el català en classe bilingüe, i també per alumnes que ho fan totalment en francès, i en aquest cas faig historiografia en francès. És a dir, m'adapto en funció de quins alumnes tinc. Si són bilingües ho faig en català, enterament en català, i si són monolingües francès, doncs faig els cursos en francès.
0: I ja que ets persona molt relacionada amb l'escola i que ho podràs explicar en primera persona, com estan les coses aquí pel que fa a la llengua, a l'educació?
1: Difícil, difícil. És a dir, hi ha un 7% dels alumnes que tenen la sort de poder aprendre el català en ensenyament immersiu, les escoles Bressola o les dues escoles experimentals Arrels a Perpinyà, públiques, i després en ensenyament bilingüe al lloc on és possible de fer-ho. Però falta molt. Hi ha 93% dels alumnes que o no tenen gens de català o tenen només una hora per setmana català, i no és suficient per poder aprendre una llengua.
0: Perquè aquí, mira, això que ara dèiem, no hem d'oblidar d'on venim, com s'ha arribat a aquesta situació aquí? Això ho has mirat, ho has estudiat?
1: Sí, és un llarg procés. És a dir, al tombant del segle XIX, a l'època d'Albert Saisset, tothom era quasi bé monolingüe català. És a dir, els coneixements de francès era com una llengua segona, és a dir, era una llengua que a partir de 1888-81 s'aprenia a l'escola, però no era la llengua que la gent dominava. És a dir, era la llengua de la burgesia, el francès. Com a tot territori que coneix un procés de colonització, doncs la llengua dels amos s'imposa primer a la burgesia i després a la població en general. I a casa nostra, al tombant del segle XIX, doncs, tothom era quasi bé monolingüe català, i progressivament, amb l'entrada de l'escola, la gent es va posar a aprendre el francès, a dominar més el francès, a utilitzar-lo més dins la seva vida professional, i a partir de la Segona Guerra Mundial, acabat la Segona Guerra Mundial, la població va parlar als fills en francès. Va parlar als fills en francès.

0: Els carnestoltes als pobles, tots els actes de la vida social es feien en català. I penso fins i tot que els consells municipals de majoria de pobles, fins als anys 1980, el català era una llengua d'ús habitual.
1: I aleshores, el següent pas és...
0: El següent pas és quan, cap als anys 1970, el català progressivament va reculant de la vida social i ja ens trobem amb una generació que té uns coneixements passius al català. És a dir, que els pares han sentit el català, però se'ls ha parlat en francès, i els avis, ells, eren totalment catalanòfons, i amb el temps doncs, ens trobem amb una població que només té el català com a passiu i que després, a la generació següent, és a dir, les generacions actuals, el coneixement del català és quasi bé tomba zero, perquè no hi ha transmissió de la llengua, tret d'algunes persones que als anys 60 o 70 han tingut una presa de consciència catalana que ha fet que vulguin tornar a aprendre una llengua que tenien molt passiva o que vulguin transmetre als fills aquesta llengua. I el naixement de la Bressola al 1976 correspon a aquest moviment d'una part petita de la població que volia retrobar les seves arrels catalanes.
1: Però molt petita part de la població,
0: sí.
1: Percentualment molt baixeta.
0: Molt baixeta. No tinc dades precises, però la transmissió a la gent jove, és a dir, a la mainada de l'edat dels meus fills, tenen 6 i 9 anys, és molt petita. Ens trobem molt poc sovint pares que parlen en català als fills. I el que trobo que és, que em sap molt de greu, és constatar que alumnes que han passat per la Bressola, per les escoles catalanes, encara tenen la idea de dir és a través de l'escola catalana que els meus fills dominaran el català. Jo crec que potser que tindríem de fer un esforç col·lectiu, els que dominem el català, de transmetre aquesta llengua als nostres fills.
1: Perquè no li podem posar tota la responsabilitat a escola. Vaja, això és una escola, per cert, no?
0: Això és un liceu.
1: És un liceu, sí.
0: És a dir, una escola secundària de batxillerat de Perpinyà, és el Liceu Aragó, un molt
1: gran,
0: prestigiós,
1: no?
0: Molt gran, crec que és el més gran, no te sabria dir exactament quants alumnes, però com a mínim jo diria que hi ha uns 2.500 alumnes, i a Perpinyà era molt prestigiós aquest liceu. És a dir, la gent encara avui dia s'enorgulleix de tenir els fills que estudien al Liceu Aragó.
1: Però per situar-nos, aquest liceu tan gran com és, aquí la presència del català era... és...
0: Aquí no hi ha bilingüisme.
1: No n'hi ha.
0: No n'hi ha, és a dir...
1: Sí, francès, absolutament.
0: És francès i hi ha classes de català, però el nombre d'alumnes que estudien el català és molt petit en aquest liceu, desgraciadament.
1: Mira que el liceu és gran, eh? Escolta'm, posats això, amb liceus grans però amb nombres petits, amb una Catalunya Nord que trobes casos de gent molt ferma però que les xifres no acompanyen el futur, quin és? Com ho veus? Primer, com ho veus? Després, què s'ha de fer?
0: A veure, penso que hem quasi bé tocat fons. És a dir, la transmissió de les noves generacions, com deia, del català no es fa, però hi ha esperança. És a dir, que hi ha una generació d'elegits, actualment hi ha municipals al mes de juny a Catalunya del Nord, que tenen aquesta consciència que hem de transmetre la llengua, perquè és un patrimoni del territori, perquè la llengua fa part del nostre ADN, perquè la llengua fa part de la cultura en general del territori. I doncs penso que ens trobarem cada cop més amb cursos de català per adults, amb introducció de l'ensenyament del català a escoles de petits pobles. Penso que anem pel bon camí. Potser serà lent, però penso que progressarem.
1: I fins per arribar on? Perquè quina seria la situació que més positiva t'imagina? Bé, clar, l'ideal seria tornar al que teníem ara fa... Si podem tirar 300 anys enrere, encara millor, si em deixes
0: sí.
1: Fer, però no crec que puguem. A on creus que podria estar un bon límit, una bona franja, de dir, bé, hem fet el camí que havíem de fer?
0: Jo m'agradaria poder dir que el 2050 la nostra societat nord-catalana serà com a mínim bilingüe català-francès.
1: 2050, eh?
0: 2050. Jo m'agradaria poder-ho dir, que tota la gent que tindrà menys de 30 anys al 2050 dominaran perfectament les dues llengües. Però aquesta ambició a la classe política nord-catalana, no la veig.
1: Ja. no la veus ni l'ambició ni possible la data, no? Que no se la veuen ni
0: tampoc,
1: plantejar.
0: Tampoc. Ja, ja. Però és una data que alguns ja comencem a plantejar. Sí? És a dir, que cal objectius pel territori. Per mi és evident que l'escola del poble

0: no pot continuar sent monolingua. És a dir, que si volem ser dins la realitat del territori, si volem poder treballar amb la resta dels països catalans i, per exemple, amb l'Empordà veí, ens cal absolutament que la llengua catalana tingui un lloc en el nostre municipi. No podem esperar que una elita local parli català i deixar de banda 90% de la població, perquè és el 90%, és el 93% del qual et parlava just abans, d'alumnes que no aprenen el català.
1: Tu parles un català molt bo. No sé quines circumstàncies familiars tens per haver-lo mantingut. A casa han parlat el català?
0: Llavors, primer, a casa sempre m'han parlat català. I segona, tinc la sort d'haver tingut també gent de la meva família que venien d'altres parts dels països catalans. I doncs això també ha permès, d'una banda, de reforçar la gent que parlava català, que eren originaris de la plana Rosselló, i d'altra banda, d'obligar tothom a fer un esforç per parlar català. Però no sóc un cas únic, però no represento la majoria de població, desgraciadament.
1: La línia successòria, diguem-ho així, com si fóssim ara aquí unes monarquies, tenim línia successòria?
0: Sí, a casa i a la meva família parlo dels meus germans, la meva germana, els cosins, la llengua es transmet. Però, anava a dir, és un epifenomen, és un petit fenomen, sí, però és significatiu, és a dir, que hem reeixit a demostrar que es podia fer, que es podia transmetre al segle XXI la llengua catalana a Catalunya al Nord, i que tenia sentit.
1: Doncs m'agrada molt que ho hagueu demostrat, perquè és així, al segle XXI i a qualsevol segle. És una llengua que té sentit i que hem de fer que en tingui.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres.
1: Molta sort.

0: Doncs mira, ja comencem a gaudir d'aquesta selecció musical de sintonies d'aquesta nova temporada que ens ha fet la Gemma Safontria. Escolta'm, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Com has passat les vacances?
0: Mira, escolta'm, gairebé tan rima com aquesta música que ens estan posant, que és nova d'estrena, nova de trinca, eh? I tu, com estàs?
1: Bueno, jo he tingut sort i no he patit tanta calor perquè m'he anat a l'interior d'Andorra, que ho faig cada any.
0: Molt bé.
1: És que per a mi és una necessitat, eh? Jo no suporto la calor, em posa malalt, eh? Però a més de veritat, o sigui, em baixa la tensió. Bueno, ja me'n vaig anar el 27 de juliol, vaig tornar a finals d'agost, és que ho necessitava. Però clar, és que com que és una necessitat, jo el que faig és estalviar-ho i tinc una vidriola. Jo no sé si tu saps lo que és la vidriola.
0: Què és una vidriola?
1: Lo que vosaltres... És una paraula que ja s'ha perdut perquè la va substituir el porquet aquell on els nens posaven els diners, el porquet.
0: Ja sé que és així, ja sé que és.
1: I que vosaltres en dieu guardiola.
0: Guardiola. Sí, no, guardiola.
1: Molt bé, en la O oberta i tot, eh?
0: Sí,
1: sí. Guardiola,
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Doncs la vidriola era com una botitxa d'aigua. Saps si aquestes botitges que hi havia en els tallers, sobretot els tallers de fusta, que fonamentalment eren tallers petits que hi havia així, i que conservava l'olla fresca, però llevat del pitorro i l'ansa, el que tenia era una obertura on els xiquets posàvem els diners i anàvem posant ahir un xavo, dos quincets, una peseta, un duro, bueno, un duro ja era molt, eh?
0: Ja era molt, sí.
1: Sí, sí. I llavors el que fèiem era sacsar-la per a sentir el soroll, i si feia un soroll opac, esmorteït, vol dir que estava prou plena. I també hi havia el costum en el poble que quan algú un diumenge el veies en un traje dient, hòstia, este ha trencat la vidriola. Eh? O sigui, que havia fotut la vidriola contra la paret, havia agarrat la pasta i havia anat al sastre. Doncs jo el que faig és això, cada setmana li poso la vidriola diners, de tal manera que quan arriba el moment d'anar-me'n de viatge i arriba a l'hotel i he de pagar i això, em sembla que no m'ha costat.
0: Clar.
1: Perquè vas tot l'any posant. Eh? La veritat és que jo la vidriola ja la gasto, o sigui, que no la sacs la vidriola, perquè a més la vidriola no li podies posar paper, una peseta de paper, perquè si li posaves paper i sacsaves, no sabies si estudia molt o poc.
0: Clar, clar, metàl·lic, allà metàl·lic, xavalla.
1: Metàl·lic. Però jo me'n recordo molt de la vidriola perquè era, en el moment de trencar-la en un martell, perquè anaves a traure els teus estalvis, era molt emocionant, perquè passava tant de temps que tu no sabies quines que hi havia. Ja començava a dir... Perquè sí, perquè la família també te posava alguna cosa. El que que la família era tan gorromina que te posava xavos. En compte de posar dos quincets, una peseta, deu quincets, per exemple, no? En fi...
0: Bé, escolta'm, doncs, has tingut un molt bon estiu de vidriola, eh? Per tant, fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: I tant com puguem l'anem trencant, tu. Primer ja l'omplim, això sí, eh? Que vagi bé, Ferran. Gràcies. Una temporada més.
1: Adéu, adéu.
0: I ara ens toca, per primera vegada aquesta temporada, ja sabeu que això és una meravella, anar cap a l'Alguer amb aquesta música d'estrena que tenim. Però Lluís Albau, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, estic bé, com espero també vosaltres.
0: Sí, sí, sí, i més ara que et podem saludar i a tots els amics que tenim aquí. Què feu? Què passa per aquí?
2: Mira, són els actes commemoratius de les festes del 31 d'agost, que recorden la primera entrada dels catalans a l'Alguer el 31 d'agost del 1353. Han tingut el moment més exaltant dissabte passat, fa una setmana avui, amb l'acte de consigna del Premi Fidelitat a l'Alguer a Carlo Secchi.
0: Home, sí.
2: El reconeixement s'havia ja oficialitzat amb l'acte institucional de la Junta Municipal de l'Alguer al passat mes de maig, però s'ha volgut enfatitzar la consigna esperant les festes del 31 d'agost, amb una cerimònia molt emotiva i participada al claustre del monestir de Sant Francesc, que és un dels indrets més significatius per la cultura algaresa. El Premi Fidelitat a l'Alguer és el màxim reconeixement atribuït per l'Ajuntament i ve conferit senza una periodicitat fixa, sinó cada 4 o 5 anys, quan l'amministració municipal retén que hi hagin les qualitats culturals, socials i humanes per atribuir-lo. Mm. Carlo Secchi, lo ricordem, ha estat síndic dell'Alghè, sì, al final dels anni 90, diputato al Parlamento della Regione Autonoma della Sardegna, a més soci fundador, direttore, presidente dell'Obra Culturale, Creu de Sant Jordi, e soprattutto ha dedicato tutta la sua vita a favore della lingua e la cultura dell'Alghè en relació amb els vincles amb els països catalans.
0: Doncs deixa'm afegir una cosa més de les que ha fet durant la vida, que encara fa, que també és corresponsal d'aquest programa. Per tant, molt, molt contents per ell i per tots els de l'Alghè, tots els lluitadors d'aquí. Moltes gràcies per a Lluís. Seguirem en contacte.
2: A
0: una abraçada.
2: Igualment a vosaltres. Bona nit.

0: I ara tanquem la roda a Andorra. Joaquim Albalate, molt bona nit.
1: Hola, Kilian, com va?
0: Molt bé. I vosaltres, com ha estat aquest estiu? Com ha anat?
1: Doncs aquest estiu hem tingut Andorra plena de visitants, com sempre, i hi ha hagut polèmiques per la falta d'atenció en català a molts comerços. Un cas que s'ha comentat molt és el d'uns clients que van marxar d'una gelateria perquè les persones que hi treballen no els entenien en català i els demanaven de mala manera que canviessin de llengua. També s'ha parlat d'alguns establiments que només fan servir el castellà als rètols. La normativa, recordem-ho, indica que sempre han d'estar com a mínim en català i que els clients s'han de poder expressar la nostra llengua. Aquest any el Servei de Política Lingüística ha registrat 45 queixes per incompliments d'aquesta normativa. 15 ja s'han resolt i la resta encara estan en fase d'instrucció, però per ara no hi ha hagut cap sanció. I en qualsevol cas s'acaba l'estiu, com dèiem, comença el curs i aquí les notícies sí que són bones perquè hi ha una allau de peticions per aprendre català. De fet, les places que ofereix el govern pels cursos dels nivells A1 i A2 es van esgotar en molt poca estona i les altres, com els grups de conversa o el nivell B1, estan també gairebé plenes. Com el alternativa es proposa l'autoaprenentatge guiat als centres de català, una opció que també, segons el govern, cada vegada tria més gent.
0: I ara, també en aquesta primera trobada de la temporada, passejant per la Catalunya Nord, no podia faltar una encaixada ben forta, una abraçada ben forta a la Maria de la Pau. Pau, bona nit!
2: Bona nit, Kilian. Molt contenta de tornar-se aquí amb tu i amb vosaltres.

0: Nosaltres molt, encara més nosaltres. A més, perquè ja veus que portem vestit nou, musical, diguem-ne, eh?
1: M'agrada molt, m'agrada molt. Ens hem de renovar i hem d'anar canviant. I la música està molt bé que la canviem.
0: Escolta'm, doncs, amb música canviada, nova, renovada, armari mogut, tot el que toqui, què expliques? Com arrenquem aquesta temporada?
1: Doncs mira, t'explicaré una cosa curiosa i jo crec que molt significativa que està succeint a les Illes, Balears, aquests, diríem, mes d'agost i inicis de setembre, perquè s'aniran fent més, i és que davant l'invasió turística, els mallorquins, molts anys, no han reaccionat, no han fet res. És a dir, quan feia tanta calor, doncs deixàvem d'anar a les platges. Quan feia tanta calor, doncs ens tancàvem a casa, a patir amb l'aire condicionat per no ocupar espai i no sentir-nos tan envaïts, no tan invasors. Aquest any...
0: Això ha canviat, eh? Mallorqu...
1: Sí. Aquests anys els mallorquins, els menorquins, els divisencs, etc., han decidit prou. I han organitzat una sèrie de sopars, ocupant els llocs públics principals de les ciutats i dels pobles. En aquests sopars, el que fan és retirar les cadires que tenen els bars i posar taules i cadires de casa seva. I aportar menjar i fer el que és d'antigament un sopar a la fresca de veïns. I ocupen aquell lloc, jo què sé, pues, 300 persones, 50 persones, 100 persones, durant tota la tarda, tota la nit, recuperen jocs antics tradicionals de carrer, els veïns parlen entre ells i, d'alguna manera, impedeixen, encara que l'endemà tornaran, sí, que els turistes aquell dia siguin ja tan emblemàtics com la plaça Major de Palma, el Passeig del Born, que és el centre, etc. I jo crec que és una iniciativa molt maca perquè és una manera de dir volen recuperar el nostre espai, els nostres carrers, les nostres places, els nostres llocs, i ho volen fer d'una manera pacífica però d'una manera també ferma. És a dir, ara nosaltres farem els nostres sopars. I es diu sopars a la fresca, no a la gresca.
0: Ah, està molt bé, això.
1: El joc de les paraules.
0: Està molt bé. Escolta'm, el joc de les paraules sempre ens hi apuntem. Ara ho comprovarem amb la... Està a punt. L'Olga, em sembla que la vaig a llevar. Per tant, ja ho tenim, això encaminat. Escolta'm, guardem-nos una cadira aquí.
1: I tant. Algunes.
0: Algunes, exacte. Que no podem algunes. Gràcies, Pau.
1: Una abraçada, Kilian. Gràcies.
0: Ja sabeu que ens encanta començar temporada a la Catalunya Nord i ens encanta encara més que la comencem havent-hi aquí al nostre costat, sent aquí al nostre costat, a l'Olga Clapés. Olga, què tal, com estàs?
2: Home, bona nit, hi havia de ser.
0: Home, i tant.
2: Comencem temporada, i començar temporada és una mica com un naixement. I quina és una de les primeres coses que es fa quan neix algú? Posar-li un nom.
0: Cert.
2: No? I avui que això has dit això de el nom no fa la cosa.
0: No sempre.
2: No sempre. Jo et parlo del nom.

0: del llatí nomen, també tenim anomenar, nominal, nomenclator, nomenclatura, o fins i tot la nòmina, que no és una altra cosa que l'acusatiu plural de nomen.
1: Ostres.
0: I nomen comparteix origen amb el nom grec, que és onoma. Quantes vegades hem dit la paraula sinònim sense pensar que està formada per sin, conjuntament, i onoma, nom, i que, per tant, estem dient que comparteix nom. Antònim, anti i nom. Homònim, el mateix nom. L'onomàstica, les onomatopeies, els topònims, els antropònims. Llavors que està tot ple d'ònomes per
1: sí,
0: tot arreu.
1: Per tot arreu,
0: El nom, aquella categoria gramatical que tant hem fet servir a les classes de sintaxi.
2: Sí.
0: A mi m'agrada dir les coses pel seu nom, però això sí que no em diguin el nom del porc. Hi ha noms propis, col·lectius, concrets, abstractes, científics, individuals, col·lectius, noms de guerra, cognoms, prenoms, pronoms, malnoms, sobrenoms, renoms. Hi ha gent que només la coneixes de nom, perquè no l'has vista mai en persona. De vegades parles d'algú en nom d'algú altre. Hi ha gent que s'ha fet un nom, que té fama, i hi ha gent que té bon nom. I després hi ha coses que directament, de tan indignants com són, no tenen nom. Però nosaltres sí que tenim nom i cognom, perquè som els sense fronterers i no ens presentem mai amb pseudònims.
1: Mai, som els que ja sabeu que som. L'Olga...
0: I el...
1: I... Sí.
0: Uns quants més.
1: Jo anava a dir el que sempre està al seu costat. Apa, ens trobem un altre dia.
0: Molt bé, adéu.
1: Ciao, adéu. Bé, seguim.

Som a la Catalunya Nord i hem sentit que aquí tenen problemes. En tenim al sud, en tenim a l'est, en tenim a l'oest, a tots els països catalans. Problemes que es poden resoldre, diguem-ne, per part nostra, i altres que no depenen de nosaltres tant. I des de fa algunes dècades, segurament molta gent de nosaltres, bona part del país, el que fa és mirar cap amunt, aviam si allà ens ho arreglen. I no sé si ho poden arreglar tot, si ho volen arreglar, si ho podran arreglar, o si realment és una il·lusió la que tenim. Però vaja, allà dalt sembla que hi ha alguna cosa que és de tots els europeus i que ens ha d'ajudar en algun moment o altre.

0: No sé si... Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit, Kilian. No ho sé... arreglarem tot, ho sí? Intentarem. Sí, i tant.
0: Està bé, està bé. Mira, això ja, ja ho tenim, ja ho tenim, ja ho tenim assegurat. Quan dic allà dalt, allà dalt, allà dalt, més al nord, més al nord, més al nord, més al nord, estic dient a on?
1: Brussel·les, Brussel·les, capital d'Europa.
0: Ara, ara, ara s'entès el que estàvem dient. A Brussel·les, i tu ets a Brussel·les?
1: Ara mateix estic a Brussel·les, exacte.
0: I què hi fas, a Brussel·les?
1: Doncs mira, vaig venir per fer unes pràctiques a la Comissió Europea i en un mes faré 4 anys que visc aquí.
0: Per tant, estàs treballant a la Comissió Europea?
1: Exacte.
0: Home, doncs així... 4. Així sí que ja ho tenim, això, home, ja, ja ho tenim tot arreglat.
1: Tenim, ja ho tenim.
0: Tenim una catalana aquí. Escolta'm, ens agradaria molt que ens passegessis, que poguéssim passejar a través teu per Brussel·les, perquè, a més, em penso que té coses amagades que potser des de la distància no ens n'adonem. Et sembla que fem aquesta passejada?
1: Vinga, comencem.
0: Escolta'm, he preguntat així molt ràpidament on ets. I, tu et dius Mònica?
1: Mònica Vladimirova. Soc originàriament de Bulgària, però vaig créixer a Artesa de Segre i crec que és una de les poques entrevistes o conversacions que puc tenir i puc dir exactament d'on soc i la gent ho sabrà situar en el mapa.
0: Home, i tant, home, Artesa de Segre. A la Noguera, que té el riu Segre per allà al mig, i té Valdomar a prop, i té ponts no tan lluny. Bé, la tenim situada, la tenim situada. I va, i una noia que es diu Mònica, que té origen búlgar, com demostra el cognom, però que es va criar allà de sempre. Vas néixer a Artesa o no?
1: No, vaig néixer a Bulgària, però 2 anys ja vivia a Artesa.
0: Amb 2 anys. I què tal això de viure a Artesa?
1: Bueno, és un poble molt maco i és un canvi molt dràstic, no? Una noia de poble que visqui en una ciutat tan internacional, tan cosmopolita com és Brussel·les, és un canvi bastant dràstic, però Artesa m'encanta, és casa.
0: Sí, sí, ja s'entén. Ara tens una altra casa que es diu Brussel·les, que ja has anat ara fa, deies, 4 anys. Què tal la feina aquí dalt?
1: La feina molt bé, doncs estic vinculada en la comunicació i la informació, tracto en temes d'intel·ligència artificial i web, i doncs és molt internacional, si t'agrada la política, si t'agrada aquest ambient tan internacional, doncs aprens a veure coses d'una forma molt diferent, amb perspectives molt diferents, perquè estàs constantment envoltat de moltíssimes nacionalitats. Jo crec que si anem a sopar avui, per exemple, amb tu,
0: Si anem a sopar, jo portaré amb mi 40 o 50 mil oients que venen amb nosaltres, eh? No sé si trobaríem lloc, a Brussel·les.
1: Bueno, però estaríem envoltats de moltíssimes nacionalitats. O sigui que és una ciutat increïble.
0: Parlant d'això, tu aleshores representes una determinada nacionalitat, que és la catalana. Això ho saben aquí? Perquè amb el cognom, a més, pots portar, a més enganys encara. Tu, com va això? D'on ets? I tu dius d'Artesa, catalana, com va això? Del reconeixement nostre a fora, dic.
1: La veritat és que al ser Brussel·les la gent coneix perfectament on és Catalunya. Ara bé, on és Artesa els costa una mica, però per això estem nosaltres, perquè s'aprengui una miqueta més la geografia, no? Però hi ha molt català, molta comunitat catalana, tothom ens coneix i és espectacular, perquè no tenim cap mena de problema en que ens coneguin. Ens fem conèixer i ens fem sentir, estiguem on estiguem.
0: Hi ha una bona comunitat catalana aquí? Una nutrida de presència catalana, sí?
1: Sí, sí, sí. Fem molts caps de setmana, hi ha moltes activitats culturals, hi ha nens petits... jovent, famílies... és una comunitat força potent i que ens ajudem molt entre nosaltres, també. Mm.
0: Ara et preguntaré per Brussel·les i aquell tòpic de que ensopida i que grisa perquè hi plou sovint. D'acord, tot això ja ho farem, però deixem preguntar-te per la teva feina, perquè has parlat d'intel·ligència artificial. Quan deia que aquí estem pensant que Brussel·les ens ha de donar solucions a moltes coses, entre altres coses perquè no deixa de ser el govern de tots els europeus, i Catalunya és Europa, clarament, per molts que alguns diguin que algun dia anirà pel firmament i no se sabran quines galàxies es troba, de moment estem en aquesta galàxia molt clara, l'europea, i en això de la intel·ligència artificial també tothom està molt pendent que Europa ens arregli aquesta arribada d'aquest nou fenomen que ens canvia la vida, no?
1: Mm. Bueno, ens canvia la vida, tot ens canvia la vida. No cal que estiguem tan escèptics i hem de fluir una miqueta més. Per això tenim la Comissió i el Parlament, que estan lluitant sempre pels nostres drets, intentant que el consumidor, en aquest cas, no surti perjudicat. I per això estem aquí, a Brussel·les, bàsicament per fer una mica de guardians i que la intel·ligència artificial entri en les nostres vides d'una forma plana i que no espanti el ciutadà al cap i a la fi.
0: Per tant, ens deies que feu de vigilants, l'esteu vigilant bé, la intel·ligència artificial?
1: Sí, no cal preocupar-nos.
0: No se us escapa? No, molt bé. Doncs anem ara a posar-hi intel·ligència emocional a tot això. Quan et deia Brussel·les, ensopida. Sí? No?
1: Sí, és... És veritat que Brussel·les i el temps costa com a catalana. Trobes molt a faltar el Mediterrani, trobes molt a faltar el bon temps, la bona vibra, el bon menjar. És veritat que pot semblar que és molt grisa, però al cap i a la fi acabes trobant la part més positiva també d'aquesta ciutat. Que des de luego no és el temps.
0: No deu ser el temps, segurament. Potser tampoc és el barri de la Comissió, el barri europeu, diguem-ne, però hi ha vestigis del que era l'antiga Brussel·les, la que s'ha anat transformant en aquesta gegantina, diguem-ne, ubicació de les institucions europees, i ja s'ha vist que hi ha molts edificis molt alts que han anat eliminant les cases petitones, però si a vegades hi vas no per feina, les vegades que ens hi ha tocat anar eren molt per feina, però si alguna vegada hi vas sense aquesta obligació i pots perdre't, trobes espais que dius, això és Brussel·les?
1: És veritat que jo crec que, no sé si és la segona ciutat més cosmopolita que hi ha al món, però és veritat que si tu arribes a Brussel·les avui i vas al centre, encara roman aquesta... el més típic és de Brussel·les, dels belgues, però al haver-hi tantes nacionalitats diferents, és veritat que la ciutat s'ha anat com construint, adaptant-se a totes aquestes noves nacionalitats que han vingut. Mm. I jo crec que el bo que fa aquesta ciutat i sobretot els seus... bueno, tots els que hi conviuen, no? Tots els belgues, fan que no et sentis ni estranger ni de fora, et fan com sentir a casa. Independentment d'on vinguis, com cada nacionalitat trobarà el seu raconet i tots com a que conviuen molt fàcilment i d'una manera molt com lleugera. Però la cervesa, la xocolata, tot això que és tan belga, les patates fregides... vagis on vagis, l'olor et persegueix a tot arreu.
0: Mm. Deies, cadascú troba el seu raconet. Quin és el teu?
1: El raconet. És molt difícil de...
0: Tu digue'ns-la, no? Ja buscarem els navegadors i arribarem. Quin és?
1: He de dir que soc molt, molt clàssica, però m'encanta la Gran Plaça. Crec que és una de les places més maques que hi ha a tota Europa, diria jo. De fet, està catalogada com una de les més impressionants.
0: Per tant, anem a lloc segur, a la Gran Plaça.
1: Sí.

0: Escolta'm, i els teus plans quins són? Ser brusselenca durant molt temps, tornar a ser... Com es diuen els d'artesa?
1: Artesencs.
0: Tornar a ser artesenca aviat, anar fent, què et planteges?
1: La vida a Brussel·les és dura. És veritat, hi ha moltes nacionalitats, la gent va i ve. És veritat que la gent va... se'n va més que no pas que es quedi tant. Ah. Així que jo també em plantejo potser tornar cap al sud, cap a casa, perquè no hi ha res millor que tornar a casa, estar amb qui més estimes. I la política i tots aquests temes tan internacionals i feixucs són macos, però per un cert temps, diria jo. No hi ha res com a la Mediterrània, estar a casa i valorar altres coses més més arrelades al terra, no? Mm.
0: Per tant, seria un retorn a Vernet, Montsonís, Foradada, Valdomar, o seria un retorn que veiés al mar? Això ens hauries de precisar.
1: Sí, jo crec... Sí, sempre mirant al mar, a poder ser. Vernet, Artesa, se'm queda una mica lluny, però per passar el cap de setmana em va bé.
0: Està bé, està
1: però...
0: bé.
1: Barcelona és molt internacional, Lleida també, potser, però no tant.
0: Doncs escolta'm, avui hem estat, mira, imaginàriament a la Gran Plaç, com a lloc principal de devoció de la Mònica, que té aquest parlar d'aquestes terres tan nostres, tan bonic, sentint-lo des de Brussel·les encara millor. Escolta'm, arregleu-nos-ho tot, ja està, no cal ara fer una llista. Tot el que us enviem ens ho arregleu i ja està.
1: Tot ho farem.
0: Molt bé, una abraçada molt gran. Moltes gràcies per ser la primera catalana que trobem al món en aquesta quarta temporada de la segona etapa del Sense Fronteres. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies, Kilian. Una abraçada.
0: I visca Artesa.
1: Visca.

0: bé, estem arribant al final i ens n'hem sortit. No hem parlat de noms, perquè tenim clar el que som, el que és, i que res canvia per molts noms administratius que li posin o se li vulguin mantenir. Per tant, estem tranquils i contents amb això. I per cert, hem notat aquí dalt aires de plantar cara, de fer les coses bé, de preguntar quan toca i com toca i amb mitjans, una mica allò de tornar a posar urnes. Estem notant aires així per aquí dalt. Així que contents i satisfets, com sempre que venim a la Catalunya Nord, anirem dient adeu amb la felicitat de saber que hem caminat junts una vegada més per un programa com aquest, el Sense Fronteres, això és cabdal i bàsic. Farem programa la setmana que ve. Fins al dissabte...
1: Hola, Guillem!
0: Sí? Sí? Perdona?
1: Aquest referèndum...
0: Sí?
1: És un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per la llengua i pel país català. I te faré aquesta cançoneta, que fa així.

Quina meravella, Joan. Gràcies, gràcies, quin regal. El Joan Ortiz, el gran cantautor de Morella i les Illes, al Vallespí, i amb la guitarra a sobre, com va sempre, Joan, moltes gràcies. Quina sorpresa, de veritat. Gràcies per venir aquí a tallar-me. És el millor que em podia passar, que ens podia passar per acabar aquest programa. Què fas? Bé, em fa pols amb el dit mentre marxa. Bé, ja sé que deus haver de marxar. Que vagi bé, Joan, gràcies. No hi ha res millor que et tallin, que et tallin d'aquesta manera, que et talli algú com el Joan. I, a més, amb això, amb la guitarra i amb allò que sempre s'ha fet en aquest país amb la guitarra, reivindicar, protestar, reivindicar i tirar endavant amb fermesa i en català. Bona nit des de la Catalunya Nord. Fins la setmana que ve.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Les altes temperatures previstes per avui faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques afectades principalment de l'interior i del sud de Catalunya. Ahir la calor ja va deixar registres superiors als 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, 64 estacions amb més de 20 anys de dades van registrar la temperatura més alta en un mes de setembre. Tot i que els termòmetres no es van enfilar tant al litoral, també s'hi van assolir temperatures rècord. Les platges es van omplir de banyistes que buscaven alleujar-se de la calor. Són declaracions recollides per 3CAT Info.
2: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
3: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
4: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
5: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: A causa de la calor, els agents rurals han tancat els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp. Donald Trump assegura que el govern espanyol ha perdut el control de la frontera amb el Marroc i ha qualificat de molt trista la situació migratòria a Ceuta. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president nord-americà ha afirmat que el que està passant a Espanya és molt trist i ha acusat l'executiu de no controlar les seves fronteres. Les declaracions arriben al mateix dia que el govern espanyol ha assumit el control del port de Ceuta per habilitar-hi un centre temporal amb capacitat per un miler de migrants. L'executiu de la ciutat autònoma, que inicialment havia donat el suport al projecte, finalment s'hi va oposar. Davant d'aquesta situació, Madrid ha recorregut a la legislació portuària per tirar-lo endavant. A Indonèsia, l'erupció del volcà Anak Krakatau ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri. Segons el Ministeri de Transports, l'afectació arriba a almenys 209 vols. El volcà està en erupció des de divendres a la nit i aquest diumenge la columna de cendra ha assolit fins a 15 quilòmetres d'altura. Diverses escoles han suspès les classes després que alumnes i veïns hagin patit irritacions oculars per la cendra. L'activitat pesquera també ha quedat interrompuda en algunes zones afectades. De fet, les autoritats per ara descarten que hi hagi un risc imminent de tsunami. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del sistema de finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat a la Moncloa.
6: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
7: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: De la seva banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor al Congrés.
8: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
9: Ei! Titi me pregunto si tengo mucha novia, ey.
1: Bad Bunny ha guanyat el primer premi Emmy de la seva carrera gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà. El cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada als Creative Arts Emmy, els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gran gala dels Emmy prevista per al 14 de setembre. L'espectacle partia amb 9 nominacions, una xifra rècord per a una actuació de la Super Bowl. Super Bowl als Emmy. A més del premi principal, la producció també ha estat reconeguda en les categories com a direcció musical, coreografia, so i direcció tècnica. Esports aquest diumenge a València-Barça. Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanca i blava. També jugant a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte, Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39 a 34 a la final. I el Barça jugarà a la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Murcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal.
0: Fins aquí les notícies.
10: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
11: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
10: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
12: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
10: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
13: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
10: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
14: Com veig, em riu.
10: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Hem obert aquesta selecció musical del Mans amb el Ball Pla de Lladurs en la versió del Riu.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: Si el Riu guanyava el concurs doncs, de la Mediterrània, i avui els hem repescat, concretament l'edició de l'any 2011, és que avui us volem repassar algunes de les formacions que han anat guanyant aquest concurs, i també les tres formacions que arriben a la final, que se celebrarà el proper octubre dins la Fira Mediterrània. Qui la guanyava a l'edició de l'any 2016 eren la gent dels Criatures, i el 17, els Balkan Paradise Orchestra. Avui, amb les dues formacions, compartim pista Paradís des del Taumàtrop dels Criatures.

0: Els Laietans, juntament amb Carles Belda, Titot Rivera, Carol Duran, Núria Lozano i Jordi Fàbregas en aquest treball de la Festa Major. En aquest cas hem recuperat Alegria, que és Festa Major. De fet, aquest era el resultat del concurs Sons de l'any 2012.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.
0: I seguim ara, sí, en aquesta

0: l'electrovall de Nastellat, la Laia Rius, que ens ha presentat aquest Emperido Roca després de que fa tot just uns mesos ens presentava Cada casa, cada vida, una proposta molt original al voltant del Vall de Bot amb electrònica. Doncs ara anem sentit aquesta revisió que acaba de presentar aquest Emperido Roca.
1: La selecció musical del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I així arribem gairebé al final d'aquesta selecció musical del Mans, que us hem ofert avui diumenge aquí, a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional. Marxarem amb les que van guanyar l'any 2024, aquest concursons de la Mediterrània, i que ho estan patant des de llavors. Són les Alosa. Aquestes són les Nenes de Ciutat. Bon diumenge. Fins al proper cap de setmana.

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia. Bon diumenge. De nou, obrim una nova temporada del Paraules de Vida, la 2026-2027. Des d'avui us tornem a acompanyar durant les primeres hores del diumenge, quan arrenca un nou dia amb aquelles històries que ens criden l'atenció i que us volem fer conèixer a través de la ràdio. Com és també tradició, encetem la temporada reflexionant sobre l'actualitat de la mà d'un dels bisbes de Catalunya. En aquesta ocasió, avui conversarem durant els propers minuts amb Fra Xavier Gómez. Ell és el bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Quins són els reptes que té aquesta diòcesi per aquest nou curs que ara enceten? Quins són els desafiaments socials als quals l'Església també està molt atenta? Xavier Gómez és també el bisbe responsable del Servei de Migracions i Pastoral Intercultural de la Conferència Episcopal Tarraconense, i amb ell parlarem també de la qüestió de Ceuta, que aquests dies omple els informatius de tots els mitjans. Abans d'entrar en matèria, però, us recordo que aquesta temporada tindrem nous comentaris de l'actualitat de Francesc Romeu i des de Sant Pere de Roma amb en Fernando Cordero, que estrena la temporada el proper diumenge. Ara sí, comença el primer Paraules de Vida de la temporada.
0: Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
1: Iniciem temporada del Paraules de Vida i, com hem dit a la portada, avui ens toca parlar amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, amb Fra Xavier Gómez. Ell és la primera vegada que ens acompanya al programa, el Paraules de Vida. Senyor bisbe, bon dia i benvingut.
2: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: Benvingut al Paraules de Vida, al programa religiós de Catalunya Ràdio, el programa de l'Església a Catalunya. Com iniciem aquest nou curs que s'enceta ara i que tenim enmig d'un món que està convuls?
2: Bueno, comencem el nou curs en el mateix món i en el mateix context en el que van acabar el curs passat. Per tant, durant aquests dos mesos d'estiu o de vacances, la realitat mundial i la realitat, el context no ha canviat gaire. Vivim enmig de situacions d'incertesa, de patiment, no?, en molts llocs del món, encara, i tot està connectat, per tant, tot ens pertoca i ens afecta. Encara tenim les guerres obertes a Ucraïna, guerra oberta, situació molt complicada d'Ebola i molt invisibilitada al Congo, que està mig oblidat, malauradament, les conseqüències dels terratrèmols a Venezuela, a Colòmbia, també com a conseqüència d'un terratrèmol aquests aiguats terribles al Nepal, però a més també, no, la situació més a prop, que tenim aquests desafiaments de la carestia de la vida, la dificultat per a l'accés a l'habitatge, les conseqüències que hem patit tots de la crisi climàtica en aquests estius tan calorosos que hem patit tant de calor, els incendis com a conseqüència també de l'abandonament del món rural, però també de la pujada de temperatures. Doncs, bueno, una situació força complicada, però també hem de recollir totes els aspectes més positius, no? Enmig de tot aquest panorama també hi ha molta vida, moltes coses bones, moltes bones notícies que de vegades passen desapercebudes, però que són les que realment estan sostenent la gent, l'esperança i la vida. Per tant, el context és el mateix, però enmig d'aquest context jo crec que l'ànim hauria de ser recuperar les paraules que el papa Lleó XIV va deixar-nos en la seva visita pastoral, que jo crec que és un full de ruta molt adient per endinsar-nos en aquesta realitat que vivim. I a més, aquesta invitació a la primacia, al primat de l'amor, de la caritat, aquesta crida per el diàleg, per desarmar les paraules, desarmar l'argumentari, per mirar-nos d'una manera diferent, no? I aquesta crida que feia de tenir cura de la dignitat humana en totes parts, o sigui, arreu del món, no? Aquí i en qualsevol altre lloc. Doncs, bueno, ja tenim aquí alguns principis que ens ajuden a navegar aquesta situació.
3: Uh-huh. Un dels punts calents d'aquest estiu, i de fet d'ara també, no?, d'aquest inici de curs, d'aquest setembre, és Ceuta, no?, i la situació que s'està vivint allà. Què pot fer l'Església, o què fa l'Església en aquest cas, a nivell global i a nivell d'Espanya, no?, davant d'aquesta situació, d'aquest drama, no?, i d'aquestes situacions que vivim, no?, d'un poble que està patint, com és el de Ceuta, no?, les persones que hi viuen allà, però, i tot això com es conjuga amb el dret d'aquestes persones que han vingut i de tota aquesta arribada de gent. És una situació, suposo, que complicada, no?
2: Sí, és una situació força complexa, una situació que encara s'està esdevinant, s'està investigant què és el que ha passat, no? Com ha estat possible aquesta arribada massiva de persones, de gent jove, marroquines i d'altres llocs d'Àfrica, però sobretot del Marroc. Això parla d'una situació també de manca de perspectives per al jovent, per a la gent més jove del Marroc, i per les famílies que bueno, quan van veure una escletxa, una possibilitat de sortir del seu país, no?, van optar per marxar. El 30-31 de juliol va ser un dia molt, molt, molt complicat per a la ciutat de Ceuta. Encara la situació és força complexa i preocupa, preocupa per la convivència, tot i que la ciutadania de Ceuta està acostumada a la convivència, a la diversitat, i que han rebutjat els intents d'instrumentalitzar la situació al servei d'interessos polítics o del discurs més de l'odi. Però la situació és complexa. Sabem que sobre el terreny hi ha l'església està treballant, el centre Sant Antoni, el centre de la delegació d'immigracions de Ceuta, està obert, està oferint una atenció humanitària, han arribat voluntaris, s'ha incrementat l'atenció a la gent per donar menjar, dutxes, acompanyament, per intentar posar una sorra d'humanitat enmig d'una necessitat tan gran. La Càritas Ceutí també, no?, ha vist incrementada la demanda, no només per les persones arribades de fora, sinó per les mateixes famílies ceutís que després de gairebé un mes d'haver tancat negocis o d'una situació complicada, també no s'ha vist un increment de demanda a la Càritas. Per tant, jo crec que el missatge de l'Església, enmig de també una instrumentalització com la que estem veient en aquests dies, no?, de manifestacions de solidaritat, que és legítima aquesta manifestació de solidaritat de la població i de la ciutadania. És clar que sí. En la primera paraula sempre ha de ser una paraula de solidaritat vers la població i la ciutadania de Ceuta, que no sentin sols ni abandonats, però també al mateix temps, no?, mantenir la calma, no?, perquè si ens deixem portar per la rauxa, doncs oblidem el seny. Jo crec que l'Església ara li pertoca un paper de mantenir el seny, de fer crides sempre a la cura de la dignitat humana, a la cura de les situacions de les famílies ceutís i de les persones que estan allà en una situació de gran incertesa, i al mateix temps, no?, d'intentar transmetre el missatge que el Papa Llo va deixar al Parlament espanyol i al mateix temps en les seves intervencions, no? Jo crec que hem oblidat, que la classe política, els dirigents polítics han oblidat, no fan cas d'aquesta paraula desarmada i desarmant del Papa Llo, que convidava a una gestió dels conflictes i de les situacions complicades des del diàleg, la cooperació, i no pas des d'aquesta agressivitat que estem veient i la instrumentalització que uns i altres fan, no?, del sofriment de la població ceutí, del patiment també de la població migrada i dels menors i joves que es troben a Ceuta. Per tant, ara tocarà aplicar les lleis internacionals i jo no direm, l'Església no ha de dir a ningú ni a les administracions públiques el que han de fer, però sí que podem recordar, no?, i ser un referent ètic, moral, a l'hora de gestionar aquesta situació, per no oblidar mai que hem de posar la dignitat de la persona humana i el bé comú al centre de tot, i això passa per posar i mirar de combinar el benestar, la dignitat, la tranquil·litat, la seguretat de la població ceutí, al mateix temps de gestionar una atenció, de mirar que aquesta atenció sigui la més personalitzada i garantista possible de les persones que encara es troben a Ceuta. Després ja, doncs, el temps ja anirà dient què passa en aquesta gent, que són persones humanes com nosaltres. I sobretot el que més preocupa és la situació de vulnerabilitat dels menors, de les nens i les nenes, i en aquest cas el de les nenes menors, perquè són dins d'aquest marc de persones que es troben a la ciutat el col·lectiu més vulnerable. Per tant, jo crec que una paraula clau és la paraula dignitat, l'altra paraula és la paraula solidaritat. Jo crec que Ceuta necessita sentir la solidaritat de la resta del país, la resta d'esglésies també diocesanes de l'estat espanyol, necessita aquesta solidaritat i també, jo crec que com a església ens hem de posar al seu costat, que han de ser ells els que ens diguin què necessiten i nosaltres mirar d'ajudar i de facilitar i de ser dins de tota aquesta complexitat doncs un petit oasis de seny i de pacificació.
3: De fet, ara em ve a la memòria aquests dies quan es parla de Ceuta, es parla de l'algoritme i de tot allò que fa l'algoritme per crear aquest ambient de discordància o aquest ambient aquests discursos que hi ha de racisme i de xenofòbia a través de les xarxes, i l'algoritme ja em fa pensar en el papa Lleó, que parlava precisament també d'això de l'algoritme, no? I que s'ha d'evitar que els algoritmes creïn precisament el que s'està creant ara, no? Aquesta divisió i aquesta situació de confrontació humana.
2: Sí, és evident, no? Que hi ha un relat, hi ha una mala educació, una educació dolenta des de l'algoritme que consumim i que arriba a tot arreu. A mi, jo com aquests dies he vist per la televisió tanta gent que amb tanta violència amb els llavis, a les paraules, de gestos de violència, d'enfrontament, doncs, i de vegades, no, un perfil de gent que pots trobar també a les esglésies, no? Que els trobem a les esglésies, i jo pensava, doncs, que ens han oblidat, del missatge, no només del papa Lleó, sinó el missatge de l'Evangeli de Jesús, que no parla no parla de violència i parla de justament tot el contrari, no? De que hem d'aturar la violència des d'una no violència activa i que són altres les maneres, les formes. Hem de mirar de desarmar els cors i de desarmar les cuirasses de les que parlava el papa a Montserrat. Per tant, jo crec que si els algoritmes ens conviden a l'enfrontament, a nosaltres ens hauríem de mantenir no pas en l'enfrontament, sinó en una actitud de reconciliació, de seny, de racionalitat i de cura de les persones.
3: Bisbe Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, parlem d'altres qüestions, precisament també més properes, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Com ha encet aquest nou curs 2026-2027?
2: Amb il·lusió, crec que aquesta potser és una bona paraula, no? Perquè cada curs comença com un quadern en blanc, amb il·lusió, amb continuïtat, amb la tasca que l'Església de Sant Feliu està fent des de ja fa molts anys. Venim d'un curs, estem en un moment de conversió missionera. Jo crec que aquesta és la millor expressió que defineix el nostre moment com a església, una església que vol créixer en comunitat com a deixebles missioners i promoure i viure la sinodalitat, i que té molt clar i que tenim molt clar que la nostra primera tasca i preocupació és la transmissió de la fe, per tant, el testimoniatge de l'Evangeli, i que mirem d'actualitzar el que funciona, de millorar el que funciona al servei de la missió i de l'anunci de l'Evangeli. Tenim projectes, tenim el projecte diocesà de pastoral d'aquest curs, que recull la frase del papa Lleó a Brians: Déu ens somia, ens estima com som, però ens somia millors. Per tant, Déu ens somia millors. Aquesta serà la frase, el lema, que animarà tot el curs. i mirarem de concretar-lo en les prioritats que tenim marcades, no? Hem incrementat amb decisió les unitats pastorals com un moment també per a explicitar la sinodalitat i una espiritualitat més missionera, implementar a poc a poc les experiències de primer anunci i també l'acció catòlica general per oferir itineraris de fe, per promoure la pastoral en joves, la cultura vocacional, tenir cura i actualitzar el catecumenat d'adults per donar una resposta a l'increment de demandes de batisme i de persones que es pregunten i que demanen la fe catòlica. Doncs, també ens hem de tenir cura. Jo crec que tenim desafiaments, tenim oportunitats i és un moment també per continuar fent aquesta lectura creient de la realitat i caminar plegats en aquesta vida d'església que també busca estar sempre al servei d'una societat que és la nostra, que estimem i a la que volem servir.
3: Com a bisbe també responsable a la Conferència Episcopal Tarraconense de la qüestió de la immigració i de l'acollida, una de les qüestions importants també d'aquest curs és que el bisbat de Sant Feliu serà també pioner amb la implementació dels denominats corredors d'hospitalitat, no? És un projecte que també s'ha treballat i que dona força i que s'inicia també ara durant aquestes setmanes, no? I és precisament això, l'acollida, no? A la persona més vulnerable.
2: El tret de l'acollida també és un tret que estem treballant, que venim treballant a l'Església. Tenim la taula d'interculturalitat i migracions, que ha fet una tasca molt important de discerniment que oferirà a la diòcesi les seves conclusions. I en el conjunt de les diòcesis catalanes, a les diòcesis amb seu a Catalunya, també des d'aquest servei de migracions i interculturalitat, amb la comissariada dels bisbes per aturar a terme aquest projecte, doncs sí, començarem en alguna diòcesi, no només a la de Sant Feliu, començaran aquestes petites experiències pilot de participació en els corredors d'hospitalitat, que és una experiència que ja porta anys i que respon a una demanda de les diòcesis amb seu a Canàries. Recordem que fa pocs mesos que el papa hi va ser, per a portar joves, molt joves, que acaben de complir els 18-19 anys, que quedaven en situació de carrer, per portar-los a la península, a altres bisbats, i acompanyar i fer amb ells un procés d'acompanyament cap a una fase d'autonomia i d'aquesta manera contribuir a descongestionar la situació que viuen allà a les Illes Canàries, no? Per tant, gràcies a la iniciativa del rector i de la comunitat parroquial de Piera, doncs nosaltres començarem en aquesta experiència a partir del diumenge que ve, i aleshores vindran dos joves i ja està preparat un dispositiu de col·laboració entre parròquies, entre càritas, entre voluntaris, per poder engegar aquesta experiència. I aquesta és la nostra manera i aquesta és la nostra paraula davant d'aquest discurs d'odi i de rebuig. Nosaltres volem acollir.
3: Bisbe Xavier, se'ns acaba el temps al Paraules de Vida, però abans sí que m'agradaria un missatge final per l'audiència, per la gent que cada diumenge rere diumenge, matina ben d'hora, a partir de 5:45 de la matinada, per escoltar el que és l'actualitat de l'Església a Catalunya a través d'aquest programa, a través del Paraules de Vida. Què els diria en aquest inici de curs?
2: Doncs la mateixa frase que serà la frase del curs pastoral al nostre bisbat, i que és, ens fem ressò de l'ensenyament del papa Lleó a Brians, no? Recordar-los a tots i cadascú que Déu t'estima com ets, però et somia millor. Doncs pregunta't, no? Quin és el somni de Déu per a tu? Quin és el somni de Déu per a nosaltres? Quin és el somni de Déu per a la nostra estimada Catalunya?
3: Bisbe Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i fins a la propera.
0: El comentari de Francesc Romeu.
3: I ara és moment de donar la benvinguda a una nova temporada al Francesc Romeu amb la seva actualitat i el seu comentari de l'actualitat. Francesc, bon dia i ben tornat.
4: Molt bon dia a tothom i ben retrobats de nou en una nova temporada. Dimarts passat, 1 de setembre, i seguint una tradició creada ja pel Papa Francesc, vam celebrar la 11a Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació. Fa 11 anys, el Papa Francesc ja havia publicat l'encíclica Laudato Si, el 2015, sobre aquest tema de la cura de la casa comuna, i així també havia elevat la preocupació ecològica a la categoria espiritual. Amb aquest motiu, el Papa Lleó XIV, que segueix al peu de la lletra la tradició generada pel Papa Francesc, ja va fer públic el mes passat un missatge per aquesta jornada. Aquest missatge porta per títol una frase del profeta Isaïes que diu: amb les seves espases forjaran arades i amb les seves llances fals. D'entrada, el Papa Lleó afirma que ara, a la degradació i alteració de l'equilibri de la creació, que s'està accelerant amb un fort canvi climàtic, cal sumar-li el greu problema de la guerra, que, com diu ell, deixa ferides que s'estenen molt més enllà del camp de batalla. Es cobra vides, desintegra les famílies i obliga milions de persones a abandonar les seves llars, augmentant la por, la injustícia i la divisió. La guerra, a més, deixa una destrucció social i ecològica que perdurarà durant generacions. Més encara, la interacció entre els conflictes armats i la degradació ambiental sovint crea cercles viciosos que destrueixen els ecosistemes, contaminen recursos essencials com l'aire i l'aigua i minven la seguretat alimentària. Això genera pobresa, desigualtat i nous conflictes socials que poden contribuir al ressorgiment de conflictes futurs. A banda d'això, la guerra crea ferides que perjudiquen tot l'entorn de la vida, danyant no només les persones i les comunitats, sinó també la seva àmplia xarxa de relacions amb tota la família humana, així com la seva harmonia amb la creació. Això posa de manifest un fracàs més profund a l'hora de viure a imatge i semblança de Déu, de respectar la vida i de tenir cura de la terra que ens ha estat confiada. No és només un fracàs polític, sinó també moral i espiritual. La guerra, arrelada en desig distorsionats i en el mal ús de la llibertat i del poder humans, constitueix un antitestimoni de l'Evangeli de la Pau. El que a mi més m'ha agradat és que el Papa no sols fa una anàlisi prou acurada de la situació actual, sinó que també té una part propositiva, quan diu que per construir una societat pacífica hem de reformar no només les estructures, sinó també renovar els nostres cors. Les causes subjacents del conflicte i de l'explotació de la creació provenen d'una crisi ètica i cultural, així com d'una pèrdua del sentit dels límits, del desig de dominació, de la recerca del benefici immediat i de la incapacitat de reconèixer la dignitat donada per Déu a cada persona humana. El proverbi profètic d'Isaïes, que diu «amb les seves espases forjaran relles d'arada», no és doncs només una visió que afecta a les nacions, sinó una crida a cada persona. Ens convida a transformar la ferida en vida. Tanmateix, aquesta transformació no es pot dur a terme mitjançant un simple canvi exterior, sinó que requereix, a través de la nostra cooperació amb la gràcia de Déu, una conversió personal i col·lectiva més profunda. I acaba el text del Papa Lleó XIV amb una invitació brillant, quan diu que imaginem-nos un món en què els esforços que actualment s'inverteixen en la guerra es dirigissin al desenvolupament humà integral, al combat contra la pobresa, a la protecció de la dignitat humana i a la reconciliació de les persones que estan dividides. Un panorama així reflecteix la fe en la vinguda del Regne de Déu. Els autèntics instruments per la construcció de la pau no són les armes destructives, al contrari, ho són la veritat, el diàleg, la paciència, la bondat, la justícia, la misericòrdia, la comprensió, la cura i l'amor. Aquests instruments brollen dels cors formats per l'Evangeli i sostinguts per la gràcia de Déu. Només aquestes qualitats tenen el poder de transformar les persones, renovar les comunitats i guarir les ferides del nostre món. És clar, el camí que tenim al davant, encara que no sigui fàcil. Som cridats a deixar que els nostres cors siguin renovats, de manera que afavorim la pau i la cura de la creació. La Sagrada Escriptura ens diu que vetllem pel nostre cor, perquè tot allò que fem embrolla del cor. Si assumim aquesta tasca amb humilitat i fe, ens convertirem en col·laboradors de l'obra renovadora de Déu. Avançarem a poc, però amb fermesa, pel desert cap al jardí, de la divisió cap a la comunió, de la violència cap a la pau. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Cada inici de curs és una invitació a començar de nou. Després de les vacances d'estiu, de moltes persones, les parròquies, les escoles, els moviments i les diferents realitats de l'arxidiòcesi de Barcelona reprenen a poc l'activitat amb una il·lusió renovada. Ara, amb el cap més fresc, emprenem una nova etapa amb l'experiència del que hem après el darrer curs i durant el temps d'estiu. Aquest nou curs arriba, a més, marcat pel record encara ben viu de la visita del Papa Lleó XIV, el passat mes de juny. Aquells dies van ser una autèntica gràcia per a la nostra Església diocesana. Les seves paraules i els seus gestos de proximitat van deixar una empremta profunda en els nostres cors. Els seus missatges van alimentar les nostres ments i orientar les nostres vides. El record d'aquells dies no és només una pàgina bonica de la nostra història recent, ni un conjunt d'imatges emotives, és quelcom més. La visita apostòlica del Sant Pare és una oportunitat per redescobrir amb joia i agraïment la nostra condició de fills i filles estimades per Déu i per renovar el nostre compromís cristià. Aquest nou curs pastoral és una oportunitat perquè el nostre entusiasme es concreti també en fets i accions. Les grans celebracions tenen sentit si es transformen en conversió quotidiana, en pregària més intensa, en caritat concreta i en un renovat impuls missioner. La fe no creix només recordant els moments extraordinaris, sinó fent extraordinària la fidelitat ordinària de cada dia. L'Evangeli ens recorda sovint que un arbre es coneix pels seus fruits. També una diòcesi és reconeguda pels fruits que produeix. Comunitats acollidores, famílies que viuen la fe, joves que descobreixen la seva vocació, persones compromeses amb els més vulnerables i, en definitiva, catòlics capaços de portar esperança allà on viuen i treballen. Que ningú no pensi que el seu servei és insignificant. Cada catequista, cada voluntari, cada religiós, cada ministre ordenat, cada família i cada persona que treballa pel regne de Déu forma part del seu projecte. Un projecte obert a tots, perquè ens sentim part d'una gran família, fills estimats de Déu i germans de tots els homes. Benvolguts germans i germanes, comencem aquest nou curs amb confiança, units a Jesucrist i guiats per l'Esperit Sant. El Senyor continua caminant amb nosaltres i ens fa mirar endavant. Si acollim de debò la seva paraula i perseverem en l'amor, cada pas que fem en el camí d'aquest nou curs ens farà avançar amb il·lusió. Que l'amor de Crist sigui la nostra fortalesa. Alcem la mirada. Mirem al Crist que ens guia avui i sempre.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 6 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb els habituals del diumenge, el Carles Monguirot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. A les 10, el retorn de la setmana tràgica de l'editor de la Reuters Breaking News, el Leon Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui valorant les finances, els números, el fair play financer del Barça després del tancament del mercat de fitxatges. I a les 11, una estrena que sonarà

0: Nova sintonia, arriscada, tot sigui dit, per rebre amb tots els honors que es mereix el nou espai que cada diumenge a les 11 defensarà Empar Moliner. Cartes a l'Empar. La idea és que vosaltres, els oients, pugueu traslladar a l'Empar totes aquelles inquietuds de la vostra vida quotidiana que considereu que tenen gràcia de ser compartides. Relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits despreciables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar en farà una selecció i, evidentment, hi dirà la seva. I, fins i tot, potser ens ho relliga tot plegat amb un bon vi. A les 11, avui, el debut d'Empar Moliner al suplement. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer amb recomanacions gastronòmiques i serièfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement. Avui, les nits de la periodista Glòria Serra, una dona que va començar, de fet, la seva carrera en aquesta casa. I acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també Marc Güell. Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger. Avui tenim una nova jornada amb temperatures extremes. Les màximes poden arribar als 35-40 graus a tot l'interior i aquesta nova calorada fa triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total són 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i al sud de Catalunya, per precaució. Els agents rurals també han tancat els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Ahir la calor ja va deixar registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i la gent ha passat la calor com ha pogut.
3: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir... Un desastre.
4: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
5: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes...
2: A Alemanya, d'aquí un parell d'hores, obren els col·legis electorals a Saxònia-Anhalt, unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En aquestes últimes hores, unes 15.000 persones s'han manifestat als carrers de Magdeburg, la capital de l'Estat, per defensar el pluralisme i la diversitat davant la deriva autoritària. I és que la formació alternativa per Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. És una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. De la Crònica del Món també, el Kremlin valora molt positivament les negociacions que ahir van mantenir amb els enviats de la Casa Blanca per traçar un nou pla de pau a Ucraïna, tot i que per ara no ha transcendit cap gran avenç. First of all, President Putin, thank you so much for having us. El president Vladimir Putin assegura que les converses amb els diplomàtics nord-americans van ser molt útils, però admet que una sortida negociada per acabar la guerra no serà fàcil. De la seva banda, els Estats Units han tret pit dels esforços diplomàtics que lideren i expliquen que anunciaran mesures concretes durant les pròximes setmanes. Tot això, malgrat que encara no s'han reunit amb els representants ucraïnesos, els emissaris de Donald Trump viatgen avui a Kiev, on el rebrà el president Volodymyr Zelensky per discutir el full de ruta proposat per Washington. Ucraïna i Rússia van acordar ahir, doncs, una treva de 3 dies per facilitar les negociacions. En un altre front, els Estats Units i l'Iran han elevat encara més la tensió després d'una nova jornada d'hostilitats al Golf Pèrsic. Segons la Guàrdia Revolucionària iraniana, Teheran ha atacat 3 petroliers que navegaven per l'estret d'Hormuz, 3 embarcacions vinculades als Estats Units i també un portaavions i un destructor nord-americans. Són la resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. El règim de l'Iran ha advertit a més que qualsevol vaixell que circuli per rutes que considera no autoritzades a l'estret d'Hormuz pot ser objecte de nous atacs. La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta en mans del PP per la reubicació de migrants s'intensifica i continuen les protestes. Ahir al vespre, poc més d'un centenar de persones es van manifestar en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta, que poden acollir més de 1.000 persones. Ho van fer amb crits a favor de l'expulsió dels migrants. Els manifestants van retreure que es faci un allotjament temporal per 1.000 persones migrants al port d'aquesta ciutat, a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els va barrar el pas quan van arribar a la zona portuària. En el front més polític d'aquesta situació, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso, del PP, també Iona Belarra, de Podem, creuen que Pedro Sánchez està sotmès al Marroc.
6: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
7: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
8: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: El PSOE insisteix que no es pot acusar el Marroc sense proves. I el Partit Popular també ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, en aquest cas per la reforma del sistema de finançament. L'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat a la Moncloa. En canvi, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admetia ahir aquí en una entrevista al Suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor al Congrés.
9: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També, doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Passant gairebé 8 minuts de les 6, de la crònica cultural, un nom, Bad Bunny, protagonista de les últimes hores.
10: Ei, y te me pregunto si tengo mucha novia, ey.
2: Bad Bunny ha guanyat el primer premi Emmy de la seva carrera gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà. El cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada als Creative Arts Emmy, que són els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gran gala dels Emmy prevista pel 14 de setembre. L'espectacle partia amb 9 nominacions, una xifra rècord per una actuació de la Super Bowl als Emmy. A més del premi principal, la producció també ha estat reconeguda en categories com direcció musical, coreografia, so i direcció tècnica. I els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ahir va combinar els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb dos pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'hi van fer 2, 3 de 8 simultanis. Dues construccions que buscaven homenatjar la figura de Gaudí i recordar el vincle que tenia l'arquitecte català amb el fet casteller. Javi Pons és el president de la Colla Vella i Marc París de les Joves.
11: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
12: Ens omple d'orgull perquè sabem de que es va inspirar amb el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
2: I pel que fa als esports, a la primera divisió de futbol, el Barça visita avui el València a 4:45 de la tarda en directe aquí a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. També avui a les 9, Espanyol Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, ha convocat Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera. A la segona divisió, el Girona ha guanyat 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. I el Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica. Victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: El suplement amb Roger Escapa.
13: El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
14: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
15: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
13: I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin pel que, si no...
16: Un restaurant Caníbal a Berlín.
13: Cada diumenge a la 1 del migdia.
16: Amb Paula Molés.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Som al suplement, som a Cat Ràdio, l'ofici d'educar l'Isabet Pedrosa. Cada diumenge a l'hora que... Si tenim molta sort, els nens encara dormen.
17: L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
18: A l'alumnat el desmotiva la desconnexió dels continguts amb la vida real.
19: Jo crec que l'alumnat està desmotivat perquè no troben sentit allò que fan. Ve imposat una sèrie de coneixements que no tenen relació amb el seu dia a dia i amb millorar la comunitat, res.
20: No se senten a gust, no se senten acollits i, per tant, doncs, ells van a l'institut a buscar amics i amigues i a passar-ho bé i necessiten que també que l'adult els hi faci el seu paper i a vegades, moltes vegades, no ho troben.
21: Els infants no es motiven quan no tenen vincle amb el mestre i o la mestra i amb el grup. Si se senten fora del grup, tampoc es motiven.
22: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit què desmotiva els alumnes segons el David Vilalta, el Joan Maria Girona, l'Agnès Vallvé i l'Adelina Escandell de la tertúlia de Savis Mestres. Què activa i què apaga la motivació d'alumnes i docents? Sovint se sent la lletania que cada vegada arriben més alumnes desmotivats a l'escola i també hi ha molts docents esgotats i desmotivats. De què depèn la motivació? De les ganes o capacitats personals, de l'entorn, del docent, del vincle, de la matèria, de sentir-se superat? Comencem el curs 100% motivats. Ens acompanyen
23: David Bueno, doctor en Biologia i fundador de la Càtedra Neuroeducació de Barcelona, autor de Educa el teu cervell, El cervell de l'adolescent i El arte de ser humanos. Héctor Ruiz Martín, investigador en psicologia cognitiva, autor de Dumitos, Coneix el teu cervell per aprendre a aprendre i Com aprenem. Sentirem també el pedagog Carles Flor i la tertúlia de Savis Mestres i la tertúlia de Joves Pro. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
22: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'ofici d'educar la motivació que activa i apaga les ganes d'aprendre. Sense motivació per aprendre és difícil obtenir bons resultats, va escriure el doctor en filosofia Robert Schwartz. Recordo el cas d'un adolescent d'uns 14 anys que havia perdut completament la motivació jugant al futbol. No en un cas concret. Se sentia sempre comparat amb un altre jugador que l'entrenador considerava que era millor. Sortia pocs minuts i quan sortia ho feia pressionat, ho feia jutjat i res no li acabava de sortir bé. Però un altre club va i li proposa liderar un equip. I de cop, sense que encara hagi canviat d'equip, sembla un altre jugador, no? Torna a córrer, a demanar la pilota, a gaudir i a fer-ho bé, perquè algú, per primera vegada en molt temps, ha tornat a creure en ell. La motivació. Benvinguts, David Bueno, Héctor Ruiz Martín. Benvinguts a l'ofici d'educar. Començam amb aquest exemple molt concret de com s'ha activat aquí la motivació com per art de màgia, no? Que creguin en nosaltres és clau per tenir motivació?
24: És una de les maneres de tenir motivació. No és l'única. A veure, el tema de la motivació és molt ampli i hi ha molts extrems i moltes arestes, eh? Però una de les maneres és que mostrin confiança en tu, que creguin en tu. Quan tu confies en una persona, aquesta persona confia més en ella mateixa, la confiança s'encomana. I confiar en tu mateix és un dels requisits, no l'únic, però és molt important, per estar motivat.
22: I com afecta la comparació, no, amb els altres, que en aquest cas, no, la motivació, no, que pot ser notes, pot ser l'altre ho fa millor, les expectatives, com afecta això?
25: Al final tot això contribueix a aquesta confiança, en confiar en un mateix, que això té un nom tècnic, això es diu autoeficàcia, que és el creure en que tu pots aprendre o fer allò, no, que és el propòsit que hi ha al darrere. I fixa't que és molt interessant, perquè com bé diu el David, la motivació depèn de moltes coses. No només depèn de l'interès, que és el que habitualment pensem. Fixa't que aquest nano de l'exemple té interès per jugar al futbol, li agrada el futbol segurament, no? Però no és suficient, perquè hi ha factors que també seran clau i que, de fet, poden ser més importants que l'interès, perquè modulen aquests interessos. I en aquest cas, el que estem parlant, l'autoeficàcia, el creure que tu pots aprendre allò, que ho pots fer bé, doncs acaba modulant el teu interès per jugar o no jugar. Fixa't, no? En aquest exemple, aquest nano, que segurament tenia inicialment un gran interès per jugar a futbol, pel fet de perdre aquesta autoeficàcia, estava perdent també l'interès pel futbol.
22: Diu el David Bueno que quan estem motivats notem les ganes, el desig de fer alguna cosa i ens cremen els dits per fer-la. Això és molt bonic i molt, molt il·lustratiu, no? Encara que sigui una feina purament intel·lectual, perquè el cervell dilata els vasos sanguinis i reben més sang i, per tant, més glucosa i més oxigen, que és l'únic que menja el cervell per obtenir energia metabòlica i fa que estigui més literalment energitzat. I això vol dir que pot funcionar durant molt més de temps sense cansar-se, tot i que després, quan s'acaba l'energia, hi ha com una mena de baixada, no? Com funciona i d'on neix, David, la motivació?
24: Mira, el naixement de la motivació pot néixer de molts llocs diferents, vale? Jo penso que també hem de distingir, per començar, el que seria la motivació extrínseca. Com a docents fem alguna cosa perquè els alumnes s'animin, i jo dic, moltes vegades els hem de transmetre coses que per si mateixes motivadores no ho són gaire. Ho deia algun dels docents que deia no veuen l'aplicabilitat d'això que estan aprenent, per tant hem de fer alguna cosa, però després hi ha la motivació intrínseca, que és aquesta que neix de dins del teu desig de fer coses, d'aquesta autoeficàcia que deia l'Héctor. Clar, què passa quan ens motivem? Quan ens motivem hi ha una zona del cervell, estic simplificant lògicament, però que és l'estriat que se'ns activa, i és la zona que ens permet gestionar aquesta motivació, però que a més ens dona sensacions de recompensa, de benestar, fins i tot de plaer. Per això, quan estem motivats, encara que allò que estiguem fent no ens quedi de vegades gaire bé, després ens sentim més a gust que no pas quan fem una cosa per obligació, per molt bé que ens acabi quedant, perquè no hi ha aquesta recompensa interna.
22: I dependre de les motivacions externes, és a dir, dels premis, de les gratificacions, això és perillós?
25: Sí, no, a veure, també és important. Moltes vegades, la major part de les persones en el dia a dia, moltes coses les fem per motivació extrínseca, perquè al final fem allò per aconseguir una altra cosa, no?, o per evitar unes conseqüències de no fer-ho, no?, i això, doncs, d'alguna manera, forma part de com funciona la motivació, és a dir, no necessàriament tot ha de ser intrínsec, no? El que passa és que moltes vegades aquesta motivació que pot començar sent extrínseca es pot convertir en intrínseca, en el sentit de que al final fixa't que una de les coses que més ens motiva és l'èxit, és allò que estem fent, doncs, que surti bé, i això ens genera aquestes sensacions de recompensa, d'èxit. En el cas de l'aprenentatge, com que estem parlant d'educació, el fet d'entendre alguna cosa, això et genera un sentit, no?, de recompensa molt gran, d'èxit, i això el que fa al final és que t'acabi motivant fer allò per fer-ho independentment de les conseqüències, no? En aquest cas, ja que parlem del context d'educació, doncs un pot començar, doncs, posant-s'hi en una matèria que potser d'entrada potser no li interessa, doncs, perquè al final està motivat per les qualificacions, per, no?, la seva reputació, no?, però el fet de posar-s'hi i potser, no?, tenir èxit en aquesta matèria i veure que se li dona bé, etc., acaba fent que tingui també una motivació intrínseca pel fet de fer-la, no? I per això jo crec que és molt important que no perdem mai de vista que és veritat, a l'escola a vegades hem d'ensenyar coses que d'entrada sembla difícil que les puguem connectar directament amb els interessos, però no oblidem també aquesta part de l'autoeficàcia, del fet de que moltes vegades el que és important és que ajudem els alumnes a tenir èxit, a dominar allò que els estem demanant que aprenguin, perquè quan el tenen, això genera una motivació que genera interès.
22: Tenir èxit i a vegades ser mirats, no? Sobretot els nens, és molt, mira què faig, mira qui ha aconseguit, mira quina nota he tret, mira, no?
24: Hi ha una edat, per això és l'edat del mira mama, mira papa, mira, mira, mira, perquè justament acaben de descobrir instintivament, inconscientment, que el que fet de que un adult que ells tenen com a referent, que se l'estimen, valori positivament allò que estan fent, els genera sensacions de benestar.
22: I genera motivació.
25: És que, fixa't, quan parlaves de la motivació extrínseca, clar, un sempre pot pensar en coses així molt materials, no?, les notes, els diners, no?, però la motivació extrínseca també està darrere del fet que nosaltres, com a espècie social, no podem evitar estar contínuament avaluant si les nostres accions, no?, quin efecte estan tenint les nostres accions respecte als altres, no?, en relació a quina imatge no estem donant. I això, vulguem o no, és una cosa que de manera intrínseca, per ser com són, no?, estem, doncs, pendents de que les nostres accions tinguin, no?, una repercussió positiva. I quan la tenen, això ens motiva. I fixa't que la motivació és extrínseca, perquè en el fons el que estàs buscant és aquesta aprovació, el sentit de pertinença, no?, que es diu, que és un dels factors que, segons les teories clàssiques de la motivació, és molt important per generar motivació.
22: Marta, benvinguda. Sentim joves, com sí. Ho diuen ells?
3: Testimonis dels nostres joves, però sobre què els motiva i desmotiva també a l'hora d'aprendre. Comencem per l'Èlia.
4: Crec que parlo per molts joves quan dic que no ens motiva aprendre sinó treure la millor nota en el menor esforç possible. I com hem de tenir aquesta mentalitat quan l'educació està com està? Professors desmotivats, que no ens ensenyen i ens avaluen més del format que del

0: i té ganes d'aprendre, però la veritat és que el sistema educatiu actual aconsegueix tot el contrari, ens desmotiva, ens estressa i ens apaga les ganes de saber. Per exemple, jo que estic en l'etapa de batxillerat, me pareix impensable que gairebé tots els meus companys visquéssim asfixiats, dormint una mitjana de 6 hores al dia només per poder estudiar i lliurar treballs. O sigui, això no és educació, és pura supervivència. No importa si ja entens la lliçó o si desperta de curiositat la matèria, l'únic que importa és si te dona temps a memoritzar-la abans de l'examen, sacrificant tota la teva salut mental. A mi personalment me motiva sentir que entenc com funciona la matèria que estic donant, i en canvi a batxillerat el que se fa és explicar els continguts de manera molt mecànica i els professors no s'enfoquen en saber si l'estudiant està entenent el que estem donant a classe o no. També me motiva trobar professors que transmeten la seva passió i que t'encoratgen a obtindre millors resultats. Me motiva descobrir temes que connecten amb la meva vocació. Però el que em desmotiva és saber que estic donant uns continguts que simplement m'he de memoritzar i vomitar a l'hora de l'examen i que realment no m'interessen ni estic entenent-los profundament. Per tot això, considero que el nostre sistema d'aprenentatge necessita un canvi imminent.
1: Estic perdut. No sé què vull ser.
2: Un alumne motivat rendeix 1000 vegades més un alumne desmotivat. David Bueno.
3: Una realitat és que hi ha molts alumnes que no se senten motivats. Sentíem alguns testimonis. Llegim el llibre d'Omitós, desitgem que els alumnes estiguin més motivats, però la motivació requereix un objectiu. Les persones no estan motivades sense més ni més, sinó que estan motivades per aconseguir alguna cosa. Aconseguir que els estudiants estiguin motivats a classe no és gaire difícil. El que realment és difícil és que ho estiguin per aprendre el que proposem que aprenguin. De fet, dius, Héctor, que els estudiants recorden més el que ha passat a classe que el que esperava que aprenguéssim. L'escola ha de motivar l'alumne, no? I motivar per què? No? Ara sentíem, no? Motivar per aprovar exàmens, per vomitar un contingut. I, clar, tenen un esperit crític, no? Ells ja se n'adonen que alguna cosa aquí no funciona, no? Com s'ha de fer això?
4: Sí, és que realment aquests testimonis m'han agradat moltíssim perquè estan expressant una situació que és incòmoda, però que és real, que s'ha de dir, no? Que és que al final moltes vegades el que perceben els alumnes del que els demana l'escola, i això ho dic en base a enquestes i investigacions que s'han fet sobre quina és la percepció que tenen els alumnes de l'escola, vull dir que no és la meva opinió així sobre la meva experiència personal, és precisament una cosa molt similar al que elles estaven dient, no? Sembla que el que importa és l'assoliment, sembla que el que importa és fer les coses bé, i fer-ho com abans millor, i no realment l'aprenentatge, de manera que fixa't que al final l'escola, el missatge que sovint està donant, i hi ha meravelloses excepcions, com sempre, però el missatge que està donant és has d'aprovar, això és el que importa, i a més, per fer-ho, no cal que entenguis, no cal que realment aprenguis, perquè pots fer-ho utilitzant maneres d'aprendre, com per exemple estudiar el dia abans de l'examen, que és una manera molt habitual que utilitzen els estudiants, però per què? Perquè funciona, perquè té èxit, perquè els hi permet passar l'examen, tot i que després és una manera que provoca que les coses s'oblidin ràpidament, no? Això de massificar l'estudi en unes poques hores. I clar, jo crec que és molt interessant el que estan dient, perquè sense adonar-nos hi ha aquesta tendència, aquesta dinàmica a l'escola en què sembla, no? Fixa't, el que els estem demanant realment és que demostrin l'assoliment en aquestes coses i no s'està valorant realment el que seria un aprenentatge de debò. Els mateixos alumnes, no, ho perceben i, com molt ben expressat, doncs ens ho estan manifestant, no?
3: La desafecció dels alumnes és una porta a la desmotivació i a la llarga l'abandonament escolar, David?
5: Claríssimament, és una porta, clar. El moment en què hi ha desafecció vol dir que no t'està interessant allò, que no li veus una utilitat o que no encaixa amb la teva manera de veure. I això desmotiva, però és que desmotiva no els estudiants, desmotiva els adults, a qualsevol persona. Clar, aquí hi ha una paradoxa que és molt interessant, que és, connectant amb el que deia l'Héctor, i és que demanem que aprenguin per formar-se, però els mesurem quantitativament uns resultats un dia en concret o una sèrie de dies puntuals. Aquí hi ha una feina, per mi, enorme a fer des de la pedagogia, que és per intentar casar aquestes dues coses. Lògicament, fa falta algun tipus d'avaluació, però si tu avalues puntualment i després demanes, no, és que ho has de recordar tota la vida, dius, no, aquí hi ha una cosa que no acaba d'encaixar. I no acaba d'encaixar perquè moltes vegades perdem, jo penso, de vista quin és el fonament biològic o

0: de la mateixa motivació. És a dir, per què ens motivem? Ens motivem per progressar. Amb un infant no cal que el motivis. Després parlem què hem de fer per motivar-los. No, el que ha passat és que pel camí els hem ensenyat a desmotivar-se. Quan un infant, hi ha un exemple que poso sovint, comença a caminar, fa les seves primeres passes, s'agafa una taula, es posa dret, fa quatre passes i cau. No es desmotiva. Es torna a posar dret, i es torna a posar dret, i es torna a posar dret. Clar, si per instint fem això, perquè després ho anem perdent, llavors ho hem de recuperar d'alguna manera. Doncs és perquè pel camí hem perdut aquesta sensació de... fins i tot de recompensa externa, en el sentit d'una simple mirada dels mateixos progenitors, dels docents, de la societat, allò de que has fet un petit progrés, sabent que cada persona és diferent. Hi ha persones que els és molt fàcil progressar, perquè tenen més capacitats cognitives, i d'altres que els costa molt. Però, clar, si els passem pel mateix sedàs, com podrem motivar un que li costa més?
1: Motivacions per aprendre, hem dit algunes, eh? Trobar sentit al que s'aprèn...
2: Però ara, quan dius trobar sentit, crec que és molt important aclarir una cosa. Hi ha un sentit instrumental, que pot ser important, és a dir, això perquè serveix, val? Sí, això està clar, però hi ha un sentit que és encara més important, que és el significat, que és entendre-ho, que és entendre què és allò, què significa, no? I l'èxit en l'aprenentatge, aquesta recompensa que ens dona el cervell quan aprenem, sobretot ens la dona quan precisament passa això, quan entenem alguna cosa, quan estem fent connexions entre idees que teníem, però que mai les havíem connectat, i al connectar-les apareix una nova idea, un nou concepte, això és el que ens motiva. Clar, quan en el context escolar, sovint, i vull dir sovint, perquè no vull que això sigui sempre així, no? Però sovint el que s'està valorant és un aprenentatge que moltes vegades no va acompanyat necessàriament de comprensió, i això ho han dit aquestes alumnes, no? Jo ho memoritzo, no? Ho poso a l'examen, i clar, quan tu no estàs entenent res d'allò, allò deixa de ser significatiu per tu, no?, que es diu, i això, doncs, d'alguna manera redueix la motivació i l'enfoca en el que se suposa que estàs demanant. Bueno, doncs, si m'estan recompensant externament per fer les coses així, doncs les seguiré fent així, tot i que això, intrínsecament, pues, no m'acabarà de generar la motivació pel que se suposa que ens hauria d'importar, que és per aprendre.
1: Avui a l'Ofici Educat, la motivació que activa i apaga les ganes d'aprendre?
3: Sempre haig de fer el que tu vols.
4: Ajudar els estudiants a tenir èxit en els reptes de l'aprenentatge amb estratègies és una de les formes més efectives per fomentar la seva motivació. Héctor Ruiz Martín.
1: Marta, sentim també professors.
5: Sí, el David Vilalta, l'Agnès Ballbé, el Joan Maria Girona i la Delina Escandell, de la tertúlia de Savis Mestres, ens expliquen com es pot motivar l'alumnat.
6: La motivació no és un aspecte únicament psicològic, sinó que té a veure amb l'ambient on estàs treballant. I, per tant, la manera, des del meu punt de vista, més interessant per motivar és que els alumnes trobin sentit allò que han de fer. La construcció de sentit col·lectiu a l'aula és la millor motivació que es pot tenir.
7: I que, a més, el seu aprenentatge, allò pel qual treballen, serveixi per traspassar les portes de l'aula i fins i tot les portes del centre educatiu. Tot el que reverteix amb la comunitat, més petita o més gran, dona molta motivació.
8: Els alumnes es motiven si se senten, perceben de que tu estàs per ells. Per tant, el més important és intentar aconseguir un bon vincle i una bona relació profe o mestre o professora amb el grup d'alumnes. Si la canalla, els adolescents, senten això, es motiven a fer el que tu els animes a fer. Si estableixes una distància amb ells, aleshores costarà molt més que funcioni el grup.
9: Jo crec que una cosa que motiva molt és que quan tu fas una proposta, que anem a treballar alguna cosa, que ells puguin decidir algunes coses. I llavors que entre tots, o que cada grup decideixi, o individualment, que hi hagi un ventall dintre del marc que tu proposes, ells puguin decidir què fan.
1: A veure, anem acotant termes. Que una tasca sigui difícil, motiva o desmotiva?
2: Si és massa difícil, desmotiva. Si està just en el punt de dificultat que un aprecia que podria arribar a resoldre-la, això motiva.
0: I si percebem que no ens es requereix cap esforç, no ens motiva tampoc.
2: Exacte.
1: La por a equivocar-se motiva o desmotiva?
0: Mira, depèn molt. Clar. Depèn molt de cada persona, depèn del caràcter de cada persona. Hi ha persones que per no equivocar-se, la por d'equivocar-se fa que es motivin per no equivocar-se, i hi ha persones, això depèn molt de l'autoconcepte que tinguis de tu mateix, que això els frena absolutament perquè no es pensin els altres que no ho sabia fer. Exacte. Això és tan difícil, buscar regularitats en una aula, eh? I aquests quatre professors que hem sentit ara, tots tenien raó, però no hi ha una norma fixa de dir, si fas això els motivaràs, no? Depèn de cada docent, depèn de cada col·lectiu d'alumnes.
1: Curiositat i interès. Com funcionen, motiven i com es poden activar?
2: Bé, al final la curiositat, l'interès, sobretot, sorgeixen precisament una miqueta per connectar amb el que estàvem dient d'aquesta pregunta, d'aquesta situació que jo percebo que podria arribar a resoldre, no? Fixa't, una cosa que pels éssers humans ens atrau moltíssim són les històries, no? Tenim una gran inclinació per les històries, per això existeixen la indústria del cinema i de la literatura, no? Perquè ens encanten les històries. I per què ens encanten les històries? Doncs, entre d'altres coses, perquè comencen normalment plantejant una situació problemàtica, un repte, però que veiem, no?, que es podria resoldre, que es pot resoldre, no? I ens interessa, no? Es genera aquest interès. I, per tant, fixa't que començar una classe una mica utilitzant l'estructura de les històries, partint de la pregunta, el que volem, no?, el que volem resoldre, el que volem respondre, i no directament d'una resposta, la pregunta de la qual no sabem ni quina és, no?, això ens està generant ja una curiositat, un interès inicial. Ara, això no és suficient. Després, el que caldrà és que, per mantenir aquest interès, aquesta motivació, el que caldrà és que els alumnes, en cada pas, se segueixin sentint competents, no?, capaços de poder resoldre aquest problema.
1: I és perillós que els estudiants triïn sobretot allò que són més bons i que més els motiva?
0: No ho és, esclar que no, perquè si allò els motiva, aquesta motivació també arrossega altres coses amb ells. Clar, que no podem més tampoc deixar que només facin allò que els motiva. El que hem de fer és, a partir del que els motiva, estirar les altres coses que potser no els estan motivant tant.
2: Jo, si em permets aquí, per afegir un matís, jo crec que hi ha el perill, és precisament, no? Fixa't que estàvem parlant de que sovint la dinàmica, la cultura que hi ha a l'escola és el que importa és fer les coses bé, no? I fer-les a la primera i demostrar aquest assoliment. Per tant, això què provoca? Que jo, per sentir-me competent, per sentir aquesta autoeficàcia alta, el que m'inclinaré és per aquelles coses que crec que se'm donen bé. Però clar, ja són les que se'm donen bé, no són precisament les que necessito aprendre. I de la mateixa manera, les coses que jo penso que no se'm donen bé, d'entrada, em generen un cert rebuig, no? Perdo l'interès per aquestes coses. Aquesta idea explica moltes situacions a les escoles, eh? I sobretot, doncs, per exemple, al voltant de la lectura, etcètera. Però és clau adonar-nos que, evidentment, clar que és important que aquelles coses que els motivin, doncs, que també ho aprofitem, però compte, perquè si ells decideixen què aprendre, és molt probable que s'inclinin per aquelles coses que en realitat ja saben fer, perquè són les que ens demostraran que les poden fer bé des del principi.
0: Jo penso que aquí és on hi ha el bon saber fer del docent, que és deixar que puguin triar algunes coses i tu reconduir-les, perquè a través del que han triat, així se senten protagonistes, a través del que han triat, tu els hi vas colant les altres coses perquè també els acabin motivant, perquè vegin que també són eficients amb les altres coses.
1: La motivació avui, què activa i apaga les ganes d'aprendre?
10: No em toquis, que punxo.
4: Tot allò que aprenem quan estem motivats, el cervell ho emmagatzema millor i després ho pot utilitzar amb molta més eficiència. David Bueno.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, com funciona aquesta motivació? Hi ha dos estats emocionals que són claus per motivar-nos, la sorpresa i l'alegria, diu també el David Bueno. David, el paper de les emocions a l'hora d'activar la motivació, no? Allò de si el cervell fa diferència entre aprendre per obligació o fins i tot amb por a suspendre, o per interès, o per aprovar, hi ha aquella idea antiga de la letra quan sangre entra, que jo recordo que algun dia tu em deies, no, si la por també ajuda a motivar perquè t'acabarà una garrotada, no? Vull dir, d'alguna manera.
0: Sí, esclar, a veure, totes les emocions són activadores de la nostra conducta. De fet, la paraula emoció ve de moure's. Per tant, activen la nostra conducta. Clar, però no totes les emocions són equivalents. Aleshores, el pànic no, el pànic ens bloqueja, però aquella por subtil que abans es feia servir a les escoles, la por al ridícul, la por al càstig, doncs hi havia alumnes, i jo m'hi reconec, que ens motivava. Ens motivava perquè no volíem caure amb el càstig, no volíem caure amb el ridícul. Clar, però això et genera també un estat d'ànim d'intranquil·litat, un estat d'ànim reactiu davant de nous aprenentatges. Hi ha emocions que són... Potser fins i tot a vegades no són tan activadores com la por. La por és molt activadora. Des d'un punt de vista de supervivència, la por és l'emoció que fa que ens protegim davant d'una amenaça, i això és importantíssim. Hi ha altres emocions que potser no són tan intenses, però que són molt més efectives. Aquí esmentaves tu la sorpresa i l'alegria. Sorpresa entesa com a curiositat, n'acabem de parlar, i l'alegria entesa com a confiança, que és el vincle que alguns dels docents estaven dient.
1: Digues.
2: No, jo t'anava a dir que tot això que estava dient el David, jo crec que és molt interessant per aprofitar-ho, per aclarir un malentès que és molt habitual al voltant de la motivació. Perquè aquí estem dient la motivació és molt important per aprendre, però moltes persones assimilen que motivació vol dir estar-s'ho passant bé, no? És a dir, aquesta idea de que ha de ser una cosa sempre intrínseca, no? I no, a veure, la motivació vol dir que un té motius per fer alguna cosa, i aquests motius no tenen per què ser només el gust per fer allò. Pot ser el deure, el sentit del deure, doncs això ho faig perquè és el meu deure, o la reputació, o el voler evitar unes conseqüències, no? A no fer-ho. És a dir, entenguem que quan diem la motivació és clau per aprendre, no estem dient passar-s'ho bé és clau per aprendre, no necessàriament.
1: I es pot aprendre sense motivació?
2: Molt difícil, perquè la motivació precisament, el que com diu el David, el que està fent és portar-nos a fer les accions... No? Que ens portaran a aprendre. És a dir, per aprendre tu has de fer coses. I aprendre implica, sobretot el tipus de coses que ensenyem a l'escola, implica un esforç. Implica un esforç cognitiu, implica una pràctica, implica posar una atenció. Per fer totes aquestes coses, tu has de tenir motius per fer-les. Per tant, necessites motivació per aprendre sí o sí. Evidentment, quin tipus de motivació és la que hem de promoure? Doncs aquella que és més en positiu, que és la que deriva de l'èxit, de sentir-se a gust aprenent, del repte que puc superar, no? O fins i tot, com s'acostuma a comentar, doncs aquesta, de veure que allò que estem fent té una utilitat, no? Un sentit. Totes aquestes coses són les que hem d'utilitzar sobretot en positiu. Però que no hem de pensar només que motivar vol dir anem a fer alguna cosa lúdica, divertida, no necessàriament. De fet, a vegades aquestes estratègies fallen perquè tota l'atenció de l'alumne es posa en l'activitat lúdica i no en allò que volien que aprenguessin, no?
1: I què podem fer, David, amb els desmotivats, amb els rebotats, no? Que a vegades poden convertir uns autèntics sabotejadors de l'aula, no? I riu perquè alguna vegada li deu haver passat.
0: Sí, segur, i tant.
1: Què fas tu?
0: Mira, jo, si més una paraula, ara parlo per la meva experiència personal. Abans d'estar a la universitat, jo estava en una escola de l'antiga IGB i hi havia sempre els disruptius. Jo me'ls guanyava a través del vincle. Establir una mirada de confiança. El primer dia que fan la trapelleria grossa, tu te'ls mires amb aquella cara, vull dir, has fet la gran trapelleria. Però això no vol dir que jo tingui cap mena de mania, entre cometes. El professor em té mania, no. Si jo ho entenc, ets adolescent, eren adolescents. Doncs a la segona vegada que te'ls mires d'aquesta manera, te'ls has posat a la butxaca. I deixen de ser disruptius a la teva aula. I a partir d'aquí pots començar a treballar les altres coses. Perquè abans en estàvem parlant també. Això el que fa que s'emmirallin més en tu. I per tant, tot allò que tu els hi diguis els hi entra més bé i a poc a poc van entrant dins la dinàmica.
1: Diu el David Bueno que se'ls guanya a través del vincle. Què diuen els professors? De fet, hem sentit que ells deien que el vincle era molt important.
5: Sí, i recordem també que tot el curs passat ens va acompanyar aquella mena de rum-rum, de malestar, d'esgotament del professorat. Doncs bé, el David Vilalta i la Delina Escandell, de la tertúlia de Savis Mestres, ens expliquen com s'automotiven ells com a docents.
6: Jo em motivo mirant el món. I crec que és la manera... No? Tu mires al món i veus filons d'aprenentatge. Veus un avió que s'enlaire, és un filó d'aprenentatge. Camines per Montserrat a 800 metres d'altitud i veus una pedra arrodonida, un altre filó d'aprenentatge. Obres el diari i diu que la repressió a Síria ha augmentat des de la guerra, és un altre filó d'aprenentatge. Contemplar i mirar la vida és un filó d'aprenentatge i a mi em motiva per portar coses a classe.
7: M'he motivat sempre a mesura que anava treballant. O sigui, és com una relació dialèctica, tant amb el resta de companyes i companys com amb l'alumnat, no? I també les famílies. Aquesta relació que avui veus que no ha acabat de rodar bé i penses com ho faré demà, sempre és el que m'ha mantingut més en contacte i diria la motivació, però jo crec que sempre hi he estat motivada.
5: Sentim també com gestionen l'automotivació l'Agnès Ballbé i el Joan Maria Girona.
9: Jo m'he motivat molt quan en equip de docent hem estat debatent sobre com fem les coses, posant els infants al centre i decidint millores. I això, veure que anem millorant l'escola entre tots i totes, ens encanta.
8: Jo m'he motivat a mi mateix pensant que l'ensenyament és una part de l'educació. Igual que la família educa, doncs des de l'escola, des de l'institut, eduquem una mica més. Però, clar, dintre del món de l'ensenyament hi ha bastants, no, això és difícil de fer un percentatge de mestres i de professorat que potser s'haurien de dedicar a una altra cosa perquè no ajuden els companys i companyes, no ensenyen ni eduquen bé i jo diria que no són feliços tampoc fent-ho.
5: Doncs precisament què fem amb els docents desmotivats? Ells ens ho expliquen.
9: A vegades els mestres no es motiven perquè és una feina dura i a vegades arribem molt esgotats al final del dia i costa tornar a començar l'endemà. Aquests mestres els diria que mirin enrere i vegin quantes personetes ells han ajudat, han acompanyat i com han crescut, com els veus que van millorant i això et torna a motivar.
8: Jo crec que els mestres que fan la seva feina o professors només pel sou i potser per les vacances, s'estan perdent perquè les feines que impliquen relació amb persones, sanitat, serveis socials, ensenyament, ens impliquen de cap a peus. I si no ho valores, després fa mal de panxa. I per això moltes baixes i moltes depressions és perquè no s'ha vist o no s'ha elaborat de que realment estem relacionant amb persones. Entonces, això no ens cansa, però ens gasta. Per això fan falta les vacances llargues.
9: Les mestres necessitem un acompanyament per pair tot el que vivim el dia a dia.
7: Davant de tantes situacions de relació personal, estaria bé que els claustres també tingués una figura que els acompanyés, els mestres individualment i com a claustre.
11: I a mi em sembla que hi ha gent que ni es desgasta. I aquests els hi ensenyaria la porta.
1: Doncs sentim el David Vilalta, que és expeditiu, diu el David Bueno, si nosaltres no estem motivats, ens serà molt difícil motivar-los. Tenim un conjunt de neurones, anomenades neurones mirall, que s'activen de la mateixa manera que fem una cosa que quan la veiem fer una altra persona, i són la clau de l'aprenentatge per imitació, i fan que si nosaltres entrem a l'aula motivats, sense que ens ho proposem de manera explícita, ajudem els nostres alumnes a motivar-se. Ep, molta atenció, diu el David, perquè el procés és bidireccional. Si entrem en una aula on els alumnes estan desmotivats, el nostre cervell tendirà a imitar-los i ens desmotivarem, no? Per tant, un docent desmotivat no motiva i una classe desmotivada desmotiva el docent?
0: Sí, pot fer-ho. Però, esclar, aquí és on ve la professionalitat, la vocació del docent. Totes les feines si es fan amb vocació funcionen millor i t'ho passes més bé, però la vocació te l'has de buscar tu també. I el docent ha de ser capaç de valorar quan entrarà en aquella aula com se'ls trobarà i entrar amb una dosi, anava a dir, extra d'energia, de motivació o amb alguna estratègia per captar l'atenció i aconseguir establir aquest vincle, aquest lligam i començar a iniciar els processos que vindran a l'aula.
1: Héctor, què funciona per automotivar-se, en el cas dels docents, eh?
2: Clar, al final la motivació és igual pels infants que pels adults i al final depèn exactament de les mateixes coses, no? Hi ha diverses teories clàssiques sobre la motivació, però potser una de les que en tot el que estem dient agruparia, no, totes aquestes coses que estem parlant és la teoria de l'autodeterminació, que es diu, que bàsicament ens diu que hi ha tres coses que són fonamentals, no, per mantenir-nos motivats. Una és el sentit d'autonomia, és el sentir que tu tens la capacitat de prendre decisions, no, sobre allò que faràs. Això abans ho hem dit, no, que està bé que l'alumnat tingui certa possibilitat d'escollir, però aquí sí, no? El docent ha de posar, ha de marcar, no?, uns límits. El docent com a tal també necessita sentir-se que ell està prenent, no?, que és part de les decisions que es prenen del que passa a l'aula, del que passa a l'escola. Tens el sentit de pertinença, que també n'hem parlat molt, el tema del vincle, de sentir-te part d'allò que estàs fent, de què valores aquelles coses que la teva comunitat valora, i per mi el que crec que és dels més importants, perquè a més també el trobem en les altres teories de la motivació, que és el sentit de competència, una altra vegada. És el sentit de que tu allò que estàs fent ho pots arribar a fer molt bé, no? Que sents que ho pots assolir. I com et dic, això moltes vegades està darrere de situacions d'alumnes disruptius. Estan sent disruptius perquè senten que el que l'escola els està demanant ells, això no se'ls dona bé i ningú, no?, els ha ajudat a que això canviï. I al mateix temps, un docent es pot desmotivar en veure que allò que intenta fer a l'aula doncs no surt, no? No té èxit, i aquí ve el tema de que la vocació és important, però tenir eines professionalitzadores també és molt important per mantenir aquesta motivació i aquesta vocació, que són aquestes estratègies, aquestes eines per prendre bones decisions.
1: Avui a l'Ofici Educar, la motivació que activa i apaga les ganes d'aprendre.
3: Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
4: Notar que avancem en el procés d'aprenentatge és un dels factors que influencien més en la motivació per seguir aprenent. Héctor Ruiz Martín.
1: Doncs, Marta, tenim un darrer testimoni, el del pedagog Carles Flor.
5: Sí, sentim el contrapunt que ell aporta sobre la motivació, aquest pedagog.
12: Trobo que la motivació és una plataforma que em sembla una mica volàtil o fràgil. Bàsicament per dos motius. En primer lloc, perquè la motivació té al seu davant un enemic que considero formidable amb el que probablement li tocarà enfrontar-se. Hàbits. Al final, ens agradi o no, el que les persones som és la suma dels nostres hàbits més freqüents, tant en l'actuar com en el pensar. Tot i que no dic que no sigui possible trencar els hàbits, no és menys cert que moltes vegades ens costa Déu i ajuda. L'altre enemic és que sovint el motor de la motivació no són tant les accions que s'han de dur a terme per assolir l'objectiu que ens hagin plantejat, sinó el desig del fruit de les accions, la patència d'allò que es vol aconseguir en un futur més o menys llunyà. Quan això passa, ens és més difícil situar-nos en el present que s'esdevé, ja que les accions, en lloc de ser netes, estan tenyides d'un jo que malda per aconseguir el fruit de l'acció. Si el fruit de l'acció, que és jo, costa d'assolir, si el llistó que s'ha col·locat és difícil de saltar, si es presenten obstacles o dificultats en el camí, aquella motivació inicial que cremava com una foguera de Sant Joan a poc va minvant.
5: I què és el que proposa en Carles Flor?
12: Posar l'accent en les habilitats innates que tot ésser humà té, perquè és a través de les habilitats i de les destreses naturals que ens és més fàcil situar-nos en un estat d'alta eficiència cognitiva que es diu concentració, un estat que radica de la cognició el sentit del jo i que permet que l'acció es faci per l'acció mateixa i no pel resultat que se'n deriva.
10: Confia en mi, si caic aprendré a aixecar-me.
4: Ens cal motivar els alumnes, i una de les maneres és estar nosaltres motivats quan interactuem amb ells. David Bueno.
1: Gràcies, Marta. Avui has estat molt motivada, eh?
5: Gràcies.
1: Diu el David Bueno, les persones motivades valoren més la seva feina i s'ho passa millor fent-la, i en conseqüència els és més fàcil mantenir la motivació i tornar-se a motivar, perquè el cervell busca... Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb climatitzar els espais educatius. Us deixem amb Siderland, tututurú, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
13: Fins aquí l'Ofici d'Educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
1: Som pura cafeïna.
0: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricardo Estrella entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
2: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, encara al suplement d'estiu, vam conversar amb el primer entrenador català de l'NBA, en Jordi Fernández. Viu, treballa i també ha fet créixer la família a Brooklyn, però no deixa de banda les seves arrels a Badalona.
4: El més fàcil per mi seria parlar anglès amb els meus fills, perquè aquí no hi ha molts catalans i seria el més fàcil. Però jo crec que per mi és molt important, doncs, que els meus fills parlin català. Jo només els hi parlo en català i estem en aquest procés, doncs, de poder... Bueno, de que quan comences amb un procés així, que no saps molt bé com funciona, doncs et dones compte, doncs, que ells entenen tot, però que després el que és més fàcil per ells és que parlin en anglès, perquè ells saben que jo parlo anglès, tot i que mai els hi parlo. I estem en aquest procés de, bueno, d'aprendre. Tenim un quadern en català, doncs mirem el 3CAT i els dibuixos i demés, música, escrivim les cançons, llegeixen llibres en català.
3: Algun grup de música predilecte en català dels fills?
4: Els gossos. Sí, la seva que s'obre ferida és Corren.
3: I el nostre crític musical de confiança, en Luis Hidalgo, ens va convidar a pujar a l'escenari de la mà de l'Adrià Puntí, un home amb qui molts catalans, precisament, han après a insultar.
5: En realitat, aquí fa una... és que és molt difícil dir-ho, eh? No siguis curt ni tan sorrut, un pixafret, un cul d'embut, un pell de cony, un dat pel cul, un orinal, un lleva fins ben brut.
3: Queda dit.
5: Sí, i a més és categòric. Té paraules que no s'inventa, però que rebusca en l'idioma català, domina molt bé l'idioma català, el domina fonèticament, sap què vol dir, sap com ho vol dir, estructura, rimes, que de vegades són insòlites, i a més és un rei de la enumeració. Hi ha cançons que enumera moltíssimes coses, fa llistat de coses amb un català que jo trobo preciós.
3: I també vam celebrar els 15 anys del musical Cop de Rock amb dos dels actors que ara el tornen a portar a l'escenari, i també amb el seu creador, en Joan Lluís Bozzo, amb qui vam reflexionar sobre teatre en català.
6: Treure's de sobre aquesta idea tan equivocada de que lo vamos a hacer en castellano porque si no nos entendemos todos. Aquesta cosa jo la trobo espantosa. El públic que va a veure espectacles, sigui d'on sigui, que va a veure espectacles musicals en català, si són ben fets, no té límits de cap mena. Això ho demostra molt bé el musical Maricel, no? O el musical Ànima, que han fet també.
3: Exacte.
6: Si es fa bé, no ens hem d'amagar en la fórmula en castellano, que si nos entendemos todos. Jo quan em diuen això m'aixeco i me'n vaig.
3: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
7: Bon dia, Marina.
3: A les plataformes anem fins al món de l'aristocràcia anglesa amb la segona temporada de The Gentlemen.
8: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
9: I know what you're up to. I'm being loomed in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
7: A
3: Això és a Netflix. La sèrie de Guy Ritchie, protagonitzada per Theo James i Kaya Scodelario, ens endinsa en el tèrbol món de la classe alta britànica a través d'una família que, sota l'aparença correcta, amaguen ser un dels principals cultivadors de marihuana del país. I en aquesta segona temporada, l'aliança amb una família mafiosa italiana pot suposar la seva millor estratègia, però també el seu pitjor malson.
7: A tu què t'ha semblat, Marta?
3: Una temporada que va de menys a més, però en què aconsegueix brillar el segell de Guy Ritchie amb aquelles escenes d'acció i sobretot amb el seu sentit de l'humor, i en què la química entre els protagonistes, atenció Marina, és més palpable que mai.
7: I encara les plataformes...
10: The wedding is this Saturday. The story that you're gonna do.
11: What do you mean, my speech?
10: Yeah. Are you gonna use the first time we met?
11: Yes.
10: Okay, what about the first date?
11: Yeah, of course. You don't have to do a speech.
10: So you're saying Charlie is your first love?
7: HBO Max s'ha incorporat al catàleg de drama.
3: Robert Pattinson i Zendaya són una parella a punt de casar-se a qui se'ls trastocarà tota la relació quan un dels dos confessi, pocs dies abans de la boda, un secret que sembla imperdonable.
7: Ai, a qui agradarà, Marta?
3: Els que vibreu amb les comèdies romàntiques de Tom Hanks i Meg Ryan, però us agrada que us sorprenguin com a servidora, i a tots aquells als quals no us importa acabar la pel·lícula preguntant a la vostra parella: perquè tu, si jo fes això, o què?
7: I si no us voleu fer aquesta pregunta, però en canvi preferiu en el teatre, doncs el Teatre Texas posa en escena precisament Desaparellats.
3: Esther López i Ricard Ferrer protagonitzen aquesta comèdia sobre segones oportunitats i les decisions més transcendentals de la vida, escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius. Una història sobre una parella que viu atrapada en la rutina fins que un dia descobreixen dins del lavabo de casa una porta a un univers paral·lel en què hi viuen versions diferents d'ells mateixos.
7: Per què l'hem d'anar a veure?
3: Per si heu acabat de veure de drama, amb ganes de continuar endinsant-vos en el món romàntic i plantejar-vos com hauria sigut diferent la vostra vida si haguéssiu triat diferent. I, per cert, la funció és a 6:15 de la tarda.
7: I si preferiu anar de concert, música.

0: metit amb la gola es passeja buscant pastís.
1: Perquè avui Mamaduixa és el plat fort de la Festa Major de Sant Celoni.
2: I presentarà el seu nou disc, Tothom té raó, a l'aparcament del pavelló 11 de setembre a 12:45 de la matinada. Abans, pel mateix escenari hauran passat també els germans Serra Solses de Ginestar i després tocaran les Gamberres. Tots els concerts de Festa Major són gratuïts.
1: Doncs amb Mamaduixa i el seu Riquiti arribarem avui a les 7 del matí. De seguida tornem al suplement.

0: welcome to party.
1: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 6 de setembre del 2026, el 8 d'agost passat, no fa ni un mes, molta gent estava de vacances, als informatius la crisi de Ceuta ja ocupava tots els titulars i a les sobretaules l'arribada de l'eclipsi del segle es disputava les converses amb l'estira i arronsa pel fitxatge de Julián Álvarez. Aquell 8 d'agost, un dissabte, la Maria Camps i el Carles Otero, una parella de 30 i tants, amb un fill de 2, l'Àlex, i un gos, es disposaven a passar el dia a la platja Nova de Roses. Esperaven la segona criatura. La Maria estava embarassada de 35 setmanes de la Clara, per tant, encara no li tocava. Però alguna cosa dins seu es removia. Tots junts van tornar de pressa a l'apartament i sense temps ni de treure's la sorra de la platja, la Maria es va posar de part amb unes contraccions fortíssimes. D'espectadors, marit, criatura de 2 anys i el gos. Amb l'afegit que la Clara venia de natges, el nadó no s'havia girat i, per tant, venia de cul. Amb el temps just per trucar al 112, una infermera del SEM els va donar les instruccions necessàries per assistir al part. En només 15 minuts, 15, la Clara va néixer gràcies a l'instint de la seva mare. I just en el moment en què coneixia el món, els sanitaris del SEM entraven per la porta de casa i de seguida van pronunciar una frase fatídica. La nena no respira. La perícia dels serveis sanitaris, però, van aconseguir el miracle. La Clara se'n va sortir. Està sana. Avui, diumenge, gairebé un mes després, la Clara i els seus pares, acompanyats de la infermera del SEM que va guiar per telèfon els 15 minuts més intensos de la seva vida, ens acompanyaran aquí, al suplement, per recordar-nos que som mamífers i que la vida ens pot confirmar en qualsevol instant que som un accident meravellós i que les idees més ben planificades sovint només serveixen perquè la realitat les atropelli. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb el Marc Güell. Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nit de mal dormir, aquestes altes temperatures fan triplicar el nombre de municipis que avui estan en risc màxim d'incendi.
2: Hi ha més d'un centenar de municipis de 17 comarques en perill extrem de foc, sobretot de l'interior i al sud de Catalunya. Els agents rurals també tanquen avui els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp, a la Noguera.
0: Avui eleccions clau al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern.
2: Malgrat el cordó sanitari dels altres partits, Alternativa per Alemanya lidera els sondejos i podria governar amb majoria absoluta. 15.000 persones s'han manifestat a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
0: El govern espanyol tira pel dret i instal·larà al Port de Ceuta un nou espai temporal per acollir migrants.
2: N'hi cabran un miler. El govern ceutí s'hi havia negat i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. En les últimes hores, Donald Trump ha tornat a atacar Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria.
0: El Kremlin valora molt positivament les negociacions amb els enviats de la Casa Blanca per Ucraïna.
2: Putin assegura que les converses han estat molt útils, però admet que una sortida negociada per acabar amb la guerra no serà fàcil. Avui els emissaris de Trump viatgen a Kiev per reunir-se amb Zelensky.
0: I Bad Bunny ha guanyat el primer premi Emmy de la seva carrera.
2: Gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, el cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada en els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gran gala dels Emmy.
0: Els esports, el Barça busca aquesta tarda el liderat en solitari de la Lliga amb la incògnita de Lamine Yamal. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia, sí, els veuran a visita en el València Mestalla a un quart de cinc amb l'objectiu d'aprofitar les relliscades de Madrid i Atlètic. Lamine ha viatjat, però ahir no es va entrenar amb el grup per un cop i podria no ser titular.
0: També ha entrat a la convocatòria Gabriel Jesús,
3: que segons explica està preparat per tenir els primers minuts com a blaugrana. L'entrenador, per cert, ha confirmat els 5 capitans, Rafinha i Pedri, escollits pel tècnic, i Eric, De Jong i Lamine, votats pel vestidor.
0: Enric Agut, fins quan durarà la broma? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs encara paciència, perquè avui calor molt intensa. Demà també en farà, però perdrem un parell de graus. Dimarts, un dia similar al de demà. I a partir de dimecres, sí, arriba un canvi de temps, amb un front, ruixats, i baixarà la temperatura, es notarà. Avui, com comentàveu, la calor serà novament extrema, amb moltes màximes a l'interior entre els 35 i els 40 graus. També calor, molta calor a la costa, sol, amb alguns núvols prims, a la tarda alguns intervals de núvols en àrees de muntanya i de ponent, bona mar, marinada al litoral, i ahir dissabte novament la calor va ser molt excepcional per un mes de setembre, amb més de 40 graus en alguns indrets i nou rècord a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Realment impressionant. La temperatura ara mateix, Lleida marca 22 graus, Barcelona molt alta, nit tòrrida 27, Tarragona 23 i Girona 21 graus.
5: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Carles Munguilot, Oriol Marc i Núria Oriols. A les 10, el retorn de la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking Views, el Lion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui, valorant les finances, els números i el fair play financer del Barça després del tancament del mercat de fitxatges. I a les 11, una estrena que sonarà d'aquesta manera. Nova sintonia, sintonia arriscada, per rebre amb tots els honors que es mereix el nou espai que cada diumenge a les 11 defensarà l'Empar Moliner, Cartes a l'Empar. La idea és que vosaltres, els oients, pugueu traslladar a l'Empar totes aquelles inquietuds de la vostra vida quotidiana que considereu que tenen gràcia de ser compartides. Relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries. A partir d'aquí l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. A les 11, el debut d'Empar Moliner al suplement, just després les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions gastronòmiques i serièfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement. Avui estrenem temporada amb les nits de la periodista Glòria Serra, una dona que va començar la seva carrera en aquesta casa, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminós. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui tanquem aquest primer cap de setmana de setembre amb una nova jornada de temperatures disparades. El govern fa una crida a la prudència i extremar la precaució davant la calor intensa i l'elevat risc d'incendi al medi natural. De fet, avui s'ha triplicat el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de focs forestals. Aquestes comarques són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha pràcticament 300 municipis en nivell 3 per perill molt alt i avui queda restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera per aquest perill extrem d'incendi. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
5: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
2: Tot plegat l'endemà d'un dissabte en què els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus en diferents punts de l'interior de l'Ebre, a Ponent, al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central. Platges i piscines s'han tornat a omplir.
6: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
7: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
8: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes...
2: Ahir els bombers van treballar en diversos incendis. A Ripollet, un foc de vegetació al voral de la C-58 va obligar a tallar la carretera en sentit nord durant una hora, i a Tordera, al Maresme, una dona va acabar ferida lleu per inhalació de fum després d'un incendi que va obligar a confinar durant unes hores un parell d'urbanitzacions.
0: Atenció, perquè amb tanta calor i amb tants banys, 3 persones han mort en menys de 24 hores a 3 platges catalanes. Ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany.
2: Un home de nacionalitat francesa de 69 anys va morir ahir mentre es banyava a la platja de la Rovellada al municipi de Colera, a l'Alt Empordà. Un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, va perdre la vida a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres, un altre home de 45, en aquest cas de nacionalitat anglesa, va morir després de saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou perquè volia arribar nedant a la platja.
0: El focus informatiu d'aquest diumenge també se situa a Alemanya. D'aquí una hora obren els col·legis electorals de Saxònia-Anhalt. Són unes eleccions clau en aquest land, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya pot obtenir la majoria absoluta. Seria el primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial que els ultres governarien, amb conseqüències especialment rellevants pel sistema educatiu. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Saxònia-Anhalt vota avui en unes eleccions que, tot i que són regionals, tenen una gran transcendència a escala estatal. La incògnita principal, veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. Si pogués formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar o la cultura. Tindria també accés a informació sensible perquè podrien nomenar el ministre de l'Interior. Manarien sobre la policia, fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. La por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta.
0: Nou xoc entre el govern espanyol i el govern de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa el govern de la ciutat autònoma de deslleialtat i de tornar i de donar l'esquena a Ceuta. En una entrevista a La Vanguardia ha demanat responsabilitat tant al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, com al líder dels populars, Alberto Núñez Feijó.
10: Me parece irresponsable que haya líderes de la oposición que señalan a un gobierno, en este caso de Marruecos, y que exigen a un gobierno de España sin pruebas y sin evidencia, no sé exactamente el qué.
0: A Ceuta, el govern espanyol ha pres el control del port per ordenar que s'obri i s'instal·lin carpes per acollir temporalment un miler de migrants. La sessió estava acordada, però el govern saudí es va fer enrere a l'últim moment. Les obres ja han començat i els espais estaran disponibles fins a finals d'aquest any. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. Argumenta Òscar Puente en l'ordre que ha signat que impera l'interès general per sobre dels riscos per a la seguretat o l'explotació del port, riscos que alegava Ceuta i que l'Estat es compromet a minimitzar. Ja han començat els treballs per construir carpes i habilitar espais de descans, mèdics i d'atenció social per a les persones migrants que fa setmanes que dormen al carrer. Són en total dues parcel·les de 16.000 metres quadrats. Mentrestant, la Moncloa continua acumulant crítiques a la gestió i al relat per excloure el Marroc de l'autoria.
12: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
13: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
11: Críticas de Feijóo y Ayuso, a las cuales se suma la Esquerra, Ione Belarra, de Podem.
14: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
11: Desde el PSOE apelan a la prudencia.
15: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
11: Defensa Pilar Bernabé, membre de l'executiva federal, que sense proves no es pot acusar Rabat.
0: Gràcies, Tània. A tot això, en relació a la situació a Ceuta, aquesta matinada Donald Trump ha tornat a ficar cullerada en la crisi migratòria.
2: El president nord-americà assegura que el govern espanyol ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. En un missatge a la seva xarxa Truth Social, també ha afirmat literalment que el que està passant a Espanya és molt trist.
0: El Kremlin valora positivament les negociacions que van mantenir ahir amb els enviats de la Casa Blanca per traçar un nou pla de pau a Ucraïna, tot i que per ara no ha transcendit cap gran avenç.
16: First of all, President Putin, thank you so much for having us.
0: El president Vladimir Putin assegura que les converses amb els diplomàtics nord-americans van ser molt útils, però admet que una sortida negociada per acabar la guerra no serà fàcil.
2: I els Estats Units han tret pit dels esforços diplomàtics que lideren i han explicat que anunciaran mesures concretes durant les pròximes setmanes. Tot això malgrat que encara no s'han reunit amb els representants ucraïnesos. Els emissaris de Donald Trump viatgen avui a Kiev, on el rebrà el president Volodymyr Zelensky per discutir el full de ruta proposat per Washington. Ucraïna i Rússia van acordar ahir una treva de 3 dies per facilitar les negociacions. Moscou reitera, però, que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna i les condicions dels dos països per cessar definitivament les hostilitats continuen molt allunyades.
0: I en un altre front, l'Iran ha atacat amb míssils balístics 3 patrullers i 3 vaixells nord-americans, entre els quals un portaavions a l'estret d'Hormuz, en represàlia pels atacs nord-americans d'ahir que haurien inutilitzat 3 embarcacions iranianes que transportaven cru. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat d'intensificar els atacs contra vaixells militars dels Estats Units si continua el bloqueig del trànsit de cru.
2: Adverteix tots els vaixells al Golf Pèrsic i a prop de l'estret davant de qualsevol moviment sospitós. Les dades de trànsit marítim mostren com el volum de patrullers a l'estret d'Hormuz continua molt per sota de l'habitual, malgrat que Donald Trump insisteix que ja controlen les vies marítimes principals. Els Estats Units i l'Iran van reprendre els atacs creuats ara fa una setmana, després d'un mes de relativa calma. A banda de l'ofensiva contra embarcacions, els darrers dies Washington també ha bombardejat posicions al sud de la República i prepara noves sancions per ofegar econòmicament Teheran.
0: I ara ens situem a Indonèsia, on l'erupció del volcà Anak Krakatau ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri.
2: Segons el Ministeri de Transports, l'afectació supera els 200 vols. El volcà està en erupció des de divendres a la nit i aquest diumenge la columna de cendra ha assolit fins a 15 quilòmetres d'altura. Diverses escoles han suspès les classes després que alumnes i veïns hagin tingut irritacions oculars per la cendra. L'activitat pesquera també ha quedat interrompuda en algunes zones afectades. Les autoritats descarten de moment que hi hagi un risc imminent de tsunami.
0: El Partit Popular ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
2: Sentim la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
17: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: El PSOE ha retret del PP que vulgui posar pals a les rodes a un sistema que portaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes des de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admetia ahir aquí al suplement que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
18: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També, doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero va insistir a aprovar el nou model abans d'acabar l'any perquè pugui entrar en vigor el gener que ve.
0: Sobre aquesta qüestió, segur que també hi diu la seva, demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, entrevistat al Matí de Catalunya Ràdio pel Ricard Ostrell. L'independentisme viurà divendres vinent una altra diada nacional sense unitat estratègica de partits i identitats. Les mobilitzacions previstes mesuraran la seva força social al carrer després que l'últim CEO apuntava una recuperació del moviment independentista, Jordi Corbalán.
19: El baròmetre de començaments d'estiu donava aire a l'independentisme. El suport a la independència pujava 6 punts i se situava en el nivell més alt des del 2020. Un 45% dels enquestats votaria a favor de la independència en un hipotètic referèndum. Aquest ampli però minoritari suport social fa anys que no es tradueix en unitat d'acció dels partits i les entitats. Les reivindicacions compartides, com la defensa de la llengua, que va marcar l'última diada, el malestar pel funcionament dels serveis públics o el dèficit fiscal, no són suficients per alinear el moviment independentista. La irrupció de l'extrema dreta d'Aliança Catalana ha fragmentat encara més la divisió. En aquest context, caldrà veure quina capacitat de mobilització tindrà la diada d'aquest any, amb manifestacions convocades a Barcelona, Girona i Amposta. Oriol Junqueras es tornarà a manifestar després de 5 anys d'absència del líder d'Esquerra a la mobilització de la diada i de fredor amb les anteriors direccions de la ANC. Podria ser, si no hi ha contratemps judicials, l'última diada amb el president Puigdemont i els exconsellers a l'exili.
0: Els préstecs al consum s'han disparat. Segons l'última estadística del Banc d'Espanya, aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances, Cristian Roldán.
20: Bon dia. Segons l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, els viatges d'estiu suposen un 17% de les sol·licituds de préstec. El president de l'Organització de Consumidors FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, reconeix que han augmentat molt les consultes sobre aquests deutes.
21: Ha estat un increment, no, d'aquestes consultes, tant condicions draconianes, no, d'interessos elevats, de comissions per tot arreu, que volen amortitzar i els cobren un dineral.
20: L'experta en hipoteques, Montse Cespedó, assegura a Catalunya Ràdio que molts joves recorren aquests productes davant la frustració que els provoca no poder accedir a un habitatge.
22: Les persones estan molt desmotivades perquè realment que estalvin no arriben amb aquest increment constant del preu de la vivenda i totes les dificultats que hi ha per la concessió d'hipoteques, i aquesta desmotivació a l'estalvi al mig llarg plaç fa que necessitin compensacions econòmiques o lúdiques de manera immediata.
20: Els experts també alerten que tenir aquest tipus de crèdits contractats dificulta que els bancs ens concedeixin hipoteques.
0: Gràcies, Cristian. I ara ens situem a la Sagrada Família, que ha tornat a deixar una imatge per la història. Han sonat gralles dins la basílica i s'han aixecat castells. Les dues colles de Valls, la Vella i la Jove, van homenatjar la figura d'Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller i van deixar una altra foto històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. L'acte el va seguir la Colla Ballester. Colla, bon dia.
23: Bon dia. Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors, s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Li agradaven i els defensava. I ahir, sota les torres de Gaudí, s'hi feien 2 3 de 8 simultanis en unes construccions impactants i meravelloses dins de la Basílica. Javi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves. En una missa que no se'n va poder estar d'incloure aplaudiments pels castellers de Valls.
0: I ara música.
1: A ti me pregunto si tengo mucho novio, ey.
0: És Bad Bunny, que continua col·leccionant premis. Aquesta matinada s'ha endut el premi Emmy de la seva carrera. Ha estat per aquesta actuació durant la mitja part de la Super Bowl, la final de la Lliga Nord-Americana de Futbol Americà.
2: Sí, el cantant de Puerto Rico s'ha endut el guardó al millor espectacle televisiu en directe en qualitat d'intèrpret i productor del show. La seva actuació a la Super Bowl també ha estat premiada en 7 categories més de les 9 a les quals estava nominada, la majoria de caràcter tècnic. Ha estat reconeguda en apartats com la coreografia, el so i la direcció musical i tècnica. Els premis lliurats aquesta matinada són l'avantsala de la gran gala dels Emmy, que tindrà lloc d'aquí una setmana i que reconeixerà les millors produccions de televisió comercial i les millors sèries de l'any als Estats Units.
0: I de Bad Bunny als Oasis. L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis d'en Luke Buckinenger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cine de Venècia. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament a la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, la banda més emblemàtica dels anys 90. Des de la seva primera trobada al local d'assajos, dominada pels nervis, la desconfiança i la por a una nova baralla, fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat, fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. Sentim el director, Steven Knight.
4: The first time that Liam walks into the rehearsal.
5: El primer cop que Liam entra a la sala d'assaig, el primer cop que es disposen a tocar junts després de tants anys, encara no s'havien parlat. D'aquesta manera va començar la relació, que es va anar desenvolupant davant les nostres

0: La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
1: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una pel·lícula, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: El Ser Querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost i està preseleccionada com a candidat a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos.
2: L'informatiu del suplement.
3: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
4: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva.
3: Avui obrim a un quart de vuit després de la TTT del València-Barça.
5: Des del Palau, transmissió de la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
3: En joc el primer gran títol de la temporada, el primer test important per a l'equip de Javi Rodríguez.
5: Transmissió amb Francesc Ripoll i l'anàlisi de Roger Serrano.
3: I a partir de les 9...
6: No m'ho puc creure!
3: Espanyol-Sevilla. El partit del debut de Brian Zaragoza davant l'afició.
4: Aquesta tarda tot gira en futbol sala i lliga.
3: Tot gira, fent ràdio esportiva des del 2004.
4: Tenim passió per l'esport.
2: L'informatiu del suplement.
7: El Barça visita aquesta tarda Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc. Els blaugranes volen aprofitar la relliscada del Madrid i de l'Atlètic. Roger Nau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, sí, és una oportunitat d'or per agafar avantatge al capdavant del campionat. El Barça-València començarà un quart de cinc de la tarda, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. La gran incògnita és Lamine Yamal. El davanter és a València, però ahir no es va entrenar amb el grup per un cop i es dubta per ser titular. També ha entrat a la convocatòria Livakovic i Gabriel Jesús. El brasiler està a punt per tenir els primers minuts amb la samarreta blaugrana. Ho ha confirmat Hansi Flick, que també ha oficialitzat el nomenament dels capitans.
9: When I see the team, also the players,
10: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
8: Els dos primers capitans, Rafinha i Pedri, els ha escollit Flick, i els altres tres, Eric, De Jong i Lamine, els ha votat el vestidor. Del partit i del Barça també n'ha parlat Carlos Corberán, el tècnic del València, que afronta el xoc d'aquesta tarda amb urgències i només un punt després de tres partits.
11: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes.
8: Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. Serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava.
12: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
8: El conjunt blanquiblau recupera Leandro Cabrera i Brian Zaragoza podria debutar. L'Espanyol Sevilla, com sempre, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I al marge dels partits del Barça i l'Espanyol, avui es disputen dos enfrontaments més de primera, a dos quarts de set, a l'Alavés Osasuna i després també Màlaga-Llevant, mentre que ahir es van jugar el Villarreal 2 Deportivo de la Corunya 3, amb gol decisiu d'Aubameyang i debut de Marc Casador a l'equip gallec, el Rayo 3 Racing 2 i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez va jugar els últims 30 minuts i després també va estar present a la roda de premsa de Simeone.
13: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
14: ¿En serio?
13: Sí.
14: No tengo nada que comentar.
8: I a segona, cop d'autoritat del Girona, victòria per 0 gols a 2 al Molinón contra l'Sporting, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, en aquest cas, 8 minuts després de debutar.
15: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i què millor que treure aquest resultat.
8: L'altre equip català de segon, el Sabadell, rep demà el Còrdoba a la nova Creu Alta. I encara en futbol, a la Lliga F, victòria incontestable del Barça al camp del Sevilla per 0 gols a 4. Triomf també per 0-1 del Badalona Women en el derbi contra l'Espanyol. I més coses en crònica poliesportiva. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39 a 30.

0: A 4, el tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega, Esports 3.
1: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte.
0: És el cinquè títol dels blaugrana que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Per cert, una altra secció blaugrana, la de futbol sala, aquesta tarda pot aixecar la Supercopa Espanyola. Juga en la final al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez a les semifinals van superar ahir el Jaén als penals. I en ciclisme, Enric Mas consolida el lideratge a la Vuelta després de la 14a etapa en final al Pol de la Pandera. Jaén, el mallorquí, ara té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gol i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 15a etapa d'avui, en final a Còrdoba, s'ha retallat 80 quilòmetres per la calor. L'equip UAE Emirates, per cert, també en ciclisme, ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. L'equip també ha confirmat que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. I en motor, Toni Bou, en trial, pot aconseguir avui el seu 40è, el número 40, títol mundial de trial. El pilot de Piera ahir va guanyar la primera cursa del Gran Premi dels Països Baixos i el mundial de trial de l'aire lliure pot quedar avui decidit ja matemàticament. Té l'opció matemàtica d'aconseguir aquest títol, que seria el 40è consecutiu des del 2007.
2: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentida, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
0: I encara en motor, el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole pel francès Pierre Gasly d'Aspin, al davant de George Russell de Mercedes. Des de la segona fila sortiran els dos Ferraris, de Leclerc i de Hamilton, mentre que el líder Antonelli sortirà des de la 11a línia de la graella per canvis al motor. És la primera pole de Gasly a la Fórmula 1 després de 190 grans premis i la primera d'un francès des del 1997.

0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia, Roger.
3: 3, 2, 1, seganya!
1: Joan Anton Català, ben tornat.
2: Roger Escapa, ben trobat. Que bé, eh? Que bé.
1: Això és la 9a temporada de La Terra es Plana, aquest espai que celebrem cada diumenge a l'hora que surt el sol, el suplement, des que ens hi vam posar amb aquesta etapa, que mica en mica es va allargant, Joan Anton. Per tant, molts èxits per tu.
2: I per tu.
1: I celebrar, doncs, que continuem parlant de ciència, mirant cap al cel, astronomia, física, química quàntica, quan fa falta, també.
2: Jo t'ho agraeixo molt, Roger. Recordo el dia en què em vas trucar per telèfon, t'acabaven d'oferir la direcció del suplement, i em vas trucar. Em vas dir, escolta, Joan Anton, què et sembla si féssim una secció i vàrem anar a dinar? I allà vàrem parar, et vas inventar el nom aquest, La Terra és Plana, que recordo que no, al començament vaig arrofar.
1: Tu no el veies gens clar.
2: Home, no, deia, hòstia, La Terra és Plana, fotrem de nom.
1: I mira, el temps m'ha donat la raó, no, perquè cada dia són més els adeptes que pensen, sí, que La Terra és Plana, eh? Sort que tu, amb la teva divulgació tan didàctica, t'encarregues de...
2: No parlo amb ells de fa molt de temps, però ja són 9 temporades, qui ho diria, eh?
1: Joan Anton, tinc la sensació una mica que ets l'home de l'estiu. Eh?
2: No fotis.
1: Sí. Sí, perquè...
2: Home, això sé que em recorda, això, a la cançó de l'estiu que feien aquells...
1: Doncs tu ets l'home de l'estiu, perquè ens vam passar tota la temporada passada, vam ser dels primers que vam parlar de l'eclipsi del segle,
2: sí,
1: que això seria tan important, i realment, jo fins i tot vaig arribar a pensar, que no n'havia viscut mai cap, escolta'm, n'estem fent un gran massa, no vols dir que ens estem passant...
2: Sí, ho vas arribar a pensar?
1: Jo vaig arribar a pensar, o sigui... No de que n'estiguéssim fent un gran massa, en el sentit de que crec que com a esdeveniment de país, mobilització, impacte econòmic, transcendència, seria molt, molt important, però com a fenomen astronòmic extraordinari, no m'havia imaginat mai que em pogués arribar a sorprendre i a fascinar tant com aquell minut i mig que vam viure en directe al Trabucador, per TV3, també per Catalunya Ràdio, i que a més vam poder viure plegats.
2: Sí. Per tant, el teu titular quin seria?
1: Que va estar per sobre de les expectatives.
2: Uau, que xulo. Sí, que bé, que sí, bé. Sí. Me n'alegro molt. De les meves també, i mira que ja n'havia vist un, el 2017, diuen que cada eclipsi és diferent, és de debò, i aquest va ser diferent, per mi no es va semblar res, el del 2017. Vaig comentar-ho en directe, em faltava la família, però érem tu, ens vàrem poder abraçar també amb aquesta emoció que vàrem viure, i vàrem tenir molt de sort amb la meteo. Recordo que vas patir una mica,
1: home, a primera hora de la tarda,
2: sí,
1: estàvem cagats.
2: Sí, es va aixecar allà un núvol, sí, que la Gemma Puig ho anava explicant en el programa especial, i deia, hi ha dues tempestes en aquest moment que veiem pel radar, una sobre Prades i l'altra a Terres de l'Ebre, aquesta era la que ens preocupava una mica, però va acabar marxant cap a Castelló. De fet, molta gent de Castelló, bueno, alguns de Castelló que m'han contactat, allà van tenir núvol a molts llocs, i va ser aquesta tempesta que nosaltres vèiem i que es va anar movent i que ens va deixar un cel claríssim, afortunadament, al Trabucador.
1: Durant Anton, va ser realment una meravella poder-ho viure-ho plegats. Et vas emocionar moltíssim, et van,
2: sí,
1: caure les llàgrimes.
2: Sí, una mica.
1: I fins i tot vas atrevir a dir que havia estat més espectacular que el que vas viure el 2017.
2: Sí.
1: Jo crec que una mica Catalunya es va quedar amb aquesta sensació també de prèviament potser n'estem fent un gran massa, però després tothom va abraçar a 2:15 de, sí, 9 del vespre, aquell fenomen tan extraordinari que es va poder veure tan bé des de casa,
2: sí,
1: nostra.
2: I t'haig de dir que s'ha adreçat molta gent desconeguda per mi, però que fins i tot m'han aturat pel carrer, alguns.
1: T'has tornat famós, Joan Anton,
2: no,
1: digue-ho.
2: No, que no, que no.
1: Per això et dic que ets l'home de l'estiu.
2: Que no, mira, les meves filles dirien famosete, que potser és més una mica despectiu, però... No, la qüestió és que hi ha gent que s'hi ha adreçat i m'han dit justament això. Pensàvem que exageraves quan ho explicàveu i no. Hem quedat fascinats, enhorabona, ho hem gaudit moltíssim. Jo penso que va sorprendre. És molt difícil explicar-ho en paraules. Ara, si haguessis d'explicar aquell moment en paraules, oi que és superdifícil, per molt que tu, no, utilitzis...
1: És una llum que no tornarem a veure mai més.
2: No.
1: Perquè realment, sobretot el Trabucador, com que era un espai tan obert, fosc del tot, negra nit, no es
2: no,
1: va fer.
2: No, enlloc.
1: Però... la llum que hi havia als instants previs de la totalitat i els posteriors era una llum que no havia vist mai.
2: No.
1: I això m'ho porto per sempre. I després, el cercle.
2: Wow.
1: del sol
2: reflectit,
1: amb la circumferència,
2: amb
1: allò m'ho porto per sempre. Fins al punt també que, quan va acabar, de seguida vaig dir, jo això ho vull tornar a viure alguna vegada a la meva vida. I ja hi ha una data
2: molt bé
1: marcada al calendari, que és el 2 d'agost sí. del 2027.
2: Exacte.
1: No a Catalunya, no. sí en alguns punts de la península i sobretot al nord de l'Àfrica.
2: Correcte. Sud d'Espanya, nord d'Àfrica. Això és una part de la província de Cádiz i de Màlaga. I agafa Ceuta, Melilla, nord d'Àfrica, Marroc, i això se'n va cap a Egipte, ho havíem comentat també, això passa per sobre dels temples de Luxor, imagina't. Òbviament no queda res allà a preus raonables. Encara hi ha llocs que es poden trobar a la part del Marroc a preus raonables. Els preus aquests dies a Cádiz s'han disparat d'una manera que trobo, no sé...
1: No, a Cádiz no hi podrem...
2: No.
1: No hi podrem anar.
2: A veure, jo perquè tinc reservat de
1: Davants del... No. Exacte. O sigui, a Cádiz el problema és que si tu has fet com la immensa majoria del personal de dir vull tornar a viure després de l'eclipsi que vam viure el 12 d'agost...
2: Ja has fet tard.
1: Aleshores, has de buscar alternatives a Cádiz i fins i tot alternatives a la península.
2: Segurament
1: has d'anar cap al Marroc.
2: Jo crec que sí. Allà els preus encara estan raonables, però continuaran pujant. És un eclipsi que és, ara ho dic així de memòria, a 2:45 o 11:15 del matí, amb el sol molt elevat, 2 d'agost, probabilitat que estigui núvol és molt baixa, i a més dura més de 4 minuts i mig, vora 5 minuts.
1: Això són animalades, molta estona. Aquí sí que hi ha una transformació del comportament dels animals, que és una cosa que en aquest no vam acabar de veure, perquè els mosquits no van tenir temps ni de sortir.
2: Els mosquits no van sortir, els ocells ja havien anat cap a casa en aquell moment. Sí que vàrem viure alguna cosa, no? Vàrem viure, per exemple, que hi havia nuvolets finets, a la part parcial, si t'hi vas fixar, hi havia aquells nuvolets finets que ho vàrem comentar, i quan va arribar la tonalitat, aquells nuvolets tan finets havien desaparegut totalment, que això ho havíem comentat, que són els canvis de temperatura que hi ha, que fan que en aquells instants també l'atmosfera respongui i la meteo respongui i canviï, no? Això sí que ho vàrem viure. La il·luminació, com deies, va ser espectacular. De fet, estàvem amb els càmeres de TV3 i ells també van quedar al·lucinats en aquell moment d'aquella llum tan bonica que hi havia. No es va fer de nit. Això és curiós perquè... Alguna gent m'ho ha dit, però és que deies que es faria de nit. Cada eclipsi és diferent. Jo no podia preveure...
1: Es va fer molt fosc.
2: Sí, però jo crec que ningú, ni la gent que n'ha vist molts, podia preveure, perquè cadascun és diferent. Què ens va passar en aquest eclipsi? Que el sol anava molt baix, això ho sabíem. Quan tu mires un eclipsi, el de l'any vinent, el 2 d'agost, la gent que hi vagi, que s'hi fixi, si tu mires al voltant, a sota, no a l'eclipsi, si tu mires l'horitzó, el veuràs il·luminat, 360 graus. Per què? A 200 quilòmetres d'on ets tu, encara és de dia, encara no hi ha un eclipsi total allà, no? Què va passar aquí? Que com que el sol anava molt baix, integràvem a la visió el sol amb l'horitzó. I, per tant, aquesta llum dels horitzons feien que veiéssim l'escena il·luminada, no totalment fosca. Tot i que va sortir Venus, que recordo que et vaig dir, mira, allò és Venus, no? Mm. Però no es va fer negra nit, com sí que, per exemple, el 2017, l'eclipsi que vàrem anar a veure als Estats Units es va fer.
1: Tot això en un minut i mig, que és el que va durar l'eclipsi a casa nostra, en els punts on més estona durava, crec que 1:37, en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Aleshores, aquest del 2 d'agost de l'any que ve, que es veurà a Cádiz i al nord de l'Àfrica, dius que 4, 5, 6 minuts. Això
2: sí,
1: és una animalada.
2: És una bestiesa. Ara t'ho dic també de memòria. A la zona de Cádiz són més de 4 minuts i mig. A la zona de Marroc, en alguns llocs de Marroc, arriba vora els 5 minuts. I a la part d'Egipte arriba vora els 6 minuts. T'ho dic de memòria. Això és una passada, perquè imagina't com dura aquesta emoció sostinguda que la pots aguantar durant uns instants, que és la que vàrem viure un minut i mig. Nosaltres, imagina't-la multiplicada per 3, que és això el que tindrem el 2 d'agost de l'any vinent.
1: Tu ja t'has organitzat, eh?
2: Bueno, sí. A veure, corro el perill de que el propietari de l'apartament que vàrem llogar quan els preus estaven raonables s'ho repensi i ens foti petar el cul. I no sé què faré. Potser faré una reserva preventiva d'aquestes que no cal pagar de moment. En faré una altra de preventiva, però tenim claríssim que hi volem anar. Claríssim. I no només això, Roger. No només això. L'any 2028, al gener, aquí tenim un eclipsi anular a Catalunya. Serà molt bonic. Però el mateix any 2028, crec que és el 22 de juliol, n'hi ha un que travessa Austràlia d'est a oest.
1: I passa, com ho poses més difícil?
2: Collons, passa per sobre de la ciutat de Sydney. Ah. Imagina't, un eclipsi total... és l'excusa per anar a Austràlia.
1: I ja veig que a partir d'ara hauré de condicionar les meves vacances
2: als
1: fenòmens astronòmics.
2: Jo penso que paga la pena fer-ho. Dius, home, sempre hauria volgut anar a Austràlia. Doncs mires el moment, 2028, i ho fas coincidir.
1: El que sí que vam aprendre aquesta última vegada és que a casa nostra això ja no ho tornem a viure, almenys nosaltres,
2: no.
1: Perquè era el 2180.
2: Sí, 2000. Mira, hi havia una nena al trabucador. Ui, que maca que era. Tenia 4 o 5 anys i estava parlant amb la seva iaia per telèfon. Jo era al costat i l'escoltava. Iaia, sí, estem aquí a punt de veure un eclipsi. Sí, iaia, és quan la lluna tapa el sol. Em sap greu, iaia, que no estigués aquí. Mira, n'hi ha un altre el 2180. Però em sap molt de greu, iaia, tu aquest dia no el podràs veure. Em va fer una...
1: Ella tampoc.
2: Ella tampoc. Una gràcia, i m'hi vaig acostar, ara no recordo com es deia, i vaig parlar amb ella, i li vaig regalar unes ulleres de 3CAT. Va estar il·lusionadíssima en aquestes ulleres, ella ja en tenia.
1: Ah, molt buscades, aquestes ulleres.
2: Home, molt bones, eh?
1: Mm. Joan Anton, doncs bé, això és el que ens espera una mica aquesta temporada. Parlar del cel i fixar-nos en tot allò que ens il·lumina i que ens meravella. I suposo que també un dels grans reptes d'aquest any que ens tocarà explicar és aquest retorn de l'home a la Lluna. No sé si serà ben bé aquesta temporada, quan tornarem a explicar la notícia.
2: No,
1: però
2: serà...
1: bé, anava pel 2027, la cosa.
2: Serà 2028, sí, però ho van endarrerir. Això ja aquí ho havíem parlat fa algunes temporades. Jo havia dit... i es pot recuperar el tall, això que fan els polítics de vaig dir, no? Doncs vaig dir que no seria el 2027, no arribarien. Efectivament, a l'anunci és 2028, però 2027 veurem Artemis 3, que encara no és la baixada a la Lluna, però és una missió superimportant perquè serà una prova en òrbita de la Terra on haurà de participar les naus d'Elon Musk i o de Jeff Bezos, el primer que arribi, el primer que tingui les naus disponibles per provar a acoplar la seva nau amb l'Orion de la NASA, que és el pas previ al retorn a la Lluna. Ens divertirem moltíssim perquè hi ha aquesta guerra, aquesta competició entre aquests dos egos, Elon Musk i Jeff Bezos, vaya dos, a veure qui té abans aquesta nau preparada. I això haurà de ser 2027, perquè si els nord-americans volen tornar a baixar la Lluna el 2028, obligadament sí o sí, 2027 ha de funcionar això. I explicarem també, ja veuràs com hi haurà alguna notícia, que mentre la Xina, sense dir res, o apenes sense dir res, anirà fent la seva amb el seu objectiu de portar els seus astronautes al l'any 2030 a la Lluna.
1: I no vols dir que, com que la Xina explica tan poques coses, no pot ser que s'avanci i que ens trobem un dia, per sorpresa de tots, que hi ha 4 astronautes xinesos a la Lluna que ens saluden?
2: Podria ser. A veure, no crec que fins a aquest punt tan extrem, perquè avui jo diria que se sap tot. Però sí que es pot mantenir com en secret o molt confidencial fins que realment ho anuncies i podria ser que la gent ens donés una sorpresa. Jo no ho crec. Ara també m'atreveixo a dir que no ho crec, perquè la Xina és molt fiable amb les coses que diu. Si diu que ho faran el 2030, pots apostar que ho faran el 2030. Els nord-americans van dir que ho farien el 2027, i aquí varen dir, no arribaran a temps. I, efectivament, ara la data és 2028. I ja veurem. Ja veurem, perquè si els falla Elon Musk o Jeff Bezos, hauran d'endarrerir a 2029, escenari que no descartaria. La Xina ho farà, sí o sí, el 2030, que es podria avançar. No ho crec que ho facin.
1: Escolta'm, Joan Anton, és que es van fent preguntes encara als oients, també, sobre algunes de les coses que hem comentat. El Joan, per exemple, ens diu sobre aquest punt vermell brillant...
2: Ah, sí.
1: Al costat del sol, que va durar tanta estona, d'aquest eclipsi del 12 d'agost.
2: Sí.
1: Et va sorprendre que durés tant, pregunta?
2: Uah, jo el recordo, aquesta perla de color vermell, intensa, al costat esquerre. Recordes el costat esquerre del disc fosc de la Lluna? Això és era una protuberància solar, que són grans com bucles, grans formacions de plasma amb molta temperatura, que el sol té a molts llocs, però mira, aquí resultava que la tenia a la cantonada esquerra del Sol, i quan la Lluna va ocultar del tot el Sol, es va poder veure, com que ja la llum del Sol no ens encegava, es va poder veure perfectament aquesta prominència, aquesta protuberància solar, que, perquè ens fem una idea, tenia una mida equivalent a unes 3 o 4 cops al planeta Terra. I nosaltres la veiem com una perla, però recordo, molt intensa, no oblidaré mai aquesta visió.
1: I després he d'explicar que tothom va anar fent amb molta paciència la ruta de tornada cap a casa des d'allà al trabucador, aquests milers de cotxes que hi eren, I tu et vas quedar mirant els parceits tota la nit,
2: pràcticament. Bueno, de fet, em vaig quedar perquè teníem connexió a TV3, a 3CAT, pel tema del programa de després del Telenotícies, que es va fer un especial, i ja vaig aprofitar per sopar perquè vaig veure la cua de cotxes parats, sortint del trabucador, i veies les llums allà avall, i vaig dir, bueno, amb la gent de l'equip vàrem decidir sopar, i el cel va quedar fosquíssim, clar, sense lluna. La lluna l'havíem tingut de vespre i vaig aprofitar per veure els parcells, els de Sant Llorenç, em vaig veure forces. Hi havia gent estirada, que també alguns se'm reconeixien, els altres no, però jo m'hi acostava quan veia que feien alguna exclamació. Què heu vist? Què heu vist? I m'ho vaig passar superbé, parlant amb la gent i veient els fugissers, fins que ja vaig dir, bueno, ara sí que estic patat. Haig d'agafar una furgoneta, que l'havia llogat, una furgoneta, ja em diràs tu. No havia trobat cotxes per llogar i em va tocar una furgoneta de les grosses i em tocava el camí cap a l'hotel Amposta, que ens havien reservat, on tu també hi eres amb la família, i estava molt patat, molt patat. I vaig dir, no em puc quedar més estona, perquè si no encara tindré un accident.
1: Joan Anton Català, content de que hagis sobreviscut a l'eclipsi del segle.
2: Tu també.
1: Et vas posar malalt després d'allò que vas dir, que em posaré malalt?
2: No, però vaig fer un baixón tremendo.
1: Sí,
2: però
1: quan et va sortir tot el cansament físic i mental.
2: Sí, mental.
1: No m'estranya.
2: Mental, però vaig quedar, no sé, no servia per res, de debò.
1: Durant una setmana al llit,
2: pràcticament. Sí, no vaig estar al llit, però, Roger, no tenia ganes de fer res. Però res és res. I pensava, uah, que malament que ho estic passant. I per això va donar una setmana, eh?
1: Joan Anton, fins diumenge que ve.
2: Això mateix, Roger.
1: Ara tornem.
4: A la meva esquerra...
5: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
7: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: La defensa del Barça, que ja es pot atacar... Amb
9: tot és possible un dia de partit.
10: Mala centrada cap al punt de penal i arriba Fermín! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
9: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
18: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
17: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
18: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
19: Bon dia.
1: 3 morts ofegats a les platges catalanes en menys de 24 hores.
19: Es tracta d'un home ofegat a Colera, a l'Alt Empordà, un altre home a Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou perquè volia arribar nedant a la platja. Amb aquestes ja són 26 els ofegats aquest estiu.
1: És el primer diumenge de setembre amb els termòmetres disparats.
19: I es tripliquen avui el nombre de municipis que estan en risc màxim d'incendi. Més d'un centenar estan en perill extrem de foc, sobretot de l'interior i del sud del país. Els agents rurals també tanquen avui els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, a la Noguera.
1: A aquesta hora estan a punt d'obrir els col·legis electorals a l'An alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern.
19: Malgrat el cordó sanitari dels altres partits, Alternativa per Alemanya lidera els sondejos i podria governar amb majoria absoluta. 15.000 persones s'han manifestat a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
1: El govern espanyol tira pel dret i instal·larà al Port de Ceuta un nou espai temporal per acollir migrants.
19: I n'hi cabran un miler. El govern saudí s'hi ha negat i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. En les últimes hores, Donald Trump ha tornat a atacar Pedro Sánchez per aquesta crisi migratòria.
1: Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso carreguen contra el nou model de finançament pactat entre el govern espanyol, PSC i Esquerra.
19: Acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
1: Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família.
19: La Colla Vella i la Colla Jove es van aixecar ahir 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i el considerava una metàfora del treball col·lectiu.
1: Bad Bunny ha guanyat el premi Emmy de la seva carrera, el primer.
19: Gràcies a l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, el cantant porto-riqueny ha estat premiat aquesta matinada en els guardons tècnics i artístics que es lliuren abans de la gala dels Emmy.
1: I els esports, el Barça visita aquesta tarda Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc.
19: Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre.
1: Fem un cop d'ull a les portades dels diaris. Marina Laminos, amb la mirada posada ja a l'efemèride de divendres que ve, que són els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones.
20: Sí, perquè tant l'Ara com la Vanguardia en parlen en portada. En el cas de l'Ara, de fet, la commemoració ocupa pràcticament tota la plana principal. 11S, 25 anys dels atemptats que van canviar el món. És el titular que acompanyen d'una il·lustració de dues pinzellades verticals negres que simbolitzen les dues torres. L'Ara, que en portada també destaca una entrevista a Alicia Romero, consellera d'Economia, que deixa aquest titular: Junts sap que no hi haurà un concert econòmic per a Catalunya. A La Vanguardia, ho dèiem, també es fixen en l'11S, ho fan amb una fotografia, en aquest cas dels atemptats, a la part superior de la portada, on diuen 25 anys del dia que va canviar Amèrica. Espai a la part inferior per a una altra fotografia, en aquest cas de Manresa, destaquen les paraules d'una veïna que confessa que ha deixat de sortir tranquil al carrer. I el titular central de la portada, una entrevista a Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, que deixa aquest titular sobre la crisi migratòria, diu: l'ansietat per resoldre la crisi de Ceuta no ha de significar saltar-se la llei. I el periòdico, imatge en aquest cas d'una motxilla amb un pedaç al centre on es llegeix AI, parlen de l'educació del futur.
1: En canvi, la crisi migratòria a Ceuta és un dia més protagonista de la premsa editada a Madrid, a El País. El govern pren el control a Ceuta davant del bloqueig de Vives.
20: La lectura d'aquest nou xoc institucional entre els governs espanyol i de Ceuta és ben diferent a La Razón. Aquí parlen d'un govern que rebenta la col·laboració amb Vives i pren el control del port. I tant El Mundo com a l'ABC es fan ressò d'enquestes que reflecteixen l'estat d'ànim de la població. A El Mundo, un terç dels ceutins valora marxar de la ciutat després de l'assalt. Parlen d'assalt.

0: i a l'ABC fan servir el concepte invasió. El 79% dels espanyols pensen que el Marroc està darrere de la invasió.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys. Avui bufarà 60 espelmes. Jordi Turull.
2: El nostre lideratge a Catalunya és el president Puigdemont. Ja sé que hi ha gent que vol que ens distraiem amb altres debats. És ell. Nosaltres el que...
3: Figura històrica de l'antiga Convergència, va ser portaveu del govern de Carles Puigdemont i actualment és el secretari general de Junts. Va ser un dels polítics empresonats per l'1 d'octubre que va rebre l'indult del govern espanyol.
1: 78 espelmes, Carlos Arguiñano.
4: La Loles, la Loles... El conejo de la Loles.
3: El popular cuiner guipuscoà, tota una estrella de la televisió, és famós per les seves recetes, però sobretot pel seu peculiar sentit de l'humor. Té un restaurant a Zarautz, que és tota una referència, i que en el seu dia comptava amb una estrella Michelin.
1: 79 espelmes, Jane Curtin.
5: Damn, times change, and so does the nature of relationships. People are reluctant to get married these days, and looking
3: at... La fama li va arribar quan formava part del repartiment original de la sèrie de televisió de comèdia Saturday Night Live. Més endavant va guanyar un Emmy com a millor actriu en una sèrie de comèdia per Kate and Ali.
1: Vida social. Marta Ferrer, aquest que sona es va maduixa, és el plat fort de la Festa Major de Sant Celoni.
6: I presentarà el seu nou disc, Tothom té raó, a l'aparcament del pavelló 11 de setembre a 3:15 de la matinada. Abans, pel mateix escenari, hi hauran passat els germans Serra Solses de Ginestar i després tocaran les Gamberres. Tots els concerts de Festa Major són gratuïts.

0: Aquesta Judit Niederman tancarà l'edició d'aquest any de la Fira de Llibres del Pirineu.
1: La cantant i compositora oferirà un concert especial per posar punt final a una nova edició de la Fira a l'espai de la plaça d'Organyà a 2:15 del migdia. L'entrada també és gratuïta.
0: I al Teatre Texas posen escena Desaparellats.
1: Esther López i Ricard Ferrer protagonitzen aquesta comèdia sobre segones oportunitats i les decisions més transcendentals de la vida, escrita per Ramon Pardina i dirigida per Roc Esquius. Una història sobre una parella que viu atrapada en la rutina fins que un dia descobreixen dins de casa un univers paral·lel en què viuen versions millors d'ells mateixos. Avui hi ha funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
0: I el Romea, El hijo de la cómica.
1: José Sacristán protagonitza un homenatge íntim i emotiu a l'actor, director i escriptor Fernando Fernán Gómez, que connecta amb les seves dues àvies. Avui la funció és a 6:00 de la tarda i les entrades es poden comprar a partir de 21 euros.
0: I avui, primer diumenge de setembre, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
1: El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
0: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Òptica d'una parella.
2: Hi ha una parella valenta que va decidir compartir la vida malgrat mirar-se-la del tot diferent. La seva primera cita va ser a la platja. En un moment donat, ell es va posar transcendental. Va dir: "El mar em recorda que sempre hi ha un nou horitzó esperant i que l'infinit no està tan lluny." Ell, en canvi, només veia una gran massa d'aigua salada de dimensions inferiors a un oceà i, sense cap consideració diplomàtica, ho va comentar en veu alta. A partir d'aquí, el seu amor es va consolidar a una velocitat incomprensible. Feien moltes coses plegats. Anaven al futbol. A ell només li semblaven 22 energúmens corrent darrere una pilota. Però per a ella era un element fonamental de la seva identitat. Anaven a concerts. Ella ho vivia com si es tractés d'una experiència mística. Ell només veia un individu cridant a un micròfon. I també celebraven els aniversaris, per bé que ell trobava absurd commemorar un esdeveniment tan arbitrari. Ara estan sopant en un bon restaurant perquè fan 10 anys de relació. 10 anys que per a ell, confessa tot enrojolat, han estat els més bonics de la seva vida.
0: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Què ens portes per arribar a les 8 avui?
1: Arribarem amb Entretén-me, el nou senzill de Guillem Gisbert. Una cançó que estarà al seu segon disc en solitari i que publicarà el 13 de novembre. De moment, mentre Manel fa una pausa, tenim en Guillem Gisbert per entretenir-nos.
0: Al peu del canó. Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 6 de setembre del 2026, una calorada enorme que fa, de seguida l'Enric Agut amb aquesta previsió del temps que ens asfixia, almenys fins dimarts, ben bé dimecres. Mirem una mica enrere, el 8 d'agost passat, no fa gaire, no fa ni un mes, molta gent estava de vacances, als informatius la crisi de Ceuta ja ocupava tots els titulars i a les sobretaules l'arribada de l'eclipsi del segle es disputava les converses amb l'estira i arronsa pel fitxatge de Julián Álvarez. Aquell 8 d'agost, un dissabte, la Maria Camps i el Carles Otero, una parella de 30 i tants, amb un fill de 2 anys, l'Àlex, i un gos, es disposaven a passar el dia a la platja Nova de Roses. Esperaven la segona criatura. La Maria estava embarassada de 35 setmanes de la Clara, per tant encara no li tocava. Però alguna cosa dins seu es removia. Tots junts van tornar de pressa cap a l'apartament i sense temps ni de treure's la sorra de la platja, la Maria es va posar de part amb unes contraccions fortíssimes. D'espectadors, el marit, la criatura de 2 anys i el gos. Amb l'afegit que la Clara venia de natges. El nadó no s'havia arribat a girar i, per tant, venia de cul. Amb el temps just per trucar al 112, una infermera del SEM els va donar les instruccions necessàries per assistir al part. En només 15 minuts, 15, la Clara va arribar a néixer, va arribar al món, gràcies a l'instint de la seva mare. I just en el moment en què coneixia aquest món, els sanitaris del SEM entraven per la porta de l'apartament i de seguida pronunciaven una frase fatídica. La nena no respira. La perícia dels serveis sanitaris, però, va aconseguir el miracle. La Clara se'n va sortir i està perfectament sana. Avui diumenge, gairebé un mes després, la Clara i els seus pares, la Maria i el Carles, acompanyats de la infermera del SEM, que va guiar per telèfon els 15 minuts més intensos de la seva vida, ens acompanyaran aquí, al suplement, per recordar-nos que som mamífers i que la vida ens pot confirmar en qualsevol instant que som un accident meravellós i que les idees més ben planificades sovint només serveixen perquè la realitat les atropelli. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Pel setembre cull les pomes, abans no vinguin les bromes. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui, com a broma, la temperatura ben alta que tindrem, ambient molt calorós, màximes entre 35 i 40 graus a tot l'interior, també molta calor a la costa. Algun indret novament podria doncs, batre algun rècord pel mes de setembre, tal com va passar ahir. Ahir 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya van trencar rècord pel mes de setembre. En alguns casos ja ho van fer divendres. Un dia de sol, amb alguns intervals de núvols, bona mar amb marinada a la costa.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
4: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
5: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes...
1: Ja ho sentiu, avui tanquem un primer cap de setmana de setembre absolutament anòmal pel que fa a les temperatures. Els termòmetres continuen disparats per aquesta època de l'any, les platges continuen plenes i hem de lamentar que en menys de 24 hores ja han mort 3 persones ofegades al litoral català. Es tracta d'un home francès de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà. Un altre home, també francès, de 78 anys, que ha mort a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres va morir ofegat també un home de 45 anys, britànic, quan va saltar d'un ferri, atenció, que feia el trajecte entre Cambrils i Salou perquè volia arribar nedant a la platja. Amb aquestes 3 víctimes, insistim, en menys de 24 hores ja són 26 les persones que han mort ofegades en aquesta temporada de bany. Davant d'aquesta calorada i aquests accidents, el govern fa una crida a extremar la precaució, també el medi natural, perquè avui, que continuarà fent aquesta calor, es triplica el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi.
6: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: És l'advertència que feia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els agents rurals han ampliat a més d'un centenar els municipis de 17 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, sobretot al centre i al sud del país. Hi ha gairebé 300 municipis més al nivell 3 per perill molt alt. Avui també queda restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig a la Noguera. Ahir els bombers van treballar en diversos incendis. A Ripollet, un foc de vegetació al voral de la C-58 va obligar a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, una dona va acabar ferida lleu per inhalació de fum després d'un incendi que va obligar a confinar durant unes hores un parell d'urbanitzacions. Tot plegat després d'un dissabte amb rècords mai vistos, com explicava l'Enric. L'Observatori Fabra a Barcelona va superar els 35 graus, un registre inèdit des que es tenen dades des del 1914, i també es van superar els 40 graus en diferents punts de l'interior a l'Ebre i al Camp de Tarragona. A aquesta hora, fa tot just 6 minuts, a Alemanya, els col·legis electorals al Land de Saxònia-Anhalt han obert on avui l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya pot obtenir la majoria absoluta. Aquestes últimes hores, milers de manifestants han sortit al carrer de Magdeburg, a la capital del Land, contra Alternativa per Alemanya i per mobilitzar els votants de la resta del país, de partits, volem dir.
7: Ich habe euch einen Wahlkampf versprochen, den Deutschland so noch nicht erlebt hat, und genau das haben wir geschaffen.
1: Alternativa per Alemanya afirma haver fet història abans fins i tot de les eleccions, perquè, segons els sondejos, se situen no només en primera posició, sinó també per davant en intenció de vot del partit del canceller Friedrich Merz. Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg. Bon dia.
8: Bon dia.
1: L'extrema dreta, si l'extrema dreta guanya avui, Jordi, Alemanya seria el primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial que els ultres governarien amb conseqüències especialment rellevants pel sistema educatiu.
8: Saxònia-Anhalt vota avui en unes eleccions que, tot i que són regionals, tenen una gran transcendència a escala estatal. La incògnita principal, veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. Si pogués formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar o la cultura. Tindria també accés a informació sensible perquè podrien nomenar el ministre de l'Interior, manarien sobre la policia Fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. La por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta.
1: A Alemanya, al contrari que l'Estat espanyol, els partits democràtics mai han pactat un govern amb l'extrema dreta. És el que es coneix com a cordó sanitari. Però, Jordi, en funció dels resultats d'avui, serà més difícil d'obviar alternativa per a Alemanya. Quins escenaris s'obririen?
8: Sí, a hores d'ara hi ha tres escenaris. El primer, alternativa per a Alemanya, assoleix els 49 escons, que és la majoria absoluta. En aquest cas, l'extrema dreta tindria les mans lliures per fer i desfer al seu gust. Amb les darreres enquestes d'opinió, a hores d'ara, no sembla probable, però no es pot descartar. Segon escenari, el partit de Biden no aconsegueix l'absoluta, però es queda a tocar. Si tots els altres partits es posen d'acord en una coalició i assoleixen la majoria, podrien formar govern. Seria un pacte en què entrarien des dels conservadors de la CDU fins a l'extrema esquerra, una opció que a hores d'ara el partit de Merz voldria evitar. Tercer escenari, el bloc democràtic no es posa d'acord. Ningú assoleix la majoria absoluta i s'arriba a una tercera votació al Parlament Regional. És quan la majoria simple seria suficient per proclamar el nou govern. En funció dels resultats, amb l'abstenció de l'extrema esquerra, Alternativa per Alemanya podria guanyar. La resposta a tot plegat la tindrem aquest vespre, a partir de les 8, que és quan s'espera que hi hagi dades una mica consistents del vot escrutat. Els resultats definitius els sabrem la nit de diumenge a dilluns.
1: Gràcies, Jordi Regàs. Avui el Jordi Regàs des de Magdeburg, que se sumarà a la tertúlia també amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc i la Núria Oriols a partir de les 9. Una tertúlia on continuarà sent notícia també Ceuta. L'ambient al carrer continua escalfat amb manifestacions de veïns contra l'acollida temporal de migrants, mentre el govern espanyol i el govern de Ceuta tampoc s'entenen. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa el govern de la ciutat autònoma de deslleialtat. En una entrevista avui a La Vanguardia, demana responsabilitat tant al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, com al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
9: Me parece irresponsable que haya líderes de la oposición que señalan a un gobierno, en este caso de Marruecos, y que exigen a un gobierno de España, sin pruebas y sin evidencia, no sé exactamente el qué.
1: A Ceuta, el govern espanyol ha pres el control del port de la ciutat per ordenar que s'obri i s'hi instal·lin carpes per acollir temporalment un miler de migrants. La sessió estava acordada, però el govern ceutí es va fer enrere a l'últim moment. Les obres ja han començat i els espais estaran disponibles fins a finals d'any. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Argumenta Òscar Puente en l'ordre que ha signat que impera l'interès general per sobre dels riscos per a la seguretat o l'explotació del port, riscos que alegava Ceuta i que l'Estat es compromet a minimitzar. Ja han començat els treballs per construir carpes i habilitar espais de descans, mèdics i d'atenció social per a les persones migrants que fa setmanes que dormen al carrer. Són en total dues parcel·les de 16.000 metres quadrats. Mentrestant, la Moncloa continua acumulant crítiques a la gestió i al relat per excloure el Marroc de l'autoria.
11: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
12: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
10: Críticas de Feijóo y Ayuso, las cuales se suma la esquerra, Yone Belarra, de Podem.
13: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
10: Desde el PSOE apelan a la prudencia.
14: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
10: Defensa Pilar Bernabé, membre de l'executiva federal, que sense proves no es pot acusar Rabat.
1: Gràcies, Tània. Avui la Núria Oriols, el delegada del diari Ara a Madrid, analitza justament el fet que Pedro Sánchez s'hagi quedat sol al Congrés aquesta setmana protegint el Marroc, o almenys no assenyalant-lo com la resta de partits, i titula l'anàlisi d'aquesta manera. No només Pedro Sánchez és presoner del Marroc. Núria Pujades.
15: Sí, perquè segons Oriol, Sánchez està lligat de mans i peus amb el Marroc, però assegura que també ho estaria el PP si governés i també ho està la Unió Europea, perquè el Marroc és un aliat imprescindible per al desplegament del nou pacte de migració i asil. Oriol afegeix que el Marroc hagi sigut o no el piròman d'aquesta situació, de ben segur que és el bomber que necessita el govern espanyol per tornar la normalitat a Ceuta i retornar-hi les persones que van entrar a la ciutat autònoma de manera irregular. Perquè això s'aconsegueixi, cal que el Marroc faciliti el retorn i cooperi amb el reagrupament familiar. Assenyala Oriols que el temor del govern espanyol no és només que el Marroc pugui tornar a permetre una entrada massiva de migrants, sinó que la no col·laboració perpetuï la situació a Ceuta i que el Marroc deixi de col·laborar també més enllà del control migratori en la contenció del terrorisme jihadista i el tràfic de drogues. I per això Europa també hi surt perdent, malgrat que, com recorda Núria Orriols, ha optat per deixar sol Sánchez amb l'afer de Ceuta, qui sap, diu, si per una venjança per la regularització de migrants irregulars que ha fet Espanya i que no estava desitjada per Brussel·les.
1: En relació a la situació a Ceuta, aquesta matinada també Donald Trump ha tornat a ficar cullerada en la crisi migratòria. El president nord-americà assegura que el govern espanyol ha perdut el control de la frontera amb el Marroc. En un missatge a la seva xarxa, Truth Social, també ha afirmat que el que està passant a Espanya és molt trist. Les estadístiques oficials de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra confirmen que a Manresa els fets delictius han baixat un 6% des del principi d'aquest 2026, però aquestes dades no es tradueixen en menys sensació d'inseguretat per part dels veïns. Així ho explica avui a La Vanguardia també la Maica Navarro, que ha trepitjat la localitat i fa una fotografia de l'ànim de Manresa. La mort de Carles Vilajosana, un episodi també, val dir-ho, poc habitual, no ajuda que aquesta percepció de seguretat millori. De fet, la Maica recull alguns testimonis de ciutadans manresans i sobretot manresanes, com la Pepita, de 94 anys, que assegura que ha deixat de sortir tranquil al carrer, o l'Àngels Valls, de 58, que confessa que surt de casa amb un pot d'esprai pebre a sobre i que es planteja deixar la ciutat on va néixer. Les dades, que insistim, parlen d'una disminució d'un 6% dels delictes, no tranquil·litzen els veïns, que assenyalen un grup d'adolescents com a responsables de bona part dels incidents que han acabat alimentant la sensació d'inseguretat. Són una vintena de joves, tal com explica la Maica, molts nascuts aquí i de pares immigrants marroquins, però també de pares espanyols que deambulen de nit al voltant del casino. La policia els coneix i els té identificats i per això van poder trobar ràpidament els sospitosos d'haver matat Carles Vilajosana ara fa 5 dies. Els dos menors de 15 i de 16 anys continuen internats en règim tancat mentre la investigació avança. Aquestes últimes hores els Mossos han escorcollat el pis de Manresa on viu un dels nois i el jutge, recordem-ho, també ha ordenat un tractament terapèutic pel de 15 anys. Avui a la tertúlia amb el Carles Monguilot, advocat penalista, ens preguntarem quines conseqüències es poden enfrontar aquests dos menors. Serà interessant sentir-lo i intentar resoldre alguns dels dubtes que aquest cas porta damunt la taula, sobretot després que s'hagi fet públic que un dels dos menors estava en llibertat vigilada en el moment del crim. Pràcticament un quart de nou del matí aquests dies, Donald Trump també continua pendent dels emissaris de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per traçar un nou pla de pau per a Ucraïna. El Kremlin valora positivament les negociacions que hi van tenir Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Donald Trump, amb Vladimir Putin, malgrat que no hi ha grans avanços. Putin assegurava que les converses amb els diplomàtics nord-americans van ser útils, però admet que una sortida negociada per acabar la guerra no serà gens fàcil. Per la seva banda, els Estats Units han tret pit dels esforços diplomàtics que lideren i han explicat que anunciaran mesures concretes durant les properes setmanes. Tot això malgrat que encara no s'han reunit amb els representants ucraïnesos. Els emissaris de Trump viatgen avui a Kiev, on el rebrà el president Volodymyr Zelensky per discutir el full de ruta proposat per Washington. Ucraïna i Rússia van acordar ahir una treva de 3 dies per facilitar les negociacions. Moscou reitera, però, que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna i les condicions dels dos països per cessar definitivament les hostilitats continuen molt allunyades. L'altre front de guerra, l'Iran, ha atacat amb míssils balístics 3 patrulliers i 3 vaixells nord-americans, entre els quals un portaavions a l'estret d'Hormuz. És la represàlia dels atacs nord-americans d'ahir que haurien inutilitzat 3 embarcacions iranianes que transportaven cru. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat d'intensificar els atacs contra vaixells militars dels Estats Units si continua el bloqueig del trànsit de cru i adverteix tots els vaixells del Golf Pèrsic i va a prop de l'estret davant de qualsevol moviment sospitós. Les dades de trànsit marítim mostren com el volum de patrullers a l'estret d'Hormuz continua molt per sota de l'habitual, malgrat que Trump insisteix que ja controlen les vies marítimes principals. A banda de l'ofensiva contra embarcacions, els darrers dies Washington també ha bombardejat posicions al sud de la República i prepara noves sancions per ofegar econòmicament Teheran. Ara ens situem a Indonèsia. L'erupció del volcà Anak Krakatau ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri. Segons el Ministeri de Transports, l'afectació arriba a almenys 209 vols. El volcà està en erupció des de divendres a la nit amb una columna de cendra que fa 15 quilòmetres d'altura. Diverses escoles han suspès les classes i l'activitat pesquera ha quedat interrompuda en algunes zones afectades. Tot i això, les autoritats descarten de moment que hi hagi un risc imminent de tsunami. Passant 2:15, ara parlàvem del xoc entre el govern espanyol i el Partit Popular a propòsit de Ceuta. Doncs bé, els populars també carreguen contra l'executiu espanyol a propòsit de la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i també la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat els polítics catalans, atenció, pareu bé l'orella, de viure molt, molt, molt bé.
16: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
1: Fa gràcia que Isabel Díaz Ayuso parli de residències oficials tenint en compte l'estiu que ha passat amb la història de l'Àtic. Una mica més de Isabel Díaz Ayuso.
16: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: L'esmorzar fort. Feijóo també ha carregat contra Oriol Junqueras per haver negociat amb PSC i PSOE el model de finançament.
17: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El PSOE, per la seva banda, ha retret al Partit Popular que vulgui posar pals a les rodes a un sistema que aportaria 21.000 milions extres de les comunitats autònomes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ahir admetia aquí el suplement que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si és que vol que s'aprovi aquest nou sistema de finançament al Congrés. Enmig d'aquest clima polític, l'independentisme viurà aquest divendres una altra diada nacional sense una clara unitat estratègica de partits i identitats. Les mobilitzacions previstes mesuraran la seva força social al carrer després que l'últim CEO assenyalés una recuperació del moviment independentista, Jordi Corbalán.
18: El baròmetre de començaments d'estiu donava aire a l'independentisme. El suport a la independència pujava 6 punts i se situava en el nivell més alt des del 2020. Un 45% dels enquestats votaria a favor de la independència en un hipotètic referèndum. Aquest ampli però minoritari suport social fa anys que no es tradueix en unitat d'acció dels partits i les entitats. La irrupció de l'extrema dreta d'Aliança Catalana ha fragmentat encara més la divisió. En aquest context caldrà veure quina capacitat de mobilització tindrà la diada d'aquest any, amb manifestacions convocades a Barcelona, Girona i Amposta. Oriol Junqueras es tornarà a manifestar després de 5 anys d'absència del líder d'Esquerra a la mobilització de la diada i de fredor amb les anteriors direccions de l'ANC. Podria ser, si no hi ha contratemps judicials, l'última diada amb el president Puigdemont i els exconsellers a l'exili.
1: Canviem de qüestió perquè el Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Empordà. Ho ha explicat la seva presidenta Carme López en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Qualsevol producte a nivell sanitari abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere.
1: El congrés, en què s'han inscrit prop de 300 persones, se celebra en un local cedit per l'Ajuntament de Llançà. Entre els ponents hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, entre d'altres, per promoure l'ús de lleixiu per curar l'autisme infantil. Per tant, hi ha coses que ja queden explicades per si soles. I ara ens situem a Girona, que està de dol perquè aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic Yeah, un dels últims bars amb música en directe de la ciutat. Després de 12 anys, la Lucía Rocha i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana.
20: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys. No volíem acabar esperant que les coses anessin malament.
21: Hem pogut donar l'oportunitat a moltes bandes d'aquí, emergents de la zona, que no tenen oportunitat de tocar, a no ser que siguin festes majors o esdeveniments ja organitzats pels propis ajuntaments, i donar-los una mica de veu.
1: Rocha i Quintana també critiquen que a la demarcació hi ha un excés de festivals, sobretot a l'estiu, i això fa que les bandes deixin d'anar a sales petites com el IEA. notícia econòmica. Els préstecs al consum s'han disparat. Segons l'última estadística del Banc d'Espanya, aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa tot just un any. Això vol dir que s'han superat els 120.000 milions d'euros en el conjunt de l'Estat. Un dels motius principals és per endeutar-se amb les vacances. Cristian Roldán, bon dia.
0: Bon dia. Segons l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, els viatges d'estiu suposen un 17% de les sol·licituds de préstec. L'experta en hipoteques Montse Cespedó assegura a Catalunya Ràdio que molts joves recorren aquests productes davant la frustració que els provoca no poder accedir a un habitatge.
2: Les persones estan molt desmotivades per realment carcastar el vin.

0: i s'incidirà en la tasca de proximitat, segons el cap de la policia local de Blanes, Francisco Javier Jarillo. Un dels punts forts d'aquesta unitat canina és que poden detectar delinqüents amb substàncies il·legals a sobre.
1: Podia fer intervencions totalment netes, per dir d'una manera, sense que ningú no pugui dir que és que a mi m'has parat perquè porto els pantalons vermells o la samarreta blava. La gossa marca, i quan la gossa marca no hi ha res més a discutir, i a partir d'aquí es fa una intervenció, i les detencions que portem fins ara són detencions que d'altra manera no s'haguessin pogut fer, i hagués estat droga que hagués acabat al carrer i al consum d'alguna persona, i gràcies al treball de la unitat canina aquesta droga ha estat fora del mercat.
0: Amb l'ampliació amb una segona gossa es vol reforçar encara més el servei de la unitat canina.
2: I ara ens situem a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona, que ahir va veure una fotografia preciosa. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior del temple. La Colla Joves i la Colla Vella hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional anomenats Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
3: Bon dia. Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb 2 pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors, s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Li agradaven i els defensava. I ahir, sota les torres de Gaudí, s'hi feien 2, 3 de 8 simultanis en unes construccions impactants i meravelloses dins de la Basílica. Javi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
4: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
5: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
3: En una missa que no se'n va poder estar d'incloure aplaudiments pels castellers de Valls.
2: I ara ens situem a Venècia.
6: Oasis. Was the world's biggest rock band.
7: The popularity likened to that of the Beatles.
8: The pop group Oasis is in doubt tonight.
9: Brother against brother.
10: No. We do get quite
2: tot i que aquests germans són de Manchester, anem fins a la mostra de Venècia. En aquest cap de setmana s'ha presentat, o en aquest cap de setmana s'ha presentat aquest documental, l'Oasis Don't Look Back in Anger. Un documental en què els germans Gallagher es despullen emocionalment sobre el seu retrobament als escenaris després de 15 anys sense parlar-se. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut en la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, la banda més emblemàtica dels anys 90. Des de la seva primera trobada al local d'assajos, dominada pels nervis, la desconfiança i la por a una nova baralla, fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. Sentim el director, Steven Knight.
12: The first time that Liam walks into the rehearsal.
13: El primer cop que Liam entra a la sala d'assaig, el primer cop que es disposen a tocar junts després de tants anys, encara no s'havien parlat. D'aquesta manera va començar la relació, que es va anar desenvolupant davant les nostres 4 càmeres, tal com raja. Fins que van de gira, els seus fills es fan amics i són una família de nou.
12: It's family again.
11: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, pels seus triomfs amb el Manchester City, apareix en 30 d'ocasions al documental perquè formava part, i molt destacada, de l'escenografia de la gira.
2: I una altra proposta musical que no té res a veure amb els Oasis és la de Bad Bunny. Bad Bunny continua replegant premis. El cantant porto-riqueny ha guanyat el seu primer Emmy, els premis més importants de la televisió nord-americana, pel seu espectacle de la mitja part de la última Super Bowl. El show tenia 9 nominacions, de les quals ha guanyat 7 premis, entre ells el de millor direcció musical i direcció de programa especial. A banda, el capítol del programa Saturday Night Live en què va participar Bad Bunny també ha guanyat el premi a millor maquillatge. Tots els premis s'han entregat en una gala dels Emmy tècnics, una avançala dels premis grossos que es donaran el dia 14 de setembre a Los Angeles.
14: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o...
2: Aquesta que sentim és en boca de tots, és la Victoria Luengo. L'actriu se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a

0: Ser Querido, una actriu mallorquina que es va criar a Barcelona i que ara viu a Madrid, que ha explicat aquí el suplement que Steven Spielberg va lluar la seva interpretació per aquesta última pel·lícula d'El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen.
1: L'altre dia el Javier m'envia un missatge, perquè ens envien missatges de comentaris de gent de les pel·lícules que diu de la peli, i m'envia un missatge on una persona diu: m'ha encantat, és molt crua, és absolutament dolorosa, és absolutament veritat, la peli és complexa, és valenta, Javier, ja és una de les meves pel·lis preferides teves, i la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat Estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic: Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu: de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, Roger, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp. Llavors jo vaig plorar perquè vaig dir: és el meu director, no sé com explicar-te, és el director que he mirat, que tot. Llavors que ell hagi vist la meva feina i l'hagi escrit en un WhatsApp i que li hagi flipat la peli, va ser absolutament al·lucinant, al·lucinant.
0: Victoria Luengo també ens va explicar el suplement que comença a fer passos en aquesta carrera internacional, que roda una pel·lícula en francès que s'estrenarà molt aviat. Tot això després de l'èxit que està tenint aquest El Ser Querido, que protagonitza amb Javier Bardem i que, de fet, és una de les pel·lícules preseleccionades com a candidata a ser nominada als Oscars. 8:45 del matí. Tot això i més coses les podeu recuperar, aquesta conversa sencera amb la Victoria Luengo, a catradio.cat/elsuplement, també en format vídeo a través de les xarxes amb l'etiqueta Suplement Catradio. Cada setmana ens fem ressò de l'auge de la intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana. La seva arribada ha representat un munt d'oportunitats, però també molts efectes negatius. L'actor de doblatge Masumi Mutsuda, conegut a casa nostra per donar veu catalana a Harry Potter, denuncia a les xarxes que una pàgina web ha robat la seva veu sense el seu consentiment.
2: Se me ha ocurrido visitar esta fantástica web que se llama Fish Audio y he buscado Masumi por curiosidad. Un tal Mario Rodríguez, o a lo mejor es un nombre inventado, ha clonado mi voz. Obviamente lo he ido a denunciar. Siguiente. Esto es ilegal. Me han clonado la voz. Declaro bajo pena de muerte que soy yo.
0: La pàgina web en qüestió fa servir la intel·ligència artificial per generar els àudios que demanin els seus usuaris amb diferents veus. Una d'elles, la que li han clonat il·legalment. L'actor també denuncia que per demanar que la retirin ha hagut de llegir un text en veu alta per demostrar que és la seva veu. En canvi, per clonar-la no es demanava pas fer aquest pas. Una pausa i de seguida els esports amb el Barça, que aquesta tarda contra el València a Mestalla té l'oportunitat de situar-se líder en solitari de la Lliga.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Xato! L'estiu s'acaba!
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
7: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
8: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
9: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
10: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
11: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiflado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
15: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, sona, no?
16: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
17: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
14: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Els esports amb el Roger Arnau. El Barça aquesta tarda pot començar a marcar diferències a la Lliga, Roger.
1: Sí, els blaugrana visiten el València a Mestalla un quart de cinc de la tarda, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Si guanyen els de Flick, encadraran la quarta victòria en quatre partits i se situaran líders en solitari, com diem, a tres punts del Madrid.
0: La gran incògnita aquesta tarda és Lamine Yamal.
1: Ha viatjat, però ahir no es va entrenar amb el grup per un cop i podria no ser titular.
0: També ha entrat a la convocatòria Gabriel Jesús.
1: El brasiler, segons Flick, està preparat per tenir els primers minuts com a blaugrana. També s'estrena a la convocatòria el porter Livakovic. El tècnic llança, això sí, una advertència per aprofitar la relliscada del Madrid al camp del Betis.
2: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Difícil. Juguem a un quart de cinc de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
0: Flick, per cert, ha oficialitzat el nomenament dels capitans. Dos, Rafinha i Pedri, els ha escollit, de fet, ell mateix.
1: Sí, mentre que els altres tres, Eric, De Jong i Lamine, els ha votat al vestidor.
2: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
0: Fa la sensació que Flick ha agafat la paella pel mànec i evidentment ja manava, però encara mana més. I fins i tot això de que la plantilla esculli els cinc capitans, res de res. Ell escull les dues peces claus i després els equilibris del vestidor, com que a vegades doncs, es vota jugadors que potser no tenen un pes específic esportiu, perquè clar, l'any passat, la temporada passada, hi havia Araujo, que era el quart o cinquè central, Ter Stegen lesionat i finalment cedit i evidentment Flick no el volia perquè van fitxar Joan Garcia, que també era capità, i De Jong, que també és un futbolista bastant discutit. Aleshores, ara imposa ell Rafinha i Pedri i a partir d'aquí escolliu els altres. Els altres, Eric s'incorpora també un català com a capità, segurament també li agrada aquesta figura i molt a Flick. Després, Lamine Yamal, que pot ser una sorpresa, perquè només té 19 anys, però evidentment és l'estrella i l'ha escollit la plantilla. I De Jong, que per aquells equilibris segurament de vestidor, doncs repeteix com a capità. Això ja és una interpretació, si Flick el volia o no de capità, tenint en compte que fa unes setmanes, de manera provisional, li va treure la capitania, amb l'excusa de que estava lesionat. Però, bé... El València afronta el partit amb urgències.
1: Sí, perquè només ha sumat un punt en tres partits i ja està en zona de descens. De moment, el seu tècnic, Carles Corberán, espera un Barça més reforçat.
3: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años. No sé si son más de 170 millones. Y eso hace que sea un equipo pues, con unas posibilidades muy grandes.
0: Per cert, perdona que em torni a desviar amb el tema de la capitania, eh? Avui a les 10 torna la setmana tràgica amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon, que sabeu que són els presidents del club de fans de Frenkie de Jong. Divendres va perdre el Madrid i ahir l'Atlètic.
1: Sí, els matalassers van caure a Sant Mamés contra l'Atlètic Club per 3-0. A la primera part van encaixar dos gols en només dos minuts i a la segona Julián Álvarez va jugar 30 minuts. L'argentí no va tenir protagonisme al camp, però sí a la roda de premsa posterior de Simeone.
0: Fa la sensació que l'Atlètic de Madrid, aquesta jugada de Julián i el serial de l'estiu, li està sortint de cine. Vull dir que molt ben gestionat.
4: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
5: ¿En serio?
4: Sí.
5: No tengo nada que comentar.
0: Sense... De bon humor, amb amabilitat, bon ambient... festiu, estan sumant punts, molt bé la gestió del cas Julián i només cal veure com ha arrencat la temporada de l'Atlètic de Madrid. Ahir 3-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao, que tampoc estava per tirar coets en aquesta arrencada.
1: Sí, de fet, els madalassers han deixat escapar 5 punts de 12 possibles.
0: Qui ha debutat és Marc Casado amb el Depor.
1: Amb una victòria 2-3 al camp del Villarreal, un altre ex-blaugrana, Aubameyang, va fer el gol decisiu i ja en porta 4 a la Lliga, un menys que Rafinha. Ahir també es va disputar el Rayo 3, Racing 2.
0: I avui partit número 100 de Manolo González a l'Espanyol.
1: A l'Espanyol Sevilla, que començarà a les 9 a l'RCD Stadium, com sempre, en directe al Tot Gira.
6: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
1: Els blanquiblaus es recuperen Cabrera i Brian Zaragoza podria debutar.
0: A segona divisió, cop d'autoritat del Girona.
1: Triomf per 0-2 al Molinón contra l'Sporting amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, en aquest cas 8 minuts després de debutar.
7: Individualment molt, molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
1: El Sabadell, d'altra banda, rep demà el Còrdoba a la Nova Creu Alta.
0: Com a cluenda de la Festa Major, efectivament, que coincideix amb el Castell de Focs. Vull dir que hi haurà, a veure si també...
1: Festa grossa.
0: Festa grossa. A la Lliga F, victòria incontestable del Barça.
1: Al camp del Sevilla, per 0-4, triomf també per 0-1 del Badalona Women en el derbi contra l'Espanyol.
0: A la crònica poliesportiva, nou títol del Barça d'handbol.
1: S'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal. 39-34, els blaugranes han guanyat les 5 edicions d'aquesta competició.
0: I en motor, Toni Bou pot certificar avui el seu 40è títol mundial de trial.
1: Sí, es diu aviat, ahir va guanyar la primera prova del Gran Premi dels Països Baixos i avui a la segona ho té tot a favor per aconseguir el títol matemàticament. Els ha guanyat tots des de 2007.
0: Acabem amb Fórmula 1, pol sorpresa al Gran Premi d'Itàlia.
1: L'ha aconseguit el francès Pierre Gasly de l'equip Alpine. És la seva primera pole després de 190 grans premis i la primera d'un francès a la Fórmula 1 des del 1997, 29 anys. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena línia per canvis al motor.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
8: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Ara minva. Esdevindrà nova el dia 11. Farà un mes de l'eclipsi de que va ser nova, també. Serà la primera lluna nova, per tant, que tindrem després d'aquella tan xula que ens va donar l'eclipsi del 12 d'agost. I, per cert, els dies 7, 8 i 9, la lluna anirà visitant, en aquest ordre, en el cel de matinada, Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui, Artesa de Segre, la Noguera?
8: A les 7 i 26.
0: I a quina hora es pondrà?
8: 20:21.
0: Una abraçada, Joan Anton.
8: Igualment, Roger.
0: Temperatura Artesa de Segre a aquesta hora, Enric Agut.
9: Doncs mira, Artesa de Segre, de les fresques de la Noguera, 18 graus, perquè, per exemple, Vilanova de Meià, que no està gaire lluny, 24.
0: Com t'ho expliques? Com t'ho expliques, això?
9: Doncs, res, paciència. Avui la paraula és paciència. Queda poc per canviar aquest panorama, perquè a partir de dimecres arriba un canvi de temps que ens pot portar ruixats, tempestes. Encara no hi ha cap avís per la situació de tempestes, però en podria haver-hi algun, perquè serà un canvi sobtat i que farà baixar la temperatura, especialment a comarques d'interior, on avui en algun indret encara es poden apropar els 40 graus, i també baixarà molt la temperatura a muntanya, també a la costa, però més a l'interior i a muntanya. Avui molta calor, un dia de calor extrema, màxima entre 35 a 39 graus, alguna xifra de 40 pot caure de nou. També a la costa, temperatures disparades, a bona mar, avui un dia de platja, també l'aigua del mar està calenta per damunt del que toca, 2-3 graus, Costa Brava està en 26 graus, costa de Barcelona, Tarragona, 27-28 graus, i bé, un dia, com comentava al principi, de molta paciència, perquè aquesta calor avui serà d'aquelles pesades. Ahir, també divendres, rècords de temperatura pel mes de setembre, ahir 64 estacions de Metocat van superar rècord del mes de setembre, i són estacions de molts anys, de més de 20 anys de dades. Això, Roger, paciència, i dimecres això sembla que vol canviar.
0: Dimarts, que és quan comença el curs escolar i que, per tant, les aules, que molt sovint no estan preparades, doncs veuran com els alumnes i els mestres hauran de suportar aquesta calorada,
9: Mira, dimarts, per posar xifres, doncs les màximes no seran com les d'avui, però igualment moltes poblacions estaran entre 33 i els 38 graus. Molta calor. Afortunadament és el primer dia d'escola, independentment de si hi ha vaga o no hi ha vaga, i segur que moltes de les classes seran doncs, una mica testimonials, no?, de presentació de la temporada. No seran classes d'allò ja serioses, dures, que això pot alleugerir, però és un dia de molta calor. Dimecres és quan comença la baixada. Una baixada que ja veurem quina continuïtat té, no?, perquè últimament ens obrim la boca de que això ja s'acaba. Sembla que una com aquesta o aquestes situacions de calor tan extrema no es repetiran, però estem al setembre, tenim per endavant l'octubre, i repunts de temperatura en tornarem a tenir. No com aquest, però en tornarem a tenir.
0: Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Sou homes casats, vosaltres dos?
10: No, jo no, jo no.
0: El Ion sí. Com t'ho vas fer per clavar el genoll, tu, Ion? Va ser gaire romàntic?
11: Ho dic perquè les... ho vam pactar.
0: Però què vol dir que ho vas pactar?
11: No, que ho vam parlar abans de com es produiria, ja està.
10: És racional fins i tot això.
12: A mi als 80 anys m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
13: Amiga, el frívol sí que és.
0: Vas bé.
12: Sí, m'agradaria estar...
0: No hi ha cap símptoma que indiqui el contrari, Oriol.
12: Com ho vaig fer, si no, replantarem.
13: Si heu anat al Japó, em consta que la Marta sí, que és un país que coneix bé.
0: I tu també, perquè vas tastar el semen de bacallà.
13: Això no ho oblidaràs mai. És que no se li pot explicar res. Si heu anat al Japó...
14: I has sushi de semen de bacallà, Rosa?
13: No vull tornar a parlar d'aquesta qüestió.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 6 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que seran protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Núria Parlon.
1: Molta precaució en aquest alt risc d'incendi.
2: És l'advertència que fa la consellera d'Interior en un cap de setmana de ple estiu, amb termòmetres disparats en ple setembre i avui amb risc extrem d'incendi en un centenar de municipis. En menys de 24 hores hi ha hagut 3 ofegats a les platges.
0: Ulrich Sigmund.
3: Ich habe euch einen Wahlkampf versprochen, den Deutschland...
2: És el candidat d'Alternativa per Alemanya en Land de Saxònia-Anhalt, on ja es vota des de les 8 i on el partit d'extrema dreta podria arribar al poder. És el favorit a totes les enquestes, gairebé doble la intenció de vot del segon partit, la conservadora CDU del canceller Friedrich Merz.
0: Els germans Gallagher.
4: Oasis.
2: Els germans d'Oasis han presentat a Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger, un documental en què els germans Gallagher es despullen emocionalment sobre el seu retrobament als escenaris després de 15 anys sense parlar-se.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 4.
2: Hores les que s'ha reunit Vladimir Putin amb els enviats de Trump a Moscou per traçar un nou pla de pau per Ucraïna. Avui Steve Witkoff i Jared Kushner, el gendre de Trump, es reuniran amb Volodymyr Zelensky a Kiev. Ucraïna i Rússia han acordat una treva de 3 dies per facilitar les negociacions.
0: 209.
2: Vols, els afectats per l'erupció del volcà Anak Krakatau a Indonèsia. L'erupció ha obligat a suspendre centenars de vols a l'aeroport internacional de Jakarta per la presència de cendra volcànica a l'espai aeri.
0: 12.
2: Anys, els que ha durat el bar Yeah, l'històric local de Girona, un dels últims bars amb música en directe a la ciutat, que ahir la nit, aquest dissabte a la nit, ha viscut la seva última perquè la Lucía i el Quim han decidit finalment abaixar la persiana.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monglar, Núria Oriols i Oriol Marc. Un mateix 6 de setembre, en aquest cas de l'any 2007, va morir el tenor italià Luciano Pavarotti.

0: Pavarotti, considerat el tenor més popular del món per aquesta portentosa veu excepcional i la seva repercussió més enllà del món de l'òpera, va formar part del grup dels Tres Tenors juntament amb Plàcido Domingo i Josep Carreras. Precisament el dia de la seva mort, Josep Carreras li dedicava aquestes paraules aquí a Catalunya Ràdio.
1: És una pèrdua enorme, tant, repeteixo, pel món de l'òpera, pels aficionats de l'òpera, i també molt en especial per les persones que hem tingut la sort de tractar-lo de prop i de treballar i de gaudir de la seva companyia.
0: Els tres tenors van cantar junts per primera vegada a la final del Mundial de Futbol del 1990 celebrada a Roma. Precisament l'última actuació de Pavarotti va ser a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern de Torí del 2006. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens veurem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Mòdena, des de l'Òpera de Viena o des de davant del Liceu, on el vigilant de seguretat us desitjarà que passeu un Plàcido Domingo.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, els diaris sobre les derivades polítiques de la crisi migratòria a Ceuta. Lola García, La Vanguardia, explica que tant el PSOE com el PP estan cremant molts cartutxos en aquesta crisi que poden tenir conseqüències importants a llarg termini.
3: Sí, perquè Pedro Sánchez ha topat amb una dissonància argumental entre el que ell sospita i el que pensa el carrer, bàsicament, que l'entrada ha estat culpa del Marroc. Però no ho pot acceptar perquè si fes una acusació d'aquest tipus entraria en un conflicte que posaria en risc la col·laboració migratòria amb el Marroc i sobre tot seria una trencadissa amb el país que fa frontera amb un continent, amb l'Àfrica, castigat per la pobresa i també amb un polvorí jihadista. Caldrà veure fins quan pot mantenir aquesta posició que l'ha deixat sol, amb un Partit Popular que vol treure rèdit de tot aquest corrent d'opinió que no es creu la versió del president. Ara bé, el que és interessant és posar la mirada en el més enllà, perquè si Feijóo hi arriba a la Moncloa, aquest gest d'assenyalar el Marroc a la crisi per portar la contrària a Sánchez li pot acabar passant factura. El règim no oblida i tant el PP com el PSOE estan cremant moltes naus. Les enumera García. La credibilitat de les forces de seguretat, policies i serveis secrets, a més de la imprescindible col·laboració amb un país veí amb qui perviuen disputes territorials i a qui se li ofereix des d'Espanya una imatge de desunió i de debilitat política.
0: També sobre aquesta crisi, el periòdico l'Albert Sáez assegura que Espanya s'ha comportat com un estat fallit i aquesta pèssima gestió no farà altra cosa que envalentir el Marroc.
3: No cal ser un populista d'extrema dreta, diu, per adonar-se que les respostes no han estat a l'altura del desafiament, sobretot perquè entre disputes polítiques les imatges que arriben de Ceuta van circulant per les xarxes socials i la gent no sap on trobar una versió oficial que porti una mica d'informació entre tant soroll. Res pot ser més desconcertant, diu, per als ciutadans que la falta de credibilitat de les fonts oficials, perquè això fa que les mentides siguin competitives, afegeix Albert Sáez. El resultat d'aquest despropòsit és que Espanya s'ha comportat en alguns episodis com un estat fallit i el govern no aconsegueix que Ceuta recuperi la normalitat. Mentrestant, cal preguntar-se si Donald Trump no té un pla per a Ceuta i Melilla, sobretot sabent la seva obsessió per dominar els estrets que poden condicionar el comerç en un futur.
0: El diari Ara, el Toni Soler, afirma que la dretanització de Catalunya avança de forma imparable.
3: No només electoralment, sinó també a nivell de crispació i simplificació del debat. La dretanització més pura i dura que s'ha trobat terreny adobat s'explica per tres factors. Un sentiment de decadència i desarrelament, una tensió real dels serveis públics i el gir de 180 graus del discurs que marcava els anys del procés, capitalitzat llavors per l'esquerra. A tot plegat cal afegir-hi també una crisi migratòria que ha esborrat les esquerres, que s'han quedat sense una resposta i que han gastat l'apel·latiu feixista fins al punt que ja no vol dir res. Unes esquerres que s'han oblidat de les polítiques reals contra les desigualtats i l'ensorrament del servei públic. Toni Soler confia, però, que l'hegemonia del PP i de Vox a Espanya tingui un reflex menys important a Catalunya, però fa una crida. El panorama, diu, és desolador i només es podrà revertir quan la catalanitat, que constitueix el nostre moll de l'os en un país trinxat per divisions, es decideixi a fer front comú i plantar cara.
0: El The Economist, Albert Postils, diuen que la Xina encapçala la carrera tecnològica per construir robots humanoides.
4: Per posar-ho en xifres, aquest any s'espera que les empreses xineses venguin uns 50.000 humanoides. Això seria més del triple que el 2025. De fet, al país s'estan estenent els anomenats centres d'entrenament, de moment ja n'hi ha una cinquantena, on els robots es passen hores i hores cada dia observant i imitant els éssers humans. En aquest sentit, fins i tot hi ha empreses que paguen diners als seus treballadors perquè registrin els seus propis moviments en els seus entorns laborals. Això sí, a la Xina encara li queda molt camí per recórrer, perquè els experts estimen que es necessiten 100 milions d'hores per desenvolupar un robot capaç de fer una àmplia varietat de tasques quotidianes, una xifra que encara queda molt lluny. Sí, com sigui, la Xina és optimista i l'estimació és que pel 2030 vendrà prop de 450.000 robots humanoides cada any.
0: Obrint també els diaris esportius, avui el Barça es pot posar líder en solitari si guanya el camp del València. A Mundo Deportivo titula llançats cap al liderat, il·lustrat amb una imatge de Rafinha durant l'entrenament.
4: A l'esport posen el focus en l'última incorporació a Can Barça. Oportunitat d'or en Gabriel Jesús, titulen després que Hansi Flick anunciés que el brasiler tindrà els seus primers minuts.
0: A Madrid les portades ja no parlen de la derrota, de la primera derrota de Mourinho, sinó de la derrota de l'Atlètic de Madrid.
4: A les, precisament, foto de Nico Williams, el titular molt atlètic, després que el conjunt Bas golejés per 3-0 a l'Atlètic de Madrid en un partit en què Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora. I el Marca torna al Superdeport. En imatges veu un Aubameyang somrient després de marcar el gol de la victòria contra el Villarreal i col·locar l'equip gallec a la zona Champions.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: Que tots els guies que he tingut en els, sí, en els, sí, diferents països on he estat aquest estiu,
6: sí, sí,
5: tots els guies tenien un denominador comú.
6: Tots eren coixos.
5: Tots eren coixos.
6: Què dius?
5: No vaig acabar d'entendre el que la guia de Budapest era coixa. Però el guia de Viena era coix.
7: Però com?
5: Que a més era Klaus-Kinski.
7: Però coix com?
5: Home, no li anava a preguntar a vostè de què està cojo.
8: Los muertos están muertos. Las violadas están violadas. Ceuta está destruida. Y lo que se construya, si conseguimos echar este asqueroso gobierno corrupto, corrupto y criminal, será otra cosa.
9: So James Howeley handled everything. And he'd get these emails, they would say, can you get this script to Hugh? And I would write back, yeah, I'll try and get him to read it this week. I saved myself an absolute fortune.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Avui, el suplement...
0: 5 minuts per les 9 del matí, de seguida obrim tertúlia amb el Carles Mungirat, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. A les 10, el retorn de la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui valorant les finances, els números i el fair play financer del Barça després del tancament del mercat de fitxatges. I a les 11, una estrena que sonarà així.

0: Nova sintonia per rebre tots els honors que es mereix el nou espai que cada diumenge a les 11 defensaran per Moliner el suplement. Cartes a l'Empar. La idea és que vosaltres, els oients, pugueu traslladar a l'Empar totes aquelles inquietuds de la vostra vida quotidiana que considereu que tenen gràcia de ser compartides. Relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar en farà una selecció i, evidentment, hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. A les 11 avui el debut d'Empar Moliner el suplement, just després les Amigues de les Arts amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer amb recomanacions gastronòmiques i serièfiles. A les 12 l'eclipsi del suplement, avui les nits de la periodista Glòria Serra, una dona que va començar la seva carrera en aquesta casa, i acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminós. I just abans de les 9 del matí, cada dissabte i diumenge, aquesta temporada, els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. La resposta dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la resposta més original s'emportarà una fantàstica cantimplora per inaugurar aquest curs escolar i laboral gentilesa de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Una dona està sopant en un restaurant amb el marit. De sobte, ella s'ennuega amb un pinyol d'oliva. El seu marit li practica la maniobra de Heimlich i la dona se salva de miracle. Però l'acusaran d'homicidi. Què ha passat?
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I ara llarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
7: La història més insòlita de l'11S.
6: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
8: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
9: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
10: És impostora, i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
11: Per què ho ha fet, no?
7: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
14: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
15: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
15: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
16: Seria vida i miracles amb el vinil.
15: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Són les 9.
18: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Com les pel·lícules de Christopher Nolan, la crisi de Ceuta es divideix en múltiples capes i calendaris que, al final, acaben coincidint. On? Si dividim la pantalla, veurem que una càmera enfoca la Moncloa amb un Pedro Sánchez preocupat per aconseguir que aquesta crisi, cada vegada més profunda, no l'arrossegui. L'altra càmera enfoca el Palau Reial de Rabat, on segur que s'escapa més d'un somriure per la capacitat de desestabilitzar i desgastar un presumpte soci amb una maniobra tan senzilla i tan complexa al mateix temps com la de permetre l'entrada massiva de més de 70.000 migrants a Ceuta en poques hores. Des d'aquestes dues càmeres, la crisi és purament diplomàtica i permet especular amb una sèrie de preguntes que fins ara no tenen resposta. Si al darrere de la riuada humana del dia 30 de juliol hi ha el Marroc, què esperava treure'n exactament a banda de mostrar la debilitat espanyola? Hi ha algú més al darrere a qui li convingui? Què té el Marroc contra Sánchez o contra la cúpula del govern espanyol per tenir la capacitat de fer plegar ministres d'exteriors, per canviar la posició sobre el Sàhara o per evidenciar solitud quan tothom assenyala Rabat en l'origen de la crisi? L'espionatge al mòbil de Pedro Sánchez venia del sud? I encara una altra pregunta. Si existeixen informes policials que alertaven del paper del Marroc, per què Sánchez nega l'existència d'indicis? Al mateix temps, però, el pla general indica que la urgència passa per la platja del Trampolín. Els equilibris del dia a dia, ja prou complexos, s'han alterat a Ceuta, on hi ha un drama humà de primera magnitud. I per què no dir-ho? La convivència pateix. Quina ciutat pot assumir una entrada de migrants d'aquest calibre sense que tremolin els fonaments? La pel·lícula de l'últim mes no fa presagiar res de bo, amb una retòrica especialment encesa, pràcticament militarista, dels qui es van escapolir de fer la mili i que es vendrien l'ànima per no enviar els seus fills a defensar la frontera de Ceuta. Una frontera, per cert, que també és de la Unió Europea. Actriu protagonista, però amb tendència a acabar sent secundària de luxe, Ursula von der Leyen tampoc guanyarà un premi per la seva interpretació en una crisi que resumeix totes les pors que travessen Occident.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, que és subdirector del Nació, el Carles Monguilot, que és advocat penalista, i la Núria Oriols, que és delegada del diari Ara de Madrid. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: No tenia cap dubte que el més moreno de tots tres seria Carles Monguilot.
3: Jo me quedo moreno de seguida, eh? No, sí, no té que veure necessàriament amb les hores intenses o no davant del sol, però m'agrada molt anar a la platja, cert.
0: M'atreveixo a dir que tots tres ets el que has fet més vacances.
3: He fet vacances intermitents, eh? Perquè el penal té que...
0: Has estat de guàrdia?
3: Sí, el despatx no tanquem i estem permanentment de guàrdia entre els companys, ens ho organitzem. Però jo sempre dic que el que decideix fer una tropelia li és igual que sigui inhàbil el mes d'agost. De fet, en penal no és inhàbil. Però bueno, hem descansat, ens ho hem passat bé. A mi m'agrada molt anar a la platja. Amb una
0: quina platja?
3: Sant Antoni, de Calonge, amb una cadira i un llibre. Això des de que tinc, jo què sé, 15 anys o 16.
0: I amb parasol?
3: Algun dia, aquest estiu, hem inaugurat, amb l'Isabel vàrem comprar, vam estar a Formentera uns dies, el mes de juny, i vam inaugurar el costum que havia deixat jo amb els meus pares, que és portar una sombrilla, dèiem una sombrilla, no? Es diu parasol, ara.
0: Parasol, sí.
3: Doncs la sombrilla...
1: Ara,
3: per mi és ara. I vaig descobrir el complicat que és clavar-la. Fins al punt... Ara venen un mini clavar, una cosa que és com...
1: Hauria pagat que... per veure clavant el parasol.
3: No, és que
1: parasol.
3: Podries pagar. A més, el primer dia la llei de Murphy va fer que volgués fer el forat en un lloc on hi havia a un pam una roca.
0: Molt bé.
3: Que llavors jo criticava l'aparell, no la falta d'habilitat d'un servidor. La van plantar, se la van dur el primer cop de vent petit que hi va haver, i va ser bastant patètic.
0: A Sant Antoni de Calonge, la platja és de sorra fina o és...?
3: No, és de sorra intermitent, perquè l'any passat no hi havia platja, aquest any l'han regenerada, estàvem molt contents, perquè davant de casa tenim una platja molt maca, però el mar se l'endú, i això sé que hi ha idees en marxa per solucionar-ho, és un problema.
0: Núria, has descobert la calor de Madrid ja a l'estiu?
1: A l'agost vaig poder marxar, diguéssim, i ja, però ja havia descobert la calor de Madrid abans, perquè a partir del maig ja és calor absoluta i ja les nits és impossible dormir. Però bueno, jo he desconnectat, jo he fet muntanya, perquè soc més de muntanya que de mar, i molt bé, la veritat.
0: Oriol, com estàs?
2: Molt bé, la veritat.
0: Fas bona cara, també,
2: Sí.
1: Jo també li he dit, estàs més jove. No?
2: Està molt bé, és un bon elogi per començar
0: bon
2: la temporada.
0: Sí. Aprofitant que tenim el Carles Monguilot avui aquí a la tertúlia del suplement, m'agradaria que ens fessis un retrat de la situació amb els dos joves a Manresa. Les estadístiques oficials, i avui també se'n fa ressò a La Vanguardia, la Maica Navarro, les estadístiques oficials de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra confirmen que a Manresa els fets delictius han baixat un 6% des del principi d'aquest 2026. És evident que aquestes dades no es tradueixen en menys sensació d'inseguretat per part dels veïns. La Maica avui en fa un retrat, s'hi ha passejat durant unes quantes hores per Manresa, ha pogut parlar amb veïns, just després de la mort de Carles Vilajosana, un episodi, també val dir-ho, que és poc habitual, però que, evidentment, doncs, ha provocat que la percepció de seguretat sigui molt diferent al que diuen les estadístiques. Les últimes informacions que tenim al voltant d'aquests dos menors, recordem-ho, de 15 i de 16 anys, és que continuen internats en règim tancat mentre la investigació avança. Aquestes últimes hores els Mossos han escorcollat el pis de Manresa, això va ser la nit de divendres a dissabte, on viu un dels nois, i el jutge, recordem-ho, també ha ordenat un tractament terapèutic pel noi de 15 anys. A veure, Carles, què vol dir exactament que aquest concepte de llibertat vigilada quan estem parlant de menors d'edat?
3: És un concepte que va entrar en la legislació espanyola l'any 2000, amb una llei de l'any 2000 que es posa que és vigent des del gener del 2001 i que preveu, seguint una mica la voluntat del que és la modificació del Codi Penal de l'any 95, el que en diu un Codi de la Democràcia, és quan es diu que les persones de menys de 18 anys no són responsables criminalment. Llavors, de 14 a 18 s'aplica la llei del menor. Aquesta llei del menor actual, com us deia, és vigent des de l'any 2000, que es posa en funcionament, per entendre's, el gener del 2001, i preveu unes penes d'internament per delictes greus, que pot arribar fins a 8 anys d'internament, no en un centre penitenciari, sinó en un centre de menors, però que en la pràctica són centres molt estrictes, on estan privats de llibertat, però en funció clara i exclusivament terapèutica, no retributiva, no de castigar com pot tenir una presó, diguéssim, pels majors d'edat. També preveu la llei del menor que, després d'un internament que buscarà l'educació, la reinserció, la rehabilitació, també com els majors, però especialment en els menors, sense caràcter de castigar, està prevista la que es diu llibertat vigilada. I aquí és on entra el problema que ara ens està preocupant, no? La llei està molt bé, està molt ben pensada. La seva funció de reinserció, rehabilitació, d'educació està, doncs, pensada, perquè si no ets responsable per poder conduir un vehicle motor amb 18 anys o no pots votar, doncs es considera que tampoc ets responsable penalment. Però tampoc podem deixar a un adolescent de 15, 16, 17 anys que cometi un delicte sense intervenir-hi, no? Llavors, la llei del menor preveu, amb delictes greus com és ara un homicidi o un assassinat, un internament, que pot ser com a màxim de 8 anys, i després també preveu l'aplicació del que es diu la llibertat vigilada.
0: Aquest internament, evidentment, durant aquests 8 anys, aquest menor complirà la majoria d'edat. Continuarà a internet en aquest...
3: No. Quan compleix el 18 anys, pot passar en un centre penitenciari d'adults. Que passa que
0: una
3: també...
0: presó?
3: Sí, en una presó. El que passa que hi ha a Catalunya, que està molt ben treballat el tema penitenciari, tenim presons de joves. Llavors passen a la presó de joves, que són bàsicament nois i noies de 18 a 25 anys, 24. Per tant, pot estar 2-3 anys en un centre de menors... I llavors, com compleix la majoria d'edat, se'ls trasllada amb un procés controlat, molt ben tutelat, perquè el sistema penitenciari funciona a Catalunya, ho hem de dir, especialment a Catalunya, que està transferit, com tots sabem, no?, a la Generalitat. Llavors, pots passar a complir la resta de pena de...
0: Que com a màxim serà de 8 anys, és a dir, si ara...
3: Excepcionalment pot arribar a ser de 10, amb delictes de multiterrorisme, coses que no... Jo no em consta que hagin passat mai, però normalment...
0: Després d'un judici, això,
3: Després d'un judici, 8 anys.
0: 8 anys.
3: També es pot preveure, es pot aplicar la llibertat vigilada. Ho dic perquè aquests nois de Manresa...
0: 15 i 16 anys.
3: 15 i 16 anys, un almenys em sembla que estava en llibertat vigilada. Que aquí hem de dir que ha fallat.
0: Què vol dir llibertat vigilada?
3: Aquí estem. Llibertat vigilada està prevista en la llei del menor, vol dir que estarà al carrer, no estarà en un centre tancat, però sotmès a una sèrie de mesures que són molt àmplies i molt generoses de cara a fer a mida el tractament que li toca en aquell menor. Des d'obligació d'anar a l'institut o a formació professional que es controla. Prohibició d'apropar-se a determinats llocs. Per exemple, es pot prohibir que s'apropi a centres d'oci nocturn. Es pot imposar un control de personació setmanal o diària, si fes falta, a l'oficina de justícia juvenil, a un serveis socials, tutors, etc., controlaran l'evolució d'aquest menor. O sigui, la llei li permet...
0: Ho controla tutors? Ho controla la policia? Ho controla els Mossos, la Guàrdia Urbana?
3: Ho controla justícia juvenil, ho controlen, diríem, serveis socials, no policia. No que policia. Passa que sempre tutelat pel jutge.
0: I una pregunta. Qui dicta la llibertat vigilada? Un jutge?
3: El jutge. El jutge...
0: És a dir, això vol dir que aquest menor ja ha comès un delicte anteriorment a aquest homicidi o assassinat, i, per tant, hi ha hagut un judici previ d'aquest menor...
3: O un judici o una mesura cautelar, que és com la persona major d'edat que està en llibertat provisional. Aquest menor, perquè un jutge ho decideix, sempre tutelat per la fiscalia, pensem que quan un delicte el comet un menor de 18 anys, entre 14 i 18 anys, perquè més petit de 14, cap ciutadà pot ser responsable penalment.
0: Són els menors inimputables?
3: Efectivament. De 14...
0: Menys de 14 en avall?
3: Sí. De 14 a 18 tampoc són responsables penals, però tenen la responsabilitat derivada del delicte que cometen, que se regeix per la llei del menor. Però de menys de 14, el menor de 13 anys i 11 mesos...
0: Ha passat alguna història.
3: Ha passat alguna vegada.
0: Menors inimputables.
3: Efectivament, són inimputables.
0: No és el cas,
3: no és el cas
0: de la mort a Manresa.
3: No, i és molt excepcional que un menor de 14 anys cometi un delicte greu. A veure, també pot haver el virtuós de pianista que té 12 anys i és el nen prodigi del món del piano i és un gran concertista. Posats en l'esfera dolenta de la vida, un delinqüent de 13 anys és complicat que apareixi, però bé, si apareixés, llavors han d'intervenir els serveis socials. També la llibertat vigilada pot imposar obligacions als pares. O sigui, els pares d'aquell menor poden, i de fet no ho prohibeix la llei, i si el jutge ho ordena, sempre coordinats amb els serveis socials que ho han de controlar, els pares han d'assumir unes obligacions. Això també a mi me diu, sense conèixer el cas de Manresa, que potser, en aquest cas, la llei no ha fallat, perquè la llei preveia mesures que qui sap si haurien evitat el que ha passat, no? Sempre, després d'una desgràcia, si tirem enrere, s'evita tot, no? Però aquí sabem que un d'aquests nois sembla el que ha apunyalat físicament i materialment i ha mort. Aquest pobre senyor de Manresa ja havia comès un fet similar, també una temptativa d'homicidi, i estava en llibertat vigilada. Home, doncs potser una mesura que hagués sigut vostè ha de seguir un horari determinat, no pot estar a les 5 del matí beguent alcohol d'una manera descontrolada, uns pares que potser no existeixen en aquest cas, i si existeixen no tenen la capacitat o les eines per controlar-ho, no? O sigui, novament, com potser com parlem després de Ceuta, també haurà de sortir aquesta qüestió, no és tant un problema de la norma, de la llei, les lleis poden donar solucions, però si no hi posem els mitjans, aquestes solucions no arribaran mai.
0: Aclarim alguns conceptes perquè... dels 14 als 18 anys, que és el cas que ens ocupa, has dit que no poden ser responsables criminalment?
3: El Codi Penal de l'any 95 diu que les persones menors de 18 anys no són responsables criminalment.
0: Per tant, qui ho serà, en aquest cas?
3: No, o sigui, no es diu responsabilitat criminal, però es diu una responsabilitat que tutela la llei del menor. O sigui, per exemple, no poden ser condemnats a penes de presó, però poden ser condemnats a internament, ja no es dirà pena, es dirà internament en un centre que és específic per menors. Una altra cosa és que a la pràctica, jo hi he anat molt en aquests centres, i a la pràctica us puc dir que tenen uns règims de duresa en el control de la conducta i de disciplina, fins i tot, molt més seriós que en una presó ordinària. Perquè també és veritat, i això els tècnics ho expliquen, un menor de 15, 16, 17 anys pot ser molt més complicat de disciplinar i de controlar i de que s'adapti a un règim tancat que no una persona de 40 o de 30, no? Per tant, aquesta és la realitat. No són responsables criminalment. Ho eren abans. Jo vaig començar a fer d'advocat l'any 83. Això es va legislar, lo de la majoria d'edat penal a partir dels 18, com us deia, en el 95. Jo vaig defensar nois de 16 anys, que estaven a la presó ordinària. El cas del Vaquilla, que el coneix tothom, i era una icona, quasi. El vaig defensar jo, el Vaquilla, a més. Bé, aquest noi va entrar, primer en lloc en deien reformatoris, 12, 13, 14 anys, però als 16 anys va entrar a la presó barrejat amb adults que portaven tots una multireincidència acumulada, que no va prendre res de bo. O sigui, el sistema penitenciari de posar menors de 16 a 18 anys en un centre ordinari ja l'hem provat i l'hem patit, diria jo, no? Per tant, la idea és molt bona. Ara, la pràctica ha de posar les eines.
0: D'acord. Fet tota aquesta prèvia, què creus que passarà amb aquests dos joves ara?
3: Bé, seran jutjats per un suposat delicte d'homicidi o d'assassinat. Aquí la presó provisional, que no existeix, se substitueix per un internament, com ara s'ha adoptat, que ha de ser curt, perquè la llei parla de 6 mesos màxim, ha de sortir el judici. Això va tutelat per la fiscalia, com us deia abans, anirà a judici i pot ser condemnat, els dos, sembla que un va ser l'autor material, però si això ja es discutirà, la fiscalia tindrà un judici igual que, o similar, en quant al procediment, que si fos un major d'edat. Hi haurà un fiscal, i hi haurà una defensa, i es podrà condemnar o imposar una mesura d'internament de màxim 8 anys.
0: Més enllà d'aquest cas concret, tu creus que les famílies de les víctimes entenen que quan l'autor o els autors materials d'un cas com aquest són menors d'edat, la sentència acabi sent de 8 anys amb aquest règim diferent?
3: No, no ho entenen. No ho entenen, però és que jo et diria que les persones víctimes d'un homicidi o un assassinat que ha perdut un ser estimat amb la justícia d'adults tampoc entén que el Codi Penal espanyol parli d'una pena de 10 a 15 anys de presó per un homicidi. Si a tu et maten amb una discussió estúpida al carrer a la nit al teu fill de 20 anys o 18 o de 30 d'una punyalada i et diuen no, és que com que ha sigut una bralla tal, li posaran 10 anys de presó. La gent no ho entén. Aquest és el gran debat de la justícia restitutiva. De tenir en compte la víctima. Però aquí el que segurament no s'entendrà és que una persona que ja ha demostrat que és perillosa, tot i no tenir 18 anys, ha fet un acte pràcticament el mateix, perquè sembla que està gravat, una punyalada que, per sort, la víctima va esquivar, però sembla que l'acte era clarament... De fet, està acusat d'una temptativa d'homicidi. Vol dir que volia matar. No ho va aconseguir, per sort. Que seguís al carrer i que seguís a altes hores de la nit amb un grup, havent begut alcohol, i sembla que van fer una mena de persecució durant una estona per arribar a atacar a qui finalment va morir. Això ni la família directa de la víctima ni la societat. I jo com a advocat, que jo puc tenir una explicació, ara estic donant una explicació, però no vol dir que jo ho entengui. I penso, ho he dit abans, jo penso que alguna cosa ha fallat, perquè si estava realment en llibertat vigilada, aquesta llibertat vigilada, com us deia al principi, pot tenir moltes circumstàncies que condicionin la llibertat. Se'ls pot imposar, doncs, per exemple, la prohibició de beure alcohol. De fet, això no està prohibit. O l'obligació de seguir una disciplina d'institut o de formació professional, etc. No? I quan no tenim les eines per aplicar una norma, aquesta norma esdevé inútil. No?
0: Oriol, Núria.
2: Aquí hi ha unes quantes qüestions i totes elles estan relacionades. És evident que quan hi ha un crim d'aquest tipus, el primer que et ve al cap, com és normal, és la víctima, empatitzar amb la víctima, amb els seus familiars, i preguntar-se per què ha passat. I moltes vegades, quan tu et preguntes què ha passat en un cas com aquest, la fredor pot semblar irrespectuosa cap a la víctima, perquè tu et comences a plantejar què ha passat amb aquests menors, quina història tenen al darrere, i és de justícia preguntar-s'ho, és de justícia abordar-ho, perquè saber quina vida has hagut de tenir tu per amb 16 anys, 15, 16, 17 anys, estar vagant pel carrer, no tenir ni ofici ni benefici, fer anys que no vas a l'escola, haver tingut una família complicada, que ningú t'atengui, que ningú t'estimi en el fons, però això tu li planteges una setmana després del presumpte homicidi a la família de la víctima, i la família de la víctima no en voldrà ni sentir a parlar. L'únic que vol saber és com pot ser que el sistema hagi permès que s'hagin produït uns fets com aquests. I aquí anava, precisament. Manresa és una ciutat d'aquelles que el paisatge urbà ha canviat molt en els últims temps. El paisatge urbà, el cas que en dic, per exemple, ha canviat encara més en els últims temps. L'any 2023, no sé si la Núria Benà ho recorda,
1: sí que ho recordo,
2: Junts va celebrar el míting central de campanya de les eleccions municipals precisament a Manresa. I si tu parlaves, fora de micro, amb els responsables de la campanya electoral a Manresa, et deien, a nosaltres, els nostres votants, és a dir, els votants del que coneixem com l'antiga Convergència, ens demanen que parlem de seguretat i d'immigració, perquè el paisatge ha canviat molt i la gent té por. La posa una percepció. La percepció no sempre va associada a les dades. I és
0: com,
2: evident.
0: Com t'expliques, petitíssim parèntesi, que els fets delictius a Manresa hagin baixat un 6% des de principi d'aquest 2026 i, en canvi, és evident que més enllà d'aquest cas concret del Carles Vilajosana, que evidentment ho ha accentuat tot moltíssim i ho ha posat al focus, la percepció no només a Manresa, en altres localitats del país, sigui totalment una altra.
2: És que això passa pràcticament a tot arreu. A Barcelona, quan hi ha l'enquesta del baròmetre municipal, evidentment l'habitatge és la primera preocupació, però la seguretat està prou amunt. I està prou amunt, malgrat que quan surt la Guàrdia Urbana, quan surten els Mossos d'Esquadra, a explicar les dades et diuen que cada vegada hi ha menys fets delictius i que si els compares amb els anys previs a la pandèmia, perquè la pandèmia no deixa de ser un parèntesi en general, doncs els fets delictius han baixat. I això és un problema. Per què? Perquè al final tothom coneix algú que ha anat a la Rambla de Barcelona i li han intentat prendre la cartera, o li han intentat prendre el mòbil, o que ha fet un transbord entre una línia de metro i una altra i anava amb els auriculars tan content i de sobte ha començat a no sentir res perquè li han fotut el mòbil. I això, quan t'ho expliquen, té molt més pes que les dades en general. I, a banda, petit parèntesi, quan a tu et roben el mòbil ara, no és com quan et robaven el mòbil al Catel, que el tiraves a algú i li feies un trau al cap, l'any 97, ara et roben el mòbil, et roben la vida. I en el cas específic de Manresa, com deia, amb la vista enrere a l'any 2023, és evident que hi ha una part de la ciutadania de Catalunya, i així ho expliquen no només les enquestes, sinó què acaba votant la gent i sobretot què acabarà votant la gent l'any 2027 a les eleccions municipals i l'any 2028 quan hi hagi eleccions al Parlament, que ha vist com les ciutats on han viscut tota la vida han canviat. El paisatge ha canviat, hi ha botigues diferents, hi ha persones amb una fesomia diferent, amb una cultura diferent, amb uns costums diferents, hi ha una tendència humana a sentir-se amenaçat pel canvi i per allò que provoca el canvi. Però jo crec que en aquest cas, que hi ha hagut també tot un debat, per mi és un debat completament estèril, oh, és que són d'aquí, són d'allà els presumptes autors, tot el que tu vulguis, si han nascut aquí són catalans, posa-t'hi com vulguis, tingui un cognom magrebí, tingui un cognom subsaharià, tingui un cognom sud-americà, aquestes persones són catalanes, tan catalanes com tu i com jo, punt.
0: Així I com la mínia mal, I com perquè al final
2: tu no pots celebrar els gols de la Min i cagar-te en el primer... presumpte persona d'origen estranger que ha comès un delicte. No, això no va així. No, tu no pots destriar això com si fossin cromos de l'àlbum del FIFA. Això no pot ser. També és veritat que...

0: per proximitat, jo sóc de Berga, Manresa queda a prop, el que ella descriu de l'opinió dels veïns, de la percepció de seguretat, malgrat el que diguin les dades, és el que fa molts anys la gent diu de Manresa. És a dir, la frase de...
1: O de Vic.
0: O de Vic, sí, sí. O Manresa està fatal. Això és una de les coses que es diu més des de fa molts anys, i sobretot parlen del centre històric, del passeig, que el passeig, jo recordo d'adolescent baixar amb l'autobús, anar a passejar per allà amb les meves amigues, tot això ara no es fa perquè la frase és Manresa està fatal, Manresa està molt degradada, hi ha una percepció de perill, de sortir les nits, que no és segur. Tot això està present des de fa molts anys a Manresa, i aquest crim ho accentua encara més i ha deixat en xoc a tota la comarca i més enllà, perquè a més era una persona molt, molt estimada i implicada, i les circumstàncies de l'homicidi, en què els testimonis venen a dir que ell havia intentat mediar a més perquè... És a dir, posar pau entre grups de joves que s'estaven barallant, doncs encara acompanya més aquesta sensació d'impotència que hagi passat això, i que el sistema al final hagi fallat perquè hagi passat això. Perquè estic molt d'acord amb el que diu el Monguilot: si hi havia un d'aquests menors que estava en llibertat vigilada, no pot ser que acabi fent això amb un grup una nit de festa, en què en principi també hi ha més presència policial. Tot això no pot passar, i aquí el sistema ha de respondre, perquè és quan el sistema no respon que llavors puja a l'extrema dreta, perquè si puja a l'extrema dreta és perquè fa molt temps que s'arrosseguen problemàtiques que els partits tradicionals no estan solucionant, i que quan passa un problema d'aquestes característiques crec que no, la resposta no pot ser minimitzar la situació. S'han de posar sobre la taula les dades, evidentment, dient que han baixat els delictes, però evidentment també has d'abordar aquesta percepció d'inseguretat, perquè si no, no estàs donant resposta als problemes. I després, en el cas de Manresa, també havia pensat en aquest míting de Junts al centre històric que va fer el 2023, perquè recordo que la preocupació de la gent que estava allà ja era aquesta, la degradació del centre històric. Ara, el govern de Salvador Illa ha impulsat això de la llei de barris, no?, d'intentar invertir més, i hi ha molts municipis que estan intentant arribar a aquestes subvencions precisament per abordar aquest problema, però malauradament crec que arriben molt tard per la situació que hi ha ara, i en el cas concret de Manresa, doncs preocupació absoluta per com pot acabar derivant això, perquè s'ha d'anar molt alerta que no derivi en discursos d'odi, no?, en xenofòbia, perquè la Maica també parla el reportatge de la distància entre comunitats i del desconeixement. Quan
1: que no hi ha cap mena de relació ni vincle.
0: Per mi aquest és el gran problema, no? Quan
1: els famosos guetos.
0: Exacte. És a dir, si tu aconsegueixes que en una societat, per petita que sigui, en el cas d'una ciutat, en el cas d'un poble, doncs hi hagi una integració, hi hagi una implicació de tot tipus de gent de tota procedència, és igual, és indiferent. Si hi ha aquesta implicació i tothom se sent part de la comunitat, això és més difícil que derivi en divisió, en odis, i això, per aconseguir-ho, es necessita fer una feina de formigueta durant molts anys que crec que no s'ha fet, tenint en compte l'augment de població que ha tingut a Catalunya. I aquest, per mi, és el problema i la dificultat d'ara.
1: Bé, és a dir, no estic defensant a ningú, però és molt difícil fer aquesta feina de formigueta quan en tan poc temps passes de 6 a 8 milions.
0: Sí, sí, totalment. És a dir, però tenint en compte que s'estava creixent tant de població, l'única manera de que no hi hagi conseqüències negatives amb aquest creixement de la població és que els serveis socials... tothom estigui molt atent a què està passant als barris, sobretot als barris amb una renda més baixa, també, perquè llavors, quan mires les enquestes i veus també les dades, hi ha un rebuig major a les rendes baixes de la immigració que en les rendes altes, i això, l'explicació és perquè les rendes baixes veuen la immigració, que normalment està més relacionada amb les rendes més baixes encara, o sigui,

0: i són pobres contra pobres, al final, que competeixen contra recursos de l'estat del benestar. I això, si des de l'administració no es té en compte, doncs pot passar que hi hagi barris que votaven a l'esquerra tota la vida que ara votin l'extrema dreta.
1: Això passa, i crec que també hi ha un, si m'ho permeteu, un petit trauma amb el que va passar a Ripoll l'any 2017, perquè al final els nanos de Ripoll, si no recordo malament, i havent repassat el sumari i havent repassat també el judici, eren uns joves pràcticament normals, normals pel que s'entén ser jove a Catalunya al segle XXI, jugar a futbol, fumar, beure, sortir una mica, estar en un banc tranquil·lament a la plaça, passar l'estona, i de sobte una persona els va radicalitzar i van fer el que van fer. Per tant, són responsables penals d'un atemptat terrorista de primer nivell en una ciutat de primer nivell mundial. I això serveix d'argument per molta gent que no té cap ganes ni d'acollir ni d'integrar per dir, veieu com quan fins i tot han nascut aquí, quan fins i tot se'ls han donat els recursos d'una escola pública, una sanitat pública, les ajudes que facin falta per nivell de renda dels serveis socials, i mireu com ens ho paguen. I aquest discurs és el que permet primer a Sílvia Oriols entrar en una regidoria a Ripoll, i és el fet que el passat el temps, tenint en compte també situacions socioeconòmiques i la deriva mundial que tots sabem que s'està vivint, doncs et permet arribar a l'alcaldia. I aquest trauma crec que no està resolt, perquè és un argument molt poderós a l'hora de fer maximalismes. A Manresa mateix, si tu agafes i hi ha una, com has dit tu, Roger, és una paraula molt lletja, però a vegades passa, hi ha guetos de determinat origen demogràfic que tu els veus i penses, ostres, et fan por primer perquè són de fora. O sigui, la reacció de el senyor o senyora de 80 anys que ha viscut tota la vida al centre de Manresa pensa, ui, això no és el que he vist tota la vida.
2: El diferent.
1: El diferent, la por al diferent existeix, i existeix des del principi dels temps. Ara tampoc ens posarem aquí a dir que la cultura sempre ha estat de barreja i tot. Això no és ben bé veritat.
2: Però al final... Menys aquí, és a dir...
1: Sí. Aquí, exacte. I hi ha un fet religiós que és diferent, etc etc. I la ignorància també és molt poderosa, perquè al final, si tu no entens a l'altre, també penses que l'altre no t'entén a tu, i això és un caldo de cultiu terrible, que la gent que ja no vol ni integrar ni fer cap esforç per entendre l'altre, doncs és evident que quan tu li poses un cas com el de Ripoll és un argument molt poderós per dir veieu com no s'integraran mai. I això és un problema, igual que passa amb altres orígens demogràfics, com per exemple les persones d'origen sud-americà, que tenen una part molt important de la integració feta perquè saben castellà, hi ha una part de la ciutadania catalana que pot pensar, home, ja que saps castellà, almenys esforça't per aprendre català, que això també t'ho pots trobar. I en aquesta intersecció de tots aquests problemes, quan hi ha coses com la de Manresa, doncs és evident que és un polvorí.
0: I, bueno, i li pregunto una cosa al Monguilot, i així. En aquest cas, que la policia ja tenia identificat aquest grup de menors com a conflictiu, que al final la, és un grup que tothom sap que doncs, fan merder, i que ja havien fet merder prèviament, per què no hi ha res que impedeixi que aquest grup continuï, doncs, deambulant al carrer? És a dir, perquè legislativament, en aquest cas són menors, però ara fa poc al Congrés doncs, es va aprovar la llei per lluitar contra la multireincidència. I una de les coses que posaven sobre la taula diversos diputats és, d'acord, legislativament estem endurint això per intentar acabar-ho, però el problema és que igualment per... es necessiten sentències, no? I els jutjats estan col·lapsats. I llavors, si els jutjats estan col·lapsats, aquesta llei quedarà en paper mullat si no s'acceleren els processos que hi ha pendents. En aquest cas són menors i entenc que no és el mateix. Però per què hi havia aquest grup que podia fer...
2: Sí, un matís més del que publica la Maica. Ella escriu avui que aquest grup identificat d'adolescents, que molts veïns apunten, són una vintena de nanos menors d'edat nascuts a Catalunya que deambulen cada nit al voltant del casino i que molts veïns apunten que són responsables de molts dels incidents que passen el més fotut, el que va passar aquesta setmana. Però que és evident també que la policia segur que els té radiografiats.
3: Sí, és un problema que si només depengués de la policia aviat estaria solucionat, perquè s'aplicarien mesures repressives i la policia segur que tindria mitjans per tenir-los ben controlats. Però és un problema, novament, dels mitjans que posem. La situació d'una persona, per exemple, multireincident, que sigui major d'edat, si no se'l pot jutjar en rapidesa, potser el fet no és tan greu com per mantenir-lo en presó provisional sense judici. Llavors, és una mica un peix que es mossega la cua. En aquests menors, si realment estaven en llibertat vigilada, ha fallat el sistema, perquè la llei ja té mitjans, us ho deia abans. Podrien haver posat una llibertat vigilada, prohibir-li sortir a partir d'una certa hora, o prohibir-li prendre alcohol, o obligar-lo a anar a cursos de conscienciació de que no es pot sortir al carrer amb una navalla. Tot això, sobre el paper, el legislador pot haver resolt, però després no hi posem els mitjans.
4: I és cert
3: que quan hi ha nois d'aquesta edat és més complicat perquè no són responsables criminalment, i al final, si vas a la Fiscalia de Menors, diuen, bueno, però què han fet? Perquè, esclar, això són conductes menors, delictivament parlant, no podem ordenar el seu ingrés en un centre de tancament, perquè la llei del menor sí que preveu que aquesta mesura és excepcional. Tot és molt complicat, però probablement, com deies abans, Xau, que ho deies tu, Oriol, quan tu fas una anàlisi de per què uns adolescents estan constantment al carrer, deien que si des dels 12 anys entrant i sortint, potser has d'anar a posar el focus en a quin lloc s'ha criat, en quina família i de quina manera està desestructurat tot això, no? Perquè dius, és que eren catalans, sí, però esclar, dir que eren catalans, evidentment que són catalans, però no és el mateix el català que ha nascut aquí al barri de Sant Gervasi que no el català que ha nascut, que em perdoni, no diré cap barri ni cap poble per no estigmatitzar, però en altres llocs, de renta baixa, tot guetos, com dius tu, sens dubte, no?
1: No, i aquí crec que des de les institucions moltes vegades, no sé si tant ara, però en el passat això ha passat efectivament, que és aquesta mania de quan es produeix algun fet com aquests, anar sempre primer a parlar de les causes i ai pobrets com han patit i no parlar dels fets. El que es mereix la família del Carles Vilajosana és que surtin les autoritats a dir ha estat presumptament autonomicidi. Ens posem al costat de la família, això és un delicte, perseguirem a qui ha comès aquest delicte i si encara que siguin menors o no, en pagaran les conseqüències. Si la conseqüència és que no pot sortir al carrer durant un temps, endavant. Si se'ls ha de reformar com sigui, endavant. Però no fer el discurs d'ai pobrets si no està al costat de la família. De la mateixa manera que quan hi ha problemes de seguretat a Barcelona, el que no pots fer és dir, ai, és que no es pot estigmatitzar no sé què. Quan a una iaia li roben el mòbil, tu el que has de dir és, senyora, li han robat el mòbil, perseguirem a qui li ha robat el mòbil. I no fer-ho al revés, perquè si no això sí que aquesta percepció d'un bonisme que ha d'existir però que quan és tan de baixa estofa i tan almibarat fa pena de mirar, doncs escoltem, quan hi ha delictes primer s'assenyala el delicte i després s'intenta no culpar la víctima d'haver rebut el delicte.
2: 9:45, ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: 45.712.
7: Em toca. Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros.
9: Yahoo!
10: 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 burgers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I 2 porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
12: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
13: Et veig una mica inquiet aquests dies.
14: Ara qui viu com solíem viure?
12: Perquè tot un món s'acaba.
14: La casa, el servei.
13: Quants en veus fora, doncs?
14: Uns quants.
13: Ai, senyor.
12: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
16: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
17: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
15: I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòleg, un dissenyador, un crític gastronòmic, astrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
16: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin pel que si no...
18: Un restaurant Caníbal a Berlín.
15: Cada diumenge a 1:00 PM.
18: Amb Paula Molés.
4: Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. El suplement tertúlia amb el Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Orriols. Ja fa més d'una hora que l'An Alemany de Saxònia-Anhalt voten en unes eleccions que són regionals, però que són molt més que unes eleccions regionals. Aquesta nit podríem veure com l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya obté la majoria absoluta. Si l'extrema dreta s'imposa avui a Alemanya, seria el primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial que els ultres governarien amb conseqüències especialment rellevants pel sistema educatiu en un país tan significatiu pel que representa la història com és Alemanya. El Jordi Regàs és el nostre enviat especial a Magdeburg. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'ADF té aquesta majoria absoluta a tocar, per tant, o tot o res, d'alguna manera, no? Perquè o suma aquesta majoria absoluta i obté el poder, o, si no, sembla que ho tindrà difícil perquè allà el cordó sanitari sí que ha funcionat.
1: Bé, és cert que l'objectiu, certament, de l'AFD és doncs, la majoria aquesta absoluta, perquè tot el demés doncs, se'ls hi complica molt, però també és veritat que en funció del resultat que surti hi ha algun dels partits petits, per exemple, hi ha l'aliança de la Sarah Wagenknecht, per exemple, que sembla que no entrarà, però si entrés ja han dit que en la tercera volta, en la qual doncs, només cal la majoria simple per ser primer ministre doncs, del Land, ells probablement s'abstindrien. I això els faria arribar al poder també amb la majoria simple, no amb l'absoluta. Per tant, aquí tothom està molt, molt, molt pendent de veure què voten doncs, la gent de Saxònia-Anhalt aquest dia. Mm.
0: Clar, és la primera vegada que poden prendre el poder des de la Segona Guerra Mundial, és a dir, des de Hitler. Se'n parla obertament d'Alemanya aquests dies, d'aquest episodi que Alemanya ha intentat durant tantes dècades oblidar?
1: A veure, certament, sobretot des dels moviments d'esquerra, doncs les referències a Hitler i al nazisme i a les relacions i als vincles doncs, d'Alternativa per Alemanya doncs, són constants i estan basats en fets. De fet, per posar un exemple, el cap de premsa de Ulrich Siegmund, el candidat d'aquí a Saxònia-Anhalt, doncs formava part d'una associació que era pràcticament una còpia de les joventuts hitlerianes i que va ser doncs, il·legalitzat fa un temps. Per tant, el propi Siegmund també, hi ha imatges seves doncs, de jove en el qual doncs, la seva imatge doncs, recorda a unes èpoques passades. No, la referència és constant. El que passa és que sembla doncs, que en certs llocs, o sobretot doncs, en els estats regionals en els quals doncs, l'alternativa doncs, és tan forta, com aquí, a Saxònia-Anhalt, certament, els seus votants doncs, continuen dient que això no és veritat, que això són invents dels mitjans majoritaris, dels oponents polítics. Bé, és una situació complexa.
0: Jordi, com t'expliques, i aquí et demano la teva interpretació personal, que Alemanya, un país que coneix millor que ningú l'Holocaust i que ha cuidat també durant tantes dècades aquesta memòria històrica, l'AFD ho tingui tan a prop?
1: Bé, jo diria que, clar, aquí per una banda, si mirem qui vota l'AFD sobretot, són homes joves. Jo crec que tots aquests doncs s'han oblidat.
0: Els hi queda lluny, sí, clar.
1: Sí, els queda lluny. Després hi ha un altre argument que jo crec que és necessari. Clar, aquí a Saxònia-Anhalt la CDU, que són els conservadors, els demòcrates cristians, fa 20 anys que manen. I la gent té la sensació doncs, que la situació doncs, no millora, sinó que empitjora. En part, l'empitjorament de la situació, jo tinc la sensació que no depèn de la CDU, perquè en aquests moments, per exemple, coses com doncs, el conflicte d'Iran o Trump o el que sigui, doncs, se li escapen de les mans. Però la gent doncs, que té uns recursos més limitats, la gent més simple, doncs, el que veuen és que doncs, les aportacions doncs, a temes de salut doncs, pugen, que els hi retallen doncs, subvencions en temes de família. I, per tant, vist que doncs, en els últims anys la situació amb els cristiandemòcrates no ha millorat, doncs ha arribat un moment que diuen, doncs escolta, voto amb aquests altres que segurament sí, amb solucions simples pretenen donar doncs, respostes a problemes molt complexes, però pensen, doncs per què no? I ho provaré i a veure què passa. Clar, pel camí doncs, es poden perdre moltes coses, però jo crec que hi ha una sèrie de gent que aquest plantejament ja ni se'l fa.
0: Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg, que et seguirem tot el dia, evidentment també a la nit amb aquest escrutini, a veure com acaba aquesta història. Una abraçada, gràcies.
1: Igualment, a vosaltres.
0: La constatació que els joves se senten atrets per aquests discursos, també perquè els queda una mica més lluny doncs, que la generació de partir dels 30, dels 40, que encara vam tenir l'oportunitat de que els nostres avis ens expliquessin la gana que van passar a la Guerra Civil, els familiars que van matar doncs, per culpa de la dictadura, no?
2: Sí, és exactament això. I si tu fas una radiografia de l'electorat de Vox, per exemple, també hi ha molts homes joves blancs, diríem, que se senten presumptament amenaçats per la immigració, pel feminisme, per un mal funcionament del sistema. I hi ha hagut també el que aquesta gent que s'autonomenen d'extrem centre, hi ha hagut un problema, el que es diu el pendulazo, que hem passat del 15M i de tota gent ocupant les places amb una esmena a la totalitat a un sistema que no funcionava, perquè efectivament era corrupta, hi va una corrupció a la dècada passada molt acusada, una crisi de representativitat importantíssima dels partits majoritaris, surt el 15M, el 15M podríem dir que no acaba d'anar del tot bé i els seus dirigents tampoc n'han sortit molt ben parats, i ara és exactament al revés. Després d'uns anys aquí a Catalunya, expressat sobretot a través del procés, amb un pes importantíssim de la CUP, també en matèria de discurs social, doncs ara és exactament el contrari. S'ha fet la volta, i qui abans se sentia tret per una determinada, no sé com dir-ho, estètica, també a la manera de parlar, revolucionària, ara ser revolucionari és ser d'extrema dreta. I això doncs, és un problema enorme, i en un país com Alemanya doncs, té unes reminiscències històriques que crec que tots ens venen al cap.
3: Estan d'acord amb això, jo afegiria que també hi ha la qüestió material, no? Jo crec que els joves tenen una manca d'expectatives també i uns determinats problemes de manca d'esperança a poder prosperar o viure igual o millor que els seus pares, que això també afecta amb les creences o la cultura política que s'està assumint, no? En el cas de Catalunya i de l'Estat. Jo crec que la qüestió de l'habitatge és clau, i després també hi ha el mètode amb el qual la resta de partits afronten la irrupció de l'extrema dreta. Jo crec que la manera de fer-ho és afrontant els problemes que l'extrema dreta assenyala i que s'assenyala al carrer, i que moltes vegades doncs, el sistema, per les seves ineficiències, doncs, fa que no s'afrontin. I, a més, hi ha aquest debat més també que també es té a la ciència política de què funciona, no? Si cordó sanitari, no cordó sanitari. En el cas d'Alemanya s'ha fet cordó sanitari. Veiem que el resultat tampoc és el d'aturar l'extrema dreta, però en aquest punt continuo pensant que sempre és millor el cordó sanitari, perquè facilitar-los l'accés al poder segur que no és una bona solució.
0: Breu, sisplau, Carles.
4: Sí, jo hi ha una cosa que sempre dic, no? I és que la gran diferència quan nosaltres, la meva àvia i els meus pares parlaven de la Guerra Civil, que a la Guerra Civil l'extrema dreta es va aixecar amb armes, no? I inclús a les primeres eleccions democràtiques l'extrema dreta, que era la Fuerza Nueva, no s'amagava que estava a favor d'un cop militar i de carregar-se la democràcia per assolir el poder. En canvi, ara, l'extrema dreta arriba per el vot democràtic. I aquest és el gran debat. Avui, aquest matí, quan venia cap aquí, a sentir el Jordi, que parlava de les eleccions alemanyes, que deia els partits demòcrates enfrontats amb aquesta extrema dreta que potser guanyarà. Però és que l'extrema dreta que potser guanyarà també és demòcrata. Aquest és el gran debat. I tu deies una cosa, Núria, que és cert. L'esquerra ha d'entomar el debat d'allò que l'extrema dreta ha monopolitzat i que interessa moltíssim a la gent. Per exemple, l'immigració. I s'ha d'entomar des d'un punt de vista de la realitat, sense falsos bonismes amilbarats que deies tu abans, Oriol. No? Per tant, això és una qüestió que s'ha d'agafar de cara, i com més aviat millor, perquè si no ho deixarem en mans de l'extrema dreta, com fins ara està passant.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10. A veure, tenim una artista convidada també en aquesta tertúlia, és Isabel Díaz Ayuso, que ha començat fort també el curs polític després de l'episodi de l'Àtic d'aquest estiu. I aquestes últimes hores, amb referència a l'acord pel sistema de finançament que, mica en mica, va fent progressos per arribar al Congrés, on ho té pelut, perquè almenys han de convèncer Junts, i de moment Junts ja ha dit que ni parlar-ne. Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso acusa Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha acusat els polítics catalans de viure massa bé.
5: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
0: Això de chiringuitos a mi m'ha recordat a Inés Arrimadas.
3: Sí.
0: Crec que el concepte el va tornar a posar de moda ella.
3: Total.
0: I n'hi ha un altre.
5: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: A mi em fa gràcia que Isabel Díaz Ayuso parli de residències oficials després del que li ha passat amb l'Àtic, no? Que també era un àtic oficial, sembla.
2: Sí, sembla un cas de dissonància cognitiva de calaix. Ara imaginem-nos que un president català hagués dit exactament les mateixes paraules d'aixecar la persiana, treballar...
0: Mindundi, eh? Els ha dit Mindundi, eh?
2: Per pagar-li la residència oficial de Mindundis, com, per exemple, el president de la Junta d'Andalusia. Per exemple, estic convençut que hi hauria algun fiscal de guàrdia aixecant acte per un presumpte delicte d'odi. Quan Josep Antoni Duran i Lleida, en pau descansi políticament, es ficava amb els andalusos pel Per, doncs li deien de tot. Jo crec que això és fins i tot més greu, la veritat.
3: Ayuso diu el que diu i és molt enginyós amb les seves frases, perquè més després es fan virals. Amb el Làtic ella va decidir, doncs, que s'ha acabat la polèmica encara sense haver explicat res amb el Chao Pescao, i es va quedar tan ample. I en el cas del finançament ara surt, doncs, molt dura, però jo vull recordar que ella va fer una crida al boicot a les comunitats del PP en el Consell de Política Fiscal i Financera, que si no hi haguessin anat no s'hagués pogut reunir i per tant no s'hauria aprovat el finançament, que és un pas necessari per anar al Consell de Ministres i després al Congrés, i ningú la va seguir. Per tant, ella té molt poder dins del PP i connecta molt amb la societat de Madrid, però el PP no és Ayuso i, en el cas del finançament, té uns interessos absolutament contradictoris amb Andalusia o altres comunitats del PP que estan en una altra línia. Amb un discurs molt dur també, però no van evitar i podien que s'aprovés el finançament, perquè en realitat totes hi guanyen.
4: Els hi fa molta gràcia aquest discurs a la seva parròquia, per això el fa. Però a mi fa molta gràcia també que parli de pagar els xiringuitos nacionalistes, no? Com que es pensa que ella no és nacionalista, però si ella és una nacionalista espanyola de manual, que a mi em pot semblar molt bé, molt malament, però evidentment els seus xiringuitos també, des del mateix punt de vista d'aquí, se li podria dir envella. I que digui això de les residències de luxe quan ha passat el que ha passat, bueno, és certament que la gent oblida molt ràpid i al final tots recolzen els seus, i perquè el que diu ara ella els hi fa gràcia en els seus, i a nosaltres ens crida l'atenció que tingui tant de morro, no? Perquè es tenia molt de morro quan l'àtic aquest sembla que el va anar a veure fins i tot abans de comprar, el deia que no ho sabia, era per rebre gent i els seus usos són només per viure. Bé, tot plegat, si no fes pena, faria riure.
0: Veurem si demà el president de la Generalitat respon Isabel Díaz Ayuso amb aquesta entrevista que li farà el Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:15, també amb TV3. No crec que sigui el tema central de l'entrevista, però potser sí que és una oportunitat per replicar.
2: El president Illa, que és una persona moderada i molt prudent a l'hora de fer declaracions públiques, amb Isabel Díaz Ayuso sí que hi busca la cosa a cosa, sí que hi busca la confrontació. Amb altres dirigents polítics no, però en el cas d'Isabel Díaz Ayuso jo crec que alguna frase sobre això tindrà preparada, perquè és una dirigent d'aquelles que també ve de gust confrontar-hi i et converteix en algú, et fa gran.
3: I a més a més vol confrontar el model de Madrid, que és baixar impostos a una política molt neoliberal, amb el seu model a Catalunya socialdemòcrata. Per tant, li va, com en ella ha dit, entrar a la confrontació.
0: Núria, tu creus que se'n pot sortir Pedro Sánchez d'aquesta o no?
3: Jo crec que és la crisi més difícil que està afrontant Pedro Sánchez, i que el veig més despistat a l'hora d'afrontar-lo. Jo crec que va perdre un mes, tot l'agost, no sé si perquè van creure que els migrants que s'havien quedat doncs acabarien marxant i els van deixar doncs tirats a la platja directament, que això cop per un govern progressista em sembla que deixa molt que desitjar, i ara es troben un problema molt greu que en termes de relat no està sabent afrontar per la qüestió del seu discurs al Marroc, que al principi va errar totalment en el to, exculpant-lo quan era evident que alguna cosa, per activa o per passiva, ja ha tingut a veure el règim aluïta. Ara aquesta setmana ha corregit una mica dient que pues, ho haurà d'investigar i admetent que hi va haver unes hores que a la frontera doncs, es va deixar passar a gent. I en termes de resposta, jo crec que socialment va molt tard, humanitàriament també, i que Ceuta és un polvorí que molt difícil de remuntar en termes tan pràctics com de discurs.
0: 4 minuts per arribar a les 10, abans de tancar la tertúlia. Tenim una novetat aquesta temporada, són els enigmes criminals que just abans de les 9 sempre ens defensa la veu del gran actor Lluís Soler. Com que tenim aquí un especialista en dret penal, segur que d'enigmes i de crims n'ha resolt uns quants. Us el deixo jugar i també els oients el recordem. Respostes, suplement@catradio.cat. Entre les respostes més originals sortegem aquesta meravellosa cantimplora, gentilesa de 3CAT. El Blai Iniesta me l'està ensenyant i per aquest nou curs val la pena. Monguilot, posa't els auriculars.
4: Sí.
0: Sí, perquè potser ajudes a donar alguna pista als oients. Som-hi.
6: Enigmes criminals. Una dona està sopant en un restaurant amb el marit. De sobte, ella s'ennuega amb un pinyol d'oliva. El seu marit li practica la maniobra de Heimlich i la dona se salva de miracle. Però l'acusaran d'homicidi. Què ha passat?
4: Carai.
0: Jo estic... Agafaries el cas o no?
4: Sí, tant. Estic acostumat a defensar acusacions que no tenen massa sentit. No, està bé, l'enigma, haurem de donar-hi una volta. I entenc que l'acusen d'homicidi consumat, per tant, aquí hi ha hagut un mort.
0: Hi ha hagut un mort, efectivament.
4: Aquí hi ha hagut un mort.
0: No sé, mort i de mort.
2: Jo quan sento coses vinculades a ofegar-se amb el pinyol d'una oliva, ja sé que jo sóc fan del Com si fos ahir, hi ha un personatge que es va morir a causa de la ingesta d'un pinyol d'oliva. La parella de l'Ivan...
0: Un dels membres de la calòrica. Sí.
2: Cultura general, ja ho veus.
0: Núria, no el saps resoldre?
3: No, no.
0: La resposta més original a aquest enigma criminal a suplement@catradio.cat. Resoldrem també i repassarem les respostes més originals al llarg d'aquest suplement que s'allargarà fins la 1. Ara tornem. Gràcies a tots tres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: 45.712.
9: Em toca. Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
12: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: París, la postal perfecta.
15: Ah, oh, és que és tan mono.
14: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
15: Súper!
14: Nous superherois.
15: No se't pot amagar res, eh?
14: Nous enemics.
15: Oh.
14: Noves aventures.
15: Tobi!
14: Mil i una sorpreses.
15: De sorpresa.
14: Súpers, esteu preparats pel canvi?
15: Estic segura que podem superar el repte.
14: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena el Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Aquí el tens.
18: Ja?
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricardo Estrella entrevista a Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
0: Són les 10.
7: El suplement. Amb Roger Escapa.
0: De seguida inaugurem nova temporada de la Setmana Tràgica aquí al Suplement amb el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que torna l'atenció al Líban amb almenys 4 morts en un nou bombardeig d'Israel. Marc Güell, què tal? Bon dia.
21: Bon dia, sí. També hi ha una vintena de ferits en un atac que ha passat al sud del país. L'exèrcit israelià assegura que ha atacat com a resposta al llançament de drons per part d'Hezbollah contra posicions israelianes a l'àrea ocupada per Tel Aviv, al sud del Líban. Segons l'exèrcit, milicians xiites van llançar artefactes explosius no tripulats contra soldats de les forces de defensa d'Israel, un atac que els soldats van poder repel·lir i no van causar víctimes. També estem pendents de l'Iran. En les últimes hores, aquest país ha atacat amb míssils balístics diversos petroliers i vaixells nord-americans, entre els quals un portaavions a l'estret d'Hormuz. Alemanya ja fa un parell d'hores que voten en les eleccions a Landa, Saxònia i Anhalt, on l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya parteix com a gran favorita. La líder d'aquest partit, Alice Weidel, creu que aquests comicis poden ser històrics per al partit. Així ho deia en el míting de final de campanya.
22: Quan siguem al govern, hissarem la bandera negra, vermella i daurada a tots els edificis governamentals, a totes les escoles, a tot arreu.
21: Tot això en un diumenge marcat per uns termòmetres disparats en més d'un centenar de municipis amb risc extrem d'incendi, una calorada que també es nota a les piscines municipals. Algunes han allargat la temporada més del compte, tot i això a les comarques de Ponent, les instal·lacions que encara estaven operatives avui tanquen portes amb una afluència alta d'usuaris. Ho destaca, per exemple, l'alcalde de Bellpuig, a l'Urgell, Jordi Estiarte.
23: Aquest any hi ha hagut una afluència molt nodrida de persones a les instal·lacions de les piscines municipals, perquè doncs, ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
21: La nota negativa d'aquest estiu han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines només a les comarques de Lleida per la presència d'excrements a l'aigua. I en esports, el Barça buscarà avui el liderat en solitari de la Lliga amb la incògnita de Lamine Yamal. Els blaugranes visiten el València a Mestalla a 4:45 amb l'objectiu d'aprofitar les relliscades del Madrid i l'Atlètic.

0: Torna un clàssic del suplement com és la setmana tràgica, aquest espai on parlem d'economia, de política, una mica de futbol i ben bé del que els ve de gust, el Lion Sindreu. Ell és columnista i editor a Reuters Breaking News i el Toni Redon, que és doctor en Ciències Polítiques i investigador a London School of Economics, professor de la UPF. Bon dia i bona hora a tots dos, ben tornats.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
2: Hola.
0: Com va la vida, Lion?
2: Igual, la vida segueix igual, escapa, amb la grisó existencial, però sobretot sense clocar l'ull per les nits.
0: Per culpa de les criatures.
2: Correcte.
0: És un déjà vu permanent saludar-te. Realment és aquell entusiasme que mai no acaba d'arrencar, ni tan sols després de 2 mesos de sense saludar-nos, en què imagino que has pogut descansar i fer vacances, però bé, la vitalitat no seria un dels teus grans atributs, Ion? En tens molts d'altres.
2: L'oient descobrirà que de cop, d'aquí uns anys, quan pugui dormir per la nit, seré una persona plena de jovialitat. Ja ho veuràs.
0: Toni Redon, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. He de dir, escapa, però, que en Ion és de les poques persones que conec que a Londres té un fantàstic aire condicionat i, per tant, m'imagino que amb la calor que ha fotut aquest estiu no ha sortit d'aquell fantàstic menjador que
2: no té. No gaire. Ion. No gaire, no he sortit gaire.
0: És poc habitual, que hi hagin aires acondicionats a Londres a les cases, Ion?
2: Molt poc habitual. De fet, la legalitat del tema no està 100% establerta, però jo crec que deu ser correcte, deu ser correcte.
0: O sigui, tens un aire condicionat però il·legal.
2: No em feu aquí un reportatge d'investigació. Jo crec que no, perquè les regles han canviat recentment. Per tant, hauria de ser correcte. Però diguem que sí que és cert que hi ha certa oposició del govern local, en aquest cas el districte, que és qui té el poder.
0: I que s'ha tornat amb un tema polític, també els aires acondicionats en punts del planeta a Europa on no hi estan tan acostumats a haver de fer-lo servir. Escolta'm, ha estat tan exagerada la calor com semblava, també, o com a casa nostra, si més no, Ion?
2: Ha estat horrorós. Nosaltres vam anar una setmana a Bournemouth, que és un poble del sud d'aquí, que és a la costa, i té platja i tal, per tant seria una mica, no?, la costa daurada britànica o anglesa. I clar, jo hi havia estat abans, i evidentment, doncs, l'estiu fa cert sol i t'hi pots banyar i tal. Però el que hi havia enguany era una cosa, o sigui, allò realment semblava la Costa Daurada, a nivell del sol que feia, de la temperatura de l'aigua, de l'activitat. Per tant, jo no vull pensar com deu ser la Costa Daurada. Bé, clar, no hi he estat aquest estiu, però devia ser una cosa espectacular.
0: Toni, tu has estat per Londres també aquests dies?
1: Sí, tot i que ara aquesta setmana passada he estat uns dies a França, escapa, gaudint una mica dels croissants i d'aquestes coses.
2: Jo vull oficialment, des d'aquesta secció, demanar una disculpa, crec que és el moment, perquè crec que en aquesta secció ens n'hem enfotut molt i hem criticat molt els comptes de xarxes socials, Araujismo, Golde de Jong i aquestes coses, que sí, Rodon, sí, ens enfotem molt. I jo, mira, aquest estiu et diré que he après a posar-los en perspectiva i a apreciar-los en comparació als comptes similars de l'Atlético de Madrid. Perquè
0: Has estat enganxat al serial Julián, també, tu, eh?
2: Si el quocient intel·lectual de El Nen / Barça Follower és sub-zero, el de Spidey Atlético, ja ho sento, però estem parlant de nous nivells, És una cosa... És espectacular. Les xarxes han estat... Jo m'he estat tot l'estiu enganxat.
0: Bé, és que l'algoritme treu fum pels queixals i, realment, si tu seguies el cas Julián a través de l'algoritme i cada dia dedicaves 10 minuts a Twitter, ja l'algoritme ja només et proposava el cas Julián. I si arribaves després a tot l'entorn Atlètic de Madrid, doncs s'ha fet suporífer i insuportable.
2: Ho has viscut, tu també.
0: Sí, ho he viscut i jo he estat molt seguidor també del Gerard Romero, que crec que ha fet una gran feina fent un gènere que ell el fa millor que ningú amb el Gigantes. I bé, al final, doncs, ha acabat com ha acabat. Doncs mira, ja que obres una mica de meló, per què no fem una mica d'aquest mercat de fitxatges i el fair play financer, que al final és una mica també el tema que t'ocupa a tu, Ion? Per fi s'ha tancat el mercat de fitxatges. Crec que són 7 incorporacions del Barça. S'ha gastat 180 milions d'euros, tots inscrits, sense patiment. Un primer balanç, Ion, d'aquest mercat de fitxatges, més enllà, sobretot, de la crònica esportiva, que per sort ja tenim el Tot Costa, la TDT, etcètera, etcètera. Financerament, com valores aquest mercat de fitxatges blaugrana?
2: A veure, això no es pot dir mai, perquè aquí al final, com sabem, això s'ha de valorar després, oi? En general, i aquí una cosa ben curiosa, és que nosaltres, evidentment, el Barça no ens dona exactament les xifres de tot plegat, però el que heu de recordar és que aquí la limitació del Barça és el famós fair play financer. No és, per més que digo en els comptes aquests de gol de Godín, no és els calés que té el Barça. És la Lliga quan li deixa inscriure. No? I això és un càlcul que es genera a partir dels ingressos del club, de pèrdues passades, que aquí és on hem tingut el problema els darrers anys, i aquí li has de restar el que se'n diu la massa salarial esportiva, que això és la combinació no només dels sous dels jugadors, sinó de les amortitzacions dels fitxatges. Això què vol dir, per fer una mica la recuperació post-estiuenca, és que si tu, per exemple, fitxes a Gordon per 70 milions d'euros i li fas un contracte de 5 anys, tu aquests 70 els has de dividir per 5. 5 és el màxim, de fet, que es pot dividir. I llavors te n'assignes una mica a sobre del sou, perquè ens entenguem. I això és l'espai salarial o de fair play que t'ocupa Gordon cada any. Llavors, el Barça no ens diu exactament de quan estem parlant, perquè tot i que els fitxatges més o menys sabem les xifres, més o menys, tampoc les sabem del tot, els sous les sabem encara menys, oi? I més o menys, pel que es filtra, pel que podem més o menys comparar amb altres jugadors pels quals sí que s'ha filtrat, doncs més o menys podem saber quan es, diguem-ne, quan ocupa, no?, tot això que s'ha fet aquest estiu.
0: Jo t'he vist molt defensant molta vehemència que no era tan important el preu pel qual es pagava un jugador, en el cas de Gordon 70 milions d'euros, més 10 en variables crec que era, sinó el sou que tenia aquest jugador cada temporada que jugava al Barça a l'hora de valorar aquest fair play. Desenvolupa una mica aquesta
2: molt
0: idea.
2: Molt important. Molt important. Llavors, això és molt important perquè quan la gent està dient és que Gabriel Jesús, per exemple, no ha sortit barat. Compte amb això, val? I, per exemple, s'estava dient, recordeu, hi havia un moment de l'estiu que en tot el col·laborat aquest del Julián Álvarez es deia que potser s'aniria a fitxar un jugador que jo tinc bastant vist perquè el meu sogre és fan del Bournemouth, que és el Eli Junior Krupi, no? I això es deia... El Bournemouth el deixarà anar per més de 100 milions. Després es va lesionar, no? I això es va retrasar encara més, però es va dir no es pot pagar 100 milions, no?, per un jugador de 20 i pico anys que encara, doncs, no ha demostrat molt. Llavors, jo el que deia aquí és compte, val? Perquè els fitxatges, com dèiem, el preu del fitxatge no és tan rellevant, oi? Mireu, com dic, tu has de sumar a la massa salarial, oi?, l'amortització de cada any, però quina és la mida, no?, de cada una d'aquestes magnituds? Clar, estem parlant que potser amb amortitzacions el Barça gasta 100 milions a l'any, no?, i en els sous en gasta 500, oi? Llavors, és a dir, les amortitzacions al final són una part molt menor d'aquest cost anual comparada amb aquestes xifres de fitxatges. Per tant, la gran pregunta, tant amb el cas aquest del Krupi com amb el cas del Gabriel Jesús, com en el cas, per exemple, en el Madrid del Yann Diomandé, recordem, s'han pagat a 130 i pico milions, oi? I vam tenir el PSG a l'estiu dient, amb un comunicat públic, que es retirava del possible fitxatge de Diomandé perquè deien que les reclamacions del jugador eren excessives. Llavors, tothom aquí de seguida va assumir és que el problema és el preu del fitxatge. Jo crec que el que referia al PSG era més aviat a les comissions i al sou, oi? Llavors, aquí la gran pregunta és fins a quin punt aquestes dues coses van per separat. Llavors, jo crec que és important recordar que és cert que fa uns anys, abans de tota aquesta financialització extrema del futbol, més o menys un fitxatge car cobrava molt, oi? Llavors, tu, més o menys, veient el que un equip es gastava en fitxatges, podies veure com estava incrementant la seva massa salarial o no. Jo crec que avui en dia això cada cop és més difícil, perquè els clubs, sabent això que acabem d'explicar, que és que les amortitzacions tendeixen a ser una part petita dels costos, han divorciat aquestes coses, no? I estan fitxant jugadors per una pasta gansa, però alhora potser això es compensa una mica per al preu del sou. I de la mateixa manera, sempre que es diu ah, és que el Madrid ha anat a buscar un jugador lliure, no? Konaté i aquestes coses. Tu després mires quan estan cobrant aquests jugadors lliures i vaja, s'ho cobren, eh? Mm. Per tant, dit tot això...
0: El que t'estalvies per un costat ho perds un altre i viceversa. Sí, sí, a vegades.
2: Correcte. És a dir, aquí al final, el negoci del futbol, quan diem és que el Barça està generant 1,2 mil, no, milions d'euros l'any. Compte, perquè això, quan tu augmentes, no, els ingressos, els jugadors i els agents s'ho queden tot.
0: Llavors, Toni.
2: Sí, de Rodon.
0: Sí, possessió de la pilota. No, és que l'he de renyar, perquè
2: ja
0: entenc que porta 8 setmanes sense secció i té ganes de...
1: Porta 8 setmanes.
0: Però clar, l'he de frenar, l'he de frenar. A veure, Toni, clar, el Barça ha fitxat molt al mercat anglès. Tu el coneixes bé, perquè segueixes molt la Premier, també.
1: Sí, però a mi m'agradaria posar un altre element sobre la taula, que de fet està relacionat amb això que diu en Jon, i que ho veig amb cada mercat de fitxatges, que no està en la part financera, òbviament, aquí jo no en tinc ni idea, i ho deixo tot pel mestre Sindreu, però que té a veure amb una idea que sovint es diu de, ai, han anat molt tard, i amb les últimes 24 hores, abans del mercat de fitxatge, han començat a fitxar a tort i a dret, i per tant això és, en certa manera, senyal d'improvisació. Això ho haureu sentit, aquesta idea de, bé, que de fet és el que alimenta certs programes d'esportius molt famosos, no? De fer allò les últimes 24 hores, perquè se sap que l'últim dia abans no tanqui el mercat de fitxatges, la gent es torna doncs una miqueta boja. Aquí escapa, he aprofitat, ja que és el primer dia, per fer-te una feina, que és que he calculat quants fitxatges s'anuncien, evidentment alguns es firmen abans, les últimes 24-48 hores de la finestra de fitxatges. Mm-hmm. Enguany, aquest estiu, entre l'1 de juliol i l'1 de setembre, se n'han fet més o menys un total de 131, això sempre és difícil de comptar, però calculem 131 fitxatges.
0: A la Lliga Espanyola.
1: A la Lliga Espanyola, d'acord. Correcte. I d'aquests, un 21% aproximadament s'han anunciat en les últimes 24-48 hores.
0: El de Caçador, per exemple.
1: Correcte, Caçador, o sí, hi ha molts exemples. Per exemple, podríem dir que Gabriel Jesús entraria una mica aquí, no? De fet, crec que Gabriel Jesús es va inscriure 11 minuts abans del tancament, no? Fins i tot. El tema és que hi ha molta crítica sobre això, i la qüestió que jo aquí vull posar sobre la taula és que això no és només habitual, sinó que de fet, se'n fan pocs a les últimes 24 hores, perquè allò que és racional, en el fons, és esperar, perquè el termini, això és un clàssic que s'aprèn...
0: Això tu a les aules ho deus veure quan t'han d'entregar un treball.
1: Correcte. Jo, de fet, a vegades els meus alumnes...
0: Tu poses una data límit i tu saps que l'última hora d'aquella data límit d'entregar el treball és segurament quan en rebràs més.
1: Exacte. De fet, això els he fet un gràfic que els he ensenyat als alumnes mateixos a l'aula. Hi ha un pic, no?, al final d'abans de l'entrega, i sempre n'hi ha un parell o tres que es passen de frenada i l'entreguen més tard.
0: Va, i això, eliminat, no? Suspès.
1: Sí, correcte. Bé, ja saps que sóc una mica fluix i a vegades ho accepto.
0: T'estàs estovant.
1: Sí, em faig gran. La qüestió és que és racional esperar-se, perquè allò que es diu en teoria de jocs bàsica és que el termini destrueix les alternatives del teu interlocutor. Per tant, com que tothom ho sap, tothom espera, i el problema és que molt sovint això fa que el resultat col·lectiu sigui pitjor. Ja hem tingut alguns casos d'alguns jugadors que no han arribat a l'hora perquè els papers econòmics, legals, el que sigui, doncs no han tingut prou temps per acabar de tramitar-lo.
0: Recordo el cas de De Gea, el porter, no?, que havia d'anar al Madrid i crec que es va quedar amb un pam de nas fa ja uns quants anys.
1: Correcte.
0: Mm. Ion, va, que et torno a passar la pilota.
2: No, té tota la raó.
0: Te l'envio com...
2: Sí, tu saps...
0: Digues, digues.
2: No, tu saps que si ets el director esportiu d'un equip petit, oi, de no sé, o no tan petit, però vull dir d'un Depor, no?, d'un Osasuna, l'última setmana, si tu fitxes l'última setmana, et pot sortir per la meitat de preu. Mm. Això és la realitat.
0: Com a fanàtics de Frenkie de Jong, esperàveu algun moviment aquestes últimes 48 hores del tancament? Aquest?
2: Estava posant allò ídols, allà a la finestra, perquè de Jong sortís... Però no, escolta, escapa, al final no té resposta a la pregunta que m'has fet. Doncs. Què és, ha fet el Barça un bon mercat o no?
0: Què?
2: Home, En principi sí, de fet, en principi, pels càlculs que tenim, li queda bastant Fair Play disponible. I això hi ha periodistes que més o menys han fet els càlculs, ja et dic, els sous te'ls has de, no, una mica, no, inventar, però sí que fer una mica, no, vaja, de trilerisme, però més o menys, amb un càlcul conservador, el Barça estava començant el mercat, recordem que Lewandowski ja havia sortit, i que ocupava molt de massa salarial, amb uns 60 milions d'euros de Fair Play. Els càlculs és que més o menys té el mateix ara, gràcies a les sortides que ha fet.
0: I la meva pregunta és, aquest mantra que ve des de fa temps, que diu, no, és que el Barça aquest any està fitxant molt perquè l'any que ve no complirà la regla del 1-1. Això realment passarà o no passarà? O l'any que ve el Barça podrà fitxar i inscriure?
2: No està clar. Però és que aquesta és la gran pregunta. Jo crec que on ens hem quedat tots una mica sorpresos és, home, si tens això, no, 60-70 milions de Fair Play disponible, recordem, si un fitxatge el pots dividir entre 5, pots fer un fitxatge molt gros. De fet, podries haver fitxat Julián Álvarez per, diguem, 120 milions amb aquest espai salarial. Llavors, com és que no s'ha fet més? Com és que no s'ha fitxat un defensa central, alguna història així? És una bona pregunta i és una de les coses que jo espero que es pregunti en el club. La sensació que jo tinc és que deuen estar calculant que potser sí que es manté a l'1-1 a l'estiu següent, encara que hi hagi una caiguda d'ingressos perquè es tornarà a Montjuïc. No? I això és la pregunta interessant. Jo crec que més o menys estan filant prim per anar aquí. L'altra opció és que potser esperen un mercat d'hivern més bèstia del que ens pensem. Això seria l'altra opció, no? És a dir, potser sí que esperen que a l'hivern es pugui fer Julián Álvarez, jo crec que això és possible, o potser sí que esperen que a l'hivern s'hagi vist si hi ha algun central que es vol fitxar. Però, pel que sabem, sí que hi ha articles a la Lliga que permeten passar-te, això abans no existia, part d'aquest Fair Play financer a l'any següent. Per tant, el Barça sembla que es podria guardar part d'aquest Fair Play per l'estiu vinent. Per tant, si aconsegueix estar a l'1-1, perquè ha guardat aquest Fair Play i perquè no ha incrementat més els sous, diguem, els costos, potser no és cert que l'any que ve no es fitxarà. Jo, simplement, per acabar la reflexió aquesta, si ho mirem des d'aquest punt de vista, Gabriel Jesús és un fitxatge, en la meva opinió, força més perillós, perquè pensem que és probable que estigui cobrant bruts sobre els 13 milions d'euros, malgrat que hagi costat només 10, que, per exemple, Gordon. Perquè Gordon, al final, és un fitxatge a nivell de salut i a nivell de mercat a la prèmia, que tu pots tornar.
0: De rendiment, sí.
2: No, no de rendiment, jo estic parlant simplement de nivell financer, no? Uh-huh. Gordon, si no funciona, tu el pots revendre a la Premier League sense masses problemes. O el gran fitxatge, evidentment, per mi és Xavi Espart, aquest estiu. Si tu a Adeyemi el aconsegueixes en recuperar una mica, que sembla que sí, per la seva edat, aquest sí, que encara que t'hagi entrat amb un salari relativament alt, per tant, tot i que t'hagi costat 22, 23 milions, tampoc és tan ganga com poden semblar els 22, 23 milions, però jo crec que sí que es pot revaluar. Mentre que Rodri i Gabriel Jesús, per mi, són els fitxatges de major risc, encara que no ho puguin semblar pel seu estatus més consolidat.
0: Toni, remata-ho, va. De Mourinho ens el guardem per un altre dia,
1: Sí, no, està molt calmadet, per tant ja en tindrem ocasió. Però aquí també, perdó, escapa que ara torno a tirar el manual de text, però ja saben els oients que aquesta secció navega entre el friquisme i una altra cosa, que és que en el llibre de text de com negociar, bàsicament molta gent es pensa que tu pots negociar bé quan tens moltes opcions, no? És a dir, imagina't ara que en un món paral·lel que l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez tingués 20 equips d'Europa volent a Julián, no? Llavors allò hi hauria hagut una aposta, una subhasta pública, com si fos el mercat del peix, i cadascú oferint-ne molts, no? Però, com bé sabem, des de fa anys, molt sovint, les negociacions, de fet, van bé, sobretot per aquells que volen fitxar, quan demostres que no tens opcions, no? És a dir, el clàssic exemple és que si dos cotxes van l'un contra l'altre i un dels dos llança el volant per la finestra, hi ha un cotxe que s'ha d'apartar, no? Perquè si no la cosa queda en desastre, que és com el que ha passat amb l'Atlético de Madrid una mica, no? Per tant, aquesta idea de que no tindrem Fair Play, i si em permets posar-ho a l'àmbit polític, és el que m'agrada, de hi ha línies vermelles i no negociarem mai amb aquesta gent, etc. Molt sovint no deixen de ser, doncs, estratègies retòriques momentànies per aconseguir un millor acord en el futur. I aquest és el gran dubte, no?, de si això del Fair Play serà cert o simplement, no deixa de ser una retòrica més, un instrument més, perquè de cara doncs, en el futur el Barça pugui tenir un millor cor.
2: Sí, Rodon, però jo et diria, ja per acabar això, que precisament la clau aquí, i quan parlem de per què és el sou que has de vigilar, és que redueix les opcions, oi? Jo crec que l'Atlètic de Madrid, per exemple, es pensava que vindria molta més gent pel Julián Álvarez. Mm. Però precisament el problema que tens amb les estrelles i la raó per la qual tu tens poques opcions...
0: Acostumen a decidir on juguen.
2: Poca gent pot assumir el sou.
0: I que elles acostumen a decidir on juguen. És a dir, per moltes ofertes que tingués Julián Álvarez, estava tan encaparrat amb que volia jugar al Barça que no, és a dir, no has aconseguit seduir-lo de cap altra manera i la corda, doncs mira, ha acabat d'una manera que normalment no acaba.
2: I és que jo crec que l'Atlético ha fet això que sovint dient en aquesta secció, que és confondre causalitat i correlació, no? Ells ho han observat, la correlació de que els equips grans tendeixen a haver de vendre menys les seves estrelles i han pensat, serem un equip gran si no venem les nostres estrelles, no? És a dir, no serem un equip bon. Jo crec que això és un error, és a dir, els equips grans

0: mica, què passarà, però és força fascinant.
1: Una última idea, escapa, molt, molt bàsica, que és que en línia del que deia en Jon, per mi la pregunta empírica no és quina quantitat ofereix el Barça, que és evidentment una part de l'equació, sinó sobretot quant costa a l'Atlético cada partit en què Álvarez no rendeixi. Perquè ara mateix potser valia 150 milions d'euros, però tenir un jugador enfadat, les coses poden canviar, evidentment, però enfadat al vestidor, veurem quin és el seu rendiment i, per tant, el seu valor de mercat.
2: Que tinguem una gran temporada, també com la del Barça, el Ion Sindreu, des de Londres, i el Toni Rodon, que
0: a mi,
2: tornen...
0: A mi m'ha arribat escapa que els oients demanen major longitud de la nostra secció.
2: És veritat. Sí. Doncs mira, els oients sempre demanen moltes coses i gairebé sempre tenen la raó. I una de les coses que em demanen és que la setmana tràgica té nassos, duri més estona. Però... El poble no se'l pot enganyar. Però hi ha una cosa que encara és molt més important que vosaltres dos. I sabeu què són? Sabeu què són o no?
0: No ho sé. El Roger Mas?
2: No. Els anuncis. Ion Sindreu i Toni Rodon. Gràcies. Fins aviat.
0: Vagi bé.
2: Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
7: Escola rural.
6: Natació. Sabateria.
7: I... ràpid.
6: Us hi apunteu?
4: Cada dilluns, una nova excursió amb Pantitó, en Jonsi i la Tat, al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir...
10: Avui a Lleida i de dijous...
3: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: Claro, creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele, huele. Va. ¡Y 24 horas!
13: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
4: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
3: Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
14: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Un minut per arribar a 2:15 del matí.

Diuen que els embarassos duren 9 mesos, però hi ha criatures que arriben passades les 40 setmanes d'embaràs. N'hi ha d'altres que venen molt abans, de manera prematura, i d'altres que ho fan tan ràpid que no hi ha temps ni d'arribar a l'hospital. El 8 d'agost, una parella de Sabadell va veure com la seva filla, la Clara, naixia de cop i volta a l'apartament de la platja de Roses on passaven el cap de setmana. Era un part imprevist, encara no els tocava, rapidíssim, només va durar 18 minuts, 18... I això que la Clara havia de néixer pels vols de la Diada i s'havia de col·locar bé perquè venia de Natges. Ara el suplement, quan són 2:15, la història del Carles, de la Maria, però sobretot de la Clara. I una...

0: trucada al 112 que els va canviar, però sobretot salvar la vida. Carles Otero, Maria Camps, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé,
1: ara millor.
2: Recuperats ja de l'ensurt.
0: Crec que la Clara és la convidada més jove que hem tingut mai al suplement. No tenia un mes.
2: Exacte.
0: La tens al pit? Per tant, aquí som quatre en aquest estudi. 8 d'agost, què passa?
2: Doncs el 8 d'agost estàvem a Roses, passant el cap de setmana, que, clar, nosaltres volíem tenir una mica de vacances abans del part i així, però també estàvem preocupats per si s'avançava, perquè el nostre primer fill es va avançar, va néixer la setmana 37, però, clar, la setmana 35 ens semblava que teníem prou marge com per poder tornar a casa, si feia falta, i que, bueno, que encara faltava molt per la data del part, i bé, estàvem allà i es va precipitar tot molt.
0: Aquell dia vau anar a la platja a passar el dia amb la vostra criatura de 2 anys ja, l'Àlex, que ara el tenim amb els avis. I a la platja què va passar, Maria? Com et trobaves?
2: Jo de tant en tant anava sentint molèsties, així com el ventre baix, però pensava que s'estava col·locant, perquè ja sabíem que venia de natges, i de fet li vaig dir al Carles, dic, mira, crec que ja s'està col·locant, o sigui, tot va bé, no? I resulta que, bueno, ja va arribar un punt que vaig dir, començo a monitoritzar una mica perquè vaig notant molt aquestes molèsties i m'anava apuntant quan sentia mal. I ja va arribar un punt que li vaig dir al Carles, escolta, jo això no sé si és normal.
1: Sí, sí, sí, cada cop era, semblava que seguies un patró i ChatGPT em deia... cap problema, això és que s'està col·locant, però estaria bé que ho consultéssiu.
0: I ja li vaig dir... ChatGPT, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: La llevadora us havia dit, i les metgesses, que venia de natges, com expliqueu, sí. Però aquestes molèsties, la consulta típica del moment, sí. El ChatGPT li vas fer una pregunteta.
1: Sí, des de la platja, i li vaig dir, si torna a passar, recollim, i anem tranquil·lament al Taulí, a Sabadell, i ja està.
0: De Roses a Sabadell comptaves, sí. Un parell d'horetes.
1: Sí, sí, i no ens pensàvem mai que tot es precipitaria tant, i vam arribar a l'apartament i allà que vas patir ja la primera contracció.
0: Un moment. Som a la platja, per tant, no trobes bé. El ChatGPT tampoc t'acaba de dir què és. Fes consultes. Aneu ràpidament cap a l'apartament de Roses amb la intenció d'anar fins a Sabadell, al Taulí, on havia de néixer.
2: Exacte.
0: I a dins l'apartament, un cop hi arribeu, què passa?
2: Doncs ja pujant les escales per arribar a l'apartament, jo ja vaig tenir una contracció allà, bueno, un dolor molt fort, que jo encara no associava a contracció. No ho associava perquè jo estava en negació total, de que no pot ser, jo encara tinc 5 setmanes, i aquell dolor ja em va deixar com una mica clavada, de que em costava ja caminar una mica. Quan arribem dins al pis, també li dic al Carles, em dutxo ràpid, em rento el cabell, o sigui, jo totalment em rento el cabell, me l'asseco totalment.
0: Negant l'evidència.
2: En negació, sí.
1: Tot i que en aquell moment, ja et vaig comentar, no anem al Taulí, anem a l'Hospital de Figueres, perquè jo ja ho veia clar que 2 hores potser era massa, i doncs anem al més proper.
2: Exacte, i ja després estàvem allà a dins del pis i ja vaig tenir una contracció que ja em va sortir un crit
1: De dolor.
2: Sí, molt fort.
0: Qui hi havia dins l'apartament a banda de vosaltres dos? I la Clara, que encara la duies dins la panxa.
2: L'Àlex?
1: Això,
2: i
1: l'Àlex.
2: El Brownie, el nostre gos.
0: O sigui, una criatura de 2 anys, el vostre altre fill, i a sobre un gos.
1: I teníem el gos, i en aquell moment la segona contracció forta et va deixar clavada. Jo estava a dins la dutxa amb l'Àlex, però ja amb aquell esperit d'anar ràpid, anem ràpid perquè algú no pinta bé. I quan et va venir la segona contracció ja vaig sortir corrents i vaig dir, doncs, ara sí, truquem al 112 perquè em sembla que no arribem ni al cotxe.
0: Truques al 112, Carles, tu.
1: Truco al 112 i llavors en seguida els explico, dic, mira, és el nostre segon fill, 35 setmanes, crec que no arribem ni a l'Hospital de Figueres, s'està posant de part i em passen amb serveis sanitaris, em diuen, no pengis. Sí que se'm va fer una mica etern, jo estava bastant nerviós en aquell moment, al cap d'un minut, no em passava ningú, vaig penjar la trucada, dic, bueno, ens truco al 061, em passen amb un noi, quan us he explicat també un altre cop la història, estem de 35 setmanes, sembla que estem de part, rebo una trucada entrant, que vaig interpretar que era del previ al 112, que s'estan posant en contacte amb mi, llavors vaig despenjar la trucada i era una senyora que no sé si és infermera o metgessa que ens va dir, jo us acompanyaré durant tot el procés, no pengis, i a partir d'aquí doncs...
0: Maria, continua el relat.
2: Bueno, jo mentre tot això estava passant, ell és veritat que tenia el mòbil en mans lliures, jo anava sentint de fons, i jo tinc una mica la sensació com que anava connectant i desconnectant del que passava fora i el que passava dins. O sigui, el que m'estava passant a mi i el que estava passant al voltant, no?
0: Tu estaves en plenes contraccions d'expulsió, ja.
2: Sí.
1: I amb crits, sí. Crits. L'Àlex...
0: Sí, completament dilatada, també, no? Entenc?
2: Entenc que sí.
0: I clar... Hi ha un element molt important, que és que la criatura, la Clara, la tenim aquí, venia de Natges. Tu això ho dius al 112, Carles?
1: Els hi vaig explicar que venia de Natges perquè dos dies abans, a l'última ecografia, el tercer trimestre, ens havien dit va de Natges, teníem hora al taulí perquè practiquessin una maniobra per intentar girar a la Clara, i a més ens van dir, si això són 10-15 minuts, si això no funciona, haurem de programar una cesària, perquè és el protocol actual quan venen de Natges.
2: O si no, ser derivats a Vall d'Hebron, perquè allà sí que fan parts de Natges.
0: Els parts de Natges no els fan a tots els hospitals de Catalunya, només alguns de molt concrets.
2: Sí, 10 a tot Espanya, a Catalunya 3.
0: Imagina't.
1: Sí.
0: Per tant, o cesària, o havíeu d'anar a un d'aquests hospitals, al Taulí, ni tampoc al de Figueres, estaven preparats.
1: Sí, i el que has comentat, sí que és cert que estàvem total negació, i de fet no vam identificar les contraccions perquè en part ens pensàvem que era perquè s'estava recol·locant, no?
2: Bueno, clar, setmana 35. Clar.
0: I quan tu al 112 li dius és que la Clara ve de Natges, com reacciona el 112?
1: Clar, sí que això li va sorprendre. En aquell moment em deia, bueno, primer de tot vés a agafar tovalloles, intenta que la mare estigui el més còmode possible, mantingueu la calma. Era un entorn bastant caòtic, hi havia bastant soroll, el gos bordant, l'Àlex plorant perquè no acabava d'entendre bé el que estava passant, i tu, Maria, estàs amb contraccions fortes. I llavors sí que quan em va dir vés mirant, una d'aquestes va començar a sortir la Clara, i li vaig dir confirmo que ve de cul. I
0: què deies?
1: Llavors allà vaig veure que exclamava i deia ostres, i això em va fer encara a mi entendre que la cosa era més sèria del que jo em pensava, i que no n'era potser conscient de que la cosa es podia complicar bastant. Llavors doncs, bueno, vam confirmar que sí, que efectivament no s'havia recol·locat, que estava sortint de Natges, i aquí tu estaves...
2: Clar, jo no veia res, ho veia ell. Sí, al principi, òbviament, jo no ho veia per la posició en la que estava.
0: Què et deien? Què us deien des del 112?
1: Doncs, tovalloles, jo anava amb l'Àlex en braços, anava... L'apartament és...
0: Tu havies de gestionar la trucada del 112, la Maria... L'Àlex i el gos.
1: Sí, el gos, amb una d'aquestes el vaig tancar en una habitació. L'Àlex volia estar amb la seva mare en tot moment perquè veia que tenia dolor. De fet, anava dient mal.
2: Anava assenyalant.
0: Dos anys.
2: Sí.
1: I llavors jo l'agafava en braços perquè ell es volia aproximar a la Maria.
0: Éreu al vostre dormitori.
1: Sí, aquí et vaig preguntar... Maria, vols anar al menjador, que hi haurà una mica més d'espai, perquè realment vas escollir el forat més estret i petit de l'apartament.
2: Sí, és com que, bueno, no sé, això, pensant-ho després, no? Són decisions que en el moment surten, i a mi em va sortir de...
0: Lo primer,
2: sí, vaig anar a l'habitació, em vaig posar de quatre potes perquè és el que, no sé, el que havia vist i així, però va ser... Clarament el cos em deia, així no. O sigui, va ser molt... Sí, no sé, molt instantani de... No, aquesta posició segur que no. Sobre el llit em vaig posar així, i vaig anar als peus del llit, entre el llit i la paret, que era com l'espai més petit del pis, efectivament, i em vaig posar allà i com si fos com un animalet dins la cova.
0: Un mamífer.
2: Exacte. Sí,
0: I Carles, què més us deia? Quines indicacions us donaven? Què havies de fer a banda de les tovalloles?
1: Sí.
0: Clar, en el moment de l'expulsió, si va ser un part tan ràpid amb 15 minuts, de seguida devia sortir, però tot i que anava de Natges.
1: Sí, a part de... O sigui, indicacions era agafa tovalloles, sobretot quan surti, doncs intenta embolicar la Clara perquè no perdi calor, que no caigui, i després em deia, vés obrint la porta per quan vingui l'ambulància, deixa'ns la porta oberta de l'apartament. I poca cosa més, realment aquí la feina era més d'intentar que el gos no s'escapés, però una d'aquestes també se'n va escapar, vaig haver de tornar a entrar i ja està, i que tu, Maria, estiguis el més concentrada o tranquil·la, no sé com dir-ho.
0: Què més va passar, Maria? Com anava avançant el part?
2: Doncs jo estava allà a terra, és veritat, el Carles un parell de cops em va dir però no vols anar al menjador? I a la segona ja em va sortir de dir que no, deixa'm tranquil, estic aquí i és que és on haig d'estar.
0: Home, si no perds els nervis en una situació com així...
2: Sí, però sí que és veritat que com que jo estava molt com concentrada, et dic, no? Com molt recollida amb el que jo estava fent, amb el que m'estava passant i molta connexió amb el cos en aquell moment, que realment el cos és que em guiava. Doncs tampoc, bueno, sí, no sé, estava molt en lo meu, no? I, de fet, després ell també em va dir, ostres, la posició en la que t'has posat, com sabies que t'havies de posar així? Perquè em vaig posar un genoll a terra i a l'altre cam el peu a terra, de forma simètrica, que després llegint hem vist que això és com s'obre més el canal de part.
0: Hi ha un moment en què la Clara surt.
1: Sí, estava... La del 112 em anava dient també, diu, ves sobretot mirant quan va sortir, no? I al principi li vaig dir, comença a sortir...
0: Sortia al cul, sortia a l'esquena?
1: Sortia plegada amb el cul, després, clar, va començar a sortir més, arriba un punt que jo tenia amb les dues mans agafada la Clara, faltava el cap, allà estava una mica...
2: Que primer va sortir el cul i després les cames.
1: Sí.
2: Es va desplegar i van sortir les cames.
1: I li vaig dir al 112, li dic, escolta, què haig de fer? Diu, perquè està ja pràcticament tot fora, i dic, no sé si haig d'acabar d'estirar.
2: I jo dic, no.
1: La 112 em va dir, no, digue-li a la teva dona que empenyi fort.
0: Clar, perquè hi deu haver risc d'ofegament en aquest moment.
2: És el que pensàvem. No ho sé, jo sé
0: que... Digue-li a la teva dona que empenyi fort.
2: Exacte. Sí. Però jo sé que jo sentia quan havia d'empènyer, era claríssim. I, de fet, el que jo deia abans, de que estava en negació tota l'estona, de que estava de part, jo vaig acceptar que estava de part en el moment en què vaig sentir que havia d'empènyer i a l'empènyer sí. Vaig trencar aigua. Sí. I llavors, després de trencar aigües, vaig seguir. Jo crec que van ser com... Vaig empènyer tres vegades, sí. Ja va començar a sortir,
1: sí.
2: I efectivament es va quedar el cap dins. I en aquell moment aquesta preocupació del nostre desconeixement, perquè havíem anat a cursos prepart, però això no sortia al tamany.
1: No l'havien fet.
0: No et fan la classe de parir un nen de natges, o una nena en aquest cas. Com acaba naixent finalment la Clara i en quin moment arriba l'ambulància del SEM a l'apartament?
2: En aquest moment.
1: Just... va ser quasi com un miracle, perquè no sabia jo què fer, estava pràcticament tot el cos fora, jo ja estava bastant nerviós en aquell moment, i entra la primera ambulància, o sigui, els primers tècnics per la porta, i allà vaig cedir ja el lloc a l'infermer, que li estic profundament agraït, perquè en seguida ella es va posar allà amb tu i ja
2: quan faltava el cap per sortir,
1: sí, l'últim...
0: Què van dir aquests infermers, aquests metges del SEM, quan van veure el panorama?
2: Bueno, és que van entrar en acció superràpid. Va venir l'infermer i va dir, té part de les vies respiratòries fora ja. I clar, a mi això em va tranquil·litzar, perquè la meva por era això, que s'asfixiés dins.
1: I el cas és que quan va acabar de sortir tenia el cordó umbilical lligat,
2: el coll.
1: I la imatge que tinc guardada, i suposo que la guardaré tota la vida, és molt impactant. És la Clara doncs, que no es movia pas, estava lila, i que el primer que digués fos no respira. I li va dir al seu company. El company va agafar el walkie-talkie i va dir tenim un codi no sé què, no sé quantos, no sé què va dir, però allà en aquell moment se'm va caure el món a sobre i vaig pensar això no està anant gens bé. I aquí va passar un impàs de temps que no sé exactament quan va ser, però es va fer etern i fins que al cap de no sé, un temps va dir comença a respirar.
2: Sí, la va reanimar, la va estimular,
0: amb un massatge cardíac.
2: Exacte, sí. I...
0: Tu vas veure també que no respirava, que tenia un color estrany quan va néixer?
1: Sí.
2: Jo, la veritat, no tinc en el meu cap l'idea, el Carles, és estrany, perquè no tinc a la memòria de pensar, ai, mira-li la cara, a veure quina cara fa, a veure que... No, era com que estava com segrestada per l'emoció de la situació, no? I jo no tinc tant aquesta imatge gravada,
1: sí,
2: que té
1: el
2: Carles.
1: Sí, jo sí, recordo que em miraves i em vas dir, cridant des d'altra punta d'habitació, em dius, Carles, que no respira, que no respira, mentre els tècnics estan allà fent la seva feina. I quan va començar a respirar, al cap de també uns segons més, ja va començar a plorar. Allà sí que va ser un alivi, no? De, vale, això comencem a estabilitzar-ho, no? I a partir d'allà ja va ser tot més tranquil.
0: Quan va durar la trucada amb el SEM?
1: Això van ser 18 minuts que ho vam comprovar més tard, i amb el SEM vam penjar la trucada al cap de 2 o 3 minuts, crec, que naixés la Clara. Per tant, crec que el pare li van ser uns 15 minuts. En seguida, quan ja estava més o menys estable la Clara, van entrar els tècnics de la segona i tercera ambulància, van venir fins a 3 ambulàncies, amb el metge, aquí ja sí que hi anava el metge, i ja va ser qüestió d'estabilitzar-te tu, a la nena, i...
2: Tallar el cordó.
1: Tallar el cordó i...
0: Vas arribar a tallar el cordó tu.
2: Ell i l'Àlex.
1: Jo i l'Àlex, sí, sí, l'Àlex en tot moment...
0: Quins contrastos amb tants pocs minuts de pensar que la teva filla que acaba de néixer potser no censura fins i tot poder tallar el cordó.
1: Sí, això...
0: Recordeu com es deia aquella infermera que durant aquests 18 minuts us va guiar per telèfon per com operar un par de natges a casa?
1: No, sé que en un moment donat em diu algo així com, Carles, estarem una estona... bueno, no em va dir Carles, em diu, estarem una estona, digue'm com et dius, i jo li vaig dir, em dic Carles, i em diu, doncs jo em dic, no sé. I,
0: és que no recordes, has oblidat el nom.
1: No ho recordo.
0: Què li diries si poguéssiu parlar amb ella?
1: Gràcies en primer lloc. Gràcies en primer lloc. I...
2: No sé, una mica com ella com ho va viure, no? Perquè al final són professionals, però també són persones que entenc que en aquell moment es poden també posar més o menys nervioses, no? Amb un cas que potser no és tan comú.
1: Sí.
0: Potser li pots preguntar avui. Maria Ballester, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: La Maria Ballester és la infermera de la Central de Coordinació Sanitària del SEM, que va assistir durant aquests 18 minuts al part de la Maria, que juntament amb el Carles doncs van aconseguir que la Clara un mes després estigui sana i estàlvia. Endavant.
2: Ostres, té un nom fàcil per recordar-te.
1: Sí, el mateix que el de la meva dona. Sí. Moltes gràcies, Maria. El que he explicat des d'aquest últim mes, quan ho he explicat a familiars i amics, que em van dir com ho vas fer, i dic realment... Jo no vaig haver de fer gran cosa perquè anava acompanyat en tot moment del 112, i el que els dic és que vaig passar de ser algú que havia de prendre decisions i que amb tant d'estrès podia prendre molt males decisions, gràcies a la teva feina, doncs algú que només havia de seguir unes instruccions molt clares i fàcils d'entendre. I això a mi, sembla mentida, però a mi em va servir moltíssim, moltíssim per no bloquejar-me i que tot anés de manera ordenada, no? Sí, que moltes gràcies.
3: No, de res. Jo la veritat és que sí que et vaig veure això molt predisposat, no?, amb la situació que tu ho vas explicant, no?, que hi havia el gos, el bebè, ella, i jo tot això s'anava sentint. I jo pensava, ostres, quin xou que té. I jo pensava, pobra, però que dins d'aquest caos estàs bastant sencer i dient, vale, què fem, no?, què he de fer? I així com superdisposat. Val?
1: Sí, sí, a més, recordo que em vas preguntar en un moment donat, sento que no estàs sol, i et vaig dir mig cridant perquè m'anava allunyant del telèfon per anar a buscar coses, i dic, sí, sí, aquí hi ha un gos, hi ha un nen de 2 anys, i inclús també un moment donat a l'Àlex va apretar el silenciador de la trucada i tu m'anaves dient algú així, hola, hola, i jo no em vaig adonar, i tu, Maria, vas dir, el mòbil, que està a punt de penjar la trucada, l'Àlex, perquè anava apretant botons, i el vaig poder
3: desmuntar.
0: Estem donant molt mèrit al Carles, però aquí l'heroïna és la Maria.
3: I tant, sí, sí. I, bueno, a més que jo sabia, clar, que un par de natges no era un par.
0: Tu realment ho vas veure molt pelut quan et van trucar i et van explicar el panorama, Maria Ballester?
3: Clar, jo dic, ostres, pot anar bé, però també hi ha més possibilitats de que es compliqui la cosa, perquè no és un part que surt del cap i surt més natural, no? Però bueno, m'alegro saber que al final doncs tot bé, que la nena està bé, que els pares estan bé, sí. I que ho van fer el millor que van poder, la veritat, ho van fer superbé.
2: Sí, bueno, moltíssimes gràcies també per part meva. Sí. I bé, sí que ens vam sentir molt acompanyats. Sí. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies també, segurament, al metge o l'infermer del SEM. Totalment. Que hi hem pogut contactar. No tenia ganes de sortir públicament, perquè diu que la seva feina és una altra, però que segurament va servir per reanimar la Clara i que avui estiguem tots aquí explicant aquesta història, amb aquest final feliç.
2: Molt no? agraïts, també.
3: Sí, jo quan va arribar, crec que vaig parlar amb ell l'últim segons, vaig parlar amb ell, em parlen com està el bebè, i ja em va dir, bueno, crec que em va dir que ja respirava, i llavors vaig dir, vale, llavors ja em quedo més tranquil·la, ja puc penjar, que almenys ja, ja estan allà. Mm.
0: Maria, del SEM, és gaire habitual, que, clar, entenc que tu formes part d'aquest central de coordinació sanitària, precisament com distribuir les trucades i quin grau d'importància tenen. És a dir, si truquem al 112, tu no en respons directament. Aquí hi ha un cribatge prèviament.
3: Clar, no. Primer ho agafen els operadors, agafen les dades, tot. Després depèn d'uns criteris, si és més emergent o és més consulta, es distribueix la trucada a diferent personal, no?, que treballem allà. I llavors la meva posició és on em passen les trucades de màxima emergència, a les quals s'ha d'actuar ràpid, i és el cas d'ells, no?
0: Tens una formació d'infermera, però, clar, atens, dones servei a través de la comunicació telefònica, no? Vull dir que has de fer servir una tècnica de comunicació molt precisa, molt concreta, amb instruccions que gent que no tenim formació sanitària siguem capaços d'aplicar.
3: Clar, això és el complicat, que nosaltres, com que no veiem a la persona, no ho veiem exactament, no, amb els nostres ulls, hem de fer preguntes també amb el que escoltes de fons, no et pots anar imaginant una mica l'estat, i sobretot això, fem unes preguntes concretes per saber què està passant i en què els podem ajudar fins que arribi l'ambulància.
0: És gaire...
3: cas d'ells...
0: No, anava a preguntar com d'habitual és, si n'has assistit gaire de parts a casa d'aquests d'emergència en tants pocs minuts, et toca sovint?
3: No, la veritat és que això és una cosa bastant peculiar, vull dir que no passa gairebé mai. Justament la setmana que els vaig atendre ells, el dia anterior havia atès una altra també a casa, però que això no passa, igual te passen una a l'any i gràcies.
0: I no? Encara menys de natges, suposo, no?
3: No, clar, de natges encara és el primer, sí.
0: És el primer de natges que assisteixes, eh?
3: Sí, que jo atenc, sí.
0: Doncs ets talismà perquè va acabar bé.
1: I tant.
3: No, sí, i en aquests moments, bueno, també la nostra funció ja no és donar algunes indicacions, que podem donar això, aquestes, agafar les tovalloles, obrir la porta, això, però realment hi ha trucades que ja nosaltres ens quedem més que res per donar suport a la persona, que en aquell moment això és una situació que normalment no dominen, i és un acompanyament també fins que arriba l'ambulància, no és només enviar l'ambulància i ja està, si no ens quedem allà, si necessiten alguna cosa, el que sigui.
0: Perquè si haguessin tingut temps d'arribar a un hospital, crec que són 3 els hospitals de Catalunya que poden assistir un part d'aquesta mena, no?
3: Doncs no sé exactament, però segurament, no sé exactament, però com heu comentat abans, sí que hi ha ara, bueno, si ve de natges, en general, el fan cesària.
0: Sí.
3: I bueno, hi ha una cosa curiosa, és que jo també vaig néixer de natges.
0: Llavors,
3: va ser com, ostres, va ser molt de... No sé,
0: tanques el cercle amb la Clara.
3: Sí.
0: Us vull preguntar, Maria, Carles, com està l'Àlex, el vostre fill de 2 anys, que ara és amb els avis? Com li heu explicat tot això que va passar? Veure la mare cridant. Ha assistit l'Àlex al part de la seva germana, la Clara?
1: Totalment.
2: Exacte, sí, de fet ens explicaven els meus pares, que van venir a Roses per acompanyar-nos, ajudar-nos amb l'Àlex quan la Clara ja havia nascut, i els meus pares ens deien que a l'apartament, quan l'Àlex entrava a l'habitació on es va produir el part, senyalava el terra i deia nena, vull dir que ell dins de tot el que ha de viure, suposo que, clar, ho processa a la seva manera, i ara està una mica excitat en general.
1: Digerint-ho encara. Sí. Digerint-ho, però... És
0: ha de compartir els pares, ara, d'aprendre...
1: Això.
0: A saber que ja no és al centre, no?
1: Això
0: només
1: mateix. Sí.
0: I allò que tenia el 100% ara el té el 50%. O una mica menys, potser.
2: Ara una mica menys.
0: I aquesta sensació d'intuïció, no? També és el més fascinant de la condició humana de les dones, no? Quan us poseu a parir, i d'això que ens connecta amb ser mamífers.
2: Exacte. Jo, de fet, el dia abans, és curiós, perquè li vaig dir al Carles, em preocupa que s'adelanti. I ell em va dir, no et preocupis, a partir de la setmana 35 ja... O sigui, estàs a la setmana 35, és completament...
1: compatible amb la vida.
2: Exacte. I jo vaig buscar si a la setmana 35 un nen o nena havia d'anar a la incubadora. O sigui, ja estava com preocupada una mica, i no sé ben bé per què, però crec que realment és aquesta intuïció. I després el que tu dius, o sigui, la intuïció d'això del cos, no? De saber com t'has de col·locar, bueno, sí.
0: Tu t'havies plantejat mai un part natural, Maria?
2: Bueno, de fet, això el Carles ho resumeix molt bé, perquè jo tenia curiositat. Havia llegit sobre el tema dels parts naturals i així. Potser a casa no, però sense epidural a l'hospital, tot el més natural possible. I el Carles em va dir, finalment la vida t'ha regalat un part natural. I realment és així.
0: Efectivament, no el podries haver planificat, aquest.
2: Exacte.
0: I en algun moment tu paties, Carles, perquè ets patidor i se't veu i t'estàs emocionant, no només per la salut de la teva filla Clara, sinó per la salut de la teva dona, també amb de veure-la en aquest estat?
1: Doncs, la veritat és que l'adrenalina no et deixa donar-hi gaires voltes i en aquell moment estàs pel que pots i no hi penses gaire, que això crec que va ser un avantatge, o sigui, una cosa a favor, no?, de que fos tot tan ràpid. Però sí, en general pateixes molt, doncs, perquè primer la meva dona estigui bé i el millor possible, i després que la Clara naixés i n'és tot bé. Sí, el patiment hi era i jo crec que encara hi és una mica. Ara encara ets de
0: processar tot això que heu passat. Sí, clar, sí, és que l'adrenalina potser ho tapa tot, però després deu sortir, no?, també. Ho has de treure per alguna banda, i suposo que cada que ho vas explicant, doncs, també t'adones de la magnitud del que heu viscut.
1: Sí, sí, sí. I de que et pots planificar moltíssim les coses, però després la naturalesa et pot posar al teu lloc ràpidament.
0: Maria Ballester, la infermera de la Central de Coordinació Sanitària del SEM, que va assistir aquest part a través del telèfon i que, doncs, va provocar també que aquest final fos feliç. Una abraçada, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Maria.
3: I els pares gràcies. També. Gràcies.
0: I el Carles Otero, la Maria Camps i la Clara Otero o Camps?
1: Camps.
0: Clar. Ah, mira, la Clara Camps, que portarà el cognom de la mare, se l'ha guanyat, segurament. La Clara Camps Otero, la convidada més jove de la història del suplement, jo crec, amb aquest mes que encara no fa de vida. Gràcies a tots tres, i una abraçada també per l'Àlex i pel Brownie, el gosset.
1: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa, ens actualitzem les notícies de les 11 del matí i de seguida debuta en Parc Moliner com a col·laborador del suplement. Fins ara.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 45.712.
2: Em toca. Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
11: Linkat.
2: Linkat.
10: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
9: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Marc Güell. Creix el xoc entre el govern espanyol i Ceuta pels espais per allotjar les persones migrants. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusa el govern de la ciutat autònoma, del PP, de posar pals a les rodes i adverteix que sense col·laboració lleial entre administracions la situació es cronificarà. Anem cap a Madrid. Dani Sainteaja, bon dia.
2: Bon dia. L'endemà que el govern espanyol hagi pres el control del port de Ceuta, el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres, retreu la falta de col·laboració del president de la ciutat i apunta cap al PP de Feijóo. Són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Tenemos que tener espacios y ubicaciones. Y es lo que estamos haciendo con la máxima de las premuras, ¿no? Y lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
2: Torres assegura que entén les queixes dels veïns que no volen campaments de migrants a les seues portes, però advertix que sense espais per ubicar-los no hi haurà solució. Diu que serà qüestió de setmanes, però no pot concretar una data. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Maria Guixam.
4: Una avaria elèctrica ha deixat sense servei aquesta matinada el servidor informàtic i també algunes aplicacions amb què treballen Mossos i Bombers. Al matí aquesta incidència però ha quedat ja resolta i per tant ara mateix el servei funciona amb total normalitat. Es descarta que hagi estat cap atac informàtic. Les comunicacions telefòniques i el correu electrònic en canvi han funcionat, però aquest problema elèctric ha deixat inoperatives algunes aplicacions informàtiques d'ús habitual dels efectius dels diferents cossos. Altres organismes com el SEM i Protecció Civil, en canvi, no s'han vist afectats.
1: Els préstecs al consum s'han disparat segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. Segons l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit, viatjar durant l'estiu representa al voltant del 17% de les sol·licituds de préstec. El president de l'Organització de Consumidors FACO a Catalunya, Gerard Hernández, reconeix que han augmentat les consultes sobre aquests deutes.
5: Ha un increment, no, d'aquestes consultes, tant condicions draconianes, no, d'interessos elevats, de comissions per tot arreu, que volen amortitzar i els hi cobren un dineral, i també, doncs, l'altre, anul·lacions, no? Anul·lacions del viatge, sigui per part de l'agència o sigui per part del consumidor, ja s'ha obligat a anul·lar aquest contracte, aquest viatge, i què passa amb aquest crèdit, no?
4: Els enviats de la Casa Blanca viatgen avui a Kiev per presentar el pla de pau per Ucraïna proposat per Washington. Els diplomàtics es van reunir ahir a Moscou amb Vladimir Putin, que ha dit que les negociacions van ser molt útils, malgrat que l'acord no serà fàcil. Durant la visita a Rússia i Ucraïna han acordat una treva de 72 hores.
1: La unitat canina de la policia local de Blanes, a la comarca de la Selva, ha incorporat una segona gossa després d'un primer any de funcionament on s'han aixecat unes 370 actes i s'han fet 6 detencions. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
6: Bon dia. Després d'un primer any molt profitós, la unitat tindrà dues gosses, l'Eris i la Liua, i s'incidirà en la tasca de proximitat, segons el cap de la policia local de Blanes, Francisco Javier Jarillo. Un dels punts forts d'aquesta unitat canina és que poden detectar delinqüents amb substàncies il·legals a sobre.
7: La gossa marca, i quan la gossa marca no hi ha res més a discutir, i a partir d'aquí es fa una intervenció, i les detencions que portem fins ara són detencions que d'altra manera no s'haguessin pogut fer, i hagués estat droga que hagués acabat al carrer i al consum d'alguna persona, i gràcies al treball de la unitat canina, aquesta droga ha estat fora del mercat.
6: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Ara els esports, Roger Arnau.
8: El Barça juga aquesta tarda contra el València Mestalla amb el liderat en solitari de la Lliga en joc. Lamine Yamal amb un cop ahir no es va entrenar amb el grup i podria no ser titular. Gabriel Jesús, d'altra banda, podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana. El partit començarà a 4:15 des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també juga l'Espanyol, que rebrà el Sevilla a les 9 del vespre. Brian Zaragoza podria debutar en el partit sent de Manolo González com a tècnic blanc i blau. També juguen avui l'Alavés Osasuna i el Málaga Llevant, tots dos a 6:45. I nou títol del Barça d'handbol. El conjunt blaugrana s'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34. En paral·lel, una altra secció del Barça, la de futbol sala, disputa avui la final de la Supercopa Espanyola. Ho farà contra el Pozo de Múrcia a 6:45. I en motor, Toni Bou pot certificar avui el seu 40è títol mundial de trial. El pilot de Piera ahir va guanyar la primera prova del Gran Premi dels Països Baixos i avui a la segona ho té tot a favor per aconseguir la, matemàticament el títol. Els ha guanyat tots des de 2007. Acabem amb la Vuelta, la 15a etapa d'avui. Entre la Palma del Río i Còrdoba s'ha escurçat 80 quilòmetres per l'extrema calor. El mallorquí Enric Mas es manté com a líder.
0: Fins aquí les notícies.

0: Els diumenges a les 11, aquesta temporada, tenim l'honor d'incorporar amb tota la pompa que mereix una dona d'un talent extraordinari, Empar Moliner. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. M'has fet una presentació molt generosa.
0: I genèrica, també.
1: Que em fa pensar que potser tinc una malaltia incurable i no m'ho heu dit.
0: No. D'acord. A vegades ens agraden aquestes històries al suplement, però no és el teu cas.
1: D'acord.
0: No és el teu cas. Com portes el carnet de conduir impar?
1: Aviam. Vaig fer una pràctica ahir.
0: Dissabte?
1: Sí. I sí, perquè havia de fer moltes coses.
0: Si vas fer una pràctica vol dir que no ho portes bé.
1: No, perquè ara faré l'examen al finals de mes. I haig de fer un paquet de pràctiques, això que en diuen un paquet de pràctiques. Mm. El professor, perquè jo des de Sant Jordi que no havia fet pràctiques, per raons òbvies, i el professor em va dir, no et veig malament. Ah. Potser ara estàs menys atabalada. Aviam si ara ho aconseguim.
0: Els diumenges hi ha menys trànsit, vull dir que si has de venir a Catalunya Ràdio els diumenges potser ho tens millor.
1: Ah, no, si jo si em trec el carnet, això ho dic per si algun examinador de la zona ho sap. Només serà per anar a agafar el tren, eh? Ah. No penso entrar a Barcelona, jo no hi sé anar. No hi sé anar. Si tu em poses a les Glòries, ara mateix...
0: Et perds.
1: Quedaria allà col·lapsada, però no vull dir que no sàpiga jo això de la rotonda, eh? Mm.
0: Doncs, veurem si també el carnet de conduir és un dels temes recurrents d'aquest espai. Els diumenges a les 11 del suplement estrenem Cartes a l'Empar. És una nova secció on els oients tindran fil directe amb l'autora d'Instruccions per viure sense ella, Benvolguda, T'estimo si he begut, o la col·laboradora, entre molts d'altres llibres. La idea és que vosaltres, els oients, pugueu traslladar a l'Empar totes aquelles inquietuds de la vostra vida quotidiana que considereu que tenen gràcia de ser compartides, relacions de parella, de família, sobre animals de companyia, hàbits saludables, hàbits despreciables, decepcions amb els homes del temps...
1: M'encanta.
0: Passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar farà una selecció d'aquestes cartes que anem rebent i, evidentment, hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Per enviar les vostres cartes a l'Empar, ho podeu fer a través de suplement@catradio.cat, amb el format digital habitual, amb el vostre nom i el text, la circular, la comunicació, la correspondència corresponent, o bé directament podeu venir a la recepció de l'Avinguda Diagonal 614 de Barcelona i deixeu la carta física a la recepció a nom d'Empar Moliner i a nom del suplement.
1: Si deixen la carta en paper, que de vegades hi ha oients que deixen cartes, aquí.
0: Per això ho dic,
1: Catalunya
0: perquè no es perdi.
1: Ràdio.
0: Vull dir que potser és l'hora de recuperar aquesta tradició.
1: Jo diria que els que enviïn cartes en paper mereixen alguna cosa per un detall teu. Per exemple, que els convidis a sopar.
0: Jo, això, per exemple, una cosa que em surti més barateta, també.
1: Tu, no.
0: Home, si hem d'anar a sopar amb cada oient... Tindrem feina, no ens queden...
1: No, però fas una taula.
0: Una taula d'oients.
1: Compartir taules.
0: Taula d'oients.
1: Pica, pica.
0: Anem a la primera, vinga, va.
1: Va.
0: Perquè ja fa uns quants dies que hem fet crida i...
1: Però això són cartes que han enviat.
0: Sí, que ens han enviat ja alguns.
1: No us les heu inventat
0: vosaltres. No ens les hem inventat nosaltres. Vull dir que potser n'hi ha alguna que ens inventem, però...
1: Però no m'ho dieu.
0: No ho sabràs i tu hauràs de fer la teva selecció.
1: No, però jo... És perquè, si us les heu inventat, puc criticar més a la persona. Ah. Si no, no em sentiré malament. Però aquestes són de veritat.
0: És d'una tal Mònica que diu... Estimada Empar, em dic Mònica, tinc 40 anys, necessito la teva ajuda. Fa uns mesos que m'estic veient amb un home de molt bon veure. Mm. És d'aquest perfil que no es vanta de la seva fortalesa física a les xarxes socials, ni tampoc s'atura els miralls ni els aparadors per felicitar-se pels seus músculs. Ben al contrari, treballa en silenci i només comparteix els seus fruits en privat, amb mi. Hauria de sentir-me afortunada, miris per on te'l miris, sembla tret d'un museu de la Grècia clàssica. Uh-huh. Saps? O sigui, és un croissant.
1: Un croissant, se'n diu.
0: Deu dir que és físicament molt portentós.
1: N'hem de parlar d'això. De Grècia clàssica croissant, tindria un dubte. Espera, tira. Ara fem.
0: El problema és que a l'hora de la veritat vaig descobrir que un racó de la seva anatomia anava per lliure, que era d'un flonxo que contrastava amb la fermesa de la resta del seu cos. Vaja, que vaig descobrir que estava quedant com un home... Estava quedant amb un home molt trempat, però que no trempa.
1: Aquí la Mònica ha estat molt bé.
0: El pitjor de tot, en part, és que em sento culpable, perquè en realitat és un home gairebé perfecte. Però en alguna ocasió, ho he de reconèixer, he fantasiejat amb tenir al costat un panxarrut que, entre cervesa i cervesa, funcionés com un rellotge. És normal que em senti així?
1: Aviam.
0: Signat Mònica.
1: Mònica. Tu ara he anat apuntant coses. Tu has dit, em dic Mònica, tinc 40 anys i necessito la teva ajuda. D'entrada, Mònica, si tens 40 anys, no necessites la meva ajuda. Si en tinguessis 18, 34 o 59, sí que la necessitaries, però als 40 anys no es necessita ajuda per res. Dius, fa uns mesos que m'estic veient amb un home de molt bon veure. Això què és? B alta o B baixa?
0: Molt bon veure amb B baixa.
1: B baixa, d'acord. No, perquè podia ser un home que tingués un bon veure amb B alta. D'acord, molt bé. Dius que no es vanta de la seva fortalesa física. Perquè tots sabem què passa, les persones que... les meves 50 millors amigues, que estan totes a Tinder, que segons quina foto ja la descarten, quan surten amb motos que no són seves, o iots que tampoc són seus.
0: Els homes o les dones?
1: Els homes.
0: Els homes, eh?
1: Els homes.
0: Són els que acostumen a fotografiar-se al costat de la moto.
1: És a dir, a Tinder, per quedar bé... també tinc els meus 50 millors amics que estan a Tinder, has de sortir amb una mascota, amb un cistell de bolets, una cosa que es vegi sana. Això és el que tu has de fer. Aquest home diu que no s'atura els miralls. A veure, una de les meves 50 millors amigues va quedar amb un home que, en el moment amatori, es mirava els isquiotibials, els propis. Ah. I és brutal. Diu,
0: els seus mateixos.
1: Els propis isquiotibials. O sigui, estaven fent miralls, es mirava. Que ja ho entens.
0: Per excitar-se.
1: Per excitar-se.
0: Per autoexcitar-se.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, que ja ho entens, ja ho entens, perquè una persona que fa aquesta feina s'ha de lluir. Quan tu dius Grècia clàssica, Grècia clàssica seria, per exemple, Grècia clàssica no és croissant. Per exemple, croissant, una persona molt musculada, jo diria, imaginem l'imaginari de la ràdio, televisió catalana. Tu tires a Grècia clàssica. És a dir, no, però no a croissant.
0: Sí, croissant seria Marc Ribas del Cuines?
1: Anava a dir. Ah. Sí, és a dir, Marc
0: croissant
1: Ribas...
0: és encara, o sigui, més voluminós.
1: Exacte. És a dir...
0: I Grècia clàssica...
1: Grècia clàssica, els Apolos que hi ha allà, tiren més a tu, em perdó, si t'estic cosificant.
0: Però jo no soc fibrós, eh? No? És a dir, jo soc prim.
1: Però, o sigui, no et voldria cosificar ara.
0: No, em pots cosificar endavant.
1: Catalunya no, tampoc es mereix això, però...
0: Podem fer l'excepció en aquest cas.
1: D'acord. Jo et veig a tu més Grècia clàssica. Llavors, tu ara dius...
0: Hi hauria una discussió amb Maica Navarro, potser, sobre la cosificació de la meva persona.
1: Ja ho fa molt, ella, sí.
0: No, però sí, vull dir que amb el tema si és Grècia clàssica o és més... Crec que ni tiro cap al croissant ni tampoc cap a la Grècia clàssica, perquè el gimnàs tampoc és el meu fort.
1: Clar, tu parles de la Mònica i tu heu parlat de la flonjó. La flonjó és desitjable. La panxa, Mònica... és desitjable. Tu, Mònica, dius que s'ha de triar entre la panxa del cerveser o el teu Adonis flonjo. Si jo et pregunto, o si jo li pregunto al Roger, què vols, Beatles o Rolling Stones? La pregunta clàssica. Tu
0: jo,
1: què dius?
0: Jo sóc de Beatles.
1: Si ara preguntem a la gent que està aquí a la peixera,
0: sí.
1: Beatles o Rolling Stones, què et diuen?
0: El Blai està dient... El Blai Beatles, també?
1: Beatles.
0: L'Albert també diu que Beatles.
1: Beatles, tothom Beatles.
0: I la Sònia?
1: I la Sònia...
0: La Sònia li agrada més el rock
1: and roll,
0: eh? La Sònia
1: li agrada Rolling Stones. I llavors jo us dic una cosa. Per què triar? Pregunta-m'ho a mi. Què vols, Beatles o Rolling Stones? Beatles i Rolling Stones. Per Déu. Per Déu, i tant. O sigui, és com les botigues que arreglen calçat i fan claus. Què vols, claus o calçat? Claus i calçat. Llavors...
0: La longitud d'una panxa o la longitud d'un penis? Aquí és al final el que t'està preguntant aquesta dona, eh?
1: Mira, Mònica, tu la longitud d'una panxa coixí, l'has de desitjar, l'has de voler... Costa molt una panxa flonja. És una feina, és tanta feina com no tenir-ne. Per tant, s'ha de respectar. Aquest senyor beu cervesa, llavors no hi estaria tan a favor. Si fos vi... Però, clar, el vi no engreixa, no fa panxa cervesera com la...
0: Això de que no engreixa el vi.
1: Com el llúpol. Una copa de vi té 60 calories. Perdona. És poquíssim, eh? Poquíssim. El llúpol fa cervesa. Re. Una copa de vi és com re, un tros de pa, eh? Llavors, Mònica, a la teva edat, suposo que aquest noi també deu ser una mica més gran que tu, potser, però en tot cas imaginem que té 40 anys, no en deu tenir 20, perquè si no, no tindríem cap problema de longitud. Hi ha l'element Viagra. Però, en aquesta edat, Mònica, aquesta edat més endavant, hi ha algunes coses que s'han de tenir en compte, ja. Per exemple, tu quedes amb aquest noi, esteu sopant, arriba el moment de les postres, allò que us diuen, voleu colant o pastís de formatge? I llavors et donen aquest pastís de formatge que està de moda ara, que es desfà, que fa molt bonic. Els agrada que es desfaci, el colant. Trieu el colant, per què? Perquè és una declaració d'intencions. Vol dir que després hi haurà qüestió. Llavors, ell dirà, calla, anem cap aquí, colant, s'anirà al lavabo i quan tu no ho vegis es prendrà la Viagra. Què has d'evitar? Què ha de passar? I això t'ho dic perquè a les meves 50 millors amigues els hi ha passat. Què has d'evitar, Mònica? Ell ja se l'ha pres, ja torna. Ja hem arribat a la no flonjor. Intenta, per favor, que no us baralleu. Perquè quantes vegades ha passat que ell s'ha pres la Viagra, que fa efecte en una hora, i en aquell moment, patam, discussió. Parlem de lo nostre, on anem, què sóc jo per tu no sóc res, la teva ex sempre passa per davant, etc etc. I ell allà, trempat, com un mico, i plorant. Per tant, Mònica, Viagra.
0: I algun vi o no?
1: Sí. Jo aquest dimecres vaig a Alella, una regió vinícola que està aquí al costat, a fer un tast de vins, després us diré un test, que no me'n recordo. I el que farem serà tastar la varietat reina d'Alella, que és la pansa blanca. La pansa blanca és el que el Penedès en diuen xarel·lo. És una de les nostres varietats blanques reines. Tothom del món, quan tasta pansa blanca o xarel·lo, s'emociona, té uns...
0: La pansa blanca també és, a vegades, el que li passa a aquest estimat protagonista de la Grècia clàssica.
1: No, pobre home, no equiparis la pansa blanca a aquest pobre home protagonista de la Grècia clàssica. No m'ho facis.
0: Doncs queda feta aquesta primera observació per la Mònica. Gràcies per escriure. Tenim més cartes. Cartes de l'Empara, suplement, @catradio.cat o a l'avinguda Diagonal 614 en format físic. A nom d'Empar Moliner i a nom del suplement. Apreciada Empar, el meu nom és Héctor i sóc professor d'institut. Començo a raig. A diferència del sentir majoritari dels catalans, a mi això de la meteorologia em fa bastanta mandra. Fins al punt que quan veig el Mauri a la tele o l'Enric Agut, l'apago i em poso a fer una altra cosa. El cas és que aquest desinterès pel temps fa que els dies de pluja sempre surti al carrer sense paraigües. I no m'importa. Això de mullar-se rai. El que veritablement em treu de polleguera és la superioritat moral dels portadors de paraigua. Em remeto al que em passa sempre. I és que camino per sota dels edificis per anar aixoplugat, però quan un portador de paraigua s'interposa en el meu camí, no fa per apartar-se. I m'obliga a mi, indefens, com estic, a desviar-me de la trajectòria i acabar passat per aigua. I repeteixo, mullar-me a mi no em molesta. El que no puc suportar és que avui dia els portadors de paraigua estiguin tan envalentonats. Tu també ho has detectat, en part. Una abraçada molt gran, signat Héctor.
1: Portadors de paraigües envalentonats és un títol de poemari. M'agrada molt. Aviam, Héctor, l'Héctor no sabem quants anys té.
0: No, podem suposar aquí. Jo crec que és grandet, eh?
1: Clar.
0: Jo crec que els joves, aquest tipus de...
1: És correcte.
0: Sí, jo crec que els joves no porten paraigua, però no els molesta.
1: Per principis. O sigui, tu a un jove, tu a la meva filla, li dius, agafa un paraigua, i et diu, basto, bro.
0: Tu també fas cara d'haver perdut molts paraigües al llarg de la teva vida.
1: Sí, és veritat. I d'haver-ne agafat d'altres que no són meus. Que aquí hi ha una qüestió que haureu vist als supermercats. Ara et donen aquell plàstic, que és com una mena de preservatiu de paraigües, perquè entris al supermercat i no comencis a mullar. Te'l pots emportar. El problema és... Sobre el paraigua, el problema és entrar en un vehicle, però això és un altre tema. Héctor.
0: Clar, aquí la història és que hi ha una hostilitat contra els homes del temps, no?
1: Hi ha una hostilitat contra els homes del temps i hi ha aquí un principi de no-realitat. Ai, amb Héctor, això que dius, quantes vegades t'ha passat a la vida? Perquè no plou mai. O sigui, l'últim cop que va ploure, feia 3 mesos que no plovia. 3 mesos, jo vaig estar comptant. Tinc un pluviòmetre. Vaig anar mirant per les meves plantes, que plogui.
0: Que li preguntin al Pere Aragonès, que va convocar eleccions perquè no plovia i de sobte va començar a ploure.
1: I són aquelles coses. I què es va mirar, el Meteocat? Perquè, esclar, tothom... Vas a votar, ja no aniràs amb el parell. Clar, però si fa molta platja, tampoc. perquè llavors la gent se'n va a la platja. Llavors, Héctor, des de l'últim cop que va pedregar han passat 3 mesos. Hi ha elements de la vida, Héctor, que són de gent gran. Anar amb paraigües, és d'algú que ha acabat els estudis, igual que anar amb abric. O sigui, tu digue-li a un jove que es posi un abric, tira, basto, bro, igualment. El que t'has de preguntar, Héctor, que també hi ha una altra cosa aquí, la teva alçada. L'alçada d'una persona amb paraigües és molt pertinent, i la de l'altra, perquè si tu, per exemple, ets baixet i els que van amb paraigües també, la barnilla et va a l'ull. Si, per exemple, una escapa, no hi ha problema. Però, no sé, un senyor més petitet, ull.
0: Manel Elias.
1: Manel Elias,
0: ull. Parlar d'aquesta casa, sí.
1: Ull, et va a l'ull. Llavors, aquesta és la qüestió, no? Jo el que em pregunto, sobretot, Héctor, és d'on surten. Perquè, clar, el que va amb paraigües, el porta de casa o l'acaba de comprar el Tom Manta? Aquesta és la qüestió. Tu quan veus un paraigües d'aquells de pastor, un paraigües d'aquells macos...
0: Allargassat,
1: aquest és de punta, casa,
0: no?
1: Aquest és de casa, del que no vols perdre. Els que són plegables, roses, aquests són de Tom Manta, que duren l'arribada a casa, perquè ells ja calculen que el perdràs. És un negoci rodó. La qüestió és d'on surten els venedors de Tom Manta quan plou, on els tenien? On els tenien, aquests paraigües? Els acaben de fabricar? On eren? Que els trobes al metro.
0: Són molt ràpids, eh?
1: Molt, molt ràpids. Aquesta és la pregunta. Sobre els homes del temps, estimat, fa un temps es parlava als ascensors. Es deia, quan entres en un ascensor, la gent parla del temps. Mentida. Ara ja no es parla del temps. Ara mirem el mòbil tots, perquè parlar del temps és molt avorrit, perquè el temps també és molt avorrit ara mateix. Vull dir que l'home del temps d'aquesta casa va estudiar uns fenòmens i ara... És a dir...
0: Pregunta-li tu mateix, Enric Agut, bon dia.
2: Ei, hola, bon dia.
1: Enric Agut, l'home del temps, per exemple...
2: Com estàs?
1: Sí. L'home del temps, imaginem, d'un país africà, d'un país on no plou mai.
2: Té menys, me l'imagino.
1: Té menys, és a dir, té una vida menys trepidant que la teva, per exemple.
2: Depèn també de la temperatura, si hi ha una tempesta de sorra... Sí, de cop i volta, amb el tema del canvi climàtic, comencen a venir pluges no esperades, com està passant últimament en alguns indrets. També és veritat que hi ha zones que tenen temporada seca, temporada plujosa. Hi ha canvis, eh? Jo crec que també tenen feina. És diferent. Si he de triar, trio el clima d'aquí. És més variat, més canviant, tot i que també tinguem estacions molt marcades.
1: Igualment.
2: Hi ha països que la meteo és molt fascinant. Sempre ens mirem a Catalunya, però ja et dic jo que hi ha països que també és fins i tot més trepidant. Parlo dels Estats Units, parlo d'Anglaterra, que tens és molt canviant. Te'n vas al sud d'Argentina, a Ushuaia es diu, i allà tens tots els temps possibles. Digues, digues.
1: El canvi climàtic, que tu ara esmentaves, que ja no... Espero, ja...

0: No tinc paraigua.
1: Oh, potser és l'Enric que ens explica amb el pseudònim, doncs.
0: No tinc paraigua. No tens paraigua. Jo dels que prefereixo o mullar-me o, si plou molt, anar amb impermeable.
1: A veure si ens haurà escrit l'Enric amb un pseudònim.
2: A veure, mullant-me. Quan et mulles, quan plou molt no pots. Però si, i si vas amb caputxa
0: depèn,
2: i la porta estreta, quan te la poses, això a mi m'ha passat.
0: Home, ja, a veure, després de 3 o 4 mesos de sequera no ploure, si plou, ja et dic jo que surto al carrer i em mullo. I ho sabeu.
2: Ja, ja, és veritat que vam estar esperant la pluja bojament, eh?
1: Enric, sí, sí, sí. Aquesta calorada fins dimarts, dimecres, ben bé, eh?
0: Dimarts és l'últim dia, dimecres ve aquest canvi de temps i se'n parlarà el sensor, dirà la gent, que bé que aquesta calor marxa, que bé. Sort sí. Que els meteoròlegs estan aquí al costat per dir-nos-ho i no els iPhones.
2: Volem.
0: I no els smartphones.
1: En part, a l'Héctor, amb aquest contenciós que té amb els meteoròlegs, algun vi que li faci alegrar...
2: Anem avui a tota l'estona a pansa blanca, eh? Perquè ja que farem això de...
0: M'encanta.
2: No, t'agrada la pansa blanca?
0: Sí,
2: és
0: sí,
2: això
0: sí,
2: que dèiem, sí. És el xarel·lo, el Penedès, a l'ella és pansa blanca, i el sol que té és el sauló. És aquesta sorra, el sauló. De pansa blanca hi ha també escumós. Hi ha, per exemple, un escumós de pansa blanca, em sembla que és d'alta l'ella, que és un ancestral. Que això vol dir que és un vi que ha fet una sola fermentació. Oi que el cava en fa dues? Primer has de fer un vi, una fermentació, i després ha de tornar a fermentar per ser cava. Doncs l'escumós, l'ancestral, és una sola fermentació. Omples, tapes i fermenta allà dins. I és molt alegre, li agrada molt a la gent jove, i és una meravella.
1: Més cartes, com la de l'Héctor, a suplement@catradio.cat i a l'Avinguda Diagonal 614 de Barcelona. De seguida deixem acomiadar l'Enric Agut, abans, però, la solució de l'enigma criminal que avui feia així.
3: Enigmes criminals. Una dona està sopant en un restaurant amb el marit. De sobte, ella s'ennuega amb un pinyol d'oliva. El seu marit li practica la maniobra de Heimlich i la dona se salva de miracle. Però l'acusaran d'homicidi. Què ha passat?
2: Què ha passat?
1: En part, què?
2: Clar, la maniobra de Heimlich és aquella de que
1: jo un dia vaig buscar un tutorial per si de cas.
2: Ah, jo també faig aquestes coses.
1: Ho he oblidat, eh? Però en aquell moment em va agafar angoixa i vaig voler saber com era. I sí, bueno, és pressionar aquí el pit i intentar desennuegar la persona afectada.
2: Jo tinc un llibre que es diu Manual de Supervivència en Situacions Extremes, que et diu, per exemple, què passa si et tires en paracaigudes i no se t'obre el paracaigudes. I què podries fer? Llavors, no podia parar de llegir per si de cas l'endemà havia d'assistir a un part...
1: Però en el moment que ho necessites ho has oblidat,
2: sí,
1: normalment.
2: Correcte.
1: Alguna idea de què li ha passat?
2: No.
1: Enric?
0: Jo diria que el pinyol surt com un projectil i mata algú.
1: Ep, doncs a veure si li haurem de donar la cantimplora
0: a
1: l'Enric Agut. No serà així perquè qui ha guanyat
2: acusen
1: la resposta més original és l'Anna Roquer, que diu... Durant la maniobra de Heimlich, el pinyol entremaliat i curiós va sortir disparat, penetrant amb força la gola d'en Falgàs, que badava, com sempre, amb la boca oberta davant l'escena de salvament que li provocava una certa fascinació. El pinyol li provocà la mort immediata, homicidi per imprudència greu, ja que va executar la maniobra sota els efectes de l'alcohol. L'advocat Carles Monguilot va aconseguir els 4 anys de presó. Un premi a l'Anna Roquer, aquesta cantimplora Termo 3CAT, la podrà passar a recollir quan vulgui a la recepció de Catalunya Ràdio Diagonal 614.
2: M'agrada molt que treguin personatges de veritat, que el Monguilot aconsegueix 4 anys.
1: Ha aconseguit, s'ha tornat tan mediàtic que fins i tot apareix als Enigmes Criminals. Empar Moliner, un plaer tenir-te avui aquí, cada diumenge a partir de les 11, i Enric Agut, també, avui com a artista convidat també de les cartes
0: gràcies,
1: de l'Empar.
0: Gràcies, eh?
1: Podràs venir amb les portes obertes sempre que vulguis, Enric, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu, Empar.
2: Adéu, i bona pansa blanca.
1: 11:45, pausa, i Rosa Rodon i Marta Ferrer, les Amigues de les Arts. Fins ara.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
1: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
2: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats, amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: El periodista alemany i jueu Hans-Erich Kaminski va venir a Catalunya al principi de la Guerra Civil per tal de documentar el que ell va anomenar la Revolta Catalana. Kaminski s'entrevistarà amb els principals dirigents catalans d'aquella revolució. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: Ja hi tornem a ser.
7: 11a temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: Els diumenges al suplement, les amigues de les arts, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides, la Rosa Redon i la Marta Ferrer. Bon dia, bona hora a totes dues.
1: Bon dia.
0: Com esteu? Com ha anat l'estiu?
2: Fantàsticament bé.
0: T'hem anat sentint, Rosa, aquí amb la Marina Laminos.
2: Estava molt ben acompanyada per la Marina Laminos i pel Toni Padilla. Hem fet una mica de viatges. Vosaltres n'heu fet de viatges, també?
0: No tan espectaculars com els teus, perquè tu i el Toni jo crec que sou doncs els dos viatgers...
1: L'enveja del país.
0: ...que gaudiu més de les vacances i que en sabeu treure més profit.
2: La veritat és que és una cosa que gaudim molt, sobretot preparant-les, començant ja a imaginar-nos allà i després fer-les. Confio que a tothom li hagi anat bé les vacances. A tu també, Marta?
1: Sí, han sigut unes vacances atípiques perquè hem enganxat una mudança en ple agost.
0: Que molt
1: és una
0: recomanable cosa que aprofitar les vacances per fer mudances.
2: Té molt de gust, sobretot, de calor, moure mobles.
1: Exacte, sobretot quan estàs a 37 graus i humitat del 96%, és el millor que podeu fer, una mudança a l'agost.
2: Enhorabona per haver sobreviscut.
1: Gràcies.
0: Comencem pel cine.
3: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem...
4: Com ha passat a les Rambles?
5: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
6: Què collons està passant?
7: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
0: Això que sentim és Cronos, aquest retrat del 17 d'agost. Cronos, que continua el seu bon recorregut, és la millor estrena de la setmana i la pel·lícula més vista als cines catalans de les quatre demarcacions. Se situa com a número 1 a Catalunya, ja acumula més de 42.000 espectadors, i això que va arribar al cine aquest divendres. Ahir fins i tot havia superat l'estrena de Wolfgang, que era l'estrena més vista en català. Per tant, una gran acollida d'aquesta pel·lícula. Que, Marta Ferrer, eres també al Liceu aquest dijous, endavant amb la teva crítica.
1: T'he de dir que no em sorprenen les xifres d'entrada, perquè és una pel·lícula que jo crec que tots teníem ganes de veure, ni que sigui un punt perquè se mantingui el morbo de han fet una pel·lícula sobre un esdeveniment traumàtic per tota la ciutat, per tot Catalunya, i que al final no ha passat tant de temps, i més o menys tots recordem què fèiem i on érem el 17 d'agost, i per tant hi ha aquesta necessitat gairebé, no?, de passar el dol i de passar el trauma a través de la pantalla, que també per això està fet el cinema. Dit això, jo crec que Cronos té un problema principal, que és justament aquest, que és que ha passat poc temps des del 17A. Aleshores, emprendre un projecte d'aquesta envergadura és molt difícil quan ha passat tan poc temps relatiu i tots encara ho tenim bastant fresc i la ferida, diguéssim, que per molta gent encara està molt oberta i molta gent potser no ha processat del tot bé el que va suposar allò, i ja no us explico la gent que estava a prop de les Rambles o estava directament a les Rambles quan va passar això. Llavors, és un projecte molt difícil en general, per el nivell de producció també, perquè es va gravar a les Rambles, es va gravar al Raval, vull dir, realment era una superproducció en aquest sentit, i això doncs comporta una dificultat afegida que val a dir que a la pel·lícula li serveix bé, perquè evidentment...
0: La factura és molt bona,
1: et sents, tens la sensació que estàs allà a les Rambles, per molt que tu no hi fossis aquell dia, i evidentment quan es roda en situació, no?, en el lloc dels fets, doncs tens un valor afegit que no tens d'una altra manera. Però li passa, crec, a la pel·lícula que no acaba de saber quin tipus de pel·lícula vol ser. És a dir, si aneu a veure la pel·lícula, us trobareu un retrat molt fidel de tot el que és el dispositiu Cronos, que és aquest dispositiu policial que els Mossos d'Esquadra van engegar quan es va confirmar que allò era un atemptat terrorista. Aleshores, com a pel·lícula de thriller policíac, que ho és durant gran part del seu metratge, funciona. És a dir, hi ha moments de tensió que tu estàs en tensió, hi ha escenes d'acció...
0: Jo crec que aspira a ser només això, la pel·lícula.
1: Clar,
0: o sigui, el retrat d'aquells quatre dies i el retrat policial d'aquells quatre dies.
1: Aquí hi ha les diverses lectures que tots podem fer, no? És a dir, val la pena fer una pel·lícula que sigui només el retrat de què van fer els Mossos d'Esquadra aquell dia? Hi haurà gent que et dirà, sí, a mi ja em serveix, perquè a mi m'interessa aquesta part com més periodística, més documentalista de la pel·lícula, i hi ha gent que et dirà, no, jo crec que aquesta pel·lícula ha de tenir un altre valor i ha d'intentar dir alguna cosa sobre el que va passar aquell 17 d'agost. Clar, per mi la pel·lícula no acaba de funcionar... O sigui, és a dir, si fos un retrat únic i exclusivament dels esdeveniments que van passar aquell dia i com la policia ho va gestionar, ho puc comprar. Per mi el problema és quan la pel·lícula intenta anar més enllà però no acaba de fer-ho, que seria tota la trama de Ripoll.
0: La de la Mònica López.
1: De com es va viure a Ripoll, perquè allà sí que la pel·lícula intenta indagar una mica més en aquests terroristes, i la pregunta que ens fem tots, o que ens hem fet tots en algun moment, que és com pot ser que aquests joves nascuts aquí, catalans, es radicalitzessin de tal manera que van acabar fent això?
0: Per què, sí.
1: I el per què, i llavors la pel·lícula no s'acaba d'atrevir a entrar allà. Que a mi ja em sembla bé que no ho volgués fer, però llavors que ningú intentés. Saps
0: però,
1: el que vull dir?
0: Jo crec que si expliques aquells quatre dies, evidentment els capturen perquè esbrinen que venen de Ripoll i tot això ha de quedar retratat. El que passa és que anar més enllà, si només estàs retratant quatre dies, no sé si era prou... si t'hi cabia en una pel·lícula. Potser has de fer aleshores una sèrie, un documental...
1: Jo tinc la sensació que... tota la trama de Ripoll, no per desmereixer la feina de la Mònica López ni de ningú que tingués a veure amb aquella trama, perquè estan tots fantàstics, però tinc la sensació que la trama de Ripoll potser es podria haver aprofitat d'una altra manera per realment indagar una mica més en qui eren aquests terroristes, perquè al final acaben sent... És a dir, jo vaig tenir la sensació que si traiéssim de la pel·lícula el component del 17A, acaba sent una pel·lícula sobre policies que han d'atrapar uns terroristes. I aleshores això pot ser molt genèric. I pot ser una pel·lícula de thriller policíac genèrica que ja ens funcioni perquè està més o menys ben rodada, perquè l'acció està bé i perquè la tensió funciona. Però, clar, aquí li has inclòs el component del 17A, que és una cosa que està encara molt present en les nostres vides. Llavors crec que t'has d'atrevir a dir alguna cosa més.
0: Sí, i les víctimes doncs, també l'han vist, la van veure abans de l'estrena, no? I algunes d'elles s'hi han pronunciat doncs, que s'han sentit ben tractades en aquest cas, però és un tema molt, molt delicat i segur que hi ha gent que pot pensar doncs, que encara potser no tocava fer una pel·lícula com aquesta.
1: Jo crec que no és una pel·lícula groga, ni molt menys. O sigui, crec que hi ha un respecte a les víctimes perquè no tira per allò ensenyar els cossos, desmembrar... No és una cosa que vagi a furgar molt a la ferida en aquest sentit i, de fet, i això no és spoiler perquè és ben bé la primera escena de la pel·lícula, hi ha una decisió deliberada de no ensenyar directament el moment de l'atropellament massiu i, en canvi, ensenyar aquest moment a través de, doncs, el punt de vista d'un dels policies que és dels primers a una de les policies, de fet és una dona, que és una de les primeres a arribar al lloc dels fets, i això em sembla doncs, de profund respecte cap a les víctimes, i em sembla que justament que les famílies de les víctimes i les víctimes hagin donat el vistiplau a la pel·lícula diu molt de realment el respecte i el carinyo amb el qual s'ha fet la pel·lícula. El que passa és que és veritat que, innegablement, hi ha tot un component polític-social que, de fet, la pel·lícula també intenta retratar, no?, a través del personatge de Diana Gómez, que fa una espècie de versió fictícia de Patricia Plaja. També apareix el major Trapero, que l'interpreta el Pablo Derqui, que per cert hi ha una escena que surt amb el gorro, que vaig pensar, uau, és Trapero, de veritat, s'assemblava molt.
0: Bàsicament s'assembla molt.
1: S'assemblava, i no ho diries de Pablo Derqui, que s'assembla a Trapero, però en aquella escena sí que s'hi assembla moltíssim, en què es comencen a dibuixar una mica la idea de què passava entre Catalunya i Espanya en aquella època, que després, evidentment, doncs, va portar els fets de l'1 d'octubre, etcètera, etcètera, i tot el que era el procés. Llavors, aquí també intenten com incloure una altra trama que també és molt interessant i que també té una gran part d'importància en el que va ser el 17A, i que jo, almenys, a títol personal, absolutament, em vaig quedar amb les ganes de veure quina altra pel·lícula hi havia allà. És a dir, tinc la sensació que dintre d'aquesta pel·lícula hi ha moltes pel·lícules que, evidentment, després, més enllà, es poden fer i cadascú, no?, que decideixi si la vol fer o no, i que aquest és un retrat possible del que va passar el 17A, però al ser el primer... Clar, li plouran cops per tot arreu.
0: Cronos, als cines, amb aquestes bones dades de moment de taquilla, la crítica de la Marta aquí al suplement. 3 minuts per 3 quarts de 12 del migdia. Si abans d'anar al cine teniu gana, avui atenció perquè la Rosa Rodón s'estrena amb un esmorzar de forquilla, la Gracieta... que ha obert la família Juncà de Cal Enric. I això és garantia, eh?
2: Això és garantia absoluta. Bé, avui us portaré dues novetats, dos llocs que han obert al llarg d'aquest estiu. Quan vaig tornar de vacances, em vaig trobar que la meva companya al diari Ara, la Trinitat Gilbert, havia visitat la Gracieta, que, com bé deies, és el restaurant d'esmorzars de forquilla que han obert a la família Juncà de Cal Enric, i de cop vaig tenir una enveja immensa perquè és el lloc que ara mateix més m'interessa, i si pogués, ara mateix m'hi teletransportaria. faltaria. El trobem, és el típic lloc de carretera, ens hem d'imaginar, a la Vall de Bianya. Mm. La propietària del lloc viu a sobre i va ser ella qui els hi va dir a la gent de Cal Enric: vull que això us ho quedeu vosaltres. I ells no han inventat res, perquè no han inventat res, però a vegades les millors coses són les ben fetes. No cal posar-se creatiu. Han obert un lloc fantàstic d'esmorzars de forquilla, un lloc en el qual no cal reservar. Senzillament cal anar-hi amb la millor de les actituds. Obren a 7:45 del matí, de dimecres a diumenge, tanquen a 4:00. Hi trobareu unes pissarres amb totes les viandes que ofereixen. Evidentment hi trobareu carn a la brasa.
0: És parada ciclista?
2: A veure, segur que ho ha de ser. Segur que ho ha de ser. Bueno, ja sabem que els ciclistes i l'esmorzar de forquilla són dos...
0: Depèn dels quilòmetres realment que vulguis fer, no? Vull dir que si en vols fer gaires, potser una esmorzar de forquilla d'aquests que ja no dines.
2: Home, poder, més val que el facis al final, no?, l'esmorzar de forquilla. Vull dir, si ho fas a l'inici...
0: Home, si està obert des de 7:45 fins a 4:00 PM... pots fer-lo al final d'etapa.
2: Pot, sense cap mena de problema. Sí, durant molts anys els esmorzars de forquilla els hem identificat amb la gent que feia ciclisme. També m'he trobat moltes colles d'amics i amigues jubilats, sobretot amics, i penso que els últims anys hi ha hagut una reivindicació molt important dels esmorzars de forquilla. Ho vam veure també amb un èxit, en vam parlar aquí, el suplement, que va tenir una aplicació que havia estat cooperativa entre gent que anava afegint llocs on pots fer l'esmorzar de forquilla. Evidentment, tots una mica tips del brunch, no?, que al final no deixa de ser això, un àpat prou contundent a mig matí, diguéssim, que el que fa és que directament ja passis a la becaina.
0: Jo tinc la sensació, potser influenciat pel Pep Noguer, que la Garrotxa, precisament la Vall de Bianya i aquesta proposta que ens portes, hi ha més tradició d'esmorzar de forquilla que en altres punts de Catalunya.
2: També hi hem de sumar altres factors, que és que tenen uns productors extraordinaris, tenen uns formatges, els formatges de la Garrotxa. O sigui, són increïbles, tenen una carn extraordinària, i tot això ho trobem a Cal Enric, a la Gracieta, que també s'hi pot tastar la llonganissa que fan ells. La fan directament ells i només la pots tastar allà. La gent els hi vol comprar i ells no els hi venen perquè no fan pas tanta producció. I també hi trobareu fantàstics vins que serveixen tant a les copes com en porró. El Joan Juncà és un gran advocat pel vi natural, és una persona que ha fet molta feina en aquest sentit, de dir que n'hi ha de molt bons i de molt ben fets, i en aquí també n'hi trobareu. Jo, francament, no hi he anat, però ho recomano perquè estic convençuda que està molt bé, i perquè ara mateix, si algú em diu, és una pregunta que em fan molt, no? Quines coses noves trobes que tenen interès, que acaben d'obrir? Ara mateix el meu cap és a la Gracieta.
0: I després d'una esmorzar de forquilla, tu dines?
2: No. En cap cas.
0: O sigui, en el fons és un dinar durant el matí, perquè tu mires, és a dir, una esmorzar de forquilla, jo el que m'imagino són unes seques amb botifarra, uns peus de porc, no? Callos, o sigui, el Noguer, quan... No, vull esmorzar de forquilla. Bé, i és que després hi ha el porró i hi ha les postres. És un dinar a les 12 del migdia, o a les 8 del matí, si vols.
2: Bé, per això, en molts casos, teníem gent jubilada fent-los. També, bueno, al final, és un àpat hipercalòric. I que en molts casos tu pots menjar un bon guisat i d'allò, si per exemple després has de fer una feina física en què necessites gastar molt, saps? En el nostre cas, en la nostra vida moderna, en la qual segurament hi arribarem amb cotxe i marxarem amb cotxe, evidentment aquest àpat ja et resol tant l'esmorzar com el dinar.
0: A vosaltres us ve de gust menjar a les 9 del matí una mica de botifarra del Perol, plats amb tripes, carn a la brasa? Amb seques?
1: No, i mira que jo sóc de fer esmorzar gros,
2: A mi m'agrada... Ja sabia
0: que la Marta diria això. És que a mi em sona a esmorzar de caçadors. O sigui, esmorzar de...
2: Francament, el que s'esmorza és supercultural. Tu vas a la Xina i els veus menjant unes sopes i unes coses de primera hora del matí, que per tu allò és un dinar o un sopar. Poder a unes tripes no me les menjaria, però una botifarra que l'entona amb pa amb tomàquet, evidentment que sí que me la menjaria, i feliç.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta de la Rosa Rodón. En aquest cas, la Gracieta, que ha obert la família Juncà de Cal Enric, a la Garrotxa, a tota aquella zona de la Vall de Bianya, amb aquell microclima tan meravellós, que cada tarda hi plou pràcticament allà. No?
2: Sí.
0: Ara potser m'he tirat massa a la piscina.
2: Bueno, sí.
0: però sí que és veritat que hi ha aquest microclima que plou en moments en què Catalunya fa dies que no ho fa.
2: I, a més, d'aquí poc vindrà la tardor i ja sabeu que no hi ha res que ens agradi més als de Barcelona que anar a la Garrotxa a la tardor. S'hi pot anar tot l'any.
0: A veure, Rosa, aquesta estiu també ha estat un altre punt que ens recomanes. Això és a Barcelona, on abans hi havia el restaurant Tickets. Ara parlem de l'Hostaria Condal.
2: Sí, a veure, era una de les obertures que han generat més expectativa, bàsicament perquè la inversió és superimportant. No sé si veu estar mai al Tickets, que després es va dir Teatro, i veu estar mai, no,
1: no,
2: Marta?
1: No, vaig tenir el plaer.
0: Al Tickets no.
2: Ni al teatre,
0: tampoc,
2: eh?
0: Tampoc.
2: Bueno, era un restaurant que estèticament era molt característic, per tant, el reconeixíem, i a més és un restaurant molt gran. Per tant, aquest grup que se l'ha quedat és el grup Oro Bianco, pertany a uns russos, tenen un restaurant amb una estrella Michelin a Calp, on també fan cuina italiana, exactament el mateix que a l'Hosteria Condal. Ells es van associar amb Paolo Casagrande, que aquí a Barcelona el coneixem bé, perquè és el cuiner del restaurant La Sarte, que té 3 estrelles Michelin, i van decidir que volien fer cuina italiana. Cuina italiana, alta cuina italiana, eh? Cuina italiana de precisió, i va ser una sorpresa quan vam saber que aquest espai, que ja ha tingut 2 noms, en tindria un tercer, el Paral·lel de Barcelona, i hi havia molt d'interès de veure exactament què oferirien i si s'assemblaria una mica o no al que ja havíem vist, perquè entre Tickets i Teatro no hi vam veure una ruptura, no hi vam veure un canvi supergros en aquella cuina que feien d'snacks divertits, tot ideat en un origen per Albert Adrià, i aquí sí. Aquí hi ha hagut una inversió molt important, que és una cosa que també els que ens dediquem a això ens interessa molt veure, de veure com la recuperaran, aquesta inversió, perquè Barcelona és una plaça molt difícil. Constantment tenim obertures, i això què vol dir? Que han tancat molts restaurants. I vas a llocs on és això, eh? I havies anat ja amb noms diferents i pots jugar al joc de les diferències a veure què han canviat i què no. Aquí hi ha hagut una ruptura evident. Hi ha algun homenatge al restaurant que hi havia hagut? Per exemple, si hi havíeu anat, segur que recordeu que hi havia unes maduixes al sostre. Ells les han posat sobre la cocteleria pintades de blanc, molt més sobri. La decoració i el disseny del restaurant és extraordinari. I el menjar és molt bo. Et reben amb una panzanella toscana, que és un plat de reaprofitament de la Toscana, però ells, evidentment, en fan una cosa extraordinària amb un gust de tomàquet boníssim, et fan un tartar de calamar a la carbonara boníssim, la linguina amb tomàquet i cloïssa se't recorda molt aquesta pasta amb marisc que fan a Itàlia, però clar, d'un nivell extraordinari, i després fan algun plat per compartir, per posar al mig. Per exemple, nosaltres hem menjat una frégola marinera, que és una sèmola que es menja molt a Sardenya, però clar, extraordinari, i en el meu cas, a banda de marisc, hi havia també a lluerna, boníssim. Llavors, cocteleria, vins, extraordinari, és un, jo crec, un restaurant d'alt nivell, amb tiquets en concordança. O sigui, heu de comptar que si aneu us costarà aproximadament per cap uns 90 euros. Jo diria entre 90 i 100. Per mi és un bon lloc per una celebració.
0: Doncs aquesta Hosteria Condal, que no us podeu perdre, a l'antic restaurant Tickets aquí a Barcelona. De restaurants italians tenim trattories, tenim hosteries. Explica'ns la diferència, Rosa.
2: Ah, molt bé. A veure, aquí és una mica enganyós, perquè precisament una hosteria és un lloc extremadament popular. Llavors, això pot ser una mica enganyós si algú coneix la diferència. Una hosteria seria més aviat una taverna on piques alguna cosa. Per tant, on és l'eix? En la beguda, en el vi. I vas a beure i piquem alguna cosa. Això és una hosteria.
0: I surts amb un pedal que no te'n recordes ni on has deixat les claus de casa.
2: Per això és de menjar pa, per fer una mica de coixí.
0: Fatal.
2: Fatal. En canvi, la trattoria és just a l'inversa. L'eix, o sigui, el pes està en el que menges i ho acompanyes de vi. En aquest cas, si algú té molt present, però també et dic una cosa, un dels millors restaurants d'Itàlia durant molts anys, fins i tot va ser el millor del món, va ser l'Hosteria Francescana de Massimo Bottura, fins que té el nom Hosteria, o nosaltres mateixos tenim un celler, que és el celler de Can Roca. O sigui, les paraules tenen un nom que ens orienten, però ara mateix tu trobaràs a Barcelona llocs que es diuen bar, que són restaurants. Hem començat a, diguéssim, a desllorigar una mica aquests noms, no?, que ens donaven pistes, o taverna. Un restaurant extraordinari de Barcelona, la Taverna del Clínic. La Taverna del Clínic no és una taverna. És un senyor restaurant on sempre s'hi menja de cine, però és un restaurant. En aquest sentit, teníem, bueno, aquestes diferenciacions que ara mateix no funcionen.
0: Doncs hosteries, trattories per Hosteria Condal a Barcelona. L'antic restaurant Tickets. Va, tornem a la pantalla.
4: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back.
0: Per fer la digestió a les plataformes, avui la Marta Ferrer ens recomana aquesta sèrie. És la segona temporada de Gentleman, la sèrie de Netflix sobre uns aristòcrates britànics. Ho he dit molt justet. Aristòcrates britànics, que en realitat són una família de gàngsters especialitzats en el tràfic de marihuana. La primera temporada va tenir molt bona acollida. Què tal aquesta segona, Marta?
1: Doncs mira, molt bé. I la Rosa em donarà la raó, perquè em consta que també l'ha vist i que li ha encantat.
2: L'he vist sencera, tu.
1: És una sèrie que és entreteniment pur i dur. És a dir, no aneu a buscar gran art, no aneu a buscar grans històries, reflexions, polítiques... No, és una sèrie per entretenir-te, per veure com uns aristòcrates britànics vesteixen molt bé, van de caça i en el seu temps lliure, que és sempre perquè no treballen, fan tràfic de drogues. I això és meravellós. Per què? Perquè al darrere hi ha el segell de Guy Ritchie, que és un director que es coneix per, bàsicament, la seva barreja meravellosa d'acció i comèdia. I aleshores ell va agafar una pel·lícula que ja havia fet, va desenvolupar-la encara més, o almenys aquell univers, en aquesta sèrie, i ens ha regalat dos protagonistes estupendos, un que és Theo James, que l'haureu vist en una de les temporades de White Lotus, l'altre és Kaya Scodelario, que es va fer famosa a Skins i que per mi s'assembla moltíssim a Victoria Luengo, és la Victoria Luengo britànica, i aleshores Kaya Scodelario.
2: Guapíssima.
1: Molt
2: guapa.
1: Fantàstica
2: actriu.
1: Igual que Victoria Luengo. I aleshores fan un tàndem molt bo, que ja la primera temporada tenia molta química, oi que sí?
0: Estàs
1: donant la raó, eh?
0: Sí,
1: sí.
2: Ja estic d'acord, absolutament.
1: És que sí, sembla moltíssim. Aleshores, la primera temporada feien un tàndem molt bo, ja, perquè hi havia com molta fricció, perquè ell era el duc que acabava de heretar el títol i ella era la que ja portava molts anys treballant en aquest món fosc mafiós, i llavors tenien una miqueta de pique. I, sobretot, el més important, hi havia moltíssima tensió sexual no resolta, que és una cosa que a casa meva se celebra moltíssim.
2: D'això, Marta, en voldré parlar, si m'ho permets. Sí.
1: I ara et dono peu, perquè a la segona temporada què han fet? Perquè són llestos, els guionistes no són pas tontos, i el que han dit és a fons amb aquesta tensió sexual no resolta, i això s'ha celebrat com una Champions.
2: Efectivament, s'ha celebrat com una Champions. Potser, diguem-ho també, això també penso que és factoria Guy Ritchie, hi ha algun moment que és una mica obvi, vull dir, si ja ho hem vist, no cal que constantment dieu, hi ha alguna cosa entre
1: una
2: vosaltres?
1: Una mica Netflix,
2: dos?
1: Això també.
2: Potser,
1: però...
2: Sí, 100% Netflix. Mm-hmm. O sigui, sempre, diguem-ho, no fos cas que no ho hagin vist, ja ho hem vist, hi havia un Zeppelin aquí, sí, anunciant la tensió sexual. No cal que ens ho digueu cada vegada, o sigui, no cal tenir-ho escrit al guió. Ara bé, tinc una queixa, Marta.
1: Digues.
2: Evidentment, aquesta sèrie arriba un moment que tu tens allà totes les fitxes, tota la teva inversió està en veure si entre ells hi haurà marro o no hi haurà marro.
1: Evidentment.
2: I clar, a més, en aquesta segona temporada ho han jugat tan fort que després tu veus la promoció que fan els dos actors i vinga, pues aigua al vi. Bueno, ja ho veurem si acabaran junts. Bueno, això és el que voleu vosaltres, clar, però nosaltres no ho veiem tan clar. Ella fins i tot dient, bueno, jo és que ell el veig com un germà perquè som tan amics, dec ser l'única dona que no es vol enrotllar amb ell. Això ho ha dit, eh?
1: Però això és de primer de màrqueting d'actors, a dir, sobretot, no digueu que els vostres personatges
0: no
1: acabaran junts.
0: Final, sí.
1: Clar, perquè si no
0: jo
1: la gent no s'enganxarà.
2: Ah,
1: no t'ho puc dir, això.
2: No, ja t'ho dic jo, que hi haurà segurament una tercera temporada,
1: esperem que
2: per
1: sí.
2: Cert.
1: Que
0: o sigui, no s'ha resolt la tensió sexual.
2: Es va especular una possible tercera temporada, que no s'ha confirmat, però es va especular Meghan Markle com a possible persona que sortiria i després van haver de tirar enrere i dir que tot, de tot això no hi havia res. Jo estic convençuda que hi haurà una tercera, res anunciat, i és evident que si mai passa, no ho faran fins al final i ens tindran esperant. Però jo veure aquesta promoció, diem-me, bueno, és que al final potser tampoc cal que sigui... Bueno, a veure, si m'ho esteu fent tot tan evident, jo vull evidència, Marta.
1: Clar. És veritat que Netflix tira molt de l'evidència i és veritat que és lo típic, de sempre que hi ha dos actors amb tensió sexual no resolta que s'exploren la sèrie, clar, no et poden dir, no, sí, mira, en el capítol 3 és quan es morregen i en el capítol 4 ja estan junts i en el 5 es barallen i ja tornen a no estar junts perquè llavors quina és la gràcia de veure la sèrie sempre jugant a això. Però és veritat que a The Gentleman hi ha moments que és molt evident i jo estic desitjant ja la tercera temporada amb pena per veure exactament què passa aquí.
0: The Gentleman, a Netflix, aquesta segona temporada que us proposen la Marta Ferrer i també la Rosa Rodon. Moltes, moltes gràcies a totes dues, que tingueu bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Bona festa major de Sabadell. Demà teniu els atlequinats també demà a la tarda, no?
2: Sí,
0: de
2: dilluns.
0: Hi podràs anar o no?
2: Hi aniré, però francament, això de jugar a dilluns no em va gaire bé.
0: Perquè només és festa Sabadell i tu no treballes a Sabadell.
2: No, bueno, hi anirem.
0: Molt bé. Fem una pausa, es fa de nit el suplement, arriba l'eclipsi a partir de les 12, avui les nits de Glòria Serra, companya periodista que va començar la seva carrera també en aquesta casa, i també la Marina Laminos fent arxiu de Catalunya Ràdio, arqueologia, amb els tresors més ben guardats que ens depara aquesta emissora amb els més de 40 anys d'història. Ara tornem.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: La defensa del Barça, que ja es pot atacar... Amb
10: tot és possible un dia de partit.
9: Va l'estrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
10: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
11: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
18: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
17: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
18: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricardo Estrella entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Güell. A Alemanya, els ciutadans de Saxònia-Anhalt escullen des de fa 4 hores el nou govern del Land, uns comicis on tota l'atenció està posada en el candidat de l'extrema dreta, Ulrich Zygmunt. Segons els sondejos, el seu partit, Alternativa per Alemanya, s'acostaria a la majoria absoluta. Si ho aconsegueix, seria la primera vegada que una formació d'extrema dreta governa des del final de la Segona Guerra Mundial. En el míting final de campanya assegurava que ja han fet història.
2: Us he promès una campanya electoral que Alemanya no havia viscut mai, i això és el que hem aconseguit, fent-nos costat aquí a Saxònia-Anhalt. Ara començo de veritat, amics meus. Deixeu-nos escriure la història, deixeu-nos recuperar el nostre país.
1: El programa d'Alternativa per Alemanya inclou, entre altres punts, l'enduriment radical de les polítiques d'asil i la promesa d'executar tantes deportacions, diuen, com sigui possible, l'acostament a Rússia i acabar amb les sancions contra Moscou, i també la creació de patrulles ciutadanes que actuïn com a força parapolicial. Més notícies amb en Joan Aleix Mata.
3: Pugen de to les acusacions mútues entre el govern espanyol i el de Ceuta per la gestió dels espais per allotjar les persones migrants. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qualifica el govern ceutí de ser deslleial, l'acusa de posar pals a les rodes i demana col·laboració. Mentrestant, Donald Trump torna a carregar contra el govern espanyol i afirma que ha perdut el control de la frontera amb el Marroc.
1: A Reus ha mort un motorista en un xoc amb un cotxe al centre de la ciutat. L'accident va passar ahir a la tarda i ara la Guàrdia Urbana n'investiga les circumstàncies. Segons les primeres informacions, va ser una forta topada entre una moto i un turisme a la cruïlla entre el carrer d'en Cerdà i la travessera d'en Cerdà. El motorista va resultar ferit molt greu i els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.
3: A Palamós, al Baix Empordà, investiga l'enfonsament d'una embarcació tocada a les Illes Formigues que ha deixat 3 persones ferides. Segons han informat els bombers i salvament marítim, l'avís el van rebre ahir, passades les 10 del vespre, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora amb 7 tripulants a bord va xocar contra unes roques. Quan hi van arribar els equips d'emergència, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els tripulants eren en un bot salvavides. 3 van resultar ferits de diversa consideració.
1: Conèixer la pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que es fan avui a Barcelona, a la plaça Universitat, i que permeten diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma, molt vinculada als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat aquest matí a fer-se la prova.
4: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Just, es que es otra cosa.
5: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
1: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori, que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Faner, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
1: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés. Ara els esports, Xevi Soler.
7: Lamine Yamal és la gran incògnita aquesta tarda en el València-Barça. El mataroní es dubta per unes molèsties i fins d'última hora no decidiran si jugarà i si ho farà com a titular, tot i que el tècnic Hansi Flick era positiu. Pot debutar Gabriel Jesús, que ha entrat a la convocatòria. El Barça serà líder en solitari si guanya el partit. El partit 4:15, des de les 3 ja a la TDT de Catalunya Ràdio. A les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. Brian Zaragoza ha entrat per primer cop en una convocatòria de Manolo González, que avui recupera Leandro Cabrera. També en farem la transmissió al Tot Gira. Toni Bou ho té tot de cara per sumar el seu 20è títol de campió de trial a l'aire lliure aquest migdia, el 40è en total, si sumem també els títols indoor. El pierenc només necessita acabar la prova d'aquest matí per ser ja matemàticament campió. El Barça de Futbol Sala opta avui el primer títol oficial, juga a la final de la Supercopa Espanyola al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia a partir d'un 6:15, i en bàsquet dos amistosos per equips catalans de CB aquest migdia. El Barça juga contra l'Andorra en camp a 2:15 i Vilapenya contra l'Ulm, Alemanya, a la 1. A Sant Julià de Vilatorta, també allà, 7:15, un Manresa Lleida.
0: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Sí.

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi una balança que va arribar al món un dimecres de lluna plena. Una dona que va néixer el 21 d'octubre del 1964. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. There she was, just a

0: Glòria Serra, bona nit.
1: Bona nit, Roger.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, molt. Jo estic a casa. Quan sóc a la ràdio, jo sóc a casa.
0: I aquesta també te la coneixes, eh? Ben tornada a casa teva.
1: És casa meva perquè hi vaig estar... Va ser la primera ràdio que vaig estar-hi molt de temps i on vaig aprendre moltíssim, moltíssim. Tinc grans records, molt bons records.
0: Era joveneta, eh? Hi ha imatges d'arxiu, també?
1: Uf, mira, saps què em va passar l'altre dia? El Pep Capella, que llavors era el meu cap d'informatius...
0: Pep, tu li dius Pep. Jo sempre l'he conegut per Josep.
1: Clar, però... perquè era el senyor Josep per tu, potser.
0: Clar, sí. Encara ho és, continua actiu, està a Madrid.
1: Sí, tant, i de tant ens hem vist. La seva filla treballa a la Sexta. Mira quina, com és la vida. I un dia m'envia un WhatsApp i em diu, escolta, no t'ho creuràs, mira que m'han enviat. I em van enviar, quan hi era... TV3 va venir a fer un reportatge de com es feia l'informatiu de la tarda. I em va enviar els bruts. Mare de Déu, Roger. Entre altres coses,
0: telèfons
1: fumant, fixos. Tots fumant. O sigui, no hi ha cap imatge en la qual jo surti que no estigui fumant. La reunió, que érem 6 persones, a sobre la taula hi ha 6 paquets de tabac i 6 encenedors. Espectacular, eh? I després, clar, aquella cara, aquella carona.
0: Has deixat de fumar?
1: Sí, ja fa molts anys. Ja ara farà 20 anys que vaig deixar de fumar.
0: En tens un bon record d'aquesta casa?
1: Molt, molt,
0: I,
1: de veritat.
0: I per què
1: molt.
0: Em vas marxar?
1: Perquè em van oferir... Jo he tingut la gran sort, Roger, jo he tingut una carrera que no sé, jo hauria d'anar...
0: Però te l'acabes.
1: No, però jo hauria d'anar de genolls a Montserrat, perquè al principi, quan vaig arrencar, sempre penses, ai, diuen que fan un càsting per això, o diuen que busquen a gent allà, no? Aniré... Mai m'ha sortit. Sí, alguna vegada m'ha sortit, però molt rarament. En canvi, deia, mira, no m'ha sortit, i l'any demà em trucaven per oferir-me una cosa millor. I així porto 30 anys, t'ho dic de veritat, eh? Jo no cal que compri loteria. A mi la vida ja m'ha regalat una gran loteria.
0: I els últims 16, i això sí que per tu és fidelitat, amb aquest equip d'investigació que has fet marca, has fet segell a 3 Media, no?
1: I no ens
0: que...
1: ho haguéssim imaginat mai.
0: I que t'han imitat, no? I que, o sigui, ja ets...
1: Hem creat un personatge.
0: Sí, bueno, volgudament.
1: Volgudament,
0: és a dir,
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: La veu...
1: Sí,
0: això?
1: Sí. No, això va ser volgut, no ho he explicat moltes vegades.
0: Impostat, no?, d'alguna manera.
1: Sí, a veure, és la meva veu, òbviament, i l'entonació és d'informatius, però és molt exagerada, i sobretot fa una pausa dramàtica. En realitat, jo estic explicant un conte, aquest va ser el que vam trobar, perquè el que ens va passar és que quan vam arrencar, clar, totes les cadenes feien un contingut de cor, grans programes, tothom allà, i nosaltres allà, tan seriosos, fent reportatgets, no ens mirava ningú. I va ser la meva jefa que un dia va dir... Li hem de donar força amb això. I llavors van posar unes músiques una mica aparatoses i em va dir... Tu has
0: músiques
1: de
0: tensió,
1: sí,
0: i la veu...
1: Tu has de llegir amb intenció. Al principi cridava.
2: Hemos llegado. En 30 metros, 3 panaderías. Y 3 modelos de negocio.
0: Clar, que tu mateixa veus que no és natural,
1: no,
0: això.
1: Clar, jo li gravava 2 ops. Jo estava totalment en contra d'això. Vam tenir tensió amb aquest tema, perquè jo no estava d'acord. Jo he fet informatius tota la meva vida. Per mi la locució ha de ser el més neutre possible. I llavors jo li gravava 2 ops, un normal i un això que veus. I el que va passar, que llavors vaig haver de reconèixer que aquí estava el quid de la qüestió, és que realment vam començar a tenir audiència. És a dir, que el que ens passava era un tema de tensió. La gent feia zapping i no es quedava. Llavors això ho hem anat modulant. Ara no locuto d'aquesta manera. Més aviat he trobat aquest to, que el vaig aprendre sobretot dels actors de teatre, que és com explicar un conte. Faig unes pauses, dono una entonació, et vaig portant. No és informatiu... Tampoc és això, que aquí no sabia què fer jo exactament. Però jo crec que hem trobat el kit. Expliquem històries reals com si t'estiguessin esperant un conte.
0: Clar, però és molt llaminer, no?, que dius, ostres, com més música d'atenció, com més exagero, més audiència tinc.
1: No,
0: però a la vegada també
1: no.
0: Tens una responsabilitat. Aleshores,
1: les hem tret.
0: Has de posar una línia vermella aquí entre
1: sí,
0: ser rigorós
1: no.
0: amb allò que expliques i a la vegada adoptar les tècniques d'entreteniment per captar l'atenció.
1: Ho vam canviar, això. O sigui, és que nosaltres hem hagut d'aprendre, perquè tots els que estem fent el programa, com et pots imaginar, tots venim d'informatius. La meva jefa venia de muntar Madrid Directo, que després va ser Espanya Directo. Estava acostumada a fer programes informatius en directe, amb una mica feien cuina, feien altres coses que no informació, però tots venim d'informatius, tots. No hi ha ningú que vingui d'un altre lloc. I llavors no en sabíem. Clar, al principi, doncs, els companys t'agafàvem la música més truculenta que trobàvem per allà, no? Això ho hem anat modulant. I jo crec que hem aconseguit un equilibri entre posar una cosa que generi atenció i tensió informativa, no?, que digui, ara m'he de quedar, a veure què passa després d'això. I la prova està en una cosa. És l'únic programa de reportatge, jo diria, al món, que la gent és capaç de veure fins a 15 vegades. Això és insòlid. Això s'explica a les facultats perquè els programes informatius són molt desagraïts, valen molts diners...
0: I caduquen aviat.
1: I caduquen al mateix moment que s'acaba d'emetre. La gent normalment no els vol tornar a veure. I en canvi aquest programa jo a vegades veig per això... Ai, no sé què, Angie, la voy a ver, l'he visto 15 veces. Això és insòlid, és l'efecte Pretty Woman. I llavors això es produeix perquè, tot i que és un conte, a tu t'agrada que t'expliquin els contes moltes vegades.
0: Som a l'eclipsi del suplement, avui ens visita la Glòria Serra i ens ha de revelar la nit més memorable o una de les millors de la seva vida.
1: A veure, n'hi han hagut moltes, de nits memorables, perquè la nit propicia que passin coses que no hagin passat. Però sí que recordo una nit, gairebé totes les que recordo, fixa, quan em vau proposar aquest joc, gairebé totes tenen a veure amb la natura. Sí, més que en persones, que també n'hi ha hagut, no?, de moments memorables en persones. Llavors, aquella que recordo va ser en un viatge que vaig fer creuant els Estats Units i sortint del Gran Canyón del Colorado i del Monument Valley, anàvem cap a Califòrnia i ens vam perdre. I vam acabar en un parc natural a les 3 de la matinada, perquè ens vam perdre per les carreteres, teníem un mapa, no hi havia cobertura de res... El Zion Canyon, que és un parc natural petitet que hi ha una mica al nord-est del Monument Valley. I se'ns va creuar un llobató per la carretera. Estàvem soles, perquè anàvem unes amigues. I vam parar en sec el cotxe, perquè vam dir, a veure, cuidado, hi ha un llobató, pot ser que vingui darrere tota la família, no? I vam sortir del cotxe i vaig... Mira, és que se'm posa la pell de gallina. I vaig veure la Via Làctea. Espectacular. Saps com veus les fotos de natura que t'envien i tal? Que dius, oh.
0: O l'eclipsi que han viscut aquest estiu.
1: L'eclipsi l'he vist aquest dia. Ja en porto dos, jo. Sí.
0: Ah, sí? Un altre de total?
1: Sí, el del 2001, que va ser a Alemanya, i jo tinc bons amics a Alemanya, i m'ha imaginat a Stuttgart, que es veia perfectament, però aquest m'ho he passat molt bé, amb aquell no. Era a les 12 del migdia, i em vaig espantar molt. De fet, em vaig abraçar al marit de la meva amiga, que no tenia massa confiança i és molt alemany. La meva amiga és xilena-alemanya i ell no.
0: Va al·lucinar l'alemany,
1: eh? Sí, l'alemany va dir aquesta senyora, exactament.
0: O sigui, ets una persona que et sents connectada a la natura
1: molt,
0: i als fenòmens...
1: Molt. Aquella impressió de la Via Làctea és que se'm van omplir els ulls de llàgrimes. Perquè veus la veritat del que som. Som una goteta molt petita... molt intranscendent, per molt importants que ens creiem, dintre del marc natural en el qual vivim. O sigui, el
0: som
1: planeta...
0: pols d'estrelles.
1: Som pols d'estrelles, i molt poc important.
0: Amb la Glòria Serra, una cançó per una nit de festa.

0: Aquestes de l'època en què tancaves les discoteques quan treballaves a Catalunya Ràdio.
1: Sí,
0: eh?
1: A més, de veritat, et dic una cosa...
0: No tinc cap dubte que les has tancat, tu.
1: No les tanco, però jo he sigut i sóc molt ballarup, de molt de ballar.
0: Tampoc
1: m'agrada
0: em sorprèn.
1: Molt ballar. No, perquè...
0: No ho sé, ja...
1: Sí, sí. Porta,
0: sent
1: no?
0: La reina de la pista de ball, eh?
1: M'agrada molt ballar, molt. O sigui, m'agraden les discoteques no a lligar, sinó a ballar. A ballar, a ballar. O sigui, a ballar fins que t'empapes en suor. I moltes vegades, al cap de setmana, aquí darrere a Beethoven, hi havia una discoteca, i sortíem el dissabte i anàvem a cremar el dia. Ja saps que les jornades, a més d'informatius del cap de setmana, són moltes hores, eren 12 hores llavors, no sé si ho són ara, suposo, i anàvem, però escolta'm, tal com sortia de treballar, eh? No ens havíem maquillat, no ens havíem maquillat, tal, a ballar.
0: Però aleshores sí que es lligava a les discoteques, que ara és un fenomen que sí. Hi ha altres maneres de lligar.
1: Sí,
0: no
1: espero...
0: t'havia interessat lligar a les discoteques?
1: No, és que a les discoteques m'enganxes molt... Sí, és que no enganxes coses molt estranyes a vegades. No.
0: Has estat selectiva sempre?
1: Sí, per l'hora de lligar. Home, i tant, has de posar el llistó.
0: Hi ha èpoques de tot, a vegades també.
1: Bueno, també és veritat.
0: Com bufa el vent, eh?
1: Pot ser. No, però sí que és veritat que a la discoteca sí que vas a... la gent va al que va. Llavors tens una sensació de carn al pes. En canvi, si tu coneixes algú en un entorn laboral amb el qual comparteixes inquietuds, o en un entorn de hobbies, o en un entorn de cultural, o en un viatge, allà hi ha un altre tipus de connexió. Ja no vas al que vas, ja és l'atzar i la connexió del moment. La discoteca és una mica, escolta'm, si t'he de dir que m'agrada molt Shakespeare, doncs t'ho diré. Saps?
0: Per una nit d'insomni.

0: Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar.
1: Per una nit d'insomni, l'Ovidi Montlló.
2: L'Ovidi Montlló, o la Maria del Mar Bonet, o el Raimon, o el Jacques Brel, o la Barbara, és
1: perquè... La nova cançó.
2: És poesia, no, és per la poesia. Per la veu humana, explicant-me una història que és un poema cantat. I l'Ovidi és un cas exemplar, com ho és el Raimon, la Maria del Mar, el Joan Manuel Serrat i la cançó francesa, que jo sóc molt francòfila. I per què? Perquè en una nit d'insomni els teus pensaments divaguen i necessiten aquest aire poètic, aquest aire d'explicar una cançó, d'explicar una història, que no té res a veure amb la lectura d'una novel·la o d'un llibre d'assaig. Llavors, sí, aquest tipus de música per una nit d'insomni. Connectaria amb el meu estat d'ànim.
1: N'has tingut gaires, de nits d'insomni?
2: Sí, molt. He patit molt d'insomni, molt, moltíssim insomni greu, per culpa de que he fet 5 vegades els horaris horrorosos de matí. El pitjor que vaig fer va ser...
1: Quin és? Tu que els has fet tots, els horaris? Fet el cap de setmana, el matinal, els vespres... Quin és el pitjor horari?
2: El pitjor és el matinal i el pitjor va ser un matinal que...
1: O sigui, el matinal, el de despertar-te a les 4 del matí, 5 del matí.
2: Però és que jo n'he fet un que era pitjor. Jo n'he fet un que era pitjor, que ara no l'acceptaria. És il·legal, de fet. Jo treballava de 12 de la nit a 12 del migdia.
1: Les matinades?
2: Cada dia. Sí. Cada dia. I em menjava 3 hores de directe. Feia, això va ser Telecinco, quan jo vaig entrar a Telecinco l'any 98, va ser per fer el matinal, que no existia, no n'hi havia, estava Heidi en aquell moment. De seguida va arrencar Antena 3 i després va entrar a Televisió Espanyola amb Letizia Ortiz, per cert.
1: Ostres.
2: Competia amb els matins.
1: L'has arribat a conèixer?
2: No, sí, l'he arribat a conèixer com a reina.
1: Com a reina.
2: Com a reina, sí.
1: Com a rival periodista?
2: No, com a rival periodista no. No, no, no, cadascú estava allà.
1: I com a reina què tal?
2: Com a reina, bueno, és una professional. És una com era una gran professional fent de periodista, doncs és una gran professional com a reina, crec que és.
1: Però te la creus en el paper de reina?
2: Sí, sí, perquè s'ho pren amb tot l'interès. Jo crec que és la que s'ho pren amb més interès d'aquella casa.
1: També defineix una mica com està la monarquia.
2: Sí, exacte. És la que no és, diguéssim, és la més professional de tots, la que realment entén com va el món, la que entén una mica els codis i tal. I llavors, aquell horari, quan que jo estava tota la nit treballant, presentava el programa, després feia la mirada crítica, que va ser la primera tertúlia política també dels matins. Mira, mira si fa anys que jo treballo, que vaig presentar la primera tertúlia dels matins, mare de Déu, amb entrevistes i tal, i després en quedava. Aquell va ser criminal, sí.
1: La feina sempre ha estat el més important?
2: La feina s'ha menjat molt de la meva vida, perquè la feina ha sigut una passió. Jo sempre recordo, el 4 de febrer del 1987 va ser quan jo vaig començar a treballar de periodista de veritat. Vaig entrar amb una beca a Ràdio Barcelona i encara avui dia puc sentir el que vaig sentir quan vaig sortir, que et prometo que vaig arribar a casa meva sense tocar amb els peus a terra. Em vaig enamorar d'una manera radical de la meva professió, encara continuo enamorada, però els amors passionals, que són molt bonics, però també tenen una part negativa.
1: I tòxics, a vegades, eh?
2: Clar, se't mengen la vida, se't mengen la vida. M'ha costat molts anys, però jo crec que al capdavall he aconseguit, doncs, trobar aquest equilibri. Això fa que digui molt que no. Vosaltres heu sigut una víctima perquè tinc que pausar molt la fe, perquè si no la feina se'm menja la vida.
1: Però en aquest insomni, que dius que ha estat per culpa dels horaris girats, clar, tu has hagut de suportar coses com jo recordo, per exemple, les rodes punxades fent equipo de investigació per aquell reportatge que vau fer amb famílies de narcotraficants, les amenaces de líder de Desocupa amb directament apuntant al vostre programa, assenyalant-vos. Vull dir que tot això també t'emportes a casa i suposo que les nits també
2: mira,
1: et persegueix.
2: Mira, diré una cosa, això no m'impedeix dormir.
1: No?
2: Perquè
1: quina sort.
2: No, perquè aquest tipus d'amenaces criden més que no fan. Criden més que no fan. S'han de saber posar en el context. A veure, escolta'm, a ningú li agrada que li diguin cul d'olla o que l'amenacin, no? Però ens preocupen més aquells que no amenacen i que fan. De fet, els de rodes punxades i tot això, aquests no t'amenacen, van directament. Aquests sí que són més perillosos. Nosaltres ens protegim molt, i la prova està que en 15 anys, 16, que complirem ara al gener, els casos d'agressions directes es poden comptar amb els dits d'una mà i s'obren dits. Bé, aquí vol dir que estem fent les coses bé. I aquells de, no, és que boi, aquests, si boi, no, aquests criden més per fer-te fora que una altra cosa. I les amenaces per xarxa busquen més clickbaits i tenir moviment que no pas... Les coses es fan als jutjats o es fan directament. Cridant amb una porta, doncs fas el que fas, fas soroll.
1: I alguna vegada has estat a prop del col·lapse per culpa de la feina?
2: Sí. No, no només he estat a punt del col·lapse, sinó que m'he posat malalta per la feina. Jo he arribat a tenir tres feines diferents en tres empreses diferents, perquè jo sóc així i no sé capaç de dir que no. Em costa dir que no. A vosaltres us he dit que no i us he anat posposant l'entrevista perquè sé que ho he de fer. Però quan acabo d'enviar el missatge dient que no, ho passo fatal. Jo voldria dir que sí, perquè tot em sembla interessant, tot em sembla bonic.
1: I què et va passar quan vas col·lapsar?
2: M'he posat malalta. Totes les vegades que m'he posat malalta a la meva vida, que no han sigut moltes, perquè jo tinc molta resistència física, han sigut per la feina. Llavors col·lapso, doncs vaig agafar un virus que gairebé se m'emporta el fetge, una infecció vírica de l'esgotament, l'insomni em va provocar molts problemes de salut...
1: L'agarofòbia, no?
2: Sí, això va ser el primer atac d'estrès que vaig tenir, que va ser a Ràdio Barcelona. Això va ser la primera vegada. Vaig col·lapsar per la feina i vaig tenir un atac d'ansietat que em va provocar agorafòbia, que em vaig, per sort vaig trobar un bon especialista. I
1: agorafòbia és que no vols sortir de casa? O?
2: No pots sortir de casa, que és una cosa molt diferent. No pots creuar espais oberts. És una cosa espantosa, perquè és el teu cervell que t'està enganyant. Em va ajudar molt, perquè això jo sempre aprenc de tot. I això em va ensenyar que jo em puc ensenyar a enganyar a mi mateixa. Això és molt sa, perquè això fa que no et prenguis molt en sèrio. Després dius, a veure, això ho estic fent de veritat o és perquè em vull enganyar perquè no vull fer una altra cosa? L'agorafòbia és, jo, diguéssim, m'hagués sortit aquí davant Catalunya Ràdio, no puc creuar la Diagonal. Si no vaig amb ajuda o acompanyada o medicada.
1: Què és el que t'amoïnava?
2: No, és que això és el teu cervell dient-te, estàs en perill, para. I com que no pares, el cervell et para. I t'agafa agorafòbia, no sé, una amiga meva tenia vertígens, també una cosa semblant.
1: Com se supera?
2: Doncs amb tractament psicològic especialitzat. Sobretot són psicòlegs que estan acostumats a... El més important és que quan em vaig assegurar amb el psicòleg em va dir, mira, això és com un refredat. L'equivalent de la malaltia física seria un refredat, o sigui, tranquil·la, i això em va calmar.
1: És un refredat del cervell.
2: És un refredat del cervell. I hi ha manera de cuidar-ho. Em va donar un paperet perquè jo llegís un llibre i vaig veure que, bueno, que era comú i que tenia solució. Llavors són petits. No és molt complicat fer-ho, no és molt complicat. El que sí que has de trobar és l'especialista. En aquest cas era un psicòleg conductista que em va anar fent fer cosetes que em costaven molt, vaig superar-ho tot, llavors em va dir el més important que m'ha passat a la vida. Ara, que ja tens l'alta, ja estàs treballant, t'ensenyaré perquè no et torni a passar. I mai més m'ha tornat a passar. M'han passat altres coses.
1: Què et va ensenyar?
2: Doncs com treure't de sobre aquesta sensació de pressió i estrès. Mira, jo he arribat avui, no cal explicar el per què, molt estressada. Molt és molt, per un petit problema familiar que hi ha hagut abans de sortir, i són testimonis, jo he arribat tremolant. Literalment em tremolaven les mans, quan he arribat aquí.
1: Jo no ho he vist, ho ha vist l'equip.
2: Sí, però jo em tremolava en les mans, estava empapada en suor i em tremolava en les mans. I en poc menys de, no sé, 2 minuts, m'he calmat.
1: Quanta estona fa que has arribat a la ràdio?
2: Res, fa molt
1: mitja poquet. Hora. Sí, portem 20 minuts xerrant.
2: Sí, doncs quan he arribat, en 2 minuts m'he calmat. Això va ser el que em va ensenyar.
1: Respirant o...?
2: Sí, són petites tècniques que el més important és que eduques el teu cervell. Llavors jo, per exemple, quan em noto que em creix la tensió, que em sento una mica atrapada, perquè el que fa la tensió i l'estrès és que t'atrapa. Llavors et sents com en una presó. Jo em repeteixo per dintre calma i em calmo instantàniament. Mira, és que ara em posaré a badallar. Ho has vist, no?
1: T'està venint la son?
2: No. Em està venint la calma. Això era la resta d'atenció que em quedava. Sembla l'hora de les bruixes, això.
1: Que a més, hem fet l'eclipsi, vull dir, s'està fent fosc, sí. Del tot, ja...
2: Són tècniques psicològiques. Poden semblar estranyes, però funcionen. I això és el que em van ensenyar. Llavors en tinc... Això se'n diuen com àncores.

0: bé, això és cosa teva, Glòria, vull dir que endavant.
1: No, mira, per què? Perquè així com t'he dit que jo no he anat a lligar a les discoteques, sí que et dic que ballant és quan més sensualitat i més erotisme puc haver sentit o despertat. M'agrada molt ballar, això és veritat, i quan es mou el meu cos sí que connecto amb aquesta part, la part més sexual meva. Llavors, sí que he tingut moments tòrrids ballant. I per això la música que escullo no és allò, jo que sé, una música d'aquestes lentes i jetem, sinó que és de ball. Però jo, per exemple, amb aquesta, o no sé, estava pensant en una de Moulin Rouge, Voulez-vous coucher avec moi, jo he tingut momentassos bastant importants, eh?
0: I la veu ha estat arma de seducció, en el teu cas?
1: No. No l'he utilitzat mai, no. No.
0: Només per seduir l'audiència, eh? Per captar-la i enganxar-te allà davant del televisor, eh?
1: Sí, és professional i després per allò de dir no t'ho tornaré a dir, has d'endreçar ja la teva habitació. Sí, per coses d'aquest estil.
0: Autoritat.
1: Sí.
0: Educacional.
1: O quan, per exemple, tinc algun problema en un aeroport o algun lloc, sí que utilitzo aquest to més autoritari, però no, per seduir no.
0: I amb aquesta peça musical que has escollit del Tom Jones, el llit saps delegar? O ets com a la vida que t'ho quedes tot per tu?
1: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí, sí, sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no? Sí, has de veure que l'altre et sorprengui, et busqui, et trobi, sàpiga buscar-te i trobar-te. Es pot donar una mica d'ajuda, eh? Uns tips no van mai malament.
0: No cal que els expliquem, jo crec
1: que si fa o no fa. Tampoc els explicaré, perquè això sí que és intransferible. Lo de la relaxació es pot fer un manual, però això, no? No creus, Roger? Cadascú té el seu propi manual.
0: Cadascú se sap el
1: seu. Se sap, sí, exacte.
0: Ara, quins ingredients necessites en el punt de la vida en què estàs per una nit tòrrida? És a dir...
1: Jo et diré, per l'etapa de la vida en la que estic en aquests moments...
0: És a dir, necessites que soni Tom Jones?
1: No. Necessito senzillament el contacte, l'afecte amb la persona que estimo. Ja no necessito més que això. Necessito la confiança. El no haver de donar tips. Saps? No, ja estem entrenats. No cal que parlem, ja està tot fet. No cal preocupar-se, sabem on anem. Potser en una altra etapa de la vida busques més sorpreses, no? I més a veure què hi haurà més enllà de la següent porta, no? Però en aquesta etapa personal meva no cal.
0: Tu vas ser mare de bessones, no?
1: Sí.
0: Va ser una alegria?
1: Que
0: em vinguessin dos de cop? O la primera notícia va ser, ostres,
1: no.
0: Quina feinada.
1: Va ser una alegria, per descomptat que sí. Sí, m'havia fet il·lusió tota la vida, eh?
0: Tenir bessons?
1: Sí. M'havia fet il·lusió tota la
0: passant,
1: vida.
0: No?
1: I que acabés passant va ser un somni. Perquè, de fet, poc abans una amiga meva que estava embarassada de bessons, per desgràcia, em va perdre un, que és el més habitual, i amb ella li va saber greu, però el metge li va dir, mira, val millor que surti un molt sa que dos, que potser poguéssim tenir problemes després, i bueno, es va consolar molt amb això. Jo ho vaig viure pitjor que ella, perquè jo vaig pensar, si m'hagués passat a mi, per mi és un drameta. Això. I quan van ser bessones i van venir bé i tot bé, doncs és una de les meves grans il·lusions a la vida, era tenir bessons.
0: He llegit no sé on que quan et vas quedar embarassada, tu vas demanar de deixar la feina. És a dir, vas presentar la teva dimissió.
1: Efectivament. Jo llavors tenia una vinculació a l'equip d'investigació molt diferent de la que tinc ara. Passava tota la setmana a Madrid. Jo vivia 5 dies a la setmana a Madrid. I, a veure, jo sóc una persona conseqüent. Si hi ha una situació familiar que canvia, el que jo no volia és que em passés el de sempre, que la feina canviés la meva vida personal. I en aquest cas, amb dues criatures en camí, més que mai, perquè una cosa és la parella, que la fas patir, però no puc desassistir, dues persones que depenen de mi i que jo he anat a buscar, a més. Llavors jo vaig dir, mira, jo no em puc dedicar a això com ho estic fent ara, i llavors soc conseqüent, presento la meva dimissió, no passa res, trobaré una altra cosa i tal. I vaig tenir l'enorme sort, que sempre ho recordaré i li recordo a la meva jefa, que es va emocionar molt, a més, quan li vaig dir que estava embarassada, i em va dir, a veure, com ho podem fer perquè et quedis? Jo em vaig quedar morta, eh? Morta. També estic en una empresa que jo crec que això ho patrocina molt, altres empreses no són tan family friendly com aquesta. Llavors el que hem fet, bueno, les noves tecnologies ajuden molt, però hem dissenyat

0: doncs una participació meva que implica viatjar menys, deixar menys la meva família, moltes coses online, moltes correccions online i menys responsabilitat al programa. Sí, he renunciat a una part professional. Però és veritat que després de 30 anys de professió, no et diré que no em queda res per provar, perquè jo tindria 80 anys i encara seguiria provant coses noves, però arriba un moment que valores, poses a la balança i dius, a veure, què és més important, seguir fent coses noves i seguint-te posant-te reptes o apostar per cuidar una família o per tenir un entorn familiar i d'amics sa. Llavors, en aquest moment, la balança ha caigut de l'altre costat, que sempre queia del mateix.
1: Deuen ser adolescents, ara, ja.
0: No, encara no arriben.
1: Encara no,
0: encara no arriben. Són... Estan preadolescents, però encara no arriben.
1: Va ser mare relativament gran, sí.
0: No, vaig ser mare molt gran, molt gran, molt gran. Afortunadament, la vida ara ha canviat i, evidentment, jo també sóc una persona amb molta energia, em cuido molt, sempre ho he fet, faig molt d'esport i...
1: Els haguessis tingut abans?
0: Sí.
1: O la vida va anar com
0: no, no, els hagués tingut, m'hagués agradat tenir-los abans i
1: o sigui alguna... que ho vas perseguir, ho vas lluitar molt en
0: sí,
1: el fons.
0: Exacte, però la vida va com va, exacte, la paraula ho has dit tu, la vida va com va, i per les dones això és complicat. Jo veia l'altre dia el debat aquest amb les pobres esportistes,
1: les
0: que si es congelen els òvuls i tal,
1: els hi finançaran la congelació dels òvuls.
0: Sí, però dius, al cap d'avall només fan que posposar, com fem totes, anem posposant, i a vegades quan hi vols arribar no arribes. Això el meu va ser l'atzar, podia no hagués sigut, que acostuma a passar, el més que passa és que no arribes. I això és molt injust, i això només ens passa a nosaltres, perquè vosaltres, si esteu amb una parella que en aquell moment no pot, doncs mira, sempre hi ha la possibilitat de trobar una altra parella, no? I això és molt injust, i això ho tenim mal muntat. La maternitat sembla una cosa només de les dones, quan és una cosa social, i bé, així estem, no?, que no tenim canalla.
1: Avui, a l'eclipsi del suplement Les nits de la Glòria Serra, acabarem aquesta temporada sempre amb la mateixa pregunta, que diu així: què faries l'última nit de la teva vida, Glòria?
0: Estaria a la natura, segurament vora el mar, segurament vora el mar Mediterrani, i ho preciso, tot i que estimo molt l'Atlàntic, per vincles familiars m'estimo molt també l'Atlàntic, però m'agradaria estar vora el mar, sense música ni res, només sentint les onades i envoltada de la gent que estimo. No hi hauria millor manera de marxar.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: I així ha sortit el sol i s'ha fet de dia. Glòria Serra, un plaer enorme tenir-te avui aquí.
0: Gràcies,
1: al suplement inaugurant temporada.
0: Moltíssimes, m'ho he passat
1: molt
0: bé.
1: Molta sort, molts èxits.
0: Igualment.
1: Fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Ara tornem.
2: Pot sortir el sol.
3: La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
4: 45.712.
5: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
3: Condicions a citroen.es.
8: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
9: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
10: Ara qui viu com solíem viure?
8: Perquè tot un món s'acaba.
10: La casa, el servei.
9: Quants en veus fora, doncs?
10: Uns quants.
9: Ai, senyor.
8: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: He conegut a Wojtyła.
12: Sí.
11: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el francès, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
12: Un rector d'església
11: fet papa.
3: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
11: No sóc molt religiós, francament, no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
12: Molt respecte
11: i sempre he tratat tota la cosa molt bé, igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
3: El divan, el valor de la conversa.
11: Meloni és una persona amb atributs.
12: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
11: Lideratge, sí.
3: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
14: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
15: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva.
14: Avui obrim a 7:45 després de la TDT del València-Barça.
3: Des del Palau, transmissió de la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
14: En joc el primer gran títol de la temporada, el primer test important per a l'equip de Javi Rodríguez.
3: Transmissió amb Francesc Ripoll i l'anàlisi de Roger Serrano.
14: I a partir de les 9...
16: Gol, gol, gol, gol!
14: Espanyol-Sevilla, el partit del debut de Brian Zaragoza davant l'afició.
15: Aquesta tarda tot gira en futbol sala i lliga.
14: Tot gira, fent ràdio esportiva des del 2004.
15: Tenim passió per l'esport.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig d'una del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Notícia d'última hora, i és que quatre persones han resultat ferides de diversa gravetat en un pis de Barcelona, ubicat al districte de Sants-Montjuïc, després que un home ferís amb arma blanca tres persones de l'immoble i ell mateix, que també vivia en aquest immoble, s'autolesionés i es llancés pel balcó. L'home ha saltat d'un quart pis, està ingressat en estat crític. Segons la versió d'una de les persones que era al pis, l'home ha entrat a l'habitació armat amb un ganivet i ha atacat aquestes dues persones que hi dormien. També ha ferit una tercera persona que era en una altra habitació i després s'ha autolesionat i ha saltat per aquest balcó. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. Ara mateix totes les hipòtesis estan obertes. Es podria tractar d'una temptativa d'homicidi. En qualsevol cas, tots aquests ferits que són majors d'edat i que estan tots ingressats. Veurem com evoluciona aquesta notícia, tant als butlletins de Catalunya Ràdio a partir de la una, també al Catalunya Migdia a les dues, més detalls del que ha donat de si aquest succés.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig d'una.

0: Marina Laminos, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Una temporada més al Suplement, cada diumenge un recorregut sonor a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Avui què recordem, Marina?
1: Doncs mira, avui recuperarem un programa que no hem escoltat encara en aquesta secció. Es va emetre a aquesta casa, Catalunya Ràdio, l'estiu del 2001, del 2002 i també l'estiu del 2003. Un programa que sonava així. Aquesta era la sintonia d'un programa anomenat Les pitjors cançons de la meva vida, un títol bastant gràfic, representatiu del que s'hi feia. Qui hi havia al capdavant? Qui ho pilotava tot plegat? Doncs Quim Monzó i Sergi Pàmies feien aquest programa, un programa sense adreça electrònica.
2: Hola, som a Catalunya Ràdio. Aquestes són les pitjors cançons de la nostra vida. Nosaltres som Sergi Pàmies, Quim Monzó, Víctor Villar, a les vies de so.
3: Aquest és el programa que no té adreça electrònica, l'únic programa de Catalunya Ràdio que no té arroba i que, en principi, tampoc
2: no,
3: té
2: podria tenir,
3: adreça postal ni té res. Ni té res, perquè és un nou concepte de comunicació que, així és com de manera legítima i fins i tot encomiable, la ràdio sempre intenta que hi hagi un emissor, un receptor, i que aquest receptor doni una resposta a l'emissor.
2: Un feedback.
3: Això mateix. Nosaltres no. Nosaltres som de l'escola antiga i amb portar el missatge des de l'emissor fins al receptor ja ens donem per saciats o per saciades.
1: Bàsicament són les seves dèries, eh? Necessitaven poquet per començar aquí a fer-se les seves pel·lícules diverses i concretament en aquest cas, doncs, durant aquests tres estius, 2001, 2002 i finalment el 2003, el que feien era disseccionar, que diem disseccionar, però bàsicament, o sigui, el que feien era estripar de dalt a baix les cançons que, per un motiu o altre, ells havien decidit i havien catalogat com les pitjors de sempre, les pitjors de la seva vida, de la vostra vida, de la vida de tothom, de qui vulgueu.
2: N'hem seleccionat unes quantes, però ara, per fer aquesta selecció, abans la tria ha estat infinitament superior.
3: És com un càsting.
2: Com unes 40-42 cançons van ser les que, pel cap baix. Pel cap alt, podríem dir 230-242, les que vam estar dient, valorant el valor de cadascuna,
3: com un
2: els demèrits.
3: Entrava la cançó i dèiem despulla't. I aleshores la cançó es despullava i sobre...
2: Ja pots vestir-te.
3: Ja pots vestir-te, ja et trucarem.
2: O bé dir, mira, ves seu allà en aquell racó i ja està. No ens truquis,
3: direm, no,
2: ja trucarem nosaltres, que és una cosa que es fa sempre en els càstings, però tu a vegades passa un càsting, moltes vegades nosaltres que hem
3: anat... Molt nervioses algunes cançons, eh?
2: Molt
3: nervioses.
2: I amb aquella vergonya, sí. Del tot, i després sí, del tot.
3: I algunes altres, al revés, desvergonyides.
2: Sí.
3: Desvergonyides.
2: Com dient, què?
3: Sí, ara veuràs tu, a mi m'has de tu a mi, eh?
0: Com es troba a faltar el Monzó, eh? Mira, el Pàmies tenim la sort encara de gaudir-lo, però el Monzó ha fet una pagada informativa també considerable i seria un gustàs, almenys per un dia, tornar-lo a sentir.
1: Sí, en tot cas, el que sí que tenim és molts d'aquests programes, perquè els conservem pràcticament tots. Llavors he rebuscat una mica a veure quines cançons van escollir, màxim 2003, perquè el programa no ha anat més enllà. Llavors, de tots els gustos, de tots els colors, en tots els idiomes, i avui concretament recuperarem una d'aquestes cançons i una d'aquestes estripades que van protagonitzar Pàmies i Monzó, concretament la del 18 d'agost del 2001, per tant, un d'aquests primers programes, i aquí estripen una cançó que tenia uns quants anys, però que algú, ara veureu qui, havia decidit reversionar aquell any i que, per tant, l'estiu de 2001, aquella cançó sonava absolutament a tot arreu.
3: El nom de l'intèrpret és Coyote Dax. No és un artista molt conegut. Per exemple, si ara li preguntéssim al Josep Carreras o al Pavarotti qui és Coyote Dax, molt probablement tindria problemes i es pensaria que és un quarterback del Dragons. Però Coyote Dax
2: molts
3: és un...
2: Nens, jo diria una cosa, molts nens confonen el Coyote Dax amb el Correcaminos. O sigui, han fet un max mix entre el món aquest...
3: I amb els Dax.
2: Dels dibuixos, tant dels Dax com dels dibuixos animats, i no acaben d'entendre com va. El senyor aquest moltes vegades es presenta amb un barret.
3: Sí, senyor. I fa una mena de dansa que seria com un country latino.
1: És absolutament cert, jo formava part d'aquest grup.
3: Ah, sí?
1: Que pensava que Coyote Dax era el Correcaminos, no? Efectivament, Coyote Dax, ara ja...
0: Són els de No rompas más mi pobre corazón.
1: Exacte, un country latino que efectivament són així.
4: No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
0: Terrible.
1: 18 d'agost del 2001, Pàmies i Monzó, que decideixen que No rompes más mi pobre corazón de Coyote Dax es mereix formar part de la llista de les pitjors cançons de la nostra vida i, per tant, procedeixen a disseccionar-la.
3: Curiosament, aquesta cançó comença amb la tornada. És un fet molt interessant, és a dir, començar ja amb la tornada, de manera que el públic ja pot preparar-se a memoritzar-la.
2: Aquí hi ha una cosa molt bona, aquí això és una mica d'on diu preparat pel que vindrà, perquè aquesta tornada la fan primer una vegada, que és quan comença la cançó, després fan tot una sèrie d'altres paraules que diuen, la repeteixen una segona vegada al mig de la cançó i quan després afegeixen una altra.
3: La repeteixen més que l'olo. Vull dir que és
2: un cas. L'allioli.
1: Els sembla tot molt malament. Es dediquen a analitzar vers a vers la lletra. Val la pena fer-ho, eh? Ells hi busquen incongruències i a partir d'aquestes incongruències doncs ho van esquitxant tot plegat amb les seves dèries diverses.
2: No rompes mas, mi pobre corazón, vol dir una cosa. Que ja està una mica trencat. O sigui, aquest mas ens fa pensar que aquest cor ja està una mica trencat. No rompes mas. O sigui, ja està trencat i reparat, com dir, no me'l tornis a trencar. Vull dir que no rompes mas vol dir que ja està una mica trencadet i tal com, com està trencat, ja
3: va tirant. Molt bé.
2: Però si me'l trenques més, potser ja no, eh?
1: Un altre vers, que aixeca polseguera, a veure. Estás pegando justo, entiéndelo.
2: Estás pegando justo, diu, entiéndelo. Estás pegando justo...
3: El justo aquí, eh?
2: Justo,
3: aquí,
2: justo Molina, no.
3: A que es digui justo, pot ser, estás pegando, justo.
2: O sea, per exemple, estàs...
3: Entiéndelo, o sigui, s'està dirigint a una persona que es diu justo.
2: No, no diem el justo Molina, però justo, no, no sé,
3: justo, llopis. No, ni aquell famós polític canari... Justo, justo. Bueno, ja t'ho diré un altre dia.
2: Estás pegando justo. Seria l'única explicació. Perquè, si no, què voldria dir? Vol dir que estàs pegando...
3: En el lloc adequat.
2: Sí,
3: és a dir, que
2: allò ho fas més mal.
3: Pot ser que això sigui una varietat dialectal del castellà que consideri que justo és en el lugar preciso, que de vegades utilitzen aquesta traducció, de fet, de l'anglès.
0: Clar, és que són brillants, aquests. Són brillantíssims. Un corazón trencat a mil pedazos.
3: Lo harás mil pedazos, quiérelo. Importantíssim el tema mil pedazos. Històricament, per una raó que a nosaltres se'ns escapa i que volem posar de manifest avui, s'ha dit que et trencaré el cor o et trencaré o un objecte o una situació es trenca en mil trossos. Sí, bueno, sí. En el castellà seria mil pedazos. En català seria fet a miques, amb la qual cosa no s'especifica quina quantitat de miques.
2: Però hi ha també la tendència, aquesta tendència és universal, la tendència a arrodonir.
3: Sí.
2: És a dir, la gent que quedava molt... Hi havia un milió de persones. Un milió de persones no hi eren. Hi havia 938.000 on hi havia 1.235.000. Però, diguem-ne, la cosa d'arrodonir, arrodonir. Hi ha aquell gran article, em sembla que és un llibre d'articles d'en Vilamates, que està en contra, manifesta, dels números rodons. I és una cosa que s'ha d'aplaudir.
1: I s'enganxa moltíssim amb aquest mil pedazos, amb aquesta xifra arrodonida, i a partir d'aquest mil pedazos, el Monzó i el Pàmies doncs, comencen a reflexionar sobre la vida en general, sobre xifres i una mica sobre tot plegat i el que va sorgint en la conversa.
2: Però el mateix que quan, per exemple, aquelles vegades, no?, que amb un moment de passió lúbrica, no?
3: Et refereixes a un moment de tòrrida escalfament sexual?
2: Imaginem, no?, sofà...
3: No, la gent no pot imaginar, perquè estem en unes dates que estem tot el dia així.
2: Bueno, o platja,
3: sofà, o platja, o piscina,
2: platja.
3: O jacuzzi.
2: I llavors em poses a mil.
3: O a cent. Hi ha gent que és més modesta.
2: Sí,
3: diu, però em poses a mil, sí.
2: Diu, clar, em poses a mil. Em poses a mil, exactes, o em poses...
3: A 950.
2: A 1.150, clar.
1: I arribem al moment dime algo, baby, bien.
2: Dime algo, baby, bien. És a dir, bien què?
3: No, quan acabes la frase del contestador, dius, bueno, ja ho veiem.
2: O bé que tallada.
3: Bien. Sí. Com que et quedes... Bien, dime algo, baby, bien. Llavors... Bip! Sona el pip i has de tornar a trucar. Llavors torna a trucar i diu, serà sempre mi nena.
2: No, diu, ja no m'hi hagas perder. Ja no m'hi hagas perder, què? Aquest home, una mica, és d'aquella gent que comença frases
3: i acaba.
1: I arriba en aquest moment, mitja hora, xerrant
0: mitja hora
1: de tot.
0: Mitja hora parlant del Coyote Dax, eh?
1: Sí, simplement analitzant la lletra. Tampoc no hi ha
0: només
1: cap anàlisi musical, és la lletra, i a partir d'aquí anar fent, i arriba, doncs, al final la destrossa ja absoluta amb el segell del Pàmies i el Monzó, que bàsicament doncs, es queden absolutament descansats.
2: Obtengues con amor y con mucho calor, lo que nunca es, però què dir? Obtengues. O sigui, quieres que lo obtengues, no quieres que lo obtengues...
3: No, aquí està donant una informació cabdal, que és que fins ara nosaltres creiem que ella era una noia que tenia un estatus, i ara resulta que és una palandrusca com ell. És a dir, que ella també obté el seu èxit i el seu prestigi gràcies a favors sexuals. O sigui, estem entre un macarra i una prostibulàndia.
2: Però jo el que no entenc... A veure, Sergi, què vol dir el que nunca llegaste a tener? Què és?
3: Ella
2: la
3: no
2: pasta?
3: Té res, ella ve d'un mitjà molt humil i aleshores com es busca la vida?
2: Però en canvi, si li diu... Però escolta, quan diu, ¿te gusta vivir bien? Li agrada viure
5: sí,
2: però
5: perquè,
2: no viu
5: home,
2: bé.
5: Home, perquè no és tonta, que sigui d'un lloc humil no vol dir que sigui tonta. Nosaltres d'on venim? Del carrer, de la puta calle, i en canvi, doncs, ens agrada viure bé. La prova és que estem fent aquest programa, que qualsevol altra persona a la nostra edat i amb els nostres mitjans estaria treballant. Nosaltres no. Hem aconseguit, amb maneres fraudulentes, però, i no em facis explicar com, tenir aquest lloc a la ràdio.
2: Un moment, però una cosa...
0: S'estan escalfant ells també, eh?
1: Sí, sí, el pa més...
0: Està pujant el to, eh?
1: Sí, sí, sí.
5: Com bueno. Aconsegueix les coses? Doncs oferim posant un anunci, un recibo en casa, bueno, te recibiré con mi batita, va. Ven a totes hores, con, sin, encima, de abajo, te bañaré, el jacuzzi, te cogeré de arriba abajo, te haré el salto del tigre, me meteré en l'armario contigo, tot això que t'haig d'explicar, coño, aquelles pàgines de relax, està tot el món en paple, em faig parlar més.
1: Tot això és que dona molt de sí, el no rompes más mi pobre corazón, i així acaba aquest, un dels primers, dels pitjors cançons de la meva vida, de la seva vida, de la nostra vida, de la vida del Pàmies i del Monzó, acaba així.
5: Confessa, finalment, que és l'home aranya, que és l'única manera d'entendre l'empanada mental que porta. Per anar-nos ens anirem també d'una manera gairebé empanada, que és recorrent amb un clàssic, una cançó macabra, potser...
2: Rascallú,
5: que no té res a veure amb gratar-se, que és una pràctica que fem habitualment a l'estiu.
0: Les pitjors cançons de la meva vida, aquest programa, a més els estius del 2001, 2002 i del 2003, presentat i protagonitzat per Sergi Pàmies i Quim Monzó. Avui, el bagul dels records d'aquesta casa, l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio, la Marina Leminosca hi torna a fer recerca, cada diumenge també una nova edició. Marina, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ara tornem.
6: Era un viejo que las suerte...

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
0: Tot és possible un dia de partit.
1: Mala centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
0: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
7: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Teresa Dioses, d'Isabel Cuixet, a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka't.
8: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: 6 minuts per arribar a la una del migdia. Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, al capdavant, farà l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat a partir de 9:15, en emissió conjunta també amb TV3, la setmana de la Diada, a les portes d'una nova vaga del sector educatiu i amb el president acabat de tornar d'Ucraïna, l'actualitat ve farcida. Ricard Ostrell, demà tot això i molt més en parlaràs amb el president, eh? Bon dia.
1: Bon dia, Roger. Doncs sí, demà el president Salvador Illa serà amb nosaltres des del Palau de la Generalitat en la ja entrevista tradicional institucional que fem per arrencar el curs polític. La fem per Catalunya Ràdio, s'emet també per TV3 i pels diferents canals de la corporació. En un moment en què el president torna d'Ucraïna, s'ha reunit amb Zelensky, li volem preguntar per aquesta Europa que està en guerra, per aquest moment en què veiem com les democràcies cada vegada es tensionen més i com l'extrema dreta avança. I parlarem de Catalunya. Estarem a poques hores, de fet, de que hi hagi una vaga en el sector educatiu, en l'arrencada del curs escolar. Parlarem també d'habitatge, de lloguers, de la dificultat d'emancipar-se, de la inflació. I d'una pregunta que és molt essencial, que és com el president pensa construir esperança quan arriba a final de mes continua sent un problema per molta gent. I parlarem, evidentment, de finançament, de pressupostos, de Pedro Sánchez i de futur.
0: Demà dilluns, a partir de 9:15, amb el Ricard Ostrell entrevistant el president de la Generalitat, Salvador Illa, en emissió conjunta, com expliquem, amb TV3. Per tant, Ricard, molta sort, moltes gràcies i bona festa major.
1: Gràcies, Roger.
0: Tot això serà demà al matí de Catalunya Ràdio, abans aquesta tarda enganxats a la TDT, perquè avui la migdiada ens la farem acompanyada del Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, des de València.
0: Ja ets a Mestalla, pràcticament, no?
2: Bé, sortim d'aquí mitja horeta, perquè a les dues ja entrem a l'estadi, on, per cert, es preveu que pugui arribar-se als 36 graus de temperatura. Realment, qui va pensar que un 6 de setembre a València era una bona idea posar-hi un partit a les 4 de la tarda, s'hi va lluir.
0: Realment, ahir ja el Hansi Flick avançava que la calor els preocupava, a la roda de premsa, oi, Bernat?
2: Sí, perquè és que, com et dic, estem parlant de temperatures ja no caloroses, estem parlant de temperatures extremes, és que estem parlant d'unes temperatures que jo crec que qualsevol metge desaconsellaria fer cap pràctica esportiva. És veritat que tenim pauses d'hidratació, que els jugadors estan preparats, però jo crec que el que avui viurem a València a nivell de temperatura i d'esforç per part dels jugadors és difícilment justificable. Però vaja, així són els horaris de la Lliga de Tebas.
0: Escolta'm, hi ha el dubte de la Lamine Yamal, que ahir crec que no es va entrenar. Com està la cosa?
2: Ahir no es va entrenar perquè tenia un cop. Aquest cop li feia mal i va decidir no entrenar, fer, diríem, sessió de gimnàs, però quan va acabar aquesta sessió sembla que la Lamine Yamal es trobava bé. D'aquí que Flick se'l volgués endur a València, ha viatjat, forma part de la convocatòria. Una altra cosa és que el veiem, perquè la Lamine Yamal fins ara pràcticament ha jugat tots els minuts, i recordem que el Barça té dimecres un partit força important, que és el debut a la Champions. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou, i tenint en compte que estem parlant d'una lligueta curta, la fase lliga de la Champions, amb 8 partits, doncs no seria de sorprendre que avui veiéssim un equip pensant en el que jugarà dimecres davant del Feyenoord, és a dir, amb alguns jugadors importants potser sent reservats, tenint en compte que això de jugar a València abans era molt complicat, ara últimament s'ha convertit en una cosa una mica més senzilla. Veurem que... Esperem que avui es confirmi.
0: Perquè el València és veritat que ha començat malament i que fa temporades que no acaba d'aixecar cap. En un cap de setmana molt especial, perquè celebrem aquests 50 anys de futbol en català, avui la TDT segur que també tindrà la seva petjada i el seu record pel Puyol, de la mateixa manera que ho ha fet el Tot Gira també tots aquests dies. Ahir sentia el clubers també. David, estàs per aquí, eh?
3: Hola, què tal? Escapa.
0: Commemorant també aquesta efemèride, 50 anys de futbol en català, clubers.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que ahir va ser bonic també fer el petit homenatge al Bernat i la resta de narradors que tenim actualment a Catalunya Ràdio, fent les transmissions del Barça, de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell, de les motos, el bàsquet amb el Macià, mantenint viu aquest llegat que va començar fa 50 anys al Puyol. Ahir es van complir els 50 anys a les 5 de la tarda, que és l'hora en què es va jugar aquell primer partit al Barça a Les Palmes, que es va narrar en català.
0: Molt bé. David, com ho veus aquesta tarda? Fàcil, no? En principi, malgrat la calor?
3: Fàcil, i et dic una cosa, suposo que el Bernat ho explicarà avui a la TDT, hi ha ambient, diguem-ne, polèmic, calent, a Mestalla. Crec que han convocat diversos col·lectius del València una manifestació previ al partit, perquè avui està previst que el fill del propietari, Peter Lim, sigui a l'estadi. Són, diguem-ne, cada vegada més els valencianistes que estan, o gairebé tots, en contra de la propietat, i per tant veurem quin ambient es troba al Barça. Deixa'm dir només una cosa, perquè és notícia d'última hora.
0: Sí.
3: És de fa només 5 minuts. Toni Bou s'acaba de proclamar campió del món de trial per 40a vegada. 40 mundials amb 40 anys a punt de fer. Una autèntica animalada.
0: Una abraçada, David Clopés i Bernat Soler. Molta sort. Us sentim aquesta tarda.
3: Adéu.
2: Fins després.
0: I nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa David Casablanques. Quatre persones ferides de diversa gravetat en un pis de Barcelona ubicat al districte de Sants-Montjuïc després que avui, a primera hora del matí, un home ferit amb arma blanca tres persones que eren a l'immoble i que ell mateix, que també hi vivia, s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. L'home ha saltat d'un quart pis i està ingressat en estat crític. Segons la versió d'una de les persones que era al pis, l'home ha entrat en una de les habitacions, armat amb un ganivet, i ha atacat les dues persones que hi dormien. També ha ferit una tercera persona que era en una altra habitació i després s'ha autolesionat i ha saltat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. Ara mateix totes les hipòtesis estan obertes. Es podria tractar d'una temptativa d'homicidi. Tots els ferits són majors d'edat i estan ingressats. Més notícies amb Maite Curto.
2: Altíssima participació a les eleccions regionals clau de Saxònia-Anhalt, Alemanya. A les 12 del migdia, la participació fregava el 35%, la segona més alta dels últims 30 anys. Alternativa per Alemanya parteix com a gran favorita i els sondejos pronostiquen que hi ha moltes possibilitats que l'extrema dreta pugui governar, un fet inèdit a Alemanya des del règim nazi. Ulrich Zygmunt és el candidat de la formació d'extrema dreta.
3: Us he promès una campanya electoral que Alemanya no havia viscut mai. I això és el que hem aconseguit, fent-nos costat aquí a Saxònia-Anhalt. Ara començo de veritat, amics meus. Deixeu-nos escriure la història, deixeu-nos recuperar el nostre país.
1: Ja han arribat a Kiev, la capital d'Ucraïna, els enviats de la Casa Blanca per presentar un pla de pau per la guerra. Ho han fet en tren l'endemà de trobar-se a Moscou amb Vladimir Putin, que va dir que les negociacions van ser molt útils, malgrat que l'acord no serà fàcil. Ara s'han de reunir, de fet ho estan fent ara mateix, amb Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna. Malgrat que Rússia i Ucraïna van acordar una treva de 72 hores durant la visita, avui hi ha hagut nous atacs.
2: En només 3 dies, entre divendres i avui, un total de 187 migrants han arribat en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim en van interceptar 5 en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, ahir en van arribar 5 més, on hi havia 72 persones, i avui han rescatat 26 persones més d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la migració. Aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%, mentre que la ruta canària ha baixat un 57%.
1: La ciutat de Barcelona es torna a posicionar com la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial durant els últims 5 anys. És el segon any consecutiu que ocupa aquesta plaça, només al darrere de Londres i Singapur, segons un estudi de la consultora internacional IBM. A Catalunya, durant l'any passat, es van anunciar diversos projectes rellevants d'inversió estrangera en l'àmbit de l'IA, com és el cas de la companyia francesa Sanofi i de Hewlett Packard. L'última a establir-se a Barcelona ha estat l'startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial aplicades a la producció de teràpies avançades, preveu crear 6 llocs de treball d'alta qualificació. Els esports, Xavi Soler.
4: Toni Bou s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure per 20a vegada consecutiva.
5: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
4: És el 40è títol consecutiu si també sumem els trial indoor, ho ha aconseguit avui guanyant la segona jornada del trial dels Països Baixos. La mitja mal és la gran incògnita aquesta tarda en el València Barça. El mataroní és dubte per unes molèsties i fins última hora no decidiran si jugarà i si ho farà com a titular, tot i que el tècnic Hansi Flick era positiu al partit. A un quart de 5 des de les 3 la TDT de Catalunya Ràdio. A les 9 l'Espanyol rebrà el Sevilla. Brian Zaragoza ha entrat per primer cop en una convocatòria de Manolo González. El partit també al tot gira d'aquesta casa. En bàsquet, dos amistosos en marxa ara mateix. En camp, el Barça està jugant contra l'Andorra, 26-28 al segon quart, i a Sant Julià de Vilatorta acaba de començar un penya-ulm, sapiguem-ne minut i resultat. Ernest Macià, bon dia.
6: Bon dia. Minut 2 d'aquest partit. La penya guanya 5-0 davant d'un dels millors equips de la Lliga Alemanya, en el que és probablement el primer partit en què veurem juntament Ricky Rubio i Nicola Provítola, que torna de la concentració amb la seva selecció. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Sant Julià de Vilatorta.
4: I a la tarda final de la Supercopa de Futbol Sala, el Palau, Barça, el Pozo de Múrcia a partir d'un quart de vuit.
0: Fins aquí les notícies.
7: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
8: Escola rural.
7: Natació. Sabateria.
8: I ràpid.
7: Us hi apunteu?
9: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
11: La història més insòlita de l'11S.
10: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
12: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
13: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
14: És impostora, i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
15: Per què ho ha fet, no?
11: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
2: Ben trobats, clients del Caníbal, com esteu? Nosaltres tornem a obrir el restaurant Caníbal, el nostre restaurant, i esperem que estigueu tan il·lusionats com nosaltres amb aquesta novena temporada que, dit així, doncs fa força goig. A la tornada de vacances, doncs sempre esperem amb ànsia preguntar als altres on han estat i què han menjat a casa o fora de casa. De fet, al final del menú d'avui sentirem tota la nostra colla de col·laboradors explicant-nos-ho i nosaltres, jo crec que també ens confessarem. Aquest, però, ha sigut sobretot l'estiu en què hem constatat com n'està el clima de Desterotat, amb calorades monumentals i incendis desbocats, poca aigua, un canvi climàtic que està trastocant moltes coses del nostre món i també el nostre sistema alimentari. Baremes avançades, pastures seques amb menys aliment pels animals i menys llet, peixos que s'adapten com poden a les altes temperatures del mar, la temporada de la fruita avançada o retardada. Bé, haurem de trampejar-ho tot plegat i nosaltres ho farem des d'aquí, des d'aquest refugi que és el restaurant Caníbal, on intentarem encarar-ho tot des d'allà on més ens agrada ser-hi, davant d'un plat de menjar. Benvinguts.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
2: Gerard Jovany, ben tornat.
16: Moltes gràcies.
2: Què tal?
16: Molt bé.
2: Estàs morenet.
16: Sí, a trossos.
2: Sí.
16: A trossos. És el que té.
2: No m'ensenyis les parts que no, no sigui
16: no,
2: cas que...
16: No, però sí, faig bastanta llàstima, sí.
2: No, bueno, no, és igual. El que es veu està morenet.
16: El que es veu està morenet.
2: Què més vols?
16: Sí, exacte.
2: Ai.
16: Bé?
2: Sí, tot bé.
16: Molt bé. Després... Jo ja tenia una mica de ganes d'anar obrint la persiana del local.
2: De treballar?
16: Sí.
2: Ah,
16: sí.
2: Bé. Sí, no, home, jo també treballo. Aquí sempre és un goig, no?
16: Desagradable, però sí, sí, gairebé no és treballar, això.
2: No, ja ho diu el Subirós, que si t'has de dedicar allò que t'agrada no treballes ni un sol dia de la teva vida.
16: Doncs és el que em passa amb aquest programa.
2: Sí, sí. Reobrim, com dèiem, i en aquest primer servei, mira, repartirem, ho farem avui, però ho farem sempre, eh?
16: Sí.
2: Repartirem l'oli, el vinagre, la sal i el pebre, perquè, clar, són necessaris per començar a menjar.
16: La setrillera que posem damunt la taula.
2: Sí, aquella que ja no es pot posar.
16: Que ja no es
2: pot
16: posar,
2: però bé,
16: nosaltres
2: ho farem. Està tot
16: precintadíssim.
2: Sí.
16: Doncs, mira, si et sembla, comencem pels que posen la sal i el pebre a l'actualitat, que ara mateix són els de Unió de Pagesos. Atenció, que obren un nou front de combat al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica. Per dir-ho curt, el Plater.
2: El Plater, de fet, és un pla impulsat per
15: per la Generalitat, que té l'objectiu de desplegar les energies renovables arreu del territori per accelerar la descarbonització.
16: El govern català ha informat d'aquest pla i Unió de Pagesos s'ha oposat frontalment perquè consideren que el pla posa en perill la sobirania alimentària del país. Afecta un 25% del sòl agrari català i no prioritza zones urbanitzades o sòls artificialitzats. Per tant, han engegat una campanya que té com a lema un explícit foc al plàter.
15: Sí, o sigui que no deixa lloc a les interpretacions.
16: No.
15: No els agrada el plàter als pagesos.
16: Exacte. De fet, demanen al govern tornar a la graella de sortida i tornar a redactar el pla tenint en compte les necessitats del sector agrari.
15: I tant. Mira, tall d'exemple d'aquest malestar que hi ha entre els agricultors per aquest plàter, escoltem Gerard Cabré, novena generació de pagesos al Pradell, al Priorat, que el seu compte d'Instagram i sobre el terreny es mostra així de contundent.
17: A referència al plàter aquest de merda que teniu pensat fer, ja tenim los molins aquests, que ara mos els voleu canviar i ficar en set de 200 metres. Pues bueno, tota la zona conreable, tot el que veu allà va a plaques solars, tot el que es veu aquí va a plaques solars, i tot el que es veu allà més al fons, vale, també més plaques solars, molins... Tot són zones bones, per a ficar plaques i molins, tot el que és conreu i agricultura. Molt bé, tios. Mos foten lo pèl de totes maneres. D'una terra que donava per a tota la família i donava per a encara contractar gent, heu fet que no valgui per una merda.
15: Em sembla que no es pot dir més clar.
16: Està emprenyat.
15: Gerard Cabré ho ha dit claríssim.
16: Sí, doncs una vegada més cal escoltar el sector primari i si s'ha de refer el pla, es refà.
15: Ja li hem posat sal i pebre, i qui s'emporta el vinagre avui?
16: Els amants de la sopa o guisat de carn de gos.
15: De carn de gos, sí. Explica'm-ho això, va.
16: Ja sabem que a alguns països el consum de carn de gos està perfectament acceptat i normalitzat, però això s'acabarà com a mínim a Corea del Sud.
15: Ai.
16: Aquests dies n'informen diversos mitjans perquè el proper mes de febrer del 27 entrarà en vigor una llei que prohibeix la cria, el sacrifici i la distribució i venda de carn d'aquest animal, i com que el consum de sopa de carn de gos a Corea es produeix normalment els dies més calorosos de l'any. Deu ser més refrescant. Com un gaspatxo.
15: Jo crec que el deuen prendre calent, que és aquesta cosa com el té bullint al desert del Marroc, no? Sí. Bé.
16: Doncs clar, com que l'estiu ja s'està acabant, aquests dies es deuen estar servint els últims plats de sopa o guisat. Segons on consultis, et diuen que és una sopa, d'altres et diuen que és un guisat. Sopa o guisat de carn de gos.
15: Tinc entès, però, que el consum de gos, de fet, ja anava una mica en declivi al país, a Corea
16: totalment.
15: Del Sud.
16: Hi ha estudis que indiquen que només un 8% de la població coreana en consumeix i que un 80% està a favor d'aquesta prohibició. Mm. Per tant, si teniu curiositat per tastar aquest plat que històricament s'ha considerat revitalitzant, teniu encara uns mesos de marge per fer una escapadeta cap a Corea del Sud.
15: No crec que la faci, però bé. I acabem untant amb una mica d'oli del bo...
16: Ferran Adrià. El Ferran Adrià, que, segons hem sabut aquesta setmana, rebrà la medalla d'or de la Generalitat, la màxima distinció que lliura aquesta institució. El cuiner rebrà el reconeixement juntament amb la doctora Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alt.
15: Doncs enhorabona a tots dos.
16: Tots dos reben aquest reconeixement per la seva contribució a projectar la imatge de Catalunya al món.
15: Doncs mira, ara que m'has posat el nom del Ferran Adrià damunt la taula, deixa'm dir que el proper 27 de setembre farem un programa especial del Caníbal dedicat a Gènesi. Deu sonar ja?
16: Sí, Gènesi, home, i tant, n'hem anat parlant.
15: És la sèrie de ficció que ha produït Minoria Absoluta sobre els inicis del bulli, el fenomen Adrià i tot això.
16: Farem una cosa molt xula, no? M'ha arribat?
15: Sí.
16: No? Amb el mateix Adrià i els cuiners...
15: Ex-bulli, sí, que van ser assessors de... que han sigut, vaja, assessors de la sèrie... I el 21 de setembre, per cert, s'estrenarà, Ho dic perquè si la gent té curiositat de veure-ho. Nosaltres convocarem a tots els col·laboradors del Caníbal i ens reunirem per fer, com es diu això, un visionat crític.
16: Sí, sona molt bé, Visionat crític.
15: Sí, bueno.
16: No? També menjarem alguna cosa, suposo, mentre fem el visionat crític.
15: Jo suposo que sí, i algun nyap o top també farem,
16: Sí.
15: Serà interessant. Avui per això no marxis lluny, perquè ens retrobarem a la recta final del programa.
16: Aquí estic.
15: Ai, de moment ja ho tenim tot repartit, la sal, sal, el pebre, l'oli i el vinagre, i per tant ja és hora que entri la Dolors a cantar-nos el nostre menú d'avui, va.
16: Home, la Dolors...
15: També és de Moreneta, eh?
18: Ben tornats. Com esteu? Bé. Com ha provat l'estiu?
15: Bé,
16: no
15: força bé.
16: Tu,
18: us hem preparat un fetge d'escriptora?
15: Sí.
18: Per nosaltres, i servit amb torradetes i amb vinagrats. Un assortiment d'embotits fets amb una gran varietat de carns dels nostres proveïdors i un gaspatxo d'escriptor Giron. I com a plat fort, us podem oferir una gent literària confitada amb figues, un arròs melós amb cocotxes d'empresari o bé un llom tendre d'enòloga que macerem amb vi i servim amb una picadeta de bomber.
15: Ai,
18: què us ve més de gust?
15: Ai, que l'havia oblidat a la Dolors.
16: Sí, ja. sí, aquest to inquietant. Escolta, a mi m'ha cridat l'atenció això últim que ha dit.
15: L'enòloga.
16: El llom d'enòloga.
15: El llom tendre d'enòloga, amb el bomber.
16: Amb el bomber.
15: Sí, doncs jo trobo que és fantàstic per començar
16: això. Comencem amb això.
18: Fantàstic! De seguida us portem el llom tendre d'enòloga amb picada de bomber.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Anna. Què tal?
2: Molt bon dia. Molt bé.
1: Enfeinats, eh?
2: Home, a Duran Verema estem molt enfeinats.
1: No havia estat mai aquí i és força impressionant, la veritat, veure, diguéssim, aquestes vinyes i que si mirem cap allà veiem el mar, eh?
2: Doncs som en el Cap de Creus, es veu tot el golf de Roses i en el fons les Medes i alguns dies es veu el Cap de Bou. Avui està una mica emboirat, però la veritat és que és un goig.
3: Anna Espelt és biòloga, enòloga i novena generació de viticultors al celler Espelt a l'Alt Empordà. Hem quedat amb ella a les vinyes del Mas Marès, al Parc Natural del Cap de Creus.
2: Doncs mira, avui hem començat a 7:15 i estem bramant un lledoner negre, que és, com diem, a l'Empordà, la Garnatxa Negra. Uh-huh. És una de les meves vinyes preferides d'aquí, Mas Marès, perquè és una vinya que té tendència a tenir els grans molt, molt sols, molt separats entre ells, i això fa que puguem fer un vi molt bo. Uh-huh.
1: Per què? Perquè si els grans estan separats pots fer un vi molt bo.
2: Doncs perquè cada baia, cada gra de raïm pot madurar bé per totes les bandes.
1: Uh-huh.
2: I també és més difícil que agafin malalties. Llavors, com que el que fa que un vi negre sigui negre és a la pell, doncs si maduren bé les pells, tindrem un vi més bo.
1: Uh-huh. I el lledoner negre és una varietat autòctona d'aquí on estem?
2: Sí, és la varietat que s'adapta més bé tant als anys de secada com a la tramuntana. Uh-huh. És a dir, quan fa tramuntana, les altres varietats s'assequen molt fàcilment, en canvi el lledoner negre, la garnatxa, de seguida es pot recuperar.
1: Aquesta verema, ara que no, és notícia, diguéssim, sou notícia, la gent que veremeu, perquè sempre diem cada any que és la més primerenca, anem avançant. Això també passa aquí, suposo. És aquesta la verema més primerenca de moment? O sigui, cada vegada ho fem abans per les temperatures.
2: La més primerenca va ser el 2003.
1: 2003.
2: Sí, que va ser un any de molta, molta calor. I per mi era com l'anomalia. En canvi, el que està passant ara ja no és una anomalia, sinó que és la nova normalitat. És a dir, ara ja s'ha convertit en normal començar a collir abans. El que hem vist que se'ns ajunta molt tota la verema. És a dir, que des que vam començar ja no hem parat. Normalment collíem les varietats més primerenques, esperàvem 10 dies, seguíem. En canvi, aquest any això no ha sigut possible i hem hagut de començar a collir-ho tot.
1: Hem parlat de la varietat d'aquest raïm. Anna, ens faltaria la terra. Tu que sempre dius que la terra ha de ser viva, no? Però com és aquesta terra? O que hi, si la poguéssim, diguéssim, mirar per sota, què hi veuríem?
2: És a dir, al final del Pirineu, bàsicament, tenim roques de tipus granític i esquistos, que són de la família de la pissarra. Uh-huh. Evolutivament, aquests sòls es van formar a la vegada que els del Priorat, per exemple. Són sòls que són àcids.
4: Bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Bon dia.
2: I aquí just estem en un lloc on el que tenim és sauló, que és el granit disgregat. Val?
1: Uh-huh.
2: Un sòl molt sorrelenc, té moltes propietats, però una és que quan plou, molta de l'aigua se'n va. Mm. Llavors, el que treballem és d'afegir molta matèria orgànica en forma de compost, en forma de cobertes vegetals, per tant de que aquest sòl pugui convertir-se més en una esponja i que pugui donar i rebre més aigua i més nutrients, que sigui menys vulnerable a això que passa ara amb el canvi climàtic, que no és només que hi hagi sequera, sinó que tenim més pluges torrencials. Clar. Tenim, és a dir, més pedregades, tenim més pics de coses que ja passaven, però ara més sovint i més fort.
1: Més sovint i més fort. Uh-huh. Després ens faltaria, no, el clima i el microclima, no?, d'on està aquesta vinya, no?, que suposo que també és important. Tenim a José Antonio Muñoz gravant, que ja es queixava, a veure si deia, si us plau, si podies apagar el vent, perquè ens estava entrant una mica de tramuntana i em deies, bueno, això és una tramuntana molt lleu, aquesta,
2: sí, això és molt lleu, aquesta tramuntana. Tant, sí. Moltes vegades, sí. No, noies, bufa més el vent aquí a vegades.
5: No. Sí. Això no és res. Ojalá fos una miqueta més. Sí.
1: Avui ens l'han apagat per nosaltres.
2: Exacte.
1: De fet, gairebé. Sí. Clar, aquest raïm, diguéssim, és per tu, perquè és teu, les vinyes són teves i tu després en faràs vi. Però clar, hi ha gent que conrea vinya, no?, i després l'ha de vendre. I sempre hi ha l'etern dilema, no?, també quan fem la verema, de a quin preu es paga aquest quilo de raïm, no? El Departament d'Agricultura fa molts pocs dies ha donat o ha fet aquest càlcul, no?, de mitjana de quant costa el pagès, que ells calculen que entre 0,53 cèntims i 0,56 cèntims d'euro de mitjana. Tu creus que els... Bueno, quant et costa tu? Ara
2: em
1: anava a dir.
2: Em costa força més.
1: Ara quant et costa tu? Força
2: em costa,
1: més,
2: eh? Sí, amb vinyes com aquesta, molt més.
1: Molt més.
2: És a dir, en les vinyes que treballem per fer vins de qualitat, la veritat és que ens costa molt més car.
1: I per què? Què determina el cost?
2: Per una banda, hi ha, com que es divideix pels quilos que et fa, doncs sí. Si és una vinya productiva, doncs dependrà d'això, i llavors, depenent de si facis més o menys feines, llavors com més curós ets, com més tasques fas a la vinya per cuidar-la, doncs el cost més important que tenim és de personal treballant. Llavors, doncs com més treballem les vinyes, més alt seran els costos, i com menys quilos, també més alt seran els costos. Hem de pensar també que hi ha uns costos amagats que no són només els de diners, sinó que quan plantem vinyes i les treballem de determinada manera, també el que estem és cuidant la biodiversitat i també podem ajudar la resiliència amb els incendis, i que són també valors afegits que no són en el preu.
1: Ara que has dit la paraula incendis, em sembla que ens volies portar a, diguéssim, a un altre camp teu.
2: Sí.
1: On és això, Anna?
2: Doncs mira, és el camí que puja cap a Pla de Gates.
1: Doncs anem cap allà, et sembla?
2: Sí.
1: Sí?
2: Perfecte.
1: Vinga, va, som-hi.

0: Quina meravella, Anna. Ja hem arribat. I realment és impressionant, eh? Jo ja t'he dit a baix que quina meravella de paisatge, però clar, ara hem pujat una mica més. I ara ho veiem tot des de dalt, eh? Estem ben bé al mig del parc natural del Cap de Creus.
1: Sí, estem en un lloc que és, en diem, el balcó.
0: Ah.
1: I és en el camí de Pla de Gates. I és on venim quan la gent ens ve a visitar per poder explicar el projecte, no?, des d'una mirada una mica més elevada.
0: Explica'ns primer, perquè ara explicarem què estem veient, però què va passar aquí al febrer del 2022?
1: Sí, va haver un incendi. De fet, jo aquell dia havia anat a dinar en un restaurant, doncs, havia anat a sopar en un restaurant, i en sortint vaig veure que hi havia un foc, i em vaig acostar per veure on era.
0: Ostres.
1: I sí, estava a punt d'arribar a Mas Marès. I me'n vaig tornar a casa, no vaig dormir en tota la nit. I al matí vaig venir a veure sortir el sol des d'una part de la finca que es veu tot. La veritat és que quan va sortir el sol es va veure verd, negre, i es veien verdes les zones de pastures, es veien verdes les zones de vinya, es veien verdes les zones que s'havien desbrossat fins a 5 anys abans. I es veien negres llocs com on estem ara, que estava previst desbrossar-ho aquell mateix any. Va ser molt emocionant. Bueno, aquell dia va ser la constatació, no?, de que el model funciona.
0: No, és emocionant quan ho dius, i ara que parles d'aquest mosaic, no?, i que estem aquí en aquest balcó, i de fet la documentació oficial dels bombers, així consta per escrit, tal qual, les vinyes de la zona del Mas Marès van tenir un paper concret i essencial en la contenció del flanc dret del foc.
2: A l'incendi del 2022, tot el que és el flanc, que és descendent cap a la zona més habitada de Roses i cap a dins del Cap de Creus, al litoral sud del Cap de Creus, doncs la presència de les vinyes ens va permetre ancorar el foc de forma natural amb aquestes vinyes, perquè les vinyes feien de tallafoc natural sense la presència d'aquestes discontinuïtats que suposen les vinyes, doncs evidentment ens hauria costat molt més.
3: Marc Castellnou és cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat de Catalunya i un dels majors experts internacionals en incendis forestals.
2: L'única cosa que ens farà resilient al foc serà tindre un paisatge, uns boscos, uns ecosistemes sants. Preservar el nostre paisatge intacte és impossible en un moment de canvi climàtic, perquè aquest paisatge va néixer en un clima que ja no hi és, perquè intentar tindre el nostre paisatge com un decorat és la garantia que el nostre paisatge desapareixerà. Llavors, tenim una tasca d'educació i de gestió per davant intensa els propers 30-40 anys per poder garantir que el nostre país travessa aquest coll d'ampolla que és la crisi climàtica actual. El mosaic agrícola forestal segueix suposant el 63% de les oportunitats d'extinció del cos de bombers a data de 2026. Les vinyes, la pastura, el camí d'accés, les oliveres, els ametllers, l'espai dels rucs al voltant del mas. El pagès, la societat, el considera un sector terciari, és un sector productiu, i és un sector productiu bàsic, però realment presta un servei de seguretat al nostre paisatge i a la nostra societat. I, per tant, aquest servei de seguretat se deuria de remunerar o fiscalment reconèixer. I en aquest sentit s'està treballant ara per fer el canvi de model. És a dir, quan tens un pagès que tens oliveres al costat d'un casc urbà, aquell pagès està protegint aquell casc urbà. Quan el pagès abandona les oliveres, la ciutadà, el servei públic, ha de pagar la neteja d'aquelles oliveres perquè el foc no impacti el casc urbà. I aquesta neteja, que acostuma a ser els 3.000 euros hectàrea, doncs és els diners que li hem estafat cada any amb aquell pagès. Llavors, ens hem de replantejar que el paisatge no és un element passiu, sinó que és un element actiu, i qui manté el paisatge no només és sector terciari productiu, sinó que també presta serveis de sector primari. Aquest país, sense la tasca del món rural, no s'aguanta amb aquest

0: amb aquí i ara hem de pensar a llarg termini.
1: Aquí estem amb els mares en aquestes vinyes al Cap de Creus, ara a l'Empordà, que funciona, aprovat, i esperem que no n'hi hagi més d'incendis. Però bé, si venen a estar preparats, com dèiem, el vi gairebé podríem dir, no, en aquest context, que llavors no seria de primera necessitat, però el vi hi és.
2: El vi hi és,
1: sí que hi és, òbviament. Vull dir que estem fent la verema aquí, no? Ara que estem aquí dalt, els veiem encara collint, i aquí i tenim dues ampolles meravelloses. Què és aquest vi? A veure.
2: Mira, un és un vi que ve de la parcel·la que just està collint ara mateix.
1: Uh-huh.
2: El vi es diu Cala Rostella i que ve de la vinya que va parar el foc, precisament.
1: Sí.
2: I l'altre és Pla Tudela, que és una picapolla que ve de la vinya que està més a la vora del mar. Els dos expliquen una mica el projecte i també que les estratègies que estem seguint pel canvi climàtic, no? La picapolla és una varietat que ja ha sigut sempre a l'Empordà. Normalment es feia servir com el que en dèiem raïms de cervà, eren raïms de menjar que la gent guardava a casa, no? En els baixos, uh-huh. Perquè té la pell gruixuda i no es feia mal bé. És una varietat que és molt transparent al terroir, que t'ensenya molt bé el lloc d'on ve. En aquest cas, quan el tastem, notaràs que té notes de mineralitat, una mica com saladet, es nota que està la vinya a la vora del mar, i aquesta és una de les estratègies que seguim pel canvi climàtic. Varietats on l'equilibri entre els sucres i l'àcid sigui naturalment més adaptat a les altes temperatures. I l'altre és un lladoner negre que per mi és la varietat que més s'adapta a l'Empordà i a més és la que posem en els llocs més difícils, no? Aquesta vinya que va aturar el foc és la vinya que estava més amunt, amb menys sol, en un lloc més difícil. Llavors aquí sempre hi hem de posar lladoner negre, que és la varietat que és més robusta, més resilient. Llavors, serien dues estratègies. I la tercera estratègia, que seria buscar varietats de climes més càlids, com ara la Monestrell, fem un escumós fet de Monestrell, tot i que aquí també hi havien sigut, així Ximenis parlava de la Monestrell de l'Empordà.
1: Ah,
2: però últimament no n'hi havia.
1: El voldràs tastar en el vi?
2: Home, clar.
1: Quina pregunta et faig?
2: Sí.
1: Sí que és veritat, una cosa sí, però potser perquè ja m'ho has dit, que déu-n'hi-do que és saladet, aquest
2: sí, vi. De fet, el vent que tenim avui no és tramuntana, ara ja és marinada. Noteu que ens ve del mar? Es va posant sobre la pell dels raïms, creiem, i és el que fa que després tingui aquest gust lleugerament saladet.
1: Ara pensava que estem gaudint d'aquest vi i ho dèiem, no? Que també ens connecta amb nosaltres, no? Amb aquest gaudi mediterrani, però sí que és veritat que cada vegada les xifres o les dades que tenim diuen que cada vegada bevem menys vi a Catalunya i arreu del món. Com t'expliques aquesta davallada del consum de vi?
2: Jo crec que en general la gent es cuida més i llavors molt del vi que es consumia s'ha deixat de consumir en aquest sentit. En canvi, jo crec que la gent els dies importants, no?, continua bevent. També crec que hi ha un coneixement molt més profund del vi, que no és imprescindible per beure vi, saber-ne molt, però sí que els vins són molt bons. I per altra banda, tinc la meva hipòtesi de que el jovent comença a beure vi quan convida els amics a sopar a casa. Mm-hmm. I llavors, perquè el vi és font de connexió, val? Sí. Històricament, a la vida dels humans, hi ha un senyor que va escriure un llibre que es diu Borratxos, que és un assaig, encara que el títol no ho sembli, on t'explica que probablement el vi ha tingut un paper de lubricant social. És a dir, els humans som llestos, però tampoc tant. Som forts, però tampoc tant. El que ens fa potents és que som socials. I ser socials, doncs, a vegades és complicat. En canvi, amb una mica de vi, ja se'n parlaven els simpòsiums, no?, el que era com l'equivalent del palco del Bernabéu o el de la tribuna del Camp del Barça, no?, que és on es decideixen coses abans de que es decideixin coses, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
2: Doncs en aquests simpòsiums hi havia una persona que es dedicava a barrejar l'aigua amb el vi a la quantitat adequada.
1: Justa,
2: Sí, perquè funcionés com a lubricant social. Llavors, amb això, que el jovent, quan comença a socialitzar des d'ells mateixos, no?, des de casa, no?, jo tinc l'hipòtesi que és quan es comença a beure vi.

0: ja et dic, no hi ha estudis sobre això, però
1: la teva
0: ho he vist empíricament.
1: Sí, sí. Creus per això que el vi potser l'hauríem de donar-li menys solemnitat de la que li hem donat?
0: I tant. El vi és joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida per voler-lo explicar cada cop millor. Uh-huh. L'hem convertit en una cosa que fa por. En moments complicats, el que m'ha salvat realment era passar temps amb els amics i les amigues. I solia ser dinant.
1: Al costat de... menjant.
0: Llavors, és a dir, que està molt bé que tinguem el cos físic estupendo, però també la connexió, no? En un món on la connexió cada vegada és més complicada. Tenim per una banda la Covid, que va fer un canvi de paradigma, no?, en com ens relacionem, i també totes les xarxes, els telèfons, cada persona està cada vegada més aïllada. Mm-hmm. Llavors jo crec que la connexió és molt important.
1: Ara pensava que una manera potser de mitigar aquesta caiguda del consum de vi també seria, doncs, ensenyar, no? Ensenyar on sou i qui sou, no? Pensava en l'enoturisme, no? Cada vegada, diguéssim, més important, o que d'aquí una setmana clavada, el dia 12 de setembre, per exemple, aquí a Can Espel feu la Verema a l'Antiga, no?
0: Sí,
1: això?
0: La festa de la Verema a l'Antiga és una festa que fem... on fem, collim raïms, els trepitgem amb els peus, fem most amb una premsa, i forma part d'un projecte de connexió entre allò que és l'agricultura i la societat, no? Per mi crec que és molt important unir ponts entre allò rural i allò urbà, perquè crec que amb els temps que venen, com més connectats estiguem i millor ens entenguem els uns als altres, millors decisions de futur podrem prendre, sobretot en tema de riscos amb el canvi climàtic, d'incendis i d'altres coses. I la millor manera de fer-ho és fer-ho d'una manera lúdica, no?, que seria aquesta. I a part de la Festa de la Verema, també fem altres visites per poder explicar el nostre projecte, i com per exemple aquí on estem ara.
1: Doncs Anna Espelt, biòloga, enòloga i novena generació de viticultors a Can Espelt, que fa vi des de fa 26 anys a Vilajuïga, no?, que és la seu de Can Espelt, de l'Alt Empordà, i ara estem, com dèiem, doncs aquí, no?, al Parc Natural del Cap de Creus, amb aquest fantàstic paisatge i amb aquest mosaic. Moltes gràcies, Anna, de veritat. Com sempre, parlar amb tu, escoltar-te. Bona verema, sobretot, que encara queda feina. Ara falta fer-lo, aquest vi, eh?
0: Sí, encara tot just l'estem collint.
1: Exacte.
0: I començant a elaborar. Sí.
1: Sí, sí. Molt bona feina. Gràcies.
2: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: He conegut a Wojtyła.
0: Sí.
4: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el francès, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
0: Un rector d'església
4: fet papa.
3: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
4: No sóc molt religiós, francament no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte. Molt respecte, i sempre he tratat tota la cosa molt bé, igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: Meloni és una persona amb atributs.
5: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
4: Lideratge, sí.
3: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
1: I aquesta temporada, per suposat que escoltarem el Salvador García Arbós, que es convertirà en l'autor de l'enciclopèdia segurament més singular i crítica del món gastronòmic. Nosaltres l'hem titulada La Badopèdia, perquè no sé si sabeu que el Salvador García Arbós, el seu sobrenom, o així li diem als amics, és Badó. Per això l'hem titulada La Badopèdia. I la primera entrada, doncs, està dedicada a elles mateixes, a les enciclopèdies.
0: La Badopèdia.
2: Siguem francs. Quan fa que no mireu una enciclopèdia de paper? Cada cop que vaig a la deixalleria faig un cop d'ull al contenidor de paper per veure els darrers sacrilegis. En general, tot sigui dit, hi ha llibres indultats en un pedrís. A la fossa comuna hi veig volums d'enciclopèdies llançats amb menys preu. N'hi ha de catalanes, d'Espasa, de Larús, de Cretsa. Els llibreters de vell no volen sentir ni parlar d'enciclopèdies generalistes. Segons quines, d'art i d'alguna de ciència, són salvades. Serveixen per alguna cosa les enciclopèdies? Els mobles d'IKEA no estan pensats per aguantar el pes de gaire llibres. La gent tampoc està disposada a aguantar els pesats toms de cada volum. Els quilos i l'envolum són un factor limitant. Costa portar-la al tren, al vàter o al llit. I les de cuina? Si són en un sol llibre, encara. He vist que aguanten el preu i la demanda al gran llibre de la cuina catalana de Lledonosa i el corpus de la cuina catalana. En canvi, el prestigiós i bla, bla, bla, bla, Larús Astronòmica, el venen al preu de saldo a Iberlibro. I tan car que el vaig pagar de nou. El contingut ha caducat per massa pretensiós. Si entenem per enciclopèdia, on hi ha tot el coneixement, i quan dic tot, vull dir tot, només el podeu trobar a l'exquisit restaurant caníbal a Berlín i al ciberespai.

0: Senyora Amor.
1: Gerard Jubany, ben tornat.
2: Gràcies. Igualment, molt bé.
1: Havíem promès que escoltaríem les experiències gastronòmiques del nostre equip de proveïdors, que anirem escoltant, per cert, durant tota la temporada.
2: Sí, sí, perquè en tenim molts, de proveïdors, en aquest programa, en aquest restaurant. I aquest estiu han voltat força i, sobretot, no han parat de menjar.
1: Clar, no esperava menys. Tu, per cert, ara pensava, quina ha sigut la teva, no sé, experiència gastronòmica de l'estiu, alguna cosa memorable que t'hagi passat?
2: Home, memorable. Així, com a cosa diferent, mira, sí. ara presumiré una mica.
1: Sí,
2: he de dir que vaig guanyar el... No vaig guanyar, vaig quedar segon al concurs de pastissos del poble de la Vall d'Aran, on solem passar l'estiu.
1: Què dius?
2: Què et sembla?
1: Quants participants hi havia?
2: No érem dos.
1: No éreu dos,
2: És el que estava sospitant, sí, que érem dos i vaig quedar segon. No, n'hi havia 14.
1: Ah,
2: alerta, n'hi havia 14. N'hi havia 14 i, mira, em vaig animar a participar-hi. No en tinc ni idea, no tinc cap habilitat especial per la cuina, ni molt menys per el tema de les postres. Però, i pastissos i tot això. Però m'hi vaig ficar i, mira, vam fer un pastís de poma així barrejant un parell o tres de receptes i fruits secs i fruita vermella.
1: I era bo.
2: I era bo.
1: No és difícil la pastisseria.
2: Després, com que era la festa major del poble, el van repartir entre tota la gent que havia anat allà i que jo sàpiga que no hi va haver cap intoxicat ni res d'això.
1: Escolta, doncs, felicitats.
2: Gràcies.
1: Quan sigui el teu aniversari ens el
2: gràcies,
1: portaràs.
2: Gràcies, ja el portaré. Sí. I tu què? Quina ha sigut la teva experiència gastronòmica de l'estiu?
1: A veure, mira, ara pensava, que ja ho saps que tu castigueixo a Castellfort, que és un petit poble, vora els 200 habitants a la comarca dels Ports, al País Valencià, i jo quan vaig allà somio amb dues coses. La primera és el pa del forn de Castellfort, que només hi ha un forn, òbviament, i el pa és excepcional. Només hi ha un tipus de pa, Vull dir, tu vas allà, compres la barra que hi ha i ja està.
2: Doncs sort que és bo.
1: El Daniel Jordà li haurem d'ensenyar, però és molt cruixent, llavors esmorzar amb allò...
2: Et desperta.
1: Sí. Pa amb tomàquet, oli i aquell pa. I després la patata, perquè la patata de Castellfort és molt bona.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí. I llavors la meva mare la fa al forn amb pell, oli, sal, pebre vermell... I ja està.
2: I no cal complicar-se més la vida.
1: És que la patata, quan és bona, és molt bona. I això ho somio, encara ho somio ara.
2: Molt bé.
1: Però bé, nosaltres no anem els protagonistes, tot això. Anem a per ells, pels nostres col·laboradors.
2: Si vols, comencem per l'Òscar Guayabero.
1: Oh, i tant, el nostre dissenyador de capçalera, que continuarem fent aquesta secció tan interessant que es diu Igualment Diferents, on descobrim com diferents cultures del món doncs, van trobant solucions particulars per cuinar els mateixos productes, això farem amb l'Òscar.
2: Aquest estiu no s'han anat a trobar una cultura gaire llunyana, ha estat a Izcaray, això és la Rioja Alavesa, on s'ha fet un far de menjar piparres, amb tempura.
3: Oh. Vam estar uns dies a Izcaray, a un poble de la Rioja Alavesa, i a part d'estar-se molt fresquet i de ser un lloc preciós, com tots aquests pobles, hi ha molta tradició de sortir de tapes o de potes, i em va sorprendre la tapa, concretament, de les piparres amb tempura. Les piparres són aquestes mena de guindilles, que hi ha algunes que piquen i altres que no, com els pimientos del padrón, i en un dels jocs que vam anar les feien amb tempura i les vaig trobar delicioses. De fet, ho hem reproduït a casa i queda bastant bé. Han de ser piparres fresques, cosa que no és fàcil de trobar aquí, però en vam comprar algunes allà, les vam portar a casa i les vam fer i queden delicioses.
2: La temporada que ve, quan tornem a fer això d'explicar l'experiència gastronòmica de l'estiu, obligarem els proveïdors a que ens portin totes aquestes coses que han tastat.
1: Sí, sí, és una bona idea. L'armadora de la Barceloneta, Cristina Caparrós, que aquesta temporada continuarem descobrint que hi ha vida més enllà del salmó, i suposo que ha anat de peix, no?, el seu estiu.
2: Predica amb l'exemple, perquè ha aprofitat els seus dies de vacances per menjar, redoble de tambors, molt peix.
4: Jo aquest estiu he decidit apostar per redescobrir el que tinc més a prop. El territori, les persones, les històries, els productes. He menjat suquet de pescadors amb el Lorenzo i l'Antonio al moll, que els podreu veure a les gastrosàvies. He menjat peix espasa a Vilanova amb l'Àngel Molina, rajada, la rajada del menú de cada dia amb els meus pares, la meva mare, la meva germana. Uns entrants de tonyina espectaculars al Tancat de Codorniu amb en Marc, l'arròs negre de la Núria Mai, les tallarines d'en Teo i d'en Max, la sípia amb patates de la Lola i el Pol, el descobrir vinagres de bot amb la Jordina. Al final hem fet tot allò que teníem moltes ganes de fer amb calma, amb cura i amb molt d'amor.

0: I la Carme Gasull, que també vindrà al restaurant Caníbal i que continuarà reivindicant, ja ho saps, Jovany, doncs això, la importància del servei, no?, del servei de sala dels restaurants i dels bars, eh? On ha estat aquest estiu? A veure.
1: Vols que et digui on ha anat? Doncs ha anat a la Quinta Forca. I no vull dir que se n'hagi anat a l'altra punta del món, sinó fins a Nulles, a l'Alt Camp, on hi ha un restaurant, que es diu així, la Quinta Forca, que fa cuina ecològica i de proximitat.
2: Aquest estiu he visitat la Quinta Forca, el restaurant d'en Xavier Fabra i la Fina Domingo a la pedania de Casafort, a Nulles, comarca tarragonina de l'Alt Camp. Res a veure amb un lloc extremadament llunyà o de difícil accés, tot al contrari. És un refugi rural, una taula càlida, una casa de menjars que celebra el territori i la seva essència, que ret homenatge a les nostres àvies i a les nostres mares, que ens varen ensenyar que cuinar és, sobretot, un acte d'amor.
0: Li vaig estar fa molts anys a la Quinta Forca fent una calçotada, ara recordo.
1: Però, ah, sí?
0: Bé,
1: va valer la pena anar fins a la Quinta Forca.
0: I tant, i tant. No deuen haver coincidit molt amb Temo, amb en Xevi Miró, que sempre va una miqueta més lluny, que és el nostre expert formatger, i això que som veïns, eh? Però amb en Xevi continuarem, fent una immersió en el món dels formatges artesans catalans, i on ha estat aquest estiu, ell?
1: Doncs aquests mesos ha estat a França, on tampoc hi fan mals formatges, eh, a França.
0: No.
1: A la zona, concretament, a veure si ho dic bé, de Poitou. Poitou. I allà hi ha descobert un pastís de formatge que diu que l'han encisat.
3: La troballa gastronòmica d'aquest estiu, un pastís que va arribar de l'espai exterior. Es diu Tocteau Fromager i és típic de Poitou, al centre-oest de França. Té forma d'ovni. Té una capa negra, cremada, i per dins és blanc i esponjós. És com una mena de pa de pessic fet amb formatge de cabra. Només em vaig comprar un i de seguida me'n vaig penedir.
0: No sé tu, però jo quan dic formatge sovint penso en vi, mira, no sé. I poques coses tan plaents tenim en aquest restaurant com escoltar Ferran Centella, sempre que ens parla de vins i de begudes.
1: Doncs mira, en Ferran sí que se n'ha anat a la Quinta Forca, però de veritat, perquè ha estat a Santiago de Xile, on s'ha fet un homenatge a un restaurant de peix que es diu La Calma.
4: Aquest estiu he viscut una de les meves experiències gastronòmiques, però de la vida. Es tracta d'un restaurant a Santiago de Chile que es diu La Calma i és un restaurant de peix i marisc autòcton i local xilè de tota la costa nord-sud, una costa molt llarga del Pacífic amb mariscs que no havia vist mai, no? I amb sabors que desconeixia. Llavors, no? La sorpresa, lo desconegut, el sabor intens d'aquest marisc ha sigut, sens dubte, l'experiència gastronòmica de l'estiu.
0: Que bé. Això ens queda una mica més lluny. No crec que hi anem properament, però ens ho apuntem. Escolta, el Centelles, per cert, continuarà fent parella amb el mestre forner Daniel Jordà,
1: home,
0: això sí.
1: Mira, lluny de destinacions estridents, el nostre forner de capçalera ha estat a l'aldea gallega d'on és la seva dona. I en allà què hi va fer? Què diries que hi va fer, el Daniel Jordà?
0: És que no pot descansar.
1: No, o sigui, hi va fer pa.
0: Va fer pa, ai.
5: Aquest estiu, de nou, vaig anar a l'aldea gallega de la meva dona. Vaig poder anar a fer pa amb alguna de les dones que encara fa el pa a casa seva i no el compra als diferents forners que passen per davant de la porta de casa seva amb la furgoneta i tant. Li vaig ensenyar coses que ella no sabia, ella em va ensenyar coses a mi i va ser molt agradable. Una cosa em va agradar va ser quan posen el pa al forn, diuen una oració: San Vicente, pan creciente, San Juan, que haga buen pan, Dios te críe, Dios te cueza y Dios te haga buen pan de mesa.
0: Dios te cueza.
1: Veus? Sí, no sé si és bo o dolent, això.
0: No ho sé. Ai, senyor, aquesta temporada, això sí, continuarem escoltant l'arqueòloga i historiadora de la cuina, Sandra Lozano, però mira, farem una cosa diferent.
1: A veure.
0: Que és que entrarem a les universitats per preguntar-nos quins temes interessen a la recerca universitària que relacionen el menjar amb la filosofia, amb l'arqueologia, amb la història. A veure, descobrirem amb ella aquesta temporada, ella que està dins la universitat treballant cada dia.
1: Doncs, de moment, el que descobrim ella durant les vacances és un plat caribeny, perquè sí, ha estat al Carib.
0: Sí, sí.
1: Ja vam anunciar que marxava a excavar a l'illa de Bonaire, a excavar les restes d'un magatzem de contraband. El plat caribeny que ha descobert es diu Funchi.
0: Funchi.
6: Aquest estiu vaig anar a l'illa de Bonaire, al Carib, i vaig tenir l'oportunitat de tastar el Funchi. que és una mica semblant a la polenta italiana. És un aliment bàsic que es pot menjar bullit o fregit i que es cuina amb farina de blat de moro. Jo el vaig menjar al poble de Rincón, a l'interior de l'illa de Bonaire, durant una festa popular, acompanyat d'un estofat de cabrito, és a dir, cabra. L'ambient, el lloc, la gent, no sé, tot va fer que fos el menjar més especial d'aquest estiu.
0: Bé, Marc Casanovas, que ja ho saps, que amb això de ganivets, càmera i acció ens explica doncs quines són les sèries, els documentals, les pel·lícules sobre gastronomia que no ens podem perdre.
1: Doncs ens ha tornat reivindicatiu de les vacances en Marc i amb ganes d'obrir un debat territorial a Catalunya perquè es declara un gran defensor del sud.
7: Aquest estiu, com la majoria d'estius, hem cuinat més a casa que no pas hem anat a restaurants, hem cuinat molts peixos, que sempre més o menys ens ha sortit igual, i hem cuinat molts arrossos i moltes fideuades que sempre han sortit diferent. També hem tingut una gran experiència provant la picada dels musclos a la marinera i l'arròs a banda dels Amics del Mar a l'Ampolla, segurament un dels restaurants que més destaco d'aquest estiu, i m'adono per xarxes que la gent busca molt l'essència de l'estiu al nord, a la Costa Brava, i jo personalment suposo que em faig gran, però cada vegada trobo més l'essència de l'estiu al sud. Soc un gran sudista gastronòmic estiuenc i defenso molt el sud per davant del nord. Ho sento si és una provocació, però és com ho sento.
0: Bé, una mica reivindicatiu, ara pensava, el Marc també, ara ens consta, però també ho és a vegades una mica el periodista Arturo Puente, que sí, ens examina qui remena les cireres en la indústria alimentària catalana, també ho farem, eh?
1: De fet, no para ni a l'estiu de pensar i investigar les empreses dedicades al sector de l'alimentació. Mira què ens diu de Pesca Nova.
8: Aquest estiu que hem sapigut que Pesca Nova, l'empresa gallega, retirava finalment el seu projecte de fer una factoria de pop després de molt de temps investigant. Jo m'he recordat de la gran piscifactoria de tonyina vermella que teníem que tenim a l'Ametlla, a les Terres de l'Ebre. És de Balfagó, de Tonyines Balfagó. És un avenç, no?, de la piscicultura i una de les tècniques per tenir aquesta espècie i poder-la menjar sense haver de preocupar-nos per la seva sobrepesca, que està molt bé i que, a més, Balfagó permet anar a visitar-la, fins i tot en una visita que permet nedar amb les tonyines. Una experiència potser no apta per tots els gustos, però que a algunes persones els pot agradar molt.
9: Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí.
0: I continuem guardant taula, òbviament, a Filip Rahol, que és el nostre crític de capçalera.
1: Sí, doncs sí. Ara el sentirem explicant les seves vacances gastronòmiques. Agafeu paper i bolígraf per anotar tots els restaurants que ha visitat, perquè és impossible memoritzar-los. Això sí, tots catalans, eh? Ai. Endavant, Filip.
10: Oh, doncs aquest estiu m'he quedat a Barcelona i a Catalunya. He volgut visitar un restaurant que ja coneixia, i és molt important repetir aquest restaurant perquè han tingut el mèrit de quedar-se obert durant part de l'estiu, almenys. I he tornat a l'Arrabal, al Suculent, a l'Humo de les Valls, al Cruz, al Teòric, a l'Algadí del Delta, al Sake Bar de Dos Palillos, a la Taverna Noroeste, al Mediamanga, al Motel, al Vilagut, a l'Aliança d'Anglès, a la Venta, al Gluc, i he descobert la cuina tradicional del Veracruz, el nou Casaplatos i fa poc el Truc d'Agramunt, que no és molt conegut, però segurament el més interessant que hi ha a la comarca. Fins i tot he arribat fins a l'Hostal del Pinós, que més que mèrit gastronòmic destacable, té el mèrit de ser el restaurant més antic de Catalunya des de fa 4 o 5 segles. I té la seva gràcia amb el seu menú i omplen cada dia.
0: M'agafa quan escolto el Rahol, com es diu allò, el FOMO. Mm. És tot allò que t'estàs perdent. Tots els restaurants que no has tingut temps d'anar i que...
1: Sí, sí, que, sí, sí, que estic perdent el temps. Sí, per què no puc anar a tots aquests restaurants?
0: Sí. Va, i acabem amb un dels proveïdors més veterans del caníbal, que és el Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, que aquesta temporada, mira, ens hem proposat desmentir els enganys, desmentir les notícies falses sobre l'alimentació amb una secció que hem titulat Un porró de ciència.
1: Mira, et puc dir que en Massaners entra en competència directa amb en Rigol pel que fa a quantitat i qualitat, sobretot de restaurants visitats durant l'estiu. I això que diu que ha fet unes vacances curtes.
11: Vacances curtes aquest any. Dues escapades. Una a Tarragona per veure l'eclipsi i també per anar a dos restaurants tan diferents com amics propers i imprescindibles. El Terrat del Mojacuac i el Barquet de la família Soler, on el David Soler fa cuina marinera i uns romescos al·lucinants. També el Malet de Romer per veure la Gessa. I una escapada als Altos de Tebejos, al Teide, a tastar bons vins que s'estan fent allà, i on l'Antonio, de més de 90 i tants anys, ens va ensenyar a fer mojo picón. Per cert, un cosí germà, podríem dir, del romesco.
0: Sempre connectant amb la història, que està bé.
1: Déu-n'hi-do, també, les vacances del Massaners, eh?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Pocs està quiet.
0: Ai, ens en caldran molts més estius, eh?, per tastar tot això.
1: Sí. Què, acabem amb l'especialitat, no?
0: Acabem. Ja saps que ens agrada. Acaba amb la recomanació d'un restaurant, però, escolta, mira, aquesta temporada, mira que portem temporades, eh?, escoltant els mateixos restauradors. Oh. Però ho farem una miqueta diferent, això, eh?, perquè la recomanació de bars i restaurants on val la pena entaular-se ens la farà cada setmana algú conegut o desconegut amb sensibilitat pel bon menjar, eh? Escoltarem periodistes, músics, pots participar algun dia, si vols, sí. Actors, pagesos, nens, algun nen també. I mira, avui comencem amb l'escriptora Eva Baltasar, que ens recomana el Tarambana de Cardedeu.
1: Home!
0: Clar, home, tu com a cardedeuenc el coneixes, el Tarambana?
1: Bé, és el local de referència.
0: Sí, mira, això més o menys per aquí va ella, eh? Diu que és un lloc on anar, a Cardedeu.
1: Totalment.
0: Va, doncs l'escoltem a l'Eva Baltasar. Adéu, Jovany, eh?
1: Adéu.
0: Ens veiem diumenge vinent.
12: Hola, sóc Eva Baltasar, sóc escriptora, i un dels restaurants on m'agrada anar és precisament un de Cardedeu, el poble on visc. És el Tarambana, és restaurant, però jo diria que funciona també com a centre cultural del poble. Jo hi he anat a fer totes les presentacions dels meus llibres, hi he anat com a públic expectant a d'altres presentacions, hi he anat a concerts, i tot el que tenen a la carta, un menú de migdia, és que el pots triar amb els ulls tancats, perquè l'encertes sempre. Cuinen molt bé, tot és boníssim, i sobretot el que valoro molt és que hi ha molt de producte de proximitat, de quilòmetre zero, no?, a les fleques del poble, de pagesos de la contrada, de ramaders, i ja et dic, pots anar-hi qualsevol dia, qualsevol hora, mengis el que mengis, en surts contentíssima.
0: I fins aquí el primer caníbal de la temporada. Nosaltres tornem això diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
13: El vi és joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida. Per voler-lo explicar cada cop millor, l'hem convertit en una cosa que fa por. En un context més tranquil, la gent disfruta moltíssim amb el vi.

0: Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
1: Catalunya Ràdio.
2: Saxònia-Anhalt pot portar l'extrema dreta al poder pel primer cop a Alemanya des de Hitler. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
2: Alternativa per Alemanya, que ha crescut en bona part pel malestar de la població amb els partits que governen de tota la vida, té la victòria a tocar en unes eleccions legislatives locals però de transcendència estatal i potser també global. De fet, no es discuteix la seva victòria, que es dona per feta, sinó si aconseguiran la majoria absoluta. Les urnes han obert fa 6 hores, a les 8 tancaran a les 6 de la tarda i de moment la participació va camí de rècord. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. Si es manté la tendència, podrien ser els millors resultats de participació del darrers 30 anys. És la prova de l'expectació i de la transcendència d'aquestes eleccions. La població és conscient del que està en joc i així sembla que es reflectirà a les urnes.
2: Encara a l'exterior, pendents de la reunió a Kiev de Volodymyr Zelensky amb els emissaris de Donald Trump, l'endemà de trobar-se amb Vladimir Putin a Moscou, de seguida ens ho explica la Cristina Solies, i de l'Orient Mitjà, més atacs a l'estret d'Hormuz i nous bombardejos d'Israel al sud del Líban. Per cert, el nostre corresponsal, en Jordi Brascó, ens parlarà dels esforços del govern de Netanyahu per hebraïtzar Jerusalem i esborrar el rastre palestí.
4: Israel no busca canviar la mentalitat dels locals. Vol canviar la imatge de Jerusalem que s'enduran els que vinguin de visita. La imatge d'una ciutat totalment israeliana.
2: Crònica internacional, a banda, dues coses que ens afecten a la butxaca. Els que tingueu canalla segur que ho heu començat a notar dos dies de l'inici del curs. L'OCU ha calculat que de mitjana, durant tot l'any, l'escola per fill costa 3.000 euros, comptant, entre altres, material, llibres, matrícules i menjador. Sobre això últim, el menjador, les famílies reclamen preus més barats i anar cap a la gratuïtat.
5: Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar.
2: L'altra cosa que afecta la butxaca, es disparen els préstecs al consum a famílies i particulars. Un 11% més aquest juliol que fa un any. Les vacances han estat un dels motius principals per endeutar-se. Els experts en hipoteques en fan aquest perfil.
6: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
2: I acabarem l'informatiu amb una història d'amor de Nanni Moretti.
7: Raccontare la storia più urgente per me.
2: Una història de trobades i comiats, de segones oportunitats, que el veterà director italià ha presentat a la Mostra de Cinema de Venècia. Avui juga el Barça, juga l'Espanyol, el futbol entenc que és el protagonista al Catalunya Migdia Esports, amb permís de Toni Bou. Sí. Xavi Soler, molt bon dia.
8: Sí, amb molt permís de Toni Bou. D'entrada, ja ho sabeu, tenim tota una tarda plena de transmissions a partir d'un quart de cinc aquest València-Barça. A les 9, l'Espanyol que rep el Sevilla i entremig una final de la Supercopa de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Però abans haurem de parlar de la notícia que ja hem d'explicar dues vegades sempre cada any, que són els dos títols mundials que guanya Toni Bou. Avui s'assegura matemàticament el campionat del món de trial a l'aire lliure, 40è títol en 20 anys de l'esportista català amb més títols, sens dubte.
2: Situació a les carreteres ara mateix. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, David. Doncs atenció, perquè hi ha retencions a la Roca del Vallès a causa d'un accident en sentit sud. Concretament són 5 quilòmetres de cua i hi ha dos carrils tallats. Se'n ressenten la C60 a la Roca en sentit nord i també la BV-5105 en sentit cap a la Roca, cap a la C60. També hi ha retencions a la B23 a Molins de Rei en sentit nord i a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Està sent un cap de setmana dur pel que fa a la calor, temperatures extremes, activades les alertes per risc d'incendi. Després ho ampliarem. Això fins quan, Enric Agut? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs bé, aquesta és molt possiblement l'última gran calorada, situació donada calor de la temporada, perquè a partir de dimecres això canvia. Portem uns dies de rècords, de calor intensa, temperatures de 40 graus en alguns indrets. Ja portem 23 dies amb 40 graus a Catalunya, de manera així anàrquica durant l'estiu, molts dies de 40 graus. Avui és un d'ells. Ja s'ha arribat i són les dues del migdia als 40 graus al Montmell, al Baix Penedès, als 40 al Pantà de Siurana, a Torroja del Priorat, a la comarca del Priorat, i més que en cauran aquesta tarda. Però bé, el que comentava, a partir d'aquest dimecres canvia la situació, les temperatures baixaran clarament, 10 graus a comarques interior, també a muntanya, i passarem a valors més normals per l'època de l'any. I compte, perquè aquesta baixada de la temperatura dimecres vindrà acompanyada de ruixats i tempestes, i algunes podran ser fortes.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: 2:05. Saxònia-Anhalt vota avui en unes eleccions decisives, no només per aquest estat federal alemany, sinó també per tota Alemanya, i sota l'atenta mirada d'Europa. Si guanyés Alternativa per Alemanya, favorita amb molta diferència a tots els sondejos, seria el primer cop des de la Segona Guerra Mundial que un partit d'extrema dreta accedeix al poder a la República Federal. Els col·legis electorals han obert a les 8 del matí i tancaran a les 6 de la tarda en una jornada de gran transcendència i també d'alta participació. Al migdia ja superava el 35%. Tenim un enviat especial a Magdeburg, que és en Jordi Regàs. Explica'ns. Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Amb un 41% d'intenció de vot, Alternativa per Alemanya sap que avui guanyarà les eleccions. La incògnita és si en tindran prou per formar govern. Han fet una campanya basada sobretot en les xarxes socials. En els actes de carrer han repartit cervesa i han muntat festes familiars. Ulrich Siegmund, candidat del partit, en el míting de tancament ha demanat un últim esforç.
13: Us he promès una campanya electoral que Alemanya no havia viscut mai, i això és el que hem aconseguit, fent-nos costat aquí a Saxònia-Anhalt. Ara començo de veritat, amics meus. Deixeu-nos escriure la història. Deixeu-nos recuperar el nostre país.
12: La líder del partit, Alice Weidel, ja ha anunciat el primer que faran si arriben al govern.
14: Quan siguem al govern, hissarem la bandera negra, vermella i daurada a tots els edificis governamentals, a totes les escoles, a tot arreu.
12: Mentrestant, la població, que no votarà a l'extrema dreta, veu la situació amb preocupació, com en Robin, pare de dos fills.
15: En tot cas, estic preocupat. Tinc dos nens i quan m'imagino un partit com Alternativa per Alemanya aconseguint tants vots a Saxònia-Anhalt, és un motiu de preocupació.
12: Els immigrants també estan espantats. Said Said, de l'Associació d'Ajuda als Refugiats de Saxònia-Anhalt.
16: Die Berichte, die wir mitbekommen...
17: Les notícies que ens arriben de les persones és que estan amoïnats i tenen por. Ja n'hi ha uns quants que s'estan rumiant a quin altre estat federal o a quina ciutat marxaran. Parlo de gent que viu aquí des de fa anys.
12: La incògnita resultarà aquest vespre. Pocs cops Alemanya i tota Europa havien estat tan pendents d'unes eleccions regionals.
2: Si Alternativa per Alemanya guanya per majoria absoluta, ja estarà tot fet, governarà en solitari l'extrema dreta, però si no és així, i amb l'anomenat cordó sanitari darrere fons, Jordi, quins escenaris s'obren?
12: A veure, el que faria falta és que tots els altres partits s'ajuntessin per votar un altre candidat, que seria, per vots, el del Partit Conservador, la CDU. És l'única opció. El desig dels conservadors seria formar aquesta coalició només amb el Partit dels Verds i els socialistes de l'SPD. Però potser també cal l'Esquerra Radical, amb la qual fins ara han dit que no volen comptar. Die Linke, l'Esquerra Radical, ja ha dit que estan disposats a negociar. I potser la sortida acabarà sent un suport puntual als conservadors per nomenar el ministre president i potser més endavant els pressupostos. No és el panorama que voldrien els conservadors, perquè són conscients que el govern que en sortirà serà feble i de cara al futur encara els agrada menys, perquè temen que els seus votants continuïn fugint cap a l'extrema dreta. Però si volen evitar que Alternativa per Alemanya governi, no els queden més opcions.
2: Jordi, gràcies. Anirem seguint amb tu tot el que passi a Saxònia-Anhalt. Recordem-ho, els col·legis tanquen a les 6 de la tarda. Jordi, gràcies, bon dia.
12: Adeu, bon dia.
2: A Ceuta, la policia ha detingut 21 migrants acusats de pedregar una patrulla militar i diversos guàrdies civils sense que hi hagi hagut ferits. Maria Núria Rebelle.
18: Bon dia. Els incidents van passar ahir la nit al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Segons han indicat fonts policials, inicialment s'estaven barallant entre ells, però després van començar a llançar pedres contra una patrulla de les Forces Armades. També van llançar objectes contra diversos agents de la Guàrdia Civil que van intervenir en l'episodi. Una estrella 300 persones s'han concentrat aquest migdia a la ciutat autònoma i han tornat a demanar l'expulsió dels migrants.
2: En l'àmbit polític creix el xoc entre el govern espanyol i el govern de la ciutat, del PP, per la ubicació de les persones migrants. L'endemà que el Ministeri de Transports assumís el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un campament, el ministre de Política Territorial retreu falta de col·laboració i adverteix que la situació es pot cronificar. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
19: Bon dia. El també ministre encarregat del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, admet que hi ha malestar entre els veïns, però recorda que sense espais per ubicar els migrants no hi haurà solucions i acusa el PP de posar pals a les rodes. Són declaracions a Televisió Espanyola.
20: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
19: Des del PP rebutgen cap boicot i culpen la Moncloa de girar l'esquena als veïns al president de la ciutat, Juan Jesús Vivas. Sentim Carmen Funes.
21: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio. Y algo que nos parece tremendamente grave, y es que el mando único se está dedicando más a hacerle oposición al gobierno de Ceuta que a resolver el problema.
19: I per demostrar que tanquen files amb Vivas en el seu xoc amb la Moncloa, Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics del PP l'acompanyaran en un acte amb la premsa demà a Madrid.
2: Gràcies, Dani. De Ceuta també n'ha parlat un cop més Donald Trump. Aquesta matinada, la seva xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha tornat a carregar contra el govern espanyol. L'acusa d'haver perdut el control, diu, de la frontera amb el Marroc. Trump qualifica de molt trist el que està passant a Espanya. 2:11 del migdia, la tornada a l'escola a Catalunya costarà gairebé 3.000 euros per fill, concretament 2.994. És la despesa mitjana per curs que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar, entre d'altres. De fet, Catalunya és la segona comunitat autònoma on el cost és més alt, després de Madrid, amb 3.512 euros, Maria Costa.
22: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros, els de primària entre 31 i 210 euros, els de secundària entre 43 i 329 i els de batxillerat entre 93 i 509 euros. Ho explica la directora de màrqueting de Bacus, Sílvia San José.
23: El preu pot ser lleugerament superior, per dos motius. L'actualització anual dels preus i també per la incorporació de noves edicions en alguns títols. Com que no tots els centres han renovat els seus llibres, l'impacte varia una mica segons el cas, però en els centres que sí que han pogut adoptar les noves edicions, l'increment està al voltant del 3%.
22: Els preus del material escolar han augmentat un 5% respecte a l'any passat. El cost infantil i primària es mou en una forquilla entre 35 i 75 euros. A batxillerat, entre els 80 i els 100. Als centres públics, el cost del servei de menjador s'enfila als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les associacions de famílies de alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
24: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ells a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
22: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
2: Els préstecs al consum no paren de créixer. Aquest juliol les famílies i els particulars han demanat un 11% més de diners que fa un any. En total, al conjunt de l'Estat ja s'han concedit més de 120.000 milions d'euros i entre els principals motius per endeutar-se ja les vacances, Cristian Roldán.
25: Gairebé 2 de cada 10 préstecs que es demanen són per fer viatges durant l'estiu. El president de l'Organització de Consumidors FACO a Catalunya, Gerard Hernández, reconeix que han augmentat molt les consultes sobre aquests deutes.
26: Ha estat un increment, no, d'aquestes consultes, tant condicions draconianes, no, d'interessos elevats, de comissions per tot arreu, que volen amortitzar i els cobren un dineral.
25: L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, assegura a Catalunya Ràdio que molts joves recorren aquests productes davant la frustració que els provoca no poder accedir a un habitatge.
27: Les persones estan molt desmotivades per realment que estalvin, no arriben amb aquest increment constant del preu de la vivenda i totes les dificultats que hi ha per la concessió d'hipoteques, i aquesta desmotivació a l'estalvi al mig llarg plaç fa que necessitin compensacions amb a econòmiques o lúdiques de manera immediata que el motivin.
25: Davant d'aquesta situació, l'Associació d'Usuaris Asofin reclama al govern espanyol que limiti aquests interessos abusius. Antonio Gallardo és economista de l'entitat.
0: Existen operaciones de préstamo que parece que están diseñadas más para la no devolución del mismo, para que haya problemas y que acumulen intereses de demora.
25: Els experts alerten que contractar aquest tipus de crèdits dificulta també que els bancs ens concedeixin hipoteques, d'una banda perquè afecta la capacitat d'endeutament i d'una altra perquè dibuixa un perfil de client poc estalviador.
2: Un quart de tres, recuperem la crònica internacional. En marxa aquesta hora a Kiev, la reunió entre Volodymyr Zelensky i els emissaris de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, per mirar de posar fi al conflicte d'Ucraïna. És la primera vegada que els negociadors dels Estats Units visiten la capital d'Ucraïna després de trobar-se ahir amb el Kremlin amb Vladimir Putin. El president rus no es va moure ni un mil·límetre de la seva posició i els va insistir que Rússia està guanyant la guerra. Anem a Moscou amb la nostra corresponsal, Cristina Solies. Bon dia.
3: Bon dia. Inicialment, els enviats nord-americans tenien previst arribar a Kiev en avió, però al final ho han fet en tren per por dels atacs russos. Això malgrat que Putin i Zelensky han decretat una treva a les dues capitals fins dilluns. El president ucraïnès assegura que ells haurien pogut garantir la seguretat del vol de Witkoff i Kushner.
4: No van poder aterrar, no van poder utilitzar el seu avió, tot i que ho van preparar tot. Els nostres aeroports estan operatius.
3: Fins ara els emissaris dels Estats Units no s'havien atrevit a visitar Kiev. En canvi, ahir va ser la vuitena vegada que eren a Moscou. Segons l'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, present a la trobada, Putin va voler deixar-los clar que no acceptaran un acord de pau que no sigui sota els seus termes perquè Rússia és qui porta la iniciativa al camp de batalla.
5: Es van destacar els èxits reals de l'exèrcit rus en l'avanç a la zona de combat, es va expressar la confiança en la consecució dels objectius i, per descomptat, es va emfatitzar la necessitat d'abordar totes les causes fonamentals del conflicte.
3: Les expectatives que aquest nou intent de Trump tingui èxit són molt baixes. Les posicions de tots dos bàndols continuen enrocades i Zelensky no està disposat a regalar el Donbass a Putin. A més, tot plegat té lloc en el moment en què més s'han intensificat els atacs contra les ciutats i han provocat xifres rècord de víctimes civils.
2: Tot això, Israel torna a bombardejar el sud del Líban. Un atac amb míssils de l'exèrcit ha matat almenys 4 persones i n'ha ferit una vintena, segons ha informat el Ministeri de Sanitat libanès, Joan Aleix Mata.
17: L'exèrcit israelià assegura que ha estat en resposta a un atac de Hezbollah contra les seves posicions. Segons portaveus militars, la milícia xiïta hauria llançat drons explosius contra soldats israelians en el territori ocupat al sud del Líban. Un atac que Tel Aviv assegura que no ha causat víctimes, però que suposa, diuen, una violació flagrant per part de Hezbollah. Israel també ha ordenat evacuar la població libanesa d'Arab Salim davant la imminència de nous atacs i assegura que continuarà les operacions en l'autoproclamada zona de seguretat en territori libanès.
2: I en un altre front, a l'estret d'Hormuz, s'intensifiquen els atacs contra embarcacions dels Estats Units i l'Iran. La República Islàmica assegura que ha atacat diversos vaixells petroliers i militars nord-americans en represàlia per l'atac del Pentàgon ahir contra tres embarcacions iranianes que transportaven cru.
17: Segons oficials estatunidencs, els vaixells militars, entre els quals hi havia un portaavions, van evitar els míssils. La Guàrdia Revolucionària, però, ha amenaçat d'intensificar els atacs contra vaixells militars dels Estats Units si continua el bloqueig al trànsit de cru. I també ha advertit tots els vaixells al Golf Pèrsic i a prop de l'estret que facin moviments sospitosos que poden ser atacats. Els Estats Units i l'Iran van reprendre els atacs, recordem-ho, ara fa una setmana després d'un mes de relativa calma.
2: L'aparició d'un cartell informatiu al costat de la porta de Damasc, a Jerusalem, assenyalant-la com a porta antiga, ha fet que molts palestins hagin posat el crit al cel. Estan farts de la hebraïtzació que les autoritats israelianes fan de punts històrics o barris àrabs en un esforç per canviar el caràcter de la ciutat. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
6: Bon dia. La cova de Salomó, una pedrera situada sota el barri àrab de la ciutat vella de Jerusalem, va passar d'un dia per l'altre a anomenar-se cova de Sedecies, l'últim rei de Judà. Uns metres més enllà, el barri originàriament àrab de Muserrara va passar a escriure's Morasha, la versió en hebreu. Per això, quan al costat de la porta de Damasc, el principal accés per entrar al barri àrab de la ciutat antiga, va aparèixer un cartell amb el nom de Porta Antiga, molts veïns van posar el crit al cel. Abdullah Maruf, doctor en estudis islàmics de Jerusalem ens posa en context.
1: Israel sent que després de quasi 60 anys d'haver ocupat la base de la ciutat de Jerusalem, incloent-hi la ciutat vella, no ha aconseguit transformar el caràcter de Jerusalem cap a una ciutat que clarament transmeti que és la capital d'Israel, com ells volen.
6: El cartell de Porta Antiga ha resultat assenyalar un museu arqueològic amb aquest nom situat just a sota la porta de Damasc, però aquí ningú se'n refia. Això sí, diguin el que diguin els cartells oficials, els veïns seguiran utilitzant els noms originals.
1: Amb aquestes modificacions, Israel no busca canviar la mentalitat dels locals. Vol canviar la imatge de Jerusalem que s'enduran els que vinguin de visita. La imatge d'una ciutat totalment israeliana.
6: En tots els cartells, els noms apareixen en hebreu, en àrab i en anglès. A la ciutat vella, però, els noms en àrab solen estar tapats amb adhesius o directament ratllats.
7: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
7: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
10: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
11: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
13: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
9: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
13: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
14: Som pura cafeïna.
7: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
2: Un quart i mig de tres. El Banc Central Europeu vigila de prop les grans tecnològiques nord-americanes per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial. Companyies com ara Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins el mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Anem a Brussel·les, crònica del corresponsal Bruno Fortea Mires. Bruno, bon dia.
28: Hola, bon dia. Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
29: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
28: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
29: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons. I quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
28: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
2: Parlant de tecnològiques, Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi estudi de la consultora internacional IBM, Maite Curtó.
29: És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
2: La intensa calor d'avui ha triplicat el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. Els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de focs forestals. També hi ha pràcticament 300 municipis, 294 concretament, a nivell 3 per perill molt alt. En aquest context, avui demà s'ha restringit l'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de les comarques de Lleida on ja es fan controls tant a peu com des de l'aire. La Baronia de Rialb, Roger Segura.
12: Els agents han desplegat patrulles a peu, han reforçat la senyalització amb cartells i cintes i també fan vigilància amb l'helicòpter, sobretot en zones de bany més allunyades que podrien convertir-se en una trampa mortal en cas d'incendi. El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la Baronia de Rialb, mentre que a la Serra de Montroig la restricció afecta 720 hectàrees. Els veïns i les persones amb negocis a la zona poden accedir-hi, però els visitants reben un missatge clar dels agents, com explica Alicia Ballant, cap de guàrdia dels agents rurals.
15: Però als turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
12: Els agents rurals alerten que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estrès hídric de la vegetació han disparat el risc d'incendi. El tancament de la Baronia de Rialb i Montroig es mantindrà com a mínim fins demà dilluns.
2: Aquesta situació d'episodis constants de calor intensa replanteja la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics, Maria Guixà.
16: Sant Joan era històricament quan la majoria de piscines del país s'encetaven de manera oficial la temporada de bany estiuenca, però ara comença molt abans i també s'allarga fins ben entrat al setembre. A la zona de Ponent, per exemple, on els termòmetres sempre es disparen més, aquesta afluència de banyistes ha augmentat de manera considerable aquest any i això obre les portes també a nova perspectiva de cara al futur. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions tots dos a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
19: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
16: La nota negativa, però, ha estat el tancament temporal de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua entre els municipis on s'ha donat aquesta circumstància, a vegades excepcional i a vegades també vinculada a un repte viral. Hi ha, per exemple, Bellpuig, Tàrrega, Lleida, Mollerussa o Juneda.
2: I ara crònica cultural, quan falten 3 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. D'entrada parlem de cinema i anem a Venècia. El veterà director italià Nanni Moretti torna a inspirar-se en l'escriptor israelià Eshkol Nebo per portar al cinema una història romàntica de dos amants que necessitaran 17 anys i una segona oportunitat també per poder-se estimar en plenitud. Sucederà esta noche amb coproducció catalana, concursa a la secció oficial de la Mostra de Venècia. Allà hi tenim, a Venècia, la Mostra, un enviat especial, Òscar Callau.

0: sempre rodés la mateixa pel·lícula, però perfeccionada en cada nou lliurament.
1: Relato la història que més m'urgeix explicar en aquell moment. I, naturalment, canviant les històries, canviant el to en què cada tema vol ser explicat i canviant l'estil de la narració fílmica.
2: Canvia anche lo stile con cui si racconta in un film.
0: La cinta té coproducció catalana a través de la productora barcelonina Beatin Prods i té la col·laboració de Trescat i de Filmin.
3: I acabem a Girona perquè ha tancat un dels bars musicals més emblemàtics de la ciutat, el Yeah. Aquest tema del grup de Chicago Wilco ha estat l'última cançó que ha sonat en el considerat per molts un temple de la música en directe, explica en Gerard Vilà.
4: El comiat del Yeah ha servit per reunir clients habituals. La sala s'ha tornat a quedar petita per l'afluència d'un públic majoritàriament trist per perdre un dels pocs espais on escoltar música en directe. En parlen el Fred i en Jordi.
5: Bé, és una pena perquè en realitat és l'única que queda. L'única sala de Girona que queda que ha programat d'una forma constant i amb bon gust.
6: I bueno, sense aquestes sales la ciutat mor musicalment també, no? I és de les poques que queden que, bueno, que portaven grups més emergents.
4: Els propietaris del Guia diuen que estan contents però tristos alhora i apunten que l'accés de festivals d'estiu és un problema per a aquest tipus de locals. La Lucía Rocha és copropietària del Guia.
7: Hi ha vegades que és que n'hi ha tantes coses juntes en un mateix cap de setmana i tu intentes oferir alguna coseta pues, una mica més íntima o més alternativa aquí i clar, és que tampoc no hi ha tanta gent com per tantes coses, no?
4: Des del sector demanen més suport a aquests locals perquè són, diuen, imprescindibles pels grups emergents.
3: 2:15, arriben els esports. Xavi Soler, molt bona tarda.
8: Bona tarda, esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. En una calorosa jornada molt esportiva aquest dissabte, quan acabem, passarem el relleu a la TDT del València-Barça, seguirem amb un tot gira fins a les 11 amb la transmissió de l'Espanyol Sevilla i ho enllaçarem amb el club de la mitjanit amb el Xavi Campos. Per tant, seria millor dir esports fins a la mitjanit, des d'ara i fins a la mitjanit. Per fer moltes transmissions en català de tants i tants professionals que segueixen el camí que, ahir ho explicàvem, fa 50 anys iniciava el Joaquim Maria Puyal en la primera transmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. No em vull fer pesat, perquè ahir en vam parlar molt, però valorem la normalitat amb què ho fem, explicar i apassionar-nos en català, i tant de bo que ens duri molts anys més. Amb la Nàdia Roja de la producció, el Víctor Rodríguez de l'Estudi 3, el Xavi Vall al control central, sintonia, i comencem.
9: Catalunya migdia esports, amb Xavi Soler.
8: I a aquesta hora tenim bàsquet en joc ara mateix, dos partits de pretemporada en presència catalana, el torneig ja típic de Sant Julià de Vilatorta, i tenim l'Ernest Macià. Ernest, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, Xevi, bona tarda.
8: Ara m'expliques què està passant en aquest Joventut 1, però és que a aquesta hora em pensava que ja podria explicar el marcador final de l'altre partit en presència catalana, Andorra-Barça en camp. Últim minut del partit, 83-85, està guanyant el Barça en, si no em corregeixes, Ernest, és el primer partit de pretemporada del Barça o ja n'havia jugat abans?
10: No, és el primer partit.
8: Doncs hem pogut veure...
10: I l'únic, Vull dir, només en jugaran un abans a la Lliga Catalana. Sí,
8: ah,
10: sí.
8: Que serà la setmana vinent, doncs estem veient molts dels nous jugadors, per exemple, ara Justin Robinson, el nou base del Barça, que rep falta personal del base de l'Andorra, Quinjo, tindrà 2-3 lliures, 83-85, últim minut, per veure si el Barça comença de manera positiva aquesta pretemporada. Com està començant la penya aquesta pretemporada? Que encara queda una miqueta més, Ernest?
10: Sí, queda una miqueta més. Estem acabant ara mateix, en aquell moment. El clàxon del tercer quart, la penya està guanyant de 6, 52-46, però t'ho pots imaginar, és un laboratori, moltes provatures. No s'estan veient els cinc jugadors titulars de la penya junts, per tant, és difícil treure conclusions, però n'hi ha una avui que és nova, que és que la Provítola, doncs, se l'ha tornat a veure jugant de verd i negre. Pràcticament no ha coincidit amb Ricky Rubio, els dos alhora, però bé, ja és un pas respecte als partits anteriors.
8: Ha estat bé la Provítola?
10: Digues?
8: Ha estat bé la Provítola?
10: Sí, bé, dins del que pot estar, 9 punts, ho ha intentat de 3, però la veritat és que físicament els alemanys estan més rodats, eh? La penya li està costant una miqueta. Ell també és rodat, perquè ve de jugar amb la selecció, però els automatismes i el fet que estic rodejat de jugadors, un parell o tres, sempre que surt la Provítola, són suplents o joves, doncs no ens permet veure, diguem-ne, tot el potencial de la Provítola integrat amb els millors jugadors de l'equip.
8: Doncs amb un ull posat en aquest penya 1, ara final del tercer quart, a veure si l'últim quart ja ens hi podem centrar una miqueta més, amb un ull posat també

0: Els últims 30 segons d'aquesta Andorra-Barça i a la tarda també hi tindrem una mirada posada també a Sant Julià de Vilatorta amb aquest torneig i amb el partit entre el Manresa i el Lleida. Ara triple de Lleida, triple del seu base James Akinjo per empatar 86 a 29 segons pel final quan hi ha temps mort a la pista d'Encamp. Però avui és un dia important, una jornada important amb partit pel Barça, Mestalla contra el València a partir d'un quart de cinc, partit per l'Espanyol a l'RC Stadium contra el Sevilla a les 9. De seguida entrem a Mestalla, on crec que ja han pogut entrar els membres de la TDT, m'hi espera el Bernat Soler, però abans deixeu-me que trenqui l'ordre que jo mateix tenia potser fa una horeta, i és que en el món del periodisme esportiu no es pot donar gairebé res per sabut, excepte una cosa que repeteix dos cops l'any, que és el títol de campió del món de trial de Toni Bou.
1: Vint anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni, perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
0: Ja el sentim, reaccions just després de que s'asseguri matemàticament el seu 40è títol mundial, el somni de Toni Bou i de qualsevol esportista. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ha guanyat, com diem, el seu 40è títol, tot i que avui celebra una victòria que ja tenia ben lligada.
2: Sí, en tenia prou d'acabar la jornada matinal d'avui a Zelhem, als Països Baixos. El seu marge respecte al segon a la general, Gabriel Marcelli, era molt ampli, però Bou ha volgut assegurar-se el títol amb una altra victòria. Això farà que les últimes proves puntuables a Pobladura de les Regueres, a Lleó, siguin totalment intrascendents de cara al títol per Bou.
0: Mira, m'agrada més que hagi guanyat als Països Baixos que no pas a Pobladura de les Regueres, perquè no tindria gaire glamour guanyar un títol, per molt maca que sigui la població, que estic convençut que ho és. Repassem, Roger, la trajectòria de Toni Bou per aconseguir 40 títols mundials.
2: És fàcil d'entendre. Fa 20 anys que guanya tot, el Mundial a l'aire lliure i el Mundial indoor. Des del 2007 ho els ha aconseguit tots, els dos cada any, ininterrompudament, fins ara. Així suma aquests 40 títols, i encara sense parlar de retirada, perquè ens hem de fer una idea. El Mundial a l'aire lliure ha guanyat 175 de les 290 proves que ha disputat, i en el trial indoor, 99 de les 129.
0: És una barbaritat, és l'autèntic dominador d'aquest esport. Es pot parlar ja de l'esportista amb més títols mundials?
2: Aquí hi ha algun debat que els oients, si volen, ens poden ajudar a resoldre. Amb 40 títols mundials, Toni Bou és de llarg l'esportista modern que en té més, però per sobre hauríem de parlar d'un jugador de billar de principis del segle XX, Willy Hoppe. Va guanyar 51 mundials de billar entre el 1906 i el 1952. L'últim el va guanyar amb 65 anys. I també hi ha el danès Bjørn Dukambiek, que ha estat 42 vegades campió del món en les diferents modalitats de windsurf entre el 1988 i el 2016. També podríem incloure les 49 medalles d'or del nedador Michael Phelps entre mundials i Jocs Olímpics.
0: Doncs aquesta última de Michael Phelps sí que em sembla amb un mèrit bastant gran, però és veritat, no són títols mundials, són medalles d'or olímpiques i títols mundials tot sumat. En tot cas, 40 títols mundials d'un Toni Bou que continua eixamplant aquesta llegenda del pilot pierenc que avui s'ha assegurat matemàticament el seu 40è títol mundial, el 20è a l'aire lliure, n'ha sumat 20 més de trial indoor i, per tant, estava bé començar aquest Catalunya Migdia Esports amb un recordatori a l'esportista català amb més títols segurament de tota la història. Mentrestant, Andorra encara pendents d'aquest bàsquet, 86 a 88, guanya el Barça de 2, últims 2 segons amb temps mort, pilota per l'Andorra per veure si empata o no el partit. Però ara sí, el que volem fer són 2:45 de 3, és entrar a Mestalla. Perquè a un quart de cinc, ja ho sabeu tots, València-Barça en aquesta jornada de Lliga, ja des de les 3 amb la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. I un Barça que té una oportunitat ja en aquesta jornada, tan aviat a la Lliga, de ser líder en solitari. Suposo que ja dins de Mestalla, Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, Xevi. Ja així és, som dins de Mestalla.
0: Molta calor?
3: Molta calor, molta calor. 34 graus de temperatura. S'espera una sensació tèrmica de 36 graus. Hi ha alertes per calor extrema al País Valencià. hores d'ara és molt difícil d'entendre com algú va pensar que un 6 de setembre a les 4 de la tarda es podria jugar un partit de futbol a València, però aquesta és la, ixa és la realitat, com diuen aquí, i per tant els jugadors hauran avui de fer un sobreesforç físic perquè, insisteixo, la calor serà un càstig extrem amb aquests entre 34 i 36 graus que podem arribar a notar durant el partit.
0: Així és, i no és sobrer començar amb aquest fet, amb el fet de la calor, perquè sens dubte avui serà molt important. Sense anar més lluny, després en parlarem avui una miqueta més al sud, a Andalusia. S'ha retallat l'etapa de la Vuelta també per la previsió de calor. A un quart de cinc poder jugar un partit de futbol, déu-n'hi-do. La gran incògnita a aquesta hora, suposo que no està desvetllada perquè no hi ha 11, és aquesta presència o no de Lamine Yamal, tot i que sentint ahir a Hansi Flick, semblava que no havia de tenir problemes per jugar. No sé si tenim algun input de si serà o no titular.
3: Encara no hi ha l'11 oficial del Barça. Recordem que Lamine Yamal no es va entrenar en la jornada d'ahir, prèvia del partit. Hansi Flick va explicar que tenia un cop, que li feia mal i que per això havia decidit deixar-lo fora de l'entrenament, tot i que un cop havia acabat la seva recuperació al gimnàs es trobava prou bé i, per tant, estava en condicions, estava bé, deia el Flick, per jugar al partit. Veurem si el juga d'inici, si el juga tot, si juga només una part. En qualsevol cas, no podem tampoc deixar de veure en l'horitzó immediat del Barça, que dimecres que ve té el seu debut a la Champions, clar, el partit contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou, i que per tant segur que influirà en l'11 que avui presenti Hansi Flick, on és probable que alguns dels que són titulars habituals avui potser tinguin un paper secundari o puguin entrar a la segona meitat. No sabem si és el cas de Lamine Yamal, però no hem de descartar. Per tant, bàsicament hauríem de gairebé assegurar que hi haurà rotacions pensant en aquest debut a la Champions, on el marge és més curt, ja que només és una competició, la fase lliga, de 8 jornades. Qui avui podríem també tenir l'oportunitat de veure, i també ho va mig anunciar ahir Hansi Flick, és l'última incorporació del Barça, el brasiler Gabriel Jesus, el davanter que ha vingut de l'Arsenal i que avui podria tenir l'oportunitat de viure la seva estrena amb aquesta samarreta blaugrana.
0: Enmig de les proves de megafonia a Mestalla, que està vivint ara mateix el Bernat, i avui contra un València, tu ja hi has anat molt, el València no ha començat bé la temporada, a la jornada 2 ja hi ha xiulets quan als jugadors del València els hi passa alguna cosa, l'ambient es preveu hostil un altre cop aquí a la Mestalla?
3: Ambient hostil, però ells mateixos,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí, és que...
3: sí, sí. No ho dic perquè contra el Barça ja sabem també que és una hostil, tradició. També. Tot i que avui el València ha publicat un vídeo a les seves xarxes, s'ha de dir un molt bon detall, ja que avui, en principi, és l'últim València-Barça que es disputarà l'antic Mestalla. Per la temporada que ve està previst que el nou Mestalla ja estigui en funcionament i, per tant, avui seria el comiat, si és que no hi ha doncs, un partit de Copa durant la temporada, del Barça al camp de Mestalla. I el València ha fet un vídeo agraint al Barça i amb la participació en tantes i tantes tardes i nits de futbol en aquest estadi. Més enllà d'això, com deies, l'ambient és hostil cap a les seves pròpies files. L'equip no funciona a nivell esportiu, només un punt en aquesta arrencada, amb dos partits a casa, amb un empat i una derrota, i amb una situació realment molt conflictiva entre l'afició i la propietat. Ja fa anys que parlem d'aquesta situació. L'afició veu que la propietat no reforça l'equip com s'hauria de desitjar, i per tant tot això es tradueix en protestes i en manifestacions que any rere any, cada cop que venim aquí, doncs en són testimonis, amb aquella frase mítica de Lim go home, sí. Lim és l'amo del València, un senyor de Singapur.
0: Com de malament ho deu passar Arnau Martínez, tant que ens l'estimàvem a Girona, ara mateix a València ja rebent els xiulets de la seva afició en alguns partits. Deixem a la gent de la TDT que es prepari, a veure si en aquests 18 minuts ja tenim aquest 11, si no ja ho sabeu, després de les 3 ja tindrem la TDT. De seguida parlem de l'Espanyol, que també jugarà avui a partir de les 9 a l'RC Stadium contra la Real, però deixem tornar a passar pel bàsquet d'entrada per explicar, perquè ho havia deixat a l'aire, que hi ha pròrroga en camp en aquest partit entre l'Andorra i el Barça, ara tros de cistella de Umoja Gibson, el nou jugador blaugrana, per situar 89-92 a 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga. Mira, si la pretemporada és per no cansar-se molt, els jugadors del Barça que tindran una pròrroga en el seu primer partit. No fa gaire l'efecte que hi hagi pròrroga a Sant Julià Vilatorta, perquè la penya, Ernest, ho té prou ben controlat, no?
4: Sí, a posar la directa, ara està guanyant de 10, 56 a 46, coincidint amb la Pro Vito a la pista, i també, doncs, Pirgander i també Hackanson. És a dir, una penya experimental, però pinta que avui la cosa acabarà bé.
0: Ara sí, parlem de l'Espanyol. Falten 2 minuts per 3:45. Recordem, a partir de les 3, la TDT d'aquest València-Barça. A partir de 8:15 ja, el tot gira, que s'allargarà fins les 11, perquè l'Espanyol jugarà al RC Stadium des de les 9 contra el Sevilla. Sergi Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda, Xevi.
0: I l'última hora passa per la convocatòria de Manolo González, que hem sabut fa ben poc aquest migdia. Imagino que sí. En Brian Zaragoza, no?
5: Sí, sí, és a la convocatòria. De fet, ja ho va avançar Manolo a la roda de premsa d'ahir, tot i que se li va entendre de les seves paraules que no seria titular. Jo crec que, segons com vagi el partit, tindrà minuts a la segona part. És segurament el principal reclam d'avui. En una convocatòria on no hi és, per cert, una altra de les últimes incorporacions, la del lateral dret de l'Atlètic Club, Gorosabel. En canvi, sí que ha entrat Cabrera, que s'ha perdut els últims 3 partits per sanció. Avui Cabrera jo crec que serà titular contra el Sevilla.
0: Hem parlat de Brian Zaragoza perquè realment és el que deia el Sergi, ha generat home, doncs, certa emoció per l'aficionat blanquiblau tenir un jugador amb tant cartell, diguem-ne, com Brian Zaragoza, que acabarà jugant aquesta temporada a l'Espanyol. L'Espanyol que torna a l'RCD, on, recordem-ho, ha mostrat una molt bona cara tant la jornada inaugural contra el Llevant com en la jornada contra el Madrid, tot i la derrota, a l'RCD s'ha vist la bona cara de l'Espanyol, fins ara.
5: Sí, sí, sí, especialment aquell primer dia contra el Llevant. Després contra el Madrid, malgrat la derrota, també l'equip va deixar bona imatge. I segurament ha anat de més a menys, perquè ja la setmana passada al camp de la Reial Societat, doncs la cosa ja no va ser igual, no? Bé, en tot cas són dues derrotes seguides. Avui és el dia per la reacció, és el dia per recuperar sensacions i que l'equip retrobi el camí de la victòria, fent valer, que això sempre li ha anat bé a l'Espanyol en els últims temps, el factor camp com a element diferencial, i a veure si d'aquesta manera torna a recuperar aquella solidesa de la primera jornada davant d'un Sevilla que està millor que l'Espanyol, ha sumat 6 punts de 9, que també s'ha reforçat i encara millor que l'Espanyol, i això vol dir que avui serà un partit especial per Monchi, que tindrà el cor dividit.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí, tindrà el cor dividit perquè és el director esportiu de l'Espanyol, i bé, no cal dir el que ha representat Monchi pel Sevilla. Com a curiositat us diré que per primera vegada a la seva història, a la seva vida, vaja, no la seva història, a la seva vida, s'enfrontarà al Sevilla en un partit oficial. El mateix Monchi, que va passar per la Roma, per l'Aston Villa, com a director esportiu, però que mai ha jugat contra el seu equip de l'ànima.
0: Avui no es veurà, es veurà amb els aficionats del Sevilla que hi hagi a la RCD Stadium, però clar, jo crec que Monchi va dir que no s'enfrontaria mai contra el Sevilla, per això va fitxar molt per equips de l'estranger, i ara que està en un equip de la Lliga Espanyola, no sé si els aficionats del Sevilla li perdonaran o no el fet de ser rival ara contra el seu equip de l'ànima. Un partit marcat, és que jo quan ho he vist, per una efemèride que de fet em fa veure que el temps passa molt ràpid, i és que és el partit,
5: sí,
0: jo he al·lucinat, número 100 de Manolo com a entrenador perico.
5: Sí, sí, Manolo que va agafar el primer equip el mes de març del 24, segona divisió, fa 2 anys i mig, i en aquests 2 anys i mig avui dirigirà des de la banqueta el seu partit número 100. Com són les coses que això el situa en el top 10 d'entrenadors amb més partits dirigits a la història de l'Espanyol? Sí, sí, te'ls canto molt ràpid, eh?
0: Sí.
5: Per ordre. Santamaría, Caicedo, Clemente, Camacho, Pochettino, Paco Flores, Azcar Gorta, Maguregui, i darrere ja ve Manolo, tu.
0: Carai.
5: No, és tremendo, sí, sí.
0: Carai, partit número 100 de Manolo González, que aniria molt bé que el pogués celebrar amb victòria. He començat amb el Bernat parlant de la calor a Mestalla, m'ha dit que em farà molt, evidentment 4:45 és una hora criminal per jugar un partit de futbol. A les 9 no és tan criminal, però l'onada de calor que hi ha a Catalunya també promet que molt bé no estareu aquesta tarda.
5: Mira, Xavi, quan et sentia que li demanaves al Bernat, ho he buscat mentre m'esperava per entrar. S'esperen a les 9 en punt a Cornellà, 30 graus de temperatura, i una forta sensació d'aixafogó. Imagina't el que podem viure a partir de a les 9, en tot cas a la primera part potser, a Cornellà al Prat.
0: El Sergi Andreu i la Samuel Lear, que portin un petit ventilador a l'RCD Stadium, en farem la transmissió a partir de les 9 al Tot Gira, a veure si l'Espanyol torna al camí de la victòria en aquest partit contra el Sevilla. Més futbol, perquè avui diumenge hi ha més partits. Deixem actualitzar el partit del Barça de bàsquet, jugant en camp. A l'últim minut està guanyant 2 l'equip blaugrana, 94-96. A més, perd la pilota l'Andorra. Tindrà possessió l'equip de Sekulic, Alexander Sekulic, que juga el seu primer partit de pretemporada. Roger Gusà, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: D'entrada, tenim dos partits més de primera divisió i tots dos a dos quarts de set.
6: L'Alavés Osasuna i el Màlaga Llevant. A Vitòria, el cinquè contra el sisè. L'Alavés és cinquè i l'Osasuna sisè. I a l'Arròs Saleda, dos ascendits de moment en posicions diferents. El Llevant és desè, a mitja taula. El Màlaga és cué.
0: Màlaga a dos quarts de set també serà un temps agradable. Què és el més destacat del futbol internacional?
6: Doncs mira, sens dubte, el partit de Premier avui entre l'Arsenal i el Chelsea a dos quarts de sis. Mikel Arteta contra Xavi Alonso, dos grans amics de la infància que s'enfronten per primera vegada en partit oficial i que tenen els seus equips empatats a punts després de dues victòries a les dues primeres jornades. Abans de les tres s'haurà jugat l'Everton United i a la Lliga Italiana destaquem també avui el Juve Milan a tres quarts de nou, dos equips que estan empatats a punts amb la Juve cinquena i el Milan quart, de moment en ple de victòries.
0: I a casa nostra tornem-hi a la primera rev. Avui ha partit per un català, juga l'Europa.
6: En el primer desplaçament de la temporada al camp de l'Alcorcón, on l'Europa buscarà també la primera victòria després de caure golejat en l'estrena 0-3 la setmana passada contra el Real Jaén. El partit a un quart de set de la tarda a l'estadi municipal de Santo Domingo.
0: I no deixem el futbol perquè a segona divisió es comença a veure, o almenys vam començar a veure, un Girona que ens agrada. Segona victòria consecutiva ahir, 0-2, a un dels camps complicats de la categoria, com és el de l'Sporting de Gijón. Patint i dominats estones, però amb l'ofici necessari per aconseguir aquesta victòria. Un primer gol d'Esprilla, que ja és el màxim golejador de la categoria amb 4 gols en les primeres 4 jornades, i aparició estel·lar de Carles Pérez. En el seu debut va necessitar 7 minuts per marcar el seu primer gol amb la samarreta del Girona.
7: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
0: L'últim fitxatge del Girona explicava en declaracions del Tot Gira què l'ha fet decidir-se per aquest projecte.
7: Vaig prendre decisions que no tindria que haver pres. Em van portar, a on no tenia que haver anat. Però, al final, jo m'ho prenc com un repte, que és pujar a primera, i el Girona per mi és un equip de primera. Llavors, sí que és veritat, que quan t'ho plantegen, dius, hòstia, segona, tal. Però el Girona és el Girona.
0: Ahir l'equip de Quique Álvarez va anar a dormir en segon lloc, posició d'ascens directe, que pot variar al final de la jornada, però que dona tranquil·litat al club després d'unes primeres setmanes de Lliga molt mogudes.
8: El puntatge, no és el més important, però és veritat que per la moral de l'equip i, després d'una situació gaire fàcil de portar per tothom, pel club, pels jugadors, per mi, per l'estaf, és important reforçar això. I això és llarguíssim, però ens dona confiança.
0: Dissabte de la setmana vinent, els gironins rebran a Montilivi al Castelló. Recordem que el Sabadell, que ha començat també molt bé la temporada i de moment és l'únic equip que no ha encaixat cap gol, jugarà demà la nova Creu Alta contra el Còrdoba. A partir de dos quarts de nou en podreu seguir la transmissió al Tot Gira amb el Francesc Ripoll i el Carles Fité. Ara anem a sentir una miqueta de publicitat. Abans, però, deixeu-me actualitzar el bàsquet. D'entrada, us actualitzo la victòria del Barça en camp contra el Morabanc Andorra, 96-101. I d'aquí una estona, em sembla, Ernest Macià, que també podrem cantar la victòria final del Joventut, que domina clar a l'Ulma Sant Julià de Vilatorta, oi?
4: I com més va més, som ara mateix a 3 minuts i mig pel final, 69... Falla el primer tir lliure a la penya Joventut, 55, Ratio Farm, 14 punts.
0: Doncs a 3 minuts pel final, a veure si podem explicar en aquests 8 minuts que ens queden. Una petita pausa i de seguida hem de parlar d'un altre final. Primer títol de la temporada de futbol sala.
9: Catalunya migdia esports. amb Xevi Soler.
10: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: París, la postal perfecta.
12: Ah, oh, és que és tan mono.
11: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
12: Super!
11: Nous superherois.
12: No se't pot amagar res, eh?
11: Ah! Nous enemics.
12: Què?
11: Noves aventures.
12: Que bé!
11: Mil i una sorpreses.
12: Ah, sorpresa.
11: Supers, esteu preparats pel canvi?
12: Estic segura que podem superar el repte.
11: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: La defensa del Barça ja disposa a atacar. Amb
14: tot és possible un dia de partit.
13: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
14: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
20: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
21: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva.
20: Avui obrim a un quart de vuit després de la TDT del València-Barça.
22: Des del Palau, transmissió de la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
20: En joc el primer gran títol de la temporada, el primer test important per a l'equip de Javi Rodríguez.
22: Transmissió amb Francesc Ripoll i l'anàlisi de Roger Serrano.
20: I a partir de les 9... Espanyol-Sevilla, el partit del debut de Brian Zaragoza davant l'afició.
21: Aquesta tarda tot gira en futbol sala i lliga.
20: Tot gira, fent ràdio esportiva des del 2004.
21: Tenim passió per l'esport.
15: Catalunya migdia esports, amb Xevi Soler.
23: Amb la cama dreta, gol! Gol i a la final! Gol i a la final! El Barça que guanya una tanda de penals eterna, llarguíssima, però és igual si això vol dir que el Barça es classifiqui per la final de la Supercopa d'Espanya. Derrota per fi al Jaén a la tanda de penals.
0: Aquest gol de Mujudin a la tanda de penals permet al Barça de futbol sala jugar la final de la Supercopa al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: És el primer Barça-Pozo de Múrcia de la temporada buscant un títol. Ahir sentia Javi Rodríguez, el tècnic blaugrana, dient que eren els dos millors equips de la temporada passada. I això continua en aquesta?
24: De moment sí, així ho han demostrat tots des de les semifinals, tot i que els dos van patir ahir per classificar-se. Els murcians van haver de remuntar el Palma i els blaugranes, ara ho sentíem, van arribar fins a la tanda de penals. De fet, recordem-ho, són els dos finalistes de la Lliga de la temporada passada, la va guanyar el Barça, i els que, per mi, opinió personal, tenen les millors plantilles de la Lliga. Mira, sentim les declaracions de Javi, d'ara que deies a l'inici de la peça, dient que és la millor final possible.
25: Lo que está claro es que creo que llegan los dos mejores equipos de la temporada pasada. Es así, en Liga regular fuimos los dos mejores, quedamos los primeros, ellos quedaron segundos. En la Liga nos jugamos la Liga ellos y nosotros. Es cierto que hubieron equipos que también hicieron muchos méritos, como Jaén, que hizo una temporada espectacular ganando Copa del Rey, ganando Copa de España, pero es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga regular fueron el Barça y el Pozo, y no hay mejor final que esta para mañana.
24: I això ens deia ahir al Tot Gira un dels altres protagonistes del partit, el porter Didac Plana, que va aturar tres penals a la tanda.
26: Demà serà una final duríssima, al final el Pozo també està molt bé. El Pozo avui també, encara que el marcador no ho digui, ha hagut de suar molt i ha hagut de trencar també, ha hagut de remuntar i remar molt, amb la qual cosa també surt molt reforçat d'aquesta victòria a nivell de confiança, i demà tenim serà un toma i daca, no?
24: El Barça, doncs, que buscarà a partir de 3:15 de la tarda la seva cinquena Supercopa d'Espanya. L'última va ser la temporada 22-23. Alzira, i atenció, la de Xavi, Barça i el Pozo s'han enfrontat en 15 finals. Totes han acabat amb victòria blaugrana.
1: Ara seràs un malastruc de dir-ho, però vaja, 15 de 15 s'havia de dir perquè és una dada molt significativa. 2 minuts per les 3, tanquem programa.
24: D'entrada ja tenim imatges de la sortida neutralitzada de l'etapa avui de la Vuelta, una etapa que s'ha vist reduïda, ja ho dèiem a l'inici del programa, per les altes temperatures, una etapa que a priori de mitja muntanya no ha de significar canvis importants a la general, una general, recordem, liderada per Enric Mas amb més de 2 minuts de marge respecte al segon classificat, que és Félix Gall. Ara Primoz Roglic, a 2:15, és el tercer classificat. També voldríem tancar l'acte d'aquest partit amistós entre el Joventut i l'UM. Ernest, falta 1 minut i mig. Serem a temps de fer-ho, sí, o no?
4: Jo crec que sí, home, hi pot haver una falta i engegar-ho tot a rodar, però queden 30 segons clavats perquè s'acabi aquest partit, que la penya ha dominat a la segona part essencialment. Ara Maró només ho fa de 6, ha arribat a dominar de 15, perd la pilota Håkansson, 21 segons pel final, Fischer del Ratio Farmund, assistència dintre Sims, que anota el 70-66, 16 segons pel final, la penya guanya de 4 i el partit s'atura un moment.
24: La penya que guanyarà aquest partit, recordeu que a la tarda també l'Ernest des de Sant Julià de Vilatorta ens explicarà tot el que passi en un duel català, en el Manresa-Lleida. De fet, aquest cap de setmana, tots els equips catalans de CB, excepte el Girona, que han jugat. Nosaltres, res, fem ara una miqueta de descans, però recordeu, després del butlletí, ja comença la TDT d'aquest València-Barça, ho enllacem amb el Tot Gira, un Tot Gira que durarà fins les 11 amb la transmissió de l'Espanyol-Sevilla, i a partir de les 11, tota la reflexió al Club de la Mitjanit. Adéu!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. La calorada excepcional del mes de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar avui els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest migdia en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. De fet, a Montmell i al Pantà de Siurana s'han superat els 40 graus. Les temperatures excepcionalment altes es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. Una calor que també provoca que el perill d'incendi continuï disparat. Per aquest diumenge, la Generalitat manté l'alerta de risc molt alt de focs a gran part del territori, principalment a Ponent, a la Catalunya Central i al prelitoral sud. A més, avui i demà s'han restringit l'accés de la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de les comarques de Lleida. Escoltem Alicia Ballant, que és la cap de guàrdia dels agents rurals.
2: Però als turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
1: Els agents rurals han ampliat a 106 els municipis de 17 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de foc forestal. També hi ha 294 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Més notícies amb el Christian Roldán.
3: Alta participació a les decisives eleccions d'avui al Land alemany de Saxònia-Anhalt, que a les dues del migdia ja superava el 54%, el doble que en els comicis anteriors. Si Alternativa per Alemanya, afavorit amb molta diferència a tots els sondejos, aconsegueix la majoria absoluta, seria el primer cop des de la Segona Guerra Mundial que un partit d'extrema dreta accedeix al poder a la República Federal. Els col·legis electorals tancaran a les 6 de la tarda. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
4: Amb un 41% d'intenció de vot, Alternativa per Alemanya sap que avui guanyarà les eleccions. La incògnita és si en tindran prou per formar govern. Han fet una campanya basada sobretot en les xarxes socials. En els actes de carrer han repartit cervesa i han muntat festes familiars. Ulrich Siegmund, candidat del partit, en el míting de tancament ha demanat un últim esforç.
5: Us he promès una campanya electoral que Alemanya no havia viscut mai, i això és el que hem aconseguit, fent-nos costat aquí a Saxònia-Anhalt. Ara començo de veritat, amics meus. Deixeu-nos escriure la història. Deixeu-nos recuperar el nostre país.
4: La incògnita resultarà aquest vespre. Pocs cops Alemanya i tota Europa havien estat tan pendents d'unes eleccions regionals.
1: Gràcies, Jordi. Més coses. Més de 150.000 passatgers han quedat atrapats després que una erupció volcànica hagi obligat a les autoritats d'Indonèsia a suspendre temporalment les operacions en fins a 6 aeroports. L'aeroport internacional de Jakarta ha estat el primer a tancar aquest matí després que es detectés cendra del volcà a l'espai aeri pròxim. Fins ara s'han vist afectats mig miler de vols i el volcà va registrar, recordem, una primera erupció divendres a la nit i dues més aquest mateix matí.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i això, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Daniel Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
6: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
3: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE i el MOVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible.
1: I acabem amb música, en aquest cas, dels 31 FAM.
7: L'altre dia jo buscava una nena catalana en un millor...
1: El grup de Sabadell, un dels grans fenòmens de la música urbana del país, actua a la Festa Major de la ciutat. De fet, són un dels caps de cartell de les nits musicals. El seu darrer àlbum, R31, consolida una trajectòria ascendent que els ha convertit en un dels noms imprescindibles de les generacions més joves del moment amb un segell musical que fusiona el rap i el reggaeton. Ara els esports, Roger Bossà, bona tarda.
8: Bona tarda, el Barça juga aquesta tarda al camp del València amb la possibilitat de posar-se líder en solitari. Lamine Yamal és a l'11 i també s'estrena com a titular Rodri al partit a 4:15 de la tarda. Ara de seguida comença la TDT. També avui juga l'Espanyol, rebrà el Sevilla a les 9 en directe al Tot Gira, abans a 6:45, a l'Alavés Osasuna i Màlaga Llevant. Toni Bou s'ha proclamat avui matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Ho ha aconseguit aquest matí després de guanyar la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos. El pilot de Piera, de 39 anys, ha guanyat tots els mundials dels últims 20 anys. El Barça de futbol sala juga avui la final de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo de Múrcia, 6:45, i a la vuelta avui 15a etapa entre Palma del Río i Córdoba, una etapa escurçada 80 quilòmetres per la calor. Es manté com a líder el mallorquí Enric Mas.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des de València, 6 de setembre, Mestalla, 34 graus, quarta jornada de Lliga. València, un punt de 9 contra Barça, 9 punts de 9. Televisat per Movistar la Lliga. Ja han punxat el Madrid i l'Atlètic de Madrid en aquesta jornada. És el torn del Barça de recordar qui és l'actual campió i que no serà fàcil destronar-lo. No serà gaire transcendent ni evidentment decisiu, però sí tindrà uns grams, probablement molts grams de significatiu. Una bona oportunitat d'una bona foto. Bernat Soler, que et diu el nas pel València-Barça d'avui.
6: Que és un dia ideal per marcar distàncies amb el Madrid, però sense perdre de vista que dimecres comença la Champions.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Sí, i debuta Rodri com a titular. Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri i Fermín. I al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
8: En els centrals, en Rodri al mig centre i en els tres de dalt.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
9: El problema greu del València en la finalització. 36 rematades en 3 partits, un gol.
5: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
10: El triomf de Toni Bou, que s'ha tornat a proclamar campió del món de trial i ja suma 40 títols al seu palmarès.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
11: Si el Barça pot mantenir el ritme que ha mostrat en aquest inici de temporada, tenint en compte la calor d'un partit a València a 4:45 de la tarda a principis de setembre.
5: La transmissió d'avui està dedicada, com no pot ser d'una altra manera, al 50 aniversari de les transmissions de futbol en català i, per tant, a tots els locutors, periodistes i emissores que han contribuït a normalitzar una realitat que només fa 50 anys no existia. És un orgull de país i llengua, de protagonistes principals, secundaris i anònims, d'oients que han incorporat amb sentiment de pertanyença al futbol en català a la seva vida. Parlem de Ràdio Barcelona, on el 1976 el Puyal va obrir el camí, de Ràdio 4, de la cadena 13, de Com Ràdio, d'Ona Catalana, de RAC1, de Flash FM i d'altres que potser m'oblido en el camí. La resta d'emissores nacionals i locals també que han fet transmissions del Barça, de futbol o d'altres esports en català. I, evidentment, la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, Catalunya Ràdio, des del 1983, amb Puyal al comandament, des del 1985 fins al 2018, on la TDP es va convertir en l'actual la TDT. És un dia d'orgull compartit, d'alegria, de felicitat i de record per tots els protagonistes d'aquesta aventura, especialment els que ens van marcar un camí que molts de nosaltres hem aprofitat per gaudir cada dia de la nostra passió. Gràcies, Quim, gràcies, Ràdio, gràcies, CaixaBank, per acompanyar-nos des del primer dia, durant 50 anys, i sobretot, gràcies, oients.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Ricard Luque i Josep Forns al terreny de joc,
1: Xavi Vall, Víctor Rodríguez i Carles Morales al control central,
0: Oriol Corral a la coordinació d'estudi,
1: Elia Planchar a la producció operativa
0: i Raül Orgales a la realització sonora. A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
5: Una jornada especial, però també una jornada de Lliga i una jornada de rutina, una jornada de costums, amb molts oients pendents d'un València-Barça, que sempre és un partit emmarcat a la Lliga. Aquí a Mestalla, que per cert, Bernat, Aquí a Mestalla no podrem dir gaire vegades més. Potser la Copa.
6: Sí, podria tocar-li al Barça la Copa i venir a Mestalla. I teòricament seria ja l'última oportunitat que tindríem de visitar aquest estadi, perquè, segons els plans previstos, aquest estadi, quan acabi la temporada, tanca la barraca.
5: Quants records tenim de Mestalla?
6: És l'estadi més antic de primera divisió, sí. Dels que encara...
5: Jo és un estadi que conec tots els racons, gairebé diria que els... les clavegueres.
10: 115 perquè... partits ha jugat el Barça Mestalla.
5: I d'altres que he vingut a veure que no eren del Barça, per la proximitat, que per exemple vaig venir a veure el Liverpool aquí un partit de UEFA, amb Oriol Domènech, que em va acompanyar, va tenir el plaer i l'honor de ser acompanyat per l'Oriol. Bé, em va conduir ell perquè ell conduïa el cotxe. Uh-huh. Vull dir que és un estadi que, bé, més enllà de les finals de Copa, i em sembla que en vam recordar de memòria, parlo 4.
6: Sí, sí, va haver una època que pràcticament tota la final de Copa es disputava en aquest camp i el Barça normalment la jugava i normalment també les guanyava, excepte una amb el Madrid, que no recordem
5: dues.
6: Ara ben bé del tot.
5: Dues de les 4, sí, sí. No?
6: Escolta una cosa, aquí sempre que hem vingut i els últims anys jo ho he protagonitzat i per tant ho assumeixo, hem viscut escenes de molta hostilitat, l'arribada del Barça ha estat acompanyada d'insults, d'una agressivitat que a mi sempre m'han tret de polleguera, perquè semblaven excessius, ho són sempre, però aquell to, aquella agressivitat, aquella violència gairebé la trobava fora de lloc. I avui el València ha fet una cosa que és totalment al contrari, i com que és totalment al contrari, també la vull destacar. El València s'està acomiadant de tots els equips que visiten Mestalla, teòricament per última vegada, i ha penjat un vídeo a les xarxes on s'acomiada del Barça, on li dona les gràcies al Barça per haver estat visitant i li ha donat l'oportunitat de viure grans nits de futbol. Algunes a favor del València i d'altres a favor del Barça. I aquest detall m'ha agradat, el trobo adequat, el trobo bonic, i per això també el dia que fan una cosa agradable la vull dir. No sé si fins i tot ja tenim una mica del so d'aquest missatge que el València ha enviat. Bé, si
7: ara
6: no...
7: el recuperarem, Bernat.
6: Bé, d'acord.
12: Sí, sí, ja el podem sentir.
16: Benvinguts a la Casa del Valencianisme. Benvinguts al vostre últim partit a Mestalla.
6: Això li diu al Barça, eh?
16: Més que un partit, una història. Creada sobre la base del sentiment de viure el futbol, on el valor ha sigut cuidat pels més grans jugadors i els aficionats més fidels. Des de l'avi del Barça i Sam el valencianista, sou el rival que més ha jugat al nostre temple. Per això avui vos diem... Futbol Club Barcelona, gràcies per ser part de la història de Mestalla.
5: Perquè doncs Mestalla... aquest agraïment del València
12: de
5: al comiat de Mestalla...
12: Que el Barça ha jugat a Mestalla, els que ja comencem a tenir una edat, quin sí. És el que recordeu més?
5: Home, jo, quan el Bernat ha dit nits gaire agradables, o jo la més desagradable, la semifinal de Champions...
12: 4-1.
5: I, home, d'agradables, de partits de golejades, aquells moments de València-Barça...
12: Aquell 3-4 a l'època del...
6: En Vaquero, no?
12: En Vaquero, que un gol de córner. En Vaquero, és increïble.
5: Sí, sí.
6: Hi ha un València-Barça molt mític, pels que són vells, que és de la Lliga de Benevols, de la 84-85, amb Schuster, amb Archibald...
5: I amb Núñez, que va baixar a la gespa, no? O va ser a la Romareda, o... Crec que era un any que Núñez es passejava abans de començar els partits per la gestió
6: ara,
5: de Mestalla.
6: Hem patit també aquí, eh? En alguna
12: home,
6: època.
12: És que perquè València, el València ha viscut la crisi dels últims 10-15 anys, que és molt evident, però fa 20-30 anys era un dels desplaçaments més difícils de cada temporada a la Lliga.
17: I dels més desagradables, Piojo, Com diu el Bernat, sí. Això de desagradable al camp del València, podem tirar 40-50 anys enrere, des de sempre. Jo recordo, abans de treballar aquí, òbviament, a la transmissió, fa 40 i pico d'anys haver vingut aquí a Mestalla, amb aquella lliga que teníem guanyada i que vam perdre en els darrers partits, em faig dir així ara, de l'Àtec, vam perdre 3-0 al camp del València, jo vaig anar-hi, i bueno, com diu el Bernat, jo crec que és difícil trobar una afició més hostil contra el Barça i contra Catalunya.
5: Doncs la cara i la creu, sí. Contrastos, moments per tot. Avui,
6: ara,
5: en canvi...
6: Ara estan emprenyats amb ells mateixos, sí, i amb la propietat,
5: perdut,
6: i el senyor Lim...
5: Força, avui no hi havia ni gent aquí esperant l'autocar.
7: És que no hi haurà ni gent al principi del partit, perquè
5: imagina't.
7: Hi ha... No, hi ha una proposta d'entrar a partir del minut 19.
5: El 19, ja?
7: El 19, perquè és l'any de fundació.
5: Serà una banda sonora els primers 19 sí, sí. minuts inèdita.
7: Està començant a entrar gent, però que no estarà ple.
5: Tenen un conflicte intern, com diu el Bernat, que no tenen, no ni resolen ni fa la sensació que puguin resoldre a curt termini, perquè és el del propietari Peter Lim, que continua a casa seva. Em sembla que no ve mai per València.
7: Avui ve Kiat Lim per primera vegada aquesta temporada, el fill, de la cara visible.
5: Home, doncs avui tindrà segurament...
7: Per això fan la reivindicació.
5: Home, doncs tindrà una tarda agradable el fill d'en Peter
18: Lim. L'any que ve, si continua a primera divisió, i no és una broma perquè és un equip en risc de baixar, doncs veurem i coneixerem el nou Mestalla.
5: I avui és un dia de futbol i d'aniversari. Bernat, avui si veus que m'ho han oblidat en algun moment que hi ha partit, em pessigues, eh? Perquè avui és que estic tan concentrat en el dia i en la festa d'aniversari que tenim preparada i els convidats, que és possible que em desenfoqui. Mira, ara no recordava ni que començava la Champions. Has dit, tu sempre estàs pendent de la Champions, que comença dimecres, és veritat, eh? Un altre dia...
18: Aprenguem mal, eh?
5: Hauríem de parlar... Tindríem la Champions més a prop i jo, en canvi, encara la veig lluny. Mireia, el Barça, de Flick, es presenta aquí al partit contra el València per celebrar també aquest 50 aniversari del futbol en català a la ràdio amb l'alineació de gala.
7: Doncs sí, perquè el Barça avui sortirà amb Joan García a la porteria, amb Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Anthony Gordon.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
19: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.

0: Bona tarda a tothom. Saludem els oients de Futbol a Catalunya Ràdio des de l'estadi de Mestalla, on el Barça jugarà d'aquí 57 minuts contra el València, el partit corresponent a la quarta jornada del campionat de Lliga. Fa molta calor a València, molta, 34 graus, segons el termòmetre cabina del nostre company Joan Gelabert, i no és exagerat afirmar que tot el partit, per tant, es disputarà a 30 graus o més de temperatura. El que també s'ha escalfat és la Lliga, després de les derrotes del Madrid divendres amb el Betis i de l'Atlètic de Madrid ahir a Bilbao. Aquestes ensopegades dels equips de Mourinho i Simeone fan que si l'11 de Flick guanya avui, el Barça pugui ser líder en solitari, perquè deixaria el Madrid a 3 punts i l'Atlètic a 5. No serà fàcil, per la pròpia dimensió històrica del València i per les seves urgències no menys històriques, que diria Menotti, perquè l'equip Che només ha fet un punt en 3 partits i és el tercer per la cua. Hi havia dubtes sobre l'alineació del Barça d'aquesta tarda, el debut de Rodri com a titular o la presència de Lamine Yamal d'un cop en un entrenament. I si hi haurà rotacions avui, tenint en compte que dimecres que ve ja torna la Champions al Camp Nou amb el Feyenoord, un vell conegut. Tot això ens ho explicarà de seguida l'equip que lidera Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Antoni. Quina il·lusió sentir-te, i segurament quants oients han connectat de cop i volta amb l'emoció d'un viatge en el temps, de sentir l'Antoni amb el micròfon, perquè saps què em passa avui, Antoni? Que, clar, és com quan algú juga al primer equip del Barça i té uns referents que ha vist per televisió però no ha jugat mai amb ells. Amb l'Antoni hem coincidit a molts llocs, però no a la transmissió, a un micròfon cadascú, Certament. Em fa molta il·lusió, i és emocionant que estiguis avui amb nosaltres.
0: Jo us ho vull agrair moltíssim. Ha estat, a part d'una cura de rejuveniment, ha estat també un moment molt, molt emocionant, perquè, com pots imaginar, coses com aquesta les havia dit unes quantes vegades des d'aquest estadi, que, com dèieu, en efecte, ha hostatjat el Barça en més d'un centenar d'ocasions.
2: Ara m'imagino gent a casa o al cotxe que ha posat la ràdio. Ei, que ha tornat el Barça, posa que potser torna el Puyol també.
0: Home, t'asseguro que si això fos possible, ara mateix, jo amb molt de gust. A més, ara us ho sentia, esclar, el dia que Núñez es va passejar per la llespa de Lluís Casanova, aleshores va ser l'any 82, en aquell partit, com ha dit en Domènech, es va perdre 3-0.
1: Perquè és aquell dia,
0: Sí, el Barça anava a guanyar la Lliga, Núñez va muntar una expedició amb autocars, potser van baixar, no sé, 15, 20 mil seguidors del Barça, i abans del partit va sortir a saludar. Per desgràcia, el resultat no ha acompanyat. I després jo tinc un partit del Barça favorit aquí, que és la final de Copa del 90, que la va guanyar el Barça de Cruyff 2-0 contra el Madrid, perquè si aquella final el Barça no la guanya, vés a saber si Cruyff hauria continuat sent l'entrenador, li penjava el cap, diguéssim, i si ens haguéssim perdut tot el que va venir a continuació.
1: Doncs és possible que allà sí, també va començar tot, com va començar aquell 5 de setembre del 76 en clau ràdio. A vegades hi ha episodis que en aquell moment no se saben la transcendència, el significat del que suposaran posteriorment, i que amb la perspectiva acabem de copsar exactament la importància d'aquell dia. Antoni, en aquesta barreja de nostàlgia i de present, aprofito perquè comentem una miqueta l'alineació, perquè és el primer dia de gala del Barça, amb Rodri titular, la defensa que Flick sembla que ha triat aquesta temporada amb Espart, com a lateral esquerra, Lamine Rafinha i Gordon, Fermín a la mitja punta. Bé, 11 de gala per primer cop.
0: Sí, no s'ha guardat res. Veig que Lamine pot jugar. El fet que surti Rodri també és un bon cop d'efecte. Jo crec que, com deia ara fa un moment amb Bernat Soler, aquí es tracta de donar el primer cop d'autoritat sobre la taula. I si avui tens l'ocasió de deixar el Madrid a 3 punts i l'Atlètic a 5, no et pots guardar res. I després, afortunadament, hi ha banqueta. I, per tant, diguéssim, el Barça s'ho pot permetre, fins i tot tenint en compte que d'aquí 72 hores, perquè el partit contra el Feyenoord és a 3:15 de la tarda, ja té Champions.
1: Bernat, Xavi,
2: a mi m'ha sorprès,
1: Carles,
2: tot i que subscric la teoria que ara deia el Barça, és a dir, Flick ha vist aquí l'oportunitat de fum a la primera estocada i va per totes, però a mi els minuts que de moment hi han jugat molts d'aquests jugadors i amb un Barça-Feyenoord que jo crec que no serà senzill dimecres a la vista, em pensava que hi hauria rotacions,
1: que avui hi hauria rotacions i que aquest 11 seria el de dimecres.
3: Sí. Sembla que no ha pensat gaire en la Champions, en el Feyenoord el dimecres, Hansi Flick a l'hora de decidir-se per un 11. Em sorprèn gairebé més la titularitat de Lamine que no pas la de Rodri. Lamine ve d'un cop, ahir no va entrenar-se, doncs ja la Champions, doncs potser era una bona oportunitat perquè no jugués des del principi. Celebro que jugui des del principi. I en el cas de Rodri, crec que no té res a veure que sigui titular amb les condicions de calor que patiran els jugadors d'aquí una estona a Mestalla. Però, tot i que no tingui res a veure, a mi em sembla que li va molt bé al Barça tenir un jugador que pausi el partit, perquè amb aquestes condicions segurament avui no és el millor dia per obrir el partit i
1: home, avui és un dia que interessarà un ritme controlat amb 34 graus.
3: I això Rodri et pot ajudar.
1: Això està ben vist. Carles?
4: Jo penso que possiblement un dels pensaments que ha tingut Flick és que possiblement vol preparar l'equip de dimecres, i per preparar l'equip de dimecres és millor donar-li una mica de rodatge amb Rodri al camp, i possiblement jo no descarto que aquest sigui l'11 de dimecres, eh?
1: Ah, que vols dir que faci una sèrie de dos partits, ja descansaran al camp del Llevant
4: per exemple,
1: la setmana que ve. També podria ser que obrís avui la primera porta, diríem, a l'11 titular. És veritat que passaran coses, però la sensació és que tal com ha dibuixat Flick en aquesta pretemporada i aquest inici de campanya, aquest és l'11, perquè Xavi Espar s'ha fet un espai al lateral esquerre. Eric ja li va fer des del primer dia Flick, després de la conversa que va tenir amb ell, que ens va explicar la Mireia. Al mig camp, Rodri i Pedri són indiscutibles. Fermín està amb aquella espurna que no té Dani Olmo. I al davant, Gordon ha superat a Dillemí en aquests primers minuts i Rafinha ja és el nou. Vull dir que és una mica obrir la temporada avui, després de tres jornades, a la quarta jornada de Lliga. Després ho comentarem tot plegat, però ara tornem a enrere i a l'Antoni. Antoni, tu quants anys vas estar? Bé, tu vas arribar a Catalunya Ràdio amb el Quim de Ràdio Barcelona, és a dir, tu a Ràdio Barcelona vas estar amb el Puyol en aquells primers anys de transmissions de futbol en català.
5: Sí, jo em vaig incorporar en el seu sisè any, l'any 81, i vam venir a Catalunya Ràdio l'any 85, que és l'any que vam venir-hi al Gamper del 85, uns mesos abans, al març, el Barça guanya la Lliga Valladolid amb l'Urruti Testimo.
1: Exacte, que l'Urruti Testimo és també part de l'etapa de Ràdio Barcelona, que és aquesta...
5: Correcte.
1: Etapa
5: correcte.
1: Inicial, del trajecte. Mira, farem un petit viatge al passat, ara enregistrat, per recordar aquells moments, perquè, com diu l'Antoni, ara ho ha fet amb una cura de rejuveniment, però ara el sentirem en la seva màxima expressió. Un dia al Bernabéu, a l'any 91, si no m'equivoco.
6: Bona tarda, saludem els veïns de futbol a Catalunya Ràdio des de Santiago Bernabéu, on la nostra emissora ha vingut a transmetre el passadís i un partit de futbol que hi haurà després entre el Madrid i el Barça. Tenim al nostre costat el vicepresident del Barcelona, Joan Gaspar, que en aquests moments, acompanyat d'altres directius del Barça i encapçalat en una petita comitiva per Ramon Mendoza, se'n va cap a la llotja que queda a l'altra banda de la zona de vestidors des d'on parlem. El senyor Gaspar ve de tant en tant als desplaçaments, no sempre, però avui ha vingut. Què passa? Però si aquest partit ja no decideix res, senyor Gaspar.
7: Només he vingut per la primera part de la retransmissió. La segona part, segurament, m'aniré a sopar a casa.
6: O sigui, vostè ha decidit que això del passadís no es pot veure per la tele.
7: Jo he decidit que tenint la oportunitat històrica que tinc com a directiu del Barça d'estar en el palco i veient una cosa que és històrica, que no s'ha produït mai a la vida del meu club, que és que ens proclamem campions i que els jugadors del Madrid ens facin el passadís. Jo, això es tenia que veure en directe, no m'ho perdonaria els meus nets. Si els tingués que dir que tenia aquesta oportunitat, no ho he fet.
1: Recordes aquest dia, Antoni?
5: Sí, el recordo. No recordava aquesta entrevista, la veritat. I ara entenc per què començo a parlar com si portés un coet al cul, però esclar, és que se me n'anaven els protagonistes, vull dir, estaven anant cap a la llotja.
1: Jo et diré una cosa, jo com que ara de tecnologia no vaig gaire bé, quan vaig sentir, vaig dir, això en el canvi de format s'ha accelerat. Vaig dir jo. I els tècnics m'han dit, no, això és així. Sí. O sigui, que hauria de ser justament per una qüestió de, sí, de protagonistes.
5: Sí, saps allò que tens el plantejament de l'inici fet i dius, ho faré d'aquesta manera, però en aquell moment s'obre una porta i apareix Ramon Mendoza i un grup de directius del Barça es posen a caminar. I dius, coi, aquí tinc la primera entrevista de la tarda, per tant, ja ho diré després tot el que volia dir, ja ho diré.

0: de polèmica i de conflicte, sí. I en aquell moment s'assaboria també, que el Madrid li fes un passadís al Barça.
1: Bueno,
0: venim a transmetre un passadís i un partit que hi haurà després.
2: Sí.
1: Exacte, aquesta era una mica la idea, no? Però fixa't, no, això del Madrid, ara dèieu les finals de Copa que s'han jugat a Mestalla. El Madrid ja fa molt temps que quan no és un passadís té obres als lavabos i allà no es poden, no es poden jugar finals de Copa. Del Mundial sí, però de la Copa del Rei, del Campionat d'Espanya, que són tan espanyols, no, allà no es pot jugar.
2: Antoni, tu vas ser la veu de la Llotja durant molts anys. Com recordes aquella etapa i aquella signatura?
1: Bueno, va ser molt interessant perquè el primer que van començar a tancar els clubs va ser l'accés a la gespa i al túnel de vestidors. I aleshores la Llotja va ser un substitut raonable, informativament parlant, perquè, esclar, els presidents dels dos equips, els alcaldes, els presidents de les autonomies, els convidats famosos a la Llotja, eren un mar molt ric en peixos grossos per pescar-hi declaracions sucoses. I més, a més, molts tenien ganes de parlar perquè, clar, una entrevista a la mitja hora abans del Puyol doncs tenia molta visibilitat mediàtica. I allò ens va permetre també fer una cosa que en Puyol sempre li va agradar molt, que era recordar que el futbol té un context polític, social, i que la Llotja ens servia per passar de la societat al futbol d'una manera fàcil.
2: És veritat, és veritat. Després el teu micròfon al bar de Josep Maria Déu, després jo, que no me'n vaig en sortir gaire, però vaig tenir la sort que em van tancar les Llotges i em vaig poder dedicar a mirar el futbol, que era el que més m'agradava. Antoni, tu vas començar aquesta tradició i costum de fer la primera pregunta a les sales de premsa a l'entrenador del Barça, que encara es manté, que Catalunya Ràdio és el primer. Això com va anar?
1: Bé, això ve de la qualitat humana i professional del Ricard Maixencs i del seu ull professional. A veure, nosaltres anàvem a tots els partits del Barça. Teníem patrocinadors que ens permetien treballar amb tres periodistes, el Puyol, la Pilar i jo, per exemple.
2: Cosa que no era gaire normal, aleshores.
1: No, home, no era gaire normal. I un parell de tècnics, és a dir, Catalunya Ràdio desplaçava normalment 5 persones als desplaçaments i per tant podríem cobrir tots els angles de la transmissió i de l'estadi. Per tant, en Maixenc sabia que si nosaltres hi érem, allò arribaria a tothom, perquè penso una cosa, la majoria de redaccions ens estaven sentint i això era vital quan eren 11:45 de la nit, poso per cas, i s'havien de tancar les pàgines dels diaris per no perdre correus, i per tant, saber segur que tenies una sintonia que et donaria els vestidors, la sala de premsa, la Llotja, era anar sobre segur. En Ricard això ho sabia i et puc assegurar que moltes rodes de premsa no van començar fins que nosaltres no havíem acabat d'emetre la publicitat i ja tornàvem a estar en antena.
2: Clar, perquè la roda de premsa no era encara un producte comunicatiu com ara, que gairebé es fan en directe les prèvies, els postpartits, encara sí. No havíem arribat aquí, no?
1: Bueno, normalment els entrenadors del Barça oferien, curiosament, una roda de premsa en el lloc en el que anaven a jugar el dia abans i després del partit, però això ja... I aleshores, la idea aquesta de transmetre-ho va fer que cada vegada més es constituís com un gènere informatiu la roda de premsa de l'entrenador.
2: Des d'aquí un record molt sentit pel Ricard Maixencs, que aquí vam conèixer, que també va obrir una etapa en el tracte del club comunicativament amb els periodistes. Doncs Antoni, mil gràcies per ser-hi un dia tan assenyalat. Ets un dels que ens va marcar el camí, ets un referent i em fa especial il·lusió haver pogut compartir una estona de transmissió també amb tu, que fins ara doncs havíem compartit moltes estones de vida però no tantes professionalment i en un escenari tan adequat. Bernat, alguna cosa per l'Antoni?
0: Doncs agrair-li la seva col·laboració durant aquestes setmanes i que sàpiga que ell també ens ha inspirat moltíssim.
1: No, gràcies Bernat, gràcies Ricard. Jo gaudeixo molt amb les vostres transmissions, jo aprenc molt amb els teus comentaris, Ricard, i avui m'heu donat una alegria. O sigui que ara, com deia abans aquell que deia un passadís i el partit que vindrà a continuació, ara hem fet el passadís, però ara el que m'interessa és el que ve a continuació. Sisplau, 3 punts i lideratge en solitari.
2: A tu i a molts oients. Moltes gràcies, Antoni.
1: Una abraçada.
2: Mireia, qui juga pel València?
3: Dimitrievski a la porteria.

0: tres centrals amb Arnau Martínez, Pepelu i Diacabí, Mafeo i Jesús Vázquez als laterals, al mig del camp Dieng, Otorbi i Ugrinic, i al davant Javi Guerra i Danjuma.
1: I a vegades el cotxe és qui tria el conductor.
2: La TVT a Catalunya Ràdio.
3: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Avui es juga la quarta jornada de Lliga.
4: Divendres es va jugar el primer partit a la Cartuja, primera punxada del Madrid de Mourinho.
5: Betis 1, Madrid 0.
4: Ahir, tres resultats. A Sant Mamés, derrota de l'equip de Simeone.
5: Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0.
4: A Butarque, el Rayo capgira el marcador.
5: Rayo Vallecano 3, Racing 2.
4: A la Ceràmica, debut a Caçador, es llueix a Aubameyang.
5: Villarreal 2, Depor 3.
4: Avui, quatre partits. A un quart de 5 a Mestalla, Rodri s'estrena com a titular.
5: València-Barça.
4: A dos quarts de 7, dos partits. A Mendizorroza, 5è contra 6.
5: Alavés o Osasuna.
4: I a la Rosaleda, el Màlaga, el CUE, busca la primera victòria.
5: Màlaga-Llevant.
4: A partir de les 9, a l'RCD Stadium, l'Espanyol vol deixar enrere les dues derrotes seguides.
5: Espanyol-Sevilla.
4: Demà es tanca la jornada amb dos partits. A les 7, al Coliseum.
5: Getafe-Celta.
4: I a dos quarts de 10, al Martínez Valero.
5: Elx Reial Societat.
6: Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina, una piscina.

0: avui València-Barça, partit de Lliga, l'endemà del 5 de setembre, que fa 50 anys que el Puyal, el 1976, va començar a fer partits de futbol per la ràdio en català, aleshores a Ràdio Barcelona. I ja sabeu que tenim una festa d'aniversari, avui especial, avui en aquesta transmissió, avui diumenge 6 de setembre, hem sentit l'Antoni Bassas, i ara em fa especial il·lusió parlar amb algú que fa molt de temps que no hi coincideixo i tanta gent que me'n parla d'ella. Pilar Calvo, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ricard.
0: Tu no saps encara, Pilar, la gent que em parla de la Pilar Calvo.
1: Caram, quina il·lusió que em fa que em diguis això. Per cert, a l'Antoni li heu donat una alegria i a mi m'heu fet un ensurt. Perquè,
0: per
1: clar, tan bon punt he escoltat l'Antoni Bassas començant la transmissió, dic, ostres, ara em donarà pas, hauré de cantar les alineacions, hauré de donar l'última hora, i m'han agafat aquells nervis de que ja coneixeu vosaltres perfectament.
0: De quan sentim aquella sintonia, el pas previ, que tots estem amb aquell pessic.
1: He sentit una nostàlgia, ja sabeu vosaltres que la nostàlgia moltes vegades va una mica carregada de tristor per allò que no tornarà,
0: sí.
1: però també estic vivint aquests dies emocionada, amb una alegria enorme, enorme. Ricard, vosaltres, tu i el Bernat parlàveu de perspectiva. Jo crec molt sincerament que els mitjans catalans han estat capaços, i molt especialment vosaltres, lògicament, de tenir molt clara la rellevància, la transcendència del que va passar fa 50 anys i de fer que aquesta perspectiva hagi honorat com mereix el mestre Puyal.
0: Sí.
1: I també aquesta manera de fer ràdio, aquesta manera de fer país. Escoltava el missatge que heu compartit amb nosaltres per part del València i pensava és que això que es va fer pel català no es va fer només per Catalunya, lògicament, es va fer per tots els països catalans. No som conscients, o potser sí, enmig de l'emergència lingüística que patim ara, de la importància que això va tenir.
0: I tant. Era un deute que per responsabilitat ens tocava. El Quim ens va ensenyar a valorar-ho, a agrair-ho, a estimar-ho, i per tant avui era imprescindible. Pilar, no et farem cantar les alineacions, no et preocupis, però ara les sentiràs.
1: Molt bé.
0: Aviam.
2: Hola, bona tarda des del costat mateix de la porta del vestidor del Futbol Club Barcelona. Doncs juguen pel Barça el capità Subizarreta amb el número 1, amb el 2, Ferrer, amb el 3, Soler, amb el 4, Koeman, amb el 5, Serna, amb el 6, Vaquero, que torna a l'equip inicial, amb el 7, Goicoechea, amb el 8, Stoichkov, amb el 9, Mikhail Laudrup, també reincorpora avui a l'equip titular del Barça, amb el 10, Eusebio, i amb l'11, Chiqui Beguerestany, a la banqueta, amb el 12, Aleixanko, amb el 13, Angoy, com a porter suplent, amb el 14, López Recarte, amb el 15, Urbano, i amb el número 16, Julio Salinas. Un home que sempre ha tingut sort aquí al Bernabéu, però que comentava Johan Cruyff, tenia molèsties musculars i no volia carregar-lo de cara a la competició de la Copa del Rei que es disputa, recordem-ho, el quart de final davant el Sevilla dimecres de la setmana vinent. Pel que fa al Madrid, aquests seran els jugadors que avui surtin inicialment a jugar aquest partit davant del Barça i els jugadors que avui li faran el passadís al campió blaugrana. Amb el número 1, Bullo, amb el 2, el capità Chendo, amb el 3, Spasic, amb el 4, un exblaugrana, Luis Milla, amb el 5, Sanchís, amb el 6, Hierro, amb el 7, l'actual Pichichi Butragueño, amb el 8, Mitchell, amb el 9, Aldana, amb el 10, Hagi, amb l'11, Villarroya, a la banqueta, amb el 12, Maqueda, amb el 13, com a porter suplent, Jaro, amb el 14, Tendillo, amb el 15, Gordillo, i amb el número 16, Sebastià Losada.
0: 1991, què m'has de dir, Pilar?
1: Ostres, mira, doncs em venen molts pensaments. Un molt clar és com m'ha canviat la vida. I que bé que m'ho vaig passar, que feliç que vaig ser de formar part d'aquell equip i de formar part d'aquesta història de les transmissions en català. Quina sort vaig tenir de poder viure el Dream Team en primera línia. Ostres, és
0: quina
1: que
0: època.
1: Soc tan conscient de lo afortunada que sóc en molts sentits.
0: Clar,
1: en general
0: tu,
1: a la vida.
0: Perquè tu Pilar, vas a començar el 80. Recordes
1: la temporada? Jo vaig ser fundadora de Catalunya Ràdio, com sabeu, l'any 83.
0: Sí.
1: però al futbol m'incorporo la temporada 87-88. Ja sabeu que el Puyal, bueno, ja s'ha comentat aquests dies, sí, que va incorporar la Isabel Bosch com a primera dona a les transmissions. Sí. Jo vaig entrar a la temporada 87-88 per cobrir els partits al Camp Nou, i la següent temporada doncs ja vaig anar als desplaçaments, és a dir, ja estava l'equip fixa de partits a casa i fora. Però és que la temporada 87-88 jo estava embarassada, anava amb el bombo i amb l'inalàmbric.
0: Això no ho sabia.
1: Vull dir que va ser que, clar, ara posa't en aquell any, no? Doncs una dona doncs anant amunt i avall amb l'inalàmbric cobrint la informació.
0: Bé, és que Pilar, aquesta ha estat una nissaga, perquè excepte el Manel Fuentes, que va passar darrere teu, després va venir la Ruth, després va venir la Sandra Sarmiento, la Marta Carreras, la Mireia Ruiz, és a dir, va ser, diguem que l'inici de... d'una generació, i que moltes d'aquestes companyes després han parlat de tu sempre com aquell camí, com aquell primer camí. La Mireia no, perquè crec que quan tu vas plegar potser no havia nascut
3: encara. Jo vaig néixer el 99.
0: Però ara Mireia pot tenir dimensió del
1: clar,
0: que era la Pilar.
1: Clar, jo, Mireia, l'any 96 vaig anar a TV3, imagina't.
0: Vull el 96 que... la Pilar va anar a TV3, sí. I Ricard Torquemada va aprofitar la seva plaça per infiltrar-se a Catalunya Ràdio. Vull dir que tot està connectat. I a tu et va succeir el que no era noia.
4: Exacte. Jo li he d'agrair a la Pilar Calvo que l'ajuda que va tenir, i sense ser noia també puc dir que no només va obrir camí a les noies, sinó que va
0: ser a tothom.
4: És a dir, crec que va tenir un nivell professional tan alt i un nivell d'ajuda tan alt que...
1: Ostres, m'emocionareu, prou.
4: És veritat, Pilar.
0: Bé, per als oients, ha aparegut Manel Fuentes, convidat a la festa.
4: Home, sí. Molt feliç també, com l'Antoni, i de formar part, al final, d'un somni. És a dir, jo quan era petit veia i escoltava i gravava amb caset les retransmissions del Quim i del Buet a Ràdio Barcelona.
0: Sí.
4: La final de l'Estandard de Lieja jo li repetia en el Batllori, i el segon gol del Quim encara ara me'l sé de memòria. I aleshores, el dia que et telefona el Quim i et diu, mira, m'agradaria que t'incorporessis a les transmissions, clar, és com si Déu parlés a un particular. Pilar. I després que la Pilar Calvo.
0: Pilar Calvo. Avui quan li he dit al Manel que el Manel en aquesta vida itinerant que té avui ha fet un espai en l'agenda intensa
4: no,
0: que té per ser
4: amb
0: Estalla aquí avui, m'ha dit, quan sabia que hi era la Pilar, m'ha dit, jo vull parlar amb la Pilar perquè jo... gairebé tot el que feia era el que la Pilar m'havia traspassat.
4: No només això, sinó que Mourinho bo, diguéssim, quan estava al Barça, em volia fitxar perquè es pensava que jo era molt bo, i no és que fos molt bo, és que tenia els arxius de la Pilar quan no hi havia internet i ho teníem tot.
0: Es van pensar boníssim. Que eres un analista.
3: Expliquem-ho, Manel. Aquesta història.
4: És així,
1: Expliquem-ho, Manel, com eren els arxius.
4: O sigui...
1: Ho fèiem amb unes plantilles mil·limètriques amb lletra de formiga.
4: Sí, sí. Us en recordeu del paper lineal?
0: Sí.
4: Doncs en aquell paper la Pilar tenia... totes les temporades amb els gols a favor, els gols en contra, les assistències...
0: I això t'ho va traspassar tu.
4: I això m'ho va traspassar a mi.
1: Les targetes.
4: I a més a més va quedar amb mi per explicar-m'ho. És a dir, que va ser no només una feinada i una professional excel·lent, sinó després una supercompanya que va fer, doncs, això, que els entrenadors del Barça estiguessin pendents de què deia la llibreta de la Pilar, que en aquell moment la portava jo i que podia haver portat un camí professional bastant pitjor, crec.
5: Una de les coses que jo crec que més pot haver creat l'atenció dels oients, sobretot dels més joves, és quan la Pilar Calvo recitava l'alineació del Barça. Si us heu fixat, la feia de l'1 al 11, perquè abans els equips sortien amb el dorsal de l'1 al 11, no hi havia els dorsals com avui té el València, que hi ha jugadors a la banqueta amb el 33, el 36, però a més tampoc els situaven al camp, perquè jo crec que això, és a dir, ara la Mireia fa a la porteria tal, defensa tal, no diu els dorsals.
1: Ja anava això... amb el número.
5: Sí, tu anaves
0: clar, perquè el número, Johan,
5: exacte, el número
0: havia marcat que el número era una posició, que és el que vam aprendre tots en aquella etapa cruifista.
5: I també et diré que jo crec que en aquella època jo recordo molt anar al Camp Nou amb la ràdio i anar escoltant la prèvia del Bassas i la Pilar, i en aquella època jo crec que la malaltia aquesta que tu vas inocular, Ricard Torquemada, dels laterals per dintre i del fals nou i tota aquesta història tàctica, no existia. Llavors dèiem, qui juga? Aquest. Bueno, aquest és migcampista i aquest és defensa. Ara no, ara hem de saber si Xavi Espar farà de lateral o també s'incrustarà al
4: mig del camp. Amb 50 anys han passat moltes coses.
3: A mi m'ha xocat una altra cosa, Bernat.
0: Què?
3: Al principi de tot, des de la porta del vestidor del Barça...
0: Ah, és que, saps què passa, Pilar? Que la Mireia n'hi ha trepitjat la gespa encara, saps què vull dir?
3: Un partit Mireia, i per equivocació, em sembla.
1: A mi em sap molt de greu les limitacions amb les que heu de treballar ara, us ho dic de debò, perquè és que en aquella època, ho sento, Mireia, no pretenc molestar-te, però és que viatjàvem al mateix avió de l'equip. Clar. Amb els aficionats.
3: És una excepte història quan... que expliqueu i que a mi em queda tan lluny i veig com en una vida tan paral·lela a la meva.
1: A vegades, quan eren competicions europees, doncs a vegades ens separaven d'hotel, però és que havíem arribat fins i tot a compartir, és a dir, a estar en el mateix hotel moltes vegades. Clar, hi havia una relació amb els jugadors molt propera.
0: I tu podies trepitjar la gespa?
1: I tu podies trepitjar la gespa.
0: I la zona mixta no existia, Pilar, m'imagino. On eres tu quan acabava el partit?
1: No,
0: i on
1: havia...
0: esperaves els jugadors?
1: Sí, hi havia... A veure, la zona mixta era... Sí, existia.
0: La sortida de vestidors, perquè ens entenguem.
1: Sí, no era ben bé... És a dir, els jugadors sortien... No estàvem a la porta del vestidor. Quan estàvem a algun camp fora i tal, sí, al Camp Nou, doncs a la sala que hi havia, prèvia a les portes de vestidors, però és igual, els jugadors sortien per allà, excepte alguns casos de jugadors que estaven rebotats i anaven directament al pàrquing, cosa que ha passat històricament. Però és veritat que teníem una possibilitat, una accessibilitat als jugadors que no té res a veure, també a l'hora de cobrir entrenaments, clar, és que ara és com un búnquer.
0: Sí, sí,
1: realment
3: és hermètic tot allò.
1: Sí, és molt complicat i també... eren famoses les tertúlies del Johan i el Carles Reixac amb la premsa després de sopar el dia abans dels partits, sobre, també en competicions europees.
0: Imagina't,
1: allà a la cafeteria de l'hotel, imagina't. Vull dir, clar, és que res a veure, res a veure. Era una altra manera, doncs, de viatjar amb l'equip, de viure al Barça... I em sap molt de greu, Mireia, però sí, això ho vam poder viure.
0: No tornarà. El que deies de la nostàlgia, Pilar, per la Mireia, això ja no tornarà.
3: No,
0: és una història banda. Mira, permeteu-me que encara incorporaré algú més a l'habitació. Josep Maria Batllori.
6: Hola, Ricard. Bona tarda.
0: Bona tarda. Tu vas coincidir també amb la Pilar i el Fuentes?
6: Amb el Fuentes no, amb la Pilar, sí.
0: Perquè, amb el Fuentes no, perquè vas tenir un espai que va entrar el Vives, no?
4: Amb el Fuentes sí, coincidia al camp del Vallvidrera, on jo, ell treballava a Catalunya Ràdio i jo li explicava el gol de l'Estàndard de Lieja de Ràdio Barcelona.
0: Doncs mira, ara que li explicaves el gol de l'Estàndard de Lieja... No, espera, abans ens cantarà un al Batllori.
4: Va.
6: Però perdona, em deixes fer una cosa
0: sí,
6: prèvia?
0: Sí.
6: Ja que està el Manel aquí,
0: sí.
6: Jo també en sabia el gol de Quini, vale?
0: Si això ja sé que serà un concurs, això.
6: Però...
4: Minut 18 de la segona. Sembla que em pica et falta. Picarà ràpidament al Barça, remata Quini, gol, la marca Quini, marca Quini. Acaba marca Quini, el segon gol. Minut 18 de la segona. Sembla que els jugadors de l'Estàndard, sembla que no vulguin continuar el partit. Doncs bé, marxeu, que ja hem guanyat, doncs.
0: Quina memòria. Ara feia molt que no el reproduïa.
4: El Batllori també se'l sabia.
0: Ja, però com és que ara...
4: Perquè en aquell moment no hi havia ni Instagram.
0: Ja, això t'ha quedat al cap per sempre.
4: Això m'ha quedat per sempre.
0: Per sempre, eh?
6: Deixa'm dir una coseta d'aquell gol.
0: Digues, Josep Maria.
6: Va haver un moment que quan ja s'havia marcat i quan ja el Quim havia explicat la jugada, això també se'n recordarà naturalment el Manel, va dir una cosa que em va agradar molt i que se m'ha quedat, que va dir, com que van picar la falta tan ràpidament, saps? El Quim va dir... Si s'és viu, no cal esperar!
4: Això
6: si s'és viu, no cal esperar! I això em va agradar molt.
0: Molt bé. I avui juguem contra el València. Tens alguna cosa del València o no?
6: Sí. Mira, introdueixo el tema. Fa, no fa 50 anys, però en fa 30. El 26 d'octubre del 96, el Barça jugava al Camp Nou, partit de Lliga, jornada 10, va guanyar per 3-2. Hat-trick de Ronaldo, parlo de Ronaldo Nazario, eh? I el tercer gol va ser una obra d'art. I el Puyol...
5: Es va obrir camí entre els defensors del València, recordes? Va dir?
6: Sí. Ara ho visualitzaràs, ja veuràs. començo la jugada. Perdó. Popescu, Està a punt d'endur-se l'esfèrica, se l'endú, l'aprofita Ronaldo, fa jugada individual, continua Ronaldo, intenta passar entre dos contraris, entra a l'àrea, pica amb el peu dret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. No és un jugador, no és un jugador, no és un jugador. És alguna cosa més. S'endú una pilota, té quatre homes davant, s'escapoleix de l'escomesa d'un, li volen fer sàndwich, surt del sàndwich, entra a l'àrea, surt el porter, la fusella per baix. És un déu, és un déu.
7: Popescu està a punt d'endur-se l'esfèrica, se l'endú, l'aprofita Ronaldo, fa jugada individual, continua Ronaldo, intenta passar entre dos contraris, entra a l'àrea, pica la pedra, gol, gol, gol, gol. Quatre homes davant, s'escapoleix de l'escomesa d'un, li volen fer sàndwich, surt del sàndwich, entra a l'àrea, surt el porter, la fusella per baix. És un déu! És un déu!
0: Ni una paraula més, ni una paraula menys, eh?
4: Estava molt malalt per saber-nos els gols de memòria, eh?
0: Molt malalt. És la teva temporada més, eh, Manel?
4: Ja.
6: Deixa'm dir una cosa. Això no és ni el Pizzi Macanudo, ni el Tukarek Stoichkov per a Kero Pikarakuman, ni el Ruti l'Altestimo. Això que he fet ara no se'n recordava ningú.
0: No. Ja no pots ben jurar, eh? Vull dir,
6: em va agradar molt. I mira, molt bé. Vaig anar sentint. I no, és el que diu
8: Josep Maria, i per preparar això d'avui has revisat el gol o ja ho tens tan interioritzat que net cal?
6: He revisat la data, que la data sí que la tenia aquí escrita, he revisat que va ser un hat-trick.
4: Però t'has tornat a escoltar el tall per saber si l'has
6: dit o no? Sí, home, això sí.
8: Aquella feina, també, aquella feina.
0: L'ha refrescat.
6: El tall que han tirat ara molt encertadament, els hi vaig passar jo.
0: Vés que el vagi una enciclopèdia.
4: Perquè si no començàvem a fer una mica de por, eh? Perquè el primer tall és de l'any 82, és la final de la Recopa que el Barça guanya al Camp Nou contra l'Estàndard de Lieja 1-2.
0: L'altre dia en parlàvem pel Simonet, que va fer
4: el primer de cap.
5: I el segon és el de Quini, que ho ha explicat. Es va sentir per ràdio, però no es va veure per tele perquè el realitzador es va menjar l'acció.
0: Ara que tenim el trident, passo un moment pel centre de dades. Laura, Bernat Coll, teniu alguna pregunta pel Batllori sobre com ha canviat la vida, com la Pilar li explicava a la Mireia, o no?
9: No, home, bàsicament, l'afortunats que van ser. No és una pregunta, és una reflexió i un agraïment, també, perquè realment també t'han acompanyat a tots com va ser aquella època.
5: Pensa, per això... Explica-li al Bernat Coll com seguies la jornada, per això. No sé si considera tan afortunat, eh?
6: Bernat, i parlo del Bernat Coll, dels dos Bernats. Fixa't que quan jo vaig començar la transmissió, que va ser la mateixa temporada que va arribar el Quim Puyal i el Antoni Bassas, és a dir, la 84-85, jo vaig començar al centre de dades i no hi havia ordinadors, no existien, per tant, no hi havia internet, a l'estudi no teníem ni una tele, zero. I clar, jo anava, com donava jo els gols?
10: Com seguíeu els resultats, doncs, de la resta de partits?
6: Perquè jo, a l'estudi, no em posava els auriculars per sentir la de transmi, evidentment, però només a una orella. I a l'altra orella em posava una ràdio molt petita, amb un auricular petit, i sentia una emissora estatal. I clar, com que allà tenen una persona a cada camp, perquè és una emissora a nivell estatal, cada vegada que deien ha marcat el Betis, gol de no sé qui, tot igual, jo, pam, deia, gol del Betis, saps?
0: Ràpidament, eh?
6: Ràpidament.
9: I no et van enganxar mai escoltant una transmissió, diguem-ne, i sense ser capaç de respondre.
0: Dissociava l'orella dreta de l'orella esquerra.
6: Tu saps el difícil que és, la dificultat que comporta sentir dues emissores a la vegada?
9: Sí, impossible.
0: S'ho imagina. No, el Bernat...
4: El Life és cort de la Batllori, eh?
0: El Bernat i la Laura tenen més eines.
6: Bé, doncs... Sí, perdona, deixa'm dir una última cosa sobre això. Sí. El Quim, quan... Teníem una fórmula. Jo no podia dir gol a Mestalla, perquè això no és informació.
0: Perquè això no informava de qui havia fet el gol.
6: Jo havia dit gol del València, i al cap una miqueta després, quan ho sabia, deia el golejador, val? Però no podies començar dient gol a Mestalla.
0: El model està present, Laura Bernat, això no sí. Direu que el Ricard no us ho ha...
10: No, recordat. Totalment, em sonava molt aquestes paraules que estava dient.
0: Molt bé. Pilar, molt content de tornar-te a sentir, de coincidir amb tu. Ja saps que aquí tens la família i que qualsevol dia, qualsevol cabina de qualsevol estadi, estarem contents de retrobar-te.
1: Moltíssimes gràcies a tots. Em sento molt orgullosa de tots vosaltres, de com feu ràdio, de com feu equip i de la bona energia que transmeteu. Això és el més important.
4: Un petó enorme, Pilar. Per cert,
1: gràcies, una abraçada molt, molt gran per tots.
4: Has dit com t'havia canviat la vida. No ens has dit si a millor o a pitjor.
1: Són èpoques, són èpoques.
0: Evolució, evolució.
4: Molt bé, molt bé.
1: Com evolució, evolució.
0: Gràcies, Pilar, un petó.
1: Una abraçada molt gran per tots i per tota la gent del Barça.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Josep Maria, doncs gràcies per l'actuació. Era el que necessitàvem. Saps que també sí. Et tenim molt present. Sé que ens segueixes i de tant en tant ens ajudes des de l'ombra a fer la transmissió millor. Una abraçada forta.
6: Si avui haguéssiu jugat contra... Perdona, si avui el Barça hagués jugat contra el Sevilla, per dir això, en tenia una altra, de narració.
0: Ostres, doncs mira, i potser el dia del Sevilla vés a saber. Segons com ho guardarem a la butxaca.
6: Molt
0: gràcies,
6: bé.
0: Josep Maria.
6: Gràcies a tu, Ricard. Gràcies. Adéu.
0: Ara cap a un espai especial.
11: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
12: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
10: Ho hem comentat, Mestalla va ser un camp molt difícil pel Barça. Fins al 1993, els blaugrana només hi havien guanyat un de cada tres partits, el 30% dels partits contra el València. Des de llavors, però, els resultats han millorat. En les últimes 43 visites, el Barça n'ha guanyat ja gairebé la meitat i només ha perdut en 11 ocasions.

0: Mireia, s'escalfen a Mestalla els protagonistes?
1: Sí, els del Barça i els del València. El Barça, en principi, que la davantera sortirà tal qual l'hem cantada, amb Lamin Rafinha de nou i Gordon a l'esquerra.
0: Que passi el pròxim convidat, Josep Maria. Adéu, bona tarda.
2: Hola, Ricard, què tal?
0: Com estàs, Josep Maria? Molt content de saludar-te a un escenari on encara no ens havíem trobat. Ja els he dit a molts, però és que en el teu cas ens hem trobat a tants llocs, però en canvi la transmissió encara no.
2: És veritat, és veritat.
3: Home, va plegar un i va començar l'altre.
0: Exacte, em va passar el testimoni el Josep Maria a mi. Sí, sí.
2: Sí, senyor. Sí, senyor, així va ser. Hola, Manel, ja t'he sentit.
4: Què tal? Grans, grans dies hem passat junts, eh?
0: Home, pensa, sí, Josep Maria, que la meva pantalla encara és com me la vas deixar, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, la faig igual. L'única cosa que no faig que el Josep Maria feia era a posar-se a dalt del full inicial,
2: sí, sí,
0: tres lletres. Tu te'n recordes, no? Quines,
2: sí,
0: eren o no? La R, la I,
2: sí, la I
0: i la U.
2: La I, la R, la I i la U.
0: Riu.
2: Sí, riu.
0: Aquesta la primera instrucció que tenia el Josep Maria quan havia de començar les transmissions, i de l'herència és l'únic que m'he carregat, perquè jo no sóc tan simpàtic com tu.
2: No, perquè... No,
3: pensa que
2: no,
3: aquest riu suposava un presentador molt famós, sí, de TV3,
2: sí, sí,
3: que crec que va,
2: sí,
3: ser el pioner fent les transmissions de futbol en català.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
3: Per començar, o sigui, el top per la mi.
0: És herència, també. O sigui, aquí, sí, t'hem agradat-ho tot.
2: Sí, sí, sí. Jo tenia en aquest full que tu estàs comentant, en aquests documents que fem servir, aquesta instrucció riu, i en tenia una altra on hi posava la data, perquè em va passar una cosa, deixi-m'ho explicar, que un dia vaig entrevistar a la llotja del Calderón a Jesús Gil, Gil i Gil, i va fer unes declaracions, diguem-ne, sonades, i llavors jo, al final de l'entrevista amb Jesús Gil i Gil, vaig voler destacar la data, no? Dic, acabem de sentir Gil que diu no sé què, recordin el dia, i en aquell moment no sabia quin dia era. Saps allò que et quedes amb
0: l'any? Ah, sí,
2: no sé si era el dia 7 o el dia 8. No sabia quin dia era. I des d'aquell dia jo sempre duia una anotació on em marcava la data. Per cert, aquella entrevista que li vaig fer a Gil, li vaig fer mentre ell tenia aquí a l'espatlla una mena de llangardaix.
0: No m'ho puc creure.
2: T'ho juro. T'ho juro. Imagina't mirar a la cara...
0: Però el llangardaix el duia ell o l'havia atacat?
2: No.
4: Era un animal, ell, com una mena de mascota, no? Una iguana, pot ser que digui.
0: Sí. Ah, val.
4: Gil era conscient que tenia un llangardaix a l'esquena.
0: Això vull dir.
2: No.
0: Com si tuvés una corbata.
2: No, com si duies... Saps els galons? Aquí, sí, al damunt de l'espatlla?
0: Sí, sí.
2: Clar, imagina la situació. Tu estàs mirant un home a la càmera, perdó, a la cara, l'estàs mirant a la cara, que t'està fent unes declaracions sonades, i veus aquella bestiola allà al costat, i dius, saltarà o no saltarà? Era tot plegat
0: clar,
2: molt...
0: Clar que se't va oblidar la data. Mira,
4: era un cocodril. Es deia Fúria.
2: No tan gran.
4: No, un cocodril.
5: Era molt petit. Sí, que era un cocodrilet.
2: De la família de les Sargantanes.
0: Se't va oblidar la data. Per això jo ara aquí a la part superior dreta, Bernat, què tinc aquí al part superior dreta?
4: 6 del 9 del 26.
0: I a la central?
4: València-Barça.
0: I a l'esquerra?
4: Quarta jornada de Lliga.
0: Això, Josep Maria, tal com em va venir.
4: El riu no te'l poses perquè tu ja rius de sèrie, no?
0: No, perquè ja he dit que no sóc gaire simpàtic.
4: No, sí que ho ets.
0: Mira, el Josep Maria és ara, però aquest era el Josep Maria abans.
6: El terreny de joc està en unes condicions òptimes perquè jugui al futbol. La temperatura és molt agradable, 14 graus, el cel està una miqueta tapat. No crec que plogui, per bé que hi ha alguns núvols d'aquests que, si es compliqués molt la situació, potser deixarien caure un mínim ruixat, però en principi no fa la impressió que plogui aquesta tarda a Santander. El camp no és ple ni de bon tros. Les previsions indicaven que hi hauria una bona entrada, però ara mateix encara hi ha molts seients buits. Tres quartes parts de l'aforament del camp del Racing de Santander són ara ocupades pels seguidors de l'equip local que avui tenen l'oportunitat de veure jugar aquest renovat Futbol Club Barcelona.
0: Això, aquest partit això és una era que Santander, que torna ara al camp torna al Sardinero perquè torna al Racing a primera, justament aquesta temporada, el destí. Sí, ja veus, Josep Maria, tens la mateixa veu per això, eh?
2: Semblava l'home del temps, al començament.
4: Sí, però jo crec que aquest fragment, Josep Maria, descriu molt bé una funció que tenia o que tu vas heredar del Bassas, que éreu, estàveu sols amb el micròfon i havíeu d'omplir mitja hora de, sí, sí, de prèvia, amb l'ajuda, evidentment, doncs, en el cas de la Pilar Calvo o després del Manel, és a dir, dels micròfons autònoms, diríem, de vestidors, però no hi havia un exèrcit de periodistes, i ara posàvem un tall de veu de la tele, i ara no sé... No, havia d'aguantar ell l'antena.
0: Sí, jo això no ho vaig fer mai. El Quim, quan el Joan Maria va plegar, se'n va encarregar ell, i va fer bé, de la mitja hora prèvia, però el Joan Maria feia la mitja hora prèvia i la mitja hora final la feia sol.
2: Sí.
0: Jo havia sentit molts partits que deia... I d'aquí un minut començarà el partit i la pilota ja era plantada al cercle central i aleshores arribava el Quim per fer la transmissió.
4: Però és que estic segur que, a més a més, el Josep Maria ara estava descrivint el temps que feia Santander i l'aspecte, i mentrestant estava pendent a veure si s'acostava
0: algú
4: per poder-lo entrevistar. Sí. És a dir, feies la gestió gairebé en directe.
2: Sí, era ben bé així. Ara em feu pensar en situacions que van ser extraordinàries. Deixeu-me que expliqui una anècdota. Ens tocava efectivament fer la mitja hora abans, ens tocava fer la mitja hora després, ens tocava sortir corrents després cap a l'aeroport i a vegades teníem un cotxe. I en aquest cas, a Santander...
3: Santander, la frase heu holdit, eh?
2: Sí, sí. A Santander, el Manel, en aquella època, el Manel ja feia el Cròniques Marcians, un programa de televisió. I el Manel era un home conegut a tot arreu.
0: Bé, avui també, aquí a la cua de les
2: americacions. Sí. Però en Manel, en aquell moment, era un home que sortia a la televisió, era el mediàtic de la colla, d'acord? I ara jo era, després de la mitja hora abans, la mitja hora després, el conductor d'aquell cotxe que havíem llogat per anar a l'aeroport, d'acord? I el cotxe hi pujava el Joan de l'Aver carregat de maletes, el Puyal, jo al volant, i el Manel signant autògrafs. I li vaig dir: Manel, o puges al cotxe o et quedes aquí. Vaig arrencar el cotxe amb el Manel assegut dalt del capó.
0: Ah, sí?
3: És veritat.
0: Ostres, sort del Josep Maria, perquè si no aquell avió l'haguéssim perdut. El Josep Maria i el Manel van fer parella, i el Manel ho va deixar i va arribar la Ruth. Ruth, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Et saludo perquè el guió se m'escapa de les mans. I,
7: ja ho veig, ja.
0: Ja veus que anem contra el rellotge. He pensat, si m'espero la Ruth quan tocava, dirà hola i adéu.
7: Entenidos a mi, perquè com que jo he tingut baby brain i ara chemio brain, no me'n recordo de res.
0: No, però veus que tens aquí un grup que t'anirà il·luminant. La Ruth va succeir a la... El Manel...
3: L'antena va millorar molt.
0: I la Ruta va incorporar moltes coses al micròfon autònom. Per exemple, tot el tema mèdic, de rendiment... Perquè la Ruta... aleshores, Ruta, no sé si havies començat ja a estudiar INEF o estaves quan vas començar o començaves aleshores?
7: No, ja havia fet primer. Però
0: ja havies fet primer. Havies fet la carrera de periodisme i estaves a la segona llicenciatura.
7: Sí, va arribar jo del Quim, no?, que ens deia que qui havia d'obrir micròfon per parlar havia de dir coses interessants, i vaig pensar, hosti, doncs jo me les he de buscar, perquè si no, no sé què explicaré. Mira, estudiaré una altra carrera, aviam si així trobo alguna cosa interessant per explicar.
0: Aquesta és una de les aportacions. Una altra que la Ruth va deixar molt marcada i que la Mireia em sembla que coneix. Quina és, Mireia?
8: Mira, saps que el tema de posar els micròfons als metges al mig del camp és una cosa que jo he descobert fa poc, Ruth, que feies?
7: Ah, sí.
8: Home, clar.
0: I l'Àngel Mur, te'n recordes, Ruth?
7: Clar, no, els micròfons a tot arreu. L'Àngel Mur feia
0: molt... Atenent el jugador,
7: eh? Atenent el jugador.
0: En aquell moment.
8: Sí, jo el que volia és que m'expliquessis això. Sí, és una cosa impensable.
7: Quan es lesionava un, encara que estigués a l'altra banda del camp, clar, jo feia gespa com la Pilar, corrents cap allà on havia l'Àngel Mur o el jugador i posant el micròfon, igual que fèiem entrevistes al descans, que jo aquí a Mestall havia rebut trompades de la Guàrdia Civil, que no ni t'explico, per intentar fer entrevistes i posar un micro al mig del camp que ningú deia res, perquè els jugadors estaven cansats i no tenien ganes, i també saltant al final del partit li preguntava a la Pilar el tema de la zona mixta, nosaltres saltàvem al camp després del partit a fer entrevistes.
0: I després, Ruth, una altra cosa que paga la Mireia és el tema dels cognoms, les pronúncies. Això aquí sí. Vam fer un pas endavant, que la Ruth trucava als consulats i tot.
7: Sí, ara que ho faig, sí, trucava allà on podíem perquè algú ens digués com sabien. Si viatjàvem era molt més fàcil perquè ho preguntaves a lloc, però si no t'havies de buscar la vida per saber com es deien els jugadors i compartir-ho amb l'equip.
0: Això ha quedat per sempre, Ruth, perquè dius, encara ho faig. Moltes de les coses que fas ara, quan fas el Barça femení, neixen aquí?
7: tu ho deies l'altre dia, moltes, les coses que fas a la vida, ja no fent el Barça femení, moltes coses que fas a la vida i a la feina, evidentment, neixen aquí, i encara moltes d'aquestes que has d'explicar, no? Ahir en parlàvem, el tema de... Estàs sentint la final de París, el tema del Márquez, no?, de, dels jugadors de l'Amèrica Llatina, de no fer el so de la Z que només fan en l'espanyol d'Espanya, sinó fer el so de la D-S, que és el que farien a Mèxic i el que faríem els catalans.
0: Que molta això, gent encara ens ho pregunta,
7: per això, per això, per això, sí, que hi ha coses que encara...
0: És vigent.
7: Encara has d'explicar ara, però la majoria de les que fèiem, la majoria, tenen, són d'un sentit comú tan espaterrant, que només desautomatitzant, que és el que també ens deixa molt el llegat del Quim, doncs pots explicar-ho i que acabes convencent la gent.
0: La Ruth també va estar molts partits a Mestalla, ja veus que avui el tanquen, aquí aquesta gespa la coneixes bé,
7: Sí, jo sí que aquí vaig fer gespa poc temps, perquè també van tancar la gespa abans que altres camps, i també recordo les instal·lacions del postpartit, que eren complicadíssimes perquè la zona mixta estava a un lloc, quan sortien els jugadors, les sales de premsa en un altre, i evidentment jo recordo l'última època del Piojo López, perquè és la que jo vaig patir amb els València-Barça d'aquelles temporades que jo feia a l'Autònom.
0: Aquell gran València. Josep Maria, tot això forma part del model, i hem de dir que el Josep Maria ha fet allò que necessita una família, que és recollir-ho tot, ordenar-ho, fer una tesi. T'he de dir doctor 10 ara, no?
2: Bé, diguem-ne que sí.
0: Bé, com a mínim tinc permís per fer-ho, diríem.
2: Sí. Jo tinc un títol que ho diu, I em va costar unes hores aconseguir-lo. Sí. No puc fer receptes, però soc doctor.
4: Ets doctor en comunicació, però doctor en puyalogia, no?
0: O puyalisme.
2: Sí, diguem-ne que...
3: El Puyal, segur que li deia, que el García li deia doctor Puyal.
4: Sí, doctor Puyal.
0: Mira, veus?
2: Doctor Puyal, li deia
4: perquè
2: doctor Puyal.
4: Perquè la teva tesi és sobre el Joaquim Maria Puyal i la seva obra.
2: Sí, la meva tesi és sobre...
0: Perdona, digue, Josep Maria.
2: No, dic que la meva tesi és sobre l'obra de Puyal i la seva influència en les retransmissions, sí.
0: I has fet un llibre, fins i tot, que presentes demà, i ja tinc marcat a l'agenda, ens veurem,
2: Sí, demà dia 7 a les 7 de la tarda us espero a la Casa del Llibre, de Rambla de Catalunya. I presentarem el llibre, que em fa molta il·lusió.
0: Com es diu el llibre?
2: El llibre es diu El factor Puyal, i com tu has explicat molt bé, recull una miqueta la història que entre tots hem anat construint, amb un paper protagonisme que respon al Quim, amb anècdotes, amb alguns detalls. És un llibre pels barcelonistes, que acaba, deixa'm fer una mica d'espoiler, acaba amb una reivindicació. El llibre demana que la nova tribuna del Camp Nou es digui Tribuna Puyal. Jo crec que aquest seria un acte de justícia per a algú que ens ha deixat un llegat extraordinari.
0: Ah, doncs mira, des de la TDT, evidentment, ens hi afegim a la reivindicació i a la petició del Josep Maria. Estic molt content que hagueu estat amb nosaltres, Josep Maria, Ruth. Amb la Ruth vaig compartir molts anys de transmissió. Sí. Amb el Josep Maria vaig compartir molts anys de ràdio i de vida, i sabeu que us estimo. O sigui que content de retrobar-vos. Ara ja haurem d'anar cap al... Després del passadís que deia el Bas, es ve al partit. Ara ens haurem de centrar en el partit. Una abraçada a tots dos.
7: Adéu, gràcies.
2: Igualment per tots. Igualment. Adéu.
9: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
10: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: Una cançoneta i mon anem, que tot anirà bé, encara que el món caiga, cantarem.
0: València-Barça, d'aquí pocs minuts, no començarà puntual, ja sabeu que un quart de cinc la Lliga no quadra aquest horari. Mireia, el Barça jugarà amb
12: Joan García a la porteria, amb Eric, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp amb Rodri, Pedri, Fermín i al davant Lamin, Rafinha i Gordon.
13: S'estrena Rodri com a titular i torna Bernal a la banqueta. Després de jugar 25 minutets contra l'Atlètic i 25 contra el Rayo, el fitxatge estrella d'aquest estiu comença a agafar el ritme i fa el salt a l'11. El damnificat Bernal tanca 3 titularitats consecutives.
0: Marc Domènech, la dada.
5: El Barça de Flick ha marcat 19 gols al València de Corberan en només 4 partits. Home. Amb gairebé el 60% d'efectivitat.
0: O sigui, gairebé 5 gols per partit, i un 60% d'efectivitat vol dir que les oportunitats que ha tingut el Barça contra el València de Corberan han estat clares. O sigui, el plantejament de Corberan fins ara no ha pogut tallar l'aixeta, eh?
5: No, el Barça ha marcat això, 19 gols, comentàvem, en 34 rematades entre els 3 pals.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aviam si avui continua la ratxa. El València de Corberan, Mireia.
1: Amb Dimitrievski, la porteria, 3 centrals, Arnau Martínez, Pepelo i Diakaví, Mafeo i Jesús Vázquez als laterals, al mig del camp, Dieng, Otorbi i Ugrinitz, i al davant, Javi Guerra i Danjuma.
0: Laura, ha parlat Flick?
14: Sí, al micròfon de Movistar, on li han començat preguntant quin partit espera avui.
15: Va ser un partit difícil, oi? On està atmosfera con este público, pero por supuesto queremos hacer nuestro partido, sabemos nuestra calidad, cómo queremos jugar y lo tenemos que enseñar. Va a hacer mucho calor, hay mucha humedad. ¿Cómo puede influir en el partido el calor? Sí, sí, es increíble, hace mucho calor a las 4 jugando aquí, pero lo tenemos que hacer, tenemos que aceptarlo. No, quizá no es lo mejor, pero al final lo han decidido así y tenemos que jugar. Lamin está en la alineación, está en perfectas condiciones para jugar 90 minutos. Veremos, 90, 60, depende, pero por supuesto está listo. Rodri también está en la alineación por primera vez. ¿Qué tipo de partido esperas de Rodri y Pedri juntos en el medio campo? Por supuesto, tenemos mucha calidad en el centro del campo. También Marc Bernal ha jugado fantásticamente estos partidos, pero ahora está bien meter a Rodri desde el principio porque tiene que mejorar su físico. Y para mí, ver qué está haciendo en los entrenamientos, es un gran jugador, a ver si tiene sentido lo que hacemos, y es lo que quiero ver de él y de Pedri.
0: Ja són els jugadors al terreny de joc. Carles, les tres prioritats d'avui. La primera.
16: Els centrals.
0: Els centrals, recordem avui, Cubarsí, Gerard Martín. Segona.
16: Rodri.
0: Rodri, que jugarà amb Pedri i Fermín al mig camp, però el debut, l'estrena com a titular, avui és de Rodri. La tercera.
16: Els tres de dalt.
0: Els tres de dalt, Lamin Yamal, Rafinha i Gordon, el trident d'aquest Barça 26-27. Marc, el repte.
5: Quin migcampista connectarà més amb els davanters durant el partit d'avui? Si Rodri, Pedri o Fermín? I recordem els dies que per poder votar cal que entrin a Twitter i Instagram de la TDT.
17: A Catalunya Ràdio, la TDT.
18: Ei, com va? Com et dius?
19: Tenim un nom que el sap tothom.
18: Però d'on surts tu?
19: Tant se val d'on venim, si del sud.
18: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
19: Ara estem d'acord, estem d'acord.
18: Sí, i una estrella ens agermana.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
22: M'expliques un conte, papa?
23: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
24: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Tot a punt a Mestalla per aquest València-Barça. Mireia, tornem a recordar l'11 blaugrana.
1: Amb Joan Garcia a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparta a la defensa. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Fermín, i al davant, Lamin, Rafinha i Gordon.
0: Marc i Xiula.
5: Avui sonarà Isidro Díaz de Mera Escuderos, castellanomanxec de 37 anys, és àrbitre primera des del 2020. Ha xulat 9 partits al Barça amb 7 victòries i 2 derrotes. I al VAR hi haurà Alejandro Muñiz Ruiz, asturià de 35 anys, que s'incorpora aquesta temporada a la categoria VAR després de 5 anys com a àrbitre de primera.
0: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT avui?
14: Doncs com sempre pel sistema tradicional FM, a la televisió, a Movistar, la Liga Audio 5, que ja estem connectats, Audio 5 avui, i per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: Lliga 26-27, quarta jornada, València-Barça, tot a punt. Ahir va ser l'aniversari, els 50 anys de futbol en català amb CaixaBank. Avui és ja el present, la realitat. Bernat Soler, Mestalla gairebé ple, l'últim partit a Mestalla de Lliga, València-Barça.
3: Posarà en joc la pilota del València amb la seva indumentària habitual, samarreta blanca, pantalons i mitges negres. El Barça de Blaugrana avui amb pantalons vermells. El braçalet de capità, ja de forma oficial i definitiva, l'ocupa el primer capità de l'equip, Rafinha. L'ha designat Hansi Flick. El segon és Pedri. El tercer, quart i cinquè els han designat els futbolistes, i són Eric García, Frenkie de Jong i Lamin Yamal. Posa en joc la pilota al València, en directe des de Mestalla, la TDT de Catalunya Ràdio. Intenta tapar una pilota al mig del camp, el Yu Dieng, davant de Lamine Yamal. Recupera Jesús Vázquez, jugant la pilota, amb crits, amb ambient enrarit, que no té a veure amb el partit, no té a veure amb
0: Mireia,
3: el que passa a la
0: crida.
1: Fora, fora, per aquí Atlin, que tot just acaba de sortir a la llotja, a la grada d'animació, la veiem buida per aquesta protesta que explicàvem abans.
0: Recordem
1: encara en el minut 19.
0: El fill de Peter Lim, que té un càrrec al València.
1: Sí, és la cara visible, és l'actual president.
3: La pilota la prova de treure el València des de la seva zona defensiva. La rep a la banda dreta l'exjugador del Girona, el català Arnau Martínez. Ha refusat la pilota un jugador del València i, per tant, és servei de banda. Out favorable al Barça. Avui posarà en joc la pilota Espart.
4: El Barça juga amb pantalons i mitges vermelles per diferenciar-les. Els pantalons del Barça aquest any són molt, molt foscos per diferenciar-se del València, que són negres.
0: I la banda sonora va a banda del partit, com podeu escoltar de fons. Centrats en Peter Lim i en la situació del València. Té la pilota el Barça. Manel, atent tu, eh?
6: Jo atent i com un noi amb sabates noves.
0: Que bé. Jo també molt content que hi siguis.
3: Rebent la pilota a la zona del cercle central, Pau Cubarsí l'obre a la banda dreta, la deixa a Lamine Yamal. La toca per Eric García. Avui el Barça amb un 11 pràcticament de gala. De gala pel que ens ha ensenyat Flick en aquest inici de temporada. Juga la pilota cap a Pedri. Pedri a l'esquerra per Gordon. Ataca l'anglès. Anthony Gordon situat en l'extrema esquerra. Frena davant la presència de Mafeo, una de les noves incorporacions del València aquesta temporada. Un jugador agressiu. Mafeo, canviat a terra Gordon. L'àrbitre no ho ha castigat pas en falta. Torna a tenir la pilota al Barça en defensa. La remena Pau Cubarsí.
0: El València amb la defensa de 5. Mafeo, Jesús Vázquez a les bandes i per dins entre Arnau, l'exjugador del Girona, amb Diakabí i Pepelu, que no és un mig-centre, però l'està fent servir de central Corberán. El Barça tot normal, amb bones permutes entre Xavi, Espar i Gordon en aquests primers minuts, ja d'un dintre, un fora.
3: Compte que ha tallat una pilota a Ugrinic, l'envia cap a la punta d'atac, on apareix un rapidíssim, atentíssim Joan Garcia, que gairebé a l'alçada, gairebé més a prop del mig del camp que no pas a la seva àrea, ha acabat refusant la pilota, enviant-la directament a la graderia.
0: Això ho fa bé Manel, Joan Garcia.
6: Jo crec que amb això hem fet un pas endavant d'allò que deia el Cruyff, que el porter jugui amb els peus. Això és la sublimació.
3: Toca la pilota al València, intenta baixar-la Mafeo, prova de recuperar-la al conjunt local, compte que se la pot endur d'Anjuma, entra dins l'àrea, fa l'assistència cap al punt de penal, la passa un pèl massa llarga, no hi arriba Javi Guerra, l'àrbitre però anul·la l'acció, hi havia fora de joc, m'imagino que del neerlandès.
0: Semblava clar, Xavi,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, passada de Javi Guerra i d'Anjuma, diria que està un punt avançat, un pèl avançat respecte a la línia del Barça.
0: Bé, qui volia dir alguna cosa?
3: No, jo anava a reprendre la narració, però endavant.
0: No,
3: amb la
0: que volia dir que el Barça ha perdut alguna pilota que ha provocat les transicions. El València espera al darrere. Corberán, Bernat Coll contra el Barça, ja ha jugat amb tres centrals sovint, oi?
5: Sí, un parell de partits amb molts mals resultats per València.
0: I per tant esperarà al darrere, deixarà que el Barça tingui la pilota. El que ha de fer el Barça és no precipitar-se, intentar jugar ràpid, però sobretot amb ritme i amb control.
3: Pilota llarga cap a la banda dreta perquè provi de dormir-la amb la cama esquerra. Lamine Yamal intentarà atacar davant Jesús Vázquez. La juga cap a la frontal, la toca per Eric García. Aquest la torna per Lamine. Lamine se'n va d'un de dos. La juga cap enrere, rep la pilota Rodri. Avui titular al mig centre vingut del Manchester City. Compte que recupera la pilota al València. Pot ser que en un dels primers partits de Corberán al València el Barça ni clavés...
5: 7-1.
3: 7?
4: Sí. Hi ha un 7-1. Un 0-5 a la Copa de Mestalla, un 6-0 començant la temporada passada, i van perdre el Barça.
5: 3-1 l'última jornada.
7: Amb la Lliga ja guanyada.
4: Que venien del concert del noi aquell a Montjuïc.
5: Són els gols que deia el Marc Domènec abans, clar.
0: És l'anècdota.
3: És a dir, Corberán té un cistellet bastant farcit de gols del Barça.
0: He de recordar que en aquest últim partit, que no, el Barça ja havia guanyat la Lliga, Xavi Espar va fer potser l'errada més clara que ha fet com a jugador del Barça.
4: Una passada cap al mig, sí.
0: A la sortida de pilota.
4: Que costa un gol.
0: Ho deu tenir clar, Xavi Espar, deu tenir clavada aquesta jugada ara amb un altre grau de maduresa ja i de i d'experiència. Ara una passada d'Eric a la mínima. La gespa no està bé, eh? No és novetat aquí a Mestalla, però hem vist com s'aixeca sorreta, perquè han tapat segurament algunes calbes amb sorra.
13: I veurem a València molt juntet, sense espai entre línies des dels equips, amb la profunditat posicional més curteta.
3: Jo vaig a donar la dada realment important d'aquest partit a aquesta hora. El València s'ha fet més gols en aquesta lliga en pròpia porteria que la porteria del rival. Perquè s'ha fet dos autogols i ha fet només un gol.
0: El mateix dia, més, no? Sí, contra el Depor.
3: Sí, sí. Més autogols que gols a la porteria que toca. Rep la pilota a la banda dreta Fermín, pica la pilota, busca la presència de la Minyama, la controla la Minyama, l'aixeca amb l'exterior, gol! En la Mina ha fotut un golaç! Amb una elegància, amb una categoria! Quin gol de la Minyama amb l'exterior del peu, tocant la seu moment davant la sortida del porter Dimitrievski, per fer emmudir de moment Mestalla, que només pot reaccionar amb xiulets. Quin golaç acaba de fumar en Lamine Yamal! Quin gol ens ha regalat per la galeria, pel museu, per l'exposició de meravelles que amb només 19 anys ja ha completat Lamine Yamal. El geni de Rocafonda saluda el públic, agraeix el suport als culers que hi ha a dalt de tot. Acaba de fer un golaç Lamine Yamal, 5 de la primera meitat. Ja guanya el Barça, València 0, Barça 1.
0: Gol per la sala de museus més exclusiva de les obres d'art de Lamine Yamal. Permuta en Fermín la posició, permuta Fermín que se'n va a la dreta, juga per dintre Lamine Yamal, rep en amplitud Fermín que posa una pilota suau a l'esquena de la defensa del València per l'aparició interior de Lamine Yamal, que clar, s'està desmarcant en vertical, la pilota li ve des de la dreta, ell és esquerrà, només pot fer el que ha fet, però ho ha fet tan bé, que és amb les cames esquerra, aixeca com de cullera, però amb l'exterior, no amb l'interior, per sobre de Dimitrievski, per allotjar la pilota a l'escaire del segon pal, imparable. Com una pilota suau, dolça, molt ben tocada. Espectacular el gol de Lamine Yamal, talent pur, Xavi. Per guardar el gol, eh?
4: No hi ha control després de la passada de Fermín. És un golaç de Lamine. Algú recordarem el gol de Van Basten. És diferent perquè està més lluny, pica amb la dreta amb més potència. Aquí Lamine és més a prop, però utilitza l'esquerra, que és un gest tècnic molt més complicat amb l'exterior. És poc natural el gest de Lamine, però és tan bo que ho fa molt bé.
1: Mal orella de Lamine per sentir com els aficionats del Barça celebraven aquest gol i després pols a la boca fent pipa, probablement per dedicar-li al seu germà petit que fa anys. Aquest ha estat el tercer gol de Lamine aquesta temporada.
6: I el Manel, defensa, no sé si... El gol ha estat extraordinari, però no sé si el defensa ha estat una mica tou anant a buscar a Lamine.
0: És Pepelu, dius, eh?
6: Sí, sí.
0: La veritat és que sí, és un toc de futbol ell. Sabeu quan intentem jugar a futbol, que pots passar la pilota a l'altra banda de la xarxa?
6: Era molt difícil de fer, però tampoc no crec que hagi tingut molta oposició.
4: Però la rematada és de màxima dificultat.
6: Extraordinària.
3: Compte que hi va Gordon. Gordon té davant dos homes del València al costat esquerre d'atac. Laurena la deixa per Pedri. Pedri al frontal. Pedri deixa anar la pilota cap a l'interior de l'àrea. De Fermín. Fermín cap a la Min. El segon
0: de la Mini Amal. La Mini Amal s'està començant a dedicar un festí. Som només al 8 de la primera meitat. El públic enfadat, però no amb el Barça, no amb Lamine, el públic enfadat amb el seu propi equip, perquè veu que això pot ser una autèntica escabetxina. 8 minuts de la primera meitat, ha rebut una pilota Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, a costat dret, ha afusellat el porter, marca el segon de la tarda, el jugador de Mataró, marca el segon de la tarda al Barça, València 0, Barça 2. Mocadurada com ja no existeix el futbol modern a Mestalla, això acabarà malament. Ja venia rebotada l'afició, deia la Mireia que hi ha un fons que fins al minut 19 no s'omplirà, potser quan s'ompli ja
6: marxa, s'acaba la resta.
0: Ja, exacte, arriben ells i se'n va la resta. Pot acabar malament.
6: Mira com bramen.
0: Però el Barça guanya per 0-2 la parella Fermín Lamine Yamal. La pilota ve des de l'esquerra, rep Fermín a l'àrea, obre a la dreta, estan revisant, podria haver-hi un
4: fall. Hi ha Jesús Vázquez, crec que Jesús Vázquez trenca la posició de fora de joc de Lamine.
5: Sí, per protocol ho han de fer, però no...
0: Doncs estem esperant que ho confirmin, la passada horitzontal de Fermín a Lamine Yamal. Ara parla l'àrbitre amb Lamine Yamal i diu: estem revisant la teva posició. i tal com rep, no controla, Xavi?
4: No, no, pica de primeres, pica de primer toc. És interessant.
0: El primer pal, oi?
4: Sí, primer pal. Busca, o sigui, el gol de l'altre dia contra el Rayo és de més lluny, però també busca un angle poc natural a la seva rematada. I aquí també sorprèn Dimitrievski buscant el pal més pròxim a la mínia al porter del València.
0: Quin grau de seguretat teniu per dir que no és Ursai? Perquè aquí encara es revisa.
4: Força alt.
5: A priori, jo no tant. Estava.
4: No tant.
0: Carles, ja veu una patinadeta aquí.
2: Obrim una escletxa.
6: Passi el que passi, la gran notícia és que hem recuperat el millor Lamine, sí, ja sense embuts, eh?
0: Sí, sí, exacte. Que ha costat en aquesta inici de temporada. Sí.
2: A mi, quan triguen tant, em fa patir. L'àrbitre diu, no,
4: saps què passa? És que Fermín té l'opció de fer la passada oberta, clara. Per a mi triga un puntet i això potser...
5: Lamine es projecta ja amb el cos.
4: Però a mi m'ha semblat que Jesús sempre estava, Jesús Vázquez sempre per darrere.
0: La passada de Fermín la vol assegurar tant perquè ja vagi a Lamine sense control i pugui rematar i aprofitar la superioritat numèrica, que potser tarda aquest pèl.
5: Aviam, podria ser un dit del peu, com a molt.
2: Bé, això ho hem vist, en algun altre partit.
5: Sí,
6: i a peus que s'estira molt.
0: Sí. I al bar.
5: En tot cas, estaven sols Pedri, estava sol Fermín a l'àrea, molt a prop de porteria. Sí. La defensa realment els deixen jugar amb claredat.
2: L'àrbitre anul·la el gol.
5: Oh.
2: Anul·la el gol. No val el segon de la
0: Mestalla respira, Mestalla. Què, el dit del peu, Marc?
5: Amb la nova imatge som una miqueta més, però... Jo el veig molt just, aquest.
4: Ara ens hauran d'ensenyar la imatge.
2: Recordem que la pilota amb la que juguen té aquell...

0: Allà un jugador del València intenta recuperar-la i ho aconsegueix Gerard Martín. L'envia cap a Gordon. Anthony Gordon toca la pilota enrere per Gerard Martín. Aquest a la zona del cercle central per Cobercí. Dos quarts de cinc de la tarda. La pilota de Lamine Yamal, la seva passada no és bona, s'acaba perdent per la línia de fons. Directament serà pel porter, la posarà en joc Dimitrievski.
1: Veig molt còmode el Barça,
2: molt. El València només suma un punt aquesta temporada i no ha estat guanyant en cap moment dels tres partits. No. O empatava o perdia. Sí, sí.
3: Hi ha hagut un riure irònic per sota el nas de Lamin quan li han anul·lat el gol, i Fermín se li ha acostat. M'ha fet la sensació que li deia: tranquil, marcaràs un altre.
0: El que passa que avui en dia confiem tant en aquesta suposada tecnologia que jo no sé si heu vist repetició o us han ensenyat
4: la il·lustració
0: aquella del, del dibuix,
4: el
0: del
4: dibuixet,
0: de joc.
4: No. Home, però ens ho hem de creure. Sí, és amb el xip.
1: Home,
4: i amb
1: hi ha un
4: tot.
1: Xip.
4: La clau per mi és que Fermín triga una dècima
2: estava
4: de segon.
2: Estava d'esquena, estava a girar, orientar-se. No era fàcil.
1: Vol assegurar la passada.
0: Joan Garcia toca la pilota per Gerard Martín. Passada cap endavant. La rep Gordon d'esquena. Intentava fer un toc d'esperó per superar el seu marcador. Finalment ha tocat la pilota Arnau Martínez. L'ha enviat fora. Out favorable al Barça. El 13 de la primera meitat guanya 0-1. Podrien ser dos, però el darrer ha decidit anul·lar-lo l'àrbitre a instàncies del VAR.
1: El València estira la pressió perquè el Barça no se senti còmode a la sortida, però de seguida replega, s'acula i el Barça torna a atacar.
0: La torna a rebre la Lamine Yamal, supera Jesús Vázquez, continua la Lamine Yamal, torna a superar-lo, l'envia cap a l'interior de l'àrea, la refusa la defensa, la recupera fora de l'àrea Pedri. Pedri la juga cap a Xavi Espar, la torna per Pedri, és a l'eix de l'atac, toca cap a Rodri, amb la samarreta per dins els pantalons. Com abans, tocant la pilota Lamine Yamal cap a Rodri, Rodri la deixa anar cap a Fermín, Fermín prova de superar el primer jugador, no ha pogut, però amb Diakabí, que deixa anar a la cama i l'envia directament fora.
1: Clar, quan el rival s'acula tant amb Fermín, Lamine Yamal a l'un contra un, les pilotes interiors de Pedri, els moviments de Rafinha, Gordon, clar, és molt difícil que amb els recursos que té el Barça la defensa es pugui sentir còmoda. És massa enrere com per defensar el Barça. Aquest inici de partit és còmode pel Barça, que a més les rematades que ha fet a porteria han anat totes dues a dintre, tot però, i que una de les dues hagi estat anul·lada.
5: Si se'n van endavant, també es troben amb les desmarcades constants del, sí, dels jugadors que demanen la pilota a l'espai.
2: La mina avui molt profunda, s'havia ofert a l'espai abans del primer gol a Pedri, el migcampista s'havia disculpat i un segon després ja ha marcat.
0: La pilota la té Eric García, l'obre a la dreta, la rep Lamine Yamal, li surt el pas Jesús Vázquez, la juga cap a la zona central, pilota per Rodri, Rodri toca corteta per Fermín, Fermín l'envia per Lamine Yamal, Lamine Yamal no ha pogut ara superar Jesús Vázquez, que li ha pres la pilota, la juga cap al mig del camp, intenta endur-se la Javi Guerra, reclama unes mans.
1: La clau està aquí en el Barça, quan perd la pilota el comportament en la pressió.
0: Pilota de Pedri, Pedri cap a Lamin, la baixa amb el pit, potser fora de joc, efectivament, així ho assenyala l'assistent, i la dada que jo crec que també deu ser bastant bona, m'ho confirmarà el
4: Marc.
0: El Marc Domènech.
1: Has tingut un moment de lapsus.
4: Sí. És la apunta't els noms, apunta't els noms.
1: Per fer, per
0: fer. Jo només dic
1: Marc Domènech al laboratori.
0: Marc Domènech és la de la possessió.
6: Sí, en aquests primers 15 minuts és el 86% de possessió pel Barça i un 72% del temps a camp del València.
3: Has estat a punt de preguntar-li al Sergi Gutillas?
5: Hi ha una dada que potser encara no es pot mesurar, però és evident que hi ha una intensitat diferent entre els jugadors del Barça i els del València.
1: Sí, l'únic dubte que tinc, tal com està dibuixat el partit, primer que el Barça s'hi arrepengi en la superioritat i no remati el partit quan tingui opcions per fer-ho, i després el comportament de la pressió en la pèrdua. Si el Barça estarà jugant molt a camp rival, molt a prop de l'àrea, però no podrà ser rigorós en totes les situacions, voldrà prendre riscos. En aquesta pèrdua s'ha d'activar molt ràpid la pressió perquè el València no pugui transitar. Ara el València des de mig camp posarà una pilota a l'àrea des d'una falta lateral.
0: Ho fa Pepelu, l'envia cap al vèrtex de l'àrea on la toca Diakabí, compte que pot arribar un jugador del València, es llença a terra, recupera Javi Guerra, pilota el segon pal, no l'ha pogut rematar Diakabí i la pilota s'acaba perdent per la línia de fons, tot i que crec que l'assistent ha assenyalat fora de joc.
4: Sí, d'Arnau Martínez.
1: En la segona jugada,
4: sí, eh? Sí, la despenja Diakabí pel cor de l'àrea i diria que Arnau estava més avançat que la defensa del Barça. Ja ens han ensenyat, Marc, el dibuixet del fora de joc de Lamin per uns dits.
6: Sí.
5: I el dibuixet estira els dits?
0: Sabates de pallasso o no?
4: No hem tingut temps de comprovar, exacte, no ho ha semblat.
1: Però és per molt poquet, doncs.
6: Pels dits.
1: Pels dits, o sigui,
4: dos centímetres són, no?
5: El que té la tecnologia que calcula els dits.
0: Sí, la pilota la té Joan García, la frontal de l'àrea petita, ara pressionat per dos homes del València, l'obra cap a la

0: De dreta per Eric. Eric juga cap a zona central, rep la pilota Rodri, tot això encara a camp del Barça, que guanya 0-1. Ha marcat Lamine Yamal un golaç, toca la pilota Pedri, l'envia cap a Fermín, la pot controlar? No, no l'ha controlat amb comoditat Fermín ni tampoc amb habilitat. S'ha acabat escapant la pilota i ha sortit per la línia de fons.
1: Hi ha vegades que vius experiències que no oblidaràs mai. Per exemple, Manel Fuentes no oblidarà mai l'últim partit a Mestalla del Barça.
2: Avui?
1: Aquesta experiència. I això és precisament el que et proposa CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prebendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank a les xarxes i les descobreixes, perquè si vius un experience,
2: sí,
1: mai no l'oblides.
0: Crec que el València pot agrair que la tecnologia sigui tan precisa i hagi permès anul·lar el gol de Lamine, perquè si no, amb l'ambient que hi havia,
1: sí,
0: amb dos gols 0, en 8 minuts,
1: 8 minuts,
0: això era camí de golejada.
1: Perquè mireia, encara no ha arribat la gent més cridanera.
3: No, sí que és veritat que s'està omplint una mica a poc, però no, està pràcticament 8.
0: Clar, perquè
1: has dit el 19, no?
3: El 19.
0: Ara som al 18, pràcticament.
1: El 19 perquè era el 19?
3: Per l'any de fundació, 1919.
1: Ah.
0: Posarà en joc la pilota Arnau Martínez.
1: Doncs sort que es va fundar el 19, no?
2: I no el 45.
1: Sí, si no t'hagin un problema.
0: La juga Arnau, l'envia cap a l'interior de l'àrea, refusa la defensa, prova d'arribar-hi al mig del camp Dieng. Pilota compta per Jesús Vázquez, avança metres, continua tot sol, entra dins l'àrea encara Jesús Vázquez, finalment posa la cama Rodri i l'envia cap al porter, cap a Joan García, que se la treu de sobre, enviant-la cap a la posició en atac, en defensa esquerra del València.
4: Hem flotat una mica massa aquí a Jesús Vázquez, no?
1: Una mica, el Barça jo el veig una mica confiat en la seva superioritat, en alguns duels, en algunes situacions. Fixa't la falta que ha picat, que ha saltat Diakabí, Rodri no ha saltat. O sigui, hi ha un punt d'aquesta confiança de quan et sents molt superior.
5: És que ells tampoc no apreten,
1: Mira.
0: Pilota a l'interior de l'àrea, la prova de refusar Xavi Espar, l'àrea d'aturar el joc perquè...
1: L'out lateral era des de més enrere.
0: Clar, és que jo de sobte...
4: 4-5 metres ben bons.
0: I m'he trobat la pilota a l'àrea.
1: Perquè han servit gairebé des de la cantonada. I ara l'àrbitre diu que pilota pel Barça perquè han servit l'out...
4: Javi Guerra ha agafat una de les pilotes que hi ha preparada.
5: El màxim perill del València són dos ursais i un servei de banda amb el servit.
1: Sí. Saps què passa, Xavi? Com hi ha els cons per aguantar les pilotes...
4: Aprofita aquesta posició.
1: Ha agafat la pilota, la primera que tenia a prop... I ho ha fet des de molts metres més enllà. Ja és el 19,
3: estan no? Estan entrant ara, exacte,
5: a Xivarri,
3: els aficionats de la grada d'animació del València. No s'ha notat, per al somvient.
1: Bé, han entrat amb el 0-1, encara.
3: I amb el crit de Lim marxa ja.
6: Tampoc estava molt més avançada aquesta pilota respecte per on havia sortit. Potser 2 o 3 metres,
1: Clar, doncs l'àrbitre li ha semblat que era un bon tros.
7: Potser ha xiulat falta de servei en la primera.
0: Pilota de Pedri. Pedri obre cap a la banda dreta, no la controla amb comoditat Lamine Yamal, que la semblava voler baixar-la, esmorteir-la amb el pit, se li ha escapat.
1: Moltes pèrdues del Barça als últims minuts, falta de continuïtat. És veritat que la gespa no està bé.
4: Està molt dura, no? El bot aquí a Lamine Yamal,
1: en comptes de molt seca,
4: igual una miqueta la pilota, l'ha impulsat més cap a dalt.
1: I això fa que el Barça tampoc se senti còmode en una circulació ràpida.
0: Juga la pilota al València, prova de treure-la Jesús Vázquez des del costat esquerre, avança metres, li surt el pas,
1: que bé,
0: la molt bé Rodri.
1: Rodri fent de guardaespatlles perquè Lamine Yamal havia dimitit de perseguir Jesús Vázquez.
0: Rodri, que a vegades en té prou en posar el seu cos, aquest metre 90 i escaig.
6: I pel gest que fa l'àrbitre sí que sembla que assenyali un mal servei del València en el primer servei, diguem-ne, en aquesta seqüència de dos pilotes que ha sortit per lateral, com deia el Marc.
0: Han servit malament en out i això fa que la pilota li correspongui al rival. Té la pilota Lamine Yamal, guanya el Barça 0-1. Som al 20 de la primera meitat, el gol l'ha fet Lamine Yamal.
8: Que amb aquest gol ja el Barça ja suma 13 gols a la Lliga.
1: Aviam si tenim una mica més de continuïtat. Tornem als minuts inicials, circulacions més llargues perquè la defensa del València...
0: Martín la filtra per Rafinha, Rafinha passava cap a Pedri, ha aparegut Diakabí i l'envia cap al seu porter que l'allunya amb una puntada cap al mig del camp. Compte Gerard Martín, que no ha fet bé el refús, se l'endú Otorbi, continua Otorbi, talla Cubarsí assegurant-se de vida per superar el problema inicial que havia provocat Gerard Martín.
1: Dos problemes. Primer, que no impacta bé la pilota. Ja li va passar en un partit al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Segona, que és molt lent en la reacció. Otorbi és una bala i aquí el guanya per velocitat.
0: Té molt la pilota Kubar, però sí, del Barça. Compte que ataca a la banda dreta Lamine Yamal. Davant d'ell Jesús Vázquez entrarà dins l'àrea. Ja hi és Lamine Yamal. Prova de marejar-lo. Balla amb la pilota. Els peus se l'endú amb un refús. Apareix Gordon. Pilota per Fermín. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fermín! Fermín ha decidit que s'havia acabat la broma, que després del gol anul·lat havia el Barça de tornar a demostrar qui manava aquí. Ha rebut la pilota després d'una jugada llarga a l'interior de l'àrea del València i li ha exhibat un xut a la pilota que ha superat Dimitrievski per tornar a col·locar el partit en el guió que esperem. El partit torna a ser clarament favorable al Barça, ho ha resolt amb un xut marca de la casa Fermín. 22 de la primera meitat, València 0, ara sí, Barça 2.
1: I és que la defensa del València es desfà quan el Barça trepitja l'àrea. Lamine Yamal fa jugada, vol centrar per sota les cames de Jesús Vázquez, la pilota queda atrapada però reacciona molt ràpid, posa la punteta del peu i Gordon rescata la possessió per dir-li a Fermín, prova tu, i amb l'esquerra sense control, amb l'interior, molt bona rematada de Fermín que ho fa fàcil, ajustada al segon pal, assistència de Gordon, rematada de Fermín. Fermín i Lamine Yamal, protagonistes. El Barça ha rematat 3 vegades entre els 3 pals, ha fet 3 gols, un no ha valgut, els altres dos sí, i passem de Peter Lim Betellà a Corberà en dimissió i el que queda aquí a Mestalla.
3: Fermín, que ho ha celebrat marxant cap al corna, obrint-se de braços i assenyalant-se a ell i a la gespa, dient jo sóc aquí. És el quart gol de Fermín des que ha començat la temporada i ho ha celebrat abraçada amb la Lamine Yamal i també puny alçat cap a l'afició del Barça.
5: Com gaudirem aquest any amb la imprevisibilitat de l'atac, amb les posicions tàctiques, amb Xavi Espar. Jo crec que això té molt bona pinta.
4: Intimida molt la Lamine perquè fa recular Jesús Vázquez fins a l'àrea petita, després no li surt bé la passada entre les cames de lateral esquerra de València, però persisteix, recupera la pilota, està molt àgil, molt, a l'interior de l'àrea en un espai reduït, Gordon que juga enrere cap a Fermín amb l'esquerra, primer toc la rematada creuada, impecable Fermín, que està en ratxa també de cara a porteria.
8: Quart gol a la Lliga de Fermín, que ja és només a un gol dels màxims golejadors, que són Rafinha i Camello.
0: Que bé Cubarsí, com ha escombrat aquesta pilota que volia
1: aquesta i recordem l'anterior de Gerard Martín,
0: filtrant la pilota Pedri, s'ho està passant bé el Barça en atac, la rep Lamine, carrer a la cama, xuta Lamine, Dimitrievski l'envia a córner perquè ja s'olorava el tercer.
1: Com està Mestalla, molt bé el Barça, la recuperació després de pèrdua, Rodri per activar Lamine Yamal, el xut enroscat, ha volat Dimitrievski, però les cobertures defensives de Cubarsí, de Rodri, aquesta pressió que ara ha tingut Rodri abans Gordon i les connexions de Fermín, Lamine Yamal, i encara no ha aparegut la millor versió ni de Pedri ni de Rafinha.
7: Primer cor del partit. El primer.
0: El picarà Fermín des de l'esquerra de l'atac blaugrana. S'ofereix Pedri per si vol picar-lo en curt. Aixeca però el braç esquerre. Fermín assenyalant una jugada en llarg. Pica el corna, tancadet. Surt Dimitrievski i atrapa la pilota. Compte que s'ha fet mal. Crec que és Rodri. O...
3: No, Rodri és qui està amb ell.
4: Han picat entre Gerard... ells. Entre Rodri
7: Eric,
4: i
7: Eric. Martín.
3: No, Eric García, sí, exacte.
4: Sí, sí, han picat a la cara.
3: Ha quedat estabornit Eric pràcticament al costat del punt de penal. Hi havia Rodri amb ell, ara s'hi ha costat Diakabí i també l'àrbitre. Ara Eric és de genolls, parlar amb l'àrbitre sembla aparentment recuperat,
4: esquerra...
3: tot i que...
7: No,
3: demana les assistències mèdiques a l'àrbitre.
0: Sí, s'ha d'atendre.
4: Ell es va trencar el nas, no?
3: Demana el canvi.
7: És que ell ha vist que s'havia trencat i estava dient, mira com tinc el nas, vull dir...
4: Ell es va trencar el nas fa un parell de temporada, recordeu la temporada passada?
1: No, la passada, no, que va jugar amb la màscara.
0: Sí, sí, doncs déu-n'hi-do.
7: La patacada és molt forta, eh?
1: Cop amb Rodri, eh?
4: Sí, amb Rodri.
3: S'està tocant la part esquerra del nas, la que ja frega amb la conca de l'ull.
4: Sí, sí, té el nas.
0: Està més, mira que més emprenyat que dolorit, eh?
3: Sí.
0: Com volem dir, hòstia, un altre cop em trenco el nas.
3: És que fa la sensació que deu ser el mateix lloc, perquè només s'estava acostant el doctor Pruno i Eric li deia una altra vegada, com si fos el mateix lloc.
7: Sí, sí, el té tort, eh?
4: Crec que se'l va trencar el partit de retorn al Camp Nou, el novembre de la temporada passada contra l'Alavés.
0: I ara ha rebut la disculpa, el consol, l'abraçada...
7: Està enfonsat, eh?
3: De Rodri.
0: Rodri, que està realment tocat.
3: Sí,
4: però és molt conscient del que té.
3: Marxa Eric, sabent exacte, com dius Xavi, tot el que té, i s'hi obria de braços a Rodri dient-li, no passa res, no ho podíem fer de cap altra manera. Rodri, que feia que no amb el cap, li demanava perdó, se'l veia bastant tocat ara a Rodri. Entrarà Koundé, marxarà Eric, que se'n va directament cap a la banqueta.
7: I Eric sap perfectament el que té, perquè quan et trenques el nas és un dolor que, o sigui, que no oblides.
1: Tu tampoc, no?
7: Sí.
1: Escolta'm, va ser intervingut quirúrgicament la primera vegada?
4: Ara ho mirem.
1: Ho dic perquè hauran de recuperar la màscara, que la deuen tenir amagada en algun lloc.
5: Senta bé.
3: Mira, hi ha vegades que aquestes màscares les reutilitzen per jugadors del planter.
1: Doncs que la recuperin. Ja...
3: Mira, va ser un trencament al novembre del 2025.
1: Bé, doncs haurem de seguir, Mireia, una mica a veure què passa, perquè, clar, no sé si això provoca una baixa immediata. És a dir, clar, això ha de fer un procés abans de poder jugar amb la màscara, Marc, per exemple. O si tens la màscara habilitada...
7: Clar, aviam, si tens la màscara potser pots molt abans que sense ella, però
1: igualment uns dies necessitaràs que...
7: Com a mínim, entre una i dues setmanes has d'estar...
5: Per la Champions no estarà.
8: No va ser operat,
7: no,
8: Eric?
1: No va ser operat, no. Eh? I saps, Laura, quants partits es va perdre o quants
8: ara,
1: es va estar aturat?
8: Ara t'ho diem.
1: Ha entrat Koundé, Mireia, eh?
3: Sí, ha estat... Està al costat de l'àrea tècnica esperant que s'aturi el partit.
6: Rodríguez central de moment.
0: S'enduia la pilota Diakabi amb un parell de driblings que han aixecat el públic de les seves cadires i finalment hi ha exhibat una puntada a la pilota de Fermín per enviar-la fora. L'àrbitre atura un moment el joc perquè jo crec que s'ha de fer el canvi i la pausa d'hidratació també. Sí, la pausa d'hidratació.
1: També, eh?
4: Noteu molt, de moment, la calor a Mestalla?
1: Home, suet.
0: Sí. Fa força calor. Una pregunta, Marc. El fet que la substitució d'Eric sigui per un cop a la cara compta com a canvi per commoció i, per tant, n'afegiria un?
7: No, perquè no és commoció cerebral ni al cap ni res. Simplement s'ha trencat el nas.
1: I la topada amb Rodri no ve provocada per cap empenta,
4: no,
1: eh?
4: Són
1: dos que coincideixen en la mateixa trajectòria,
7: sí.
1: Eh?
7: Totalment.
1: Bé, continua l'esbroncada a Lim, a Corberán.
3: Es treuen ara pancartes de color groc que posa Lim Go Home. Els equips se'n van a les seves àrees tècniques i recollint el fil d'Eric García. Va ser en un partit al camp del Bruges a principis de novembre del 2025, sí. I el següent partit, que va ser a Vigo contra el Celta, va jugar els 90 minuts.
1: El següent, eh? O sigui,
3: quatre dies
1: després, eh?
3: Després hi havia una aturada de seleccions.
1: Bé,
3: i després de l'aturada de seleccions va tornar
1: poder,
3: a participar.
1: Va poder jugar 4 dies després. O sigui que no el descartem
3: encara.
1: Sí, no han
3: fallat les notes, clar.
1: No el descartem encara per la Champions.
4: No, no, contra l'Alavés el que va passar és que va rebre un altre cop jugant amb la màscara i crec que el van haver de substituir.
8: Al descans.
3: Exacte. Però el següent partit el va tornar a jugar els 90 minuts.
1: D'acord. Sí. O sigui que 4 dies més tard del primer trencament,
3: exacte,
1: va jugar, per tant, en principi no hauria d'estar descartat per la Champions. Veurem si és el mateix abast, si és la mateixa dimensió. Però vaja, d'entrada, no, fins que no tinguem més notícies, queda l'interrogant de si Eric podrà estrenar-se contra el Feyenoord aquest dimecres al Camp Nou a la Champions. A CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre. Hem arribat a la mitja hora. El Barça és molt superior al València. Guanya per 0-2, un de Lamine Yamal, un de Fermín. Se li ha anul·lat un gol a Lamine Yamal també per fora de joc, per uns dits, o un dit, no sé ben bé exacte si un o dos o tres, però per molt poca distància.
0: El dit gros, no?
1: Exacte.
0: D'un dels peus, l'ungla.
1: I el Barça està molt còmode, no, companys? Com ho veieu, això?
4: Sí. Vaja, si té gana avui el Barça i té instint, al València li poden caure...
6: Una altra golejada de Corberán, eh? Sí.
8: Perdoneu, Mireia, pot ser que Eric no pugui jugar el pròxim dimecres contra el Feyenoord i que estigui sancionat a la Champions?
3: Doncs mira, ara m'enganxa.
1: L'expulsió del Metropolitano.
3: Clar, és veritat. Clar,
1: sí, doncs mira.
3: Molt bé, Laura, gràcies.
1: Tant... punt. Molt bé la cobertura, Laura, i ben resolt el tema perquè podrem treballar el nas d'Eric amb tranquil·litat.
8: Exacte.
1: Perquè no ha de jugar dimecres.
6: El Feyenoord és tercer. És tercer als Països Baixos, va guanyar ahir contra el NEC per 1-3.
0: Minut 31 de la primera meitat, guanya el Barça 0-2, gols de Lamine i de Fermín. Posarà en joc la pilota al Barça en un partit on passen dues coses. Una, el que passa al terreny de joc amb el domini del Barça, i una altra, l'ambiental, que a mi,
1: en clau València.
0: En clau de València, que a mi, o sigui, em sento absolutament allunyat. És a dir, no tinc cap tipus de sensibilitat especial cap a aquest tema. O sigui, més com molt igual.
5: Ara, però, tot el tema. Els jugadors del València deu ser complicat.
0: Sí,
5: eh?
0: Sí.
3: Bernat, també t'allunya el fet que quan deixen de cantar certs càntics en contra de l'Himno de Corberán, els següents càntics són en contra de Catalunya.
0: No, és a dir, a veure, el València fa temps que...
3: Per
0: ja
3: això,
0: sabem
3: què hi passa. Vull dir que és una cosa simptomàtica quan vens aquí a Mestalla.
0: Però és una problemàtica que fa tants anys que arrosseguen que, sincerament, sí. Ja l'arreglaran.
1: També t'he de dir que perdien 2-0 al camp del Depor, no sé si al minut 15 o al 20, i aquí estan perdent 2-0 al minut 21.
0: Compte que perd una pilota Rodri, ha salvat Joan Garcia amb una empanteta de Rodri que l'àrbitre diu que no és penal.
1: Sí, una pilota morta d'una pèrdua de Koundé que no pot recuperar Rodri, la pilota li queda d'Anjuma i Rodri fa servir el seu físic per desequilibrar i desestabilitzar d'Anjuma a l'hora de rematar. Sempre al límit, oi, Xavi? Sí. I Joan Garcia aprofita per refusar la rematada.
4: Gran aturada, Joan Garcia, baix a l'esquerra. Crec que la rematada en Jumana a porteria agafava la trajectòria dels tres pals i no sé si l'error és més de Rodri que de Koundé.
7: Mal control de Koundé, diria jo.
1: Tot neix en el mal control de Koundé. Després la jugada ja...
4: Sí, sembla una mica... Rodri no està ferm.
7: Rodri intenta sobreviure allà. És a dir, la primera mal control és de Koundé.
0: En tot cas, l'únic que ha protestat la caiguda ha estat el mateix d'en Jumma. Entenc que no hi ha hagut...
4: No n'hi ha prou com perquè el VAR entri aquí. No hi ha repetició encara. No?
0: La pilota la juga el Barça, la té la Mini Yamal. Som gairebé el 33 de la primera meitat. 0-2, guanya el Barça a Mestalla. La té Gerard Martín, la toca cap a la Mini Yamal, que ha baixat ara fins a la zona del mig centre. Busca filtrar una passada cap a Rafinha, que potser l'esperava per un costat i li ha aparegut per l'altre. Era una mica forta, una mica llarga. No hi ha arribat el capità de Barça avui, com deies, en una versió, diríem, menor.
1: Sí, sí, participant poc. Ara s'havia mogut molt bé i la passada de la Minya Mal tenia sentit. Els dos ensurts que ha tingut el Barça són dues errades, dues concessions, dues pèrdues. La de Koundé, el mal gest tècnic de Gerard Martín. La resta està tot controlat. El Barça només pot ser penalitzat per algunes equivocacions i sobretot quan es planta camp rival, on som ara. Aquí qui tremola és el València. El Barça comença a moure la pilota i ha tingut molta facilitat per tenir presència a l'àrea amb avantatge.
0: Rodri toca la pilota enrere, avançant de la línia divisòria. Apareix Gerard Martín, que la juga cap a Xavi Espar. Busca filtrar una passada cap a Rafinha i reapareix el capità. Rafinha, la pilota l'ha deixat botar un parell de vegades. No ha pogut fer el moviment del xut i finalment l'esfèric ha acabat sortint per la línia de fons. És pilota pel porter Dimitrievski.
5: El temps que l'àrbitre li explica als jugadors del València que no hi havia penal.
1: Ara els hi ha dit, eh?
5: Sí.
3: No es perden, aquestes coses, Manel, de tenir l'ull on s'ha de
1: mirar un noi a la pilota.
3: És el que no
1: ho anaves a dir tu, eh? Sí. L'autònom, el doble autònom que tenim avui.
0: Per cert, crec que ho ha apuntat el Manel Fuentes quan ha fet el segon gol que li han anul·lat. Ja podem dir obertament que Lamin és en la seva versió...
5: La seva versió bona, eh? Jo crec que és una gran notícia d'avui.
0: Allò que va començar, aquells dos primers partits, ve de les vacances, no està fi... Es va activar contra el dia del Camp Nou, amb el Rayo, i avui...
1: Tres gols en dos partits, sí, sí. I un anul·lat. I
5: igual que et dic que Rodri, crec, li veig que li falta un puntet de rodatge, eh?
1: És possible.
4: És el primer dia que és titular.
7: Ho ha dit Flick, també, això.
0: Pilota al mig del camp, la recupera el València, la toca Pepelu, perd la pilota, el València la recupera Pedri cap a Fermín, potser fora de joc, se'n va Fermín, xuta Fermín, Dimitrievski a corna, l'àrbitre anul·la l'acció per fora de joc.
1: Era molt clar. Sí. Molt clar. Té una habilitat per això Fermín, perquè després del control venen dues bales per darrere, sap que no pot fer una altra orientació perquè se'l menjaran, i busca un xut verinós, ajustat, perquè no està molt ben posat per rematar fort, i Dimitrievski s'ha d'estirar. Tot i això... Fermín ben infiltrat entre els centrals per quan recupera Pedri activar-se. Rafinha, poca participació avui, oi, Carles? Una mica en la línia del que dèiem?
7: 10
1: pilotes en 35 minuts.
0: La pilota la posa en la posició que tocava, on havia corregut en fora de joc Fermín. La posa en joc el porter Dimitrievski, massa llarga, va directament a les mans de Joan Garcia. El públic va fer mofa també d'algunes,
1: sí,
0: accions.
1: Ara han aplaudit la passada Dimitrievski.
0: Em va explicar el nostre company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, Joan Fitó, que va venir a veure el València-Celta, que el públic cantava demanava un xut a porta.
1: Com és que el Joan va venir a fer?
0: Perquè veure fa turisme futbolístic.
1: Ah, sí?
4: Va ser ell, també.
1: Pensava que era de bàsquet, ell.
6: Però no, el València no és un equip que no remati. És un equip que no marca. És a dir, està a la zona mitja perquè fa rematades, està a la zona baixa perquè fa eficàcia.
0: Es diu que la gent cantava un xut a puerta, queremos un xut a puerta.
4: Els dos primers partits a Mestalla, contra el Betis i contra el Celta, la primera jornada, es van competir, O sigui, on...
1: A la Corunya van
4: caure. A la Corunya la primera part va ser vergonyosa, com va dir Corberan.
6: És cert que els xuts a porta són menors que les rematades. Compte que
0: Fermín combina amb Lamin, ha tallat la pilota Jesús Vázquez, recuperarà Cobercí.
3: Per cert, que ens hem perdut un detall aquí a la pausa d'hidratació, Flick anant cap a Cobercí, abraçant-lo, picant-li l'esquena i dient-li, no n'has fet una, n'has fet dues. La felicitat.
0: Pilota per Lamin a l'interior de l'àrea, s'ajuda amb el rebot, xut fora!
1: Per un pèl.
0: Pilota sortit a la dreta a la porteria de Dimitrievski.
1: Una altra bona passada de Fermín, eh?
0: I després d'un petit rebot que fa Boret, Lamin Yamal ha acabat xutant per crear una nova ocasió de gol pel Barça.
4: Ha tornat a buscar l'angle més curt, o sigui, el pal més pròxim, que quan normalment piques buscant allunyar la pilota del porter, i ha fet el gol anul·lat així, l'altre dia el gol contra el Rayo també buscant aquest angle, i ara ho ha tornat a repetir.
0: A veure si fem el tercer abans del descans.
1: I quina química entre Fermín i Lamine Yamal, eh? És com s'entenen.
0: Fermín és molt bo, eh?
1: Sí, però és que quan s'ajunten tots dos, multipliquen la producció tots dos, eh? Sí, Dani Olmo li està quedant difícil la posició, eh?
0: Bé, trieu Fermín o Dani Olmo.
1: No, us dic una cosa, no ho dic perquè Dani Olmo al Mundial va fer un salt de qualitat, però no oblidem que potser si Fermín no s'hagués lesionat amb De La Fuente no sé qui dels dos hauria jugat més.
0: La pilota per Koundé, frena, és a cara a camp propi, la juga per l'eix per Cobercí. Cobercí per Gerard Martín, a punt del 38 de la primera meitat, 0-2 guanya el Barça. Gordon la deixa per Xavi Espar, fa un bon moviment. Xavi Espar, llàstima la passada que va Rafinha, l'ha interceptat un jugador del València.
1: Jo crec que la passada Rafinha era per dintre i l'ha volut fer per fora, i si volia jugar per fora havia d'obrir a Lamine Yamal, perquè el 3 contra 2 ja estava cantat. És estrany que Xavi Espar no prengui una bona decisió.
0: Toca la pilota Gordon, lluitant-la amb Mafeo, la pilota és pel València, la juga ràpidament l'equip de Corberan, la rep a la banda dreta Javi Guerra, l'envia a l'interior de l'àrea, prova d'arribar-hi Filip Ugrinić, la pilota la recupera el Barça.
1: El guardaespatlles Cobercí,
0: Cobercí l'enviava per Espar, Espar cap a Gordon, Gordon cau a terra, no hi ha falta segons l'àrbitre, se l'endú Rodrigo Hernández, Rodri, aguanta la pilota el madrileny, encara Rodri, rep la pressió de Javi Guerra, se la treu de sobre, l'envia Clarín, la molt bé cap a Fermín, gran acció de Rodri, Fermín la deixa llarga per Lamine Yamal, ha donat temps a recuperar-la a Jesús Vázquez, però la lluita de Fermín torna a recuperar-la, se l'endú Lamine Yamal, la lluita amb Dieng, aguanta la pilota, el 10 del Barça, segueix de Fermín que està sol, continua Lamine, la toca ara sí per Fermín, aguanta, espera darrere algun company, va fer la jugada individual, continua Fermín, encara tot sol Fermín, atenció Fermín, pilota al pal, pilota al pal, pilota al pal.
1: Quina jugada ha fet Fermín.
0: Fermín, mare meva,
1: amb
0: quina jugada.
1: Amb 2 centímetres ha canviat de ritme, de direcció, encara en un defensa. S'ha plantat davant de Dimitrievski, que amb una mà espectacular ha evitat el gol. La pilota s'ha estavellat al pal. Com està Fermín?
5: Però i alhora quina... com s'ho farien els companys, eh? Perquè Koundé per una banda, Rafinha per l'altra. Vull dir que l'atac està molt, molt, molt atent.
4: Però la jugada que fa Fermín a la frontal de l'àrea, d'una habilitat màxima, arriba a fer la rematada, la salva Dimitrievski, ve després d'un esforç descomunal per recuperar una pilota que havia tallat Jesús Vázquez i tornar a projectar en atac a la Lamine. O sigui, fa un sprint potentíssim i de molt desgast.
1: Increïble, està a un nivell altíssim. És veritat, com diu el Manel, que hi ha hagut distracció, és a dir, no ha fet un contra un, s'han mogut tothom, i això a la defensa li genera dificultats perquè poden presentar-se diferents línies de passada, però vaja, Fermín ha entrat per un espai que només impossible. Els més talentosos són capaços de fer-se.
6: Deixa clavat a Pepelu, que ja no reacciona.
4: Trepitja la pilota amb un gest molt de futbol sala, també.
0: Compte que prova d'endur-se-la ara el València en atac. Hi ha hagut una acció contra el Barça, una falta de Gordon.
1: Jo crec que de Gerard Martín a Otorbi, no?
4: Sí, Otorbi físicament és una bèstia,
1: Sí.
4: És de les poques bones notícies del València en aquest inici de temporada.
1: És jove. Jo crec que va debutar, pot ser que debutés amb el Barça, contra el Barça amb 16 anys aquí, que també en un partit de golejada del Barça va tenir una oportunitat i pobre va quedar molt, molt tocat perquè la gent estava molt calenta.
0: Mira, compte que se l'endú Otorbi precisament, té davant Gerard Martín, la cedeix cap a Mafeo, la centrada del carriler del València i recupera el mig del camp.
1: Però dic potser amb 16 anys, és que ara no sé quants.
3: Mira, ell en té 18, n'ha de fer 19 d'aquí pocs dies, i amb 16 anys, 2 mesos i 19 dies es van convertir en el debutant més jove de la història del València.
1: Jo diria que va jugar uns minuts contra el Barça, un dia de golejada com avui, i es va trobar amb una pilota els últims minuts a l'àrea, que era el gol de l'honor del València, i es van sopegar o va tenir un mal gest tècnic i va quedar tocat perquè va ser una mica objecte d'algunes burles.
0: La pilota la juga el Barça, que guanya 0-2. Ara ja al minut 41 i mig de la primera meitat. Lamine i Fermín han marcat els dos gols. A Lamine li han anul·lat un per fora de joc.
1: I Lamine i Fermín han pogut fer-ne un altre, que ha tingut Lamine un xut fora i Fermín una aturada de Dimitrievski.
0: Lamine i Amal, corteta per Rodrigo, per Rodri, que ha tret una pilota del corna propi, també fantàstica.
4: Ha generat el contraatac.
0: Pilota per Lamine Yamal, és a la banda dreta de l'atac, entre dins l'àrea, fa la centrada, prova de posar el cap Fermín, no hi arriba, sí que el posa Xavi, es para des de la frontal, prova el xut, i la pilota se'n va molt desviada, no li ha sortit bé aquest xut a Xavi Espart, serà servei de banda, servei de porteria, més ben dit, pel València.
1: El més important és que l'equip Manel gaudeix, o sigui, està somrient el Barça.
5: I tothom està pendent de qualsevol acció, d'intercanviar posicions, de buscar l'espai, Xavi Espart buscant espais interiors, crec que, com dic, ens ho passarem molt, molt bé aquest any.
0: El sí. Barça riu, com nosaltres.
8: Sí que va debutar contra el Barça la temporada 24-25, a la primera jornada de fet, el dia del debut de Hansi Flick amb el Barça va jugar 13 minuts.
7: Era debut a la Lliga, amb la Copa havia tingut uns minuts de temporada anterior.
1: I aquell dia, Laura, com va quedar el partit?
8: 1-2 va guanyar el Barça.
1: No, per tant, no era golejada,
8: No,
1: o
8: sigui, no.
0: Va ser el dia que
8: després venen les golejades.
0: No?
8: Sí, és el debut de Flick.
0: I que Bernal i Caçador són els titulars, no? Al mig del camp, sí. Em sembla.
1: Aquell dia és el dia que s'estrena Otorbi amb 16.
3: A la Lliga.
1: Sí.
0: Pilota que baixa Lamine Yamal, la toca per Rodri. Rodri mira endavant, cedeix la pilota al costat cap a Pedri, que és el cercle central. Avança la pilota, la toca per Xavi Espart. Espart cap a Gordon. Som-hi, flash. Pilota per Gordon. Davant d'ell, Arnau frena, toca la pilota enrere per Xavi Espart. 43, primera meitat, 0-2, guanya el Barça. Juga la pilota Rodri cap a Pedri. Pedri més a l'esquerra per Gordon. Gordon aguanta, té la presència d'Arnau Martínez davant, la juga Pedri cap a Rodri, Rodri perseguit per Liu Dieng, juga enrere cap a Gerard Martín, pilota ara per Pedri, jugada llarga del Barça, Rafinha la rep a prop de la frontal, la llarga cap a la cama esquerra, cap a la posició de Gordon, Gordon prova de fer una bicicleta, és encara a la lateral de l'àrea, la deixa el vèrtex per Pedri, Pedri enrere per Rodri, Rodri veu la presència de Lamine Yamal, posa però el cap molt atent Ugrinić i s'endú la pilota
1: Jesús Vázquez.
0: Jesús Vázquez, que s'endú.
1: Ah, no, ho havies dit bé, Bernat, era Ugrinić. Sorry. Sí, Jesús Vázquez estava per darrere, sí.
0: Pilota que toca enrere Javi Guerra, cap a Pepelu. Pepelu més enrere encara cap al porter Dimitrievski. Impaciència entre el públic, perquè veuen que el Barça és qui té la pilota, qui mana el marcador i el camp. La torna a rebre Rodri. M'agradaria veure el tercer abans d'acabar la primera meitat. Pilota per Fermín. Fermín cap a Pedri, Pedri al costat per Rodri, Rodri amb Gordon, Gordon amb Rodri. Juga el Barça gairebé a plaer, el València esperant, pilota que filtra molt bé, pilota centrada i pot arribar a Pedri, llàstima, no ha engaltat bé, la pilota se l'ha trobat de sobte i ha acabat enviant-la molt per damunt de la porteria d'Ivitre.
1: Un altre moviment esmolat de desmarcada de Fermín fins a la línia de fons, una bona centrada, molt tocada al primer pal on es presentava Rafinha, refusa la defensa del València, no pot caçar-la Gordon, la caça Pedri, però com diu el Bernat, se la troba de manera sobtada, ell avançava, la pilota corria i l'ha hagut de caçar com podia sense poder-la enfocar a porteria.
3: Xiulets pel temps afegit, l'àrbitre ha afegit 7 minuts.
0: I la gent xiula perquè té gana i vol anar al bar o perquè es pensa que amb 7 minuts al Barça n'hi pot fer un altre?
3: Jo crec que creuen que 7 són massa i tenen una por pissarà-los a rebre gols.
5: És que aquest atac asfixia el València completament, clar, cada vegada.
1: Sí, però si tu perds 0-2, el més lògic és que aplaudeixis 7 minuts. No?
0: Home, però hi ha hagut l'aturada per la lesió d'Eric García a la revisió del gol anul·lat.
7: Bar són
0: 3
7: minuts, el cool break aquest són 3 minuts, exacte, més els dos gols, vull dir...
4: I la lesió d'Eric, no? I en canvi
0: talla la pilota Pepelu, baixa, tocant-la amb el cap enrere, Rodri, perquè hi arribi el porter Joan Garcia.
1: El Barça no falla l'endemà del 50 aniversari de les transmissions de futbol en català per la ràdio, que ahir vam celebrar. I ja sabeu que... Espera, que ataca el Barça.
0: Amb Gordon a l'interior de l'àrea, fa la centrada, massa forta, massa passada, no hi arriba ningú, la pilota se'n va directament per l'altre costat, a la lateral, servei de banda pel València.
1: I que tot això ha estat possible durant 50 anys gràcies a la companyia de CaixaBank. Tot un experience del que CaixaBank ha permès fer a la ràdio en català amb el futbol i amb el Barça. Si tu ets client de CaixaBank...
0: Sí.
1: Espera.
0: Centrada per Lamin, la treu Diakabi, pot arribar-hi Rodri, la recupera el Barça, la té Koundé, frena Koundé, espera l'arribada d'algun company, aquest és Lamin Yamal, jugant enrere per Rodri.
1: És com diu el Manel, és que l'ofec és tan bestial que el València no respira.
5: Redueixen el camp.
1: És sí,
5: a dir,
1: sí,
5: en el moment que el Barça està en atac, no només recuperem de seguida, sinó que estem tots molt, molt, molt a prop de la pilota.
0: Pilota de Pedri, l'obre a la dreta, la té Fermín, Fermín com a extrem, fa la centrada, apareix Dimitrievski i l'atrapa.
1: I si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives al món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience mai no l'oblides. Què ha passat, Mireia?
3: Groga per Cobercí per una obstrucció sobre un jugador del València.
6: Tanjuma.
4: No tenia la pilota controlada.
0: Era
4: la passada de Vitias, que era dificilíssim per Tanjuma.
5: Molt qüestionable aquesta targeta.
4: Cobercí potser sí. Hi ha contacte, però a camp del València molt mostrar una groga... Bé, sí que el subjecte, sí. És justificada, sí, potser sí.
0: Doncs targeta groga per Cobercí, una de les poques grogues que han vist jugadors del Barça en aquesta temporada.
3: La segona, l'altra, la va veure Xavi Espart fa un parell de partits.
0: Sí, dues grogues en quatre partits. Pilota a la banda dreta, la tema Feo per part del València, la juga enrere cap a Arnau, aquest amb Diakabi. Al mig del camp apareix Dieng. Dieng perseguit per Rodri, aguanta, toca la pilota a la banda esquerra. La té Ugrinic, lluitant amb Koundé, envia la pilota fora al defensa del Barça. És out favorable a l'equip Che, al València. Passen 3 minuts, han passat 3 minuts dels 7 que s'han d'afegir.
1: Què et sembla, Manel, Rafinha de nou? Que no l'hem vist gaire?
5: Avui potser no seria el millor dia, però a mi m'entusiasma la capacitat que té per... I sí, atenció que toca València.
0: Pilota per Danjuma a l'interior de l'àrea, tot sol Danjuma. Salvat Joan Garcia posant els genolls davant de la pilota i evitant que aquesta anés cap a porteria.
1: Segona intervenció de Joan Garcia.
0: Ataca novament el València. Mugrinic fa la centrada, tapa Rodri, la pilota se'n va a corna.
5: Doncs com et deia, em sembla brutal la pressió, amb la definició, crec que és el millor nou que podíem tenir, i al mateix temps, si ens faltava Julián, crec que tota la resta està feta Julián. És a dir, estem entrant des del darrer, sent imprevisibles, Fermín està amb un nivell estratosfèric, de manera que, com et dic, no només és Rafinha, que crec que és un gran nou, sinó també el que fa la resta.
0: Corre pel València.
6: El primer pel València.
0: El pie gran des del costat esquerre de l'atac de l'equip de Corberam. El pica en llarg, salta Joan Garcia, atrapa la pilota.
1: Xavi, com ha arribat tan fàcil d'enjum al cara a cara amb Joan Garcia?
4: Doncs deixa'm revisar la jugada.
6: Agafa l'esquena a Rodri, després del servei de banda, i encara directament a Cobercí, que és més ràpid, ho sap, i l'encara al neerlandès.
0: Ep, compte penal, que cau, no? Rafinha, i l'àrbitre diu que és corna.
5: Doncs jo crec que és penal.
1: Doncs jo també crec que és penal, eh?
0: No protesta Demà gaire Rafinha, eh?
1: Perquè està al 0-2. Vaja, a mi m'ha semblat que arriba abans Rafinha.
4: Vol carregar amb el maluc i hi ha contacte per Rafinha.
1: Ja, però ha xiulat corner, però sí. Jo crec que corner no n'hi ha.
5: Exacte, que hauria de ser fora.
1: Clar, és que ara revisarà l'àrbitre i donarà, anul·larà el córner.
0: Diu que no és córner, efectivament. Diu que és servei de porteria.
7: Però per no és penal, eh?
1: Però no?
7: Però no és penal, no toca la pilota amb el Feo, eh?
4: Sí, toca en primera instància la pilota amb el Feo.
7: No,
4: sí,
0: és... Vaja, doncs ha sortit tot al revés.
5: Jo he vist un cop al maluc.
7: És una acció brutal amb el Feo.
4: Sí, sí. Arrisca, perquè si no toca la pilota amb el maluc fa caure Rafinha, però li surt bé.
3: Deixeu-me que esclareixi un dubte que ha sorgit abans. El canvi d'Eric no comptabilitza com a canvi perquè se'l comptabilitza com a contusió. El Barça tindrà...
1: Contusió, què vols... Però...
3: Contusió al cap. Ell s'ha trencat el nas, sí. Com a derivat de contusió,
1: sí,
3: al cap.
1: Un trencament de nas és com, es considera contusió al cap i, per tant,
3: així
1: com una commoció...
3: Sí, sí.
1: Té el mateix sentit,
3: Sí, senyor. Llavors, el Barça ha fet un canvi, n'hi queden 5 encara, aquest no comptabilitza.
0: I el València també.
3: Exacte, sí, senyor.
0: Pilota per Gordon, minut 50. La juga Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, deixa per Gordon, li queda una mica enrere, mitja volta, la toca per Lamine, Lamine xuta, treu la pilota Dimitrievski amb el peu. Una nova oportunitat per al Barça.
1: Molt bé Dimitrievski,
0: Lamine. Talla, molt bé Cubarsí, recupera el Barça.
1: Molt bé Dimitrievski, perquè hi ha un parell d'uns contra uns, un de Fermín i un de Lamine Yamal, aquest amb el peu, que dona vida al València, si no el partit ja estava rematat.
4: Amb els dos casos ha tret la pilota, primer Fermín i ara Lamine amb el peu, i quins controls orientats de Lamine per xutar directament
0: Rafinha,
4: a porteria.
0: Cau a terra, falta. Vinga, va, que farem un gol de falta directa per arrodonir aquesta primera meitat, perquè queden escassament 40 segons perquè arribem al set d'afegit. El Barça perfectament podria guanyar, anar guanyant per 0-4.
5: Sí.
0: Ja no en diré un més perquè tampoc cal exagerar. Però
1: el València ha tingut dos uns contra uns amb Joan García.
0: Doncs per una 5.
2: És la primera falta del València.
1: Una mica exagerat, però fàcil.
0: Però la sensació de domini,
1: De superioritat.
0: De superioritat, sí. Placidesa.
1: I que podria acabar el partit, com dius, també.
0: Sí, sí.
6: I deixa'm corregir que l'última jugada d'en Juma és sobre Gerard Martín, en aquella internada per l'esquerra, no contra Cubarsí.
1: Sí, Gerard Martín amb problemes, amb velocitat, sí. L'un contra un, està patint, eh?
6: Cubarsí havia anat a fer la cobertura a la dreta.
1: Dirien aquest inici de temporada. Allargaria una mica el període de patiment.
0: Picarà la falta de Rafinha. Fermín és al costat.
4: I Lamin?
0: Xerrant i Lamin un palet, un parell de passes enrere.
1: Una mica allunyat. Aquí Rafinha no s'ha dirà els galons.
8: Rafinha ha encetat els dos últims intents del Barça aquesta temporada.
0: Els candidats són Rafinha i Fermín.
4: I hi ha una barrera de 4 jugadors del Barça, també.
0: Sí. Rafinha pica directament a la tanca defensiva i arriba Lamin i amb la deixa per Fermín. Xuta Fermín, atrapa fàcilment Dimitrievski i l'àrbitre atura un moment el joc per si hi havia mans en la falta.
1: Sí, perquè afxiularà el final de la primera part.
0: I veurem si efectivament els jugadors han de marxar vestidors. Ah, efectivament, sí. Final de la primera meitat. No ha passat res, el públic xiula perquè està enfadat amb tots i amb tothom. El Barça guanya 0-2, gols de Lamine i Fermín. Primera part plàcida dels Blaugrana. Han patit algun ensurt, però han generat moltes ocasions amb una versió del Barça que ens està agradant molt. Ens està entusiasmant. 0-2 al descans de Mestalla.
3: Alguns mocadors blancs entre el públic avui del València, entren els jugadors cap a túnel de vestidors. L'últim en fer-ho del Barça és Jules Koundé, el jugador que entra substituint Eric García. Per part del València, el porter Dimitrievski, que s'ha quedat una estona parlant amb Díaz de Mera, amb l'àrbitre. De moment, el Barça guanya per 0-2 i els jugadors ja són a vestidors.
9: A Catalunya Ràdio, la TDT.
10: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: L'efecte Costa.
1: Bona tarda, Jordi.
12: Bona tarda, Ricard.
1: Bé, primera part, com diu el Bernat Plàcida, el Barça flueix, el Barça diu que va amb l'automàtic i molt superior al València. Potser algun error defensiu, però aïllat, no producte d'un tema de sistema, sinó d'alguna equivocació.
12: Sí, són més episodis, ara Koundé, ara Rodri,
1: ara Gerard Martín.
12: Però vaja, el guió del partit és un monòleg del Barça, és que és una primera part que fins i tot acceptant aquests desajustaments al darrere, és una primera part de 2-5 tirant curt.
1: És que va sol el Barça, és que tinc la sensació que l'equip ha interioritzat tant una identitat, una personalitat, que és aquell punt que hem vist en altres Barces de la història, que tenen hàbits tan adquirits i juguen tan fàcil que s'ho passen bé.
12: Sí, sí, la veritat és que veure atacar l'equip és una meravella. Després, aquests petits errors els hauràs de... Segurament també ho porta que el partit és placidíssim. Els hauràs d'intentar minimitzar, perquè en un partit més complicat et poden costar un disgust, però a mi em fascina perquè Flick ens va avisar que no veuríem la millor versió de l'equip fins després de l'aturada.
1: I cada no cop... pots imaginar-te quina serà la versió bona.
12: Doncs com seran després de l'octubre, saps? Perquè a mi m'està meravellant. Vaja, ens estem tornant a divertir. No dic que la temporada passada no fos bona, però jo crec que ens estem tornant a divertir al nivell de l'anterior, que gairebé cada atac del Barça era una situació que et feia estar atent perquè podia passar qualsevol cosa.
1: Però després de 3 anys, com amb més seguretat en tot allò que sí. fas, no?
12: Sí, sí. Vaja, a més, i això que avui també ha comès algun error, però si l'equip no tenia prou seguretat, jo crec que Rodri li acabarà de donar un... Vaja, ja en vam parlar el dia del seu fitxatge, però...
1: Sí, ha fet alguna cobertura definitiva.
12: Cobertures, la calma amb què juga, amb què filtra passades entre línies, a mi em meravella.
1: Aquella pilota que ha jugat a la cantonada defensiva, que m'està allà aplaudit, sí, perquè sí, li ha guanyat el gir a Javi Guerra. Després...
12: És aquella que acaba amb la jugada meravellosa de Fermín, però és que comença amb una meravella al teu corna. I bé, la veritat és que és una exhibició del Barça, no perfecta per aquests ajustaments que comentem al darrere, però si el Barça necessités anar guanyant de 5, jo crec que ja aniria.
1: Què tocaries? No tocaries res, no? Ara? Deixaries fer tot. Vaja. Rodri jugarà una horeta, imagino que apareixerà Marc Bernal al partit.
12: Sí, és que el partit... Té molts condicionants, perquè vas guanyant en teoria vas guanyant fàcil, dimecres tens partit, fa moltíssima calor, jo crec que Flick, mira, ara que heu explicat que tindrà 6 canvis, jo crec que els exaurirà, però vaja, no perquè ho necessiti, la veritat.
1: El moment de Fermín és especial, també.
12: Mira, això estava... Després d'aquella jugada maradoniana he pensat en Olmo, que ve de ser un dels millors jugadors del Mundial i li costarà una barbaritat jugar, perquè és que Fermín està a un nivell superlatiu. I a més, com comentava, ja no és només el seu nivell individual, sinó és que flueix d'una manera amb Lamine.
1: Exacte,
12: aquesta connexió. Trencar aquesta societat,
1: clar.
12: Evidentment la trencarà, perquè haurà de jugar tothom, i ja, de fet, ja va descansar Fermín a l'últim partit, però és una mica... L'altre dia al Tot Costa comentàvem, hi ha algun motiu per prescindir de Xavi Aspar, per més que pensis que has fitxat Cancelo per ser titular? No. Hi ha algun motiu per prescindir de Fermín, per més que t'adonis que tens un tio a la banqueta com Olmo, que el Mundial et va demostrar el nivell que té? Doncs tampoc. Llavors, la veritat és que ara mateix, amb els que han sortit avui, costa trobar motius perquè Flick canvi d'idees.
1: Fa molt bona pinta el Barça, eh? La veritat és que som a la quarta jornada 4 i no vull ara aquí aixecar un estat d'ànim
12: sobretot...
1: exagerat, però gaudeixes.
12: Jo, que ens ho passaríem molt bé aquest any, em va venir al cap ja ells, i això que acabes el partit dient el rival és el que és, el rival t'ha jugat d'una manera que tu t'afavoreix. Jo crec que avui el València, en l'estat en què està, tampoc ens permet treure grans conclusions, però clar, és que no podem estar tota la Lliga igual. El Barça juga contra qui li posen al davant i, vaja, guanyar, de moment, amb aquesta solvència amb què ho està fent el Barça, són molt bones notícies.
1: Doncs Jordi, aviam què passa a la segona part. Si ho rematem, veurem més gols, no?
12: Fa pinta, sí. I vaja, sí. Si el Barça no desconnecta i continua apretant... Jo diria que el Bernat avui tornarà a tenir festí.
1: Aviam com ho paeix Mestalla, que ja veus que aquí hi ha un ambient de fons i un soroll de fons incòmode pel València.
12: Bé, crec que Mestalla ja fa uns quants anys que està paint i tots els processos gàstrics que tenen a veure amb Peter Lim no crec que vingui del partit d'avui, però vaja. Jo crec que el que pot pillar és Corberán, perquè ja està molt a la corda fluixa.
1: Està feble, sí. Seria un punt de 12 i amb unes perspectives i una plantilla que no s'ha reforçat i unes perspectives de futur a curt termini molt pobres, alguna cosa haurà de tocar el València per intentar tallar l'hemorràgia.
12: Dic Corberán perquè és que no és una qüestió per tractar ara, però és que a vegades tinc la sensació que la gent pica de cap contra una paret, perquè és que Lim, els agradi o no, que ja entenc que no els agradi, és el propietari del club. Vull dir, ja li poden anar cridant que ell no es fotrà al carrer.
1: O troba algun comprador que estigui al seu nivell, però... o si no...
12: Jo tinc entès que a València ja ho han intentat unes quantes vegades amb gent, amb empresaris de la ciutat, i que el tio és que no vol vendre, no ho deu necessitar.
0: Però ara el que estan, diríem, reclamant és que l'IM, ja que és el propietari, no en troben un altre, inverteixin l'equip, el reforci... Ja, sí, sí. És a dir,
12: com fa 5 anys.
0: Es queden amb el Lim Go Home com a lema, però ja no reclamen que el deixi lliure i vingui un altre, sinó que, ostres, ja que el tens tu...
1: I Lim està predisposat a escoltar tota aquesta gent que l'ha estat escopint durant anys.
12: Preocupadíssim.
1: Tenen un conflicte de difícil solució. Jordi, aviam com acaba això. En parlem després.
12: Vinga, fins ara.
9: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
2: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
2: Què, un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
2: Una estrella!
13: De seguida.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: Les notícies.
8: La Berta Torrada ens porta a l'última hora. Berta, bona tarda.
15: Bona tarda. A Ceuta, centenars de persones han estat desallotjades de l'assentament de barraques que hi ha al polígon industrial de les Naus del Tarajal. Avui els veïns de Ceuta han tornat a sortir al carrer per demanar que torni la normalitat. I a Alemanya, a aquesta hora puja notablement la participació en les eleccions regionals a Landa, Saxònia, Anhalt. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya té les enquestes a favor. Confien en governar per primera vegada un territori des de l'època de Hitler. Encara en plana internacional, els enviats de la Casa Blanca arriben a Kiev per discutir el pla de pau per a Ucraïna. Ahir es van trobar amb Putin a Moscou, que es va mostrar inflexible en les seves condicions per posar fi a la guerra. Tant Rússia com Ucraïna han infringit l'alto al foc que van acordar fa tot just menys de 24 hores. Tornant a casa nostra, afrontem el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus, un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. La calorada que s'allargarà fins dimarts dispara també el risc d'incendi a bona part del país. I acabem explicant que dimarts comença l'escola i ho farà més cara que mai. La despesa en l'inici del curs escolar augmenta un 15% respecte a l'any passat. Els llibres poden arribar a costar fins a 500 euros per alumne en el cas de la secundària i el material escolar pot arribar als 200 euros per alumne.
8: Gràcies, Berta.
15: Que vagi bé. Fins ara.
11: Els titulars.
7: En futbol internacional tenim ja un resultat definitiu a la Premier.
8: Everton 2, Manchester United 2.
7: D'aquí a menys de 10 minuts, a 6:15, tenim derbi de Londres.
8: Arsenal-Chelsea, Arteta contra Xavi Alonso.
7: I aquesta nit a Itàlia, un partidàs.
8: A 9:15, Juventus-Milan.
7: En motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial.
8: El pilot català ha guanyat la primera cursa del segon dia del Gran Premi dels Països Baixos i ha aconseguit així el seu 40è títol.
7: En futbol sala, avui es disputa la final de la Supercopa.
8: A partir de 6:45, Barça-Múrcia.
7: En futbol, el Barça Atlètic arranca la segona ref.
8: A 7:00, Barça-Nàxera.
7: A Fórmula 1, victòria d'Antonelli al Gran Premi d'Itàlia.
8: Russell segon i Verstappen tercer.
7: I en ciclisme ara mateix està disputant la 15a etapa de la Vuelta.
8: A 18 quilòmetres de la meta hi ha 5 ciclistes escapats, 55 segons per davant del grup perseguidor i el pilot és a 1:45. Recordem que Enric Mas és el líder de la General amb 2 minuts de marge.
9: A Catalunya Ràdio, la TDT.
16: Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per a empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
8: Les cançons que hem sentit a la prèvia, molt grans a la TDT, jugant a València i Tobogán de Zoo i La Flama d'Obrint Pas. Avui, escoltant la TDT amb llàgrimes als ulls. Moltes gràcies per tants bons records. Per molts anys, recordeu que hi ha molts valencians que us escoltem. Sobre el partit, 3 gols anul·lats en 4 partits de Lliga. Sí, i sense veure-ho al moment. Aquest any costarà, però guanyarem la Lliga amb més superioritat. El gol anul·lat d'avui és una vergonya. La línia defensiva ens genera dubtes de cara a la Champions, sobretot amb davanters més ràpids, però molt contents de veure aquesta versió de Lamine. I sobre la versió de Fermín, ens diuen, no té cap tipus de sentit. És un escàndol molt superior a la resta. Per cert, per molts més anys en català.
11: El laboratori.
8: We'll be right back.
1: Carles, dades de la primera part. Rafinha ha participat poc, però o com sempre?
17: 14, una mica menys que el que està, ens té acostumats a mitja part, però serien uns números, diríem, baixos per ell. Però
1: avui queda sobretot molt... poc transcendents, no? Avui perquè no deu tenir rematades.
17: Avui absolutament, només té aquella rematada que li han anul·lat i li han ensenyat un fora de joc. Les rematades, bàsicament, el Barça ha rematat 6 vegades entre els 3 pals, 3 són de Fermín, 3 són de Lamin i els dos són els dos autors dels gols. Per tant, bàsicament, ofensivament, són els dos homes més determinants del partit d'avui.
1: Sí, s'ho mengen tot Fermín i Lamin Yamal,
17: Gairebé, ofensivament, gairebé ells dos sols.
1: I de participació, com estan tots dos?
17: Fermín amb 21, Lamin Yamal amb 59.
1: Uah, 59, quina animalada, no?
17: Home, i mira, Rodri està amb 64, sí. Per tant, Rodri ja projecta de 120 intervencions.
1: O sigui, Lamin Yamal gairebé té les mateixes participacions que el migcentre del Barça. O sigui, és un escàndol. O sigui, és com desplaçar la zona de més trànsit a la banda dreta.
17: Sí, sí, i moltes vegades les passades entre Rodri i Lamin són molt evidents. O sigui, possiblement tothom busca ofensivament a Lamin. A partir d'aquí, tot el joc del Barça passa pel mig del camp per Rodri.
1: Com tens els centrals?
17: Els centrals, mira, tenen la sort de que, sobretot, Jan Martín, els refusos, els mals refusos són refusos. Per tant, a les notes, diríem, numèricament no surten com a pilotes perdudes. Clar. Però ha perdut duels ofensius, Covarsí ha estat molt bé, sempre ha de recuperar d'escap de perduda. Jan Martín és el que té més indicadors de que no ha estat del tot fi, però certament no té cap pilota perduda perquè cap de les errades ha suposat una pilota perduda pel Barça.
1: Covarsí ha fet moltes vegades de quart d'espatlles de Jan Martín. Apareixen els jugadors del Barça al terreny de joc, tant com el Marc. La possessió és del Barça, clarament, i la localització a camp del València, clarament.
7: Totalment. Hem acabat amb el 74% de possessió pel Barça i un 64% del temps a camp del València. I dic que ha estat l'equip mèdic del Barça qui ha decidit que la substitució d'Eric sigui per commoció cerebral, perquè el reglament diu que és un equip el que decideix i que l'àrbitre... Cap dels àrbitres participaran ni en la decisió ni en... Simplement recolzen...
1: El Barça comunica a l'àrbitre que és una contusió al cap i que, per tant, l'apuntin al cap.
7: Exacte,
1: no?
7: Jo crec que...
1: Tens raó que en aquell moment hi ha hagut una conversa entre Carles Naval, l'entrenador, el delegat del València i els àrbitres, eh? Ara m'ho fas recordar.
7: Doncs, super.
1: Molt bé, doncs apareixen ja els àrbitres. Tot a punt per la segona part, guanya el Barça per 0-2.
18: La TNT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: En aquests instants, la segona meitat... No, l'Arbit havia donat l'ordre i ha frenat. Quan ja
1: ha frenat Rafinha perquè Dan Juma havia envaït el camp del Barça.
0: Ara sí, comença la segona meitat. 0-2, guanya el Barça amb els gols de Lamin i de Fermín al primer temps, amb una exhibició de superioritat, de domini, amb la possibilitat d'haver marcat encara més gols, amb algun petit ensurt també per encaixar-ne algun, però... amb una sensació molt positiva, com ara heu estat comentant en el descans també amb el Jordi Costa. Primera pregunta obligatòria, Mireia, canvis?
3: No n'hi ha ni per part del Barça, més enllà del que hi ha hagut a la primera meitat, el de Koundé per Eric, i tampoc no n'hi ha al València.
0: Recordem aquesta lesió d'Eric amb aquest nas trencat. Quan té la pilota, Koundé la deixa cap a Lamin Yamal. Lamin Yamal la deixa corteta per Fermín. Fermín prova de fer la centrada. Ha tapat Pepelu. Serà corna favorable al Barça.
17: El segon primer de la segona.
1: I la connexió Lamin Yamal Fermín és infinita. Sí, sí. O sigui, té totes les formes. Lamin Yamal a l'espai, Fermín a l'espai, paret entre tots dos. No sé, o sigui, les combinacions van apareixent per diferents espais del camp i amb diferents perfils de cadascú.
5: Jo crec que hem pujat un grau respecte a l'any passat, eh?
1: Sí, sí.
5: Juguem molt més a l'espai, són molt més imprevisibles.
1: Són més verticals.
0: Centrada de Rafinha, compta a pilota al segon pal, no ha pogut arribar-hi. Com una bala apareixia Gerard Martín, no ha pogut fer la rematada. Compte que se l'endú ara el València, però ha de sortir doncs, ja, pilota controlada, se li ha escapat el control a Jesús Vázquez. La pilota l'ha recuperat Lamine Yamal, xiulets a Mestalla.
4: Els moviments a l'espai, Manel, han augmentat un 50% aquesta temporada, en aquestes tres primeres jornades, respecte a la temporada passada.
0: Espectacular. Això, bon. Això ho diu l'escàner?
4: Això ho diu l'escàner.
1: 50%, eh?
4: Sí.
1: Això és com molt, no?
4: Home, molt, moltíssim.
6: Rafinha deu tenir molt a veure,
4: sí,
6: no?
4: Sí, molt, molt. Ja vam dir que era, havia doblat les xifres de Ferran i Lewandowski.
0: Mira. Pilota per Gordon, Gordon a la banda esquerra, aguanta amb la pilota l'anglès, deixa passar la Fermín, el control de Rodri no és bo, acaba fent falta i veurà la groga. Ha fet falta Rodri, que ha comès una doble errada, primer sí. No controlar-la i després fer la falta.
1: Aquí és el que deies, Manel, sobre la falta de ritme. Un control falta, com aquest a Rodri mica. No se li escapa i després arriba molt tard a l'acció.
5: Això ja ho agafarà, l'autoritat que demostra i la qualitat del passi com trenca línies amb veterania, amb el cos i amb un simple toc, jo crec que ens farà gaudir molt.
0: En funció de com acabi el partit i com vagi aquesta segona meitat, al tercer temps potser explico el que t'he dit.
5: Va.
0: A la mitja part, Ricard? Aquella confessió que t'he fet. Aquella conversa.
1: Molt bé.
5: Però ara l'has de fer.
0: No, però en funció de com acabi.
8: Sobre
0: què?
8: Com saps com enganxar els oients, Bernat?
0: Sobre el Barça, sobre el Barça. Però esperem que acabi el partit. Té la pilota Joan Garcia. Cap a Koundé, la cedeix a la zona del mig centre per Rodri, busca la via.

0: angle, però, segons quina
1: situació.
0: Tenia
1: defenses al davant, sí, no era tan clara.
2: Al darrere... Ah, escolta'm, és que pràcticament no hi havia ni espai entre el pal i la pilota quan ha passat.
3: Però estem d'acord que la jugada en global, ja no només en Gordon, hauria d'haver acabat.
2: Hi havia molt d'avantatge, sí.
4: Podia ser gol de Lamine, gol de Rafinha, sí, o gol de Gordon.
3: Torna a tenir de Lamine, cavalca per la banda dreta, aguanta la pilota, la deixa per darrere de Fermín, i arriba Fermín, xuta Fermín! Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Rafinha, empenyint suaument una pilota que ja gairebé entrava després d'una enèsima cavalcada de Lamine, d'una enèsima connexió amb Fermín, d'una enèsima aparició de l'andalús per col·locar la pilota a prop de porteria, i quan ja era a punt d'entrar, Rafinha ha aprofitat que era per allà i l'ha acabat empenyent, perquè al minut 4 de la segona meitat això comenci a fer olor de golejada. Ha marcat Rafinha després de la jugada de Lamine i de Fermín. València 0, Barça 3.
0: Un altre cop Lamine Yamal trenca el partit amb espais com en la jugada anterior. Al València no es compensa, amb el lateral esquerre estès. Lamine Yamal busca la profunditat de Fermín, que sempre és fiable, que regala el gol de la segona pal a Rafinha, que arribava per on no hi havia llum, a l'ombra, esperant la passada de Fermín. Fermín, dues assistències, un gol. Fermín sí que acaba les jugades i acaba les transicions. El Barça fa el tercer i això se'n sumava.
5: Braços oberts tant de Lamine com de Fermín, amb els punys alçats per esperar que vingués el golejador, que vingués Rafinha. Molts riures i moltes felicitacions per celebrar el tercer gol de la tarda, però sobretot el 50è gol de Rafinha a la Lliga amb la samarreta del Barça.
2: Rafinha aconsegueix marcar les 4 primeres jornades de Lliga. Això, en el cas dels futbolistes del Barça, històricament només ho havien aconseguit.
6: Ibrahimovic, César, Kubala, Re i Cesc Fàbregas.
0: Aviam la dada, quina és?
6: Que ha marcat en les 4 primeres jornades de Lliga.
3: Que no en faci una altra, perquè la té Rafinha, l'envia per Lamine, Lamine, Lamine, Lamine, aguanta la pilota, prova el xut, refusa la defensa, se l'endú Xavi Espar, li queda enrere, li pren la pilota i ara és el València qui corre en opció de contracop. Continua a la banda dreta Javi Guerra. Frena, toca enrere. Sembla que això acaba sense perill.
0: Com està Mestalla, eh? Sí, sí, sí. Molts braços estesos, queixes.
2: I Rodri, després de rebre targeta groga, present en la jugada que acaba amb rematada fora de Gordon, i en el 0-3 recuperant i projectant a Lamine a la profunditat de la banda dreta. Fermín acompanya Lamine esprintant a tot drap, i després té l'habilitat, diria, que és de posar la centrada. Sí. No buscar rematada, sinó buscar tota Rafinha.
0: Però aquesta pilota no és fàcil posar-la entre porter, defensa i pal al segon pal amb tanta
2: delicadesa,
0: senzillesa,
3: sí, sí.
0: Oi?
3: Sí, sí. Era una passada, com diu el Xavi Campos. La pilota no hauria entrat, és a dir, l'havia d'empenyar.
2: Però algú pot pensar que buscar la porteria. Jo diria
0: que
2: la idea era trobar Rafinha al segon
0: jo
2: pal.
0: També, sí, sí, jo també ho crec.
3: Per tant, Rafinha ha marcat en els 4 primers partits de Lliga.
0: Sí. Pots repetir la llista?
6: Sí, Ibrahimovic, César, Kubala, Re i Cesc Fàbregas.
0: Molt bé.
3: Però l'ordre, diguem, cronològic... Rafinha, el rebot, corna!
0: Podia haver estat al quart un altre cop Fermín. Quin festival! A la línia de fons, centrada enrere, al punt de penal Rafinha, i toca un defensa
2: Arnau.
0: Dimitrievski. Arnau salva, eh?
2: Perquè remata malament.
0: Sí, remata mossegada, no? Potser
2: anava fora, fins i tot.
3: Pilota a l'interior de l'àrea, la té Pedri, li queda una mica enrere.
0: Pedri juga, eh? Sí, sí. Ni l'hem sentit.
3: Pilota per Fermín, el Barça pot fer molta sang avui, eh? La té Gordon. Gordon espera l'arribada de Rodri. Rodri fa la centrada cap al punt de penal, ha tallat. Arnau recupera Gordon, la deixa per Rodri, la torna a tenir Gordon, que l'ha acabat tocant, serà servei de porteria.
4: Com està Fermín, que entre Lamine, en Gordons, Rodris, Rafinhas, és el millor.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí.
0: I la connexió Fermín-Lamine Yamal, que està en totes les accions d'atac del Barça, han aparegut tots dos, eh?
5: Canvis al València, marxa Maceo amb el dorsal 24, també marxa Pepelu cap a l'àrea tècnica del València, i Jesús Vázquez. Entren Tàrrega, Gaià i Harvey Elliott, que debuta amb el València, va arribar tot just fa 4 dies.
0: Harvey Elliott, que deu estar al·lucinant d'on ha anat a parar aquest jugador del Liverpool, que havia estat a l'Aston Villa. Un bon futbolista, esquerrà, mitja punta, però que ara deu pensar on he vingut, aterrar, no? O sigui, la resta, canvis naturals.

0: passen a jugar els Vázquez
1: amb 4 al darrere, no? Segurament
0: sí, sí, amb Arnau a la, de lateral dret i Tàrrega i Diacabí per allà centrals.
2: I la Pinya, que no era nou, que porta més gols que el nou màxim del Madrid, no?
3: 6 gols a la Lliga i, exacte, com bé dius, ja és el màxim golejador de la competició.
4: Ai, ai, ai, quants espais, quantes oportunitats, quines... Mare meva, això serà...
0: No, no, és que Corberán ha fet el canvi obligat.
4: Pilota per Gordon, Gordon és a la frontal, no pot superar ara... Mieng, Dieng recupera la pilota al València.
0: O sigui, clar, ha anat a dalt, com diu el Bernat, i s'ha desestructurat. Les dues accions de la Minya Mar a l'inici de la segona part són contra un equip desplegat. A la primera part els ofegaves, a la segona els estàs rebentant amb la transició.
4: Gaià envia la pilota cap al mig del camp, amb el pit, la talla molt bé Xavi Espar davant de Harvey Elliott, avança a metre Xavi Espar, continua encara Xavi Espar, la cedeix a l'esquerra, rep la pilota Gordon, Gordon entra dins l'àrea, encara el seu rival, fa la centrada, corna.
5: Aquest serà el quart, tercer de la segona.
4: Quart corna favorable al Barça, l'ha forçat Anthony Gordon, la pilota... se l'endú cap a la cantonada Fermín.
1: Gordon encara no ha fet gol, no, amb el Barça?
3: No, no. Però va... 5 assistències, crec.
4: Va regalar aquell gol a Elx, no? A Fermín.
0: Sí, sí, n'ha repartit unes quantes.
6: Deu ser el màxim assistent de la Lliga, segurament.
3: 5 en 4 partits.
4: Compte amb Aubameyang, que també fa gol i assistències, sí, sí, sí. Eh?
6: Ahir un gol i dues assistències, sí.
4: Pica corna Fermín, prova el cop de cap, Rodri, la salva Dimitrievski en dos ser, temps. No?
2: I jo crec que ha anat el millor de València, eh?
0: Crec que ha anat el travesser, l'ha rematat Rodri, eh?
2: Sí, sí.
0: No? No sé si l'ha tocat abans Dimitrievski,
1: no sé si abans ha tocat Dimitrievski, però acaba el travesser, sí.
4: Doncs, finalment, la pilota ha acabat sortint fora del camp, és servei de porteria, la posa en joc Dimitrievski, que potser es precipita i l'envia directament a la zona defensiva del Barça, que recupera la pilota. Ha estat un cop de cap de Rodri, la pilota ha anat centrada, una mica elevada, però... ve la mà d'Imitrievski, ve el pal, com dieu.
0: Com un cop de martell, el sí, cop sí. De cap. És que som al minut 10 de la segona part, el que encara ha de passar avui a Mestalla. I el Barça que no s'atura, la màquina continua fluint.
4: Tocant la pilota Fermín, allarga la cama a Rafinha, se li escapa, avança amb la pilota Harvey Elliott, la passada no és bona cap a Danjuma, perquè estaven fora de joc, tot i que el públic li recrimina. Les queixes
0: són a Danjuma per no córrer.
4: Sí, el jugador holandès que no hagi anat per aquesta pilota.
6: Ja eren fora de joc, diria, quan surt la pilota del passador.
4: Deixava passar la pilota Fermín, després d'un rebot va parar les cames de Lamine Yamal, cau Koundé, falta sobre Koundé d'Arnau Danjuma.
7: Que ara l'ajuda a posar-se a dret d'Anjuma Koundé, que aixava el turmell esquerre.
4: Per cert, que ahir, i és, ara no ve a Tom, però vaig flipar perquè Flick va dir que Koundé prefereix jugar de lateral. I jo havia entès que preferia jugar de central.
2: Va haver-hi una època,
0: li va demanar ara, Xavi jugar de central.
4: Però ara diu que li agrada...
0: Té sentit, prefereix jugar de lateral. Té sentit, se n'adona que és titular a la selecció francesa i al Barça com a lateral... comparar a improvisar com a central.
4: Té la pilota Fermín, aguanta, espera l'arribada de Gordon, som-hi! Salva Dimitrievski!
0: Boníssima, la passada de Fermín, la desmarcada de Gordon, que després del control li ha costat reequilibrar-se per fer una rematada menys forçada. Dimitrievski l'ha salvat i Fermín anima Gordon.
2: Gordon té el problema que això tot ho ha fet amb la dreta. Potser si buscava fer algun control, algun tot amb l'esquerra, s'allunyava més del defensor del València i no s'ha provat tant en la posició de Dimitrievski, que s'ha salvat amb el peu.
4: Bon moviment ara de Harvey Elliott, també la pilota a la punta dreta per Otorbi, avança Otorbi, entra dins l'àrea, continua encara Otorbi, la cedeix enrere. Ui, quina passada més dolenta. Quina passada més dolenta d'Otorbi, que ho lamenta enduent-se les mans a la cara. El públic s'enfada amb el nano. S'endú la pilota mentrestant al Barça, la juga a la Minya Mal, la toca amb l'esperó, l'envia per Rafinha, Rafinha cap a Gordon, deixa passar la pilota Gordon, rebota en les cames d'un defensor del València, acaba però a les botes de Fermín.
0: Hem vist el que és Otorbi, potència pura però molt poca precisió. La centrada és fora de mesura després d'una bona acció. Per cert que el València no ha acabat tancant amb 4, eh? Otorbi és com el carriler i continua amb Arnau, Tàrrega i Diacabí com els tres centrals, amb Harvey Elliott, Ugrinic, Dieng i Javi Guerra en línia de 4. Harvey Elliott una miqueta més de llibertat de la mitja punta.
6: I quina transició a màxima intensitat de Pedri per tornar a l'última jugada.
4: Té la pilota Rafinha, intentant fer una autopassada. També estic veient els jugadors del Barça, sí, que veuen el partit tan clar relaxat, que s'estan, sí, començant a agradar.
2: Podríem fer canvis, relaxat, no? El Flick podria, sí, plantejar algun canvi,
7: de moment,
2: ja, Champions.
7: De moment no en fa cap, tot i que sí que s'escalfen Gabriel Jesús, Adeyemi, Christensen, Olmo i Bernal.
0: Ara el 0-4 hauria d'haver caigut ja, eh? No es pot fer més concessions, però, quan tens el partit tan cap avall.
4: Tocs d'esperó, deixar passar la pilota per sota les cames, i comencen a haver-hi... coses d'aquell jugador que s'ho està passant bé i que sap que té el partit controlat.
8: 0-67 gols esperats del València, 2-67 del Barça.
4: La té Harvey Elliott, talla la pilota a Koundé, la recupera el
0: Fabi Lamine Yamal de no alimentar les desmarcades, no jugar-ho tota la transició, perquè aleshores el partit va i torna, es cansa, en fa calor, i el Barça ja li va bé tenir la pilota, agrupar-se com fan ara Pedri i Lamine Yamal, que avancen poquet a poquet, no cal córrer sempre, cal tenir control del partit, perquè si no és veritat que tens moltes opcions, però que el partit es trenca i quedes una mica exigit a fer molts quilòmetres d'alta intensitat cap endavant i cap endarrere.
4: Tens un de tot el públic de l'enorme graderia lateral que té tot el sol de cara. Veig el moviment dels vanos, però... I són del València i veuen com el seu equip a sobre perd.
7: Per cert, que hem dit 5 passades de gol de Gordon. Ara expliquem que ataca el València.
4: És Otorbi. Ataca Otorbi davant de Xavi Espar. Entra dins l'àrea, cau a terra. Apareix Harvey Elliott, s'endú la pilota, la cedeix cap a l'interior, on toca Rodri i allunya, esvaeix el perill que podia generar aquesta acció del València. Ara Xavi Espar la juga cap a la Lamine Yamal. Bona passada per Fermín. Fermín frena.
0: Rafinha perquè... diu que freni, sí, sí, que freni.
4: I toca la pilota, l'envia fora dia que ve, que sembla que té un problema muscular. Doncs ha estat molt esportiu el Barça aquí. El capità Rafinha, capità ja oficial, com hem explicat a la primera meitat, oi que sí, Mireia?
7: Sí, Flick ha triat Rafinha com a primer, Pedri com a segon, i després el segueixen Eric com a tercer, Frenkie com a quart i Lamine com a cinquè, per votació del vestidor.
0: Bé, veuen els jugadors del Barça mentre es prepara algun canvi més del València, Mireia.
7: Sí, entrarà el dorsal 39, entrarà Ryunosuke i també es prepara per part del Barça Marc Bernal.
0: Per Rodri, no? Que Rodri ja haurà jugat l'oureta que estava en la prescripció.
5: Un dia que hagi temps, Ricard,
0: sí,
5: us explicaré la primera vegada que vaig veure jugar Rodri.
0: Ah, sí? Quan va ser? Ara mateix, per exemple?
5: 25 de novembre del 2013.
4: Quants anys tenia,
0: sí,
4: Rodri?
0: Sí que ho tens apuntat.
5: 16-17.
0: Sí, amb el juvenil?
5: Amb el juvenil del Roda.
0: Del Roda?
5: Filial del Villarreal.
0: D'acord.
5: El van fer fora de l'Atlètic de Madrid.
0: I el recordes? O sigui, et va quedar empatjado?
5: No. O sigui,
0: mira, aquests aplaudiments són per ell, però no pel que ha fet avui, crec.
5: Recordo aquell partit perquè va ser un partit que va guanyar el juvenil de l'Adam 5-4 al Roda, i amb el pas dels anys, si òbviament hem recordat aquella alineació, hem recordat aquell partit, hi havia un tio al mig del camp que es deia Rodri, que no va acabar el partit, però que va participar en aquell partit, i recordo jo haver estat veient aquest partit.
0: Doncs una gran evolució per ser campió del món, i ara fitxatge del Barça, i Mireia substituït aquí a Mestalla.
7: Sí, marxa Rodri, entra Marc Bernal, marxa Cubarsí, que tenia una groga, Rodri Cubarsí, els dos amb groga, ha entrat Christensen, també ha marxat Gordon, ha entrat Adeyemi, això per part del Barça, però el València també ha fet canvis. Han marxat Javi Guerra i Diakabí amb problemes i han entrat amb el dorsal 39 Ryunosuke Sato, el japonès de 19 anys, i amb el dorsal 36 Iker Córdoba, un central de Tarragona, 20 anys.
0: Ja, és de Tarragona, és català, Iker Córdoba.
7: Sí, dels Pallaresos. De fet, va estar al planter del Barça dels 9 als 17 anys. Abans havia estat al Reus.
8: Diakabí s'ha trencat fent una passada llarga a la dreta, en l'última jugada.
0: O sigui que Iker Córdoba, que substituís Diakabí, ha estat gairebé tot el futbol base del Barça.
7: Sí, després va marxar cap al planter del València, va estar la temporada passada cedit al Mirandès, però ja l'havíem vist jugar contra el Barça, de fet.
0: I ara quants anys té?
7: 20.
0: 20 anys, i ja havia jugat contra el Barça.
7: Anava a fer 21 al novembre. Sí, va debutar al desembre del 2024 contra l'Espanyol i després va jugar 8 minutets al gener del 25 en el Barça 7, València 1.
0: Déu-n'hi-do. Doncs Iker Córdoba, català, fet al Barça, i que ara és un dels tres centrals del València. També ha entrat Sato per jugar a la banda esquerra, on jugava Javi Guerra. El Barça, descans per Cubarsí, Rodri amb groga, que han de jugar a la Champions. i entra i per Gordon, que sempre li deixa mitjoreta de Yemi, que li agrada entrar al partit amb revolucions altes, eh? Veurem si Yemi avui també...
9: Aquí el tenim.
0: Està efervescent.
9: 0-3, guanya el Barça. Som al minut 18 de la segona meitat. Gols de Lamine, Fermín i Rafinha.
0: I ja sabeu que el que proposa CaixaBank Experience són experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busques @experiencecaixabank.
9: Compte
0: a les xarxes.
9: Adeyemi se l'endú, Adeyemi se l'endú, Adeyemi se l'endú, la cedeix cap a Lamine, talla la pilota que hi ha i podrà allunyar Tàrrega.
0: Adeyemi és un microones, entra al partit rapidíssim. Diu que busques @experiencecaixabank i descobreixes les experiències que pots viure.
9: Sí. Ara treu molt bé la pilota Dieng, amb un acció individual, amb conducció, superant rivals, l'agafa Fermín, això serà groga.
0: Sí. Aquesta groga vol dir que sí. No se la podia estalviar, sí. Fermín.
9: No sé si calia agafar Dieng.
0: Dieng anava molt ràpid, però tenia molts defenses per darrere, el Barça guanya 0-3, ell arribava molt forçat, podia continuar la transició. Però vaja, avui li perdonem a Fermín, que només faltaria.
5: 5 faltes al Barça, 3 targetes grogues.
9: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Però les tres ja han estat bastant clares,
5: sí,
9: oi?
5: Sí, sí, sí.
2: Coercí per agafar a Danjuma, aquesta de Fermín, que és molt, molt clara, i la de Rodri per una trepitjada després d'un mal control.
9: Pilota de Joan Garcia, que sortint de la seva àrea envia una puntada llarga cap a la zona de la defensa, talla amb el cap Tàrrega, no ho fa bé.
0: Mare meva, la càrrega, la Tàrrega, sí, sí. No tenia ningú a prop.
9: Toca la pilota de Lamine Yamal, Lamine Yamal la cedeix cap a Fermín, Fermín a l'interior de la prova, el xut, la pilota ha estat a punt de tocar-la Rafinha i finalment ha acabat llepant el pal dret de la porteria de Dimitrievski en el que semblava el 0-4 del Barça, novament amb intervenció de Fermín.
2: Ja, és una jugada, el desenllaç és que l'ha bat el 0-3, sí. Fermín rep en profunditat de Lamine i potser ara sí que buscava la rematada, no ho sé, passa entre les cames de Tàrrega.
9: Però ha llapat el pal, però literalment, eh? És a dir, com si la pilota tingués llengua.
2: No hi ha espai, no hi ha espai entre el pal i la pilota.
9: La té Pedri, Pedri és a la frontal, 0-3, el Barça busca el quart. Talla la defensa del València, Bernal la juga enrere, la rep Gerard Martín.
0: Ara Fermín, és que fos una rematada o una centrada, eren les dues excel·lents, s'ha quedat a mig centímetre del gol. La veritat és que un altre cop Lamine Yamal projecta en Fermín, el Barça per la dreta està rebentant el partit.
7: Ha marxat Gordon, abans parlàvem d'ell, dèiem 5 passades de gol de Gordon, jo en tinc anotades 4 i hem descobert quina era l'error. Hi ha pàgines d'aquestes de dades que li donen la passada de gol del gol que es va fer en pròpia porteria a Florian Legend, el jugador del Rayo. Jo aquesta no la comptabilitzo com a passada de gol.
0: Jo tampoc la comptabilitzo.
7: Llavors en són 4.
2: Escolta, hi ha assistències que es comptabilitzen per menys del que va fer Gordon.
0: Bé, una va per l'altra, perquè segur que té alguna que ha estat una passada i Lamine Yamal n'ha driblat 3. Vull dir que després això es compensa.
9: Com ara ha neutralitzat Xavi Espart, una jugada atacant del València, creixent també dia a dia aquest nou descobriment de la Masia.
8: La Lliga li donava 3 abans de començar el partit oficialment.
7: I la d'avui, exacte, 4. Són 4 amb la d'avui. Em va repartir 2 al camp de l'Elx, una per Rafinha i una per Fermín. A la passada de gol a Rafinha al partit contra el Rayo i avui la passada de gol a Fermín.
9: Té la pilota Christensen.
0: Un gol més tocaria, no? Sí, per com ha anat el partit.
9: I un parell per fer-ho allò ben, ben bonic. Pilota a la banda esquerra, la té Xavi Espart, però ha de fer l'acció individual davant Otorbi, que li ha pres la pilota, però l'acaba perdent, perquè com ens explicava el Rigar, Otorbi amb molta potència, però de fet hi ha un moment...
0: Potència sense control.
9: Sí, sí. Té la pilota Pedri, la deixa per Lamine Yamal, obertura a la dreta cap a Koundé. 0-3, guanya el Barça, Lamine prepara el xut, se li en va molt lluny. Ha tocat directament a la tanca de publicitat que hi ha entre la primera i la segona graderia.
0: Manel, ja anem amb la segona, ara?
10: Anem amb la segona, però de tota manera s'acaba d'oferir Fermín també en atac. Vull dir que encara hi ha gestos molt generosos de que hi ha gana.
9: Sabeu per què Fermín crec que està tan bé? Entre altres coses, perquè és dels pocs jugadors, dels titulars, que ha pogut fer la pretemporada completa. Porta des del primer dia.
0: Per la lesió que va fer que es perdés el Mundial.
9: No va anar al Mundial i a principis i a mitjans de juliol
2: cert,
9: ja estava entrenant.
2: O sigui, se'l veu amb una energia diferent, incansable, però també té una confiança, que això ja no depèn tant de... La confiança és màxima, uns gestos tècnics.
0: I el progrés, Xavi, és que va aparèixer el primer equip del Barça, és que cada any és millor.
10: Doncs ara deixeu-me que em posi en valor a Xavi Espart, que sense tenir aquesta pretemporada està excels, també, eh?
9: De fet, no ha fet ni vacances, per Xavi Espart.
0: Sí, perquè va encadenar l'Europeu Sub-19. Això t'agrada, Espart, veig, eh, Manel?
10: Soc molt fan de Xavi Espart. Sí? I soc molt fan de Flick, de col·locar un jugador molt bo amb una posició que aparentment no era la seva.
0: Sí, sí, s'han trobat.
9: Ha tapat la pilota, ara ha tocat la pilota a l'àrbitre.
0: Espart es queixa perquè era una passada de Rafinha que el deixava ja per atacar l'última línia.
9: Sí. Això hauria de ser...
0: Penal.
9: No, però la passada que li hagués pogut, que li feia Rafinha Espart,
2: el deixava ja a la zona de mitja puntes per atacar 3 contra 2.
9: Té la pilota Marc Bernal.
0: La pausa d'hidratació serà per nosaltres també? Perquè jo començo a necessitar aigua, eh?
7: Vols més?
9: Gràcies.
0: Sí, està, ja s'ha escalfat, però sí.
9: Hem d'agrair que el València és dels pocs estadis de primera divisió que posa a disposició de la premsa aigua de forma il·limitada.
7: A la sala de premsa, freda i de natural.
10: Home, jo crec que ningú no faria això, però avui seria com per treure's la camisa i fer la narració.
9: Home, no, això no es fa. Narrar amb el pit descobert,
10: no? Topless.
9: Toca la pilota Bernal.
0: Ara tot és visual. Ara no, les xarxes ho viralitzen.
9: Clar. Juga Bernal, l'envia per Fermín. Fermín amb Rafinha, intentaven combinar gairebé com si fessin puntes de coixí.
5: Quin rondo està fent el Barça, eh?
9: La pilota, la defensa, la treu Ugrinich, l'envia cap a Harvey Elliott. La cursa per Otorbi.
0: Hem de tornar. La pressió al Barça no l'ha descuidat. Això és molt bona notícia. Estigui més o menys encertat, perquè ara està més relaxat en pilota, però s'activa ràpid. El 0-3 no li permet adormir-se, no s'ho permet.
9: Entre Pedri i Adeyemi li han pispat la pilota a Ugrinich. Harvey Elliott ha posat la cama, l'ha enviat fora. Serà servei de banda. Pilota favorable al Barça, que guanya 0-3. 25 de la segona meitat.
3: I que amb aquest resultat és líder en solitari amb 12 punts, 3 més que el Madrid i que l'Atlètic de Madrid. No, i que el Betis.
7: Dic que entrarà Dani Olmo.
0: Home, Dani Olmo, per Fermín? Sí, no?
10: I que l'ovacionin.
0: A Fermín també?
2: O per Lamin, no? Que tenia el cop aquest.
0: Ah, però jo a Lamin l'he vist molt bé, eh?
9: Sí.
0: No, el cop no l'hem vist sortir per enlloc.
9: Christensen cap a Koundé, busca un desplaçament en llarg, buscant a la banda esquerra la presència de l'Adeyemi.
0: Crec que acabo de tenir una... Crec que serà per Rafinha.
9: Ah?
0: I que Dani Olmo i Fermín comparteixen
9: Bernal, els fons. Bernal, Fermín, la controlava amb el pit, se li ha escapat una mica massa llarg, tot i així el refús va parar peus de Koundé, que la toca per Lamine Yamal, la juga cap a Pedri. Pedri toca per Lamine Yamal, banda dreta, l'atac blaugrana, ja més centrada per Fermín, Fermín amb Pedri. Pedri, Fermín, Lamine passant-s'ho bé, posa la cama Sato, recupera Gaià, salta el japonès, la recuperarà Pedri pel Barça, la torna a tenir l'equip de Hansi Flick, el líder en solitari de primera divisió, passada de Bernal cap a Lamine Yamal, línia de fons, prova de superar el seu marcador, continua encara Lamine Yamal davant del veterà Gaià, cau a terra, li pren la pilota Gaià. Gaià l'ha aguantat bé.
0: L'ha aguantat bé i Lamine Yamal l'ha driblat 3 vegades. Bona passada de Marc Bernal a l'espai, ha de tornar al Barça.
9: Amb Harvey Elliott baixant-la per Ugrinich, que puja a metres, creua la divisòria, la deixa per Harvey Elliott. El públic es desespera perquè marca la passada.
0: A Otorbi.
9: Li diuen, passa-li en aquest, passa-li a l'altre. I si el jugador de València no ho fan, s'enfaden.
7: Ara he vist Carles Naval que feia un set amb la mà, potser serà Fermín el substituït.
0: Doncs el canvi natural, doncs.
9: Pilota de Pedri, Pedri per Koundé, Koundé li torna a Pedri, Pedri enrere cap a Christensen, 27, segona meitat, 0-3, guanya el Barça.
0: Sí, el Barça ha baixat el ritme també per la calor, és normal, eh? Amb 0-3, amb tanta superioritat, els esforços ja es mesuren, se seleccionen, el Barça s'ho pot permetre amb el 0-3 i amb la superioritat que ha tingut el partit, molt bon partit del Barça avui.
9: 31 graus ara mateix.
3: Doncs al Barça li va bé, aquest horari d'un quart de 5 al setembre. Fa dues temporades va guanyar una 4 contra el Girona, més enrere un 3-0 contra l'Ells, sempre guanya.
9: Toca la pilota Gerard Martín, l'envia per Adeyemi. Bé, si tenim l'oportunitat de veure una cursa d'Adeyemi, com per exemple aquesta. Adeyemi entra dins l'àrea, frena, els pneumàtics de moment no rellisquen, continua encara Adeyemi a frenar, la juga cap a la frontal de l'àrea per Fermín, se la preparava Fermín, continua encara Fermín, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha hagut falta en aquesta caiguda de Fermín, posa la bota, Koundé evitant que progressi l'atac del València, ho intenta Gaià, la toca cap a Sato, torna a posar la bota, Koundé l'envia fora, serà servei de banda. Farà canvi al Barça i l'àrbitre aprofita també per aturar el joc per fer la pausa d'hidratació.
7: El jugador se'n van cap a les àrees tècniques, xoca de mans Flick amb Dani Olmo, que ara entrarà al terreny de joc substituint Fermín. També farà un altre canvi el València. L'últim entrarà Hugo Duro. Ara, mira, parla Pedri amb Flix i Acosta. També piquen de mans Rafinha i Pedri. Gerard Martín, que demana glaçons per refredar-se i per baixar també pulsacions, mentre Dani Olmo acaba de fer el seu particular escalfament abans d'entrar sobre la gespa.
0: I no és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport, sempre un València molt inferior al Barça, un Barça molt superior al València, un partit on hem vist el potencial del Barça i sobretot on pot arribar d'aquí a algunes setmanes amb un nivell fantàstic i amb una capacitat per generar sobretot oportunitats de gol inimaginables, gairebé diria que infinita, amb Fermín i Lamine Yamal com a actors principals. Manel, on pot arribar el Barça amb aquesta millor versió que diu Flick que arriba a,
10: veure, a
0: l'octubre?
10: No puc mantenir el misteri que deia el Bernat, que ens ho dirà al final del partit.
0: Doncs que ho digui ara.
10: Però jo crec que aquest Barça, normalment, tu llegeixes una jugada i dius, home, hagués pogut tastar gol d'aquest jugador. Jo crec que el Barça genera sempre dos o tres opcions en la mateixa jugada perquè puguin marcar dos o tres jugadors. Crec que aquesta és la gran novetat respecte a l'any passat. Al mateix temps jugant aquest a l'espai i la imprevisibilitat i la voluntat de participar de tots.
0: Aplaudiments per, no sé si per Fermín o per Dani Olmo, perquè moltes coses que passaran aquesta temporada estan en clau de Mundial.
11: Marxa Fermín entre Dani Olmo i el que he dit al descans al Ricard, ho puc dir.
0: Va.
11: Li he dit amb certa expressió de sorpresa pel moment en què ho estic dient, fins i tot perquè estem a principis de setembre, he dit, aquest equip fa olor de campió.
2: La Lliga segur, no?
11: I li he dit, jugant així, és que guanyes a tothom.
10: Hem guanyat dos de seguides i hi ha gent que no li agrada gaire, això, eh?
11: Ja.
10: Però no li agrada, molt segur, no li agrada que guanyem dues de seguides.
0: Tres menys, vols dir.
10: Tres que no els agradarà gaire. És a dir, escolta, que esperem que el joc s'imposi.
2: Ara he vist una repetició i la Minya Mala està jugant amb una mena de protecció al genoll esquerre. El que passa que du els pantalons tan baixets i les mitges tan altes que... però si us hi fixeu, té una protecció al genoll esquerre.
0: I ara s'ha retirat la vena del braç. En quin moment ho fa, això? O sigui, què és el que... fa que se la posi o se la tregui?
7: Se la posa per superstició, exacte. I se la treu, l'he detectat en diversos moments. Hi ha vegades que se la treu a la mitja part. Moltes vegades que se la treu relativament aviat és perquè ja ha complert, ja ha fet. I quan se l'aguanta fins al final i espera els últims 10 minuts a treure-se-la, vol dir...
0: perquè té deutes pendents.
7: Exacte, és l'última oportunitat, sí, que té. Ara això va de veritat.
10: A veure, també hi ha la calor, eh?
2: És una tesi
10: doctoral. S'ha tret ara... També hi ha la calor.
8: A l'aturada de refresc l'ha durat ara.
2: Sí, per això...
11: Parlant de la vena que es posa a la mà, eh?
7: Sí, a part li ha d'embolicar tota la mà i dos dits, els ha de tenir enganxats. I tot va ser perquè un dia es va fer mal, la portava així embenada i li va anar bé.
11: Intentava ara una connexió Rafinha-Madeyemi, ha tallat, sí, atent César
0: ara
11: Tàrrega.
0: Ara hi ha dues velocitats al terreny de joc. Les de Dani Olmo i Adeyemi, que volen aprofitar els minuts que juguen, i les de Rafinha i Lamine Yamal, que van amb el fre de mà ja, pensant en no tenir excessos d'esforços, pensant ja en allò que ha de venir i no en el partit amb Estrella.
8: Adeyemi, que és la bala del Barça, però ja no és la bala de la Lliga.
0: Ah, no?
8: No, ja no, l'ha superat Valera, de l'Elx.
0: Germán Valera ha estat més ràpid que Adeyemi?
8: Sí.
11: Compte amb Bernal, lluitant per la pilota, la treu Sato, a l'interior de l'àrea del Barça, la llunya Pedri, recupera venint d'enrere Iker Córdoba, juga per Danjuma, el València ataca, Gaià demana l'ajuda d'algun company i acaba directament regalant el porter del Barça, Joan García.
0: Ovació d'en fotre,
11: de burla, sí, sí.
7: Per cert, que ha marxat Otorbi i ha entrat Hugo Duro.
0: A Sato a la dreta, Danjuma a l'esquerra i ara Hugo Duro en punta. Això és el que ha reformulat el València. M'expliques això de la velocitat?
8: Sí, no, bàsicament.
0: Germán Valera, per quan l'ha superat?
8: Mig quilòmetre. Frega els 36 quilòmetres de punta Valera. Recordem que Adeyemi va fer una punta de 35 i mig.
0: Això és una acció concreta del partit, eh?
2: Avui ha fet una cursa ara fa uns minuts a l'esquerra amb Otorbi.
0: Sí.
2: Que a veure si trobes la punta.
0: Ho sabrem demà, això, no, Bernat?
8: Ho sabrem demà, segurament.
9: Olmo, Pedri, Pedri a l'interior de l'àrea. El quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gairebé els fan a ple. Arriben fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta i se la passen per berenar. Gol de Pedri en combinació amb Dani Olmo per marcar un altre golet a Mestalla. Ja en portem 4, 33 de la segona meitat. Aquest l'ha fet Pedri. València 0, Barça 4.
0: I l'afició del València ja marxa cap a casa, ja n'han tingut prou amb el 0-4, es tanquen el partit aquí, i com diu el Bernat, amb una superioritat, perquè és que no hi ha ni canvi de ritme. És Pedri que fa una paret amb Dani Olmo al carril central, s'obre la defensa del València de manera exagerada, i un control de Pedri després de la passada de Dani Olmo i rematada, creuada, fàcil per fer el quart, el gol de Pedri, que també deixa la seva marca al partit. Una altra golejada d'un Barça que té una mitjana de gols altíssima en aquest inici de temporada.
7: Pedri, que ha tornat a marcar l'estrenat d'aquesta temporada com a golejador i ha tornat a treure els seus prismàtics mirant a la graderia dedicatòria cap al seu pare, a qui ha buscat i amb qui ho ha celebrat. També ho celebrava Flick des de la banqueta, molt content.
2: Molt fàcil ho ha fet el Barça, Pedri, Olmo. Pedri ha tingut temps de fer dos tocs abans de la rematada a l'interior de l'àrea, Isca Tàrrega, un dels centrals del València, en comptes d'anar a tancar aquesta zona central que estava buida i despullada, s'ha quedat fixant un dos segons a Rafinha i això ha donat temps i espai a Pedri per definir bé.
5: El Ricard ho deia, veient-ho des del camp, vist per televisió, no li té cap mèrit a Pedri, però és absolutament ridícul el que feia la defensa.
0: Tu veus un equip com aquest i em sap greu per Corberán, però el primer que dius, escolta, necessitaríem algú que pot doni ordre a això, no? Perquè és que no és avui, ja va ser a Riazor contra el Depor, o sigui, és que Arnau, que acaba d'arribar al València, què deu pensar? Com vivia Girona i el que comença a viure aquí?
9: Mira, aplaudiments per Pedri.
0: Hi haurà debut, Mireia.
7: Sí, marxa Pedri, aplaudit per l'afició de Mestalla, salta sobre la gespa Gabriel Jesús amb el dorsal número 9, que senya, mira el cel, i debut avui com a jugador del Barça. Va arribar tot just fa uns dies.
0: Això és refar el mig camp, perquè Dani Olmo passa la segona alçada, Rafinha la tercera, tot i que gairebé seran dos interiors en la mateixa alçada, amb Marc Bernal de mig centre, perquè Gabriel Jesús sigui el nou.
9: S'estrenarà amb gol a Gabriel Jesús? Doncs li queden 10 minuts més l'afegit per demostrar-nos-ho.
3: I el Barça ha marcat 16 gols en 4 partits.
0: A mitjana de 4. Manel, què esperes de Gabriel Jesús?
10: Home, que si juguem amb un 9 no espatllem el que estem veient fins ara.
9: Aquí el tenim, Gabriel Jesús, combinant amb la mínima mal. La toca enrere, cap a Rafinha. Rafinha busca la presència d'Olmo. Olmo a la frontal, carrega la cama, fa un dribbling, cau a terra, falta.
0: Claríssim.
9: Falta sobre Dani Olmo, bona per un esquerrà, cap allà s'hi dirigeix Rafinha, que la primera meitat n'ha llençat una directament a la tanca defensiva. Té la pilota a les mans Dani Olmo i la mínima mal, que també treu el caparró per allà.
0: Però un esquerrà, no?
9: Sí, sí.
0: Jo crec que Rafinha hauria de començar a deixar anar faltes ja, perquè el rinoceron blanc de Rafinha són, no sé, jo crec que no ha fet un gol de falta, o sí, amb el Barça, un, potser.
10: L'ha tocat Olmo ara, l'agafa Olmo.
0: Sí, sí. Laura, potser un.
3: La temporada passada, un, sí. Dos Rashford i un Rafinha.
0: Quantes temporades Rafinha ja són? 4 o 5?
9: Rafinha el que fa bé és picar els penals. Sí. Això és indiscutible.
0: Les faltes jo crec que les hauria d'anar deixant, perquè no té aquest punt de dolçor.
9: Anem a veure si ens deixa...
0: Ara, t'imagines que era la clava?
9: Podria ser. I va Dani Olmo, pica la falta, directament la tanca defensiva, torna a caure la pilota als peus, la cedeix que el Gabriel Jesús, aquest amb Bernal, Bernal la toca per Gabriel Jesús, talla la defensa del València.
0: Bon moviment de Gabriel Jesús, aquesta passada interior. Marc Bernal ha tardat en fer-li la devolució, perquè ja es marcava per acabar la jugada.
9: Té la pilota Rafinha, l'ha picat igual de bé o malament, sí. Olmo, que Rafinha sí. La primera meitat.
2: Sí. Tota la tanca.
9: Sí, sí. Bernal... El següent que li toca és a Lamin.
8: Bernal semblava que esperava si Gabriel Jesús li passava per davant o per darrere.
9: Christensen, 0-4, guanya el Barça, a Mestalla. Qui ha vist i qui veu el València. Bé, ara ja fa uns quants anys que estem acostumats a venir aquí i guanyar, però això quan érem petits no passava, eh?
10: Home, si aquest és l'últim partit de Mestalla de Lliga, és un gran final.
0: Sí, sí, sí.
10: Per nosaltres.
0: I tant, no? Sí, sí, és tancar un relat importantíssim amb un resultat per emmarcar.
11: Ha donat una dada a la Laura, la prèvia, que deia que fins al 1990 el Barça guanyava només un de cada tres partits i a partir d'aleshores gairebé la meitat. Atenció, la té Lamin. Lamin aguanta, Lamin continua a l'interior de l'àrea, ha caigut a terra, l'àrbitre diu que no hi ha hagut penal, tot i que aixeca els braços Lamin queixant-se.
0: Una bona passada de Dani Olmo, que està apareixent molt bé en el partit, sap que ha d'aprofitar els minuts.
11: Torna a recuperar la pilota, el Barça torna a tenir la Dani Olmo, ho està fent molt bé, continua Olmo, l'envia per Lamin! Al cinquè!
0: Buah, quina jugada, Daniel!
11: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Al cinquè de Lamin Yamal, l'àrbitre, no sé què xiula, l'ha anul·lat.
10: Sembla
11: anul·lat. Sí, l'ha anul·lat.
7: Però Lamin mirava
11: no,
7: l'assistent i l'assistent no
11: ha
7: estat la bandera.
11: És gol, és gol, és gol, és gol, és gol. No l'ha anul·lat.
0: L'ha donat i diu que ara és ho revisarà. Ah. Marc, el veus gol fora de joc, tu?
12: No, com que ell l'ha anul·lat, només podia ser fora de joc, és, perquè no hi havia
11: res. Que l'actitud corporal de tots, àrbitre, València i Barça inclosos, era que era gol anul·lat. Finalment és gol del Barça. El cinquè l'ha fet Lamin Yamal. Ja ni es celebren de tants gols que fem. El gol de Lamin Yamal després d'una excepcional jugada de Dani Olmo. 39 de la segona. València 0, Barça 5.
0: Doncs ja em direu si pot haver-hi fora de joc.
2: No ho sembla, potser algun centímetre de l'espatlla dreta. Però
12: aquest seria molt més ajustat que l'altre.
11: Si no ens poden fer les sabates de pallasso, és gol.
0: Quina jugada ha tornat a fer Dani Olmo. Després d'haver-li fet una passada... Gol, gol, el confirma. Després de donar-li una passada a Lamine Yamal, que acaba amb una caiguda del català a l'àrea, recicla la jugada amb un gest d'orgull, gira, avança, progressa, Xavi, posa amb l'exterior una pilota a l'espai.
2: A l'estil Laudrup.
11: Que és un regal. Atenció que la té Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, xuta Gabriel Jesús! Fora! A punt d'estrenar-se també el brasiler.
2: Però ve d'una pressió de la mínim, minut 40 de la segona, i no sé si toca Dimitrievski, no serà córner o no?
11: No, és servei de porteria i ja l'ha posat en joc.
2: Olmo màgic en la jugada del 0-5, regira cap a la seva esquerra i després gairebé sense mirar fa una passada entre els dos centrals perquè Lamin pugui definir.
8: La pilota li arriba després d'una anticipació boníssima de Gerard Martín, que recupera molt amunt.
7: 2 contra el Rayo, 2 avui contra el València. Amb aquest ja suma 4 gols Lamin aquesta temporada.
0: Manel 0-5.
10: Hem millorat molt la banqueta i molt la competitivitat.
11: Gabriel Jesús té la pilota, espera l'arribada d'algun company. Aquest company és Lamin Yamal. Lamin Yamal la cedeix a l'interior de l'àrea on la perseguia Dani Olmo. Prova de treure-la a la defensa. Pilota cap al porter Dimitrievski, la regala directament als dominis de Rafinha, que pica la pilota, buscava la passada cap a Dani Olmo, salta Xavi Espar. La veritat és que sembla que el Barça passis també.
0: Clar,
11: hi estarà bé.
0: És que passa que els que surten des de la banqueta no volen aturar-se com els titulars, no? Diuen, jo tinc minuts aquí, a mi no m'atabaleu, jo vull mirar la porteria rival.
11: Clar, perquè el Barça deu ara jugar amb 6 jugadors diferents dels que han començat el partit, és a dir, més de la meitat.
7: Sí, han marxat Eric, Rodri, Cubarsí, Gordon, Fermín i Pedri, i han entrat Koundé, Bernal, Christensen, Adeyemi, Olmo i Gabriel Jesús.
11: Un equip nou.
0: Sí.
11: S'ha pogut fer un canvi més, recordem, perquè el canvi d'Eric García ha estat per una lesió provocada per un cop al cap. Tot i que el que ha acabat patint ha estat el nas, que se l'ha trencat.
7: Sí, que per cert és a la banqueta amb una vena al nas, a aquesta part esquerra, a la zona on ens ha fet mal.
11: Gabriel Jesús rep la pilota des de la frontal, mitja volta, la toca per Dani Olmo, la torna per Gabriel Jesús i li pilota a l'interior de l'àrea, ni un ni l'altre aconsegueixen encertar-la. Ja no sap ni qui marcar, eh? No sé si fer-ho tu, fes-ho jo, faré jo...
10: Li falten 3 pams al Gabriel Jesús.
11: Sí que sabeu una mica...
0: 3 pams de què, dalt?
10: Sí.
0: Sí, de presència?
10: Jo crec que sí.
11: Una mica Jesuset, eh?
0: Sí. També dic una cosa. Està participant molt bé entre línies, té molta combinació.
11: Pilota per Adeyemi, no.
0: Molt còmode en l'associació, amb tots els jugadors que venen de cara. Bons moviments, és veritat, sense gaire oposició.
10: Li falta el remat.
7: 1,75 m, Gabriel Jesús.
0: 1,75 m, Manel. Per ser un davanter centre vols un altre perfil, eh?
10: No, jo estic encantat de jugar sense davanter centre, eh?
11: Dani Olmo la recupera, l'envia per la mínia mal, ha posat la bota que hi ha.
0: Quin control havia fet!
11: Sí, per acabar-se l'enduent i cedir-la cap al porter Dimitrievski.
0: Dani Olmo, escolta, ha vist jugar Fermín i diu, jo, a mi cada pilota que toqui, jo vull que sigui transcendent, eh?
11: Quan va ser l'última vegada que no li van fer 5 gols al València?
8: l'últim partit de Lliga de la temporada passada.
2: Sí, però és que té un asterisc aquell partit. Allò és un mig amistós. Pel Barça és un amistós.
11: Posarà en joc la pilota al València. La té Gaià. Gaià la toca cap a Dieng. Tot això passa al mig del camp.
5: L'esbroncada final pot ser.
11: Sí, sí. Sato falla la passada fàcil, la deixa Gabriel Jesús cap a la cursa de Rafinha, com també pot arribar el brasiler, la punxa, no la controla bé, apareix per darrere Iker Córdoba i li pren la pilota.
3: Que el Barça ha marcat 5 gols en 3 partits aquesta temporada, ja.
13: Avui?
3: Elx, Rayo i avui.
13: Elx que va ser 0-5?
3: Sí.
13: 0-5, 0-5 com a visitant i 5-2 al Rayo.
3: Correcte.
11: I lo de Harvey Elliott l'envia per Gaia. Gaia la controla a l'interior de l'àrea. Persegueix Joan Garcia, que acaba forçant corna.
13: Que havia aguantat Joan Garcia, com ha aguantat, perquè Gaia es plantava sol, ha fet el control. Ara Joan Garcia demana que ho mirin al bar, no sigui que hagin d'anul·lar el corna.
7: Flick demanava que no fos fora del joc.
11: No és corna, no és corna.
13: Se li havia escapat a Gaia.
11: Esborra-ho, Carles, no és corna a favor del València.
13: Però que bé, Joan Garcia, com ha aguantat amb el genoll a terra per no fer penal, esperant que Gaia es tanqués l'espai.
10: En els tres possibles intents de rematada,
13: sí, sí,
10: ell cobria perfectament les tres opcions.
13: Això ho diu un exporter, a més.
10: Fuentes
13: era un bon porter.
11: Pilota per Rafinha, es desplega el Barça en atac. Davant d'ell hi ha Lamine Yamal, Gabriel Jesús a l'altra banda de Yemi. Clar, són quatre davanters, eh? Està jugant el Barça amb quatre davanters, més Dani Olmo per darrere. La pilota de Lamine filtrant a l'interior de l'àrea. No hi arriba Gabriel Jesús, atrapa la pilota el porter Dimitrievski.
13: Quan afegiran, Mireia?
7: Doncs encara s'està preparant la pissarra del quart.
13: No gaire, no gaire, no?
8: Si segueix el reglament, si n'haurien de ser sis tranquil·lament. Si no el segueix, el que vulgui.
10: Que no posa, si xiularà, el públic.
7: Mira, no sé quan seran, però Flick ha obert els braços i ha dit que no li agradava. Mira, 5 minuts.
13: Em volia més,
7: No sé si em volia més o li estaven bé menys. Però mira, fa que no amb el cap, no li agrada.
13: Doncs encara, Marc, el 5?
8: Sí. M'ha sorprès cap a positiu, tot i que no sigui del tot reglamentari, però prou bé.
11: Recupera la pilota el València al mig del camp, la juga Gaià cap a Sato. Dona sortit aquest japonès? L'han fitxat d'algun lloc?
7: Sí, acaba d'arribar, han pagat 4 milions del Tòquio, un jugador que la temporada passada va estar jugant a Okayama.
11: Bé.
13: Doncs... Quines coses més estranyes que fa el València pels problemes que té, eh? Anar a buscar Sato a Tòquio.
11: Joves promeses a Japó, no?
13: Per 4 milions.
11: Sí, sí. La pilota la juga Gaià, la penja a l'interior de l'àrea, directament a les mans de Joan Garcia.
13: I el Barça que guanyarà a Mestalla per 0-5 com a mínim, perquè és que no puc acabar de fer la frase i estem en una transició.
11: Amb Gabriel Jesús, encarant, continua Gabriel Jesús, dribla davant la presència d'Arnau, continua, la toca per Adeyemi, Adeyemi la torna per Gabriel Jesús, línia de fons, farà la centrada, no, fa una jugada individual, llàstima, ha relliscat just quan intentava fer passar la pilota per sota les cames de Tàrrega i la pilota l'ha acabat refusant la defensa del València.
13: I si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, com aquest 0-5 a Mestalla, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busques @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience mai no l'oblides, com no oblidarem aquest tancament de Mestalla, aquest últim capítol de Lliga del 0-5 del Barça, un clàssic ja contra el València de Corberán.
11: 5 golets més, que fan una mitjana de més de 4 per partit en aquesta Lliga 26-27, tot just que acabem d'estrenar. Pilota que toca Gerard Martín cap a Xavi Espart, aquest amb Marc Bernal. Arribarem al minut 50, en queden 3. Temps que té el Barça encara per acabar de rodonir i fer el marcador de tennis. Tot i que el 0-5 ja és...
13: Home, és prou simbòlic i significatiu, no?
11: Sí, sí. 0-5, que al revés és 50.
13: Eh? Ah, boníssim, això.
11: És l'aniversari que celebrem.
10: Un detall del València.
13: Molt bé.
7: Mira, el 50è gol també de Rafinha a la Lliga, amb el Barça.
11: Cau a terra de Yemi.
13: El destí, eh? Com ens regala
11: el València, que és de terra de parla catalana, doncs es solidaritzen amb aquesta celebració de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. I del Barça. Treu la pilota Tàrrega, fa impactar les cames d'un jugador del Barça, serà servei de banda favorable a l'equip valencià.
13: Què, Manel?
10: xalant. La veritat és que,
13: com deia, bé, no?
10: Com deia el Bassas, ens heu fet... primer ens heu godit cada cap de setmana i cada dia que hi ha partit del Barça, però poder-hi participar i poder tornar allà on vam ser feliços és fantàstic.
13: Doncs jo estic molt content d'haver-ho compartit amb tu, una data tan especial, de veure't aquí assegut a la cabina, amb el micròfon, com deia la Mireia, amb els mecanismes ràpids, àgils,
7: sí,
13: eh? No he oblidat el gol de Quini ni la feina del micròfon autònom.
10: No. Felicitats a totes les emissores que transmeten en català. Felicitats al pioner que va ser Joaquim Maria Pujal, de qui jo em vaig enamorar professionalment, veient no només el bonus que feia de la llengua, sinó sobretot l'excel·lència del producte que seguiu portant a terme vosaltres.
11: Doncs gràcies a Manel Fuentes i gràcies també per portar la sort de veure, no?, 5 gols més.
10: Aquest equip va sol.
11: La pilota la talla Xavi Espart. Dani Olmo cap a Deiemi. Això és a punt d'acabar-se, encara queda un minutet. El Barça ho aprofitarà encara amb alguna última acció. Pilota per Koundé, obrint a la banda dreta, on la reta molt camp per endavant, Lamine Yamal. Davant d'ell el Bataraga ja, continua Lamine, se'n va cap al mig, la deixa per Olmo. Olmo ha badat una mica i per darrere ha aparegut Sato per prendre la pilota.
13: Fa pinta que s'acaba aquí, això, eh?
11: Sí. Talla l'esfèrica Sato, enviant-la cap a la posició a la banda esquerra de Harvey Elliott. El jugador que ha arribat cedit del Liverpool.
13: I Laura, confirmem que Rafinha és el pitxichi, eh?
3: Sí, amb 6 gols.
2: I el segueixen Fermín i Mbappé?
3: El segueixen Fermín, no, Camello, amb 5 gols.
2: Ah, Camello.
3: Camello, sí, amb 5 gols. Mbappé n'ha fet 4.
11: Camello en va fer 2 ahir, oi?
3: Sí.
8: Un d'ells, un golat.
11: I no tenim 9, eh? És a punt d'assenyalar el final del partit. Mira el rellotge, la té Marc Bernal, podria ser l'última acció del maig, la juga Gabriel Jesús, continua Jesús, l'envia cap a Olmo, apareix Bernal, obre cap a la banda dreta, rep Lamine Yamal, 0-5 guanya el Barça, Lamine que vol fer el sisè, continua Lamine, l'envia a la graderia, el xut ha sortit fora, ja no hi haurà temps per més, l'àrbitre assenyala el final del partit, aquesta banda sonora de fons és el disgust, l'enuig profund que té l'afició del València amb la deriva del seu equip, del seu club, que no hi ha manera que tiri endavant i que acaba la jornada, si no estic equivocat, en posicions de descens. I en canvi, a l'altra cara, la que ens ocupa, la que ens preocupa, de la qual nosaltres ens en fem càrrec, somriures i felicitat. Hem pogut celebrar l'aniversari del 50è, dels 50 anys de la primera transmissió en català que va fer en Pujal amb una victòria per 0-5 a un camp històric, a un camp del València, on el Barça últimament s'ha acostumat a guanyar-hi i a guanyar-hi bé. Amb 2 gols de Lamine, amb un de Fermín, amb un de Rafinha i amb un de Pedri, amb una varietat al davant en la qüestió ofensiva que fa faredat, que provoca el pànic als rivals perquè no saben si els gols vindran d'una banda, de l'altra, del mig, de Fermín, de Lamine, de Rafinha, fins i tot de Pedri avui, que s'ha apuntat a la festa, i encara ens falten gols com els que puguin fer Olmo o el recent fitxat Gabriel Jesús. El Barça ha començat realment com un coet. Són són més de 4 gols per partit. Avui un altre cop n'ha fet 5. Continua xiulant al públic. Aliè, la nostra felicitat, perquè ells tenen una altra història que patir. I la veritat és que avui el Barça de Flick ha tornat a demostrar aquesta cara insaciable, aquest queixal afilat. No deixa les seves preses, són víctimes que viuen sota la superioritat futbolística d'un equip que només som a 5 de setembre, però no podem evitar dir que promet i molt. Ens està agradant molt, molt, molt el Barça de Flick en la seva tercera temporada a la banqueta. Una altra golejada, 5 golets més, una altra maneta. El públic enfadat amb el València, els jugadors locals drets aguantant l'esbroncada i mentrestant els del Barça feliços i somrients. És el que ens preocupa, és el que ens ocupa, perquè a més dimecres comença el gran somni de tots els culers. Dimecres comença la Champions. Avui com a aperitiu hem tingut un autèntic i nou festí. Avui a Mestalla, València 0 Barça 5.
14: La TNT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant.
15: Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Escridassada de l'afició de Mestalla cap al seu equip, que contrastava amb els aplaudiments recíprocs entre l'afició del Barça, desplaçada avui a València, i els jugadors. Hi havia també moltes abraçades per Lamin, el vigolejador d'avui, també Rafinha fent de capità, que ha cridat a tots els seus companys mentre ell era al cercle central perquè no se n'oblidessin d'anar-se'l cap al corn, a la zona on hi ha els aficionats del Barça, capitanejats per Rafinha. L'han seguit els titulars i els suplents per anar a saludar els aficionats del Barça. Qui encara no marxa, però, és Pedri, el segon capità del Barça, que ara parla per Movistar.
17: Creo que después del resultado, pues, se puede decir que es un partido fácil, pero aquí nunca es fácil, siempre apretan bien. Y bueno, un resultado bueno, un partido muy bueno para seguir cogiendo confianza y seguir ganando.
18: 17 goles en los 4 primeros partidos. Mira que se hablaba del 9, ahora tenéis a Gabriel Jesús, pero es que marca Rafinha, marca Fermín, ya marcas tú también. Y eso que este año igual no te piden tanto los goles como otros.
17: Sí, bueno, siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamin, Gabriel Jesús, Gordon, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año.
18: A ver, Pedri, que algunos decían, y hablo de mi gremio, que es que la pareja Pedri y Rodri no ha terminado de funcionar en el pasado. Explícanos, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo vais a intentar que funcione? ¿Y cómo repartir los roles?
17: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri. Es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien. Con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
18: La ovación de Mestalla, y fíjate que lo están pasando mal, que están en una situación comprometida, que lo has visto con su propio equipo. Para ti, para Fermín y sobre todo para ti en el cambio, ¿no? Entiendo que de mucho mérito.
17: Sí, creo que bueno, agradecerle a todos que te aplaudan en un campo rival siempre es muy bonito y bueno, desearle la suerte para la temporada.
18: ¿Cuánta hambre tiene este equipo?
17: Toda, ya siempre vamos a por todos los títulos, pues aún más. Creo que tenemos que ser el Barça, ir a por todo e intentar ganar cada partido.
18: Te dejo ya que la mosca molesta, sí, más, sí, que el calor.
17: Se la quito para el siguiente.
2: Hi havia una mosca al costat del micròfon on Pedri estava parlant amb Ricardo Sierra, Movistar Plus. Pedri encara amb el look postmundial, tenyit de groc, d'Albi, una promesa. Què va fer si guanyava el Mundial? Avui ha fet un gol, el 0-4, ha compartit mig camp per primera vegada amb Rodri, titular a tots dos al mig del camp del Barça. Ara parla un català, Arnau Martínez, jugador del València.
18: Todavía sin ganar esta temporada y con el público, ¿cómo está? ¿Cómo lo estás viviendo, Arnau? ¿Qué tal?
19: Buenas tardes. Bueno, es complicado, obviamente entiendo, entendemos todos a la afición, pues no están saliendo los resultados, pero bueno, queda mucho, estoy seguro y convencido de que este equipo lo va a sacar.
18: La sensación de que el equipo tiene la moral evidentemente muy baja, lo digo porque encajáis muy pronto y os cuesta mucho reaccionar. Es verdad que ha habido fases del partido donde os intentabais meter, pero cuesta mucho, entiendo que por todo el contexto.
19: Bueno, el equipo iba convencido de que podíamos sacar algo. Al final nos encontrábamos a uno de los mejores equipos de la liga, como ya ha demostrado y lleva demostrando esta liga también. Era complicado, teníamos nuestro plan, pero bueno, al final, pues como he dicho, son muy buenos y nos han pasado por encima.
18: ¿Entiendes el enfado de la gente? Al principio se focalizaba un poco con el palco, luego con el banquillo, luego al final termina afectando a vosotros.
19: Bueno, entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, obviamente. Vamos a intentar darle la vuelta y estoy convencido de que la vamos a dar y esta afición pueda estar contenta.
18: No sé si tiene la sensación que el partido de Sevilla es un partido clave justo un poquito antes del parón, sobre todo porque todavía no habéis conseguido la victoria.
19: Sí, todos los partidos son claves. Ahora ya borrón, cuenta nueva, vamos a pensar en el siguiente y ya está. Y a la afición decirle que confíen en nosotros, obviamente, que este equipo lo va a sacar seguro.
18: Gracias, suerte.
19: Gracias.
2: Arnau Martínez, ex del Girona, va arribar fa 12 dies a Mestalla, el 26 d'agost, i avui, després d'aquest paperot que ha fet el seu equip, ha estat l'encarregat i el valent de donar explicacions a la seva afició.
20: La TDT a Catalunya Ràdio.
21: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Les dades del partit.
6: Rematades. Barça 20, 11 entre els 3 pals. València 2, les 2 entre els 3 pals. Faltes. Barça 6, amb 3 targetes grogues. València 7, amb 1 targeta groga. Corners. Barça 4, València 1. Fores de joc. Barça 4, València 2. Els gols esperats han estat de 4,05 pel Barça i 0,67 pel València. Hem acabat amb el 72% de possessió pel Barça, jugant un 62% del temps a camp del València.
3: Sobre Xavi Espart, Cruyff ja va posar Eusebio com a lateral i uns anys després a Salades. Koundé no està centrat ara mateix per jugar. Sobre el València, han passat de ser un equip temible a ser candidat per baixar a segona. València, qui t'ha vist, no et reconeix. I per últim, golejada rere golejada aquesta temporada, sí.
20: La TDT a Catalunya Ràdio.
22: Què us poso?
23: Per mi una estrella.
22: I per tu?
24: Jo també una estrella.
23: Ara estem d'acord.
24: Estem d'acord?
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: Partits de la jornada.
27: Aquest cap de setmana s'està jugant la quarta jornada de Lliga. Repassem resultats.
3: Betis 1, Madrid 0.
27: Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0.
3: Rayo Vallecano 3, Racing 2.
27: Villarreal 2, Depor 3.
3: I València 0, Barça 5.
27: A dos quarts de set, dos partits. A Mendizorroza.
3: A la Vés, Osasuna.
27: I a la Rosaleda.
3: Màlaga, Llevant.
27: A partir de les 9, a l'RCD Stadium.
3: Espanyol, Sevilla.
27: Demà es tanca la jornada amb dos partits. A les 7, al Coliseum.
3: Getafe, Celta.
27: I a dos quarts de 10, al Martínez Valero.
3: Ells, Real Societat.
27: Repassem la classificació. El Barça és líder amb 12 punts, 3 més que el Madrid, i el Betis amb 9 punts, que són segon i tercer.
3: El Depor amb 8 punts tanca les posicions Champions.
27: A la Vés i Osasuna amb 7 punts són 5è i 6è.
3: L'Espanyol és 14è ara mateix amb 3 punts i el partit pendent d'aquesta nit.
27: Elx, Màlaga i València, tots 3 amb 1 punt, queden en descens.
3: Tanquem jornada internacional. Anglaterra, partit en joc. Al descans, Arsenal 1, Chelsea 1.
27: I en ciclisme, victòria de Van Aert a la 15a etapa de la Vuelta. Enric es manté el mallot vermell amb 2 minuts de marge sobre Roglic.
20: La TDT.
21: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
20: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Gemma Mallorca.
3: Continua sent un emblema d'aquest equip, aquesta pressió d'anar
20: de... I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT,
28: m'agrada, tinc dubtes sobre...
29: No ho entenc.
30: Les conclusions del Ricard.
2: El Barça ha golejat 0-5 al camp del València en una altra demostració de superioritat absoluta. És un Barça voraç i imparable, i avui s'ha trobat un València trist i decadent. El Barça s'ha avançat molt ràpid al minut 5 amb un golaç de Lamine després d'una rematada de molta dificultat. Al cap de 3 minuts, a Lamine li han anul·lat el 0-2 per un fora de joc molt ajustat. Fermín ha fet el 0-2 al minut 22 i Eric García s'ha trencat el nas abans del descans. A la segona part, el Barça s'ha passejat encara més a Mestalla. Rafinha ha fet el 0-3 després d'una bona jugada entre Lamine i Fermín. Pedri ha fet el 0-4 i Lamine ha repetit i ha fet el 0-5 als minuts finals, quan ja havia debutat Gabriel Jesús amb el Barça. El Barça ha acabat fent 5 gols, però podria haver-ne fet uns quants més, i és líder de la Lliga en solitari amb 3 punts més que el Madrid i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
13: Els hàbits d'autoritat del Barça. Ja no es tracta de si juga bé un dia, si té un dia més brillant, si un dia és més efectiu, sinó aquesta sensació de saber què vol en cada moment. O sigui, vam passar una primera temporada on el Barça ens ensenyava el vertigen i l'electricitat i tot el que era atractiu de mig camp cap endavant, però alhora, com que allò s'estava construint en defensa, l'equip estava en bolquers, patia, el partit s'estirava, anava i tornava. Una segona temporada on no va ser probablement tan exuberant en atac, però, en canvi, el Barça va saber, per mi, millorar, diríem, algunes assignatures defensives per no arriscar tant, per saber quan havia de tornar cap enrere, el moment de saltar, una pressió. I hem arribat a una tercera temporada que la màquina va sola. És a dir, que l'equip flueix i totes les peces que s'han anat incorporant han entès tan fàcilment, perquè venen de contextos similars, el que vol l'equip d'ells, que no ha necessitat ni procés d'adaptació. Adeyemi i Gordon són dos receptors que ajuden a que hi hagi més joc entre línies, que ajuden a donar aquesta profunditat, que alimenten d'espais els passadors. Rodri ha jugat tota la vida alguna cosa molt semblant a això, més controlada, que és el que ell pot afegir, sense tanta anada i tornada, i per tant li dona al Barça un element d'enriquiment, i les connexions, les complicitats han crescut, han madurat, i això es veu de mig camp cap endavant. La possibilitat i la solució que ha afegit Flick de Spar per dintre, és a dir, és un model que va creixent i que cada cop és més efectiu, cada cop és més solvent, cada cop és més assimilat pels futbolistes. O sigui, generar aquests hàbits com a norma i jugar un partit com el d'avui amb 0-5 i en la pèrdua no distreure't, sinó que saber que quan la perds estiguis

0: diríem que tresor més valuós al món, i molts ho podem dir perquè ara que fem 50 anys ens dediquem a allò que ens apassiona. L'equip se'l veu somriure mentre juga, i això vol dir que estan contents on són, contents de què fan, contents de, del que gestiona Flick. Ho gestiona amb silenci, amb saviesa i amb autoritat. És un equip que ara mateix trepitja els rivals, a segons quins rivals, i que ens demostra que més enllà de les matemàtiques i de necessitar un nou, quan un equip flueix, els gols arriben i de moltes maneres diferents, i l'equip se sent dominador. Avui és un altre exemple d'autoritat, com va ser el del Camp Nou contra l'Atlètic Club, encara que el resultat no ho marqués, o com va ser el d'Elx, on no va tenir continuïtat en el joc, però sí molta efectivitat perquè va saber llegir aquell partit en concret. Dels quatre partits, potser el que genera alguna sospita és el del Rayo, perquè sí que la segona part del partit es va accelerar, va anar i va tornar més del que hauria necessitat el Barça. Però vaja, d'entrada, el Flick va dir que a l'octubre veuríem el millor Barça, doncs això només pot millorar.
1: Dubtes?
0: Tinc dubtes si hi ha alguna competència al món més productiva que Fermín Dani Olmo. O sigui, el Barça a la mitja punta té dos titulars. Els minuts que ha jugat Dani Olmo finals són els d'un futbolista que vol mirar la cara a un jugador que viu un moment dolcíssim, especial, que marca diferències, que s'ha convertit en el millor còmplice de Lamine Yamal, que es diu Fermín. Vull destacar els 20 minuts finals de Dani Olmo, en un partit de baixa tensió, on alguns jugadors ja estan pensant en el pròxim partit, on s'ha baixat el ritme, on ha fet molta calor, ha sortit i ha dit: vosaltres tranquils, camineu, descanseu, reguleu-vos, ja li poso jo gas a això. I Dani Olmo ha estat elèctric, ha fet dues passades de gol, una devolució d'una paret a Pedri, la segona després d'una acció individual fantàstica, d'orgull i d'aquest canvi de ritme de dir: no, la jugada no s'acaba aquí. Havia rebut una puntada en l'acció anterior, s'ha aixecat, ha rebut la pilota, ha girat, ha accelerat i amb l'exterior del peu ha regalat un gol a Lamine Yamal. I és que Dani Olmo només pot comportar-se així si vol competir amb el millor Fermín, que és el que hem vist durant tot el partit, que no té paraules el que hem vist. Tot el que ha passat en atac ha passat a la banda dreta, Lamine Yamal, Fermín. Però Fermín a l'espai, Lamine Yamal assistint, Lamine Yamal a l'espai, Fermín filtrant la passada profunda, parets, combinacions, Fermín apareixent a la frontal de la petita, retallant i eliminant una línia defensiva ell sol, amb un canvi de direcció per plantar-se davant de Dimitrievski, jugades que ha acabat com la del gol de Rafinha, que és una passada deliciosa en una acció vertical on s'està movent en profunditat i on costa ser precís, després una segona que per un centímetre Rafinha no hi arriba, la mitja punta del Barça està coberta amb molt bona nota. Vaja, és que jo crec que el Barça no podria trobar dos jugadors al món per jugar en aquesta posició, i ja sabem que els mitjapuntes normalment són talents millors que Fermín i Dani Olmo, que entenguin millor el que han de fer en pilota i que entenguin millor com s'han d'activar en la pressió. Tots dos compleixen l'obligació com un hàbit.
1: Parla Flick a Movistar.
2: Sí, sí, por supuesto. És així. La primera de Cuba la tenia que hacer. És així. Tenemos que aceptarlo. L'àrbitro ha hecho un gran partido. La última, porque ¿qué hay que mejorar? ¿Qué tenéis que mejorar? Pues no sé si es necesario después de un 0-5 siempre intentar atacar e intentar controlar un poco más el partido. Es lo que quiero del equipo, porque tenemos muchos partidos y por supuesto siempre va de guardar energía, y es lo que tenemos que hacer.
3: Hans Flick amb Ricardo Sierra a Movistar. Ricard, ens faltava per saber si hi ha alguna cosa que no hagis pogut entendre avui després d'aquest partit de Mestalla.
0: Com pot ser la millor versió blaugrana de l'octubre? No, em costa molt de donar-li forma, d'imaginar-me-la. Ara ha donat una pista Flick, vull més control de partit, potser no tants esforços. Nosaltres li demanàvem més a l'equip, més gols, més verticalitat, perquè el partit estava mort, perquè ens ho estàvem passant bé, i Flick apareix i diu: voldria una miqueta més de control, no atacar tan seguit, cosa que Lamine Yamal i Pedri han aturat algunes transicions, perquè la temporada és llarga, els esforços es repeteixen, és a dir, regular i pensar en el següent partit. Ja estem en un moment de maduresa, ja no estem pensant en esprem els 90 minuts com la primera temporada. La tercera estem pensant en si podem descansar en pilota, tenir el partit més controlat, que jo crec que l'equip ha fet un pas aquí.

0: i un salt de qualitat, i probablement Rodri arriba també per ajudar. Però en un dia on tens la sensació que el Barça, la segona part, no s'ha desgastat, Flick encara vol una miqueta més de control, com dient, amb 0-4, amb 0-5, guardem forces, que ve el Feyenoord i la Champions dimecres, que això continua, i que malgrat que tingui una plantilla equilibrada, sobretot de mig camp cap endavant, vindran ensurts i vindran revolts i hem de tenir benzina al dipòsit.
1: Mira, ara parla Gerard Martín, també m'ha vist tard.
2: Una carrera i un concurso a ver quién marca el sexto, es bastante impresionante desde fuera.
3: Sí, la verdad que tenemos, estamos teniendo muy buena competitividad todos y bueno, se demuestra que aunque vayamos 2-3-0, siempre tenemos hambre de más y estamos metiendo mucho.
2: 0-5 no es un resultado precisamente habitual, 17 goles a favor en 4 partidos, pocos goles en contra. Desde fuera da una sensación apabullante el equipo, ¿desde dentro?
3: Sí, también, la verdad que nos estamos encontrando muy bien y pues en partidos como los de hoy, por ejemplo, que metemos tantos goles, pues dejar la portería a cero también es importante porque es señal de que estamos concentrados y de que no nos relajamos ni nada.
4: Gerard, antes del partido comentábamos que cualquiera de los 4 defensas que hoy estabais en el 11 podríais ocupar prácticamente las 4 posiciones de defensa, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? El hecho de no saber exactamente dónde va a estar Eric, dónde va a estar Xavi Espar, porque todos pueden jugar en cualquier lugar, igualmente tú, que puedes actuar de central izquierdo o de lateral.
3: Sí, la verdad que tanto atrás como en las líneas de adelante tenemos como mucha polivalencia.
5: A la sala de prensa. Hola, bona tarda. Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick si s'esperava un tan bon inici de temporada d'un equip que pràcticament no havia tingut pretemporada. Another big win from the team that has barely had a pre-season. Did you expect such a really great starting this season? Thank you.
6: You know what I said yesterday to you, it's about the quality in the training, and when I see this, I'm convinced about how we can play, and today I think we played a fantastic game. It was nearly perfect because we control, we were dominant, and this is what I want from the team. You know, it's like control the game and then try to get spaces, and we did it, we stay calm, and then if it's possible to score, we try to do it, and it was a fantastic game for us.
7: Jo ho vaig dir ahir, no em sorprèn perquè és el que veig en els entrenaments, la qualitat que veig. Avui hem fet un fantàstic partit, hem dominat, hem fet el que volíem, controlem el partit, aconseguim espais i cada cop que intentem fer un gol, el fem.
6: It's always about that. It's always to get better, and we can do it. I don't know, if 5-0 and you have always to play passes, sometimes it's good that you stay a little bit calm and then you get more spaces.
5: Li deia a Flick que ha dit gairebé perfecte, que es referia a aquest gairebé, i deia que si hagués estat perfecte hauria anat a deixar de jugar, que mai res és perfecte.
8: La min i la conversa aquest matí.
6: Yes. No, it was yesterday, he trained separately and he tried it and he had no problems then. This was the situation, and of course this morning we spoke and he said I'm okay, I can play, and he can also play 90 minutes. I think it's good. You also can see he's always involved when we press, when we are in the defense. We are very connected. This is good. Distance are short, and it's good.
7: Que aquest matí en Barrat, que li dic que estava bé, que podia jugar 90 minuts i que està molt content amb la seva actuació perquè ha destacat el treball, per exemple, en defensa, que ha fet la Lamine Yamal, sempre pressionant, sempre defensant, està content amb la Lamine.
9: Los goles que ha metido el equipo en este inicio de temporada. I would like to ask you, how can you explain that we've been talking all the summer about a number 9, a pure 9, that it was the main target, the main objective of the club in the summer transfer window, and without a pure 9 you have scored 17 goals in 4 games.
6: Yes, but it doesn't change our thoughts that we need normally a number nine, a real number nine. So this is clear. But at the end, we have huge quality in the offense, in the offense, also in the midfield. Everyone can score goals, so it's also happy that Petri scored a goal today. And for me, it's how we play now, how we control the game. We use the spaces, we wait, and then I think we have the quality in one against one situation, but also in the finishing, and this is good.
7: No canvia la nostra idea. Nosaltres necessitàvem un nou, però tenim molta qualitat al davant i també al mig del camp. Estic molt content, per exemple, que Pedri hagi marcat avui. Avui hem jugat bé, hem controlat el partit, hem generat espais i en l'1 contra 1 hem estat ben definits.
6: Of course, this is
1: I demanen perquè Pedri ha dit que aquesta temporada van per totes, per tots els títols.
6: It's like they have the hunger to get more. But it also means that we have to work every day very hard. And of course, it's nothing. You get no present from the opponents. It's always about that. And you have to know, okay, it's a tough way, hard way to reach all these objectives we have. But we are trying this. I think we have fantastic supporters. They always on our side and behind us, and this is good, and we play for them, we play for this amazing club. It's for me it's unbelievable, this situation we have actually, because we have a team, a very young team with I think the right transfers we made, but it's the beginning of the season, it's not the end. So if it's the end, I will be more happy than now, but we have to go a long way.
7: Encara queda molt, és només el principi, no som al final, però vaja, ells tenen la gana per guanyar, eh? No els rivals no ens regalaran res, serà un camí molt dur, però ho estem intentant, tenim els seguidors que sempre estan amb nosaltres i juguem per ells, i tenim un equip molt, molt jove, i al final de temporada espero estar content com ara.
1: Rodri, la seva influència.
6: You also can see everything what he's doing with the ball, everything what he's doing on the pitch, it makes sense. And also give the team in the offense with the ball structure, but also without the ball. But at the end is also what I have to say, and what I want to say is that Marc Bernal is doing also a great job. I think for him this is a good situation. If he takes this opportunity in the right way, he will improve. He will improve, and he gets better and better. And this is what we want also with this transfer. And Rodri is amazing. He's not only on the pitch, great, also in the dressing room. He's absolute leader, and this is good to have him.
10: Últimes dues preguntes.
7: Tot el que fa Rodri, però tot té sentit, amb la pilota i sense sentit, és increïble, però no només al camp, també al vestidor. I vull destacar que per Marc Bernal això també serà important. Si Marc Bernal aprofita aquesta oportunitat de la manera correcta, millorarà molt i li anirà molt bé aquest fitxatge que hem fet de Rodri.
1: L'11 d'avui és el més potent que es pot veure ara mateix.
6: We have many players, they can also start. For me, it's, how I said, we have quality, huge quality in the team. And we have to manage it. I have to manage it. That everyone is happy is not easy. I know that it's not easy. But in football, a lot of things can change very fast. For me, it's more, you know, I'm really happy with Dani Olmo. He's playing fantastic when he came in. This is one of the players who I can feel that he wants more. He wants more, and he's very focused. And of course, he's not happy when he's not started. It's in football, it's all about starting. It's nothing. Okay, you play when you come in. It counts normally not so much than when you start. But this is the way we are a team, and we always try to do the best to make the best decisions for this team. And till now it works good, but we have to go a long way.
7: Sempre intentem prendre les millors decisions per l'equip. Hi ha molts jugadors que poden jugar i jo ho he de manegar. No és fàcil perquè hi ha jugadors que evidentment doncs, volen jugar, com per exemple el cas de Dani Olmo, que vol més, però avui quan ha sortit, per exemple, ho ha fet molt bé i ha de seguir en aquesta línia.
8: Fermín.
6: Not well as so. He's, I think we see what kind of player he is. He's has a lot of energy, has a lot of intensity in his game. He's in the box, near the box, very dangerous. He can score goals. So also against the ball, he always press and try to get the ball back. And it's good. It's good in the sense. Sometimes I like more that he also controlled a little bit more the ball. But he's a young player, and at the end it's like this. His strength is like the intensity, also with the ball. And of course, sometimes there are mistakes about this, but he's doing fantastic.
10: Gràcies, bona tarda.
7: Ho està fent fantàstic. No li ha regalat excessius elogis a Fermín. Diu que està ple d'energia, d'intensitat, a l'àrea, fora de l'àrea, que fa gols, que pressiona, que controla bé, però que a vegades també ha de controlar-se una miqueta i ha de prendre com les decisions més correctes.
0: Sempre
7: no?
0: Hi ha una estirada d'orella.
1: Potser és per la targeta que ha vist, amb 0-4.
7: Però que és jove i que encara pot... I que ha dit que fins i tot a vegades comet errors. No, és a dir, m'estranya que el dia que Fermín fa el partit que fa, Hansi Flick li faci aquesta petita estireta d'orelles.
0: Vés a saber si aquestes estiradetes d'orelles també fan que en Fermín continuï creixent. Vull dir que és la gestió de Flick des de fa anys, ja, en Fermín, oi?
8: Sí. A veure com ho continua Payne Fermín, que de moment el rendiment és innegable, que va sempre a més, des de la seva aparició i més aquestes temporades amb Flick, però vaja, a vegades aquestes estirades d'orelles pensen massa. Recuperem les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest València 0, Barça 5 a la TDT de Catalunya Ràdio. El marge de millora i creixement que encara pot tenir aquest Barça, tot i que sembla difícil d'imaginar després d'aquest inici de temporada, Flick ha apuntat, per exemple, el control a moments determinats del partit, la sana competència que hi ha entre Fermín i Dani Olmo, els dos jugadors cridats a lluita per la posició de mitja punta. Fermín és omnipresent, avui ha tornat a marcar, ha donat dues assistències de gol, i Dani Olmo ha sortit als últims minuts, no vol quedar enrere, també ha ofert una molt bona actuació, i l'autoritat i la superioritat d'aquest Barça que ha començat la temporada fent un pas endavant i demostrant que ara mateix és una màquina de jugar a futbol. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest València 0, Barça 5. Ja hem escoltat Hansi Flick i ara tenim pendents sentir l'efecte Costa.
11: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
12: Ei, com vas? Com et dius?
13: Tenim un nom que el sap tothom.
12: Però d'on surts tu?
13: Tant se val d'on venim, si del sud.
12: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
13: Ara estem d'acord, estem d'acord.
12: Sí, i una estrella ens agermana.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: L'efecte Costa.

0: Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Ricard.
0: Bé, doncs monòleg del Barça al quadrat a la segona part, més gols, més exhibicions individuals, temps per descansar, per regular, per estalviar esforços i un 0-5 per tancar la història del Barça-Mestalla en Lliga.
1: Sí, sí, és impressionant que de 4 partits de Lliga en 3 hagis fet 5 gols i que
0: en falti un nou.
1: Sí, sí.
2: Però és que en el que no vas fer 5, vas fer-ne 2 i una
0: així molt. I podies haver-ne fet 5.
2: I tant.
1: Sí, però és que avui n'has fet 5 i en podies haver fet 9.
2: També.
1: I és que avui, a la segona part, n'hi ha hagut un parell de... Ai, que no ha arribat per un peu, ai, que Dimitrievski ha estat, per mi, el millor del València, vull dir que... Vaja, l'equip de cabal ofensiu va sobrat. El que passa és que Flick, que s'ha marcat com a única correcció frenar amb el 0-5...
0: Molt en la teva línia, eh?
1: Sí, però és que ho té molt difícil, perquè té un mal d'accés, que és que, clar, tu dius, ara pararem. Ja, però entra Olmo, que sap que ha de fer mèrits, i ja, entra ja, com un canó.
0: Continua accelerant, clar.
1: Entra Dejemi, que sap que és suplent de Gordon, i a la capota corre. Clar, és molt difícil per al partit, perquè, evidentment, ho ha dit Gerard Martín, hi ha moltíssima competència, i aquí tothom, si té 20 minuts, vol deixar la seva empremta. Jo la veritat és que no he vist que l'equip es descontrolés, tot i anar buscant gols a la segona part, perquè el ritme era baixíssim.
0: Sí, i la Mina ha tallat alguna transició, Rodri també, o sigui, Pedri... Sí, hi havia com una sensació i un sentit que això convenia a l'equip, que no podien entrar a anar i tornar.
1: Però jo gairebé diria que més per la calor que no pel cansament acumulat, perquè ara és principi de temporada, estan frescos, insisteixo, estan competint, potser d'aquí 3 mesos els rols en l'equip estaran molt més clars i aquesta batalla campal per jugar ja no serà tan evident, però és que ara tothom, no només tothom vol fer mèrits per jugar, que això passa sempre, sinó que tothom se sent en condicions de fer mèrits per jugar. És a dir, repeteixo el que et deia al descans, i ara ho comentava Flick, com Dani Olmo pot acceptar ser suplent. Mira el camp i diu, és que el tio que està jugant al meu lloc ho està patant, però és que jo sóc molt bo també.
0: Sí, sí. Llavors... dos passades de gol.
1: Clar, clar. Llavors, bé, jo més que això, si és que li vols posar algun però al partit, jo no n'hi posaria, però que Joan Garcia n'hagi de treure 2 a la primera part quan està sent molt superior...
0: Però fins i tot hi ha la part bona de veure que Joan Garcia, sí, no ens l'oblidem, que va venir la temporada passada a millorar defensivament i que és porter del Barça.
1: Ni Joan Garcia ni Cubarsí, que continueu guanyant tots els duels. No, sí, per aquesta banda tothom treu la puteta a la mínima que pot. Però vaja, que sobretot mirant el calendari fins a l'aturada, em temo bastant que Flick ho tindrà difícil perquè pari la màquina. Després ja vindran partits més complicats i la veritat és que estaria molt bé mantenir aquest to i si és com ell diu, fins i tot millorar-lo, doncs encara millor, perquè després de l'aturada ja sí que venen Galatasarais, PSGs, crec que hi ha el Madrid més o menys a prop del retorn a l'aturada, vaja, que la cosa farà més pujada, però la veritat és que ara mateix l'equip sembla inabordable.
0: Tens ganes del primer gol de Gordon?
1: No especialment, però...
0: No,
1: home,
0: ho dic
1: sí,
0: perquè potser és dels de dalt el que més s'ha estavellat amb la rematada fins ara, no?
1: Sí,
0: avui
1: però...
0: Fermín l'ha anat a animar després de la segona oportunitat.
1: Ja t'entenc, perquè es desbloqueix.
0: Estic aquí filant prim, eh?
1: No, és que clar, és que al final no sé si heu dit 4 o 5 assistències, però vaja...
3: Sí. 4.
1: Vull dir que no està pas malament i...
0: No, la seva actuació és bona, però ja saps que els davanters a vegades, quan el gol no entra, tenen aquest punt de necessitat.
1: Jo no he fet un seguiment exhaustiu de la carrera de Gordon, però me'n recordo el dia que em va fer 4 a la Champions,
0: sí,
1: que va dir, és que avui em podia haver fet 8.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que jo...
0: Que segurament, component, sí,
1: segurament
0: sí.
1: No és el davanter més precís de la història,
0: no
1: però,
0: és un golejador.
1: Però és que et dona, jo crec que et dona altres coses, tot i que corre el perill que el Barça es converteixi en un equip d'extrema dreta, perquè Lamine i Fermín han fet un... Sí. S'han construït un xiquiparc a l'altra banda,
0: sí.
1: Fins al punt. Avui a la segona part hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és que Pedri, que normalment juga perfilat a l'esquerra,
0: Ha vingut a la dreta. Recolzar-se aquí.
1: Escolta,
0: mica, no?
1: Si us esteu passant bé aquí, jo també em vull.
0: Sí, sí.
1: I com que tampoc era especialment important si algú ocupava la seva posició a l'altra banda, doncs embolica que fa fort.
0: No, també et dic una cosa. La presència de Xavi Espar per dintre a l'esquerra dona més llibertat a Pedri
1: per
0: canviar de front, eh?
1: Sí, sí. Aquests petits equilibris que a vegades no són molt, molt apreciables, jo crec que fan del Barça un equip molt millor. Més que molt millor és que la temporada passada en molts moments tenies la sensació que l'equip ofensivament vivia només de Lamine, i evidentment Lamine té un pes fonamental. Ara el Carles ens tira les presències, però la primera part ja passava de 50 i era una barbaritat.
0: 59 em sembla.
3: 101 en total.
1: Imagina't.
0: L'extrem dret, no el mig centre.
1: Sí, és veritat que és un extrem dret, poc extrem dret, vull dir, jugar d'extrem dret, però clar, fa moltíssimes més coses.
0: I que el Barça volca molt el joc cap allà, no?
1: És que és normal. I clar, això Gordon, bé, pot pensar o m'arribarà menys joc, però també l'altra manera de mirar-s'ho és que els equips segurament tindran tendència a sobredefensar aquella zona, perquè clar, això d'avui ha estat un festival. És que, a més, hi ha la repetició del tercer gol. Crec que el de Rafinha és el tercer.
4: Sí.
1: M'ha agradat molt com perdoneu per la passada de frenada tècnica, però que bé ha repartit els carrils al Barça. És a dir, Lamine anava obert, Fermín ha vingut pel carril del 8 perquè ens entenguem, Rafinha no ha vingut, sinó que s'ha quedat al segon pal. És una manera molt endreçada de carregar l'àrea.
0: Sí, repartint molt bé els espais.
1: Que segurament té a veure amb allò que tu comentaves al descans, que és que l'equip té molts automatismes que encara que hi hagi gent nova ja surten gairebé sols.
0: Jordi, el millor?
1: Doncs em costa molt no dir Lamine, però dir Fermín.
0: Gràcies.
1: Bona tarda.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT.
6: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
5: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: fa gran, el nen se'ns fa gran.
1: I jo que estava fatal, fatal, fatal.
2: I se'ns fa gran, però alhora té un amic a prop que el fa sentir que es fa més gran, que és Fermín. I si no hi ha Fermín, també Dani Olmo. Vull dir que això poden anar passant com a còmplices. Gemma Mallorca, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu? Primer de tot, volia aprofitar per felicitar-vos, evidentment, per aquests 50 anys de transmissions a català, i el Barça us ho ha tornat amb un gol per cada dècada, per tant,
2: sí,
3: és fantàstic.
2: Ho deia el Bernat, sí,
3: és fantàstic.
2: Igualment, Gemma, que tu també ets narradora,
4: clar,
2: i per tant
4: clar,
2: formes
4: clar.
2: Part també...
4: Al final és una efemèride...
2: D'aquest fenomen.
4: ...de la transmissió esportiva en català, i en aquell cas va ser ràdio perquè no se'n feia per la tele, però uh-huh. És a tots els narradors, per tant, tu també formes part d'aquesta celebració.
2: És veritat, el tema del 5-0 i el 0-5 no podia ser un altre resultat avui. Com ho has vist, Gemma? T'ha agradat? T'ho has passat bé?
3: Home, partit magnífic. El Barça ha estat molt superior en tots els aspectes de joc. El València és cert que no ha començat la temporada de la millor manera, però això no treu que el Barça està endollat i crec que porten un inici espectacular. Repassava una mica les dades golejadores. L'any que precisament parlàvem tant del nou i que sempre tendim a ser catastrofistes, és el millor inici golejador del Barça des de la temporada 2011-2012.
2: El futbol sempre acaba desmentint tot.
3: Fantàstic.
2: Sí, el futbol és veritat, acaba desmentint tot, i ho ha dit Pedri. Clar, si és molt coral, el Barça en atac no necessita que un nou faci 40 gols, que això és una cosa que ens costa entendre així d'entrada quan planifiquem o visualitzem un projecte.
4: Tot i que quan li diuen a Flick, ell diu, no, però nosaltres el nou el continuem volent, quan diu volent vol dir que comptem amb que una fira de nou és necessària, no, en aquest cas l'ocupa Gabriel Jesús.
2: Però tu creus que ell vol dir jo no esborro la petició, està anotada. Vols dir de cara al futur?
5: No, que necessitava, no. I per això arriba Gabriel.
4: Sí, com volem dir, si és veritat, però el nou, un equip com el Barça el necessita. Potser,
2: però el nou és Rafinha, que és el pitjitge de la Lliga.
4: El nou entès com a jugador natural d'aquesta posició.
3: I parlem també que l'altre punt positiu del Barça és l'arribada que tenen els migcampistes. És a dir, Fermín avui un gol, Pedri un gol, dues assistències de Dani Olmo també quan surt, dues assistències de Fermín també... Per tant, ja no només és que els tres de dalt, o fins i tot quatre amb ADM i ara Gabriel Jesús 5, estiguin endollats, sinó que els migcampistes tenen una arribada que això es pot permetre perquè tens un Rodri que et queda incrustat al darrere i que t'ajuda defensivament.
6: I perdoneu, on també hi ha gols és a la final de la Supercopa de Futbol Sala. Francesc Ripoll, com va aquest Barça-Múrcia?
7: Doncs mira, malament, perquè ha marcat el Pozo de Múrcia el primer gol del partit, el 7 de la primera, gol de Denner en aquesta final, 8 minuts de la primera meitat. Pozo 1, Barça 0.
5: Ara què deia això dels migcampistes? El repte d'avui del laboratori, abans de començar el partit, era quin migcampista connectaria més amb els davanters? És gairebé impossible que no sigui Fermín.
2: És gairebé impossible, eh? Si vols, comencem per Fermín, perquè...
5: Marc, tens la dada per això?
8: Sí, i tant. El migcampista que més vegades ha connectat amb els davanters ha estat Fermín amb 21 i ha estat seguit de molt a prop de Rodri i Pedri amb 17 i 16 respectivament.
2: Ja han estat
8: però,
2: a prop, eh?
8: Però Olmo, que ha entrat molt més tard, ha acabat amb 12.
2: Sí, és que Olmo ha aprofitat molt bé els minuts.
8: Exacte, en els minuts que ha estat la freqüència, és a dir, és molt més alta
2: sí.
8: que la resta.
2: Quina parella de mitges puntes, Xavi? No sé per on començar. És que el nivell de Pedri, perdó, de Fermín és inigualable, però darrere hi ha Dani Olmo, com dient, jo no m'adormo, eh?
5: El nivell i el rendiment de Fermín, i va a més, és inigualable, la qualitat tècnica de Dani Olmo, i aquesta espurna que té, que se'l veu amb ganes, se'l veu...
2: A mi
5: no m'apartaran tan fàcilment
2: d'aquí. Mateix, picat.
5: Bé, equipara moltíssim el nivell de tots dos.
6: A Mendy Sorrotza, gol de Lucas Boyer, a la vez 1, Sassuna 0, al minut 30, i Màlaga 0, Llevant 0.
9: Abans dèiem que el Barça ha augmentat un 50% els moviments a l'espai, que això és una bestiesa respecte a la temporada passada. El Campos citava Rafinha en aquest sentit, és el jugador evidentment que més va a l'espai de la competició de llarg. El segon és Fermín. És a dir,
2: sí? O sigui, el Barça té els dos jugadors que van més a l'espai de tota la Lliga?
9: No, té els tres.
2: Rafinha, els tres, or, plata i bronze.
9: Rafinha, Fermín, Gordon. Gordon, empatat amb Aubameyang.
2: O sigui, el Barça té els tres jugadors de la Lliga que van més a l'espai en atac.
9: Sí.
2: Rafinha, Fermín i Gordon.
5: Clar, sí, és molt
8: significatiu.
2: I això que a vegades diríem que amb el nostre model tenim certa tendència a jugar al peu, eh? O sigui, clar,
3: sí,
2: que però... si tens aquest equilibri de tres receptors, tu diràs.
5: Però, o sigui, per mi, quan el millor Barça que he vist mai, la millor versió d'aquell Barça era en Pedro i Villa, als extrems anant a l'espai. Mm-hmm. I a mi aquella temporada, la 10-11, me'n recordo una mica aquest inici de temporada, que torna molts jugadors campions del món amb una confiança desorbitada i amb un Barça que sembla invulnerable.
9: Un nou que no era fixa, que era Messi aleshores.
5: Sí, sí,
9: i ara és Lamin.
4: Jo també ara vull fer una lectura més col·lectiva. Després, si vols, també vull dir una cosa respecte al duel, no?, entre cometes, Fermín-Olmo, però col·lectivament jo crec que estem davant d'un equip que a dia 6 de setembre mostrar-se amb aquestes prestacions em sembla al·lucinant, és a dir, la voracitat, perquè ja no és només que facin 5 gols per a partit, és que a més recuperen la pilota quan la perden en atac rapidíssimament, estan sotmetent els seus rivals. Hi ha ganes insaciables perquè els que no han marcat també volen marcar. És a dir, ha generat Flick una dinàmica d'equip on entre els que són cracs perquè són cracs, els que ho volen, els que són aspirants a ser-ho, i els que voldrien esgarrapar algun minutet, aquí hi ha una motivació que fa que estiguin mossegant tot el partit.
3: És que jo en aquest... Sí, sí, deies.
4: No, que després tornaré al tema dels noms propis. Digues,
3: no, és que jo en aquest terme crec que també per això destaco tant la figura de Rodri en aquest inici de temporada, i sobretot avui que ha sortit per primera vegada com a titular, perquè en les transicions defensives potser a en Frenkie li costava més tornar. Però avui Rodri s'incrustava entre els dos centrals, entre Gerard Martín i Pau Cubarsí, i s'ha fet un fart de recuperar pilotes. També és interessant.
2: Sí, home, és que crec que equilibra molt tota l'orquestra, no? És que podem parlar ja gairebé d'una orquestra o d'una màquina coral.
5: Flueix
2: que
5: molt.
2: Gairebé ho té tot.
5: El Barça està fluint molt, o sigui, tot va a una velocitat alta, però sense descontrol.
2: Molt segur.
5: Sí, és molt sòlid aquest Barça. Jo després també. Passaran coses aquesta temporada.
2: Sí, segur, perquè sempre passen i som a la jornada 4. Bernat, tanca els noms propis?
4: No, jo vull ser just. Jo crec que Olmo ha fet uns molt, molt bons minuts. Entra amb 0-3, també, tot s'ha de dir.
2: Sí, el partit està més tot.
4: I, per tant, amb un context molt propici per ell.
2: És veritat.
4: I
2: al nivell de Fermín vols dir que...
4: I aleshores jo vull destacar el nivell de Fermín. Jo crec que el nivell de Fermín, des que ha començat la temporada, és un nivell que, per mi, està justificant que sigui el titular en la mitja punta. I que ara mateix, per mi, Fermín està per davant de Dani Olmo, tot i el bon rendiment de Dani Olmo en els moments que surt.
2: Ara ho rematarem. Qui volia dir alguna cosa?
5: Avui ha fet un gol i dues assistències.
2: Sí,
5: també, no?
2: sí, un gol i dues
3: i que possiblement va lligat a la fam que li ha quedat pendent, no, l'esminata pendent del Mundial, doncs ja donar-ho tot amb el Barça.
2: Fermín, un gol, dues assistències, Lamin i Yamal, dos gols, i Dani Olmo, dues assistències.
5: I Lamin intervé en altres dos gols del Barça, en el 0-2.
2: És que ha estat gairebé a totes.
5: I en el 0-3.
3: I que Fermín hagués sumat una assistència més i no anul·lant aquell gol de Lamin i Yamal, també, per tant... Okay.
2: Correcte. I com diu la Gemma, el Barça ha guanyat per 0-5 a València, potser per fer l'homenatge als 50 anys de transmissions de futbol en català. Ja sabeu que hem fet una festa d'aniversari amb convidats molt especials, però encara tenim una última sorpresa preparada, que és l'especial, el guest star que tanca, diríem. Basté, bona tarda.
10: Hombre, Torquemada, com estàs?
2: No t'havíem presentat mai així, eh?
10: No. No, surto del pastís, jo no, suposo que...
2: Vindria a ser una mica aquesta imatge, però no la volia reproduir. No,
10: millor.
2: Què, com estàs?
10: Home, content després del que he vist avui.
2: Si t'ha agradat el Barça, no?
10: Molt, el que passa és que avui que és que deixa'm, avui el Jordi Costa semblava Juli Andrius a Sonrises i Làgrimes, que no tenia ni un punt de groc, cosa que m'he sorprès molt.
2: Ho he pensat.
10: Dic, anem malament.
2: Jordi, no és que hagi canviat, ha estat avui.
10: Ja. No, el que passa és que saps què passa? Que jo vinc d'un silenci, saps? D'aquells de fa 50 anys que es va fer un caset per haver guanyat una Copa d'Europa en aquella època, i de les primeres transmissions que recordo haver acompanyat amb el Puyal va ser l'any 85 a la final de la, a la 86, a la final de la Copa d'Europa a Sevilla.
2: Ah, per sí? Tant, hi vas anar, a Sevilla?
10: Oi tant, amb l'Antoni i amb el Puyol.
2: Perquè tu, Jordi, exactament on apareixes a l'Univers Transmissions amb el Puyol? Quan arriba Puyol a Catalunya Ràdio.
10: Només arribar...
2: És a dir, vas abans de la Pilar, que hem sentit a la prèvia.
10: Correcte, és a dir, el Puyol ve amb l'Antoni Bassas...
2: Sí...
10: i llavors m'agafa com a tercer, com a segon micròfon autònom, per entendre.
2: I aleshores diríem que el teu partit estrella és la final de Sevilla?
10: Bueno, no sé si és el partit estrella, però sí, vaig estar en aquella final de Sevilla i esclar...
2: Ostres, quin trauma.
10: Clar, llavors, clar, no.
4: Potser també amb la remuntada amb el Göteborg, no?, amb els tres gols
10: sí,
4: de Pichalón.
10: Sí, però un moment, Bernat, perquè aquí hi ha una història, que és que aquella època era una època de fustigament. I esclar, és que jo venim d'aquell silenci molts. Sempre m'agrada dir que som una colla, hi ha una generació de gent que som els aixecarrecopes oficials del regne.
2: Sí,
10: llavors jo veig el partit d'avui i us escolto ara vosaltres i penso... Si portem quatre jornades...
2: No? Clar, ja.
10: Portem quatre jornades i penso...
2: Va sortir del culer de dintre. Jo,
10: home, és que hi havia un València, que alguns se'n recordaran, que tenia una defensa que era, que amb la sabida de memòria, Carretes, Aria, Tendillo, Botubot.
2: Sí.
10: Que allà venien, i t'ho juro, i després, que aquesta ja la veu viure més vosaltres, perquè sou de la generació posterior, que és la del Piojo López.
2: I tant, que aquella ens va fer mal, Piojo López, Mendieta
10: i companyia. Mal,
2: sí,
10: clar,
2: sí,
10: llavors
2: sí.
10: Veus el València d'avui i dius, hosti, no, mare meva,
2: no,
10: sí. És veritat...
2: No, no és un termòmetre el partit d'avui.
6: És que el 0-5...
10: El 0-5 és la... Els quatre partits.
6: El 0-5...
2: Ah, això mateix.
6: És la sí, màxima golejada del Barça més talla. Ho ha aconseguit avui en l'últim partit de Copa.
2: Sí, com dius, el termòmetre són els quatre partits, la tendència, però sí que espanta una mica que Flick digués que a l'octubre veuríem el millor Barça... i que al setembre estiguem veient aquest Barça.
10: Sí, saps que em fot molta por, Ricard, però molta. I això de debò que em fa molta por, que és l'aturada de seleccions.
2: Algun lesionat, vols dir, de virus FIFA
10: i que sempre, fixa't, Rafinha, que està avui no està entre els millors, però Rafinha porta un començament de temporada que li han fotut el braçalet de capità, s'ha elevat per damunt de la mitjana.
2: Sí.
10: Llavors, crec que se'n va jugar un partit amistós a Austràlia o a Nova Zelanda. No,
2: ah,
10: sé
2: no
10: on
2: el tenia
10: va.
2: Controlat, no el tenia controlat.
10: Sí,
2: ara,
10: sí, ara
2: ho confirmem.
10: A mi aquestes costellades sí. Em foten una por tremendes. Ja ho sé que tots els equips tenen jugadors així, però a mi aquestes coses em fan certa por. I llavors veurem què passa. És veritat que és un cap de setmana impecable, és a dir, vens del Real Madrid...
2: Home.
10: No guanya i ves que el Barça li fot 5 al València. Però la qual cosa, és a dir, l'eufòria, els aficionats tenim tot el dret a que sigui no continguda. Però esperem que els jugadors continuïn amb aquesta línia i que dimecres contra el Feyenoord i diumenge em sembla que torneu aquí, no? Bueno, aquí a València, no?
2: Sí, a València, al camp del Llevant.
10: Pues això continuï, esclar.
2: Bé, el Jordi, clar, va tenir aquest inici, diríem, les transmissions amb el Puyol. Quan va passar a RAC1, vas començar també amb les transmissions allà,
10: sí,
2: oi?
10: Sí, però des de l'estudi.
2: Sí, des de l'estudi, però com a conductor una mica sí. del programa. Sí. I ara, després, ja fa molts anys que el tema d'esports el toques lateralment. Perquè quants anys fa ja que has deixat les transmissions? Ho tens controlat, això?
10: No, bueno, suposo que quan vaig deixar de fer el esports a RAC1, que deien ser el 2007, suposo.
2: O sigui, 2007, ja sí. Estem parlant gairebé de 20 anys, eh?
10: Sí, exacte, sí, sí.
2: Però sempre has estat endollat al Barça i al futbol.
10: Molt. Sempre. Que m'agrada molt.
2: I clar, i a l'inici amb el Puyol, o sigui, jo t'hauria de demanar un favor, que m'expliquis l'anècdota d'aquí. Sóc aquí. O sigui, no podem tancar l'aniversari sense aquesta anècdota, que jo crec que ajuda molt també a periodistes joves i a gent que vulgui ser periodista.
10: Periodistes joves que facin el que no s'ha de fer, que vaig fer jo aquell dia. Que és que aquell dia, tu imagina't, a casa, tot Déu escoltant tota la història, escoltant el Puyol, la Ràdio Barcelona, i el Puyol, i el nen se'n va a 19 anys a fer un micròfon amb el Bassas, que era un altre dels herois, i el Puyol. Primer partit era un gàmper quan els trofeus d'estiu eren com Déu mana, que era una doble eliminatòria.
2: El gàmper de dos dies, de semifinals i final.
10: Sí, les boles del Nicolau Casaus, que agafava la calenta i era Barça-Àustria de Viena, i llavors hi havia Bayern de Múnich contra el Juventus. Jo me'n recordo que era un Barça-Àustria de Viena, això segur. I llavors amb el micròfon autònom...
2: O sigui, era el teu primer partit.
10: Primer partit, Camp Nou, gàmper. Sí, semifinals del gàmper. I agafo el micròfon, i clar, el Bassas amb aquella veu i tal, bona tarda des de l'estadi i tal, no sé quan, des del Puyol, tal. I el Puyol era qui em anava donant pas en aquella primera mitja hora, era mitja hora en aquella època. I em dóna pas, I jo vaig començar les primeres 6 intervencions dient, hola Quim, sóc aquí, i la frase de Puyal cada vegada va ser, molt bé Jordi, on és aquí? Les 6 vegades. I després hi ha l'anècdota segona, que va ser que després del partit vam anar a sopar amb el Bassas, amb en Buet, que va venir, tot i que no tenia res a veure amb el Buet, amb el Vilarrubí, que era en aquella època, crec que era director general de Catalunya Ràdio, alguna cosa sí. d'aquestes, i va venir també l'Antoni Bassas, òbviament, i el Puyal. I jo suant la gota grossa, i al restaurant
2: La Barraca... I va haver-hi comentari de text, o no?
10: Sí, sí, hòstia, sí, restaurant La Barraca al costat del Camp Nou. I em ve i diu, què, el Buet? Què? És que sé la taula, sé el lloc i sé tot. I el Buet diu, què? Què t'ha semblat, Jordi? Dic, home, no ho sé, doncs a mi m'ha agradat molt, a mi m'ha agradat molt, i l'Antoni. Sí, donant mànims, també, molt bé, molt bé, molt bé. I el Puyol diu, no, molt bé, no, perquè, clar, no li podeu dir que molt bé. On és aquí? No, doncs on és aquí, no pot dir on és aquí. Has d'agafar i dir, doncs aquí és on... I vaig pensar, hòstia, me'n vaig a casa, plego, i ja no torno per aquest partit. I no, realment, després vam estar un anyet i ens vam passar la mar de bé, sí.
2: I et va quedar per sempre, no has tornat a dir mai, això?
10: On és aquí? Mai.
2: Sí.
10: Mai. Són tres paraules que he esborrat del meu diccionari. On és i aquí.
2: Doncs el Jordi, que amb qui ara podem parlar, et convido a una qüestió de la transmissió, que és triar el millor jugador. Ens podràs ajudar, oi?
10: Bé, però és molt fàcil, no?
2: Va, doncs fem, tirem el millor.
11: El millor jugador del partit.
6: Va, triem el millor jugador del Barça avui a Mestalla. El Costa ha votat Fermín. Jordi, qui tries tu?
10: Em costa molt no dir la mina, però diré Fermín.
6: Dos vots per Fermín. Ricard.
2: Fermín.
6: Mireia.
12: Jo tindré el reconeixement amb Cubarsí, que no el votarà ningú més. Va.
6: Bernat Soler.
13: Fermín.
6: Marc i Carles.
14: Lamín.
6: Xavi.
15: Oi. Fermín Yamal, no, Fermín.
6: Bernat Coll.
14: Fermín.
6: Gemma.
16: Fermín.
6: Els oients també han escollit Fermín, que és avui el millor jugador triat.
2: Sense cap mena de dubte. Jordi, la sala d'imatges també la coneixes.
10: Sí, clar, home, està. Allà vaig estar.
2: L'has visitat sovint, a més.
10: Home,
2: no?
10: Quan hi havia el Sergi Cotillas, sí, i amb el Carles
2: Romera. Sí, per cert,
10: Romera.
2: Una abraçada al Sergi des d'aquí, home, que ha tingut unes últimes hores remogudes, però em sembla que ja és a casa i ja està.
10: Sí, ja està estupendo.
2: Carles, el Jordi, la sala d'imatges el deixàvem entrar de tant en tant, eh?
14: Era com casa seva. En d'altres coses, perquè les primeres èpoques era l'únic lloc on es podien veure tots els partits alhora.
10: Hòstia, és veritat. Jo l'altre dia em preguntava per què anava tant a la sala d'imatges.
14: Home, perquè era molt bona gent, el Sergi i jo, bàsicament.
10: Bueno, tu vés a dinar i calla. Doncs jo recordo dies de venir aquí a la sala d'imatges perquè efectivament, és que en aquella època no era com ara que ho veus tot. En aquella
2: època clar.
10: Veies molts pocs partits i els pocs partits que els podien veure era aquí, a la Diagonal 614. Sí.
2: És que a la sala d'imatges, Carles, heu tingut alguns visitants il·lustres, eh?
14: Home, un dels més grans, evidentment, és el Jordi. Hem tingut algun entrenador com l'Òscar García, algun cantant il·lustre com l'Alguer Miquel, i altres que no podem
2: Club
14: dir.
2: Club exclusiu, no podeu dir noms, eh? Exacte. Hi ha alguns que els heu de guardar.
10: Digueu molt bé. Noms.
2: Ni noms ni cognoms. Bé, Jordi, Fermín t'agrada, no?
10: A mi Fermín em sembla un jugador extraordinari. A mi Fermín és que em sembla un jugador extraordinari. I Gordon em sembla un...
2: L'entrada de Gordon t'ha agradat?
10: Sí.
2: Jo deia l'altre dia que són aquells futbolistes que connecten, tenen química abans que faci grans coses, perquè encara no ha fet cap gol,
10: com serà,
2: per exemple.
10: I llavors té una cosa que es veu en els futbolistes. És un tio que té... cau molt bé.
2: Sí.
10: O sigui, Gordon cau molt bé, és un tio que a l'afició del Barça ja se l'ha fet seva i se la farà molt seva, ja ho veuràs. O sigui, no és com Ferran Torres, que sempre anava agre. Aquest, la gent, hòstia, li està agafant una espècie de carinyo, no sé per què, perquè cadascú té la seva
2: àurea. Sí, es genera una química, de... sí, no se sap ben bé per què. Sí.
10: I després una altra cosa, deixa'm dir que, per això, em sembla que ho deies abans amb el Costa, per això se'l va fitxar, però jo crec que no posem encara en valor aquesta temporada la figura del Joan García.
2: Bestial. Avui ha aparegut en dos moments que si marca el València... Bé, no hi ha partit, però Mestalla canvia l'ambient, eh?
10: Ara, Totalment, sí, sí. Totalment.
2: Jordi, estic molt content de que ens hagis visitat i que hagis pogut compartir amb nosaltres una jornada tan especial que ocupa totes les emissores de ràdio nacionals i locals que des del 76, quan el Puyol es va estrenar a Ràdio Barcelona, han seguit el camí per normalitzar el futbol, el Barça i la ràdio en català. Una abraçada.
10: Una abraçada a tots i moltes felicitats a la gent de Catalunya Ràdio per aquests 50 anys, perquè una part important també és bàsicament vostra. Una abraçada, Ricard.
2: Adéu, Jordi.
10: Adéu.
2: Doncs, Albasté, que ara sí que jo us puc dir que era l'última visita a l'aniversari. Carles, tens dades de Fermín?
14: Sí, té 58 intervencions. D'aquestes, és molt bèstia, el 72% amb un o dos tocs. Vull dir que és molt bèstia. 21 passades, com deia el Marc, als davanters, amb dues assistències, i recordem que és autor de dos gols. Exactament, ara t'ho dic, ha rematat Fermín, ara no el trobo, Fermín, amb quatre rematades, dos gols, per tant, gairebé perfecte els números de Fermín.
2: Quatre rematades, un gol, vols dir?
14: Un gol, perdó.
2: Ha fet dues passades de gol i un gol. I què us ha semblat els primers minuts de Rodri com a titular? Aquesta horeta de Rodri. A la Gemma em sembla que abans el destacava, oi?
5: Sòlid, no?
14: Imponent.
5: Però li veus marge per estar més fresc, no? Més àgil, sobretot físicament.
3: Per mi la clau és la com s'entén amb els jugadors que ja coneix. O sigui, per mi és clau i segurament un dels principals motius pel qual l'han fitxat, i després per l'equilibri que et dona defensivament, sobretot. O sigui, ja no parlem tant en pilota, però defensivament és un escàndol.
4: És tan bo que fins i tot no està en el seu millor moment, et deixa sensacions bones i jugades i accions de mèrit, però jo crec que li falta encara.
3: Sí,
2: es nota un punt de ritme.
4: Li falta fins al punt de que ara mateix pot ser titular i pot ser no titular, eh?
3: Sí, però perquè Bernal està molt bé.
14: Però et dono molt respectes, si li falta molt, serà molt bèstia. Perquè si no està en forma, té que hi posat al camp, té que hi ha recuperacions. Avui ha recuperat 9 vegades la pilota i n'ha perdut dues. Però té que hi posat amb 86 intervencions, la pilota sembla que li vagi amb ell, domina el partit. Per tant, jo no li veig tantes mancances com vosaltres, però si se li veuen tantes mancances, quan estigui bé, això pot ser l'hòstia.
2: Bé, una qüestió més de ritme, de detalls, d'una pèrdua de control, d'un salt d'un petit sprint, d'un esforç per recuperar una pilota que se li escapa, com l'acció de la groga. Em refereixo a petits detalls, però les sensacions han estat d'un jugador superior, que era el que imaginàvem, oi?
3: O sigui, sí.
2: Aquesta primera imatge.
3: És el que diem, Jo crec que per veure el Rodri de pilotador encara queden un parell o tres de partits. Però clar, és que el recanvi és Marc Bernal, que també és la part més positiva. És que jo crec que la gran feina que s'ha fet en aquest mercat d'estiu és que la banqueta, és el fons d'armari és molt millor que el que tenies la temporada passada.
5: I sobretot també amb Rodri, que no li caldrà temps per adaptar-se a l'equip, als companys, al que li transmet Hansi Flick. El veig molt de manera natural, que ha caigut de peu, i ara quan agafi una miqueta de ritme de competició, és que és la tercera estona que juga, va fer dues mitja hora i avui titular per primera vegada, i no tenir paciència.
2: Totalment, totalment, minutets.
4: I per no ser...
2: Ai.
4: Per ser culer,
2: ai.
4: Jo crec que, ara pensant en que dimecres comença la Champions,
2: que és la gran de desafiament,
4: que sabem que és on t'exigeixen més, jo crec que hi ha alguna cosa que potser haurem de si s'ha d'estar molt bé a darrere, eh? I errades com les que està fent Gerard Martín en aquesta temporada...
2: No ha començat
4: fent. A la Champions no es poden...
2: No ha començat la millor forma. No hem vist la millor versió de Gerard Martín aquests dies.
3: I veurem el tema Eric García, però Koundé... Se li apaguen molt les llums, tu.
2: Sí, al darrere no ho tenim tan resolt, voleu dir, eh?
3: Jo crec que si realment jugues amb Christensen, que encara evidentment té partits per tornar a agafar la forma, perquè fa molts partits que no juga, fa una temporada pràcticament sencera que no juga, però la parella de centrals, si són Cubarsí i Christensen, de lateral dret Eric García, i per mi de lateral esquerra ara indiscutible Xavi Espart, crec que tens una defensa de garanties. Ara, doncs, en altres posicions parlàvem de que hi ha els suplents.
2: I aquí anem justets.
3: Surten endollats i aquí sí, és sí, més complicat.
2: Aquí anem justets. També és veritat que el Barça està molt exposat i que qualsevol errada, sí, qualsevol sí, moment de forma que no és alt, perds una mica de confiança, dubtes, i això es paga cara en aquesta zona defensiva. Sobre els minutets de Gabriel Jesús, algú vol donar un detall?
5: No, no ha estat, o sigui, ha tingut un xut que li han bloquejat després de l'acció que hi ha amb Marc Bernal, però jo li he molt participatiu.
4: Jo sí, també, sí, sí.
3: A mi m'ha sorprès una mica el nivell de participació del Gabriel Jesús. M'ha sorprès
14: per bé,
3: positiu.
14: Per bé, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ha vingut amb gana.
4: Sí, sí, sí, però vull dir que no és un davanter centre d'aquells despenjat allà i a veure quin em cau. No, no, participen bé. Fins i tot hi ha hagut moments que caia alguna banda. I no ha tingut un xut que ha anat fort,
2: sí,
4: també?
2: Sí, sí, sí, sí. Ha estat ha rematat fins i tot. No, no ha apuntat del tot bé. Laura, hi ha el Francesc Ripoll, no?, amb la final de la Supercopa de Futbol Sala.
6: Sí, al Palau. Francesc, com va?
7: Doncs mira, continua guanyant el Pozo en aquest cas per 2-1. Falta 1 minut i 35 pel descans. Partit igualadíssim, el Barça buscant l'empat per endur-se aquesta Supercopa d'Espanya al Palau.
5: El desenllaç del
2: tot gira.
5: El tot gira, sí. Deixa'm recordar que demà al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostell entrevistaran, entrevista institucional al president Illa.
2: Ah, molt bé. Doncs ara tindreu el tot gira i el desenllaç de la final de la Supercopa, que per cert, Francesc, has dit que el Barça guanya totes les finals al Pozo, per tant t'espero la remuntada, eh?
7: Estaria bé, 15-15.
2: Per això, que tranquils, que ja
7: farem la setmana, sí, sí.
2: Doncs ara tindrem el tot gira amb el desenllaç de la final de la Supercopa de Futbol Sala, després a les 11 al Club de la Mitjanit i demà...
5: I a l'Espanyol, i a l'Espanyol Sevilla.
2: Ai, clar, que me l'he saltat, Campos, és veritat.
6: I abans també resoldran dos partits que tenim ara al descans, a l'Avés 2, Osasuna 0 i Màlaga 0, a Llevant 0.
2: Bé, doncs teniu esports, ja veieu a Dojo Catalunya Ràdio, fins la mitjanit, després al Club de Mitjanit. Demà al matí, el president Salvador Illa, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: I quan acabi tot això poden...
2: Entre mig podeu dormir una
5: estona. No, i podem recuperar els rècords.
4: Els rècords.
2: Ah, va, Bernat,
5: el Bernat Soler està molt bé, eh?
2: Xavi, li he dit, a la festa d'aniversari ha d'aparèixer els rècords en algun moment, i va, ja ens el menjava.
4: Home, però com que el tercer temps l'escolta molta gent, i a més és el rècord que no caduca, simplement doncs es tracta d'aquesta reconstrucció, aquesta crònica històrica del 5 de setembre del 76, que tots els factors i totes les persones que van intervenir perquè el Puyal doncs ens fes aquest regal per la història.
2: Jo l'he de recuperar. Ara com hem de tornar cap a casa...
5: Doncs mira, una bona opció, eh?
2: Tinc una bona possibilitat.
4: Mitjoreta.
2: Sí.
4: Passa,
2: home, el viatge serà més llarg, he de buscar un parell de coses o tres, però vaja, tinc l'Espanyol.
8: Posa gasolina.
2: A les 9 ja tinc, ràdio. Gràcies a tothom per un dia especial. Ara ho tanca el Mussol.
13: A Catalunya Ràdio, la TDT.
16: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
2: Bona tarda, Guillem.
17: Bona tarda.
2: Ja pots volar.
17: Si Catalunya fos un estat, Puyal tindria un carrer a cada ciutat. Avui, després de dinar, a Mestalla. I ja saps com les gasta la nostra canalla. Delicatessen de la Min, el segon de Fermín, com podem anar només 0-2? Quina primera part, quins jugadors, marxem amb resultat injust als vestidors. Quina sortida, quina embranzida, quina animalada. Sortim a la segona part molt bé, Rafinha fa el tercer. Generem tantes ocasions, hi ha moments de rondo gegant, estem endollats i som molt bons. Aquest any ho farem gran. Rafinha se'n fa un far, Pedri fa el quart, el València patint, el cinquè de la Min, quin festín. Hem començat amb l'equip fet. Hem començat com un coet.
2: Això va bé, Guillem, això va bé.
17: Que no s'acabi.
2: Gràcies.
17: Adeu.
2: Adeu.
13: Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

El Barça ha guanyat per 0-5 a València, com ho va fer a Elx a la primera jornada de Lliga. És líder en solitari, 12 punts. El Madrid i l'Atlètic ja han punxat a 3 i a 4. Però ara aparcarem la Lliga, perquè dimecres torna la Champions al Camp Nou. Això sí, apuntin bé, a 6:45 de la tarda. Obre sessió de dimecres. El Barça, Feyenoord, des d'una hora abans, com sempre, a la TDT. Moltes gràcies a tothom per el seguiment. Moltes gràcies a la ràdio pels 50 anys de futbol en català. Moltes gràcies al Pollà.

0: narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
1: M'expliques un conte, papa?
2: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
3: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
4: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
16: CaixaBank patrocina aquest programa.

12 punts de 12 possibles. Líders en solitari. Avui una maneta a domicili a Mestalla. 17 gols en 4 jornades, amb 6 de Rafinha, 4 de Fermín i 4 de Lamine. Rodri ja fent de líder. Joan Garcia inexpugnable, només 2 gols encaixats en 4 partits. I un fons d'armari amplíssim en què Flick tria i remena a cada

0: Tot gira amb el Marçal Turull, control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, i el Víctor Rodríguez i el Carles Morales al control central. Ja ho heu sentit, a la TDT la maquinària va a tota velocitat. La temporada acaba de començar, però el Barça ja trepitja tots els rivals. No cal un nou pur per continuar golejant i atemorint els rivals. Ara mateix el Barça va de festival en festival. Avui 5 gols a Mestalla, una maneta, i ja preparats per estrenar-se a la Champions dimecres que ve al Camp Nou contra el Feyenoord a 3:15. Vistaire, Oriol Rodríguez, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Barça impressiona amb la seva capacitat golejadora. Hem obert una enquesta a xarxes. Us demanem qui acabarà sent el màxim golejador d'aquest Barça, sense Julián, però amb infinits recursos al davant.
1: Aquesta pregunta té quatre possibles respostes, que són Rafinha, Lamine Yamal, Fermín o un altre. Ara mateix qui arrasa és el Pichichi, l'actual Pichichi de la primera divisió també del Barça. Rafinha amb el 80% dels vots. A partir d'aquí, el 12,3% diu que Lamine Yamal acabarà sent el màxim golejador, Fermín un 6,2% i un tímid 1,5% diuen que un altre jugador.
0: Tenim ja portades, Oriol, d'aquesta maneta que avui ha impressionat a la Lliga Espanyola?
1: Les tenim. L'Esport diu Lamine encén la mascletà del Barça al vell Mestalla. El Mundo Deportivo diu el Barça goleja i es diverteix en un apocalíptic Mestalla. L'Esportiu diu el Barça posa la València i firma una altra maneta. El Marca diu la Lliga li queda petita. Amb foto de Lamine Yamal fent el primer gol del Barça avui a Mestalla, i l'As diu el Barça esclafa i ja és líder.
0: El Barça és líder en solitari, 12 punts de 12 possibles, 3 més que el Madrid, que divendres va perdre el camp del Betis, ja ho sabeu, que també en té 9. De fet, es podria col·locar segon l'Alavés, que té 7 punts i està jugant des de 6:45 a casa contra l'Osasuna, Oriol, i ara mateix guanya el seu partit.
1: El descans guanya per 2-0, a l'Alavés 2-0, ha marcat Lucas Boye, després Mariano Díaz ha tornat a marcar un altre gol. Això vol dir que ja n'ha fet 3 aquesta temporada, per tant, el veterà jugador, doncs, que ressorgeix en aquest inici de la temporada 26-27.
0: Queda la segona part, però ara mateix Barça líder 12 punts, Alavés segon 10 punts, tercer Madrid 9, quart el Betis també amb 9 punts, cinquè el Depor amb 8 punts, més lluny l'Atlètic de Madrid, que ahir va perdre Sant Mamés 3-0, té 7 punts l'equip del Cholo Simeone i de Julián. També tenim en joc des de 6:45 el Màlaga-Llevant.
1: Ara comença tot just la segona part, aquí no hi ha moviment al marcador, Màlaga 0, Llevant 0.
0: Canvia 6:45, ha començat un partit a la segona divisió.
1: Tampoc hi ha novetats al marcador entre el Castelló i l'Albacete. Castelló 0, Albacete 0. Amb aquests marcadors, ara mateix, el Castelló, de totes maneres, seria a la segona posició, i el Girona, que ja recordem-ho, ja ho sabeu, va guanyar el camp de l'Sporting, seria quart amb 7 punts en zona de promoció d'ascens a un de l'ascens directe.
0: La setmana passada va començar la primera ref. Ahir va guanyar el seu primer partit al Sant Andreu, ho va fer a casa contra l'Àguiles. El Nàstic va treure un meritori empat a 0 al camp del Cartagena. Ara qui juga és l'Europa, ho fa al camp de l'Alcorcón.
1: De moment rascaria el primer punt de la temporada, rascaria un empat, està empatant a 0, 15 de la segona part, Alcorcón 0, Europa 0.
0: El que comença aquest cap de setmana és la segona ref, i a aquesta hora està debutant el Barça Atlètic, el filial del Barça, l'equip que entrena Belletti.
1: Ha marcat el primer minut de joc, de fet ho ha fet Kerr, ara el 38 de la primera part, Barça 1, Nàxara 0, i algunes curiositats, per exemple, del primer 11 de la Barça Atlètic, destaca Orient Goren, va fer la pretemporada amb el primer equip, 17 anys migcampista, avui està jugant, Tuncara, recordem, està lesionat, i Jordi Pasqué, que també havia jugat alguns minuts a la pretemporada, el tenim a la banqueta. També hi ha un parell d'equips més que estan jugant els seus partits en aquesta categoria. Un és el filial del Girona, que també està en el tram final del seu partit. L'ha acabat finalment a 4-3. Ha estat un festival del conjunt gironí. A veure si s'actualitza la pàgina i ja puc dir el marcador. Mira, ara aquí el tinc. Barbastre 4, Girona B 3. Ha acabat perdent el filial del Girona, i l'Olot, que ha acabat empatant el seu partit contra l'Ebre, Olot 2, Ebre 2.
0: Molt bé. Per cert, futbol internacional, just ara fa uns instants s'ha acabat un partit a la Premier, l'Arsenal-Chelsea, com ha anat?
1: Ha acabat remuntant l'Arsenal al partit, Arsenal 2, Chelsea 1, s'havia avançat el Chelsea amb un gol de Rogers, aquest milionari, fitxatge milionari, minut 2 de la primera part, Havertz a 25 ha marcat l'1-1, i Odegaard al 5 de la segona part, el 2-1, li ha donat la victòria d'Arteta contra Miquel Alonso, duel de bascos avui a la banqueta. L'Arsenal té 9 punts després d'aquestes 3 primeres jornades a la Premier, igual com el City. En canvi, el Chelsea avui ha rebut la primera derrota.
0: I més enllà del futbol, tenim bàsquet, partits de pretemporada avui a Sant Julià de Vilatorta, Manresa, Lleida en joc, i segon tu, l'Ernest Macià. Hola, Macià, què tal, com estàs?
2: Bé,

0: David, com estem?
1: Això és pretemporada, però és que la Lliga Catalana arriba el cap de setmana que ve, després de la Supercopa, i ja començarà la Lliga CB d'aquí 3 caps de setmana. Com tenim a Manresa i com tenim a Lleida?
0: Doncs disfrutant i fent disfrutar. Ara mateix 49-45 està guanyant el Manresa. Estem parlant de dos equips que juguen un bàsquet molt viu, molt elèctric, i crec que han fet bones plantilles aquest any per no només no patir, sinó qui sap si somiar en alguna cosa més.
1: Calorada, no? Suposo, dins del pavelló.
0: Insuportable.
1: És que he vist les imatges avui del partit d'aquest migdia, el que ha jugat la penya davant l'Ulm. Després en parlarem, i he vist molta gent ventant-se i passant calor, eh?
0: Bé, intueixo que climatitzar un pavelló és caríssim. Clar. I si hi ha Manresa i ja no, ja, i això que tenen Baxi de patrocinador, però vull dir, si ja no climatitzen a Manresa, aquí encara menys, evidentment, a Sant Julià de Vilatorta, saps què vull dir?
1: Sí. Marcador mateix d'aquest partit entre Manresa i Lleida.
0: 49-47, està guanyant de dos el Quitzenàs Manresa, per cert, que no sé si abans he dit Baxi, ara Baxi és un patrocinador secundari, és Quitzenàs Manresa.
1: Quitzenàs Manresa, molt bé, doncs ho tindrem present. Ja en parlem després de la penya, que ha guanyat avui l'Ulm a l'amistós.
0: Sí, ha guanyat 71-65, potser un partit una mica més ensupidot i amb menys encert, però bé, hem vist a la Pro Vítola per primer cop novament de verd i negre.
1: I el Macià ha parlat amb la Pro Vítola el dia del seu retorn a la penya, tants anys després, torna a vestir-se de verd i negre. Sentirem aquesta conversa més tard. També primer partit de pretemporada del Barça, del renovadíssim Barça de Šekulić, que ha jugat en camp davant l'Andorra, oi, Macià?
0: Sí, i han acabat guanyant a la pròrroga a l'Andorra, i la dimensió, és a dir, molt bons han de ser per guanyar un partit sense haver entrenat o sense haver jugat res. Vull dir que em refereixo que potser en el context d'Eurolliga són dels equips mitjanets baixos, no ho sabem, però que l'ACB, déu-n'hi-do, guanyar un partit, a més en pròrroga, pista contrària, sense haver jugat res.
1: Gràcies, Macià, pendents d'aquest partit entre Manresa i Lleida pretemporada. A aquesta hora, ja ho sabeu, falten 20 minuts per les 8, l'atenció esportiva és al Palau. Tenim un títol en joc. És el primer gran títol en joc de la temporada, la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Es disputa el Palau Blaugrana. Ahir a les semis, El Pozo 8, Palma 4, i Barça 4, Jaén 4. Als penals, el Barça va passar la final. El Barça de Javi Rodríguez, el campió de Lliga, contra el subcampió de Lliga. Barça-Pozo, un clàssic del Futbol Sala. Entrem al Palau. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just en el moment, oi, que acaba de començar aquesta segona part.
2: Sí, tot just portem mig minut d'aquesta segona meitat i el Barça que haurà de remuntar. Si vol aixecar la Supercopa d'Espanya, està perdent per 2-1 contra el Pozo.
1: I avui estrenem analista. Tenim el Santi Gea de vacances i avui ens acompanya un exjugador del Barça que hi va estar 4 temporades al primer equip, que ha guanyat, atenció, una Champions, 3 Lligues, 2 Copes d'Espanya, una Supercopa d'Espanya i 2 Copes del Rei. Compte el palmarès. Roger Serrano, què tal?
3: Hola, bona tarda.
1: I benvingut. No m'he deixat cap títol, eh? A veure.
3: Són 5 Copes del Rei.
1: Ah, 5 Copes del Rei.
3: Sí.
1: I n'he dit 2.
3: Vaig guanyar amb el Barça 4 i amb el Betis 1.
4: Doncs avisa el de la federació que ho tenen malament, Roger.
3: Vale.
1: Molt bé. Roger, què t'està semblant aquest Barça? Toca remuntada, però amb el futbol sala un gol de res.
3: Sí, un partit molt igualat. En qualsevol moment podem empatar. És veritat que el Pozo ha començat molt bé, però bueno, un 2-1 no és res.
1: Quin equip tenim a pista, Rico?
2: Ara mateix Pito, Mateus, Touré i Bujudin, el jugador que va marcar el penal decisiu ahir contra el Jaén. Dídac Plana és avui a la porteria i fa pinta que ha jugat tot el partit. Ahir va començar jugant Feixes, avui es queda a la banqueta de moment l'altre porter del Barça, i és Dídac qui juga a sota els pals. Ara Dídac ha jugat amb Touré juga enrere per Pito, aguanta Pito. Primer minut ja de la segona meitat, El Pozo 2, s'ha avançat amb 2 gols als minuts 7 i 10 i Martel ha fet el moment únic gol del Barça al 13 de la primera meitat.
1: Repeteix-me aquesta dada que explicaves ara a la TDT. Totes les finals jugades contra el Pozo, i no són poques, sempre les ha guanyat el Barça?
2: 15-15.
1: És brutal, Roger, eh? Tu segur que en vas guanyar alguna contra ells.
3: Sí, de fet, l'última lliga aquí al Palau va ser contra ells. Portàvem 3 lligues seguides perdudes contra Inter a la final i quan va tocar el Pozo vam guanyar, com diu la dada, que cap final perduda contra el Pozo.
4: A fer la 16 perquè si no quedarem malament el Roger i jo.
3: Esperem, sí,
1: correcte.
3: Sí que avui...
1: No es pot fallar.
4: Aviam, Didac, però això ja sabeu que el futbol sala és molt llarg, passa de tot, i per molt que perdis d'un, dos o de tres gols als últims minuts, jugant de cinc, es poden fer moltes coses. Vol dir que tampoc és alarmant que s'estigui perdent el partit, tot i que Roger, el Pozo està demostrant que és un equipàs i que, tot i que va tenir uns anys on li costava més aixecar títols i no estava tan fi, ha tornat el Pozo, no?
3: Crec que amb el Hossan estan agafant, és la segona temporada i se'ls nota que tenen, que es coneixen ja entre ells, i em sembla que aquest any faran una molt bona temporada. Tenen un equip bastant compensat entre brasilenys i espanyols, tenen veterania i gent jove, com els dos col·legiadors d'avui, que són dos jugadors joves, dos jugadors gallecs joves, i crec que tenen un molt bon equip, però bueno, per mi el Barça segueix tenint millor plantilla, així que si tot va bé, crec que també farà un bon any.
5: A la primera divisió marca l'Osasuna camp de l'Alavés, retalla distàncies, Alavés 2, Osasuna 1, gol de Budimir.
4: I fa el tercer, el Pozo Murcia, marca Marcel, una bona jugada de l'equip murcià, la passada al segon pal, i Marcel que remata a plaer per fer el tercer. El Barça que s'ha de posar les piles, el Barça ha de fer una passa endavant, perquè ja perd de dos gols, queda un munt, falten 18 minuts per arribar al final, però el Barça perd per 3-1.
1: De fet, la contra és molt ràpida i ho fa molt fàcil, triangula molt ràpid el Pozo. Potser ens ha faltat aquí mossegar una mica al darrere, Roger?
3: Sí, és el típic gol de futbol sala, que perds una pilota i l'equip defensor surt ràpid a la contra, han triangulat molt bé, gol al segon pal, s'ha d'intentar no tenir aquestes pèrdues, però així del futbol sala, no? Que qualsevol pèrdua et pot costar un gol.
5: I marca el tercer l'Alavés contra l'Osasuna, golaç de Lucas Boye des de fora l'àrea, un xutàs que sorprèn el porter de l'Osasuna a l'esquerra esquerra de la seva porteria. L'Alavés es torna a avançar de dos gols, l'Alavés 3, Osasuna 1.
4: I el Palau ara es frustra, Pito, perquè li han assenyalat una falta que ell no considera. Ahir sí que és cert que el Barça, sobretot a la primera meitat, va ser millor que el Jaén, però avui estic veient un Pozo un pèl per sobre que l'equip de Javi Rodríguez, i no està acabant de generar moltes ocasions. No hem vist moltes ocasions clares del Barça.
3: No, els últims minuts de la primera part sí que el Barça potser està una mica millor, però el Pozo està molt ben plantat, i aquest gol, el 3-1, crec que ha fet bastant de mal. A veure si podem intentar acostar-nos al 3-2, que aleshores sí que estaríem dins del partit. Amb dos gols de diferència, és veritat que sempre hi ha l'atac de 5, però costa una miqueta més.
1: Ara estava pensant a la semi d'ahir, Barça-Jaén, el Barça també va haver d'anar remolc, tot i que em sembla que de 2 no va arribar a perdre, oi?
4: No, perquè de fet el Barça anava guanyant per 3-1, sí. El Jaén es va posar amb 4-3,
1: això,
4: i el Barça va aconseguir empatar. Però no, clar, el Barça no havia anat perdent en tota la temporada, bueno, tota la temporada, clar, perquè portem dos partits, en tota la Supercopa, volíem dir, de dos gols. No és estrany, veure el futbol fa remuntades d'aquestes, vull dir que el Barça continua molt i molt viu en aquesta Supercopa, però està sent una segona part també amb moltes interrupcions, moltes faltes, joc aturat, que això al Pozo ja li va bé.
1: Bé, no hem d'oblidar que aquesta és la reedició de la final de Lliga, de fa pocs mesos van jugar, sí, Barça i Pozo la final de Lliga, per tant, podríem dir, Roger, que és el millor partit de futbol sala possible ara mateix a Espanya.
3: Sí, jo diria que són dels dos millors equips. Els dos equips tenen la mateixa base que l'any passat, tenen dos o tres fitxatges nous i serà un partit, bueno, com estem veient, un partit molt igualat amb dos equipassos. A veure ara una falta perillosa a favor del Pozo, que esperem que la puguem salvar bé.
4: Aviam aquesta falta, que està molt a prop del corna. La passada compta, que sembla que l'ha tocat amb la mà Antonio, perquè ha anat a terra. No sé ni si ni tan sols es revisarà. De fet, ningú demana el videoarbitratge. Ja m'ajudarà una repetició, però a mi m'ha semblat que l'ha tocat amb la mà Antonio. Sí que és cert que l'han fet caure, però no revisarà aquesta jugada.
1: És així, és
3: aquest,
1: així.
3: Aquest any hi ha aquesta novetat, que també és com a Futbol 11, que han posat les pilotes en, sí, en uns cons al costat i per intentar jugar més ràpid.
1: Ah, bona.
3: I que hi hagi menys parades, menys,
4: sí, sí,
3: pilotes parades.
1: De fet, ja ho vam veure ahir, que el partit va anar, sí, força ràpid.
4: Mira, a mi la primera semifinal em va sobtar molt, perquè entre descans i tot no va arribar ni a l'hora i 30 minuts, que és una cosa que en futbol sala hem arribat a veure partits d'hora 40, hora 50,
2: i ha anat molt ràpid i no és que s'hagi canviat molta cosa del joc, perquè realment el temps és parat, però sí que és cert que quan algú pren mal, doncs se'l sortirà ràpid, hi ha aquestes pilotes que fa que els serveis de banda de porteria siguin més ràpids, la gent que seca la pista també pot entrar més ràpid a la pista. Ara compta la jugada de Pito, buscava la rematada picada per sobre del travesser, ha marxat per sobre de la porteria d'Antonio Navarro, el porter del Pozo. Per tant, veurem segurament una final i un partit de futbol sala més ràpid del que estem acostumats.
3: Tot i que és veritat que avui fa molta calor i cada cop que un jugador cau al terra ha d'entrar el mop a...
2: Molta calor, eh? Són èpoques dures per anar a pavellons. Ara ens ho deia el Macià, que també suava. El Roger, estem fent una bona suada aquí també al Palau. Ara la pilota serà pel Barça, un servei de banda, 16-20 per arribar a la final. Ha passat molt poc temps encara en aquesta segona meitat. Hi ha molt de marge per remuntar aquest partit.
1: Com anem de públic? Per cert, veig que a les porteries, darrere les porteries hi ha poca gent, ja és habitual això.
2: Sí, aviam, més que ahir, perquè és una final... Però, mira, mitja entrada, sent generós.
1: N'esperava més, eh? Sent una final de Supercopa, un títol a Palau, fa temps que no teníem aquí una final.
2: Sí que és cert que, clar, també potser és diumenge, encara setembre, que és una mica estiu, ha jugat el Barça de futbol gespa, diguéssim, fa res. És difícil. De fet, el futbol sala ja està intentant canviar moltes coses perquè les assistències en els pavellons, més enllà de Jaén o Pozo o aquests equips que sí que mouen molta gent, no és com hauria de ser.
3: Sí, jo crec que avui el tema és que és de la federació i, per tant, els socis del Barça no poden entrar com habitualment, han de pagar sí. Per les hores. Doncs suposo que la gent que normalment ve que és sòcia, doncs avui potser no ha volgut pagar el preu que posava la federació.
2: Que, evidentment, la majoria del Palau és blaugrana, eh? Vull dir, és com un partit de Lliga.
5: A la segona divisió marca el Castelló, el 10 de la segona part, ha marcat Càmera, Castelló 1, Albacete 0. Recordem que el Castelló és el proper rival del Girona la setmana que ve.
1: De fet, el Castelló, ara mateix, guanyant el partit, es col·loca segon, oi?
5: Segon.
1: L'Eibar és el líder, no?
5: No, es col·loca líder.
1: Ah, és líder, líder.
5: 10 punts, un més que l'Eibar, que en tindria 9, 3 més que el Girona. La setmana que ve, recordem que el Girona rep el Castelló a Montilivi, per tant, seria primer contra quart.
1: Demà a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba, i en directe al Tot Gira, podreu seguir l'exclusiu digital amb el Ripo, que és a tot arreu. Fa el futbol sala, fa el Sabadell...
2: Ara el que calgui.
1: El que faci falta.
2: Exacte. Aviam, ara la jugada de Dida, que ha pujat el sol, torna a recuperar la pilota. Dida, que anava a xutar. Falta. I compte que portem ni 5 minuts de la segona meitat i el Barça ja du 4 faltes. Això vol dir que a partir de la segona serà la cinquena. Ara Javi Rodríguez ja està avisant els jugadors que compta que en portem 4, perquè recordem que a partir de la sisena ja és doble penal. El Pozo només en porta una.
3: Estem veient a Didac fent bastantes regressions. De fet, el primer gol, bueno, el gol del Barça, el d'Eric Martel, ha sigut amb una regressió de Didac i de moment sembla que està funcionant bastant bé. A veure si aconseguim tornar a fer un altre gol.
2: Allà, ara el joc aturat una altra vegada. Està sent molt lent, això. Moltes interrupcions.
1: Ara que deien que els partits són ràpids, eh?
2: Sí.
1: Clar, és el partit que ara li interessa al Pozo, òbviament.
2: No està... És a dir, clar, no es pot perdre temps al futbol sala. A compte, doncs, assenyalen una altra falta del Barça. Aquesta me l'he perdut.
3: Això és perquè aquest any també s'ha posat la norma de la protesta.
1: Groga per Mignano. Groga per Mignano.
2: Doncs mira, és una de les normes noves que s'han instaurat en aquesta lliga, i és que les protestes, si tu amonestes un jugador per protestar encara que estigui a la banqueta,
1: que és el cas, Mignano és a la banqueta,
2: compta com a falta acumulativa, com si hagués fet una falta a la pista.
1: I Javi Rodríguez s'ha empipat moltíssim fent la mà amunt i avall com dient Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Perquè potser reclama que la falta no era, això evidentment no es pot revisar pel videoarbitratge, i a sobre li senyalen la cinquena. Doncs ara haurà d'anar molt de compte el Barça, perquè qualsevol falta que facin en els pròxims 15 minuts serà doble penal.
3: Sí, estem veient dos Barces bastant diferenciats, un amb Igor, que és un pivot més fix a l'estil Ferrao, i després un altre amb Pito, que és un pivot més mòbil, que li agrada més rebre i girar-se per encarar de cara.
4: i veurem un dels nous fitxatges del Barça d'aquesta temporada. N'ha fet dos. Ara compta la jugada del Pozo, la passada llarga buscant a David Álvarez, i per cert, recordeu, David, la jugada d'ahir del penal de Miquel Feixas que va donar el pal i s'ha de revisar?
1: Sí.
4: Doncs vam haver de preguntar perquè ningú sabia què estava passant. De fet, fins tot gent de la federació em deia que no sabia què és el que estava passant. I és que si quan xutes un penal la pilota s'atura de cop, és a dir, s'atura del tot i ja no es mou més, però encara que la toqui a Feixas i se la marqués en pròpia, la jugada ja no valia.
1: D'acord. És a dir, el que miraven era si realment la pilota s'havia aturat abans que la toqués el porter del Barça.
4: I que això ens diuen que Miquel Feixas ni tan sols demanava això. Estava demanant una altra cosa, que és una norma que molta gent ni sabia, i van acabar revisant això els àrbitres. Però la pilota sí que es va moure, mil·límetres, i per tant va donar gol. Aviam, ara una altra jugada, s'ha aturat el joc una altra vegada.
3: Sí, el Barça ha demanat una revisió d'un
4: possible penal.
3: Sí, a mi no m'ho ha semblat, però al final els pivots i els tanques es peguen molt i sincerament normalment no s'acostumen a pitar. Però ha caigut Igor dins l'àrea, veurem.
4: Sí,
3: que
4: ara està parlant David Álvarez, diu que l'estan agafant, sí. Però clar, Igor és el primer també que posa el cos i posa el polze.
3: No, és la típica jugada entre els pivots i els tanques que es peguen per tot arreu.
4: Tu, Roger, no eres pivot, per tant això t'ho estalviaves, no?
3: Bueno,
4: bé, encara jugues.
3: Sí, vaig acabar jugant de pivot per la lesió de Ferrao i Esquerdinha, però a mi m'agradava escapar-me dels defenses més que pagar-me.
4: Aviam, encara s'està mirant la jugada, eh? No sé si David està veient la repetició per la televisió.
1: Sí, l'estem veient.
4: Sembla que és clar, aquesta jugada, eh? Que agafa Igor.
1: El comencen a agafar fora l'àrea. El que passa que l'acaba tombant quan té un peu dins i l'altre peu fora de l'àrea.
4: Molt al límit. No sé què dir-te. I no sé ni tan sols si serà la falta. Aviam.
5: Frec a frec.
4: L'àrbitre diu que no hi ha res.
1: És justeta.
3: És difícil que un àrbitre canvi, ha de ser multada per canviar d'opinió.
4: Doncs mira, ara Martel, que ara que ningú protesti, perquè recordem que el Barça té 5 faltes i una protesta significaria la sisena.
3: Sí, però la sisena, per ser doble penal, ha de ser falta.
4: Ha de ser falta, és a dir, ara, llavors ara es pot protestar el que vulguem?
3: Sí, bueno, sí.
4: Ai. Aviam, el joc torna a estar aturat. Què està passant?
3: Ja parlàvem del futbol sala ràpid i portem 5 minuts amb el joc parat.
4: És que ben bé, que ha començat la segona meitat fa més de 20 minuts i n'hem jugat 6.
1: El públic enrabiadíssim, perquè clar, tot això evidentment a qui beneficia és qui va per davant el marcador, el Pozo.
4: Al final està sent molt lleig,
1: sí.
4: És horrible.
1: Deixem passar un moment amb el joc aturat pel bàsquet, Macià, perquè em sembla que va ràpid el teu partit, entre Manresa i Lleida. Ara de seguida el recuperem.
5: A la segona divisió marca el segon gol al Castelló, que pràcticament sentencia el partit. 17 de la segona part, Castelló 2, Albacete 0, ha marcat Suero.
4: I aquí el Palau ja miren i remiren, ja no sé ni què busquen. No sé si estan tornant a revisar la mateixa jugada. Realment, mira que la primera part ha anat bé, ha anat ràpid. Aquesta segona costa digerir, aviam.
3: Bueno, va passant el temps, hi ha més nervis per dos costats i ara amb això del vir, a la mínima que poden, ho demanen. Crec que tenen una per costat, no? I si encerten poden tornar a demanar-lo.
4: Aviam, es torna a posar la pilota en joc, aviam si veiem una miqueta de futbol sala en aquesta final.
3: Veiem Antonio sacant ràpid amb la pilota que hi ha a la banda.
4: Sí. Ens hem d'acostumar a això, eh?
3: Sí. No, però a mi m'agrada, crec que...
4: Ara compta la jugada del Pozo, David Álvarez, intentava un toc amb molta qualitat. Ja posa en joc la pilota a Didac buscant el cap d'Igor, res a les mans d'Antonio Navarro. Ara compta l'atac del Pozo, avança metres Marcel, buscava l'obertura a la banda dreta. Recupera la pilota el Barça, Adolfo per Martel, Martel condueix a la línia de banda. Aguanta la pilota Martel, ha caigut, res, possessió pel Pozo.
5: Marca el segon Osasuna, marca Budimir de penal. Retalla distàncies de nou al marcador, a la vegada 3, Osasuna 2, 20 de la segona part. És el quart gol de Budimir ja també en aquest campionat de Lliga.
1: Recordem que ara mateix, amb aquesta victòria, l'Alavés encara seria segon classificat per davant del Madrid i només superat pel Barça.
4: El Palau passen a poc els segons, 13-40 pel final, el Barça perdent per 3 gols a 1 contra el Pozo de Múrcia.
3: Aquest any el Pozo ha fitxat aquest porter, l'Antoni Navarro, que és un porter que té molt bon joc de peus i, com veiem,
4: surt bastant. Cada cop ho estem veient més, això, no, Roger? Equips que utilitzen el porter per sortir, per creuar...
3: Sí, és una forma... S'ha posat de moda, a mi no m'agrada gaire, però és veritat que per sortir de pressió et dona molt, molt avantatge.
4: I ara si tens... la jugada del Barça... Digues, digues.
3: No, si tens un porter que té... Bon joc de peus. Veiem també que ho aprofita bastant.
4: Avança metres Didac, a camp contrari, juga per Adolfo. Didac encara podent rebre passada. La pilota per Antonio, buscava la passada al segon pal per Pito. La bloca el porter al Pozo. Ara la juga Marcel. 13 pel final, el Pozo 3, Barça 1. Antonio amb la pilota, juga per Adolfo. Adolfo per Pito, el xut desviat. I gairebé podríem dir que és la primera ocasió amb Carallols que té el Barça a la segona meitat.
1: Sí, sí, sí. Tot i que l'he fotit molt desviat, eh, Roger?
4: Sí, sí.
3: Era una ocasió bastant clara, crec que Pito s'ha precipitat perquè podria haver-la controlat o passat al segon pal, però vaja, ha anat fora de banda, fins i tot.
4: També una mica aquesta, potser hem tenir la certa pressa o certa pressió de va, és que no estem ni generat.
3: Sí, però tot i així queden 12 minuts, sí, 13 sí. minuts encara, molt... així que és molt... El futbol sala... Un minut és molt.
4: Mira, ara Pito reclama una targeta groga, continua atacant el Pozo, la rematada de Marcel al terra Pito, ha tret ràpid Pito i ha tocat en Ricardinho, que no és el mític Ricardinho de l'Inter, és un altre, i l'ha tocat, i això depèn de l'àrbitre, no, del criteri, pot treure una groga per dir que estava obstruint la passada, en aquest cas no l'ha assenyalat l'àrbitre, i ataca el Barça. Touré aguanta la pilota el jugador francès del Barça. Tiri per Joao Víctor. Ara un altre cop Touré. Passa una picadeta per Pito, que aguanta esquenes a la porteria. La pilota. La trepitja el pivot brasiler. Aguanta la pilota Pito, que fa una finta, en fa una altra. Regionat Pito per Rivera. Ara juga amb Touré a la frontal de l'àrea. Caigut. Reclama falta Touré per mi, no ho és. Serà servei de banda pel Barça. 12 pel final.
3: Xavi Rodríguez, que quasi, sí, quasi sí, toca la pilota dins del camp, té ganes de sortir.
4: Té ganes de jugar. Tu, Roger, vas coincidir amb Xavi Rodríguez?
3: Sí, jo vaig estar quan era el filial, però pujava a entrenar amb el primer equip durant 2 o 3 anys seguits, cada dia amb ell, i bueno, un tio molt de la broma.
1: El Roger Serrano encara en actiu, eh? Oi que encara jugues?
3: Sí, aquest any he fitxat pel Castelldefels a segona B. Estava jugant a Eivissa i ara he tornat aquí a Barcelona, que tenia ganes de tornar. I veurem com va la temporada.
4: També es busca més llocs, el Roger. Se'n va a Eivissa, se'n va a Sevilla. Sí, sí, sí.
1: Valent, tens cord encara, Roger?
3: Sí, el problema que l'any passat vaig tenir una lesió a l'isquio que vaig recaure i...
4: Compte, Trajovski es planta davant l'àrea. No sé què ha fet ben bé Trajovski. Podia xutar i li ha volgut donar a Gadella, afortunadament.
1: S'ha equivocat, per fortuna, perquè era 1 contra 1 amb Didac.
4: Li haurem de donar les gràcies.
3: Un quart gol ara hagués fet mal.
4: Un quart gol ara ja costa més aixecar, no, Roger?
3: Pitjors coses s'han vist al futbol sala, però sí que és veritat que amb la dinàmica que portem suposo que hauríem de pensar ja en treure el porter jugador si ens marquessin un gol.
4: Ja em queda un munt. De moment, el Pozo 3, Barça 1. La passada cap a Ricardo, la recupera Mateus. Repitja la pilota Mateus, fa una altra. Continua el jugador brasiler del Barça, cau... Intenta refusar-la al Pozo, arriba la pilota als peus de Pito, que fa una bicicleta, fa una pista, caigut, ara sí, és falta. Falta per Barça, només és la segona del Pozo.
1: Per cert, déu-n'hi-do el partit, primera divisió, que s'està jugant a Vitòria, un altre gol.
5: El duel de gols entre Boyer i Budimir, se l'emporta ara mateix Boyer, perquè acaba de marcar el tercer gol, hat-trick de Boyer, a la vez 4, Osasuna 2, 23 de la segona part, un partit molt distret a la primera divisió en aquest camp, perquè a l'altre...
1: Sí, anava continua... ja podien deixar algun gol per la Rosaleda.
5: Continua el Màlaga 0, llevant 0, 26 de la segona part.
1: Per cert, l'Europa, com el tenim al camp de l'Alcorcón?
5: L'Europa està empatant a 0, a res, 5 minuts perquè s'acabi el partit, Alcorcón 0, Europa 0. I per cert, que des de l'Europa, des del Club Esportiu Europa, acaben d'emetre un comunicat oficial tot just fa uns minuts, on diuen que volen denunciar públicament, diuen, volem denunciar públicament la lamentable situació que ha patit un aficionat del nostre club durant el partit que estem disputant contra l'Alcorcón. A l'inici del partit diu aquest comunicat, i segons expliquen diversos testimonis, un aficionat europeista ha estat objecte d'una desproporcionada actuació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. L'aficionat s'ha identificat i en tot moment ha seguit les indicacions que havien donat els agents. Malgrat això, segons expliquen altres aficionats escapulats allà presents, els agents l'han agafat pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. A més, relaten que li han requisat l'estelada i fins i tot l'han volgut obligar a dir que era espanyol alhora que ha estat amenaçat amb una possible sanció en l'aplicació de la llei de l'esport. Després d'aquest lamentable episodi, diuen, des de l'Europa, els aficionats europeistes han abandonat la grada visitant en solidaritat amb aquest aficionat.
1: Caram, això és comunicat oficial del club, de l'Europa, eh?
5: Des del Club Esportiu Europa han comunicat que acaben d'emetre tot just fa uns minuts, per tant ens posem a veure si és possible contactar amb aquest aficionat perquè ens expliqui la seva versió.
1: Fa, setmanes que va passar una situació pràcticament calcada
5: a Elx,
1: al Martínez Valero, amb aquell aficionat del Barça, el dia que el Barça també va guanyar en aquell dia i que un aficionat duia una estelada i ja sabeu les imatges per la per si soles el que va passar. Bé, ens queda poc temps, però el Barça hauria de remuntar aquest 3-1 en contra de la final de la Supercopa de Futbol Sala.
2: Ara queden exactament 10 minuts i un segon per arribar al final del partit i el Barça, que no està aconseguint escurçar distàncies del marcador, està perdent de 2 gols, el Pozo 3, Barça 1. Ara Didac, que s'ha endut un cop, la tercera falta pel Pozo, ja està bé que es vagin carregant de faltes a poc, i el Barça, de moment, que sap gestionar bé el fet de tenir 5 faltes.
3: Sí, sembla que han fet 5 faltes molt ràpid, però ara també és veritat que els àrbitres els costa pitar sempre a la 6a falta, però bueno, de moment portem una bona estona així i esperem que segueixi així.
2: Aviam, Touré amb la pilota, juga amb Mateus, la passada per Joao Víctor, no és dolenta, continua Joao Víctor per Pito, fora! El xut amb l'esquerra, un altre de Pito, ha marxat per sobre el travesser i evidentment cada cop que algun jugador va a terra s'ha de sacar la pista, però l'àrbitre diu que no, aquesta, que jugui i que ja entrarà.
1: Aquesta molt més clara, Roger, fa la maniobra amb el joc de cintura fantàstic, el que passa que quan té posició de xut avui Pito està una mica desafinat.
2: Marca Joao Víctor, xut des de la frontal, arriba per fer el gol del Barça, 9 i mig pel final del partit, el Barça que escurça distàncies, el Pozo 3, Barça 2.
1: Veurem, ara sí, Roger, ara sí que arriba el gol de Joao Víctor, que ho fa molt bé.
3: Tots els jugadors, tots els companys que he tingut en parlen molt bé de Joao Víctor. Veurem si aquesta temporada serà la seva, perquè l'any passat ho va fer bé, però crec que pel que em diuen pot ser espectacular.
1: És el control, busca la posició de xut i és un cacau amb el que no hi pot fer-hi res. El porter del Pozo, 3-2, queda molt, molt partit, 9 i mig pel final. Per cert, crec que ja puc entrar al RCD Stadium i ja tenim 11 de l'Espanyol, recordeu, a les 9 Espanyol Sevilla. Sònia Olear, Sergi Andreu, què tal, com esteu? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, David.
1: Fa molts canvis, Manolo, o els mateixos?
7: Doncs mira, hi ha 2 canvis, si vols te'ls canto.
1: Sí.
7: Dimitrovic a la porteria, Omar, Unai, Cabrera i Nojo en defensa, el doble pivot per Edu Expósito i Moscardo, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, mitja punta Javi Hernández i en punta Roberto, per tant 2 canvis, el de Cabrera i el de Moscardo que entra per Urco, torna Cabrera després de la sanció per 3 partits en el lloc de Derkusic.
1: Cabrera per Derkusic, que això estava cantat perquè s'acaba la sanció, Moscardo per Urco, potser aquest no ens l'esperaventam, oi, Sergi?
8: Bé, no ho sé què dir-te, perquè va sortir...
1: No va estar malament, és veritat.
8: Exacte, en els últims 25 minuts a Noeta, i no va fer malament, i Urco no ha tingut un bon inici de temporada, i jo entenc que Manolo li hagi donat l'opció al nano avui de jugar davant de l'afició i veure si és capaç, doncs, de fer un bon partit.
1: Molt bé, doncs 2 canvis, entre Cabrera per Derkusic, entre Moscardo per Urco, aquest Espanyol-Sevilla a les 9 i en directe al Tot Gira. D'aquí una estoneta venim amb vosaltres i ja fem la prèvia amb el Ballar, amb el Maiola, amb la Carla Borràs i tota la gent del Tot Gira. Fins ara.
8: Fins ara.
1: 3-2, el Barça 1, la final és viva.
2: I ara un xut de Touré que ha desviat el porter del Pozo, el Barça que entra al partit, Roger.
3: Sí, crec que és un gol que pot fer molt mal al Pozo, per això que dèiem de les finals, no? Perquè al final la pressió la tenen, ho saben, ho tenen allà, es veien 3-1, i a veure si ara amb aquest 3-2 el Barça comença a apretar, perquè crec que és un moment important del partit. ara queden 8 minuts, però si igualen les forces i aquí pot la pressió al Pozo.
4: Aviam, 8 minuts pel final, ara sí que tenim el joc una mica més fluid i això al Barça li beneficia. Antonio Navarro, el porter del Pozo, amb la pilota als peus, pressiona Adolfo, talla bé amb el cap, la passa llarga Antonio, la bloca i la recupera Didac, el contraatac és Adolfo, el xut des de la frontal, la refusa Ricardinho, jugador del Pozo, i torna al Barça, i torna Adolfo, Igor, el xut amb la dreta, el treu Antonio Navarro.
9: Quan has dit això d'Igor, pensava que cantaves el gol.
4: Igor, no, hauré de... No,
3: no. Adolfo és un jugador que... Crec que li agradaria molt a Flick, perquè pressiona, sí, no para de córrer i pressiona molt fort.
9: Recordem, el Barça, Ripo ha fet dos fitxatges, oi, aquesta temporada?
4: Sí, el mateix Igor, que ve de la Palma, és un pivot, i Mujudin, jugador del Cartagena, que no està jugant gaire, Roger. No sé si el tens controlat, aquest nou fitxatge del Barça.
3: Sí, Mujudin va estar a Cartagena, ve ara de França. L'últim any va jugar a França. És un tanc que va fer un bon any a Cartagena, però al final el Barça també té Antonio Navarro i a Joao Víctor. En canvi, a la posició d'Igor només està Pito.
9: I qui ha marxat, per cert, Ripo?
4: Mira, han marxat Pol Pacheco al CatGas, des de l'antic indústria Santa Coloma. També Lucas Granda a Santa Coloma, en aquest cas, com ha cedit, Eric a l'Sporting de Portugal i Fitz, que és un altre dels pivots, ha marxat a Itàlia. Per tant, una mica... Bé, no diu home per home, hi ha una fitxa menys del Barça, tot i que la plantilla és llarga i en principi hi ha desordres, també perquè Catela està recuperat i l'any passat la va començar lesionat, per això hi havia més jugadors.
3: Crec que és una plantilla bastant llarga, per el Barça té el filial on té bons jugadors, que per completar-la com a jugador 15 sempre va bé que se'ls doni oportunitats a la gent de la cantera.
4: Aviam, 6'46, la passada d'Antonio és dolenta, la recupera el Barça, Catela, és un 2 contra 2, Catela, el xut amb l'esquerra, la treu Rivera, i tornarà el Barça. 6'30 pel final, Javi Rodríguez donant ordres, Didac, s'anima amb el xut, no, la passada per Catela no és bona. Has pogut animar aquí, no, Roger, Didac?
3: Sí, Didac que és un porter amb molt bon joc de peus, però és veritat que el xut potser no és... la seva millor virtut, però per això sempre busca el passe, perquè té molta qualitat de passe i ha estat a punt de passar. Però crec que un altre porter, el Denis de Palma, que té un cacau increïble, hagués xutat aquest...
4: O el mateix Feixas,
3: sí.
4: Aviam, Antonio, per Igor. Igor que acaba recuperant la pilota, no, la perd. La recupera Rivera i juga pel porter al Pozo, Antonio Navarro. Antonio juga amb Santa Cruz, que ha marcat un golaç, per cert. El primer del partit aguanta la pilota, Santa Cruz reclama falta, l'àrbitre diu que no hi ha res, compta per ell, la passada, la treu sota la línia de gol. Ricardo, el jugador del Pozo, el contraatac del Barça ha estat bo, i ara el Pozo, que reclamarà que revisi una jugada, demanant la sisena falta del Barça, que significaria un doble penal. Ha passat tot molt ràpid.
3: Gonzalo Santa Cruz és un jugador molt jove que ha marcat un golaç. Va coincidir amb mi quan jo estava al Betis i ella estava al filial, i l'any passat va fer una temporada molt bona per Rulo, i aquest any l'ha fitxat al Pozo i veurem si encaixa, però sembla que de moment
4: sí.
3: Ha entrat molt bé.
4: I aviam aquesta falta. Aniria bé que no la juguessin, eh?
3: És un pivot molt gros que pot treure moltes faltes, estil Juanqui del que estava a Peñíscola. Aviam. Esperem que no... Que no sigui, perquè si no l'han pitat en directe, si no és molt clara, jo crec que els àrbitres no canviaran l'opinió.
9: A mi no m'ho sembla. Vaja, si la xiula seria rigorosíssima.
3: L'ha buscat una mica, no, Gonzalo, amb el cos?
9: Sí. I es llença a terra. Per mi no hi ha prou contacte com perquè pugui xiular falta.
4: També tu, quan tu estàs jugant i saps que l'altre equip té 5 faltes, intenta rascar-ne de...
9: No és falta. No pot ser falta.
3: 100%, quan saps que tens 5 faltes, busques com sigui que te la pitin. Per això també els àrbitres els costa més pitar, perquè no s'acaben de fiar dels jugadors.
4: Tu eres habitual, no? Aviam.
3: Res.
4: Tu eres habitual, no, Roger? Intentar buscar la situació, que ets ràpid, joc de peus...
3: Molt, jo ho buscava tant, però el més habitual era Mario Ribillos, que vam coincidir aquí al Barça, que es tirava, era un piscinero de cuidar.
4: Aviam, 5'50 pel final. La passada d'Antonio, la refusant la defensa del Pozo, i torna al Barça. que per mi Roger està sent molt millor en aquest últim tram de partit, eh?
3: Sí, com he dit, el gol pesa i el Pozo s'ha tirat enrere. El Barça està apretant i si t'hi fixes el temps ha passat volant ara, sí, perquè ara ja només tenen 5 minuts.
4: Ara la jugada del Barça no és dolenta, el xut d'Antoni, lateral de la xarxa. Quan ha de treure el Barça el joc de 5? Roger.
3: Jo crec que esperarà un parell o 13 minuts perquè estem bé ara mateix.
1: 5 i mig, eh? 5 i mig pel final. Sí. Està perdent el Barça d'un, el Pozo 3, Barça 2. Per cert, ja és l'últim quart, oi? El Manresa Lleida, Macià, aquest partit d'amistós de pretemporada.
0: Doncs sí, David, la veritat és que quasi és tan ràpid com el Pozo Barça. El Barça Pozo s'està jugant a velocitat 2x, impressionant. 84 Lleida, 78 Manresa, 100 minuts pel final.
1: Dels nous, a banda i banda, algú que et destaqui?
0: Zach Perrin del Lleida, increïble, jugador de 22 anys, gran fitxatge el que ha fet el Lleida perquè els últims anys li ha faltat joc interior i aquest any crec que ho petaran, i ell en particular. De moment, 14 punts, 10 rebots i encara queden 7 minuts pel final.
1: Vinga, 5 minuts pel final, final de la Supercopa, el Barça perd, Pozo 3, Barça 2.
4: Exactament, 5.02, el Barça que ha de fer un gol per intentar forçar l'empat i compte, aquí sí que tindríem pròrroga. No aniríem als penals directes, en cas d'empat. Serien dues parts de 3 minuts i llavors sí una tanda de penals. Esperem que no faci falta i que el Barça en faci dos, però un com a mínim n'ha de fer el Barça.
1: De temps per fer-ne dos n'hi ha, eh?
4: I tant.
1: I tres. I
4: amb dos ja està bé. Aviam, mira, ataca el Barça, Adolfo!
3: Quin golaç!
4: Adolfo, la picadeta d'Adolfo, quina jugada del Barça! La agafa Adolfo dins de l'àrea i la pica per sobre d'Antoni Navarro. Quin golaç d'Adolfo, empat al partit del Barça. Encara en faran tres, David.
3: Quins tres s'han juntat. Sí, sí. Jo, Víctor, Adolfo, Pito. Tres jugadors amb molta qualitat. Ha sigut un golaç, com l'ha picat Adolfo. Abans estàvem comentant que Adolfo és la seva 10ª temporada i comença bé amb un golaç a la final de la Supercopa d'Espanya.
1: El gol és preciós, però m'agrada molt la deixada de Jou, Víctor, fent de pivot, deixant-la, acaronant la pilota perquè la rematada acabi amb aquest empat a 3.
3: Sí, com he comentat abans, Jou, Víctor, tothom en parla molt bé i és un tanca, però que crec que és bastant universal i l'hem vist a la posició de pivot i ho ha fet com si fos...
4: És aquesta posició que es diu universal en futbol sala, no? Que és que pot jugar de tot.
1: Ara segurament, Roger, ara segurament és quan els jugadors del Pozo potser pensen en aquestes 15 finals perdudes, eh?
3: Sí, com t'he dit abans, el 3-2 els ha fet mal perquè vulguis o no, et ve el cap que ho tens allà. Recordo fa dos anys, quan Javi era entrenador de Pozo, una final de Copa d'Espanya que... per un doble penal a l'últim segon per una xilena que li va donar la cara i va acabar guanyant el Barça, ho tenen molt, molt present i ara mateix s'està veient.
4: És molt important, Roger, que no siguem nosaltres els primers que fan que el Barça perdi la gran final contra el Pozo, eh?
3: Bé, ja...
4: Això es recorda.
3: Ja, ahir vam trencar la maledicció del Jaén perquè a la final de la Copa del Rei de l'any passat no vaig poder anar perquè vam perdre contra Jaén a semifinal i ahir ja la vam trencar, a veure si avui seguim amb la dinàmica.
4: Havíem 4-0-6 pel final, la passada de Joao Víctor buscant a Pito, molt millor el Barça, que ahir contra el Jaén i també amb empat va sortir un porter jugador. No sé si veus a Roger avui fent el mateix a Javi Rodríguez.
3: Crec que no, perquè veig el Barça molt bé ara mateix. Ahir és veritat que li estava costant més arribar. Crec que amb la dinàmica que portem seguirem així, perquè al final el porter jugador, òbviament, pots marcar gol, però és més arriscat.
4: I potser també volia evitar els penals, Javi Rodríguez?
3: Segurament.
4: Compte ara la rematada de Mateus, sense que caigués al terra, i l'ha acabat tocant. Antonio ara surt, Didac, com si fos un karateka.
3: Sí. Traiem a Pito, que està agafant els galons de l'equip i ja vol demostrar que és el millor jugador del món.
4: I jugant pràcticament ara els mateixos. Recordem que no està jugant Sergio González perquè ell va ser expulsat.
3: Sí, va fer una mà una mica rigorosa, però clar, el porter no està a la porteria i va ser targeta vermella directa.
4: Aviam, compte que ara està atacant el Pozo. 3-10 per arribar al final. El Pozo 3, Barça 3.
1: Per cert, final a la primera ref, confirmem l'empat. Primer punt de l'Europa de la temporada. El Corcón 0, Europa 0.
4: Ara està atacant el Pozo. Compte, perill. Gol de Pozo.
2: Gol de Marcel, que ha rebut sol dins de l'àrea. I tot seguit, la definició és impecable. A l'escaire, impossible per Didac.
3: Sí, Marcel és un dels millors jugadors finalitzats de tota la Lliga. L'any passat va fer una temporada increïble. I bé, veurem, crec que ara sí que traurem el porter jugador. Endavant,
2: entrarà Catela.
3: Té tota la pinta, sí. Sí, ja té la samarreta posada.
2: Doncs... 3 minuts, 2:50 exactament. El Barça n'ha de fer un. Jugant de 5, evidentment, pot passar.
3: 3 minuts és un bon temps per jugar a 5, eh? Que hi ha vegades que es troba els últims 40 segons per fer una o dues jugades. En 3 minuts pots tenir bastantes ocasions.
9: Amb 3-1 al marcador, ha fet dos gols al Barça, tenia el partit dominat, i aquesta acció arriba realment en la primera oportunitat que ha tingut el Pozo en estona, eh?
3: Sí, mira, si t'hi fixes, el Barça necessitava el gol i ha estat apretant, ha marcat els dos gols, ha empatat, i a la que hem marcat el gol, no sé si és que el Pozo ha vist que podia sortir d'allà i ja no necessitava defensar tant, però han tingut una.
9: Javi Rodríguez, el sentim.
10: Vale, chicos, con calma. Vale, no tenemos faltas, es una jugada, pero no tenemos faltas. Calma, son 3 minutos lo que queda. No tenemos que meter gol en la primera jugada. Si se puede, bien. No, trabajamos,
9: Calma, eh? Diu Javi Rodríguez dels micròfons d'Esport 3 en aquesta final, al temps mort. Deia, calma, no cal que fem el gol en la primera jugada. Tenim temps suficient.
3: Exacte, exacte. Com dic, són 3 minuts i més val no perdre-la, perquè si et marquen un segon gol sí que ja seria més complicat empatar. Com deia Javi, també no tenen faltes. Per tant, les pèrdues no les poden tallar amb una falta, perquè seria doble penal. Han d'arriscar menys.
2: I jugant ja el Barça de 5, 2:45 per arribar al final. Catela, que és l'home que fa de porter jugador, vestint de groc, amb Antonio amb Adolfo amb Catela. També a pista Mateus i Pito. Ara el xut d'Antonio, el segon pal, buscava Pito.
3: Veiem que el Pozo ha tret a David Álvarez, que és un jugador estil Adolfo, per defensar a primera línia, molt intens. Els dos equips treuen els seus especialistes per l'atac i la defensa de 5.
2: Comptarà l'error del Barça, intenta pressionar bé i ho fa molt bé. Pito obliga Gadella a llançar-la fora. 2:13 pel final, el Pozo 4, Barça 3. És la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Mateus amb Antonio, Pito, altre cop Antonio. Antonio Adolfo a la banda esquerra. Tocant i tocant el Barça, Mateus per Catela. Ara canviant posicions alguns jugadors del Barça. La passada al segon pal de Mateus. Ha estat molt atent Marcel i l'ha tret amb el genoll.
3: Si t'hi fixes, normalment canvien de posicions entre els dos esquerrans, que són Catela i Mateus, i en aquest costat entre Pito i Adolfo.
2: Mira, una altra vegada. Catela amb Antonio. El sud acaba blocant-lo David Álvarez, que ho celebra.
3: Intenten moure perquè acabi xutant Antonio.
2: Té un bon que causa.
3: Perquè baixi la línia defensiva i Antonio xuti des de fora.
2: Aviam, Catela amb Antonio, va passant el temps, minut 37, 36, Adolfo amb Antonio amb Mateus un altre cop, Antonio ara rep Catela a la banda dreta, la controla Mateus enrere, s'equivoca, però la pilota torna a ser pel Barça. Ara farà un canvi Javi Rodríguez.
3: Si entra
2: Víctor per Adolfo.
3: No, Igor, que és més... És pivot, jo crec que
2: es
3: posarà aquí al mig per rebre alguna d'esquena.
2: Ja la posa en joc el Barça, minut i 20, passen els segons, passen els minuts. El Barça ha de marcar per empatar, Igor per Antonio per Igor. Enrere amb Antonio per Catela, minut i 10, Antonio amb Mateus amb Antonio, canvia el joc bé el Barça, el xut d'Igor no, l'ha passat cap a Mateus. I acaba blocant la pilota el porter del Pozo. Compte que no hi ha porter. La passada llarga buscant a Gadella. Està, li escapa.
3: Han mogut molt bé, però al final el passe, l'últim d'Igor, no ha sigut bo. Podria haver finalitzat, ha preferit passar, però no ha trobat el company.
2: 50 segons. Antonio, el xut, la treu. La defensa del Pozo, 48.4.
3: Com veiem, intenten carregar el joc a un costat i acabar o amb un xut d'Antonio o girant la pilota a l'altre costat per finalitzar.
2: Aviam, Catela enrere per Antonio Pito, ara gira molt bé el Barça, la passa del segon pal, Mateus la treu de sota la línia, no m'ho puc creure, continua viva la pilota, Pito, 34 segons, cau Pito, continua Pito, a la frontal de l'àrea, caigut, l'àrbitre diu que no hi ha falta, el xut i el gol.
3: sembla falta. La veritat que jo crec que amb el Vir es revisarà i veurem què diuen els àrbitres.
4: Doncs hem passat d'una ocasió claríssima del Barça.
3: Sí, sí.
4: Claríssima, perquè l'han tret a sota la línia.
3: Sí, Mateus l'ha tingut.
9: Es queixa Javi Rodríguez.
4: Vindrem amb prou a Didac.
9: Perquè, esclar...
3: És que no estic segur si el Barça pot demanar revisió. Clar.
9: Didac també molt empipat. Mateus també protesta.
4: Sí, sí. No, hi ha hagut un festival de grogues, ara.
9: Per Mateus, per Didac...
3: S'ha de dir que és una jugada on Pito rep dos o tres enganxades. Sí. No sé si són clares cap de les tres. M'agradaria veure-ho, però... Ostres. És estrany que no...
4: I una altra groga. Sí, això s'hauria de poder revisar. Si és que... No sé si ho estan fent.
9: La groga per Javi Rodríguez.
3: No sé si els àrbitres per ells mateixos poden revisar-ho.
4: El que passa és que han anat canviant tantes normes. Per què han posat unes? Ara corregeixo i les trec perquè els fulls es queixen. Sí. Que ja no saps els supòsits, pràcticament.
3: Veiem el Pozzo, que fa tants anys que no guanya un títol.
4: La miraran. La miraran.
9: Doncs és el que li queda al Barça, eh?
4: Sí, sí, perquè això òbviament... significaria falta i no seria gol del Pozo.
3: I quedarien 27 segons.
9: I ens quedarien això, exacte, 27 segons.
4: El que sí que està clar és que si l'àrbitre dona el gol...
3: Sí, ja amb 27 segons, dos gols és ja quasi està, impossible.
4: Ja seria un miracle, eh? No sé si David pots veure la repetició des de la televisió.
9: De moment encara no.
4: Perquè sí que és cert que Pito ha anat controlant i sembla que anava allà caient, però no... algun cop li han donat, però no sé si fins al punt de ser falta o no, res.
9: Sentim els àrbitres. No hi ha nada, diuen.
4: Doncs mira,
9: no hi ha nada, l'heu sentit, eh?
4: Doncs res.
3: Doncs gol. Sembla que...
9: Ja, sí, sí. Per cert, el que també puja al marcador és el cinquè gol de l'Alavés. Ha marcat Ibáñez. Alavés 5... Déu-n'hi-do, eh? A la vez 5, Osasuna 2. A la vez es col·loca segon de la Lliga.
3: Gol.
4: Oh. Mira, ara la passada cap a Mateus, que la salva Antonio Navarro. Quin portaràs del Porto?
3: La veritat que era un gol que encara et donava una petita esperança, però...
4: Aviam. Igor, la passada, intentant el xut, Catela. Igor, al pal, Catela, el xut i el gol. Gol del Barça. Gol de Catela, 11.5.
3: Recordo una final contra l'Inter, amb Diego... A falta de 15 segons, sí. Que vam acabar marcant l'empat.
4: 11.5, pilota pel Pozo. El Pozo 5, Barça 4.
9: No se li demana pot negar el Barça, no se li pot negar la lluita fins al final, perquè malgrat perdre de 2 i posa un punt d'emoció, tindrem temps mort i 11.5 pel final.
4: Sí.
3: I haig de dir que de 5 ha generat molt el Barça. És veritat que només ha marcat aquest gol, però m'ha agradat molt com han jugat. Ara veiem que hi ha temps mort per part del Pozo. Imagino.
9: Mira,
3: que aquest
9: Pozo en González, aquest... tècnic del Pozo, el sentim en el temps mort. Tothom parla en aquest temps mort del Pozo i insisteixen no veiais, suposo que en la pressió inicial.
3: Jo crec que faran una jugada de passes enrere perquè passi el temps i l'acabaran xutant a la porteria contrària. I per això diuen que no vayáis a pressionar el saque de porteria.
9: D'acord. Per cert, final també la Rosaleda, confirmem l'empat a 0. Màlaga 0, Llevant 0.
4: Mira, va, es posarà en joc la pilota. I hi ha un jugador del Pozo, mira, el seu propi córner. Posa en joc la pilota el Pozo. 10, 9, puntada llarga. La regala el Pozo, 6 segons pel final. És l'últim atac. Catela per Pito, compte, s'equivoca, res. 2.0, mira, 1.7 i pilota pel Pozo. Això ja està.
3: Sí, ha sigut una pena perquè una llàstima aquest saque de Catela que Pito sí. No ha pogut agafar.
4: S'ha precipitat massa, sí que és cert que era molt difícil.
3: Sí, perquè sobre Catela no ja és porter està. I no té un bon sac.
4: Ja està, doncs s'acaba ara mateix la final al Palau Blaugrana. El Barça perd la final de la Supercopa d'Espanya. Noi, algun dia havia de passar. El Pozo li ha guanyat una final al Barça, competidíssima fins al final, competidíssima, ha fet molt mal el gol del Pozo al 4-3 quan el Barça havia aconseguit i Maraceno empatar la final, però el Barça, que cau a la final de la Supercopa d'Espanya, es resisteix a aquesta competició des de l'any 2023. Per la final el Barça, el Pozo 5, Barça 4.
1: 5-4, derrota que fa mal perquè és a casa, és al Palau, i segurament serà interessant escoltar Javi Rodríguez dels jugadors del Barça, perquè l'arbitratge ha estat un punt polèmic. I Roger Serrano, no podem dir potser que el Barça hagi perdut pels àrbitres, però evidentment l'arbitratge no ha ajudat a un partit que semblava tenir controlat l'equip blaugrana.
3: Bé, crec que hi ha hagut aquesta polèmica final, sobretot amb la jugada de Pito, però ha estat un partit molt igualat. El Pozo ha fet una bona Supercopa, va guanyar a Palma 8-4. Al final fa molts anys que no guanya cap títol, i és un equip que aposta molt pel futbol sala, un club que aposta molt pel futbol sala, i tant de bo hagués guanyat el Barça, però ja està bé que hagi guanyat el Pozo.
1: Mira, ara estava mirant, és veritat que guanya la Supercopa el 2023, però títol important el Pozo, hem d'anar molt enrere, eh? Diria que Lliga del 2018... Sí, Lliga del 2018, però a banda d'aquest títol, és veritat que guanyen la Supercopa del 2023 i ara aquesta Supercopa del 2025. La majoria de vegades s'han trobat el Barça pel mig i els ha guanyat les finals, 15 finals que li havia guanyat les 15 precedents al Barça. Aquesta sí que no l'ha pogut guanyar el Barça, la primera que li guanya el Pozo en una final al Barça. La celebració dels jugadors del Pozo a la mateixa pista del Palau. Francesc Ripoll, et deixem que baixis a vestidors tranquil·lament per escoltar protagonistes, i Roger Serrano, ha estat un plaer, abraçada forta. A veure, et tornarem a convidar, eh? Malgrat el primer dia que vens, perd el Barça, però bé, això són coses que passen.
4: Per vale, cert, David, setmana que ve comença la Lliga,
1: sí,
4: ja.
1: Sí, Valdepeñas, oi,
4: el Barça? A la pista del Valdepeñas, sí, dissabte.
1: I Capgrà-Santa Coloma, si no recordo malament, el dia anterior divendres, oi, juga?
4: Ara t'ho miro.
1: Però diria que
3: contra
1: sí.
3: Palma, pot ser?
1: Sí, crec que sí.
4: Sé que juguen contra Palma, però no sé el dia.
1: Diria que és divendres. Capgras el divendres i el Barça el dissabte.
4: Sí, correcte. Divendres al Capgras a 9:15. Capgras Palma i el Barça que juga dissabte a 6:45 a la pista del Valdepeñas.
1: Perfecte. Roger, una abraçada, gràcies.
3: Un plaer, moltes gràcies.
1: I Ripo, fins ara.
4: Molt bé, fins ara.
1: Per cert, tenim final els dos partits de primera. Us hem explicat que a la Rosaleda, a Màlaga i Llevant han empatat a 0 i Oriol s'acaba ajustant al partit de Mendizorrosa. Déu-n'hi-do l'Alavés com comença la temporada.
5: Perquè aquí s'han quedat tots els gols de la jornada. L'Alavés 5, Osasuna 2, gran protagonista Boyé en aquest partit amb el seu hat-trick. Això vol dir que ara mateix l'Alavés és la gran sorpresa d'aquestes primeres quatre jornades. Es situa a la segona posició per darrere del Barça amb 10 punts.
1: També s'ha acabat segona divisió el partit de Castàlia, el Castelló, que es manté les posicions de privilegi.
5: I tant, es manté en aquesta primera posició. De fet, és líder d'aquesta segona divisió després de la victòria contra l'Albacete. Castelló 2, Albacete 0, amb dos gols que han arribat a la segona part. El Castelló té 10 punts i és el proper rival del Girona la setmana que ve a Montilivi. El Girona ara mateix en la quarta posició amb 7 punts a la classificació.
1: Castelló 10 punts, Eibar 9 punts, els dos equips en ascens directe, Leganés tercer 8 punts, Girona quart amb 7, Celta Fortuna 5è amb 7, tanca playoff el Mallorca amb 7, recordeu, el Sabadell és 11è amb 5, però demà juga el seu partit contra el Còrdoba. Demà Sabadell-Còrdoba en directe, el Tot Gira, a l'exclusiu digital. El partit comença a 9:15. I Ernest Macià, a partit d'amistós de pretemporada entre Manresa i Lleida, Sant Julià de Vilatorta, acabats el partit?
0: No encara, David, de fet, d'amistós res, perquè els dos equips van a 3 de fons, empat a 95, 3 minuts pel final.
1: Tenim la Berta Torrades a l'estudi per actualitzar-los les notícies. Hola, Berta, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bona tarda.
1: Estem pendents de les eleccions a Alemanya, eh?
11: Sí, perquè l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya guanyaria fregant la majoria absoluta a les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt, segons els sondejos, això sí, de la televisió pública. Obtindria un 44% dels vots l'extrema dreta, només a 2 punts del 46% de la majoria absoluta. De moment, el que sabem és que la participació ha estat de rècord. Més coses. Desallotjats els migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, a les afores de Ceuta, a tocar de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Ho han explicat en declaracions aquesta emissora.
12: Ningú ens ha avisat. Ens han fet fora. Som gent que venim a treballar. Ens han fet fora i no en sabíem res.
11: La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i contra una patrulla militar sense que hi hagués, això sí, ferits. I està sent una tornada de cap de setmana complicada, sobretot pel que fa a l'entrada de Barcelona. Per tant, si us sembla, connectem

0: i travessa el nucli urbà i l'únic punt habilitat per creuar-la es troba a mig quilòmetre, una situació que ha generat diferents accidents, ja que cada dia passen per aquesta carretera prop de 16.000 vehicles. És, de fet, la principal via de connexió entre Lleida i Andorra. I acabem explicant que el Palau Sant Jordi acollirà a finals d'any, el 23 de desembre, l'última gran festa de l'any, una nova cita musical que reunirà, alerta, quatre referents de la música en català. Aquests que ara escoltem, el Sopa de Cabra, però també els Detallets, els Catarres i Búhos, que oferiran un recital que servirà per tancar la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. La proposta vol seduir tots els públics i per això reuneix grups de diferents generacions i estils amb un repertori que combinarà alguns dels grans èxits de la música catalana amb cançons d'actualitat.
1: Gràcies, Berta.
0: Que vagi bé, fins ara.
2: Són dos quarts de nou, passen quatre minuts de dos quarts de nou. Ja sabeu, a les nou començarà l'Espanyol-Sevilla. Podem entrar de nou a l'RC d'Estàdium. Sònia Olear, Sergi Andreu... Tenim bona entrada, tindrem bona entrada avui al camp de l'Espanyol?
3: De moment, a veure, falta mitja hora, no, Sònia? Però sí, jo crec que en la línia d'aquests últims partits, al voltant dels 20 llargs,
4: sí,
3: no? 28,
4: sí.
3: 29, allà estarem, jo
4: sí,
3: crec, no?
4: És mal horari. Esperem una mica, bueno, perquè sí. encara no podem fer
3: sí,
4: una fotografia.
3: Sí, està mig buit encara, està sí, mig buit l'estadi encara. Sí.
2: Recordem en dos canvis a l'11, de Manolo, entre Cabrera, ja ho esperàvem per Dercusit, sí, l'entrada de Moscardo per Urco, eh?
4: Exacte, sí, sí, aquests són els dos canvis. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Unai, Cabrera i Hinojo, doble pivot per Edu Expósito i Moscardo, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, Javi Hernández a la mitja punta i Roberto en punta.
2: Amb qui juga, per cert, el Sevilla?
4: Doncs amb Odisseas a la porteria, a la defensa Juan Iglesias, Tanganté, Quique Salas i Suazo, mig al camp per Korachvili, Agumé i Guridi, i a la dalt, en punta, Sierra, Robi i Ejuque.
2: Molt bé, fem una pausa i de seguida obrim ja la prèvia d'aquest Espanyol-Sevilla i també, a veure si se'ns hi posa el telèfon, truquem al campió del món de trial. 40 títols amb els 40 anys a punt de fer, Toni Bou.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Chato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I a la llarga, l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: He conegut a Wojtyła.
10: Sí.
9: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el francès, un home d'església, però... Com es diu? Un rector d'església.
10: Un rector d'església
9: fet papa.
8: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
9: No sóc molt religiós, francament no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte. Molt respecte i sempre he tractat tota la cosa molt bé. Igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: Meloni és una persona amb atributs.
10: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
9: Lideratge, sí.
8: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
11: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, doncs sona, no?
12: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
13: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
8: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
13: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
5: Tot gira.
14: Tot gira.
5: Amb David Clopés.
2: A les 9, Espanyol-Sevilla, recordeu aquests dos canvis a l'equip titular de Manolo González. Cabrera entra per Dercusic, Moscardo entra per Urco. I ja ho sabeu, notícia esportiva del dia. Toni Bou ha escrit una pàgina d'or de l'esport mundial. A punt de fer els 40 anys, avui a Selkem, als Països Baixos, s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Ningú

0: a l'esport mundial està a la seva alçada. Ara mateix, quan passen 8 minuts de dos quarts, tenim el privilegi de saludar-lo en directe. Hola, Toni!
1: Molt bones.
0: L'enhorabona, campió.
1: Moltes gràcies.
0: Ho has aconseguit, 40 mundials amb els 40 a punt de fer.
1: Doncs sí, un any de molta pressió, també amb la lesió de l'espatlla ha sigut un any complicat, però sí, ho he acabat aconseguint i molt content, molt orgullós del que hem fet.
0: 20 anys seguits guanyant dos mundials per any, guanyar sense parar des del 2007. Com et sona això?
1: Bueno, pues sona molt complicat i ho ha sigut, la veritat, que hem superat tot tipus de problemes, sobretot físics. Al final també és un esport de motor, hem hagut de solucionar moltes coses que han passat durant aquests anys i molt orgullós de l'equip on estic, molt orgullós de la gent que sempre m'ha ajudat, tant metges com fisios com tothom que he tingut al meu voltant, que bueno, pues han aconseguit que sigui tot més fàcil.
0: Pot ser que necessitis que passin uns anys, que fins i tot estiguis ja retirat, per prendre consciència del que has fet?
1: Segur que sí, no? Quan estàs ficat dintre, doncs vols més i més, cada any acabes i vols més, però sí que és el primer any que em sento que ja he aconseguit poder al màxim, 20 anys consecutius guanyant els dos títols per any, és algo que no podia ni arribar a somiar. Ha sigut algo que bueno, pues, ha anat passant, hem anat treballant sempre amb l'objectiu d'aconseguir guanyar el següent, però la veritat que és una barbaritat i molt content i orgullós del que hem aconseguit.
0: Tu ara fa una mica més d'un any tenies cita al quiròfan, oi?
1: Bueno, doncs sí, he tingut cita al quiròfan 3 vegades i cada vegada ho he anat posant, veia que podia, que podia aconseguir-ho, que podia seguir. De fet, avui ha sigut un dia complicat, la carrera de la setmana passada va ser difícil, la vaig fer una mica de mal i, bueno, pues, amb dos trencats de l'espatlla ha sigut un any superdifícil, però ho hem tirat endavant, hem aconseguit doncs, pilotar superbé, amb, tot i aquesta lesió, doncs, aconseguir, doncs, diguéssim, amagar-la, no?, a les carreres i aconseguir bons resultats i estic molt, molt content i orgullós del que hem aconseguit.
0: A l'oient no li ha passat per alt. Tens dos tendons de l'espatlla trencats, no fissurats, trencats. Clar, jo et pregunto, tu pateixes dolor quan ets sobre la moto?
1: Fa anys, des del 2016, que ha sigut una mica complicat. L'únic que, bueno, pues sé que operar un ombro és molt complicat i sempre intento doncs, seguir. L'any passat ens faltava només dos punts per aconseguir el campionat i vam intentar seguir. Em vaig sentir més bé del que em pensava i vaig dir, ho intento. Al final, parlant molt amb els metges, parlant amb especialistes, vaig veure que tampoc és 100% segur quedar superbé, no?, d'aquesta lesió que tinc, perquè la del 2016, que és el subescapular, no l'operaríem perquè és supercomplicada i necessitaria com de 9 mesos o un any per recuperar. I l'altra, que és el superespinós, pues, és poder de 3 a 6 i també pues, amb aquest esport que fem, que hi ha molta mobilitat, és molt difícil. Així que bueno, doncs, sobre la marxa hem anat decidint fins a la tercera carrera que hem anat a operar, però al final, a l'últim moment, hem decidit que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no?, perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
0: Clar, tu el que has fet és gestió del dolor. No ho sé, perquè ens facin tots plegats una idea. De l'1 al 10, quin nivell de dolor has patit tu a les competicions aquest any?
1: Depèn de la carrera. La veritat que he tingut carreres molt difícils perquè els entrenos doncs, també doncs, formen part del joc i fer-te mal entrenant és algo que passa perquè vols apretar, perquè vols estar activat i sense estar activat és impossible, doncs, mai al 100% a cap carrera, però molt content del que hem aconseguit. Sabia que el 2016 marcava algo per mi perquè recuperar-me aquella lesió que em semblava impossible per dins meu, doncs era algo molt difícil i ho vaig aconseguir i m'he guiat per això i al final, doncs mira, ho hem aconseguit, així que molt content, però dic que he de passar pel metge perquè bueno, doncs, al final ha sigut un any molt difícil i veurem què passa.
0: Curiositat, has vist el documental de Netflix del Rafa Nadal?
1: Sí, evidentment que l'he vist, m'he sentit superidentificat i bueno, doncs, córrer amb dolor és part de ser esportista professional i de no parar, esports individuals et porten això i bueno, doncs, crec que comparteixo moltes de les idees i molt dels dolors que ha passat i bueno, pues és part del joc i ho acceptem.
0: El Marc Márquez, que el tens més proper i que més d'una vegada n'heu parlat, ell té el braç dret masegat i tot i així continua, no? I clar, moltes vegades des de fora els que no competim ens preguntem, però ostres, com és que ho fan? Per què segueixen? S'estan fent mal? Sabem que potser pagareu un preu quan sigueu grans.
1: Sí, 100%, no? Però el temps passa, s'ha de lluitar, s'ha d'intentar i, bueno, estàs dintre, val la pena i en el cas del Marc és increïble el que està fent aquest any i bueno, pues sí, si acaba guanyant serà algú impressionant perquè tal com té el braç, pues només sapei el que ha lluitat, el que ha patit. Però és així, al final és l'esport individual, no? No pots parar i has d'intentar aconseguir el màxim mentre estàs en actiu i és part del joc.
0: Vaja, que tu no canviaries algun dels teus 40 mundials pels dos tendons que no tens, que els tens trencats.
1: No, evidentment, no, eh? Evidentment. I després, obrir un ombro és molt complicat, eh? No tot és obrir l'ombro i operar i quedar bé. Això també és una cosa que s'ha de quedar molt clara, no? Mm-hmm. Nosaltres no obrim. En el cas del Marc, crec que porta 6 o 7 operacions i està com està, no? Al final, no obrir és una solució i això és una de les coses per les quals jo no m'he operat, no? Perquè sé que bueno, pues ara estic amb un 60 o un 70%, no vol dir que obrir sigui 100%, que tornes a estar al 90 o al 100%, per res del món, llavors pues és un risc que corres, però quan estàs amb tu mateix i depens només del teu resultat, s'ha de avaluar molt bé i decidir molt bé.
0: A casa els fas patir o no?
1: Sí, evidentment, no? Ja he aconseguit molt més del que
0: qui pateix més? Qui pateix més?
1: Doncs diria que la meva germana, la meva mare, poder, no? El meu pare pues, suporta una mica més en directe a la meva manera també, però poder elles dues són les que pateixen més.
0: I la teva parella, l'Ester?
1: L'Ester també, però ella sí que té clar que la meva decisió pues, és el que prenem entre els dos i intentem decidir el millor per mi i per la meva carrera. I un cop decidit, sí que com a esportista pues, anem a muerte i amb això pues, sí que m'ha ajudat moltíssim.
0: A veure si és veritat. Ester, què tal?
2: Què tal? Molt bé.
0: Tu pateixes o no? Pateixes o no?
2: Està mentint una mica. Jo
0: clar, per això et
2: no
0: faig entrar.
2: No sé per què no em diu.
0: A veure, explico tu, Esther.
1: Això és trampa, eh?
2: Soc un detector de mentides. No, la veritat és que, com diu ell, confiem moltíssim en ell, amb el seu talent, amb la seva forma de competir, evidentment, i fa que les coses siguin molt més fàcils. Però, bueno, sempre tens aquell neguit, no? Aquell gossanillo a l'estómac cada vegada que ha de fer una zona i cada vegada que acaba un trial que tot vagi bé, sobretot que no es faci mal i que bueno, que em pugui sumar molts més.
0: Saps què passa, Toni? Que em faltava aquest cromo de l'àlbum familiar, eh? Perquè en 40 entrevistes que t'hem fet ja havíem sentit ta mare, ta germana, els teus referents al trial, en Jordi Tarrés, el teu motxiller...
1: A veure per on ve.
0: Home, em faltava l'Ester. Ester, com és conviure amb una bèstia competitiva com el Toni?
2: Bueno, és espectacular, perquè el Toni, a part de molt bon pilot, que això ho sabeu tots, evidentment, és molt bona persona, que també és algú que es mostra així, i bueno, és el millor amic que puc tenir, la millor parella, fa 15 anys que estem junts, i no se m'acudeix ningú més amb qui compartir la resta de la meva vida, així que és una persona increïble dins i fora de la moto.
0: Caram, s'ha posat vermell segur, eh?
1: Escolta, Déu-n'hi-do.
0: Què ha de dir l'Ester, què ha de dir de tu? Escolta, se sap relaxar o només té el trial al cap, Ester?
2: No, se sap relaxar moltíssim. Ah. La veritat és que a casa passem moltes hores tranquils, ens encanta estar amb els nostres animals i és capaç de desconnectar i després, quan està sobre la moto, doncs tornar a connectar i ser el de sempre.
0: Ester, em dius un secret? Escolta'm, ja que no ens escolta el Toni, tu saps la data de caducitat de la màquina el dia de la retirada?
2: No, és impossible, està desdibuixat, no ho veig ni jo.
0: No ho sabem, eh? Jo vaig pensar, dic 40, amb 40 anys, potser ara ja toca, no?, per fer-ho rodó. No.
2: No, jo crec que no. Jo crec que fins que això el faci feliç, ja Toni per temps.
0: Seguim, no, Toni? Endavant, no? Sense tendons, el que faci falta.
1: Vull dir, no em coneix ningú millor que l'Ester, així que...
0: Sí, ho ha dit ella, ja, ho ha dit ella.
1: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
0: Sense fer pit stop per arreglar els tendons, seguirem, tirant.
1: No, això sí. Ara toca cita amb el metge, veure bé, vull dir, amb molts sorolls, per dir-ho així, dins meu, que em fan sentir una mica incòmodo, i veurem a veure què hem de fer. La veritat que ha passat molt de temps i no crec que corri molta pressa ara a operar, però no sé si ara o quan em retiri, però tocarà segur.
0: Per cert, tu, Toni, corres per guanyar o per passar-t'ho bé?
1: Sempre per passar-m'ho bé. El dia a dia meu doncs no necessito córrer i és algo que em fa molt feliç fer el que més m'agrada i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
0: Ara, Esther, el picaré. Fixa't, he descobert que hi ha, potser no ho sap el Toni, hi ha un jugador de billar, Willie Hope, que va guanyar 51 mundials de billar entre els anys 1906 i 1952. I l'últim el va guanyar amb 65 anys. Té un repte.
1: Bueno, sempre hi ha reptes a la vida. Al final és molt difícil arribar on he arribat aquí i bueno, jo crec que poder billar no és tan físic com
0: també és veritat.
1: Serà molt difícil, però bueno, també et dic que fa uns anys et diria que és totalment impossible pues, arribar a 40 títols.
0: Sí, home, a veure, n'he trobat un que aquest sí que té mèrit. Michael Phelps, si sumem medalles d'or tant en Jocs Olímpics com en Mundials, etc, té 49 medalles d'or. Està allà a tocar, És a dir, que aquest encara el podem superar.
1: complicat.
0: Bueno, ja ho veurem. Molt bé, Esther, el 40è Mundial se celebra, no? Ho dic perquè, clar, són tants mundials que entenc que tanta celebració al final potser es fa pesat.
2: No, i tant. Aquest es celebra igual que els altres. La veritat és que és especial també perquè al final el seu número rodó, vulguis que no, pues, té aquest punt de diferència, però sí, hem començat una miqueta la celebració, així que res, ara continuarem amb tot l'equip a acabar de fer un bon tancament.
0: I la festa grossa el 18 d'octubre, quan faci 40 anys,
2: Exactament.
0: Aquí suposo que ja té alguna cosa preparada l'Esther, per tant, Toni, ja...
2: Alguna cosa tenia.
1: Veiem on em porta com acaba això.
0: Molt bé. Esther, l'enhorabona per la part que et toca.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I Toni, seguirem inventant i seguirem rebuscant per sorprendre't, perquè aquesta segur no és l'última conversa que mantenim tu i jo, perquè ja veig que de Mundials encara n'hi haurà més. Felicitats, campió.
1: Ojalà, moltes gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Som 3Cats.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
0: 8 minuts i les 9, de seguida cap a Cornellà al Prat. Macià, tenim final, d'aquest Manresa-Lleida.
9: Sí, ha guanyat el Lleida 103-99. Quin gran partit de bàsquet. I bé, confirmar doncs, que el Lleida, la nova estrella, es diu Zach Perran, 16 punts, 8 rebots, també McGee, 22 punts. I el Manresa, és difícil destacar-te algú.
0: Molt bé, al descans escoltem la teva conversa amb la Provítola, que avui ha debutat amb la penya, que ha tornat.
9: Perfecte, doncs la sentirem. Posaré la ràdio a veure si la fan, va.
0: Fins ara. Ja tinc també a punt aquí l'estudi els nostres companys i amics de la transmissió de l'Espanyol, el Marc Maiol, el Dani Ballart, la Carla Borràs, què tal, com esteu?
10: Hola, bona nit.
0: I amb el Sergi Andreu i la Sònia Olear des de l'estadi, avui també amb el Josep Fons fent l'assistència tècnica, tot a punt, Sergi?
10: No, David Mendoza.
0: David Mendoza. Estava apuntat sí, primer el Forn i al final ha arribat el Mendoza.
10: Ah, molt bé, exacte. Molt bé.
0: Fantàstic. De seguida el partit, però abans, deixeu-me que recuperi la història que ens explicava abans l'Oriol d'aquest partit que ha jugat l'Europa avui al camp de l'Alcorcón. Oriol, situem de nou els oients per aquells que ara es connectin. Què ha passat en aquest partit que ha acabat amb empat a zero, per cert?
11: Mira, l'Europa ha fet un comunicat on diuen que volem denunciar públicament la lamentable situació que ha patit un aficionat del nostre club durant el partit que estem disputant contra l'Alcorcón a l'inici del partit i, segons expliquen diversos testimonis, un aficionat de l'Europa ha estat objecte d'una desproporcionada situació d'uns agents de la Policia Nacional pel fet de mostrar una bandera estelada. L'aficionat s'ha identificat i en tot moment ha seguit les indicacions que li han donat els agents. Malgrat això, segons expliquen altres aficionats escapulats allà presents, els agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat.
0: Un d'aquests testimonis era el davant, és en Joan Torres, aficionat de l'Europa i que era a l'estadi de l'Alcorcón. Hola, Joan.
12: Hola, hola, bona tarda.
0: Ets encara al Corcón, eh?
12: Sí, sí, estem aquí als apòs encara. Veient una mica tots aquests fets lamentables, com deia l'Oriol, que han passat ara fa una hora o així.
0: Explica'ns el que has vist.
12: Bueno, tot ha sigut un ambient normal i tal. Hem arribat al camp a la grada visitant. Llavors, al cap d'uns minuts, un aficionat de l'Europa ha tret una estelada. Llavors ha vingut els guàrdies de la seguretat privada del club a demanar que això no es podia i tal, i que ens l'havien de treure. Llavors, al cap de poc ha vingut la policia de manera molt, molt, molt agressiva, que tots els que estàvem allà ho han pogut veure sense cap problema, la Policia Nacional, 5 agents, i han vingut, bueno, no agressiva, insultant, he escoltat més d'una vegada l'insult gilipolles, i demanant a l'aficionat, en aquest cas que han vist que en aquell, ja s'havia guardat l'estelada, li han demanat que pugés i que s'identifiqués. Llavors ell, de manera pacífica, ha pujat i s'ha identificat. Mentrestant, els altres ho estan mirant tots, sense recriminar res i tal, simplement mirant, nerviosos, però mirant. Aleshores, sí que hi ha hagut un altre membre que s'ha provat allà de manera també pacífica a demanar explicacions que està passant a un policia i també de manera molt violenta li han acusat directament que anava borratxo que estava sota els efectes de l'alcohol sense fer-li cap control d'alcoholèmia i l'han expulsat de l'estadi. Aleshores, bueno, en aquest moment s'han començat a fer corrents cap a l'aficionat de l'estelada demanant-li que els acompanyés i tal. Ell sent nerviós, però sense recriminar res i tal. Llavors, al veure que els policies, bueno, nosaltres entenem que ho estaven mirant tots, llavors ha sigut quan l'han baixat una mica a les escales i ens han demanat que ens asseguéssim i no poguéssim veure, teníem visibilitat en aquest cas que no podíem veure, reduïda. Llavors, ha sigut quan hem escoltat com un crit de l'aficionat, ens hem apropat tots ràpid, un crit clarament d'ajuda que estava al terra, estirat a les escales, entre els esglaons, d'una manera molt perillosa, perquè l'han tirat al terra, i amb un policia estrangulant-lo i un altre com tapant-nos a prop. En aquest moment els aficionats estaven histèrics, òbviament, i ens han demanat els policies, histèrics, però òbviament, dient normal i tal, el que estan veient. Ens han demanat que ens seguíssim, ja no podíem veure, i ens ha sigut quan han agafat aquest aficionat i també el que estaven acusats de borratxo, i l'han baixat com en el túnel allà, que a la boca, que ja només hi ha els lavabos, hi ha un lavabo, i no hi ha com cap altra mena d'entrada, només aquella, bueno, i una altra de cantó. Llavors ja s'ha ficat un policia que no podíem baixar ningú de nosaltres a preguntar de manera pacífica què estava passant, però en aquest cas, bueno, és el que he vist, els aficionats estan per allà mirant. Aleshores, doncs, en aquest cas no podíem veure res i tal, i llavors després, com ha pogut dir l'Europa i tal, ha sigut quan li han tret l'estelada de manera agressiva, baixant-li els pantalons, en el lloc que ningú de nosaltres veia res i no podia cridar i tal, i ningú del Corcón, tampoc. Llavors, li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat al coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, ell ja ha cridat més, ha començat a deixar en evidència el que està passant a dues noies que estaven al bar de la típic bar de la mitja part i tal, que estaven treballant, i ha dit, llama a la policia perquè ho esteu veient amb els vostres ulls. Aleshores, els policies també s'han rigut d'ell. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que hem estat parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin. Llavors ja al veure també que hi havia dues noies que han decidit els aficionats portar-los fora, identificar-los i expulsar-los del camp. Llavors amb la resta de membres dels escapulats i algun altre membre amb alguna altra aficiona que hi havia pel camp, al veure aquests fets que tothom ho ha vist amb els seus ulls tan lamentables, doncs han decidit, però ja hem decidit abandonar el camp.
0: Joan, aquest aficionat de l'Europa que ha patit aquesta agressió per part de les forces de seguretat, on és ara exactament?
12: No ho sabem. Tipo, tenim entès que ja l'han deixat en llibertat, que un cop l'han tret a l'estadi, doncs l'han tornat això a identificar, vull dir, li han dit que això està, bueno, no sé bé la paraula, però la llei de l'esport i tal, i això, i ja està. Entenem que sí, el poden denunciar.
0: Bé, el que sí que ens pots assegurar, perquè ho has vist tu amb els teus propis ulls, aquests membres, agents de la Policia Nacional, com ofegaven aquest aficionat de l'Europa que duia aquesta estelada,
12: Sí. Uh-huh. Sí, ho ha vist tothom, vull dir, de diferents angles que es veia, vull dir, perfectament, perquè hi havia un policia tapant-lo, però és que es veia, sí. I s'ha anat comentant, i això, vull dir, un cert amb xoc, i a més, doncs, d'allò tan recent del que va passar a ells, doncs s'ha repetit en ràpid, i també això s'ha comentat, de lo lamentable que és, i cada cop que surts a Catalunya, haver de voler expressar-te lliurement i no ser capaç, perquè hi ha certa gent que ho impedeix.
0: Saps si circula algun vídeo, si algun aficionat de l'Europa ho ha enregistrat en vídeo, amb algun telèfon mòbil?
12: Si
0: saps si algun aficionat dels que éreu allà ho ha pogut enregistrar amb un vídeo, amb un telèfon mòbil, el que ha passat amb aquests incidents.
12: No ho sé, la gent està pendent, no sé, ho podeu buscar a Twitter, de si algú o tal, perquè em sona que algú ha gravat i ha dit alguna cosa, però segurament perquè hi havia bastanta gent. Sí que és cert que quan ha passat això hi ha hagut dues persones que han tret un mòbil, i això ho he vist, i la policia, òbviament, de manera molt agressiva, han dit traieu el mòbil i tal, i bueno, que no podien, de manera molt agressiva, i també si t'apropaves una mica a donar explicacions, quan ho veiem tothom ràpidament ens feien fora, i amb els vídeos d'això, dos, tres ho han intentat, però ens han dit que no. Però crec que era amagat algú igual que ho ha intentat.
0: D'acord.
12: Llavors, això.
0: És el Joan, un dels aficionats de l'Europa, testimoni del que ha passat avui mateix al camp de l'Alcorcón. Plou sobre mullat, de nou agents de la Policia Nacional requisant escalades i, a més, de manera agressiva. Joan, gràcies i bon viatge de tornada.
12: Moltes gràcies per donar-ho a conèixer.
0: Que vagi molt bé. El testimoni directe, que crec que valia la pena que poguéssim explicar a l'antena de Catalunya Ràdio. Tot això, just en el moment que és a punt de començar aquest Espanyol-Sevilla, l'Oriol Rodríguez buscarà també si existeix o no aquest vídeo i, per tant, si hi ha imatges del que ens explicava ara mateix aquest aficionat de l'Europa. Que si n'hi ha, segur que ràpid correrà per xarxes i serà viral, com va passar també a ells amb aquell aficionat del Barça. A punt de començar aquest Espanyol-Sevilla, que ho farà amb retard perquè passa ja un minut de les 9 de la nit, partit a Movistar la Liga, per cert, podeu escoltar-nos a l'Àudio 4. Àudio 4 de Movistar La Liga. Recordem una vegada més els 11 i veig que hi ha algun tipus d'homenatge, pot ser, Sònia?
10: Pere Milla, li han lliurat una samarreta amb el número 100 pels 100 partits que va disputar, que va fer el dia del Madrid aquí a Cornellà al Prat. Han fet un homenatge, li han donat aquesta samarreta amb el número 100.
13: El partit és a punt de començar. Servirà el Sevilla a la nostra dreta, l'Espanyol a l'esquerra, el Sevilla avui de vermell, l'Espanyol amb l'equipació habitual. Començarà posant la pilota en joc l'equip de Luis García Plaza en el partit d'aquest diumenge de la quarta jornada de Lliga. Comença ara mateix el partit, pilota cap a Quique Salas, que busca un desplaçament llarg cap a la banda dreta. La toca amb el cap un jugador de l'Espanyol, la pilota marxa del terreny de joc, és out per l'equip andalús. Pilota que tindrà el Sevilla a la banda dreta del seu mig del camp. La juga cap a Gomé. A Gomé endarrereix cap al porter Odisseas. Odisseas envia una pilota llarga al mig del camp, a la banda dreta, i posa bé la cama d'Olan. És un out, nou out pel Sevilla, que el serveix ràpidament buscant Robi a la punta dreta del seu atac. Robi és aquest davanter escocès que ha arribat aquest any, aquesta temporada, el Sevilla.
10: És una de les moltes novetats que hi ha en aquest Sevilla. Recordem
13: s'ha reforçat molt, Sònia?
10: Fons de fitxatges ha fet el Sevilla aquesta temporada i aquesta és una idea.
0: Carla, per cert, no hem comentat l'àrbitre del partit.
14: L'àrbitre és Miguel Sesma, que és la seva segona temporada a la primera divisió i casualment la temporada passada va xular també aquest partit, l'Espanyol-Sevilla, que va acabar amb victòria blanquiblava per 2-1.
13: Mayola, compte que té el Sevilla una falta... És escurada a la banda dreta, al mig del camp, gairebé zona de tres quarts. Pilota penjada al punt de penal, al cop de cap no el treu ningú. Ara finalment surt la pilota refusada cap a l'altre costat, a la banda esquerra del mig del camp del Sevilla, endarrereix i finalment Suazo, que envia una pilota a la frontal de l'àrea de l'Espanyol, que refusa la defensa blanquiblava.
0: Mayola, t'agrada que torni Cabrera? Ja estava cantat, eh?
15: Sí, perquè té la jerarquia per ser titular i avui formarà parella amb Unai Núñez, a veure què tal.
13: Compte que ha tingut una falta favorable a l'Espanyol en una bona internada per la banda dreta de Calatrava. La falta és perillosa, bona, molt bona per l'Espanyol.
15: I targeta
14: important també.
10: La primera del partit.
13: És a un parell de metres de la frontal de l'àrea.
15: Molt bé la jugada individual i després retallant cap a fora, tot i ser esquerrà, li han barrat la sortida cap a dins i ha enganyat perfectament el futbolista georgià, que fa una falta claríssima.
14: I també molt bé i molt important que en el minut 1 hagin ja tret una targeta, perquè aquestes sempre són les típiques faltes que potser l'àrbitre se les estalvia per ser molt d'hora, però molt bé en aquest cas d'haver-la tret.
15: I una falta per un esquerrà.
0: I també molt bé, Cala, que l'últim partit va estar realment horrorós el pobre, així que la primera intervenció jugada de mèrit.
13: La planta Javi Hernández, que segurament la picarà ella amb l'esquerra, tot i que també hi és Expósito amb la dreta, fa tot l'efecte que serà Javi qui la xutarà a un parell de metres de la frontal, molt escurada a la dreta de l'atac. I va amb l'esquerra Javi Hernández per sobre la barrera, la treu Odisseas, la refusa el porter del Sevilla, marxa directament fora de banda favorable a l'Espanyol. No estava malament, el que passa que no li ha agafat gaire alçada i el porter ben col·locat l'ha acabat traient. Servirà l'Automar. Pilota a l'interior de l'àrea, la vol pentinar Cabrera, arriba Roberto, no, la refusa la defensa del Sevilla. Ejuque, en segona instància, també se la vol treure de sobre. Finalment es desplega ara per la banda esquerra el Sevilla. És Ejuque, amb camp per córrer, ja és a la zona tres quarts, posa la pilota a l'interior de l'àrea, l'ha tret amb el cap Hinojo, l'ha refusat bé Hinojo perquè entraven ja dos jugadors del Sevilla per la banda dreta. Ara no s'han entès els jugadors de l'equip sevillà. Pilota que marxa directament fora de banda. Out favorable a l'Espanyol a la banda esquerra.
0: L'entrada és bona, oi, Sònia?
10: Sí, és el que anava a dir, que hi ha una molt bona entrada, tot i que és cert que veurem algunes cadires buides, veiem ara des de la nostra posició. Per tant, potser no arribem a la xifra dels 30.000, però a prop.
13: Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol que li han fet a Dolan, encara que en propi. Som al minut 4 de partit, de moment empat a 0 a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Sevilla. Ha servit aquesta falta a l'equip de Manolo, enrere, Cabrera, que s'ha perdut els 3 primers partits de Lliga per sanció i avui torna a jugar amb la samarreta blanca i blava el seu primer partit d'aquesta temporada.
10: Ha quedat fora Derkusic amb l'entrada de Cabrera després d'aquesta sanció per 3 partits. També ha quedat fora Urco, ha entrat Moscardo en el seu lloc. Recordem que Moscardo va debutar la setmana passada.
13: Calatrava la té al mig del camp, zona 3 quarts, va cap dins, és a la frontal, combina amb Javi Hernández, fa un retall, encara Javi, entra a l'àrea, s'ha tipat de pilota, li han acabat prenent, però la recupera l'Espanyol, doncs no la pot recuperar Moscardo, se l'endú el Sevilla, ara a la banda esquerra, la té Ejuque, que avança, surt a tapar-lo Expósito, Ejuque se'n va cap dins, Aleix combina amb Agumé, juga al mig del camp amb Kokorashvili, que l'obre a la dreta, pilota penjada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la refusa amb la cama esquerra Cabrera.
15: Era que la trava un altre cop el d'aquesta última jugada, Sergi, que ha fet un gir molt bo i després ha recorregut la frontal, però és veritat que s'ha tipat una mica de pilota, perquè quan ha juntat tants futbolistes del Sevilla era el moment de deixar-la anar i regalar temps i espai a un company.
13: Tindrà una falta al Sevilla al mig del camp, a la banda dreta, escurat a la dreta. És lluny, molt lluny de porteria. Som al 6 de partit, 0-0.
15: 6 minuts i molt bona posada en escena, Sergi, per part de l'Espanyol.
16: Sí, no?
15: Segons l'inici està sent molt elèctric, amb molta tensió.
16: A veure aquesta falta que el Sevilla intentarà posar a l'interior de l'àrea. Pilota llarga a l'interior, el segon pal salta a Gomé, Moscardo. Moscardo la toca amb el cap, la pilota surt rebotada. És Ejuque, Ejuque amb Quique Salas, buscava Sanganté, buscava el central del Sevilla, que l'ha tocat molt forçat amb el cap i ha marxat per la línia de fons. Per tant, serà servei de porteria per l'Espanyol.
10: Moscardo, recordem que va debutar avui com a titular amb l'Espanyol, que el cap de setmana passat davant la Real Societat va jugar tota la segona part perquè va ser substituït per Urco.
16: I que no ho va fer malament el jugador brasiler, eh?
10: Va substituir Urco. Sí, sí.
15: D'Urco en va parlar a la roda de premsa Manolo González. Que havia fet un bon partit i per això avui és suplent el migcampista basc.
16: Suazo cap a Gomé, a Gomé més enrere, juga amb Quique Salas i aquest endarrereix del tot cap a Odisseas. Envia una pilota llarga, la toca amb el cap Unai Núñez, la recupera amb falta amb Expósito a prop del cercle central. Finalment l'àrbitre assenyala la falta favorable al Sevilla.
10: L'Espanyol i el Sevilla són dels equips que més faltes fan a la Lliga. 54 n'ha fet el Sevilla, 50 l'Espanyol. El Sevilla, el que més seguit de la Real, tercer l'Espanyol.
16: És falta favorable a l'Espanyol, no pas al Sevilla, eh? La picarà Cabrera, camp propi, a l'eix de la seva zona defensiva. Combina amb Unai. Avui Marc tanca Cabrera com a central pel mig, amb Unai Núñez a la seva dreta i Nojo a l'esquerra.
15: Exacte, és així. Puja Omar, com més habitual aquesta temporada. La temporada passada Omar era tercer central en sortida de pilota, però com que aquesta temporada qui es queda amb centrals és el lateral esquerre Hinojo, avui el de l'eix és Cabrera.
16: Pilota que marxa directament fora del terreny de joc, buscava una passada llarga en profunditat Unai Núñez, no hi ha arribat cap la trava perquè la passada era molt dolenta. I serà out favorable al Sevilla just davant de la banqueta de l'equip andalús.
0: Brian Zaragoza, què? L'heu vist a la banqueta?
16: Sí, sortirà. Jo crec que sortirà, sí, no? La segona
15: moltes
16: part,
15: ganes, eh? De veure'l.
17: Sí, sí. Sí, és, sí. I suposo, sí, que la gent té moltes ganes també avui aquí a l'estadi de veure'l.
10: Sí, sí, sí. Ahir Manolo ja va deixar entreveure que alguns minuts avui el podríem veure. També hem vist, per cert, a Quique García, a Puado i a Gorosabel, que són asseguts entre el públic a darrere la banqueta blanc i blava. Gorosabel, el nou fitxatge, sí, de l'Espanyol.
0: L'últim, eh? L'últim van arribar a Gorosabel. Sí, esteu contents del seu fitxatge? Us agrada el seu fitxatge?
15: Faltava un segon lateral dret per completar la plantilla, si no només tenies Omar.
0: Que Omar tingui competència, Dani, crec que és important.
15: I tant, que sí, important, perquè sabem que Omar té pujades i baixades i té moments de la temporada que el pobre no està gens bé, així que important tenir substitut per ell.
16: Si sí, sí, hi ha una línia de joc de l'equip, vaja, que clarament és molt millor que la temporada passada, és la defensiva, eh? Comptant els centrals, els laterals.
15: I jo diria, sí, també la línia de mitja punta, Sergi.
16: Sí.
15: Sobretot pel perfil de jugador que tens ara amb Javi Hernández, Calatrava i Zaragoza. Tens tres jugadors que tècnicament són bons i tots tres saben driblar. I això la temporada passada no ho tenies.
18: Però veritat. Podem dir que Brian Zaragoza pot ser el jugador més talent de l'equip?
15: Jo diria que sí. Tècnicament, sí, sí, des d'un punt de vista purament tècnic, diria que sí.
16: Possiblement.
15: Sí, ja era hora. Ja era hora de tenir algú de talent a l'equip.
14: Esperarem durant tota la temporada perquè puguis anar parlant del talent.
0: Sempre ho farà.
16: A veure, que tindrà el Sevilla un out a la punta esquerra. Suazo posa la pilota a l'interior de l'àrea. Compta el cop de cap. Marxa. No, no acaba de marxar la pilota. La refusa l'Espanyol. Semblava que havia marxat per la línia de fons. Doncs no. La lluita Roberto, que vol mirar de baixar-la. Li apressa Enganté a Gomé. A Gomé enrere. Cap a Juan Iglesias. La juga al cercle central, camp propi, baixa a buscar-la Kokorashvili, aquest georgià que juga al mig del camp del Sevilla, l'obre a la dreta.
0: Ho dius molt bé, trobo.
16: Kokorashvili, s'ha, sí, tot, sí, el cap de setmana assajant.
0: Has entrenat, aquí hi ha gimnàstica.
16: Sí, sí, sí, sí, tant i tant. Ara hi ha una falta favorable al Sevilla que li han fet a Sierra. La serveix ràpidament l'equip de Luis García.
15: Va passar pel Girona, Kokorashvili, no me'n recordava.
16: Sí, el Paralada em sembla que va estar, no? I després, no sé,
0: però
16: si
0: el primer equip arriba a jugar?
15: Jugava el Paralada com a filial del Girona, vols dir. No va arribar, sí, a debutar.
0: No va debutar,
16: diria,
0: no.
16: que el primer equip del Girona no va arribar a debutar.
15: D'acord.
16: Diria. Quique Salas, a l'eix de la defensa, no sap ben bé què fer. La passa a l'esquerra, cap a Suazo. Baixa a buscar-la i Juque, enganxat a la banda esquerra. No el tapa ningú, avança uns quants metres jugador nigerià del Sevilla, Suaso enrere, cap a Kokorashvili, la torna a obrir cap a Ijuke, a la banda esquerra, se li acosta a Gomé, en curt, a Gomé la toca, cap a Suaso, Suaso buscava Guridi a la frontal, l'ha tallat molt bé Moscardo, però l'ha perdut l'Espanyol. Juan Iglesias a la zona de la mitja punta, l'obre a la dreta per Sierra, Sierra se li acosta Iglesias, Sierra fa la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol directament a les mans de Dimitrovic.
10: Avui els dos entrenadors sembla que s'hagin posat d'acord perquè van amb el mateix uniforme, diríem, eh? Jersei polo negre, pantaló negre.
16: Cabrera a la frontal, la rep, la pressiona Guridi, Hinojo, Expósito fa mitja volta, l'obre a la dreta Unai Núñez, surt jugant a l'Espanyol.
18: Hi ha discrepàncies dels colors, eh? La Carla discrepa amb els colors, Sònia.
10: Bé, és que jo veig una mica de lluny i
16: com podria ser un blau. Omar, Roberto, la rematada, no ha pogut fer bé la rematada, finalment serà... Estan parlant l'àrbitre i l'auxiliar, i jo crec que un diu corna, l'altre s'ho està pensant. Jo crec que l'àrbitre ha vist corna i l'auxiliar li ha semblat que era servei de porteria.
18: Bona incorporació ofensiva d'Omar, més ofensiu, com diem, aquesta temporada, i la centrada era interessant, el que passa que ha defensat bé el central del Sevilla. Confirma la Carla que és color blau el de Luis García.
14: Blau marí. És que el Marc m'està aquí delatant. És que justament ho has dit i jo crec que t'han escoltat i han enfocat a l'entrenador del Sevilla, justament després de Manolo. El de Manolo sí és negre, però creiem sí. Que l'altre és blau.
16: Us puc assegurar que des de les cabines els colors semblen idèntics.
18: Per mi un objectiu de la temporada és que mai coincidim amb els colors dels entrenadors. És un objectiu importantíssim.
14: Sònia, jo coincideixo, però justament el del Sevilla creiem que és blau.
16: Ara hi ha una falta clara a Roberto, al cercle central. Li han clavat una puntada al turmell de la cama dreta i li han fet mal, perquè, Sònia, sí. Veig que aixeca el braç.
10: Es lamenta moltíssim, es toca la cama dreta, el turmell dret. Ara s'hi apropa l'àrbitre, sembla que es posarà sí, en peus sí. I que quedarà en un ensurt.
17: Fa molts gestos de dolor, però sembla que pot recuperar-se.
10: Per cert, que Manolo González avui també està a la celebració, partit número 100.
17: 100, sí, també. Sí. Ara veiem, és una trepitjada, a Carla.
16: Compte sí, que la trava, fa la vaselina, fora! Hi havia Ursai.
14: És una trepitjada que, si bé l'hagués vist bé l'àrbitre i no hagués fet el
17: groga,
14: peu, podria ser groga, sí.
10: Doncs mira, ara ensenya la groga l'àrbitre.
18: Per qui?
10: Doncs per un jugador del Sevilla. Que
16: no, jo crec que l'ha vista que la trava, crec, perquè pot ser que l'hagi vista que la trava perquè en l'acció
14: sí,
16: li ha clavat una planxa
14: exacte.
16: A un jugador del Sevilla.
14: Sí, per la rematada, perillós, no? Per la rematada, perquè a la que intenta fer la vaselina, jo sí. Crec que topa amb el jugador del Sevilla, però en qualsevol cas, ara veurem la repetició, però no hauria de ser groga.
18: Però això és que no té cap sentit, aquesta groga. Per començar, la jugada està anul·lada per fora de joc. Però fora de que sigui fora de joc no té cap sentit aquesta...
10: La groga perquè... l'ha ensenyat no. Segur, el que passa
18: no. És el jugador del Sevilla que per intentar evitar la rematada baixa molt el cap.
14: És el jugador del Sevilla que posa el cap a la pilota. En qualsevol... Jo crec que no li pot haver tret la groga per aquesta acció.
18: Doncs no hi ha res més.
16: Que no li hagi dit alguna cosa, que ho dubto.
18: No fa la pinta, no. Tampoc s'ha queixat. Ha acabat la jugada, no passa res. Setmana passada contra la Real Sociedad també va veure una, així que és la segona.
16: I pot ser que l'àrbitre hagi vist joc perillós en l'acció?
18: Sí, és joc perillós, però és
14: que
18: per això, però és molt rigorós aquesta
14: cosa. Però també que ve d'abans de fora de joc, és a dir, la jugada hauria d'estar anul·lada.
16: Bé, doncs... No sé, serveix ara al Sevilla.
17: Per cert, que tenim a Carlos Alcaraz al US Open, jugant partit de vuitens de final contra el nord-americà Tommy Paul, i just ha guanyat el primer set, 6-4 per Alcaraz. Segon set en marxa, de moment domina Alcaraz per 2-1, de moment sense trencaments en aquest segon set.
16: A Cornellà al Prat la té l'Espanyol, som al 15, de moment 0-0, 15 de la primera part, 0-0 entre l'Espanyol i el Sevilla, que juga en defensa, aixa a buscar-la que la trava, que amb un toc d'esperó ha volgut combinar amb un company, però s'ha equivocat. Kokorashvili ha recuperat aquesta pilota i l'endarrereix cap a Odisseas.
10: L'Espanyol és l'equip que més targetes ha vist en aquest inici de Lliga. Sí, seguit de prop, per això, del Sevilla, que és segon.
16: Quantes són?
10: Doncs mira, amb la d'avui serien 13 les targetes.
14: És que en els partits de la segona jornada contra el Madrid i la setmana passada contra la Real Ciutat va rebre moltes targetes l'Espanyol.
18: Això vol dir que és un equip intens i que rasca.
0: Sí, a vegades ens queixaven precisament d'això, que no feia faltes, que era poc agressiu.
13: La té, o volia jugar-la Javi Hernández a la banda dreta, zona de tres quarts. És out, favorable a l'Espanyol. I va Omar. Omar pilota cap al mig del camp. Expósito, la zona ampla. L'obre lleugerament cap a la banda esquerra. La rep Hinojo. Fa el gest de demanar-la Dolan. Dolan de primeres la torna. Hinojo ve jugant l'Espanyol al mig del camp. La té Moscardo, l'obre a la dreta. La rep Omar a prop del vèrtex. Omar fa un retall, llàstima, el retall no li ha sortit bé. Li ha pres la pilota Ejuke. Ejuke cap a Guridi. Juga Robi. Robi descarrega a la banda esquerra. Suazo. Combina amb Guridi.
10: Minut 16.
0: És el que t'anava a dir, per porta, eh? Sí, que sí, això sí. També passa a Sevilla amb el minut Jarque, oi?
10: Exacte.
0: Fa molts
10: exacte.
0: Anys que passa això.
13: Dos clubs agermanats per dos motius que, vaja, són gens...
0: Però fixa't que han passat els anys i tant el Sevilla com l'Espanyol tots dos ho mantenen.
13: Sí,
0: i
13: sí.
0: Si no recordo malament, el camp del Sevilla, fins i tot, jo recordo haver vist les imatges al videomarcador de l'Anifarque.
10: No, és que aquí en el videomarcador
13: també surten
0: tots dos, oi? Surt una imatge de Harky i de Puerta.
10: Surten tots dos, exacte.
0: I diu una frase, no us oblidarem mai.
13: Exacte.
10: Sí, exacte, molt bé.
13: Bé, ara hi ha una falta que li han fet a Calatrava, que també li han clavat una bona, moltíssim. Li han exhibat una bona puntada, perquè es queixa molt, eh?
10: Sí.
14: Trepitjada, sembla, també, sí.
10: L'àrbitre, sembla que es posa dempeus sense problemes,
18: era
10: però...
18: Sanganté, el central.
10: Es queixa.
18: Molt contundent. El partit no té continuïtat, de moment. No. És un concert de xiulet, moltes faltes, interrupcions, i així és difícil que agafi ritme. No era Gomé, era Gomé, el mig centre francès, qui ha fet aquesta falta.
13: I de moment 17 minuts, però ocasions, cap ni una, per cap de les bandes. Ara és Sanganté qui, de forma expeditiva, envia una pilota cap al camp de l'Espanyol. A veure si Cabrera pot fer-se amb la bola, res. Unai Núñez finalment és qui... enviarà la pilota cap al camp del Sevilla buscant a la banda dreta Roberto, però no, tot l'avantatge ha estat per Quique Salas, que ha refusat. Ara la té Agumé, camp propi encara del Sevilla, eh? Sanganté enrere. Sanganté la torna cap a Agumé. Sevilla que tampoc no li veig tampoc idees molt clares, eh?
0: De moment, sense ocasions en aquest inici de partit. 17 de la primera, empat a 0, Espanyol 0, Sevilla 0. Per cert que també tenim un joc, un partit a la segona divisió, que ha començat a les 9, l'Almeria Cádiz. L'Almeria, un dels candidats a pujar a primera, que no ha començat gens bé, però ja està guanyant. Almeria 1, Cádiz 0.
10: A Gomes, la quarta temporada que és al Sevilla. Ell, Juque i Quique Salas són dels més veterans d'aquest equip, que ha fet una renovació total. Abans ho dèiem, 11 incorporacions i moltíssimes sessions i marxes. Han marxat 16 jugadors. Hi ha hagut una feina als despatxos important.
13: Ara que parles de despatxos, Sònia, avui deu tenir el cor dividit, Monchi.
10: Home,
0: tu creus, sí?
10: Vaja.
13: No ho sé, dividit és una manera de parlar, però vaja, Monchi... du al Sevilla el cor,
0: va sonar de fet per tornar, però sí. Com a propietari, oi? Se'l va vincular, diguem-ne, amb algun dels,
13: propietat. No
0: sé
13: si
0: dels nous propietaris, sí. Alguns accionistes que havien de fer alguna proposta i ell estava vinculat al darrere, però al final no va prosperar.
13: Home, estic convençut que avui Monchi vol que guanyi l'Espanyol.
18: Home, pobre d'ell.
10: A les seves etapes al Sevilla, perquè n'ha tingut dues, ha guanyat 7 Europa Leagues, entre molts altres títols.
13: De fet, Monchi és la primera vegada a la seva vida que juga contra el Sevilla, que juga entre cometes, és a dir, sigui com a jugador o director esportiu.
18: Així que va mal corazón partido.
13: Sí. Juga, la juga ara a banda esquerra, cap a Gomé, està sol a la frontal. Gomé la posa al punt de penal, la refusa Hinojo i la pilota cau als peus de Dolan, que comença la cursa per la banda esquerra. Encara Dolan, Sierra s'interposa, Dolan marxa també de Sierra. La cursa de Dolan ja és considerable, combina amb Javi Bea, zona ampla, la descarrega Roberto la vol tornar cap a Javi Hernández. L'ha perdut l'Espanyol. Guridi ha recuperat la bola. Jo crec que la gent es queixa d'alguna falta. Sí. Algun jugador de l'Espanyol.
10: Li reclamen a l'àrbitre que no ha xiulat una falta.
14: Falta a Dolan, que dona avantatge, però l'avantatge no ha estat fructífera. Per tant, hagués pogut també haver retrocedit, endarrerit i xiulat la falta, perquè la falta era clara.
18: Era clara, però després la pilota la té Javi Hernández i ell s'equivoca amb la passada, perquè vol jugar directament cap a Roberto, massa vertical, quan segurament una passada horitzontal cap a la dreta convidava a atacar amb més efectius.
13: Unai Núñez ara busca una passada llarga en profunditat perquè corri Roberto, però tot l'avantatge és per Odisseas, que surt de l'àrea, no es vol complicar la vida i envia la pilota fora de banda. Tindrà un out l'Espanyol a la banda dreta, pràcticament ja a la zona de tres quarts.
10: Qui també retroba amb companys seus és Dimitrovic.
13: Ah, sí, ex-companys, que també va passar per Sevilla. Pel Sevilla. Amb un pas més irregular, diríem, eh? No va tenir tanta sort com Monchi. Omar serveix buscant Calatrava. Ha perdut la pilota Calatrava. L'ha recuperat el Sevilla. Gomé va per terra, li fan falta. Doncs mira, no. A Gomé ha fet allò tan típic de rep l'empenta, rep la falta, es llença a terra i agafa la pilota amb les mans. I l'àrbitre li ha dit, jo la falta no l'he vist, el que xiulo són les mans. I ara tindrà una falta a l'Espanyol important a uns 7 o 8 metres de la frontal de l'àrea, que pot ser bona per aprofitar-la.
18: Molt ben fet, perquè la majoria d'àrbitres xiulen aquesta falta a favor del defensor que agafa la pilota amb les mans un cop cau a terra.
13: I no li no ha vist, falta a Gomé?
18: No, veient la repetició no hi ha falta.
10: No hi ha falta.
13: Doncs viam, aquesta falta és més lluny que l'anterior. Mira, però són 22...
18: Hauria de ser targeta groga, Carla.
10: No, perquè no és...
18: No és jugada prometedora.
10: No, no és
18: però si agafes la pilota amb les mans per interrompre el joc des de terra...
10: Sí, com a les regles no surt que hauria de ser groga.
13: Compte, Javi Hernández l'engalta, toca en un jugador del Sevilla. La pilota marxa, rebotada directament fora de banda, favorable a l'Espanyol.
10: Perquè tot i està com a prop de l'àrea, que estava a tres quarts, no tallava cap contra, perquè la pilota no la tenia l'Espanyol. Llavors entenc que per això no treu la groga.
13: Servirà molt a prop del banderí de corna Omar. A la banda dreta, posa la pilota a l'interior de l'àrea, a veure si Cabrera la pot pentinar. La pentina Cabrera, que bé, compta la pilota que li cau a Javi Hernández, que fa jugada, arriba a línia de fons, finalment serà... L'auxiliar diu corna i l'àrbitre diu que no. De moment no hi ha gaire bona comunicació entre l'àrbitre i l'auxiliar. L'auxiliar de seguida ha xiulat corna, jo crec que l'àrbitre ha vist o bé una falta en atac de Javi Hernández, o alguna altra cosa que se m'escapa.
18: Que potser se li havia escapat per línia de fons abans de la centrada a Javi Hernández. Però no hi ha quòrum, no, entre l'assistent.
10: No, però porten l'intercomunicador.
18: A veure.
10: És corna.
18: Era corner.
11: És corna, sí, sí.
13: O sigui, tenia raó l'auxiliar.
10: Tenia raó l'auxiliar.
13: I l'àrbitre, què ha pogut xiular, l'àrbitre?
10: Kokoreshvili ha quedat estès a terra. No l'ha vist alguna cosa.
18: Jo diria que ha xiulat.
10: Ha xiulat falta.
18: Sí.
10: Falta prèvia.
13: Bé. Servei en llarg d'Odisseas, el porter del Sevilla. La pilota va d'un cap a l'altre, no, ningú la baixa a terra, ningú li dona continuïtat a la jugada. Finalment hi ha una falta favorable a l'Espanyol, una falta que li han fet a Omar. Quins primers 25 minuts, eh?
11: Sí, tampoc sí. No... Molt poca producció. Mira, molt per poc... exemple, l'Espanyol ha xutat 3 vegades a porteria, un entre els 3 pals, però no són ocasions clares de gol. El Sevilla encara no ha xutat a porteria, la possessió repartida, una mica superior pel Sevilla, 55%, 45% per l'Espanyol.
18: El problema és que estem veient faltes, bàsicament és un partit de faltes constants, interrupcions.
11: Faltes, mira, 4 de l'Espanyol, 6 sí. del Sevilla.
18: Però no sigueu negatius, perquè l'Espanyol ha començat molt bé el partit, o sigui, està encarant bé el partit.
11: Ara havia de sortir la veu de l'optimisme.
18: Amb molta intensitat a l'Espanyol.
10: Ara m'agrades de trobar falta, Ballar.
18: No, Déu, és que
10: home, Dani,
18: ho voleu tot.
11: Sí, sí. Per cert, ni una paraula del nou estudi, Ballar.
18: Doncs m'agrada molt més aquest que l'anterior.
11: Sí?
10: Ho hem dit, home, David, hem entrat molt entusiasmat.
11: El Ballar ha dit que és càlid.
18: És càlid, sí.
10: És que l'altre sona a la discoteca.
13: És l'estudi 3, David?
11: Sí, correcte. L'hem estrenat aquesta setmana.
13: Us agrada, David, o no?
11: Home, és fet...
10: Ens encanta.
11: Sí. La gent del departament tècnic i de control centrat han fet una feina espectacular amb el Renan Rodríguez al capdavant i podem dir que han fet un estudi a mida del Tot Gira.
13: Molt bé.
11: És cert.
19: Molt bé.
13: La juga l'Espanyol al mig del camp. Expósito l'obre a la dreta. Unai Núñez, que avança uns metres, l'endarrereix cap a Moscardo. Moscardo ha perdut una pilota en horitzontal, però la recupera, estava molt atent i no la recupera l'Espanyol. Expósito avança, ja la dona a l'esquerra perquè hi faci jugada Dolan. Entra a l'àrea l'anglès, vol fer la centrada, tocat a les cames d'Iglesias. La pilota surt rebotada cap al corna. Va buscar-la novament Dolan. Dolan endarrereix cap a Hinojo. Hinojo juga amb Moscardo a la zona de tres quarts. Aleix, encara Moscardo, pilota a l'interior de l'àrea cap a Javi Hernández. El tapa Kokoreshvili, se li ha escapat la pilota Javi Hernández. Servei de porteria pel Sevilla.
10: Amb aquestes incorporacions que ha fet el Sevilla sota la direcció de José Ignacio Navarro, la mitjana de l'equip ha baixat d'edat notablement. La temporada passada era pràcticament de 30 anys, ara ja són quasi els 26.
13: Un Sevilla que ha sumat 6 punts de nou, que ha fet un inici de temporada millor que el de l'Espanyol.
10: Ni l'Espanyol ni el Sevilla han empatat encara.
13: Ah, mira.
18: Ara.
13: No parlarem d'empats avui. De moment no signem res.
18: Exacte, seguim sent positius.
0: Home, a veure, algú, espero que ningú s'atreveixi ara a signar l'empat jugant a casa,
18: No, i no només jugant a casa, sinó és que l'Espanyol està trepitjant molt més l'àrea rival que no pas el Sevilla.
13: Se les tenen Quique Salas i Roberto, que lluiten en aquesta banda dreta l'un amb l'altre. Ara se l'endú l'Espanyol. Bona recuperació de Roberto cap a Calatrava. Calatrava volia tornar la pilota. Roberto s'hi ha interposat un jugador del Sevilla. Llàstima. I ara s'ha endut Cabrera un cop a la cara. Mira, groga. Groga per Robi. Groga per Robi, que li ha clavat, no sé si ben bé un cop de colze, o vaja, o li ha deixat en el braç. I avisa aquesta groga el jugador, el davanter escocès del Sevilla.
10: Doncs és la segona que veu el Sevilla, la tercera del partit. Recordem, una per Kukurashvili, aquesta de Robi, i una per Calatrava.
18: Molt bé, Cabrera. Molt bé, Cabrera ha d'estar tan a prop del davanter perquè no pugui descarregar. La vigilància ofensiva, que es diu. Encara que tu estiguis atacant, has d'estar molt a prop del despenjat seu, que és el davanter centre en aquest cas, per si de cas recupera el rival i el busca en directe per descarregar. Cabrera molt atent.
14: La targeta a Cabrera molt correcta, perquè li treu el colze cap enrere i sí que li pica la cara.
13: Sí, no? Bé, la juga l'Espanyol en defensa. Cabrera busca una passada llarga o en vertical cap al mig del camp. Bé, la passada de Cabrera. Roberto fa jugada a la banda esquerra, combinant. Dolan enganxat a la línia. Dolan no s'ha fet ben bé un bon control, però encara la té l'anglès. El tapa Iglesias, arriba pràcticament a la zona del fons del terreny de joc. Pilota enrere. Tres quarts, centrada al segon pal, res, que directament a les mans d'Odisseas.
18: Llàstima la centrada, però la jugada havia començat amb una passada filtrada, tensa, rasa, per dins, de Cabrera, boníssima, per connectar amb Roberto.
10: Odisseas és el jugador més veterà del Sevilla amb 32 anys.
13: 28 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat, entre l'Espanyol i el Sevilla.
18: Ostres, jo me'n recordo d'Odisseas Blacodimos jugant Sony al Mundial Sub-17. I ara dius que és el més veterà del Sevilla.
10: 32 anys.
18: I us recordo jugant amb Alemanya al Mundial Sub-17. Després es va fer internacional amb Grècia, però ell és nascut a Alemanya. Soc molt vell, Carla. Sí.
14: No ho deia per vell, ho deia que, ostres, com pot ser que et tinguessis ja amb aquest porter localitzat des de fa 15 anys?
18: Sí, també és una altra manera de veure-ho.
13: Moscardo fa una maniobra un punt perillosa en una zona arriscada. Ha fet una mitja volta, ha estat a punt de perdre la pilota, però no l'ha perdut, i això és el que compta. Encara Moscardo, però del cercle central. Bona passada a la banda esquerra per Javi Hernández. La combina amb Dolan, més a l'esquerra l'anglès, enganxat a la línia. Vol marxar d'Iglesias. Iglesias hi ha posat la cama, ha perdut la pilota Dolan. La recupera el Sevilla, zona defensiva.
10: Juan Iglesias és un dels fitxatges, arriba al Sevilla després de 6 temporades al Getafe.
13: La torna a tenir l'Espanyol. A veure, Calatrava, el xut, fora! El xut de Calatrava, llunyà, més enllà del balcó de l'àrea, ha marxat desviat el pal esquerre de la porteria del Sevilla. El 29 de la primera part del partit, som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, en directe amb aquest Espanyol-Sevilla de la quarta jornada de Lliga, buscant retrobar el camí de la victòria, perquè l'Espanyol, recordem-ho, va guanyar el primer partit, però n'ha perdut 2 de consecutius, el del Madrid aquí i el camp de la Reial Societat. No estaria gens malament avui tornar a sumar els 3 punts i arribar o completar la quarta jornada amb 6 de 12.
0: Sí, perquè perdre amb el Madrid i a Noeta, home,
13: sí,
0: entra, diguem-ne, al guió, exacte.
13: Sí, entra al guió.
0: Però els de casa, partits com el Llevant, l'has de guanyar, i el Sevilla jo crec que també el pots guanyar perfectament.
13: Sí. Ha canviat de bandes de Juque i Sierra, ara Sierra juga a l'esquerra.
18: Sí.
13: Compte Gurí d'interior de l'àrea, s'endú una pilota, Omar s'interposa, refusa Omar. És banda pel Sevilla, i és Juque a la dreta,
10: Miguel Ángel Sierra és de la casa del Sevilla, 22 anys, és de Granada, ha jugat els primers 3 partits i ha fet un gol.
0: Per cert, a US Open, partit de 8 anys de final, recordeu, Alcaraz ha guanyat el primer set davant Tommy Paul per 6-4 en el segon, un trencament a favor d'Alcaraz, que ha tingut de fet pilota per fer un segon trencament i col·locar-se 5-1, però Tommy Paul l'ha salvada. Ara mateix, 4-2 per Alcaraz, servirà Alcaraz per col·locar-se 5-2 en el segon set.
16: Feia jugada d'atac al Sevilla, hi ha un Ursai, pilota per l'Espanyol. De moment, 30 minuts en què no sé si podem
17: molt poc,
16: rescatar alguna cosa positiva o destacable, eh?
14: El Ballart ha dit que l'inici ha estat excel·lent.
18: No, i segueix sent excel·lent. La Sevilla no ens està fent...
16: A tu sembla excel·lent el partit que està fent l'Espanyol, el Ballart?
18: Els minuts excel·lents ja han passat. D'entrada són 30 minuts, Sergi, que el Sevilla no ens ha ocasionat cap jugada de gol. Així que això vol dir...
17: positiva.
18: Això vol dir que el partit el tenim controlat. Fora de que ens costi més construir, el partit està controlat. Així que sigues positiu.
16: Molt bé. Doncs vinga, et faré cas. Unai Núñez cap a Dimitrovic. El porter serbi de l'Espanyol ara la juga amb Cabrera. Cabrera molt enfonsat a la frontal de l'àrea. Avança molt lentament, avança tan lentament que avança caminant. Ara la trepitja. No, l'Espanyol a mi em fa l'efecte que un punt contemplatiu. És a dir, no... Ara Cabrera la juga al mig del camp, cercle central, cap a Javi Hernández. Obertura a la banda dreta. Omar, Moscardo enrere, cap a Unai Núñez. Tinc la sensació que falta una miqueta de ritme, no sé. Unai, cap a Moscardo. Moscardo la juga amb Expósito, de primera, s'endarrere.

0: Falta de Cabrera a Robi quan es desplegava, quan sortia jugant el Sevilla des del darrere.
1: Ara es queixa molt la banqueta del Sevilla. El quart àrbitre els diu que estiguin tranquils.
2: Futbol internacional, el Calcio Itàlia. Arribem al descans d'un dels grans clàssics del futbol italià, el Juve-Milan, empat a 0 en poques ocasions, amb dos equips que de moment en les dues primeres jornades han guanyat els seus partits, per tant estan empatats a 6 punts.
3: I recordeu que la primera jornada de Lliga a casa contra el Llevant, amb aquella pausa d'hidratació, Manolo sempre deia que si no et pressionaven, que no rifessin la pilota.
4: Ah, és veritat.
3: I al final va acabar arribant al tercer gol de l'Espanyol. Així que és, deu ser una consigna que segueixen mantenint i respectant els jugadors de l'Espanyol.
4: Sí, és que al final, si els rivals no es mouen, no salten a pressionar, tampoc té sentit fer la passada perquè no donaràs avantatge al company. És aguantar, intentar treure, pots repetir passada, te la pots quedar, i al final quan veus algú del rival que salta, intentar veure qui és l'home lliure que pot aprofitar aquest moviment de pressió del Sevilla.
0: Ara hi ha un out favorable a l'equip andalús just davant de la banqueta de Manolo González.
1: Manolo, com sempre, molt actiu, donant ordres constantment als seus jugadors.
0: 34 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat. El servirà Suazo. Es mouen els jugadors del Sevilla. Serveix Suazo, ara la té Sierra, cap a Kokorashvili, Robi, punta esquerra, el tanca Unai Núñez, encara l'escocès, no sap ben bé què fer, la trepitja davant d'Unai Núñez, vol fer jugada individual, fa la centrada a l'interior de la petita cap a Guridi, Guridi la deixa d'esperó cap a Kokorashvili, la pilota però ha sortit de l'àrea per perillositat, per perill, i l'acaba refusant l'Espanyol cap al mig del camp. La pilota cau als peus de Sanganté. Té el central del Sevilla, la juga l'equip andalús al mig del camp, Iglesias. Iglesias cap a Ejuque. Ejuque fa jugada davant d'Hinojo, arriba a línia de fons, encara Ejuque, Hinojo hi posa la cama, corna. Molt bé, Roger Hinojo en aquesta jugada individual d'Ejuque, i ha posat bé la cama en el moment precís, és corna pel Sevilla al 35.
1: Doncs és el primer.
4: L'ha aguantat bé, i després quan semblava que guanyava la posició Ejuque, ha reaccionat perfecte Hinojo, que ha de saber i sap perfectament que ara Ejuque juga a cama natural, i per tant la seva sortida més habitual serà justament aquesta, recórrer la banda per guanyar línia de fons i centrar amb la dreta.
0: Servirà el Sevilla aquest corner des de la cantonada dreta del seu atac. Sis jugadors andalusos esperant rematada, l'Espanyol, molts dels quals al voltant del punt de penal. Fa el servei en curt cap a Sierra. Pilota ara sí, penjada a l'interior de l'àrea, es passeja per la petita i acaba marxant fora del terreny de joc. Servei de porteria per l'Espanyol. Aquesta centrada des de la dreta de l'atac del Sevilla, que no ha aconseguit, per sort, rematar cap jugador andalús.
1: Dimitrovic és el quart porter de la Lliga que més aturades ha fet fins a dia d'avui.
0: La juga Unai Núñez, que a l'interior de l'àrea fa un retall davant de Guridi. Un punt arriscat, l'acaba perdent Unai Núñez, la té Suazo cap a Sierra. Sierra s'acosta al vèrtex, fa jugada individual, punta esquerra, fa la centrada, passada molt forta, marxarà per l'altre costat. Ejuque evita que la pilota es perdi per la banda i combina enrere cap a Juan Iglesias. Iglesias la torna a Ejuque. Ejuque més enrere cap a Sanganté. Sanganté a punt de perdre davant de la pressió de Roberto. Finalment Roberto li ha fet falta a Sanganté.
1: Sanganté és un dels fitxatges nous del Sevilla, 24 anys, senegalès.
0: 36 de la primera, 0-0 a Cornellà al Prat. De moment, ocasions, cap ni una, ni pel Sevilla ni per l'Espanyol. Ara la juga justament Sanganté, camp propi del Sevilla. L'ha perdut? No, no ha estat a punt de perdre el Sevilla, no. La té Kokorashvili, se'n va cap a l'esquerra. Encara el georgià s'atura, li demana Suazo que el dobli. Suazo rep la pilota, combina amb Sierra, Sierra prop del vèrtex, fa jugada individual davant d'Omar, encara la té Sierra, s'atura, espera, enrere cap a Kokorashvili, pressiona Javi Hernández, això obliga el jugador de Georgia a endarrerir la pilota cap als centrals. La juga Quique Salas, creua la divisòria, avança, guanya alguns metres, encara Quique Salas ha combinat de primeres amb Robi. Quique Salas se'n va per terra, però no hi ha res. La pilota la recupera l'Espanyol.
1: Manolo González i Luis García s'han enfrontat en dues ocasions, amb una victòria per cadascun d'ells. Una, Luis García Placer, entrenador de l'Alavés, l'altra ja era entrenador del Sevilla.
0: Pilota per Kokorashvili, que la regala, gràcies a l'Espanyol, la recupera en defensa. Expósito.

0: La juga a prop del cercle central. Viam, ara no la perdem nosaltres. Encara Expósito, a punt de perdre la pilota. Encara el de Cubelles, passada en profunditat cap a Omar. No era bona la passada. S'ha llançat a terra Quique Salas. Torna a tenir la pilota al Sevilla. Però mira, l'ha perdut ara Sierra. Dolan. Havia una falta de Sierra a Dolan al bell mig del cercle central. El 38 de la primera. Tindrà una falta l'Espanyol al mig del camp.
1: Ara s'ha posat dempeus també Gerard Garrido, que aprofita i parla amb Manolo González. Alguna cosa volen canviar.
0: Per cert, l'aspecte de l'estadi, Sònia, molt bo, eh? Abans parlàvem entre tu i jo que
1: sí, sí,
0: si 27, sí, 28, 29, jo crec que estem sí, més a prop dels 30.
1: Dels 29, jo crec.
0: No sé, aviam a veure què ens diuen al descans.
2: Amb un dia complicat,
0: sí,
2: per horari, perquè demà comença tot.
1: Demà no, demà passat
2: bé,
1: comença tot.
2: Però
1: demà,
2: ja està tothom de tornada.
1: Sí, això sí. Sí.
0: De fet, ja...
2: Digue-li al Mallola. Que
0: crec que hi ha molta gent que ja fa molts dies que ha tornat, eh? No?
2: Digue-li al Mallola. Dues hores de rellotge, Mataró, Catalunya Ràdio.
0: És el festival, mare.
1: En sèrio?
0: Sempre sí, tens molt mala sort, no?
3: Sempre tens mala sort amb les caravanes.
4: No. Jo crec que atreu les caravanes.
1: Et dic una cosa, jo vinc del Maresme també i no trigo tant.
4: Sempre arriba enfadat, el Marc, de fet.
2: Home, després d'estar dues hores
1: just,
2: amb cotxe.
1: Perquè surt
2: hagués arribat abans a la frontera. No, home, no, si sortís a tres quarts de set. Dues hores.
3: Hi ha gent que teniu com un imant amb les caravanes.
2: És com està fet a Barcelona.
4: Una de dos, o surts just o busques la carretera més plena.
2: Però si per tot
3: arreu. Per la Nacional.
0: Escolteu una cosa, que ara el Sevilla té una falta perillosa escurada a la zona de tres quarts a la banda dreta que picarà Kokorashvili. Pilota que anirà a l'interior de l'àrea. Molta tensió. Kokorashvili cap a la pilota, la treu Hinojo amb el cap davant, no gaire alta, i l'ha tret al cor de l'àrea Roger Hinojo, però la pilota l'acaba perdent el Sevilla. Hi ha una falta claríssima i veurà targeta John Guridi per aquesta falta.
1: Doncs és la tercera que veu el Sevilla, la quarta del partit. Tres pel Sevilla, una per l'Espanyol.
0: Que li ha fet a Moscardo, eh?
3: Molt clara, sí, sí.
0: Que l'hora que ha arribat tard a la pilota i... Vaja, claríssima.
2: Moltíssimes faltes, també targetes. Fruit també de les imprecisions. Tots dos equips fan passades que no tenen el pes necessari ni l'atenció correcta per ajudar el company, sinó que queden a mig camí o que es passen de força... I això fa que després també els controls no siguin prou bons, pilotes que s'escapen, molta pilota dividida, molta falta, targeta, un partit d'un nivell baix, no ens enganyarem.
0: Dimitrovic, pilota llarga, buscant Dolan. La pilota se'n va directament fora del terreny de joc, és out pel Sevilla.
1: Es queixa molt Manolo González. No li està agradant gens, no li està agradant gens com està jugant l'equip a Manolo.
4: Ni jo, els vostres comentaris esteu molt negatius tots.
3: Però si aquest any som any optimista.
4: Menys mal, mira el Mallorca el que acaba de
2: veure. En general... A veure, això seria un partit paupèrrim, futbolísticament.
0: És un tronxo de
2: tots dos equips.
0: Compte Dimitrovic a l'interior de l'àrea, ha fet un retall, l'ha acabat perdent Sierra, des de molt lluny, vol sorprendre el porter de l'Espanyol. Res, el xut no era bo, però Dimitrovic ha fet un retall a l'interior de l'àrea. Davant de Robi, d'aquells de iai, eh?
4: Tinc la sensació que avui els errors es pagaran.
2: I després el xut, què representa aquest xut que aprova el futbolista del Sevilla?
4: Sí, també.
0: Un xut amb l'exterior des de 30 metres.
4: Dic això dels errors perquè la producció ofensiva és tan justeta a una banda i a l'altra que qualsevol petita errada pot definir.
2: Doncs és un partit... Digues, Dani.
5: Doncs ara que diu això el David, jo tinc aquesta sensació que l'Espanyol no vol rifar ni una pilota, no li vol donar cap tipus de concessió amb el Sevilla per buscar algun tipus de contra. I ells intentaran construir, el nostre equip intentarà construir com pugui, però sempre amb aquesta premissa de no regalar res al rival per mantenir la porteria a zero.
4: Per cert, el US Open, vuitens de final, que ara d'ara servint per anotar-se el segon set del partit. El primer ja l'ha guanyat 6-4, ara 5-3 per Alcaraz, que està servint 15 iguals per anotar-se el joc i, per tant, també el segon set del partit.
0: La juga l'Espanyol, la Cornellà al Prat, som al 42, 0-0. Davant del Sevilla. Per cert, Sònia, hi ha seguidors andalusos allà a la zona, no la veig bé des d'aquí. La
1: tant,
0: zona visitant,
1: sí,
0: eh?
1: Que n'hi ha, sí, sí. Més fa goig, diríem, aquella zona. Està pràcticament plena, igual deuen haver-hi un 200 seguidors
4: del
1: Sevilla.
4: Mira, un amic del Vallarca marca, Leo Baptistau, marca per l'Almeria, en aquest Almeria-Cadis, Almeria 3, Cadis 1, partit de la segona divisió.
0: Ostres, Baptistau, que fa 8 anys enrere el donàvem aquí a l'Espanyol per mig acabat. Sempre, sí, sí. També és veritat que juga a segona des de fa molts anys, eh? Sí. Però encara fa gols, eh? I encara fa bastants.
4: Sí, sí.
5: Ara, ja els hi regalo. Els hi regalava fa 8 anys.
0: No, ja els hi deu anar bé, no?
3: Que el vas posar molt fi.
4: No, porta temps a l'Almeria i fent gols, eh?
0: Guridi, Kokorashvili entra a l'àrea, l'he après molt bé, que la trava la pilota, la recupera l'Espanyol, sí, sí. Ell i Embarba, Embarba t'encares a l'Almeria o no?
5: Ostres, que és dolent.
4: Embarba, ara t'ho dic, diria...
5: I dolent a l'Embarba.
1: Carla, ja saps que va allà.
3: Però un moment,
1: la gent que no té talent, no li agrada.
3: És que Sònia l'estiu mirant, dient com, què estàs dient?
5: Sergi, hem vist una imatge...
4: Embarba sí que hi és encara, i Nico Melamed, que també és a l'Almeria.
0: Sí, sí. Compte que arriba una pilota a frontal de l'àrea del Sevilla, la té, que la trava, no la perdem aquí, que la trava enrere, cap a Moscardo, la juga en curt, cap a Expósito. Expósito fa algun gest, avança a la zona 3 quarts, l'obre a l'esquerra, Dolan, rep la pilota a l'anglès, vol encarar Juan Iglesias, no, s'ho repensa, enrere, cap a Hinojo, Hinojo la toca en curt, cap a Expósito, que obre novament cap a la banda esquerra, és Dolan, Dolan davant de Juque, encara Dolan, fa la centrada a l'interior de l'àrea, petita a les mans d'Odisseas. A les mans d'Odisseas. Hem xutat alguna vegada entre els tres pals?
4: Entre els tres pals...
3: La falta.
4: Una.
0: Sí, una, la falta,
4: aquesta,
0: no?
4: Sí, sí, sí. Una. Quatre xuts a porteria de l'Espanyol, sí. Un entre els tres pals del Sevilla, un xut a porteria que no ha anat entre els tres pals.
0: Sí, lleugerament ens hem aproximat una mica més
4: una
0: nosaltres
4: mica
0: a l'àrea
4: més...
0: del...
4: Ara, ocasions clares no n'hi ha.
5: A veure si traiem en Dolan i posem en Brian Zaragoza.
2: Sí, que és un partit, perquè... és un partit d'una zero jugada d'estratègia, sí. O perquè entri Brian Zaragoza i comenci a atrevir-se, sí, sí, a fer coses que ningú s'està atrevint.
4: El tema Brian, jo crec que segur que començarà a haver-hi run-run a la grada, la gent el vol, eh?
0: Sí, el vol. Altra cosa és que estem dipositant en ell unes expectatives tan altes.
1: No, però mira, si no fa un gol,
4: en un partit d'aquests atrevessats,
0: no
4: precisament...
0: No només parlo d'avui, eh?
4: Dic, però en partits atrevessats d'aquests tancats, precisament, ell arriba per poder-los obrir, no? El talent, sí, no? El 1 contra 1 que té.
5: Exacte.
0: Sí, sí.
4: Té talent o no té talent, Brian Zaragoza?
5: I tant, ho ha dit en Mayola. És el jugador amb més talent de l'equip.
2: Sí, probablement, sí, sí, en l'un contra un, a nivell tècnic, els controls, el dribbling, això ho té, és un jugador bastant dispers i irregular, però és capaç de fer coses que et sorprenen a nivell tècnic.
1: Esperem que Ballar no canvi d'opinió.
0: Té un altre al Sevilla, al mig camp, a la banda dreta, el servirà Juan Iglesias, s'hi acosta Guridi, busca Juque a la punta dreta, s'interposa Hinojo, la pilota la recupera l'Espanyol, vol descarregar-la Roberto, bé, cap a Calatrava, Calatrava. Hi ha hagut ara una falta que l'àrbitre no ha assenyalat, dona la llei de l'avantatge, la juga Javi Hernández a la banda esquerra cap a Calatrava en curt, vol jugar amb Dolan, ara sí, ara assenyala una falta a Calatrava, ara assenyala una falta a Calatrava i abans amb la de Roberto ha donat la llei de l'avantatge.
1: Un minut d'afegit.
4: No t'adormis, Ballar.
5: No, si jo si sóc l'únic que estic positiu.
2: Ballar està gaudint de l'espectacle.
4: Exacte, s'ha posat el pitet, eh?
5: Sí. Jo estic esperançat.
4: En pitet, tu.
1: Mayola, va, no ataquis a Ballar.
5: Jo ara veig una centrada al punt de penal i gol. D'aquí. Mayola, d'aquí.
1: De Roberto.
0: De Cabrera, Sergi.
4: Molt bé, Sergi. Per cert, menys 7 per Alcaraz, que ja guanya 2-16-0, partit de 8 anys davant de Tomi Pol. 6-4, 6-3 per Alcaraz.
0: Vinga, va, a veure. Aquesta falta que picarà Expósito amb la dreta o Javi Hernández a Expósito. No, Javi la posa a l'interior de l'àrea, molt llarga, directament a les punys. Anava a dir a les mans, no, als punys d'Odisseas, que la refusa, tot i que ha invalidat l'àrbitre la jugada perquè bé, o hi havia una falta en atac o un orsai, un fora de joc. Bé, la qüestió és que la pilota és pel Sevilla i jo tinc la sensació que aquí ja morirà la primera part del partit.
2: Sí, ho vols.
0: Perquè l'àrbitre ara veig que es mira el crono, es posa el xiulet a la boca, no sé si tindrà temps Odisseas de servir aquesta, posar en joc aquesta pilota, perquè ja hem superat aquest minut, vaja, del temps afegit. Doncs mira, final de la primera part, l'àrbitre xiula el camí de vestidors, final d'una primera part sense gaire o gens història, gens o poques o cap ocasió de gol, ni per part de l'Espanyol, ni per part del Sevilla. Això vol dir que el partit arriba al final de la primera part amb l'empat a 0 inicial, Sònia.
1: Roberto Fernández i Javi Hernández ara parlaven amb l'àrbitre, li demanaven algun tipus d'explicació, mentre que la resta dels seus companys entren cap al túnel de vestidors sense incidents.
4: Molt poc poqueta cosa en aquesta primera part. Ocasions clares de gol, cap ni una, ni a una banda ni a l'altra, amb una possessió repartida gairebé a la perfecció. 49% per l'Espanyol, 51% pel Sevilla. És el moment de variar en Zaragoza. A veure, Marc Maiola, sí o no?
2: I tant.
4: Sí? En Ballar?
2: Sí, sí, ja triquem.
4: Sergi Andreu, també?
0: També.
4: Sònia, s'escalfa? No encara, no? Suposo?
1: Doncs no, de moment no.
4: Molt bé. Doncs empat a 0, Espanyol-Sevilla. Tornarem quan comenci la segona part. Recordeu que el US Open, vuitens de final, el Carràs ja guanya 2-16-0 davant del nord-americà Tommy Paul. Ara comença el tercer set, 6-4-6-3 per al Carràs, que sembla que comença ja a posar peu als quarts de final. Tenim en joc el partit de la segona divisió. A punt d'arribar al descans, l'Almeria 3, Cádiz 1. A punt de començar segona part al Calcio, el gran duel del futbol italià entre Juventus i Milan, de moment amb empat a 0, i també un marcador, en aquest cas, a la Lliga Francesa. Em sembla que tant PSG com OM, els clàssics de la Lliga Francesa, es posen d'acord per no acabar de rutllar gaire bé. Està perdent l'OM 1-2 amb el París Futbol Club. Recordeu que el PSG va perdre ahir el seu partit, i ara mateix el tenim amb només dos punts a la part baixa de la classificació. Berta Torrades, què tal? Bona nit.
6: Hola, molt bona
4: nit. Pendents de les eleccions a Alemanya.
6: Sí, perquè l'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt i frega la majoria absoluta amb el recompte, això sí, encara en marxa. Amb més del 80% escrutat, Alternativa per Alemanya, aquest partit d'extrema dreta, obtindria el 46,2% dels vots. Més coses encara en plana internacional. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna, una proposta actualitzada del seu pla de pau. Però sembla que ni Putin ni tampoc Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Donald Trump a Kiev i a Moscou durant tot aquest cap de setmana. Tornant a casa nostra, Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlid en un mes de setembre. Per exemple, a Vinebre s'han superat els 42 graus. Una calor que també ha obligat a aplicar més restriccions. S'ha hagut de tancar la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, dos espais naturals de les comarques de Lleida. Ho explica l'Alícia Ballan, que és la cap de guàrdia dels agents rurals.
7: Però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
6: Més coses. La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant la intervenció policial. I acabem explicant que la cantant colombiana Shakira ha assolit ja els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb l'himne del Mundial de Futbol. El Dai Dai de Shakira i del nigerià Burna Boy, que ha assolit aquesta xifra només en menys de 3 mesos. El videoclip s'ha convertit ja en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra, els 1.000 milions de reproduccions.
4: És especialista Shakira en cançons del Mundial, el Waka Waka li va funcionar molt bé i veig que aquest Dai Dai també.
6: Tot el que toca ho converteix d'or bastant, eh?
4: Molt bé, gràcies, Berta.
6: Vinga, fins ara.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable.
9: Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Estàs escoltant el Tot Gira.
15: Amb David López.
4: Recordeu descans a Cornellà del Prat a l'RCD Stadium en una primera part on, podríem dir-ho, no ha passat res. Empat a zero, sense gols, sense ocasions. Veurem si fa canvis Manolo i si ja debuta Brian Zaragoza a la segona part. Abans d'aquest partit de l'Espanyol, us recordo que hem fet la narració, la transmissió d'aquest partit que el Barça de futbol sala ha jugat al Palau Blaugrana a la final de la Supercopa, títol en joc, però s'ha escapat. Ha guanyat el Pozo, que havia jugat 15 finals abans amb el Barça i les 15 les havia perdut, les havia guanyat el Barça. Doncs bé, avui ha guanyat el Pozo 5-4, acaba guanyant l'equip murcià, s'endú aquesta Supercopa i al final del partit el Francesc Ripoll ha pogut conversar amb una de les estrelles del Palau, el jugador del Barça, Pito.
16: Al costat de Pito, jugador del Barça, després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya. Pito, què tal? Bona nit.
17: Buenas, ¿qué tal?
16: Fa mal perdre una final sempre, en fa encara més pel fet que la final la jugava a casa?
17: La verdad que un poco triste hoy, queríamos mucho ganar esa supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganar, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
16: ¿Teníeu potser més pressió amb vosaltres pel fet de que la final la jugava al Palau?
17: ¿Cómo?
16: Si tenies més pressió en vosaltres perquè la final se jugava en casa, en el Palau.
17: No, la verdad que no. Nosotros teníamos ilusiones de ganar aquí, pero de presión yo creo que es igual todos los otros torneos. Pero bueno, no puede ser. Y ahora, como ha dicho, a seguir porque hay un montón de cosas bonitas durante la temporada.
16: La última jugada, la falta que reclamàveu, com l'has vist?
17: No, yo creo que fue ahí normal de partido, puede pitar, puede no pitar, por eso ni protestamos tanto, podía pitar, pero bueno, eso es de fútbol y ganaron, merecían, entonces ya está.
16: ¿Y setmana que ve la Liga ya?
17: Sí, ahora ya empieza, no hay otra, seguimos y ahora descansar. Para sábado está ahí 100%, donde empieza nuestra caminada en la Liga.
16: Bon sort dissabte de temporada. Gràcies, Pito.
17: Muchas gracias.
4: I abans de tornar a Cornellà al Prat, deixa'm que torni a saludar el Macià. Hola, Macià.
18: Déu lo guard, com estàs?
4: A veure, avui has estat a Sant Julià de Vilatorta, has explicat aquest Manresa-Lleida, que ha guanyat el Manresa, oi? Aquest partit 103
18: a 99, sí, això mateix.
4: Però és que abans s'ha jugat...
18: Lleida, Has dit el Manresa, ha guanyat el Lleida.
4: El Lleida, perdona, ha guanyat el Lleida davant del Manresa. I al migdia ha jugat la Penya contra l'Ulm, ha guanyat la Penya, però el més important és que ha tornat 7 anys després a vestir-se de verd i negre a la Provítola. Com l'has vist?
18: Doncs l'he vist com si no hagués passat el temps. La veritat és que és veritat també que la penya va una miqueta encara amb la tercera marxa, vull dir que no han coincidit els titulars, i Ricky i l'Apro han jugat una mica al final junts. És un banc de proves i, per tant, sí que els he vist al ralentí una mica el Joventut, però vaja, no tinc cap dubte que aquest equip anirà amunt seguríssim.
4: Era interessant avui escoltar-lo a la Provítola, i el Macià ja ha parlat, us havíem promès la conversa, és aquesta.
18: Nico, la Provítola, bona tarda i ben retrobats a nou.
19: Hola, Ernest, com estàs?
18: Doncs content de veure't, i la veritat és que no se'm fa gens estrany, suposo que tu tampoc, veure't de verd i negre. Vull dir, la samarreta suposo que era la talla correcta, vull dir, tot encaixa bé, no? Les bambes també, el número que toca.
19: No te creas, cambiaron muchísimas cosas en 7 años, y el club creo que ha crecido muchísimo en muchos aspectos, y bueno, hoy es una... veo otro club diferente, ¿no? Y me pone muy contento, ¿no? Y bueno, creo que siempre tuve las ganas de volver a estar, de poder disfrutarlo otra vez en carne propia.
18: Diferente pot voler dir fins i tot una mica millor amb el Ricky Rubio, no? I tota la sensació de que hi ha un grup inversor darrere potent.
19: Bueno, sí, lo de Grifols pasó justo en el año siguiente que nos salvamos, y bueno, se ve, ¿no? El impulso, el apoyo, y cómo toman en serio un club como Badalona, ¿no? El club de la ciudad, y bueno, en una ciudad de básquet, creo que estamos todos listos para disfrutarlo, ¿no? Así que, además de eso, que Ricky esté tan implicado, que, bueno, Dani Mírez se sienta apoyado por todos también, y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? De poder estar acá de vuelta.
18: És un lloc ideal per jugadors que heu estat a Eurolliga, no? La penya, el Tomic perquè està lesionat, però l'Adam Hanga perquè ha marxat, però, en fi, tu, la penya últimament s'està convertint, doncs, en un lloc on realment els jugadors que encara teniu bàsquet i que heu estat a Eurolliga pugueu acabar desenvolupant, no? L'any passat la penya fins i tot va ser tercera de Lliga.
19: Sí, bueno, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno trabaja como se debe, cuando uno cuida al jugador, cuando... estás listo para crecer, para seguir dando pasos adelante, ¿no? Y bueno, creo que la Peña siempre quiso ir por más, ¿no? No se conformó solamente con salvarse y mantenemos la categoría, ¿no? Vamos a ir por más, vamos a intentar buscar gente que sepa jugar y bueno, al mismo tiempo transmitir, ¿no? El sentimiento de la Peña, porque, bueno, muchos jóvenes también han dado pasos adelante, ¿no? Como Joel hoy es un referente en el Barça, así que, bueno, creo que es un lugar para disfrutar la Peña.
18: Y he visto también que has estado a Islandia, también es un lugar para disfrutar, ¿no, Islandia?
19: Sí. Tuvimos nuestras historias, fue un viaje que va a quedar en el recuerdo de nuestra familia.
18: Gracias, Nico.
19: Nos vemos, gracias.
4: Nicola Provítola, nou jugador de la penya, que farà aquest tàndem espectacular amb Ricky Rubio. Avui al micròfon de l'Ernest Macià a Sant Julià de Vilatorta. Per cert, ja teniu també disponible tant a l'Instagram del Tot Gira com també al Twitter del Tot Gira, x.com/totgira, i al web del Tot Gira, catradio.cat/totgira, aquesta conversa que hem mantingut amb en Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa, testimoni directe del que ha passat avui al camp de l'Alcorcón. Alcorcón 0, Europa 0, però més enllà del resultat, el que segurament ha cridat més atenció, lamentablement, és l'agressió d'agents de la Policia Nacional a un aficionat de l'Europa que duia una estelada. No només li han pres aquesta estelada, sinó que, i ens explicava aquest aficionat, que ho ha viscut de manera directa, han arribat a ofegar-lo, l'han agafat pel coll, i per tant una situació lamentable que ens remet al que ja va passar al Martínez Valero d'Elx ara fa uns dies quan va jugar al Barça el seu partit, al camp de l'Elx, i un aficionat del Barça amb una estelada també va ser agredit per la policia. Va, anem amb l'Espanyol.
15: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
20: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat, avui tampoc davant de l'emergència!
4: A veure, Sonia Olear, en un partit on no passa res, qui ho podria remoure és Brian Zaragoza, però el veig, diria... No sé si és a la banqueta o no...
1: Jo, de moment, no el veig.
4: No hi ha moviment, eh? No hi ha moviment.
0: Ara veig que surten alguns jugadors de suplents del Sevilla, també de l'Espanyol, però no. En tot cas, el descans... Mira, vols dir que no... Sí, potser...
1: No, és aquell d'allà.
0: No.
1: És Marcos i Bausa, que són sobre el terreny de joc. Sí.
0: Doncs res, de moment no hi ha jugadors encara a la gespa, ni del Sevilla ni de l'Espanyol. Anem tard.
4: Per cert, pot ser que avui a la llotja hi hagués una convidada il·lustre, una nedadora molt perica?
0: Sí, això és una cosa que l'Espanyol vol implementar aquesta temporada, que és la de convidar a cada partit a casa algun perico il·lustre. I llavors hi haurà un petit acte protocolari on hi haurà una petita conversa d'aquest personatge. Bé, avui és Irene Ciércoles, nedadora, de les més il·lustres que tenim, a més és perica.
5: 16 anys.
0: T'anava a dir, molt jove, no sabia l'edat.
5: 16 anys. El
4: Ballar la coneix bé.
5: Sí. A més, a Edu Expósito li va enviar un missatge d'ànims abans de competir en el Campionat d'Europa Júnior.
4: Ho va fer molt bé.
5: Va quedar campiona d'Europa amb el sent esquena, i Edu Expósito, de part de tot l'equip, li va enviar tot el sopar.
4: Diria que el seu compte d'Instagram es fa dir...
5: Perica.
4: Perica.
5: Sí.
4: o Irene Perica?
5: Ara t'ho confirmo.
4: Però vaja, que és molt
0: bona. És bona, Dani? És bona nedadora?
5: És el futur de natació espanyola ara mateix.
4: Carai. Mira, un altre aficionat de l'Espanyol il·lustre, que en tenim uns quants, eh? Marcel sí. Granollers, amb el cap, per exemple.
0: Sí, Gemma Mengual.
4: Gemma Mengual. Sí, sí. Sí, de l'aigua en venen uns quants, Dani Ballar.
0: Sí, noi.
4: Deixa algun nedador, Ballar, o no?
5: Però ara esteu dient gent que estem retirada ja, eh?
0: Sí, escolta, bueno, però aquí...
5: Som Tutankamon, eh?
0: En aquests petits llegendes. Actes a la llotja, no, vull dir, tant se val si són personatges en actiu
4: però
0: o
4: retirats. Però està molt bé això que ho faci l'Espanyol.
1: Esperem que et convidin, Ballar.
0: Mira,
1: esperem que et convidin.
2: Quantes medalles olímpiques té l'Espanyol?
5: Bé, jo crec que juntament amb Joan García som els dos únics pericos a campions olímpics.
4: Ah, sí?
5: Sí. Mira, no, crec que
0: jo
5: sí.
0: Crec que algun altre n'hi deu bé, no?
5: No. Pericos no. Esportistes, campions olímpics, jo i Joan García.
1: Tu quantes vegades?
0: Jo...
5: Un cop,
2: però plata.
0: Jo diria, que n'hi ha d'haver algun altre, segur.
5: Campió olímpic no, Sergi.
0: Campió olímpic no, campió tu creus que
5: olímpic.
0: No?
5: O sigui, campions d'Europa, campions del món, evidentment sí, però campions olímpics...
0: Però tots els campions olímpics que hi ha hagut al llarg de la història espanyols, per posar un...
5: És que no hi ha tants, Sergi.
1: Mira, t'ho deixem de deure, Sergi, ja ho busques de cara a la...
0: Exacte, començar la segona part, tu.
5: Parlant de la Irene Círcoles, es diu a Instagram Irene Periquita.
4: Irene Periquita, bona aquesta.
0: Molt bé, la Gemma Mengual no és campiona olímpica, eh? Entenc? No, eh?
1: Va. No, ella no.
2: Saps que et passaràs tota la segona part pensant.
0: Com coneixes, Mayola?
4: No t'espistis,
0: A mi aquestes coses no me les podeu fer perquè sóc molt cabut amb aquestes coses.
1: Estigues per la feina i ja t'ho poses de deures de cara a la transmissió que ve. Però no ho hem de resoldre avui, això.
5: Però també està molt bé, Sergi, la confiança que diposites en mi, eh? O sigui, jo dono informació i te la passes pel forro.
0: No, Dani, no et poso... No vull semblar que et poso en dubte el que m'estàs explicant, però em sobta que amb la quantitat d'esportistes espanyols que han estat campions olímpics, que no és poc, no n'hi hagi algun altre de perico. Em sobta molt. Que encara que sigui per estadística...
5: Ja tens deures.
0: Saps? O sigui, perquè fins i tot... O sigui, quan hi ha hagut equips que han estat campions olímpics i en aquells equips hi havia 15 o 20 esportistes, com us va passar a vosaltres, Dani, ostres, que per estadística no n'hi hagi algun de perico, em sobta, però vaja... Ja ho buscarem, no, cap problema. No vull ara aquí començar un debat absurd. No.
1: Sí, persones de les... O sigui, esportistes de l'Espanyol, eh? Confessos? Pericos?
0: Pericos, sí. És a dir, esportistes campions que siguin olímpics. Pericos, sí. Sí, exacte. Sí.
1: Bé 30.475 espectadors
0: aquests
1: avui.
0: Sí que són pericos.
1: Aquests sí que són pericos, exacte. Deixeu-vos a... Ja ho mirarà el Sergi de cara a la setmana que ve. 30, és la segona millor entrada d'aquesta temporada. La primera va ser la del Madrid amb 33.304. Avui 30.475, allà van 28.050.
3: I hi ha hagut ja la primera targeta a la segona part que l'ha rebut a Moscardó per un salt que ha tret el colze i li ha tret groga.
2: Moltes faltes. Potser portem una vintena de faltes i just acaba de començar la segona part. A mi em sembla una dada altíssima.
3: Sí, és a dir, per faltes i targetes en són 5.
0: A veure què tindrà corna el Sevilla, cantonada esquerra, primera acció ofensiva de l'equip andalús en aquesta segona part, de moment 0-0 a Cornellà al Prat, ara l'àrbitre s'acosta a l'interior de l'àrea petita a posar-hi una mica de pau.
1: És el primer corner de la segona part, el primer del Sevilla, el segon del Sevilla en aquest partit, l'Espanyol de moment no n'ha tret cap.
0: Ara sí. Picarà el Sevilla aquest corna. Bokolashvili, cama dreta. Encara se les tenen a l'interior de la petita. A Gomé. També hi ha Juan Iglesias. Pilota molt tancada al primer pal. La treu a 1. La refusa Roberto amb el cap. Salta Dolan a la frontal davant de Juque. Se l'acaba emportant Javi Hernández, que envia una pilota cap al mig del camp, que recupera el Sevilla, que la cedeix enrere cap a Odisseas. 3 minuts ja de la segona part del partit. De moment empat a 0.
3: Mira, Marc, són 18 faltes i 5 targetes.
0: Dani.
5: Mana'm.
0: Toni Jiménez no va ser campió olímpic a Espanya amb Espanya l'any 92?
5: Van ser campions olímpics a Barcelona 92, cert? Però
0: I
5: jo
0: Toni
5: no sé
0: Jiménez
5: si
0: era. Toni
5: Jiménez
0: no era l'Espanyol? Home, i tant, era el porter d'aquella selecció.
3: Ho busquem.
5: Jo li estic preguntant a ChatGPT.
2: Sí, era el porter d'aquella selecció, però...
0: Era Toni Jiménez el porter de la selecció.
5: Sí. Ja, però aquest... És veritat. I Carlos Kameni, i Carlos Kameni a Sydney.
0: Estic convençut que n'hi ha com a mínim.
4: Al final hi haurà 50.000.
0: Però aquests són futbolistes. Estic convençut que n'hi ha com a mínim 10 o 12.
5: Però aquests són futbolistes.
4: Escolta, quan tu dius perico, et refereixes a perico de sentiment...
5: D'altres esports.
4: O perico que en aquell moment estigui jugant amb la setmana.
0: Toni Giménez no val, per què no val Toni Giménez?
1: No val perquè té raó el Ballar, que és un futbolista i ella està parlant de gent que podria venir a la Llotja, que són pericos que no juguen a futbol.
5: Exacte.
1: O sigui, el tarannà del que volen fer l'Espanyol a la Llotja no és el tarannà del que tu estàs dient ara.
4: Si els oients ens volen ajudar, que ens envien algun correu amb propostes.
5: Gira@catradio.cat. Crec que és el primer cop que la Sònia i jo estem d'acord.
0: Però no estic d'acord amb vosaltres. És a dir, Toni Giménez pot ser perfectament un convidat a la Llotja. Per què no?
5: A veure, ja està convidat perquè ve amb l'altre.
4: Però deu pagar la seva entrada, no? O ve amb el seu carnet de soci.
2: Toni Giménez és del Figueres. Llavors no es considera el perico campió olímpic.
5: Jo, Sergi, torno a repetir, és un, com ha dit la Sònia, ho ha explicat molt bé, ja està.
3: Tu ets l'únic olímpic fora del futbol.
5: Perico. No, olímpics són molts aficionats.
3: No, campió olímpic, perdó.
5: Això sí.
1: Bé, el que interessa la gent, Brian Zaragoza s'està escalfant a la banda, juntament amb Harman, que encara no ha debutat, també ho fa Urco, Marcos i Baus.
0: Aquí la juga el Sevilla, la banda dreta, al mig del camp, Juque, el tapa Dolan, que passa en Ganté, pressionat per Javi Hernández, enrere, Suazo, a Suazo el pressiona Calatrava, juga el Sevilla a la banda esquerra, Sierra, tapat per Omar, tinc la sensació que l'Espanyol està un punt més agressiu en la pressió, en aquesta segona part. Juga Kokorashvili, Agumé, Sanganté, jugant a camp propi, l'equip andalús, som al 55, al 50, al 5, de la segona part del partit, pilota llarga, Juque no pot arribar-hi, se'n va, es perd per la banda, és servei favorable a l'Espanyol a la banda esquerra de la seva zona defensiva.
1: Firmem l'empat ja o encara
4: no? No.
1: D'acord.
4: Potser el Sergi.
0: No, gens. No, avui no podem signar l'empat de cap manera, amb l'excepció que arribem a la minut 45 i el Sevilla hagi dominat i hagi posat setge a la porteria de l'Espanyol, que no serà el cas. I bé, ja veurem.
5: I recorda, Sergi, que aquest és el primer partit d'una sèrie de partits que tu deies que era la nostra lliga, que havíem de... equips que teòricament sí, hem de treure coses positives.
0: Sí, Osasuna la setmana que ve, Camp del Rayo.
5: A l'Elx. A casa del Màlaga.
0: Aviam, si home, s'hauria de treure puntets de tots aquests partits, no?
5: Sí.
0: La juga Dolan, cap al mig del camp, que la trava d'esquena, enrere, cap a Unai Núñez avança, enrere, cap a Cabrera, cercle central, combina amb Roger Hinojo, al mig del camp Moscardo, la rep a l'eix, zona ampla, Moscardo s'ha avançat massa a la pilota i l'ha acabat perdent, la recupera el Sevilla, Guridi, trepitjant la divisòria, cap a Kokorashvili, que de primera s'envia un desplaçament cap a la banda esquerra. No, i ha arribat Sierra, la pilota finalment cau als dominis de Dimitrovic. Amb el braç l'envia cap a Unai Núñez. Unai Núñez busca al mig del camp a Roberto. Res, se li ha avançat Quique Salas. La torna a tenir el Sevilla. A la banda esquerra, Kokorashvili. A mitja volta, la dona més a l'esquerra. Per Suazo, Agumé, en horitzontal, cedeix cap a Sanganté. Sanganté avança, encara amb la pilota als peus. Quina pedrada li ha clavat a Juque, que a Juque se li ha girat i li ha dit: escolta'm, calma't una mica, Sanganté, perquè m'has enviat una pedrada a la qual era impossible arribar-hi.
2: Un altre error tècnic, si és una passada molt defectuosa del central senegalès. I l'Espanyol li dura molt poc la pilota, encara menys en aquesta segona part. No és capaç l'Espanyol d'enllaçar 4-5 passades, de jugar camp contrari. A mi no m'agrada com ha començat la segona part, francament.
0: Sí, a mi tampoc.
1: Ara el Sevilla farà dos canvis, farà debutar dos dels tres últims jugadors que han arribat al Sevilla. Entrarà amb el número 24, Fofana, migcampista francès cedit pel Milan, i també entrarà amb el número 19, un davanter belga procedent del Saint Etienne, Stassin.
0: I marxen quins jugadors?
1: Marxen Kokorashvili i Robi.
0: Perfecte, doncs vinga, Kokorashvili i Robi ja són fora del terreny de joc. i em recorda Sònia amb el dorsal 19,
1: Stassin,
0: que és aquest davanter belga,
1: sí, procedent del Sanet,
0: i Fofana, ja, no?
1: Fofana amb el número 24.
0: Fofana és aquest pivot francès i Stassin és davanter.
2: Sí, són canvis naturals.
0: Doncs servirà aquesta falta del Sevilla al mig del camp, a la zona central, a prop del... bé, trepitjant, de fet, el cercle central. La picarà amb l'esquerra Suazo, buscant situar la pilota, posar la pilota a la frontal de l'àrea o a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Cap allà, el segon pal salta, Fofana... no, era Sanganté. El cop de cap de Sanganté directament a les mans de Dimitrovic. Ara comença a desplegar-se l'Espanyol des de camp propi. Ho fa amb molta rapidesa a la banda dreta. Omar, que avança, guanya molts metres, cedeix en curt cap a Expósito, centrada a l'interior de l'àrea, el cop de cap fora! El cop de cap de Calatrava ha marxat directament fora del terreny de joc. Serà servei de porteria pel Sevilla.
2: Sí, sí, com a mínim un intent.
0: Oh, exacte, és el que anava a dir.
2: No remata, sí, sí, bé, diria que remata més amb l'espatlla que no pas amb el cap. No connecta bé aquesta rematada que la trava, però sí que la intenció d'entrar a l'àrea, esmunyir-se aquí el primer pal, la desmarcada era bona.
0: Servirà Odisseas de porteria, pilota llarga, més enllà de la divisòria. Salta Moscardo amb el cap, molt bé. Dirigida cap a Expósito, que bé, li ha fet un barret a Fofanà. Pilota filtrada cap a Roberto. Roberto cau a terra, falta, i podria ser vermella. No, no l'ha xiulat l'àrbitre. Sí, vermella, vermella, vermella. Vermella a la frontal de l'àrea. Roberto marxava sol. L'han enganxat pel darrere. A mi em sembla molt clara la vermella, perquè li havia guanyat la posició Roberto. Diria que era Sanganté. Digueu-ho, perquè hi havia dos, sí, o tres jugadors.
1: Sí, sí,
0: és era Sanganté, oi que sí?
1: I és vermella de manual. És vermella de manual.
0: És que és clara, oi que sí?
4: No hi ha discussió,
0: sí,
4: Carla, eh?
1: No hi ha discussió. És de manual, perquè va sol, va encara a porteria.
4: I per l'eix, eh?
1: I va per l'eix, i el següent pas ja és el xut. Per tant, és vermella directa i clara.
4: La passada filtrada ja podríem dir que és mig gol, perquè...
1: Falta veure la...
2: Barret d'Expósito, sí, és la jugada del partit. Perquè un partit ple d'imprecisions tècniques el pot solucionar Expósito amb aquest barret control passada, i passada, eh? Jo diria que no hi ha fora de joc. Uf, que toca pilota, Carla, toca pilota, diria.
1: Ara veiem la repetició, si llença, toca pilota.
2: Per mi,
1: primer
2: per
1: toca no la pilota, sí que és veritat.
2: Per
1: ara
2: mi,
1: no. Lluís García Plaza està fent el gest aquest de la pilota, ha anat a parlar amb el quart àrbitre.
4: Ostres, sí, ara sí. Veiem la repetició, és
1: veient
4: veritat.
1: Veiem la repetició.
4: Eh?
1: Està dient, sí.
4: S'arrisca moltíssim el defensa del Sevilla.
0: L'àrbitre s'acosta a la posició al límit del terreny de joc.
2: És veritat que després amb l'embranzida, després de tocar la pilota, també toca cama de Roberto.
1: Sí, toca cama de Roberto,
2: però
1: i això quan el trava.
2: Per mi això és residual, és a dir, per mi no pots expulsar. No és ni falta.
1: Veu una groga a Lluís García Plaza, li ha ensenyat ara l'àrbitre per les protestes reiterades. De totes maneres, al ser targeta vermella, el VAR pot entrar, ho pot revisar, i fins que no es llenci no hi haurà com la solució final. Sí que és veritat que toca primer la pilota, que s'avança molt bé, i és el que deia el Marc, que s'hi arrisca molt, però el que toca primer és pilota. Després hi ha l'acció residual, que sí que per això pot ser que no entri al VAR.
0: Però, Carla, el VAR ja li hauria dit alguna
2: cosa,
0: no? Sí,
2: el VAR, sí. Podem estar tranquils perquè la jugada està tancada.
0: Sí, hi haurà falta.
2: És vermella de Sanganté, ja
0: està. És molt a prop, eh? És a l'interior de la mitja lluna, a un metre de la frontal. A un metre, i molt centrada. És molt a prop, és d'aquestes per clavar Gardela... per clavar la Gardela a porteria vagi on vagi, perquè si la vols fer pujar i baixar de la tanca és pràcticament impossible.
1: Per acabar de tancar l'acció, tot i tocar pilota, en aquest cas l'àrbitre interpreta que tot i que toca la pilota, l'acció no queda invalidada, sinó que Roberto podria seguir i que per travar-lo i fer-li la traveta és la vermella.
0: L'Espanyol és a punt de ficar la falta. Expósito, també Javi Hernández, passos enrere cap a la pilota, o un o l'altre, o Javi. Expósito pica, ha topat el cap d'un jugador del Sevilla que ha quedat estabornit. Ara l'àrbitre atura el joc. Ha quedat però ben bé estabornit a l'interior de l'àrea, perquè li ha picat la pilotada, la gleba li ha, vaja, al mig del cap, eh?
1: Pot ser que sigui Suazo?
0: No li he vist el dorsal, i com que ha caigut desplomat de seguida...
2: M'encanta la paraula gleba.
1: No sé. Ara farà dos canvis l'Espanyol, marxa amb el número 22 Calatrava, entra Urco i també entrarà Marcos Fernández per Moscardo.
2: Sí, és a dir, Urco per fer el doble pivot amb Edu Expósito i Marcos Fernández per fer de segon punta, diria jo. I ara el que veurem és Javi Hernández caient a la dreta, que també ho pot fer, en lloc de ser el 10, ser un extrem amb tendència a circular cap a dins.
0: Doncs bé, l'Espanyol no ha pogut aprofitar aquesta falta a la frontal de l'àrea. El jugador de Sevilla s'ha recuperat ja, eh?
1: Sí, sí.
5: Un Manolo que segueix amb aquesta idea de que qualsevol jugador que tingui targeta groga, a la segona part el canvia. Els dos jugadors que marxen és perquè tenen targeta groga.
0: No li, ara vaig a dir una tonteria, que és una obvietat, però Manolo s'enfada molt quan li expulsen un jugador.
4: Ara veiem de nou repetida, perdona, Sergi, l'acció de la vermella. Carla, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, és el que dèiem, que al tocar la pilota sembla que pot ser que no hi hagi la vermella, però toca tampoc la pilota.
4: No l'allunya prou.
3: No l'allunya prou.
4: I si no l'acaba d'escombrar, Roberto hauria pogut.
3: Correcte.
4: Jo crec que
2: això és el que el salva la intervenció del VAR.
3: Sí,
2: però
3: és el
2: si
3: que salva
2: ho soc sincer... Per mi això no es falta.
3: Però sí, per mi no es falta. La pilota no l'acaba de tocar del tot, no, Roberto tenia la posició i
2: per
3: la possessió.
2: Per això no entra el VAR, perquè interpreten que hi ha contacte.
3: Correcte,
2: que...
3: per això no entra el VAR. I perquè després el clava, tot i que sigui residual, és una falta molt clara.
2: Però jo haig de ser sincer, moltes vegades l'àrbitre ha perjudicat l'Espanyol, moltíssimes, però crec que avui hem estat de sort, perquè per mi això no es falta.
1: Ara hi ha hagut un canvi al Sevilla, ha marxat Ejuki, ha entrat amb el número 5 Castrín.
4: Bé, és el moment clau, perquè clar, queda mitja hora. Marc, què creus que hauria de fer ara Manolo?
2: I ha canviat una cosa, que jugant dos davanters, però, tot i que Marcos Fernández...
4: Però hauria de buscar més a la banqueta, jugant contra
2: l'Eu? Home, a mi m'agradaria molt veure Brian Zaragoza, perquè, sí, a més, quan ja, tu ja tens una superioritat numèrica d'entrada, el fet d'incorporar un jugador amb capacitat per driblar i eliminar un segon rival, ostres, encara podria accentuar molt més aquesta sensació de ser homes de més.
0: Bé, som al 60, primer quart d'hora de la segona part. De moment empat a 0, però el Sevilla juga amb un home menys per l'expulsió de Sanganté. Juga amb superioritat l'Espanyol, a veure si fa valer aquesta condició l'equip de Manolo González. Ara rep una falta al camp propi.
1: A banda de la vermella en Sanganté, també he vist una groga, recordem, Luis García Plaza, l'han vist Kokorashvili, Robi, Guridi, i per part de l'Espanyol ja no hi són ni Calatrava ni Moscardo, que també n'havien vist una.
0: A veure, Dolan fa jugada a la punta esquerra, vol fer jugada individual, vol encarar Castrín, enrere, cap a Expósito. Expósito filtra molt bé, una pilota a l'interior de l'àrea, pot haver penal, no hi ha res. Ha entrat Javi Hernández, s'ha deixat anar a terra, centra Javi Hernández, pilota per Omar, Omar, el convidat sorpresa a la festa, que fins ara era un tronxo, ha dit ja està bé d'aquesta pel·lícula, ha aprofitat un refús, una pilota morta al cor de l'àrea, entrava des de segona línia, molt atent Omar, ha anat a buscar-la, xut potent, una bona gardela ajustada al pal dret d'Odisseas, marca Omar El Hilali, el primer de l'Espanyol en un partit que estava encallat, en un partit lleig, en un partit que no ens agradava. Doncs la desfeta Omar amb aquest gran gol amb la cama dreta, xut potent que va al fons de la porteria, el 62 de partit, Espanyol 1, Sevilla 0.
1: Omar El Hilali ha celebrat aquest gol amb tota l'energia que porta dins, perquè és el primer gol que fa amb la samarreta de l'Espanyol, de fet és el seu primer gol a primera divisió, de fet no n'havia fet mai cap, per tant l'ha celebrat moltíssim, no només amb tots els seus companys, sinó també amb tota l'afició, i ara, per exemple, aixeca les mans, demana a tot el públic que animi, que els donin suport, i aquesta és la reacció de Cornellà.
4: Ho fa molt bé, Omar, perquè captura bé el refús d'Odisseas, i no és fàcil l'impacte. El més normal és que li sortís un xut que fos un assaig de rugbi, i xuta de cop al bot, aprofitant la gespa i donant-li un impacte i una velocitat a la pilota, Marc, que és impossible pel porter.
2: És un bon xut creuat d'Omar, abans del xut del lateral de l'Espanyol, que a partir d'aquesta vocació ofensiva més marcada aquesta temporada, hi ha dues accions boníssimes.
0: Estan revisant
1: alguna cosa. Ara d'això està passant perquè...
2: És posicional, però no...
3: És posicional, però està darrere... però vull dir que estan revisant el fora de joc perquè està per darrere del porter.
2: Sí, sí, està en posició de fora de joc, però és que ni es mou.
3: No, no es mou.
7: Però li tapa la vista amb el jugador de la Sevilla per rebutjar el llançament.
2: Va, va, va.
3: Ho han de revisar, però jo crec que hauria de ser gol legal.
0: L'àrbitre s'està plantat al mig del camp, es toca l'orella...
3: I, de fet, hauria de ser l'àrbitre qui validi aquesta acció. És a dir, el VAR per si sol no el pot...
2: Han d'enviar el monitor.
1: Va cap al VAR, jo crec que va cap al VAR l'àrbitre per veure-ho ell mateix. Sí, sí, així ho farà. Ara es dirigeix cap a la pantalla, que ja es situava, com sempre, al túnel de vestidors. I aquesta és la reacció de Cornellà al Prat quan veuen que l'àrbitre s'ho va mirar.
2: L'anul·laran perquè entenen que està just per davant del defensa del Sevilla sota pals, que vol intentar treure el xut d'Omar. L'anul·laran.
3: Ha de decidir l'àrbitre, com dèiem, el VAR no ho pot decidir, però si considera que estava tapant el defensor, que sí, no toca la pilota, aleshores sí que l'anul·laran.
7: És que el tapa absolutament.
2: Sí, sí, sí que l'anul·laran.
7: Ara ens ensenyen una imatge que és molt clara des de darrere de la porteria.
3: És molt clara, però jo crec que no el tapa. És a dir, sí que està darrere.
7: Jo veient-ho ara, té visibilitat.
3: Estigui aquest jugador o no, jo crec que l'acció seria totalment igual. És a dir, hagués acabat en gol.
2: Sí, sí, sí, sí.
7: De fet, és al costat. De fet, és al costat, no és al davant.
2: Deu arribar a la pilota. I, de fet, intenta fer un refús que és defectuós perquè li passa per sota de les cames o pel costat de la bota dreta. Però ell veu venir la pilota.
3: Sí, sí, veu venir
2: i el
3: la
2: jugador
3: pilota.
2: De l'Espanyol no fa ni el mínim gest de rematar o desviar
0: doncs
2: la pilota.
0: Doncs a veure, l'anula. Gol anul·lat a l'Espanyol, el xut d'Omar, que ha acabat al fons de la porteria, no ha valgut per aquest fora de joc que esteu comentant des de l'Espanyol.
2: És una jugada clarament interpretativa de l'àrbitre, que entén que sí que molesta la maniobra defensiva de Castrín. Veient l'última repetició, jo veig que tota la trajectòria de la pilota, Castrín la veu. La veu arribar, aquesta pilota, i hagués pogut refusar. Si ets dolent, no és culpa meva.
7: Molt enrabiat, Manolo, molt.
3: I Edu Expósito també se l'ha vist molt enrabiat i s'assenyalava l'escut i deia sempre a l'Espanyol.
7: Doncs mira, els dos equips ja tenen una jugada polèmica per queixar-se.
2: Sí, és que per mi són al revés del que ha jugat l'àrbitre. No és expulsió de Sanganté i aquest gol no l'has d'anul·lar.
3: L'expulsió sí que és veritat que és també interpretativa, sí, i que el VAR no podia entrar. I en aquest cas sí que és encara més interpretativa i ha interpretat que molesta. Per mi no molesta. Bé, perquè estigui o no estigui, hagués acabat igual.
7: De temps en queda, i molt, i jugant contra 10, no s'ha de centrar l'Espanyol, 25 minuts encara per davant més l'afegit.
0: Servirà aquest Ursai Odisseas, pilota llarga, la salta amb el cap, Urco la toca el basc, també per allà al mig Marcos, ara la té el Sevilla, Guridi, pilota en profunditat, interior de l'àrea, el xut Dimitrovic, el xut de Stasin, diria que era el davanter belga qui ha rematat a porteria, i en una molt bona intervenció de Dimitrovic ha salvat el gol. Uf, cantat del Sevilla,
7: providencial, perquè és 1-1, mà a mà amb el porter.
2: Sí, va, sí, cantadíssim. Molt ràpid. Molt bé, Dimitrovic, amb agilitat.
7: L'única ocasió de gol del Sevilla en tot el partit, Dimitrovic atent l'atura. Providencial.
0: Va jugar l'Espanyol ara a la banda esquerra, al mig camp, la té Dolan, combina amb Expósito, pilota en profunditat, llàstima, tallat Castrín. Buscava filtrar una pilota a l'interior de l'àrea que per Roberto ha tallat Castrín, però el Sevilla l'ha regalat, la torna a tenir l'Espanyol. Unai Núñez enrere cap a Dimitrovic.
1: Farà dos canvis ara al Sevilla, entrarà amb el número 22 Carmona i també ho farà amb el número 14 Manu Bueno.
7: Per cert, final a la Lliga F, ensopegada del Real Madrid. Segona jornada, Real Madrid 0, Eibar 0, partit a Valdebebas. L'Eibar, un equip que la temporada passada va lluitar per no perdre la categoria, suca un puntet a Valdebebas i, per tant, el Madrid que es deixa els primers punts de la temporada, empat a 0 davant l'Eibar.
0: Juga l'Espanyol, que mica a mica va tancant el Sevilla a l'últim terç de camp. Ara la juga Dolan, la té l'anglès, s'acosta al vèrtex, fa aquelles filigranes tan típiques d'ell. Curt la cedeix cap a Hinojo. Javi Hernández la posa a l'interior de l'àrea petita, salta amb els punys Odisseas, la refusa el porter del Sevilla cap a l'altre cantó, i finalment pilota cap al mig del camp. Cabrera, la baixa amb el cap, Urco. Urco enrere, cap a Dimitrovic. Som al 68 de partit, a punt d'arribar al 70. En quedaran 20, més el temps afegit. De moment 0-0, l'Espanyol juga amb un home més i a més li han anul·lat un gol a Omar.
1: Pobre, el primer gol que fan tota la seva carrera i li han anul·lat.
2: Ostres, és veritat.
1: Tant que l'ha celebrat.
4: Ja en farà un altre.
0: Us imagineu que torna a marcar Omar?
1: No.
0: El mateix dia, dos
2: vegades. No farà pinta.
1: No.
0: A veure, Dolan. Dolan a la banda esquerra, enrere, cap a Expósito. Expósito juga amb Roger Hinojo. Aquest enrere, cap a Expósito novament. Combina el de Cubelles al mig del camp amb Unai Núñez. Unai Núñez fa obertura a la banda dreta. Ara la té Javi Hernández. Línia de fons, fa una sotana, entra a l'àrea, la treu la defensa. La treu la defensa del Sevilla. Stasin vol descarregar a Pagumé.
2: Javi Hernández, que també el gest previ al gol d'Omar és de Javi Hernández, fent veure que retallava cap a dins i en canvi se'n va amb un bon gir cap a línia de fons i treu la centrada.
0: És bo, aquest nano és molt bo, eh?
2: Sí, sí.
0: Pilota llarga del Sevilla cap al camp de l'Espanyol, que controla sense oposició Cabrera, la baixa i la cedeix cap a Unai Núñez. No ha de tenir pressa l'Espanyol, però perquè encara té 20 minuts més el temps afegit per intentar fer un golet que li doni la victòria, els 3 punts.
1: Javi Hernández, recordem, 22 anys, format a l'Espanyol, temporada 24-25 cedit a l'Osca, la 25-26 cedit al Mirandés, 21 partits va jugar, 7 punts.
0: Li han anat molt bé aquestes dues sessions a Javi Hernández, especialment l'última, eh?
1: I va fer una gran pretemporada.
0: La juga Guridi al mig del camp del Sevilla, a la banda esquerra. Pilota cap a Sierra, va per terra, hi ha falta. Falta favorable al Sevilla, falta que li ha fet justament Javi Hernández. Ara hi haurà els canvis, no?
1: Ara es faran els canvis. Marxa Miguel Sierra i marxa també Guridi, i entra en Manu Bueno i Carmona.
4: Ballar, ets optimista?
5: Soc optimista, sí, tot i que hem de saber gestionar bé aquesta superioritat numèrica. Molta calma, molt de cap, això s'ha de convertir en un atac i gol, i subscribeixo al que ha dit Mayol abans. O sigui, Brian Saragossa ha d'entrar ja, perquè el que necessitem és gent de talent i gent que tingui aquests moments d'espurna per treure coses diferents.
4: Senyal que potser Manolo no encara no el veu,
0: no
4: diguem-ne,
0: veu
4: bé de forma,
0: de
4: no?
2: Deu ser això, deu ser això.
0: Perquè 72 ja de partit, jo ja l'hauria tret.
2: Clar, però no va fer cap amistós. El Bayern no va jugar res, amistosos no es va fer.
0: Sí, sí. Em sembla que ho va dir també la roda de premsa, que arribava, o que necessitava temps per acabar-se de posar a punt. I realment, doncs, això li deu faltar. Li deu faltar perquè amb empat a zero i que et falti un quart d'hora mal comptat i que un jugador com ell no estigui al camp...
1: El Sevilla ja ha fet tots els canvis, a l'Espanyol n'hi queden tres.
0: Serveix ara un out l'Espanyol que Omar cap a Marcos Fernández. Javi Hernández hi posa el peu. Suazo és banda per l'Espanyol. Omar enrere cap a Unai Núñez. Cabrera, el capità, avui ha recuperat el braçalet, l'uruguaià, cedeix a l'esquerra cap a Hinojo. Hinojo més a l'esquerra, distribueix cap a Dolan. Dolan davant de l'oponent, del seu oponent, del rival sevillista, s'estima més, endarrerien cap a Hinojo. Ara juga al mig del camp, torna a tancar l'Espanyol al Sevilla. Urco, Unai fa un retall, zona tres quarts, Aleix l'obre a l'esquerra per Hinojo. Hinojo ha perdut la pilota i la juga al Sevilla, però l'acaba perdent. Finalment, un jugador que va per terra, la té Dolan, ara hi ha falta.
1: És Iglesias.
0: Falta que li han fet a Juan Iglesias. Encara a camp propi. No, era Carmona, no era Juan Iglesias. Era Carmona el qui ha rebut la falta.
5: És que de la gent que tenim a la banqueta, no sé pas qui podria millorar el que tenim ara mateix a la gespa. Fora de Pere Milla, que...
1: Pere Milla s'està escalfant a la banda, també ho fa Jofre, Bausà, Hartman i, com hem dit també, Brian Zaragoza.
2: A veure, te la podria jugar amb Hartman, que és un perfil de lateral molt ofensiu, amb capacitat per arribar a línia de fons i centrar. Estàs amb un home més, no necessites tancar amb tres segurament, i Hinojo no li estàs donant un rol ofensiu gaire destacat.
0: Ara la pilota la té Unai Núñez, vol enviar un desplaçament llarg perquè corri a la banda dreta Roberto. Quique Salas s'ha llançat a terra, se li ha anticipat, ha enviat la pilota fora del terreny de joc, serveix ràpidament l'Espanyol.
4: S'acaba US Open, perdona Sònia, el partit d'Alcaraz, confirmem que es classifica pels quarts de final, ha guanyat a Tommy Paul nord-americà, 6-4, 6-3, 6-4, ara espera rival, que sortirà de l'enfrontament entre Shelton i Tsitsipas, que començarà aquesta matina.
1: Arribarà el debut de Brian Zaragoza, que parla ara amb Manolo González, recordem, 24 anys, nascut a Màlaga, està dit del Bayern, una opció de compra de 8 milions condicionada. Recordem també que s'ha rebaixat el sou i que el 25% de la seva fitxa la paga el Bayern. Marxarà Omar i entrarà Brian Zaragoza en el dia del seu debut.
4: Bé, doncs tindrà un quart d'hora, més l'afegit. I ja veieu, la reacció de l'afició.
2: I marxa Omar,
1: Omar,
2: sí, no, el canvi és molt interessant.

0: Doncs hem entrat ja en l'últim quart d'hora del partit. Som al 75 i mig. 0-0. El més calent és a l'Aigüera.
1: Era Quique Salas el que estava estès a terra. Ja s'ha posat dempeus i es reprendrà el joc.
0: Recordem que des del 56, des de l'11 de la segona part, l'Espanyol juga amb superioritat numèrica per l'expulsió de Sanganté i que li han anul·lat un gol a Omar. Ara serveix aquesta falta al mig del camp. Quique Salas buscant a la banda esquerra Stassin. S'hi ha interposat molt bé Unai Núñez i ha enviat la pilota fora del terreny de joc. És out pel Sevilla a la punta esquerra del seu atac. S'espera. Aquí l'àrbitre, aquí no veig que conti. Ara va comptant el temps. Pilota a l'interior de l'àrea. Fofanà volia pentinar-la amb el cap, però ha estat molt més ràpid. Unai Núñez torna a ser pilota pel Sevilla, torna a ser un out des de la mateixa posició que servirà Suazo. Tornarà, entenc, a posar la pilota a l'interior de l'àrea. Suazo cap a... posa la pilota, efectivament. Veurem si Fofanà i cap a Manu Bueno. Manu Bueno és a l'interior de l'àrea, fa mitja volta, pilota a l'exterior, a la frontal, el xut a les mans de Dimitrovic, el xut de Juan Iglesias, pilota que ha pogut blocar sense dificultat el porter de l'Espanyol, que ara envia ràpidament amb el braç perquè corri Roger Hinojo per la banda esquerra. Brian es desfà de Carmona, s'acosta al lateral de l'àrea, encara Brian Zaragoza, volia combinar amb Roger Hinojo, la té encara l'Espanyol. Vinga, va, Expósito, Hinojo enrere per Cabrera. Primers aplaudiments per l'acció de Brian Zaragoza. Ara és Urco a l'eix, zona 3 quarts, cap a Javi Hernández, cap a Urco la deixa per Javi, que la posa a l'interior de l'àrea, el segon pal, va per terra Roberto, l'àrbitre diu que no hi ha res. Jo crec que mig ensopegat, no m'ha semblat que hi hagués cap contacte punible. I la pilota l'ha acabat blocant Odisseas Blajodimos, el porter del Sevilla.
2: Quan queda?
0: Mira, 13, 12 de fet, fins al 90 i el temps afegit. Ostres, vàrem de tenir alguna com... o com a mínim alguna que declara que ens acosti el gol.
2: El cert és que després del gol anul·lat i jugant contra 10, l'Espanyol no n'ha tingut cap de clara.
3: No, només una al Sevilla, no. De fet, la que té el Dimitrovic.
2: Això mateix.
0: La juga l'Espanyol a la banda dreta.
2: De fet, la possessió en aquesta segona part és igualada, però no la guanya per molt l'Espanyol, 56%, 44% pel Sevilla.
0: Expósito a prop de la frontal, pilota filtra de res, l'ha tallat Fofanà. Endú Stassin d'esquena, combina amb Fofanà, està molt sol, fa la cursa, guanya alguns metres, avança Fofanà, l'obre a la dreta per la incorporació de Carmona, que avança per la banda dreta, encara Carmona entra a l'àrea, el tapa Hinojo, encara Carmona. Mira, doncs ha tret un corna, tu ha tret un corna, ja té nassos
1: el segon
0: corna per Sevilla.
2: Sé que no n'hagi servit cap l'Espanyol en tot
1: cap,
2: el partit
1: cap,
0: no, no, els corres no és el
1: estan costant molt aquesta temporada,
0: no és el fort de l'Espanyol aquesta, no. En aquest inici de temporada
1: n'ha tret poquíssims.
0: Doncs servirà un corner al Sevilla. I va... no, hi anava Suazo, però a Luis García li ha dit que no, que Suazo es quedés tancant al darrere.
3: És que pot ser un bon moment per agafar-los de contraatac.
0: I el corner picarà Carmona. Aviam, a veure, Carmona amb la cama dreta. Hi ha 4 jugadors del Sevilla a l'interior de l'àrea. Carmona hi va amb la dreta, punt de penal al cop de cap de... res. El cop de cap de Castrín. La pilota marxa per l'altre cantó i posa el peu Urco. Banda, servei de banda pel Sevilla.
1: Luis García Plaza molt expressiu durant tot el partit a la banda.
0: Servirà el servei de banda Suazo des d'aquella banda esquerra, un servei molt a prop del banderí de corna. 79 i mig, gairebé 80 ja de partit. Servei llarg a l'interior de l'àrea, posa la pilota Suazo, l'acaba traient Urco, que li han clavat una puntada. És falta en atac, pilota per l'Espanyol. Servirà Dimitrovic aquesta falta a l'interior de l'àrea, ho fa ràpidament cap a Ancur, cap a Cabrera. Ha d'espavilar l'Espanyol i ha de posar una marxa més l'equip de Manolo si vol endur-se els 3 punts, perquè de moment 0-0 el marcador. Us ho expliquem els del Tots i dels de Catalunya Ràdio en aquest partit de la quarta jornada. Vinga, va, Marcos vol marxar a la frontal de l'àrea del seu oponent. No ho aconsegueix, ha anat per terra.

0: Pilota que recupera Cabrera al mig del camp, enrere cap a Dimitrovic, que de primeres ràpidament cedeix per Unai Núñez. Unai s'atura, la trepitja en curt, combina amb Cabrera, Expósito. Vinga, va, Edu, a veure què en fem de la pilota. Va, mira cap aquí, mira cap allà, en curt cap a Urco. Urco, Javi Hernández a la banda dreta, s'acosta al vèrtex, encara Javi, enrere cap a Unai Núñez. Unai Núñez amb Expósito, va combinant, va tocant l'Espanyol, mica en mica el Sevilla el té tancat a l'últim terç de camp. Ara la rep Brian Zaragoza a la banda esquerra. Vinga, va, Brian, a veure si Brian fa la centrada a l'interior, al punt de penal. Pilota que refusa Juan Iglesias de forma molt expeditiva, li cau a Unai Núñez.
1: Es desespera Manolo González de la banda.
0: És que no té tampoc idees molt clares. Ara Unai Núñez ha perdut una pilota claríssima. Compte, pilota des del mig del camp, massa llarga, massa forta i massa desviada, per sort de l'Espanyol. Aquesta pilota de Fofanà que ha volgut sorprendre de més enllà del mig del camp a un molt avançat Dimitrovic.
1: S'ha emprenyat
0: Dimitrovic. Per sort aquesta pilota de Fofanà, aquest xut de llarga distància, era molt dolent.
2: Més a prop del córner que
0: sí,
2: de la porteria.
0: Sí, era molt dolent.
2: És que qui ha perdut la pilota és per...
0: Unai Núñez ha perdut... És que horrorós. Una pèrdua horrorosa, sí. A veure, la té Brian, a la banda esquerra. És una... ha tret un out. Servirà davant de la banqueta de Manolo, Roger Hinojo.
1: Com mana Dimitrovic al camp.
0: Sí, no para de donar indicacions, eh, Sònia?
1: Sí, és espectacular.
0: Home, té molta ascendència el vestidor, eh? Sí. Els veterans,
2: és un dels líders, no?
0: Sí.
1: Ell i Cabrera, però és que ell mana molt.
0: És un capità l'ombra. Sí. Expósito, filtra una pilota per Javi Hernández a la frontal. Encara Javi entra a l'àrea, se l'ha avançat massa i ha acabat fent falta. No sé si hi ha Carmona, potser. Falta de Javi Hernández. El temps es va acabant. 83 ja, 7 més del temps afegit. De moment empat a 0. L'Espanyol no se'n surt. I això que ja fa molts minuts que juga amb un home més des del 56. No acaba d'arribar amb claredat, no acaba d'estar fluid, no acaba d'estar bé.
1: Era Carmona, sí.
0: I ara la pilota la té el Sevilla, que servirà aquesta falta des de l'interior de l'àrea. Vull pensar que encara en tindrem algú que ara sí que signi l'empat o no?
2: No.
0: No podem signar mai de la vida, jugant amb un home més, eh?
2: Clar.
0: Però algú que tingui clar que l'Espanyol estarà a prop de la victòria?
2: Penso que una la tindrà.
3: És que una jugada aïllada la pot tenir l'Espanyol. És que som a un gol de poder sumar els 3 punts.
0: Pilota d'Odisseas que refusa... Roger Hinojo fora del terreny de joc.
1: A l'Espanyol li queden 2 canvis que farà ara, i entrarà Riedel i també entrarà Harman, que debutarà avui amb la samarreta de l'Espanyol.
0: Mira.
2: Sí, és que, esclar, no necessites tota l'estona ara ja tancant 3 jugant amb un home més, i possiblement si fas més llarg aquest carril a l'esquerra amb Hartman, Brian Zaragoza tindrà més possibilitats de participar a dins, i a veure si en pot tenir alguna.
3: Per cert, final del Calcio a Itàlia, Juve 1, Milan 1. S'ha avançat el Milan, ha marcat 6è, però Gatti ha fet el gol de l'empat en temps afegit. Milan i Juve es queden amb 7 punts, lideren el Calcio després de 3 jornades, Roma i Inter amb 9 punts.
2: Entretant el 89 Gatti per empatar el 92.
3: Federico Gatti.
2: Com ara Riedel, que entrarà en el 89 per marcar el gol de la victòria.
0: Home,
2: seria bona.
0: Això seria meravellós, eh? Farem un homenatge a Marc.
2: És un defensa central, clar, pot fer servir a Riedel.
0: Sí, però mira, de moment la pilota la té el Sevilla, sí. Tindrà un out a la punta dreta. Carmona posa la pilota a l'interior de l'àrea. Salten 2 jugadors, com a camió, el gol del Sevilla. No m'ho puc creure, Stassin, no m'ho puc creure, mare meva, Stassin. Una pilota pentinada al punt de penal i ha entrat Stassin, i de primeres, amb la canya a punt, ha rematat al fons de la porteria. Quina galleda d'aigua freda, mare de Déu senyor, és el pitjor que li podia passar a l'Espanyol, allò que no hem vist venir, allò que no ens podíem imaginar, allò que ningú esperava, allò que no podia passar de cap de les maneres, jugant amb superioritat numèrica, doncs ha passat. El gol del Sevilla, el gol de Stassin, el 0-1 a les acaballes, el 85 de partit. Quina galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que ara sí ho tindrà molt magre, ja no per guanyar, sinó per empatar un partit que ara mateix, a 5 minuts del final, perd per 0-1, amb una badada defensiva, ha marcat Stasin, Espanyol 0, Sevilla 1.
1: Marxa Hinojo i entra Harman, i ara ho farà Riedel.
2: Doncs amb el regust de Boca Hinojo, perquè és el jugador que pentina innecessàriament.
3: Sí, sí, exacte, un servei de banda que no hauria de portar cap perill, falta, però Hinojo fa una pentina d'enrere que es converteix en una safata, en una assistència de gol per Stasin, que fa el gol que ningú s'esperava a ballar.
2: És que tenia Urco darrere per refusar, no s'han comunicat bé.
4: No es parlen, si no et parles no té cap, ja para aquesta sacada de banda a la islandesa, que mai funcionen, menys avui, en el pitjor moment, un Espanyol gris que no sap treure profit d'aquesta superioritat.
3: És que jugant contra 10 no ha tingut cap ocasió clara de gol, l'Espanyol.
0: No, no. Urco, a veure, va, si almenys podem fer el gol de l'empat. Riedel posa pilot a l'interior de l'àrea, la treu al Sevilla, Cabrera de cap, torna a combinar amb Riedel. Riedel, bona pilota per Javi Hernández, a prop del vèrtex dret de l'àrea gran. Encara Javi, no la perdem, vol arribar a la línia de fons. Encara Javi Hernández davant de Suazo, vol fer jugada individual, vol marxar de Suazo, no ho aconsegueix, finalment és out pel Sevilla. Finalment és out pel Sevilla, el 87 de partit, 3 més el temps afegit.
4: I amb aquest 0-1, com et pots imaginar, Sergi, el Sevilla, si ja s'obria poc, ara encara menys.
0: Sí, sí. Quina... Vaja, és un cop duríssim, perquè, no sé, pensava, mira, almenys l'Espanyol no haurà estat capaç de marcar i almenys sumarà un punt, però és que jo ara ja ho veig molt difícil.
1: Han marxat Hinojo i Unai.
0: Harman amb Expósito, Brian Zaragoza amb Expósito, entra a l'àrea, Edu vol marxar de Gomer, no ho aconsegueix, perd la pilota l'Espanyol, la té el Sevilla, que la regala, la torna a recuperar l'equip de Manolo. Vinga, va, Brian Zaragoza.
1: Doncs ja hi ha gent ballar que comença a marxar.
0: Com de pilota a la frontal de la petita. No, ha entrat Dolan. Li cau a Javi Hernández. És a la frontal. Javi Hernández a la banda esquerra per Harman. Lateral de l'àrea. La torna al central de la frontal de la petita. Harman fa falta. Harman fa falta. Clara, falta favorable al Sevilla. El lateral de l'àrea gran. Pilota per l'equip andalús, el 88, 0-1, per l'Espanyol.
2: Però aquí es precipita, Hartman, no el pots agafar així, pressiona'l perquè la pot perdre, però no facis una falta tan clara agafant-lo. El gol és que és un error clamorós, perquè és que és una pilota perquè refusi Urco tranquil·lament i falla la comunicació, i Hinojo pensa que es... possiblement és algú del Sevilla que vol pescar aquesta pilota i fa l'esforç cap enrere per pentinar-la.
3: I Dimitrovic no pot fer res,
2: no.
4: I Cabrera gira cap a Roger Hinojo i li diu de tot, perquè ell està darrere justament pel refús d'aquest saque de banda.
0: Doncs tindrà un out, un servei lateral al Sevilla, al mig del camp, a la banda dreta. Carmona busca Stasin, salta Gomer amb el cap, la treu, la refusa cap al mig del camp Expósito, la torna a recuperar el Sevilla. A Gomer juga Manu Bueno, que s'acosta a la frontal de l'àrea, filtra una pilota per Fofanà, mare de Déu, sort que ha fet un mal control Fofanà, perquè marxava sol a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Ara hi ha una falta en atac. No, així l'àrbitre dona la llei de l'avantatge. La té l'Espanyol, va, que surt jugant des del darrere. 89 i mig, a punt d'arribar al 90, la té Riedel, que ja és del camp del Sevilla. Riedel en horitzontal cap a Cabrera, Harman fa obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, ha enganxat a la banda esquerra, avança alguns metres, combina amb Expósito, que ha fet un mal control. És banda per l'Espanyol.
3: Tots molt grisos,
0: sí, partit tots molt fluixet de l'Espanyol. Harman fa el servei de banda enrere cap a Cabrera. Riedel s'acosta a la zona de tres quarts pel perfil dret. Javi Hernández fa la centrada a l'interior de l'àrea petita, en dos temps bloca i es fa amb la pilota Odisseas en el moment en què...
1: 9 minuts d'afegit.
0: S'afegiran 9 minuts.
1: Amb
0: 9 minuts que ja han començat a comptar. Home, és temps suficient
1: per remuntar. Fem bolet, no,
0: sí,
1: home.
0: Perquè si l'Espanyol...
5: O dos.
0: De moment em confon...
1: Bé, primer un i
0: ara sí que signo, casa, ara sí que signo l'empat, eh, nois?
3: No, home, sí, i tant, tots.
2: Sí, sí, fins al 94 no el firmaré, fins al 94.
0: Ets molt optimista, eh, Marc?
4: Tu, Sergi, ets campió del món de signar empats.
0: A mi no em convidaran mai a la llotja, Dani. Jo avui em confirmaria, em conformaria amb poder cantar el gol de l'empat a l'Espanyol. Perquè si no seran ja tres derrotes consecutives en aquest tram inicial i comença a fer a ser lleig. Compte el cop de cap de Roberto, fora. Servei de porteria molt forçat. Una centrada que li ha arribat des de la dreta. Ha buscat la rematada Roberto.
1: Emprenyada monumental que posa Manolo González.
0: Servirà de porteria Odissea al 91. En queden 8. En queden 8 a Cornellà al Prat, Dani.
4: Sí, i es pot emprenyar Manolo, però la realitat és que l'Espanyol avui no ha jugat res a matar. Mm. És el seu Espanyol. Sí.
0: És un Espanyol que va començar molt bé a principi de temporada i que ha anat de més a menys. Cada partit s'ha anat diluint una mica més que l'anterior, em sembla, eh? Bé, l'altre dia tampoc no va ser res de l'altre món a Noeta, però tinc la sensació que avui, jugant a casa, esperava molt més.
4: Sí.
0: Dolan a la banda dreta, enrere cap a Riedel. Riedel busca Harman a l'altra banda. Harman condueix, creua la divisòria, continua el neerlandès, s'atura, juga amb Urco. Urco avança a la zona tres quarts, a la banda esquerra, vol combinar amb Brian Zaragoza, que entra a l'àrea, encara Brian pilota enrere, llàstima, se li ha avançat un jugador del Sevilla, però no era dolenta la passada. La torna a recuperar l'Espanyol. Va, vinga, Cabrera a la banda esquerra. Harman fa la centrada a l'interior de l'àrea. No ha pogut fer la rematada la petita. Roberto n'ha tret un out. Vinga, va, que sembla que s'espavila l'Espanyol. Out a la banda esquerra. Serveix ràpidament Harman. Expósito la posa. Interior de la petita. El cop de cap fora. El cop de cap de Marcos Fernández. D'esquena porteria. Li marxa molt desviat per sobre del travesser. Servei de porteria per Odissees.
1: L'afició està molt out, també, perquè no pressionen gens.
0: No, és veritat que no han acabat d'entrar en el partit gens. La gent en cap moment, eh? Partit molt fred. 93, en queden 6. En queden 6. Servei de porteria Odissees. Pilota llarga. Salta Riedel. La toca amb el cap. Cau, la controla amb el Pit Dolan, que es fa una autopassada. Tot l'avantatge, però, és per Quique Salas, que protegeix la pilota, deixa que marxi per la banda. Ara Quique Salas s'ha llançat al terra. Jo anava a dir simulat, jo crec que ha simulat, o com a mínim hi ha posat una mica més de pa que formatge, una trompada, un cop de Dolan. Jo crec que no hi ha res.
5: No hi ha absolutament res.
0: I Quique Salas s'aixeca de seguida. Aquí el Sevilla mira d'esgarrapar temps. Guanya 0-1 amb el gol d'Stasin al 86. Servirà de banda, camp propi, banda esquerra, zona defensiva. Quique Salas. I torna a caure la pilota al central del Sevilla. Pilota amunt, la toca amb el cap Expósito. Va d'una banda a l'altra, d'un camp a l'altre. Ara la toca Riedel amb el cap enrere. Cap a Dimitrovic. I Dimitrovic amb el braç l'envia cap a Urco.
3: Quin partit més dolent.
0: Urco avança, guanya metres a l'esquerra i troba Harman. Harman en curt la cedeix cap a Brian Zaragoza. Vol fer jugada individual davant de Manu Bueno. La dona Harman. Harman enrere. Compte Marcos! La treu Harman! És Brian Zaragoza qui ha fet la rematada. Finalment la treta és Odissees. L'ha tingut l'Espanyol. Primer amb una rematada de primeres de Marcos Fernández. I el refús l'ha aprofitat Brian Zaragoza.
5: Fora de joc.
0: La fora de joc la de Brian. Entenc que Marcos no m'ha quedat la pilota enrere.
2: Exacte.
1: Harman reclamava al públic que animi, que s'hi posi.
0: Res, no hi ha manera. Avui no ens en sortim.
1: No és el dia.
0: No és el dia. Servirà aquest Ursai Odissees al 95. En queden 4. Va, que l'Espanyol en pot tenir algun altre. Salta Harman, la toca amb el cap. La baixa Marcos d'esquena. La cedeix per Brian Zaragoza, que la volia tornar a Marcos. La passada no ha estat bona. Ara hi ha falta de Harman. Falta de Hartman, una falta que li ha fet a Manu Bueno al mig del camp, a la banda dreta. 95 i mig, vinga, va, 3 i mig. Pilota que tindrà el Sevilla.
2: Però si no, això no era falta. Per mi toca, la, anticipa i toca pilota.
0: Doncs l'ha assenyalat l'àrbitre. A pica el Sevilla.
5: Cau bastant, bastant lleuger.
2: Sí, exacte.
0: Doncs l'ha picat el Sevilla, buscava Stasin, la pilota però és per l'Espanyol. La puja des del darrere, Riedel. Vinga, la dona perquè l'acabi de pujar Javi Hernández, que ja és a la frontal. Javi Hernández, un rebot, arriba a la frontal de la petita, la treu Castrín. La pilota ara és per Expósito, que volia fer una centrada. El segon pal que li ha sortit pitjor que malament.
1: S'emprenya el públic, s'emprenya tothom avui.
0: La pilota s'ha perdut per línia de fons, servei de porteria pel Sevilla, que no està gens fi, no està gens lúcid l'Espanyol amb la pilota als peus.
1: Doncs no li venen partits fàcils.
0: Bé, són partits amb rivals més o menys que podríem considerar directes, no?
3: L'Espanyol en tot el partit una única rematada entre els tres pals. Una.
2: I de pilota aturada, que és la falta.
3: Sí.
0: Serveix davant de Riedel cap a Urco.
5: I que la falta ha estat al minut 1.
0: Cabrera ja jugant de davanter centre, eh? Tanca Urco amb Riedel a la dreta i Hartman a l'esquerra. Urco avança, es planta a la mitja lluna, no ha fet bé l'última passada, va sortir de l'àrea Dimitrovic fins al mig del camp. Vinga, cedeix la pilota Riedel. Riedel, Expósito. Expósito aixeca el cap, la posa a l'interior de l'àrea, la rematada amb el cap, el travesser, el remat i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marcos, Marcos, Marcos! Ha marcat l'altre Fernández! S'ha fet la llum en una nit fosca! S'ha fet de dia en una nit, vaja, tenebrosa per l'Espanyol. Ha aconseguit el gol de l'empat després d'una centrada d'Expósito. Ha marcat Marcos Fernández, que ha rematat una pilota amb el cap al travesser i el refús després que la pilota toqués el travesser. El mateix Marcos amb el cap ha acompanyat la pilota al fons de la porteria. Fa el gol de l'empat, veurem, perquè veig que l'àrbitre està esperant la revisió del VAR. No, fotis.
2: No, però és gol, és gol.
5: No la toca.
2: Robert, no la toca.
5: I s'aparta completament.
3: El que estan revisant és un possible fora de joc o un possible braç?
5: No, un possible fora de joc de Robert.
2: Posicional, però un altre cop. No la toca. No molesta absolutament a ningú.
3: No, ara és gol.
2: Ni la toca ni molesta ningú. El que passa és que la primera rematada de Marcos, jo diria que és amb l'espatlla.
5: No hi ha mans, no hi ha mans.
3: És gol, no hi ha mans i fora de joc no hi ha perquè Roberto no molesta en l'acció, no intervé.
5: I tampoc la toca la pilota.
2: Sergi, és gol, tranquil.
0: No, bé, fins que l'àrbitre no ho assenyali, no estaré tranquil, Dani, perquè de moment l'àrbitre està parlant amb jugadors, la mala orella, i de moment no dona el gol. De moment no dona el gol.
1: Ara hi ha alguns jugadors de l'Espanyol que s'acosten per parlar amb el quart àrbitre també, Manolo González.
0: Gol! Dona el gol! Teníeu raó! Ha donat el gol! L'àrbitre fa l'empat l'Espanyol! Fa el gol de l'empat! Marca Marcos Fernández! Marca Marcos! Empat a l'Espanyol! Espanyol 1, Sevilla 1.
3: I quan quedarà?
2: Ara, a veure,
5: hauran d'afegir, perquè el gol ha sortit al 97. Hauran d'afegir, sí, un parell de minuts.
1: Encara Marcos l'ha celebrat amb molta ràbia aquest gol, però l'ha celebrat poc.
0: Servirà el Sevilla, Stasin, des del punt del cercle central. Ara ho fa quedar. Mira, ara som al minut 99 i mig, però se n'hauran d'afegir, dic jo, que
2: un parell de minuts, no? Sí,
6: una jugada per guanyar el partit. Sergi, som-hi.
0: Vinga, va, a veure. Pilota que té l'Espanyol. Hi ha una falta favorable, li ha fet a Marcos. Mans de Marcos Fernández. La tindrà el Sevilla. Pilota aturada a la dreta del mig del camp. Hem arribat al 100 de partit ja. De moment, l'àrbitre no assenyala la fi del maig. Agafa la pilota. Mira, senyals horaris de les 11. el Campos que deu esperar per començar el club. Haurà d'esperar que Juan Iglesias piqui una falta al mig del camp, a la banda dreta. Aquí ara sí que, per l'amor de Déu, màxima concentració la defensa de l'Espanyol. Pilota a l'interior de l'àrea. Qui salta? Cop de cap. El segon pal Fofanà. Fora. Mare meva, corna. Corna per l'Espanyol.
1: Mira, que s'acabi ja.
0: Corna per l'Espanyol. Sí, home, només faltaria...
1: Corna
0: que
1: pel Sevilla.
0: Que
2: pel Sevilla, pel Sevilla és el corna.
0: Sevilla, sí, sí, corre pel Sevilla. Ah, he dit per l'Espanyol. No, perdoneu. Era, la jugada era d'atac del Sevilla. M'ha traït alguna part del meu subconscient.
1: El tercer.
0: Sí, sí, corna pel Sevilla. Des de la banda dreta el picarà. A veure, que ara l'àrbitre diu que s'afanyin. El picarà Manu Bueno o és... El pica en curt. Fofanà a prop del banderí de corna. És out per l'Espanyol. Out per l'Espanyol a prop del banderí. I va Harman. Fofanà, que es queixa molt a l'auxiliar. Harman, vinga, va, pilota llarga. A veure si en tenim alguna altra. No, la toca Carmona. L'envia a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. A les mans de Dimitrovic. Vinga, va, que ara l'envia a la banda dreta. Perquè surti jugant Expósito per la banda dreta. Llàstima, el xut d'Expósito. Toca les cames de Fofanà, se'n va fora de banda. Final. Final del partit a Cornellà al Prat. Ha acabat empatant in extremis, de forma gairebé agònica, l'Espanyol, un partit que anava perdent des del 86 amb un gol d'Stasin després d'una mala jugada defensada per l'Espanyol, i per sort Marcos Fernández ja a les acaballes al 98 ha pogut fer de cap el gol de l'empat en un partit que no ha estat gens bo per part de l'equip de Manol, un partit fluix, un partit pobre, i mira tu, encara sort que ha rescat un punt i no perd l'Espanyol, el millor, sens dubte, avui, el resultat en aquesta quarta jornada de Lliga, Espanyol 1, Sevilla 1.
1: Han acabat molt cansats els jugadors de l'Espanyol, que s'han estirat a terra, amb mostres d'haver fet un gran esforç. Ara encara són damunt del terreny de joc, s'acomiaden dels seguidors de la curva, com sempre, s'acomiaden també d'alguns jugadors del Sevilla. Recordem que Dimitrovic hi té molts coneguts. Manuel González ja ha entrat cap al túnel de vestidors, mentre que Luis García Plaza encara és sobre el terreny de joc.
3: Doncs empat agònic de l'Espanyol, gol de Marcos Fernández amb suspens, amb moltes interrupcions, amb moltes revisions del VAR, però al final un empat que, vist com ha anat el partit, segur que els pericos donen per bo. 4 punts per l'Espanyol en aquestes 4 primeres jornades. L'Espanyol, que és 11è amb 4 punts, a 2 del descens, a 3 de les places europees. Dani Ballart, com et deixa el cos aquest empat final de Marcos Fernández?
4: Doncs hem guanyat un punt, i la importància de guanyar punts en aquesta lliga, perquè ara mateix ens venen 4 jornades més amb equips que hem de sumar, sí, com sigui. És veritat que no és el resultat que esperàvem, però tal com s'ha girat el guió, el més important és aquest empat.
3: Maiola.
2: Bé, l'Espanyol ha de fer una reflexió, perquè futbolísticament l'equip s'està empobrint amb el pas de les jornades. Tot acaba de començar, però evidentment ha de millorar moltes coses, perquè avui ha sigut un partit molt gris, especialment en pilota, ha ofert molt poc l'Espanyol, i ha de millorar-ho de cara a properes setmanes.
3: Molt bé, doncs l'Espanyol, que ara té 2 partits seguits fora de casa, dissabte que ve un 4:15 en transmissió del Tot Gira o Sassuna Espanyol, dimarts dia 15 hi ha jornada intersemanal Rayo Espanyol a les 7 de la tarda, i ja divendres 18 de setembre, abans de l'aturada, Espanyol-Elx són els pròxims partits de l'Espanyol. Carla, gràcies, fins la propera.
5: Fins la propera.
3: Gràcies, Ballart, gràcies, Maiola, i bon també et deixem a la Sònia Olear i també al Sergi Andreu, que treballin des de l'RCD Stadium per sentir no només a Manolo González, sinó als jugadors de l'Espanyol, impressions, reaccions que recollirem ja al Club de la Mitjanit. Gràcies, Sergi, gràcies, Sònia, que vagi bé.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
3: Ho deixem aquí, tanquem Tot Gira, ara de seguida s'hi posa el Campos al Club de la Mitjanit. Adeu.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: Bona nit, són les 11 tocades, 11 i 5, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que l'Espanyol acaba d'empatar a un in extremis contra el Sevilla a Cornellà. L'Espanyol ha salvat un punt al temps afegit contra un rival amb 10 futbolistes gairebé tota la segona part. Marcos Fernández ha estat l'heroi, ha fet l'empat a un al minut 97 i ha evitat una derrota que hauria estat molt dolorosa. El gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona part amb el Sevilla jugant amb 10 futbolistes. Feia ja una bona estona i en un error defensiu important, un servei d'out favorable al Sevilla mal defensat per l'Espanyol. El gol l'ha fet Stasin, el del Sevilla, el de l'Espanyol, Marcos Fernández. L'Espanyol jugava amb un mes des dels primers minuts de la segona part per l'expulsió de Sanganté per fer caure Roberto quan encara va a porteria. L'expulsió pot generar una mica de debat perquè primer toca la pilota i després és veritat que fer caure Roberto. A l'Espanyol li han anul·lat un gol, tot seguit, gol d'Omar, que era el seu primer com a futbolista de l'Espanyol i com a futbolista professional, l'han anul·lat per fora de joc posicional de Marcos Fernández, que evitava la visió perfecta d'un defensa del Sevilla que intentava salvar el gol sota pals. Brian Zaragoza ha debutat amb l'Espanyol, ha sortit l'últim quart d'hora per intentar guanyar el partit, ha fet alguna bona jugada, l'Espanyol ha acabat empatant. Ara sentirem Manolo González i ara està parlant Marcos Fernández de Movistar Plus, que és el golejador de l'Espanyol.
1: Un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo y espero que se solucione lo antes posible.
2: Muchas gracias, enhorabuena, Marcos.
1: A vosotros.
0: Aquest és Marcos Fernández, ara no sé ben bé a qui s'estava referint, intentarem recuperar-lo. Seguirem les reaccions d'aquest Espanyol 1, Sevilla 1 des de Cornellà i també parlarem aquesta nit de la gran victòria del Barça, golejada del Barça al camp del València per 0-5, superioritat absoluta al Barça, Hansi Flick, que ha començat la temporada de manera fantàstica, és una màquina de jugar a futbol. Rodri ha estat titular per primera vegada amb el Barça, Lamin, tot i el cop que ahir el va impedir entrenar-se, també ha estat titular i ha obert i ha tancat el marcador, també ha marcat Fermín, que ha fet gol i dues assistències, com està Fermín, també ha marcat Rafinha, que suma 6 gols en 4 jornades, i també ha marcat Pedri, que ha fet el 0-4 amb molta facilitat davant d'un València trist. Tenen un problema ja fa molts anys a Mestalla i avui s'ha notat en aquest partit contra el Barça. La nota negativa ha estat Eric García, que s'ha tornat a trencar el nas després d'una topada accidental amb Rodri. Gabriel Jesús ha debutat amb el Barça, ha jugat els últims minuts i ha estat molt participatiu. El Barça ha guanyat 0-5 el dia que encara celebrem els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, la primera d'en Puyol en català, l'any 1976. Aleshores, a Ràdio Barcelona, amb la golejada d'avui a Mestalla, el Barça se situa líder en solitari amb 3 punts més que el Madrid i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid. El Madrid va perdre divendres al camp del Betis, 1-0, en un bon partit de l'equip de Mourinho, tot i la derrota, i també va perdre l'Atlètic de Madrid ahir 3-0, amb contundència a Sant Mamés. També s'han jugat aquest diumenge a primera l'Alavés 5, Osasuna 2, hat-trick de l'argentí Lucas Boyer. Compta amb l'Alavés, d'aquí que Sánchez Flores, 3 victòries i un empat, 10 punts, segon per darrere del Barça en aquesta lliga, i aquesta tarda a la mateixa hora s'ha jugat el Màlaga 0, Llevant 0. El Barça és líder amb 12 punts, l'Alavés segon amb 10 punts, el Madrid tercer amb 9 punts, els mateixos que el Betis, l'equip que el va derrotar divendres, el Deportivo de la Coruña, d'Aubameyang, és 5è amb 8 punts, i l'Atlètic de Madrid és 6è a 5 punts del Barça, en suma 7. L'Espanyol és 14è després d'aquest empat contra el Sevilla i té 4 punts. A segona, el Girona va aconseguir una molt bona victòria ahir al Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, 0-2. Carles Pérez va debutar i ho va fer amb gol. Demà juga el Sabadell i rep a la nova Creu Alta al Còrdoba. El Girona és quart amb 7 punts, el Sabadell 11 amb 5 punts i encara el partit pendent que ha de jugar demà. A la Lliga F, aquesta nit ha empatat el Madrid a casa a Valdebebas contra l'Eibar. Ja és a 2 punts del Barça, que no para de guanyar. Ahir va guanyar al camp del Sevilla amb comoditat, Sevilla 0, Barça 4. També ahir es va jugar a la Lliga F un derbi, l'Espanyol 0, Badalona 1. El Barça 6 punts, líder. El Badalona suma 3 punts, l'Espanyol encara cap. I a la jornada de Primera Federació, el partit de l'Europa al camp de l'Alcorcón d'aquesta tarda, s'ha tornat a viure un episodi lamentable amb un aficionat català que duia una estelada i que ha rebut un tracte més que excessiu, desproporcionat per part de la policia espanyola. Els fets han estat tan desmesurats que la resta d'aficionats de l'Europa desplaçats al Corcón han decidit abandonar la graderia en senyal de solidaritat i protesta, tal com ha explicat l'Europa en un comunicat en què denuncia aquesta actuació policial. Comencem, que no tenim tota la nit.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. És l'edició del diumenge 6 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o com a mínim ens sentiu, i també amb l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: On pares? Tornant de València encara?
4: Sí, a 22 quilòmetres de Barcelona.
0: Ah, ja ets entrant a Barcelona. Jordi, com ha anat el dia?
3: Bé, entretingut. Sí, sí. Barça a la tarda, festa infantil al matí, no ha estat malament.
0: Però si fas 49 anys, que festa infantil?
3: Sí, no, com pots imaginar, no era la meva, no. No, però bé. En família, content.
0: Molt bé. L'Andy Franco és a la producció, el Marçal Turu a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha l'Andrea Martínez. I aquesta nit també hi ha amb nosaltres el Marc Andrés. Marc, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Toni Bou ha tornat a guanyar el Mundial de Trial i ja en suma 40, quan és a punt de fer 40 anys.
5: Sí, el pilot de Piera ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos, i amb aquest triomf ja ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Bou ha guanyat tots els mundials de trial, indoor i a l'aire lliure, des del 2007.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala
5: per 5-4 contra el Pozo de Múrcia en una final jugada al Palau Blaugrana. La derrota trenca una ratxa de finals guanyades del Barça. Els murcians, fins ara, 15 de 15.
0: Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, també ha guanyat a casa seva, al seu país, el Gran Premi d'Itàlia.
5: I ho ha fet amb èpica. Antonelli sortia des de la 19a posició i ha protagonitzat una gran remuntada per fer història a casa seva. Des del 1966 no guanyava un italià al circuit de Monza. El podi l'han completat George Russell i Max Verstappen.
0: Van Aert ha guanyat l'etapa d'avui a la Vuelta Reduïda, quilometratge per la forta calor a Andalusia, a Còrdoba.
5: 80 quilòmetres s'ha escurçat aquesta etapa per la forta calor. Van Aert ha guanyat un sprint entre els 5 escapats en aquesta 15a etapa. La general, això sí, no hi ha canvis. Enric Mas, el balear, manté els 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall. Demà, jornada de descans.
0: US Open de tenis aquesta tarda, aquest vespre, fa una estona guanyat Carlos Alcaraz.
5: Sí, s'ha classificat per als quarts de final en derrotar l'estatunidenc Tommy Paul en 3 sets. També l'alemany és Zverev, mentre ara, per exemple, estan jugant Medvedev i Tiafoe. Al quadre femení, a quarts tindrem la número 1 del món, Arina Sabalenka.
0: I aquest diumenge hem tingut amistosos de bàsquet dels equips catalans de la CB que van preparar la temporada. Per exemple, s'ha estrenat el Barça de Sekulic en un partit oficial, un partit amistós.
5: Sí, amb victòria a la pròrroga contra l'Andorra per 96-101 en un amistós jugat en camp. D'altra banda, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, la sisa joventut ha guanyat 72-66 l'Ulm alemany en el redebut verd i negre de la Provítola, i en el duel català d'aquest mateix torneig, Quinsanàs Manresa 99 i l'Erna Lleida 103.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: L'Espanyol ha empatat a 1 contra el Sevilla. El partit ha finalitzat fa només uns minuts a Cornellà. Ha salvat un punt l'Espanyol al temps afegit contra un rival amb 10 jugadors durant gairebé tota la segona part. L'heroi ha estat Marcos Fernández, el jove davanter de l'Espanyol, que ha fet l'empat a 1 al minut 97 i ha evitat una derrota que hagués generat dubtes i sobretot mal humor en la figura de Manolo González. M'imagino, el gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona després d'un servei d'out molt mal defensat. El gol l'ha fet Stassin. Entre Hinojo i Cabrera han anat tots dos a la mateixa pilota, han patinat cap arrere i Stassin, primer toc, ha rematat el punt de penal i ha fet el 0-1, que espantava l'Espanyol perquè s'estava jugant amb un més durant tota la segona meitat després de l'expulsió de Sangante, el centrat del Sevilla, que ha fet caure Roberto quan encarava la porteria. A mi em sembla discutible l'expulsió de Sangante, ara en parlem. Després ja han anul·lat un gol a Omar per fora de joc posicional de Marcos Fernández, potser no tan discutible. Brian Zaragoza ha sortit l'últim quart d'hora, ha fet alguna jugadeta, ha debutat com a jugador de l'Espanyol i el partit l'ha seguit a Cornellà el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
1: Què tal, Xavi, com anem?
0: Encara que ets a la cabina.
1: Sí, aquí a la cabina, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ho has resumit molt bé, Xavi.
0: Encara sort, l'empat.
1: Sí, no, jo el dono per molt bo aquest punt per com podria haver anat o com semblava que hauria acabat el partit, eh? I és un dia d'aquells en què l'Espanyol jo crec que no ha estat bé i, vaja, a mi no m'ha agradat gaire o gens i poder sumar un punt i almenys no perdre, que és el que deies, no? De ostres, no encadenar tres derrotes seguides, que hauria fet una mica de mal als ulls. I avui, en general, versió pobra de tots els jugadors. Ara el club es demanava el Jarque i la veritat és que més enllà de Marcos, que ha fet el gol de l'empat, la resta no sé què dir-te, la veritat, perquè no ha acabat de ser un Espanyol fluid amb la pilota, amb llacunes quan havia de defensar-se. Bé, no ho sé, partit d'aquests és una mica per oblidar.
0: La primera va estar molt ensupida, han passat molt poques coses. La segona, amb l'expulsió del defensor del Sevilla, l'Espanyol no ha acabat d'aprofitar-la.
1: No, gens, no. No ha sabut jugar, jo crec que no ha sabut jugar amb superioritat. És que no, en cap moment ha donat la sensació des d'aquí que l'Espanyol estava jugant amb superioritat. El Sevilla, tinc la sensació que s'ha defensat força ordenadament, fins i tot ha pogut aproximar-se a l'àrea de l'Espanyol, i l'Espanyol li ha faltat de tot quan arribava a la zona de tres quarts, a la frontal de l'àrea, no hi havia manera de generar res de profit. És que no se n'ha sortit.
0: La Sonia Lear deu ser a la sala de premsa de Cornellà esperant que arribi Manolo González. És així?
2: Sí, així és.
0: Tot bé, Sonia?
2: Tot bé, tot bé.
0: No ha aparegut Manolo, encara?
2: No, ni Manolo, ni tampoc ha fet l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.
0: Doncs tenim per estona. Haurem de ser pacients per escoltar l'entrenador de l'Espanyol, que m'imagino que no... Tu creus que estarà de gaire bona lluna aquesta nit?
2: Gens.
0: Encara de pitjor lluna, vull dir.
2: Exacte, estarà pitjor del que és habitual en ell.
0: Escolta, Marcos Fernández ha estat l'heroi, i entre la Sònia i el Sergi, no sé si ens poden ajudar a esbrinar a qui referia en aquesta declaració que hem sentit ja al final.
1: Mira,
0: a Movistar.
1: Ho he sentit, ho he estat buscant i no he aconseguit trobar qui es podia estar referint. No sé si... No ho sé, no vull fer cap càbala, perquè la veritat és que continuo investigant i ho he preguntat també al club, però de moment no em diuen res.
0: Parlava d'algú concret que li deuen haver preguntat. No hi ha cap lesionat a l'Espanyol, no?
1: No, més enllà de
0: les últimes hores, dels últims dies.
1: No, els que ja sabem, els que coneixem, Quique García, Puado, però Puado està...
2: Jo no ho he sentit, què és el que ha dit?
0: Que esperem que se solucioni la situació, no?
1: Sí, com parlant d'algú que estava com passant un mal moment.
0: Correcte.
1: No? Sí. Sí. I la veritat és que no he sabut ben bé a qui es referia. Bé, de seguida que ho esbrinem, Xavi, doncs us ho diem.
0: D'acord. És el primer gol de Marcos Fernández?
1: Sí, no? Sònia, oi que sí que és el primer de Marcos aquesta temporada? Sí, sí.
2: Es referia, ara ho estava aquí comentant, a Ceuta. Li han preguntat per la situació de Ceuta, perquè recordem que
1: ell va jugar al Ceuta, sí. clar.
2: Sí.
0: Ben aclarit.
2: Era en referència a això.
0: Ben aclarit. Sònia, confirmes que és el primer gol de Marcos Fernández amb l'Espanyol?
2: Sí, el primer a la pretemporada en va fer uns quants, però sí, el primer a primera divisió amb l'Espanyol.
0: Sergi, està tenint minuts, Marcos Fernández. És el substitut. Mira, de Roberto, o el segon davanter amb la lesió de Quique García.
1: Vols que t'expliqui una cosa, Xavi? La temporada passada, a Manolo, i us ho explico així tal com és, no el va convèncer gens, gens, Marcos Fernández, i per això el van cedir al Ceuta. Aquesta temporada, aquesta pretemporada, perdó, quan va arribar Marcos Fernández, Manolo se'l mirava una mica de cua d'ull, de dir, bueno, aviam, donant-li l'oportunitat de que faci la pretemporada amb nosaltres, però a mi és un jugador, parlo en veu de Manolo, és un jugador que no m'acaba de convèncer. Però la pretemporada de Marcos ha estat tan bona que
0: va
1: convencent el tècnic.
0: I la lesió de Quique
1: ha fet molt de més. Sí, sí, sí, també hi tens raó.
0: Quique García no tornarà a jugar fins al desembre o al gener.
1: Sí, finals d'any. Sí, tenia per 4 mesos, sí, sí. Bé, la qüestió és que Marcos està tenint minuts, Manolo li està donant marge i el jugador no ho està fent malament, jo crec, en les estonetes que està jugant.
0: No sembla tímid, ha fet el gol, ha tingut sort perquè la rematada de Camp Nou amb el cap és amb l'espatlla del travesser i després està hàbil, ràpid, àgil, no pensa en el travesser sinó en la següent acció ràpidament per fer el de cap a l'empat a un.
1: I és un tipus de davanter que tinc la sensació que l'Espanyol no té, amb molta mobilitat, és petitet,
0: estil
1: és
0: Julián ràpid, Álvarez.
1: Sí, s'esmuny, busca la desmarcada. No sé, tinc la sensació que és un tipus de davanter diferent a Roberto, diferent a Quique García, i li pot, per què no li pot donar cosetes també aquesta temporada a l'Espanyol?
0: Mira, ara l'Oriol Corral, el company de la TDT i de Catalunya Ràdio, m'envia un missatge que diu que Marcos Fernández, quan ha fet el gol, ha ensenyat un missatge amb la samarreta que deia Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que és un lema que està movent-se aquests dies i, vaja, no sé si... Bé, em guardo la meva opinió.
1: No hi entrem gaire.
0: No.
1: Sí, no hi entrem gaire perquè encara prendrem mal.
3: L'altre dia els jugadors del Ceuta van sortir amb aquesta pancarta, aquest lema.
0: Ja. Bé, és una situació geopolítica, que dirien els experts, i aquí jo com a mínim no hi entenc de geopolítica. Escolta'm, Sergi, tu creus de 0 a 10 com deu haver enfadat a Manolo González, i ara ho comprovarem, la jugada mal defensada amb l'out del gol del Sevilla?
1: Un 10.
0: Un 10.
1: Jo crec que un 10, un 10 o un 9.
0: Aquestes coses el deuen treure de polleguera màxima.
1: Perquè el treuen de polleguera, molt, molt, molt, molt. Perquè quan són coses que tu les has treballat i que ell és molt corcó amb això, i ja venim de dos gols a Noeta que també el van fer enfilar. Estic convençut que serà un dels comentaris avui a la sala de premsa, segur.
0: I Brian Saragossa ha tingut un quart d'hora, gairebé ha jugat mitja hora, perquè han l'afegit ha estat de més de 10 minuts. Home, se'l veu que li falten coses, però també té una qualitat diferent.
1: Sí, perquè ha volgut posar dos o tres pilotes filtrades a l'interior amb molta intenció, amb l'exterior del peu. Se'l veu que té talent, que té tècnica, tot i que no li hem vist gran cosa, la veritat, perquè tampoc no, el partit i el moment del joc tampoc no ha donat per més. Però sí, home, jo crec que és un jugador que no podem posar en dubte i que hem de tenir la confiança que pot donar moltíssim a l'Espanyol, no?
0: Mm-hmm. A veure, molt, molt ràpid, i mentre esperem que surti a la sala de premsa Manolo González. Jugades concretes. L'expulsió de Sangante, que ha fet caure Roberto quan encarava porteria, després, això sí, d'impactar primer la pilota. És veritat que l'impacte no és prou contundent, la pilota continua més o menys a l'abast de Roberto i el toca i el fa caure. Uri, expulsió justa i justificada?
3: Sí.
0: Sí. Sònia?
4: Per mi també.
0: Costa?
5: Ho tinc moltíssims dubtes, diria que sí, però ostres, és que clar, és veritat que el fa caure, però primer toca la bola i és gairebé accidental. Ja sé que l'accidentalitat no disculpa la falta, però a mi em costa
4: expulsar. És que una cosa és que hagués tocat la pilota i l'hagués desviat, clarament, però el no desviar-la del tot és que Roberto podia continuar.
5: Però
4: i després
5: jo no...
4: li fa la falta... que ja no permet que Roberto pugui
5: continuar. Sí, no, això és veritat que no anul·la la jugada, això és veritat, però el que vull dir és que ell va clarament a la pilota i la toca.
0: La toca, però després també toca Roberto quan Roberto té a la base la pilota. A mi, la primera repetició, no és expulsió, estava amb l'Oriol a la redacció, diu, però és que Roberto pot arribar, i és veritat.
3: L'argument és el de la Sònia, si hagués desviat cap a un cantó, llavors la jugada ha sigut intrascendent, llavors no és...
0: Seria residual. Ricard, tu com ho veus?
6: Que la primera acció, la que toca la pilota, és una temptació per dir que no, però per mi penal.
0: Mm. Expulsió, en aquest cas.
6: Ai,
0: sí, expulsió. Has vist el partit tornant en cotxe, eh?
6: Sí, o sigui, aquí.
0: Fa 50 aquí anys molt... això no es podia fer, eh?
6: No, ni fa 50 ni fa 30.
0: Ni 10, sí.
6: Però
0: sí.
6: Ara és un festival, això, i a més està conduint molt bé Ricard Luque.
0: Home.
6: I per tant estic molt ben servit.
0: Ni t'has marejat. A veure, el gol d'Omar, gol anul·lat al cap de 5 minuts de l'expulsió del defensa del Sevilla, xuta Omar des de la frontal, recull un refuix, però Roberto està per darrere del porter, però just davant d'un defensor, de l'últim defensor del Sevilla, que per mi és veritat que no té... Roberto el molesta prou com per no poder salvar, fer la salvada i evitar el gol. Uri...
3: Sense cap mena de dubte, perfectament anul·lat.
0: Perfectament anul·lat. I estic d'acord sí. Sense ser tan contundent.
3: No, no hi ha debat en aquesta jugada.
4: Per mi també perquè per mi condiciona el defensa que fins l'últim moment no sap si el jugador de l'Espanyol tocarà o no tocarà la pilota. Ell en aquell moment no pot saber si està o no fora de joc.
0: Sí. Sí, és una imatge que el tio està girat com si traies el cap per una finestra.
3: Si en lloc de defensa hi hagués un porter, no tindria cap mena de dubte que s'havia d'anul·lar. Si hi ha un defensa, també la pot treure el defensa.
0: Fins i tot tu, Sergi, estàs d'acord amb això, eh?
1: Sí, clarament.
0: Tot i que la transmissió era força contundent.
1: Sí, jo m'ho sap...
6: Bé, perquè al principi han quedat frustrats perquè han vist el gol i han dit... Sí.
1: Després de veure la repetició...
0: Sònia, continues esperant Manolo González, el Luis García, que déu-n'hi-do amb el Sevilla, com ho està fent en aquest inici de temporada.
2: No ha sortit, no, encara.
0: Encara? Ja ens donaràs pas, d'acord? Continuem.
2: Sí.
0: Sergi, anem parlant, d'acord? Bona nit.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Aquesta nit l'Espanyol ha empatat in extremis contra el Sevilla i aquesta tarda el Barça ha jugat i ha golejat a Mestalla, al camp del València.

0: València 0, Barça 5, una altra demostració del Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, que de moment ens està mostrant un equip superior, solvent, molt segur, alegre, contundent, energètic i incontestable. A veure, què és el que més us ha agradat, amb què us quedeu de l'exhibició futbolística del Barça d'avui al camp del València, o bé relativitzeu una miqueta a l'actuació del Barça pel context actual del València, Uri?
1: Jo saps que sempre soc molt de relativitzar en funció del rival, i la veritat és que el València és un equip que a dia d'avui està destrossat, però tot i així les sensacions que transmet l'equip són extraordinàries. Tots els adjectius que has dit tu, el signo de primer al darrer, i la sensació que tens d'aquest equip és que la cosa anirà molt bé. O sigui, per el nivell de qualitat d'aquest equip, si aquest mig del camp Rodri, Pedri i Fermín, jo crec que d'aquí un temps, no et dic que en parlarem igual que el de Busquets, Xavi, Iniesta, però que s'hi pot apropar moltíssim.
0: Home, això és molt, eh?
1: És que per mi són tres jugadorassos extraordinaris.
0: Sí, però has posat al nivell...
1: Ho crec de veritat. Pot semblar una salvatjada, però
0: històric del Barça i del futbol mundial.
1: Però ho crec de veritat.
0: Mm-hmm. Sònia?
2: La tentació és, evidentment, la part ofensiva de l'equip, que crec que en estats de forma individuals estan tots, avui especialment, tothom molt bé, però em quedaré sobretot per la primera titularitat de Rodri, una mica en la línia del que diu l'Oriol. Jo no m'atreviria a fer una afirmació tan contundent, però sí que tinc la sensació que era la peça que li faltava al Barça per tenir una solidesa, és a dir, per ser un aspirant contundent a tot. Veurem després també com va la temporada, eh? Som al mes de setembre i evidentment els equips no se'ls pot jutjar a vegades com estan a l'inici de temporada, perquè cal veure com estan a l'abril. Però crec que la peça de Rodri et dona una sensació de jerarquia de mig del camp contundent que fins ara el Barça no tenia.
0: Jordi?
3: Per no repetir Rodri, jo me'n vaig a la dreta de la banda dreta del Barça, aquesta societat Fermín-Lamín, que no sé si aguantaran el nivell actual tota la temporada, però que són ara mateix em semblen imparables. I això que estem a 6 de setembre. Destilen una química, allò que es diu... Normalment això en parlem de les dubles de davanters i no un migcampista, un mitja punta i un extrem, però és que...
0: La connexió és total.
3: Els hi surten les accions gairebé sense
0: sí, sí.
3: Pensar, sense mirar. Aquesta passadeta mig morta de la mina a l'esquena de la defensa...
0: Entre central i lateral, aquell...
3: Fermín la llegeix sempre.
0: Sempre la cultiva, sí, sí.
3: I com que a més són molt bons, perquè si hi arribés jo a la desmarcada no serviria de res, però clar, com que són dos tios que a més... tenen facilitat per veure a porteria, doncs passa el que ha passat avui, que els han destrossat.
0: És que són 4 gols de Fermín en el que va de temporada i 4 de Lamín, a més dels 6 de Rafinha. Ricard, per tu, què és el que més destaques del partit d'avui a València?
4: Veure com el Barça s'ho passa bé, la sensació de jugar amb un somriure, l'energia que transmet l'equip, que s'ho passa tan bé tocant la pilota, atacant, com pressionant... És a dir, se sent còmode amb els seus signes d'identitat i amb la seva personalitat. Això genera hàbits competitius i això genera seguretat, tranquil·litat, saber cap a on es desmarcarà un company, què toca i què convé en cada moment, fins i tot les vigilàncies de coversió de Rodri pendents que els companys no s'equivoquin. És a dir, tot l'equip molt concentrat. Transmet autoritat al Barça. És veritat que... ara fa un any hi va haver dos partits al Johan, València i Getafe, que van ser excel·lents partits i que després la cosa evidentment no pot mantenir aquest to durant tota la temporada ni durant el primer trimestre de campanya, però no sé, aquest any veig l'equip un any més madur i molt millorat.
0: Amb una seguretat diferent. A mi em transmet sí. Més seguretat, més solvència. No vull dir que el Barça vagi sobrat, però sap que és superior. En aquests 4 partits us esteu trobant la millor versió del Barça de Flick en aquestes 2 temporades i 4 partits? Uri?
1: Home, en la primera temporada van haver-hi molts partits que aquest equip volava, eh?
0: Però controlant menys escenari, no? Hem de veure més partits.
1: Aquells dos 4-0 seguits contra 4-1, contra Madrid i Bayern...
0: 4-1 i 0-4, sí.
1: Sí, a la primera temporada se'n veuran partits molt bons, moltes golejades, molts gols. Jo crec que pot superar aquell nivell, però no, ara no t'ho diria, això.
0: No, encara no ho diria.
4: No t'ho diria, Luri, perquè el Barça no ha tingut rivals com els que ha anomenat.
0: Ja.
4: Clar, sí, no? Perquè els partits contra el Bayern i el Madrid, que són golejades, són pel rival que tens al davant, i no per la superioritat del Barça. Contra el Bayern va ser un partit igualat fins que es trenca, i el Bernabéu, la segona part, és la que
0: sí, a la primera
4: el Barça passa per sobre del Madrid.
0: Tres gols al Madrid. Potser si, demanar-vos no si, és millor, si és la millor versió, però a mi sí que em sembla que és un equip més, com més fet, com més complet, com més madur. Sònia, Jordi.
2: Sí, jo en la línia del que et deia, jo que crec que al mig del camp tens aquesta peça, que és una pilota d'or, vull dir que s'ha de notar. Tens a Rodri, que era l'àncora que et faltava, tots aquests... Que és veritat que tu intentava fer Frenkie de Jong, però és evident que no és el mateix. Quan hem recuperat un mig centre estil Busquets, és que ho hem notat. I Bernal està a mig camí de poder ser també això, però és evident que Rodri es nota molt al mig del camp, i això a mi és el que sí que em fa, més enllà que tots, a més, clar, evidentment, Lamine, Cubarsí, tenen 2 anys més que fa 2 anys, quan ja van fer una excel·lent temporada, i si estan al mateix nivell, jo crec que aquesta experiència sí que es notarà.
0: Jordi?
3: A mi em passa com a l'Uri, però més pel potencial que li endevino a l'equip, en la línia d'això que ara comentava la Sònia, que pel que hem vist fins ara, perquè falta un test de nivell. Jo crec que això segurament ens haurem d'esperar a PSGs, Madrids, de després de l'aturada, però el que ens imaginem, el que suggereix l'equip, vaja, jo crec que aquesta temporada serà encara millor que la primera. El que no sé si el Barça guanyarà tants títols com aquell any o no, si aspirarà a la Champions o no, però a nivell futbolístic crec que serà millor i tot.
0: A mi em fa pensar aquest inici de temporada, la 2010-2011, ja ho he comentat a la TET aquesta tarda, que tens un grup de jugadors que venen de guanyar el Mundial i volen, i juguen amb una seguretat, se senten superiors, i aquest inici de temporada veig a nivells, o sigui, versions individuals d'un nivell altíssim, altíssim, és que pràcticament no hi ha cap jugador. Potser sí, Gerard Martín...
3: Això té mèrit, Xavi, perquè és veritat que vens amb una confiança insuperable, però també hi hauria la temptació de venir... Ei, que jo sóc campió del món i l'equip no transmet en absolut.
4: No, el que passa és que quan t'ho passes bé... el punt aquest de sóc campió del món em fa mandres jugar és quan jugues de manera, diríem... compromesa amb l'ofici, perquè et toca jugar, has de guanyar el partit, però quan gaudeixes, com més partits jugues, molt més divertit.
0: Tot costa menys.
4: Clar, i el Barça té aquest punt de seguretat ara i de passar-s'ho bé, que el partit no fa mandra comparat amb un gran esdeveniment mundial, que és el que podria ser. És que vens de jugar al Mundial, has d'anar al camp de l'Elx, però és que, clar, apareixes i t'ho passes bé, doncs, escolta'm, quin dia és la pròxima festa? Jo vull venir cada 3 dies de festa.
0: Avui la Mina, al minut 40 de la segona, amb 0-5, que acaba de fer un gol, ha anat a pressionar a l'àrea del València, però amb energia,
3: Això... Jo també m'he fixat, i Flick li ha destacat a la sala de premsa quan li han preguntat per la Mina.
0: Ha fet un partit d'eslamint. A veure, el Barça ha guanyat els 4 partits, sensacions boníssimes, o més que bones, fins i tot, per sobre de les expectatives, segurament. El Madrid va perdre el camp del Betis divendres, un partit que segurament hauria pogut guanyar, va fer un penal i moltes ocasions, i l'Atlètic de Madrid va perdre ahir al camp de l'Atlètic Club a Sant Mamés 3-0, derrota contundent. A veure, entre aquests tres, que a priori són els principals candidats a guanyar la Lliga, com repartiríeu els percentatges de possible campió?

0: que li dones al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid per guanyar aquesta lliga que acaba de començar?
1: Doncs mira, jo vaig amb l'Oriol i el Jordi, 70-30-0 a l'Atlético, ja no me l'he cregut mai i aquesta temporada menys.
0: No comença gaire bé. Avui Rodri s'ha estrenat com a titular amb el Barça, comentava la Sònia Gelmar fa una estona, i ha compartit el mig del camp amb Pedri. Què t'ha semblat el primer partit de Rodri des de l'inici?
1: Molt bé, m'ha agradat molt el Barça i per tant totes les actuacions individuals crec que m'han agradat molt. Sensació de superioritat total, sensació de que és el mig del camp que tutelarà tots els partits, i sobre aquell debat, no, de l'encaix entre Rodri i Pedri, sí. La gran pregunta, la gran incògnita que obria Rodri a l'hora de fitxar-lo era si el Barça tornaria o faria aquesta migració cap al mig del camp en triangle, és a dir, passaria de les tres alçades a les dues alçades, no? A mi,
0: això
1: avui,
0: vol dir que Pedri avançaria uns metres a la seva posició i jugaria a una alçada més similar a Fermín o a Olmo al mitja punta i no tant a l'alçada del mig centre.
1: Exacte, perquè Rodri té la capacitat d'actuar com a mig centre sol, únic.
2: Deixa'm afegir, Àlex, una coseta. Sí. Amb Xavi Espart això encara es compensa més, perquè és un segon mig centre, com fa Luis Skelly a l'Arsenal, juga molt per dintre, i per tant encara Pedri té molta més llibertat per avançar a aquesta posició. Quan juguin amb un lateral tan llarg és quan segurament veurem el que expliques, no?
1: Sí, exacte, això encara ho ajuda, a més. A mi la sensació que m'ha donat avui, que és el primer partit de titular, també els minuts que vam veure davant del Rayo, és que sí, és, sí, però amb matisos. És a dir,
0: que hi ha un matís tàctica en les alçades dels migcampistes.
1: Correcte, que Pedri puja a la seva alçada posicional. Mm. Però, és a dir, que està més endavant i veiem moltes més imatges del que és Pedri en paral·lel a Fermín o Olmo qui jugui, però amb matisos. És a dir, canvia l'alçada, però no li canvia la seva manera d'actuar en el camp. Què vull dir amb això? És a dir, que Pedri té llibertat, com diu el Ricard ara, absoluta per, des de dalt, venir a rebre la base quan ell considera. Quan jugàvem De Jong, quan jugàvem Casador, quan jugàvem Gavi, amb Bernal també molts dies, actuava moltes vegades ja en paral·lel de sortida, o ja molt a prop de sortida, és a dir, veia el futbol de cara. I aquests dos partits, o aquest partit i mig, a mi m'ha semblat que des de dalt, des d'aquesta posició, ve a rebre. Fixa't que la primera part, Pedri fa 55 intervencions, i d'aquestes 55, només 20 són a la base, són a prop de Rodri, i en canvi 35 són en zones de mitja punta o en línies.
0: Gairebé el doble, eh?
1: Gairebé el doble, i això no passava normalment. És veritat que el València estava molt enfonsat, defensa de 5 i que et cedeix tota la iniciativa, però sí que hi ha matisos. És a dir, jo crec que li ha restat l'obligació de venir a iniciar el joc, i també li ha restat o li està restant les obligacions defensives. Hem de veure amb els propers partits, però per mi sí hi ha un cert canvi.
0: Algú dubta de l'encaix Pedri-Rodri? Que és veritat que el Mundial no va semblar que la cosa quallés al màxim, però l'Eurocopa que va guanyar la selecció espanyola fa 2 anys, Pedri es va lesionar als quarts de final i fins allà van compartir mig canvi, i és veritat que Pedri més avançat, però s'enteníem... És que són tots dos tan bons que és difícil pensar que la cosa no vagi bé.
3: Jo cap dubte. I anava a dir el mateix que acabes de dir ara. Són tan bons els dos i tan intel·ligents.
0: Intel·ligents, perquè Vinícius i Mbappé també són molt bons.
3: Jo crec que el tema del Mundial a bola es va fer més grossa del que era. Ja. Al final jo crec que Pedri va anar a la banqueta perquè potser no estava en el seu millor moment, però no pel fet que no hi hagués aquest encaix amb Rodri.
2: La teoria del Jordi, que va arribar tan rebentat Pedri al Mundial que no era Pedri.
4: Vaja, jo no en tinc cap dubte sobre això, i és més, i ara... Evidentment no li trauré cap mèrit a De La Fuente perquè el palmarès parla per ell, sí. però jo crec que el pla del Barça com a club, que té sentit que està més treballat que una selecció, jo crec que encara ajudarà que la química... Vaja, el pla, i que jugaran 400.000 partits més dels que han jugat amb la selecció espanyola junts.
0: Però és que jo no els veig estranys ni a un ni a l'altre.
4: És que la clau, allò que sempre s'ha dit que els bons jugadors s'entenen, a vegades falla, però en aquest cas és que no és que només siguin bons, és que, com dèieu, són intel·ligents.
0: Àlex, Gabriel Jesús ha debutat avui amb el Barça, ha jugat només uns minuts, molt testimonial, sí. Ha tingut una opció de fer una rematada, i sobretot m'ha semblat que ha estat molt participatiu. Com l'has vist tu?
1: Moltíssim. A mi m'ha agradat. És veritat que són 9 minuts i, per tant, conclusions les mínimes, però fixa que en 9 minuts ha fet...
5: Arriba González a la sala de premsa de Cornellà al Prat.
0: El sentim.
6: Estàs amb el joc de l'equip, bona part, molts minuts jugant contra,

0: 10, una errada defensiva que ha costat un gol i poques ocasions de gol.
1: Bueno, és un segon partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí que ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic, que costa més, i després sí que s'ha costat, bueno, s'ha costat més. Hem tingut domini, però no claretat als últims metres. Allà sí que s'ha costat també. També és veritat que la situació de 1-0 del gol d'Omar hagués canviat bastant el partit, i després sí que, clar, el gol és una jugada mal defensada amb un jugador rival només a l'àrea. Quan és la jugada al saque de banda, que això no s'iguala més amb quan estàs 10 contra 11. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
2: Edu, Francesc, Oriol.
3: Aquest és el resum de Manolo González. Tampoc l'he vist tan emprenyat. No m'ha semblat que si és tan molest amb la jugada del gol del Sevilla. Deixem la Sonia Olear a la sala de premsa de Cornellà. Si hi ha alguna declaració destacada de Manolo González, ens la fa arribar. Continuem amb l'Àlex Dalmas, que ens explicava què li ha semblat el debut amb el Barça de Gabriel Jesús. Ha jugat l'últim quart d'hora, Àlex.
4: Sí, molt participatiu. Fixa't que juga, sí, juga 14 minuts i fa 21 intervencions, que són moltíssimes, fa dos xuts, també el vem amb moltíssima mobilitat, ha caigut a la dreta, ha caigut a l'esquerra, només sortir fa una ruptura, ha provat aquella ocasió, aquella paret amb Marc Bernal. A mi m'ha agradat, jo crec que, diguéssim que desfà una mica aquesta gran incògnita sobre el seu estat físic, i per mi ara mateix, dins de la plantilla, és el jugador que té més amenaça si parlem de dins de l'àrea, és a dir, jo crec que sumarà, i crec que és una solució que ha trobat el Barça que em sembla que és una oportunitat boníssima.
3: No m'ha semblat que estigués intimidat, no, m'ha semblat zero tímid en aquests primers minuts amb el Barça. És veritat que l'escenari era còmode perquè el Barça guanyava, no sé si 0-3 o 0-4 ja quan ha entrat Gabriel Jesús. L'altre brasiler del Barça, Rafinha, ha tornat a marcar, ha fet el 0-3, passada, gran passada de Fermín, després d'una bona combinació, una més amb Lamin. Suma 6 gols, Rafinha, en 4 jornades de Lliga, i crec, Marc Andrés, que és el líder de la classificació del Pichichi.
5: Sí, el brasiler líder aquesta classificació del Pichichi, com dius, amb 6 gols. Camello del Rayo és segon amb 5, i amb 4 tenim a Lamin Yamal, Fermín, Mbappé, Aubameyang, i avui també s'ha sumat Lucas Boyer de l'Alavés, que ha fet un hat-trick.
3: A Europa hi ha golejadors que arribin als 6 gols en aquest inici de temporada?
5: No n'he trobat cap a les grans lligues europees. Qui més s'hi apropa és Daniel Malen de la Roma, que potser tindria un millor percentatge, no? Perquè té 5 gols en 3 partits. A França, Camori Dumbia en té 4, a la Premier un triple empat, per exemple, amb Haaland, Isak i Bruno Fernández, i a la Bundesliga 2 jugadors empatats amb 3. Per cert, a casa nostra, també deixem-ho destacar, el líder a la segona divisió, el Pichichi, a la segona és Yasser Asprilla del Girona, amb 4 gols.
3: Mira, Asprilla, no sabia això, que era Pichichi de segona. La nota negativa, bé, tampoc és un drama, del partit d'avui, és que Eric García s'ha tornat a trencar el nas després de topar amb Rodri a la primera part. Ja se'l va trencar la temporada passada al camp del Bruges i va estar una setmana jugant amb màscara, segur que ho recordeu. No li va anar malament, la veritat, perquè amb màscara va jugar amb molta confiança, i la temporada passada no es va perdre cap partit. O sigui, Eric, que està sancionat dimecres per jugar a la Champions al Camp Nou contra el Feyenoord, en principi no s'ha de perdre cap partit, perquè des del vestidor ja ens indicaven aquest vespre que amb màscara estarà disponible per jugar diumenge vinent, que el Barça té partit al camp del Llevant, també a València, però al camp del Llevant. I Lamin, potser pel cop que ahir explicava Frick que l'havia impedit entrenar-se, avui ha jugat amb una protecció al genoll esquerre, però vaja, no ha semblat gaire afectat, i al vestidor estan zero preocupats. Dimecres hi ha Champions, Barça-Feyenoord a l'Spotify Camp Nou, en horari de tarda, Tingueu en compte, ja 7:45 i heu de recordar-ho. Ara us preguntaré pel vostre pronòstic per aquesta Champions que ara comença, però ho farem d'aquí un minut.
6: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
7: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
13: La història més insòlita de l'11S.
12: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
14: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
15: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
16: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
17: Per què ho ha fet, no?
13: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Ha tornat La nit dels ignorants.
19: I m'encanta.
18: Amb Marta Romagosa.
19: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
20: I és que aquest programa és...
21: Sí, és que sempre la universitat oberta, de quan jo hi cava, igual, igual.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Tres quarts i dos minuts a 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara us preguntaré pel que espereu d'aquesta Champions que comença dimarts, però abans, malauradament, hem d'explicar el que ha passat aquesta tarda al camp de l'Alcorcón amb un aficionat de l'Europa. Segons ha explicat el Club Escapulat, el Club de Gràcia, en un comunicat oficial aquest vespre, a un aficionat de l'Europa li ha passat bàsicament el mateix que fa uns dies li va passar un aficionat del Barça a Elx. Ha estat agredit brutalment per la policia espanyola pel fet de dur una estelada a la graderia. Segons explica aquest comunicat de l'Europa, els fets han passat els primers minuts de partit i relaten una actuació policial més que desmesurada. L'han fet caure a terra, l'han colpejat i fins i tot l'han obligat a dir que és ciutadà espanyol. Que això ja em sembla abusiu. Tot em sembla abusiu. La resta d'aficionats de l'Europa, quan han vist això, han decidit marxar, els que hi havia a la graderia del camp de l'Alcorcón, en senyal de solidaritat i de protesta amb aquest aficionat, agredit brutalment per la policia. Marc Andrés, l'aficionat agredit ha fet alguna manifestació pública fins ara?
1: No, hem de dir que l'aficionat ha volgut mantenir-se al marge de reaccions i no ha fet cap declaració ni publicació de manera pública.
0: Se sap si l'han detingut, se l'han endut a comissaria, l'han deixat marxar?
1: L'última informació que tenim és que se l'ha deixat en llibertat després d'identificar-lo al mateix camp de l'Alcorcón, és a dir, no se l'ha detingut, tot i que els detalls encara no són del tot aclaridors i segurament en les properes hores i dies en tindrem més informació si hi va haver o hi ha hagut alguna actuació més, a part de la identificació i l'agressió desproporcionada.
0: Al Totgira sí que han pogut parlar aquest vespre amb un testimoni dels fets, un altre aficionat de l'Europa.
1: Sí, es tracta del Joan Torres, que ha atès la trucada del Totgira, que avui s'ha desplaçat a l'estadi de l'Alcorcón per seguir aquest partit de l'Europa, i ell ha explicat com ha viscut tots els esdeveniments.
2: Llavors, segur, quan hem escoltat com un crit de l'aficionat, ens hem apropat tots ràpid, estava al terra, estirat a les escales, entre els esglaons, d'una manera molt perillosa, perquè l'han tirat al terra, i amb un policia estrangulant-lo i un altre com tapant-nos a prop. I ens ha sigut quan m'han agafat aquest aficionat i també a la que estaven acusats de borratxo, li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, al veure aquests fets que tothom ho ha vist amb els seus ulls tan lamentables, doncs han decidit, però ja hem decidit abandonar el camp.
1: I a BTV també han pogut parlar amb el president de l'Europa, Héctor Ibar.
3: L'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: Això no pot estar passant cada dues setmanes als camps de l'estat espanyol, quan hi ha un equip català que amb més o menys aficionats fan un viatge per ser al costat del seu equip i ensenyen una estelada que no fa mal a ningú i pel que sabem el Corcón no havia generat cap situació de tensió, l'aficionat tampoc no s'havia rebregat contra els policies o els agents de seguretat del camp de l'Alcorcón. I això és vergonyós. O sigui,
4: Home, que acabaré d'actuar el govern de la Generalitat.
0: I el govern espanyol.
4: És el govern de tots els catalans.
0: Sí, sí. Ja
4: no, però dic, ha de defensar els catalans.
0: Sí, sí, evidentment.
4: No pot passar, pots pensar que el d'ells, una cosa puntual, no, que un policia se li va anar a la mà, però clar, quan passen dos fets consecutius...
0: En 15 dies. És lamentable i això s'ha de resoldre. De la manera que sigui, s'ha de resoldre. Això que ha passat avui al Corcón, amb aquest aficionat de l'Europa, ens torna a deixar mal cos, com va passar fa uns dies amb aquell aficionat del Barça a Elx, i arriba en un cap de setmana en què hem estat orgullosos commemorant els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, amb aquell històric Barça-Les Palmes del 5 de setembre del 1976 a càrrec d'en Joaquim Maria Puyal. L'aniversari va ser ahir. Des de divendres ho hem estat celebrant a la tarda amb el Garriga, ahir al matí al suplement amb el Roger Escapa. Avui la festa l'ha organitzat el Ricard Torquemada a la TDT, per on han passat històrics de la transmissió com l'Antoni Bassas, la Pilar Calvo, el Josep Maria Batllori, Manel Fuentes, el Ruc Vilà i, per tancar, el Jordi Basté. I això continuarà, perquè a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma Tescat teniu disponible un recurs, Puyal 50, que ha fet el Bernat Soler, que està disponible des de divendres i que rememora i recupera totes les aventures i els fets que van impulsar la creació de la primera narració en català d'un partit del Barça al setembre del 76. Està molt bé, el podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I encara no acabarem aquí, perquè els pròxims dies tenim preparades més festes i les farem, i això ens fa molta il·lusió, en companyia i amb complicitat amb la gent de Ràdio Barcelona, que és on tot va començar l'any 1976. Aquests dies us anirem explicant detalls, perquè ens fa molta il·lusió acabar de celebrar bé això que mereix, que són 50 anys de transmissions de futbol en català. Ara sí, la Champions.

0: A veure, hem d'anar ràpid, eh? Tenim poc temps, 7 minuts i les 12. Aquest dimarts comença la Champions, el Barça jugarà dimecres. Dimecres al Camp Nou, horari de tarda contra el Feyenoord. Dimarts, per exemple, juga el Madrid contra l'Inter, al Bernabéu, i el Villarreal també juga dimarts, visita el camp del Dortmund. Pronòstics de temporada abans de començar la Champions. A veure, on situeu, on situaríeu el Barça entre el grup de candidats, Uri?
1: Amb el número 1, juntament amb Arsenal, PSG i Bayern.
0: O sigui, en el primer esglaó.
1: Sí.
0: Arsenal, PSG i Bayern.
1: El factor Rodrigo ho ha comentat abans la Sònia.
0: Sònia?
2: Doncs jo poso un puntet per davant al PSG com a campió, em sembla el gran favorit, i a partir d'aquí en el segon esglaó sí que ja situo el Barça, amb l'Arsenal, amb el Bayern, i fins i tot diria que, ni que sigui per la tradició, el Madrid.
0: Ara us pregunto també per Madrid. Costa?
3: Jo bastant en línia amb la Sònia. El PSG com a clar favorit, clar, no, principal favorit, i en el segon grau Bayern i Barça.
0: Ricard?
4: Jo, Arsenal, PSG i Bayern al primer, m'agrada d'anar de menys a més, el Barça en el segon grau perquè ho ha de demostrar.
0: Àlex Dalmas?
5: Jo poso el primer grau, poso PSG, Barça i Bayern, i a l'Arsenal el deixo un punt per sota.
0: O sigui, la Sònia, per exemple, ha posat el PSG per sobre de la resta, un punt per sobre de la resta. Costa, tu també?
6: Sí, sí, jo també.
0: Uri, tu tens algun equip, ni que sigui un punt, eh? O sigui, entre els quatre que has dit, si haguessis de jugar-te un pèsol, a qui diries?
1: Bayern.
0: Bayern, eh? Ricard, dels tres que has dit, que eren Bayern, PSG i Arsenal?
4: És que és molt difícil guanyar tres Champions seguides, eh?
3: I dues, també.
4: Sí, sí, també. Bé, doncs va, PSG, si voleu. PSG. Sí, sempre tiro cap a casa.
0: I l'Àlex Dalmas?
5: Si n'haig a posar un, Bayern.
0: Bayern. El Madrid el doneu com a candidat a aquesta alçada o una mica per sota tots?
4: Per sota.
0: A veure, una... Sí, digues, Sònia.
2: No, deia que jo l'he posat a la mateixa. Sí, jo crec que el Madrid té aquell factor que sempre l'hem de respectar, i el poso a la mateixa alçada que la resta dels aspirants màxims.
1: Jo, en aquest sentit, el Barça el veig més perillós a la Champions que a la Lliga, al Madrid.
0: Més perillós a la Champions que a la Lliga.
1: El veig més de competició curta, ja. Et pots fer mal, que no a la 38 jornada.
0: A veure, anem acabant. Què dius, Ricard?
4: Dic que el Madrid, diu l'Uri, eh?
0: Sí, sí, Madrid, et refereix a Madrid. Més perillós a la Champions que a la Lliga pel Barça. Doncs el Barça ja podem començar a celebrar la Lliga, perquè l'Atlètic de Madrid no sembla que l'hagi de competir. Han de passar moltes coses, eh? Som a principis de setembre. A veure, una pregunta per anar acabant. Quants esportistes mundials coneixeu, us venen al cap, que hagin guanyat 40 vegades un mundial?
1: Al marge del...
2: Un.
0: Toni Bou. Sí. Toni Bou. N'hi ha més, Marc Andrés?
7: A veure, mundials no, però sí que hi ha esportistes històrics. Per exemple, et podria destacar les 49 medalles d'or de Michael Phelps entre Jocs Olímpics i Mundials. Sí. Al final competeix tot el
0: Correcte.
7: Món, no?
0: Sí, és difícil comparar.
7: També, per exemple, tenim esportistes com Katie Ledecky, que va estar 14 anys sense perdre una cursa de 800 metres lliures, que una ratxa que es va acabar aquest passat agost en una prova dels Jocs Panamericans. També tenim Armand Duplantis, que ha guanyat... que només ha perdut dues proves des del 2020 en salt d'alçada.
0: Compte que ara em salva en perxa.
7: Ai, em salva en perxa, tens tota
0: Compte
7: la raó.
0: Compte que ara el grec li està posant difícil.
7: Sí, ara s'està apropant una mica. Teddy Riner, judoka francès amb 6 ors olímpics, que té un rècord, atenció, de 152 combats seguits sense perdre. Tenim els 24 grans slams de Novak Djokovic i Mark Hurkacz, i potser l'home que sona més, un futbolista amb 47 títols durant la seva trajectòria, i, per exemple, 8 pilotes d'or. No sé si algú sap qui és.
0: Leo Messi, sí.
1: Un futbolista.
0: Toni Bou, tot això perquè Toni Bou avui ha guanyat el seu mundial número 40 als Països Baixos, 20 a l'aire lliure, com el d'avui, i altres 20 en disciplina indoor. Han parlat amb ell al Tot Gira aquesta tarda.
7: Sí, és que Toni Bou ho ha guanyat tot des de l'any 2007, i el de Piera ha certificat el títol avui guanyant el Gran Premi dels Països Baixos. Això sí, ell no té intenció de retirar-se perquè s'ho segueix passant bé.
8: Sempre he passat molt bé. El dia a dia meu, doncs, no necessito córrer, i és una cosa que em fa molt feliç fer el que més m'agrada, i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
0: Ho deixem aquí amb Toni Bou, 40 mundials a la seva esquena i a les seves malmeses espatlles, que s'haurien d'operar, però que encara resisteixen. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Bona nit i fins la setmana vinent.
1: Bona nit. Bona nit.

moment de tancar l'edició d'aquest diumenge del Club de la Mitjanit amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb nou veí. I el record especial d'avui és per el Jordi Costa, que avui ha celebrat els 49 anys i d'aquí uns dies, només uns dies, celebrarà amb la Sònia Gelmà els 10 anys del Tot Costa. Celebrem tots una mica, també. El Jordi és tal com raja, pots estar més o menys d'acord a vegades amb ell, en algunes coses, però es mostra sempre tal com és i no t'enganya, mai. És enginyós, també hiperbòlic, ordenat, metòdic i sobretot és noble. Una d'aquelles persones a qui li pots confiar les claus de casa teva o les teves filles. Ho vaig comentar una nit fa uns anys i continuaria deixant-li la Greta i la Margot si la vida m'obligués. No sé si a ell li faria gaire gràcia, però a mi em deixaria tranquil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa de la carta, que cada vegada en sou més i més i més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern, tot i que pràcticament s'han escrutat ja tots els vots. Estem al 97% dels vots. Li falta almenys un escó, per tant, Alternativa per Alemanya, que obté certament un gran èxit, doble resultats, però els democristians de la CDU podran intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport, això sí, de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès aquesta nit la mà al partit que vulgui compartir, diu, els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: La participació avui ha estat altíssima, entorn al 75% davant del 61% d'ara fa 5 anys. Més notícies amb el Christian Roldán.
3: Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat a més indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia d'aquest esta manera la situació.
4: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
3: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
1: A Ceuta aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. La majoria lamentaven que s'ha fet sense avís previ i sense donar-los alternatives d'allotjament.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: El govern espanyol està muntant unes carpes al port de Melilla per allotjar-hi un miler de migrants. D'altra banda, unes 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels nous vinguts i per exigir també seguretat pels seus infants. La policia en les últimes hores ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar, fet que no va provocar ferits.
3: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany també a X ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament de Barcelona.

0: El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre 4 generacions de la música en català en l'última gran festa de l'any. El concert portarà damunt l'escenari Sopa de Cabra, que ara sentim, els Detallets, els Catarres i Búhos, i servirà per tancar la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Per a les quatre grups serà l'últim concert de l'any. Els Detallets, els Catarres posaran punt final les seves gires actuals, mentre que Búhos celebra enguany 20 anys de trajectòria i Sopa de Cabra 40. Les entrades es posen a la venda aquest dijous a partir de les 12 del migdia. En esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge, els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i amb gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
1: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús. Sí, la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
0: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 90. De partit.
1: Mentrestant, a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada, com explicàvem abans, de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: I aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Córdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de la Catalunya Ràdio.
1: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40 té títol de trial de Parbou, que ha guanyat tots els mundials, recordem, des de l'any 2007.
0: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya davant del Pozo de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
1: A la Vuelta, Wout van Aert ha guanyat la 15a etapa de la Ronda Espanyola i el balear Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts d'avantatge.
0: I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert dels Estats Units.
2: Fins aquí les notícies.
3: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
4: Som pura cafeïna.
3: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.

0: Primer cap de setmana de setembre, però com si no ho fos. Hem tingut noves suades, matí, tarda i nit. Més banys al mar, sense que et costi entrar-hi, perquè l'aigua ha assolit un altre rècord de temperatura al Mediterrani. Diuen que ha arribat als 28 graus i mig, la temperatura més alta des del 1940 com a mínim. Cap de setmana de mosquits, que a plena llum del dia sense cap avís i amb l'esprai repel·lent encara guardat al calaix, han tornat a fer un festí, gràcies a la meva sang. De crits perquè un llangardaix pretenia entrar a casa just quan estava tancant els porticons per marxar. I de descobrir com una vella reina pretenia fer el seu niu dins del colze del tendal que evita que ens fregim amb el sol del matí. Ara hi ha hagut de posar una bossa de plàstic lligada arcaicament amb una goma de pollastre perquè no tingui pensaments per tornar a intentar-ho. Sort que avui havíem d'estar més fresquets en una trobada familiar que fem cada any a finals d'estiu al Vallès, amb l'excusa de menjar síndria i celebrar la vida. De fresqueta, doncs, ja us ho podeu imaginar, zero, gens, res de res. De síndria n'hem menjat fins a rebentar i de passada aperitiu, pollastre o conill, amanides, coca casolana de llardons i de iogurt boníssima. Sort que ho he cremat tot, anant darrere del més petit de la família, que aquesta setmana farà un any. Ja no recordava com era això de donar la maneta i córrer amunt i avall al seu ritme, corbant l'esquena i fent exercici de força quan aixeques els gairebé 11 quilos que deu pesar perquè et penses que així descansaràs del mal de lumbars. Ha estat el rei de la festa i el rei de la pista, com no podia ser d'una altra manera. I ara el telèfon mòbil treu fum de les desenes de fotos que li hem fet tots i ens les anem passant. Els més llestos, els pares, que avui han ben descansat perquè hi havia una vintena de cangurs pel cap baix. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Andy Franco, Aina Grau, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, benvinguts. Les 12 i 11 minuts. Arrenquem una altra setmana, la segona de la temporada aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio i al 93207474. I tenim en Josep Lluís des d'Horta, a Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit i bona setmana, Marta. Està dormint i només vaig trucar un cop la setmana passada que vau començar. I em sap greu no trucar, però a vegades és força major això.
0: No pateixis, que tu fas moltes preguntes, així que estigues ben tranquil.
2: Sí, sé que està farcida la còlera de les preguntes del Josep Lluís.
0: Això mateix.
2: Mira, abans que arrencar amb les preguntes perquè tingui fluïdes al programa, et recomanaria que celebris la vida malgrat la xafogó que
0: tenim, no? Sí, sí, ja ho fem, ja ho fem. Celebrar, celebrem. Encara que suem, celebrem, tu.
2: Sí, celebrem. Si pots gaudir de la família i de menjar i de tindre salut, sempre tindràs un més bon ànim que si te'n penedeixes de que la vida és una merda i diguem-ne que tot va endavant si tens bon humor.
0: Vale? Sí, senyor, estem d'acord.
2: Les preguntes del Lluís Rivera són aquestes, molt simples. La primera és molt simple. Per què esternudem? Jo no sé l'explicació d'un metge, perquè jo sé que et pica el nas i et fa provocar estornuts, però per què...
0: Què t'ho provoca? Molt bé.
2: Sí. La següent, també simple, i tothom crec que sap la resposta. Jo no sé la resposta. La pregunta, però no sé la resposta. Una persona molt primer se li diu que està fet una sífide.
0: D'acord.
2: Correcte?
0: Sí, sí.
2: I la següent i última, i amb això us desitjo bona setmana, és que quin és el grup de música en actiu que encara estigui viu, que encara estigui tocant, que el més longeu, el que més ha aguantat. No sé si són els Stones, perquè són uns carcamals que encara aguanten, i potser sé que ho són ells, però ara suposo que hi queda d'haver grups por ahí allà de les mares que són gent de més d'edat.
0: A veure què ens diuen.
2: Jo podré fer aquí per algun especialista en música de la casa o qui vulgui
0: Molt
2: si respondeu.
0: Perfecte.
2: Bona setmana.
0: Igualment,
2: a,
0: que vagi bé.
2: A celebrar que el setembre és aquí i que aviat vindrà la baixada de temperatura si ha denunciat.
0: Vinga, això és el que esperem més. Una abraçada, bona nit. Adéu. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Com és dilluns, em toca ara fer una mica de descans. Esteu un dia que no trucaré, eh? Escolta'm, la setmana passada, per temes de les neurones, no em vaig recordar de dir l'acudit que volia dir l'última hora. No sé si te'n recordaràs.
0: Sí, em vas dir que el deixaves per un altre dia, vas dir.
3: Val,
0: ah, sí, doncs perquè no si és veritat que no vas acabar d'en recordar, vas dir, no, ja el faré un altre dia, doncs vinga.
3: Sí, saps què passa? Que als 80 les neurones comencen a patinar.
0: No, home, no, bueno. Això t'ho apuntes amb un paperet i te'n recordes segur. Ja està, fàcil.
3: Bueno, doncs vaig allà. L'acudit és el següent. Pregunto, és així, eh? Pregunto, què tenen en comú una diarrea i un cotxe elèctric?
0: Això vols pregunto, que ho contesti la gent? Vols que ho contesti jo?
3: Si ho vol contestar la gent, però si no, ja ho diré jo, que potser alguns no ho saben. Doncs és la por de no arribar a casa a temps.
0: Oh, ja pots ben dir-ho, eh? Ja pots ben dir-ho.
3: És dolent, eh? Que sí, que és dolent.
0: Home...
3: No, me'l van dir aquest dia, dic, home, tens raó, tant una cosa com l'altra, fot por perquè
0: m'han justet.
3: És veritat,
0: és veritat. Avui m'he trobat, sortint jo de les rondes, que...
3: Pues veu?
0: No jo amb el cotxe, però dos cotxes més endavant, o sigui, se li ha parat el cotxe i jo li he preguntat amb el noi de davant, dic que, perquè clar, tothom pitava i jo veia que passava alguna cosa. I crec que se li ha fos el cotxe a la rampa de sortir d'una de les sortides de la Ronda de Dalt. S'ha quedat
3: jo,
0: allà
3: mira,
0: uns quants minuts, he fet una bona cua. Sí, sí.
3: Jo dic amb antiquat, però jo, si no es gasolina el diésel, jo els cotxes elèctrics, de veritat, Que no, que vull dir que continuaré tota la vida els 4 dies que em queden, els 2 telediarios, amb gasoil o gasolina.
0: Amb gasoil o gasolina. Val,
3: i jo volia fer una reflexió sobre la setmana, sobre la passada setmana es va donar una notícia en els mitjans de comunicació, que és la següent. Jo suposo que, Marta, recordareu tots plegats, els oients, els ignorants, i tu mateixa recordareu un personatge, i dic personatge, veuràs per què, que es diu Fernando Simón.
0: Home.
3: Et sona d'algú?
0: Mare de Déu, si no li vaig dir el seu nom
3: doncs aquest,
0: 3 milions
3: aquest
0: de vegades, no el vaig dir cap durant la Covid.
3: Val,
0: sí, sí.
3: Doncs aquest senyor que és un epidemiòleg, i li dic senyor, eh? Doncs aquest senyor que és epidemiòleg,
0: sí.
3: Sembla que no ho pronuncio prou bé, però és així, és
0: epidemiòleg.
3: Epidemiòleg, correcte.
0: Sí.
3: Que era el responsable de les alertes sanitàries,
0: sí.
3: En aquell temps, el 2000, em va dir...
0: No, 2020 vols dir.
3: El 2020, perdó.
0: Sí.
3: El 2020 que hi hauria només 4 o 5 casos de Covid. Bueno, doncs es van tenir només que 3 mesos confinats tots plegats a casa i alerta. Amb més menys, 146.000 morts. Repeteixo la xifra. 146.000 morts. I només hi haurien 3 o 4 casos, segons ells, o 4 o 5.
0: Sí, al principi bueno, tothom es va equivocar, està claríssim, això.
3: Sí, però sí. Aquest personatge encara més. Entre ells, un familiar meu de tercer grau. Val?
0: Uh-huh.
3: Ara, el govern de Madrid, naturalment, l'ha enviat a Ceuta per vigilar els riscos epidemiològics d'aquell sector. Tela. Aquest individu encara és viu i el tornen a posar ara a Ceuta. Bueno, és l'única manera possiblement de fotre neteja, perquè, escolta'm, si aquí a Catalunya i a Espanya en general van haver-hi 146.000 morts i allà ara a Ceuta només en queden uns 10.000, vull dir, acabarà ràpid aquest amb aquesta gent, sí o no?
0: No diguis això.
3: Tela marinera a qui posen per vigilar un tema com aquest, escolta'm. Bueno, en fi, a mi em va emprenyar molt perquè aquest Marta va ser un dels responsables, ja et dic, un familiar meu va morir perquè... Bueno, va morir per culpa d'ell, no. Però va dir aquesta bajanada, que només hi haurien 4 o 5 personatges, es van tenir, repeteixo, 3 mesos confinats a casa, Déu-n'hi-do, i 146.000 morts. És que de 3 o 4, 146.000, aquest personatge penso que no tindria que estar de cap de vigilància d'alertes sanitàries, perquè la tornarà a fotre, dic jo, vaja, no ho sé, o poder-se canviar i ara serà un set ciències, però escolta, en aquella època la va pifiar ben pifiada,
0: sí,
3: eh?
0: Sí. No és que el defensi, però vull dir que molta gent aquí a Catalunya també van dir que no seria més que un constipat i evidentment ja tots sabem el que va passar. Vull dir, ningú va saber preveure la magnitud d'aquella tragèdia, perquè va ser una tragèdia. Amb això estem d'acord.
3: Sí, sí, no, que la van pifiar molta gent i que no sabia la magnitud, d'acord. Però jo el que, que, que, que dir d'aquesta manera sigui tan rotunda que no, només hi haurà 3 o 4 casos, vull dir, jo soc set ciències i només us asseguro que n'hi haurà 3 o 4. Home, escolta'm, no ho sé, vull dir, n'estaves molt convençut o és que et vas voler fer l'important i la vas pifiar? Perquè, escolta'm, jo m'amago tot a terra. Si hi ha aquesta quantitat de morts, i, escolta'm, és que no tindria vergonya de sortir al carrer. Escolta'm, que ensenyalessin. Jo no ho entenc, vaja, no ho entenc. I aquest dia vaig sentir la notícia aquesta, que me l'enviaven cap a Ceuta. Home, potser serà una de les bones notícies per fotre neteja. Dic, escolta'm, ja parlant en plata, ja penso això, no?
0: Va, home, va, no diguis això, Lluís, per la mort de Déu, home.
3: No, però és que és així mateix. Si ho mires fredament, les persones que es van sentir afectades amb morts familiars, jo ja he dit, un de tercer grau, concretament una tia, perdó, un tio, sí, un tio meu, un germà de mon pare, doncs, escolta'm, vull dir, jo em vaig sentir afectat, vull dir, la gent pensarà el que vulgui, i jo penso el que penso, vull dir, ja està.
0: Sí, sí, i ho dius aquí, ja està, ja tranquil, ja està, tot dit.
3: I és una reflexió que he fet, perquè com que no es pot fer enlloc més que en aquesta emissora, és que vull dir, ja. Perquè totes les altres emissores que estan a la menjadora, que ja m'entens el que vull dir, que estar a la menjadora, allà no et donen possibilitats de parlar. Menys mal que encara tenim a Catalunya i no és per fotre cova, Marta, que a mi no m'agrada si em coneixessis l'odi o la cova. Vull dir, és l'única emissora que et dona veu per dir segons quines coses. És que no n'hi ha cap de privada, perquè com que estan a la menjadora, perquè estan subvencionats, perquè totes les emissores, i ho sabem, i els diaris estan subvencionats, i els periodistes, i no t'emprenyis, estan a la menjadora, i ho torno a repetir, si t'emprenyes, mira, posa't fulles, Marta, però dic el que penso.
0: Però no t'enfilis, home, no t'enfilis. No
3: ja està, vull dir, m'entens? I m'emprenya molt això, perquè els estem pagant nosaltres, aquests que estan a la menjadora, m'entens? Vull dir, i ho dic així de clar, i s'ha acabat. I vull dir, el que vulgui venir contra mi, que vingui, a mi te me'n fot. No. Ja en tinc 80, jo ja estic de pas en aquesta vida, m'entens?
0: No, de pas no.
3: Dic el que penso, Marta. Dic el
0: per
3: que
0: això,
3: penso,
0: per això et truques aquí i dius el que penses, ja està.
3: Precisament perquè és una mesura pública, precisament perquè és una mesura pública que també la paguem tots, però no estan a la menjadora dels altres com són privades, que això és el que emprenya. Que siguin privades i tinguin subvencions. I diaris i cadenes de televisió i de ràdio, eh? Vull dir que no parlo d'un en concret.
0: No.
3: Parlo de moltes que estan a la menjadora.
0: De totes.
3: Vale? Gràcies, i Marta, i perdona.
0: Vinga, que vagi molt bé, Lluís. Gràcies.
3: Adéu-siau.
0: Bona nit. A veure, a més del 93-201-7474, per fer preguntes, com en Josep Lluís, o per expressar disconformitats, o fer acudits, també, com en Lluís, també podeu, com sabeu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148, i avui ens hem trobat algun missatge escrit i després un altre que ara ho escoltareu. El primer, de la Maria Teresa de Manresa, diu: bona nit, aquí també estem de queixes. Ens queixem que el nostre idioma està perdent força i que la gent de fora no el parla ni fa l'esforç de parlar-lo, però no se sent cap comentari contra l'entrenador del Barça, ni una paraula en català. I la Maria Teresa diu: això és despreci. I després, en el WhatsApp d'avui, també ens hi hem trobat un àudio, i ara em deixareu que l'escolteu, que és de la Maria Rosa, de Sant Cugat, i diguéssim que al rerefons també va una mica de futbol, una mica.
4: Hola, bona nit a tothom. Mira, sentint aquests dies el que s'anava dient de... Hem posat coses d'en Puyal i el sentir lo del Cajetín em va venir al cap el Garrotín i no vaig poder evitar fer una cançoneta com a homenatge. Tonteria, o ell ni s'entenarà, però bé. Vinga, va pels 50 anys aquests. Diu: ja s'han complert 50 anys que el futbol en català amb la veu d'en Quim Maria per les zones s'escampà, i el Cajetín li van tocar i en Puyal les va emprenyar. I el Cajetín li van tocar i en Puyal les va emprenyar. Que no hi ha professionals, pats hi van posat ferreny. No n'hi ha molts avui en dia, com tu siguin tots terreny. I el Cajetín no van tocar i en Puyal les va calmar. I el Cajetín ja no van tocar i en Puyal les va calmar. Bé, aquí moltes felicitats pel mestre. Apa, bona nit a tothom.
0: Doncs bona nit, Maria Rosa. A ritme de música, com sempre ella ens fa. Després, el 93-207-474, hi tenim ara en Sergi, des de la Noia. Bona nit, Sergi.
5: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
5: Mira, volia fer un petit comentari sobre l'espai que doneu a certs personatges en aquesta emissora, sobretot en la línia dels seus comentaris racistes sobre el tema d'exterminar els migrants, les pobres persones que han vingut aquí a Ceuta.
0: A Ceuta.
5: Correcte.
0: Home, no ha dit la paraula exterminar, jo ja li he dit que no digués això.
5: Bueno, però... en certa línia, però vull dir que és important com des de la Ràdio Pública de Catalunya marcar una mica la postura i confrontar aquest discurs. I en aquesta línia d'aquest discurs, com recordar que el 10 de setembre hi ha una convocatòria contra l'Aliança Catalana a posar les moreres.
0: El 10 de setembre, al vespre?
5: El 10 de setembre, sí.
0: Al vespre o a la tarda?
5: A les 5 de la tarda, convocatòria ja. I és important com recordar que en el moment que estem vivint de foscor contra aquest discurs d'odi, sobretot contra els sectors més precaritats de la nostra població, doncs marcar una mica de contrapostura i la ràdio pública crec que és un bon espai per fer-ho.
0: Aquí ja sabeu que jo sempre dic que podeu trucar per expressar-vos com vulgueu, sempre i quan no faltem el respecte. Per això, segons quines frases, doncs intento aturar-les, però clar, és difícil.
5: No, per això he trucat en la línia aquesta de que intentar evitar donar espai a aquest tipus de discursos en la ràdio pública.
0: Sergi, estàs en ruta o...?
5: No, estic a casa.
0: Ah, doncs mira, et diria que estaves dalt d'un cotxe o un camió, perquè hi ha un soroll com si estessis en ruta.
5: A casa, a casa.
0: Molt bé, molt bé, doncs.
5: Clar que el 10 de setembre tots els posats moreres contra l'Aliança Catalana i els discursos aquests d'odi.
0: Molt bé. Queda dit, doncs. Gràcies, Sergi.
5: Bona nit.
0: Una abraçada, bona nit. En Felipe, des d'Agramunt, ens ha deixat un altre missatge, justament un altre missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, que diu sobre el tema que suposadament la policia fronterera del Marroc ha deixat passar totes aquestes persones i suposant que hi ha dues fronteres, la marroquina i l'espanyola, què fa o què ha fet l'espanyola? Deixar-los passar a tots com si fossin de passeig? Diu, voleu la meva humil opinió? Diu en Felipe. Això és una presa de pèl per part dels dos països, com si les dues parts estiguessin d'acord a deixar-los passar. I si això és cert, diu ell, tots els comandaments militars i polítics de les dues parts ho haurien d'autoritzar. Si no, almenys a l'espanyola no es passa. I et dic que en aquest programa deixem que la gent opini sempre i quan doncs es respecti i no es falti el respecte a les persones. Aquests són els missatges que avui heu fet festa, perquè normalment els dilluns n'hi ha molts més i avui no n'hi ha tants, però no passa res, ja ho fareu els pròxims dies, de deixar els vostres missatges al 667-220-148 o bé trucar al 93-201-7474 quan us vingui de gust. Ara falten 3 minuts perquè arribem a 12:15.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
6: Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja? Ets feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
0: Amb una copeta de cava, no?
6: Amb dues.
0: Dues copetes de cava.
6: Sí.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
7: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
8: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: L'11 de setembre del 2001, tothom recorda què estava fent quan hi va haver els atemptats de les Torres Bessones de Nova York. Les imatges d'aquella massacre ens han quedat clavades a les pupil·les i encara ara, quan veiem aquelles accions terroristes, ens fem creus de tot el que van provocar. Una de les històries que van néixer de la mentida i de la farsa, potser també la recordeu, és la de Tanya Head, la dona probablement més desconcertant vinculada als atemptats de l'11S i que va ser una de les veus més conegudes de la lluita pels drets de les víctimes que van sobreviure. 25 anys després, el director de cinema Quique Maillo ens presenta la pel·lícula documental La supervivent, escrita per Marcos Goicolea, on ressegueix els passos de Tanya Head, que va arribar a ser presidenta de l'Associació de Supervivents del World Trade Center perquè deia que havia sobreviscut. Però ni es deia Tanya Head, ni era nord-americana, ni era a Nova York l'11 de setembre de l'any 2001. Quique Maillo, benvingut a la nit dels ignorants. Bona nit.
9: Bona nit.
0: Com estàs? A tu t'apassionen els mentiders i els fantasiosos? Ho dic perquè, clar, he anat a buscar tota la documentació, dic, van fer el documental sobre aquell falsificador l'Oswald, i ara t'has centrat en aquesta història de la Tanya Head, que va saber mantenir el relat, que és un relat inventat, que tothom va donar per bo fins que algun periodista va començar a fer preguntes més enllà, o vaja, més enllà no, com tocava segurament, no?
9: Sí, sí, són personatges que em semblen molt magnètics, no? Crec que tots utilitzem una mena de màscara, però aquelles personalitats que són capaces d'inventar una màscara completament, no?, diferent a la que coneguem d'elles per assolir unes altres vides, em sembla molt, molt interessant.
0: I és molt interessant el documental, perquè jo pensava, jo coneixia la història, potser molts dels oients que ho escolten també saben de què parlem, perquè aquí ho vam llegir-ho, el fil el va estirar el diari La Vanguardia, però jo pensava, què més podrà aportar d'una història que els que ens en recordem o ens interessava vam llegir, i realment, sense voler fer cap spoiler, aportes moltes coses que no sabíem, o algunes coses claus per entendre una mica el personatge. Des del teu punt de vista, quan tu dius vaig a fer això, realment què volies aconseguir?
9: El primer és que quan m'arriba aquesta història jo no conec la història. M'arriba a partir del treball que està fent el Marcos Oikolea, que està desenvolupant una ficció, i me n'assabento i tinc una entrevista amb ell i li dic, això és una història increïble, però és un documental, crec, perquè és tan inverosímil que m'estàs explicant, no? I el que es van posar a treballar, en investigar sobre aquest personatge, sobre la Tanya, i van descobrir que tots els apropaments eren des de la demonització, no? L'assenyalament, aquell monstre, com un va ser capaç... I nosaltres, que venim d'un món més cinematogràfic, més empàtic, més d'entendre les personalitats, varen voler entendre què hi estava passant allà.
0: Clar, de fet, no deixa de ser una feina molt periodística. A més, tu surts en el documental, et veiem en moltes escenes, parlen en diferents testimonis, o sigui, és com si veiés un documental de, no sé, de la BBC o d'una altra cadena, en què el periodista, això que ho fan a vegades, no, va als diferents escenaris i parla amb les diferents persones. Volgudament ho heu volgut fer així.
9: Sí, és una cosa que vaig començar a fer per obligatòriament en Oswald, el primer nostre documental, perquè hi havia un moment que ell desapareixia perquè el trincaven i el posaven a la garjola, i jo havia de sortir per explicar què estava passant. I d'allò vam fer un estil i l'hem continuat. A més, i com hi ha tants paral·lelismes entre la construcció que ella fa del seu personatge i la construcció que nosaltres, com cineastes, fem dels nostres personatges, vàrem intuir que per allà hi havia una cosa original i interessant.
0: I com heu fet tot aquest guió? Dius que, clar, tu et van oferir aquesta història, tu no la coneixies, però, clar, heu acabat convertint aquesta història en un documental amb coses que no coneixíem, i heu arribat a tocar tecles, diguem-ho així, perquè la gent el vagi a veure, i no donem molts detalls. Tu explica el que vulguis, eh? Jo no vull fer spoilers. Però, a més, hi ha una cosa que sí, podem dir que jo t'he preguntat fora de micro si hi havia imatges reals en el documental, perquè vosaltres heu triat una actriu que s'assembla molt a la Tanya Head.
9: Sí, nosaltres vam decidir que després de 2 anys d'investigació teníem conformat tot un personatge, que no hi havia gaires imatges biogràfiques ni fotogràfiques d'ella, però que volíem que l'audiència entengués el personatge, d'alguna manera. I com teníem tantes entrevistes, tants diaris, vam construir el personatge, i per això vam apropar-nos a una sèrie d'actrius per fer un càsting, i ens vam decidir per la Hannah Baker.
0: Que jo hi ha escenes que penso que és veritat, que és ella, que és la real, per entendre's.
9: Sí, perquè a més emprem material de l'època. O sigui, hem agafat càmeres de l'època, òptiques de l'època, i això li dona un caire que sembla que sigui antic.
0: Tu has descobert alguna cosa? Ja has dit que no coneixies la història fins que te la van explicar, però heu descobert moltes més coses del que la majoria de la població vam arribar a conèixer quan tot això es va patar, per entendre's?
9: Entenc que... Vull que entenguis que no, jo no sé el que la gent sap o no del seu personatge. Al meu cercle la gent no coneixia molt el personatge. Hem descobert, sobretot, que hi ha una revelació en el fet de que perquè una mentidera d'aquest caire surti exitosa tant de temps, fa falta una comunitat que vulgui creure en aquella mentida. Igual que en el cas de l'Oswald, ell falsificava obres d'art, i quan tu anaves a comprar-les eren molt més barates, no?
0: I deies, aquí passa alguna cosa.
9: Però tu, no?
0: Tira, jo
9: pago. Pago i okay. M'emporto el miró, sí. No? En aquest cas és molt més emocional, però veure una dona que havia passat per aquell tràngol, aquella tragèdia, que era capaç de posar-se dempeus i amb un somriure explicar el trauma que havia sofert i que l'estava superant, donava moltíssima confiança, moltíssima esperança a la comunitat d'aquell temps, no? O sigui que ells volien creure en aquell cas.
0: Clar. Veig que hi ha testimonis que fins i tot... Hi ha algun testimoni que... Clar, ella, en el fons, no va fer res per lucrar-se mai, no?
9: Vull dir sí, que... és un dels fets diferencials pels quals hem fet aquesta història.
0: Clar.
9: Perquè el normal és mentir pels calés.
0: Per, exacte, per tenir allò, alguna cosa a canvi.
9: Sí, sí.
0: I ella, com a mínim material, sí, no va tenir res a canvi.
9: Clar, no. Més aviat al contrari, ella es va gastar una sèrie de calés per anar, no?, a Washington, per que tinguessin uns tallers als supervivents. Va fer molta feina com a presidenta de l'associació, perquè va arribar a ser presidenta,
0: sí,
9: de l'associació.
0: Sí, sí, és que era la cap visible. Clar. Clar, hi ha algun testimoni que diu, sense ella potser no ens haguéssim fet el mateix cas, perquè clar, quan passa una tragèdia com aquesta, tu penses, i clar, tots els monuments, tot és per les víctimes, pels que es van morir, pels herois, pels bombers, però els que queden, els que van sobreviure, els que tenen una part molt bèstia, la gent se n'oblida, no?
9: Completament. O sigui, són unes víctimes de tercera, perquè, com ben dius, hi ha unes víctimes primàries, que són els morts, les familiars dels morts, i per darrere d'aquests, els first responders, els bombers, els policies, però la gent que havia sobreviscut eren...
0: És quina sort que has tingut,
9: no? Quina sort
0: que
9: has tingut, clar, d'aquest queixes.
0: D'aquest queixes.
9: I teníem moltíssims problemes. De fet, és arrel d'aquest fet tan mediàtic que es va estudiar molt més el survivor's guilt, aquest sentiment de culpa que tu sents, pel qual tu t'acuses a tu mateix perquè tu has sobreviscut i el teu company de treball no.
0: Mm. Amb tot aquest treball que heu fet d'anar a buscar gent que la va conèixer, no sé si hi ha alguna cosa que t'ha sorprès molt o heu rebut molts nos de gent que ha dit no, jo amb això no vull participar, o tothom també ha obert casa seva, ha obert les portes per dir... Doncs sí, perquè en el fons ens va acabar ajudant aquesta dona, no?
9: Hi ha de tot. Sobretot hi ha molta barra.

0: on existeix i té la seva vida, sí, apartada dels focus, evidentment, no?
1: Completament, sí, sí, està apartada i està molt més bé apartada que no en el centre de...
0: No explicarem res més, perquè així la gent pot veure el documental fins al final, però tu has arribat a entendre per què el nom real d'aquesta noia sí que el podem dir, no?
1: Alicia.
0: Tu has arribat a entendre per què l'Alicia es va convertir en la Tania Head, després d'haver fet tot aquest treball, d'haver rebut tots aquests nos, però d'haver rebut molts sis... i molta gent que t'ha explicat moltes coses que surten al documental i probablement algunes que no les has posat.
1: Sí.
0: Perquè
1: ja, has considerat ja un, que no. Són molt, moltes, molts elements que estan jugant perquè per arribar a assolir aquest prestigi a la comunitat americana, però les dues variables més fortes són la necessitat de pertànyer, de pertanyença, de que m'escoltin, i això va començar en un Yahoo, a les xarxes,
0: sí,
1: i després la bola de neu, que és que tu vas mentint, s'ho van creient i vas creixent i decideixes que coneixeràs aquesta gent fora de les xarxes i ho continues fent, i va portar-li 5 anys a explicar aquesta història, i aquesta història cada vegada estava més decorada.
0: Sí, sí, sí, és que clar, la pots resseguir.
1: Més construïda.
0: Sí, sí, gairebé la pots veure a l'exposició, gairebé, no? Perquè evidentment em va ser molt de temps. No sé si en una altra societat que no fos l'americana, ara se m'acut, si això hagués passat a Europa o en un altre context, tu creus que la gent ho hagués seguit tant, se l'hagués cregut tant, o aquí som una mica més... ens en referim menys a les persones.
1: Sí, potser hi ha una mica més d'ingenuïtat, però fixa't el cas de l'Enric Marco. Durant 40 anys va estar explicant la història dels campaments, dels camps de concentració nazis, i tothom li creia, saps? I va estar quasi 40 anys explicant-ho.
0: Però després ell continuava dient que no passava res, que ell havia fet una bona feina.
1: Clar, la teva vida l'has dedicada a fer pedagogia d'això, i quan li van enxampar, ell continuava dient: bé, és mentida, ho reconec, però la meva figura és necessària. És necessària la figura del pedagògic. Que és molt semblant a allò de l'Alicia, eh? Ella era una bona pedagoga del que havia passat allà.
0: No, i la gent se la creia, però a més és institucions, l'alcalde de Nova York, el governador de no sé on...
1: Va
0: donar les mans a tothom, absolutament,
1: sí, sí, sí, sí.
0: No?
1: I va aconseguir moltíssimes ajudes. Però, de fet, tot i això, mai va posar la mà ni ficar la mà a la caixa.
0: No, exacte. I clar, una de les coses que sorprèn més és que quan hi va haver els atemptats és que ella no era ni a Nova York. Ella estava a Barcelona.
1: Estava a Barcelona.
0: Això crec que La Vanguardia ho va publicar, que és qui va començar a estirar primer del fil, al marge de les primeres preguntes, sí, que crec que és un periodista del New York Times.
1: Sí,
0: diria,
1: el New York Times ho treu un 27 de setembre del 2007, i al següent dia la Marta Forn, investigant el tema, arriba a la conclusió de que és una persona de Barcelona i que estava a Barcelona.
0: Aquelles coses que a vegades passen, d'allò aquesta la conec, pam, pam, pam. T'has sentit més periodista que cineasta en aquest treball? Potser.
1: Home, com estava dirigint una actriu, potser no. Però sí, és com un mig-mig, sí. Sí. No, m'interessa molt. M'interessa molt la història, m'interessa molt on està la veritat. Mm-hmm. I de vegades és molt difícil... Bueno, que et contaré, no? T'explicaré. És molt difícil a vegades saber on està exactament la realitat de quelcom. De fet, el que intentem explicar és que aquesta història és molt més grisosa del que ens pensem, no? Està més plena de grisos del que ens pensem.
0: Sí, que no és blanc o negre, no?
1: No, perquè és una persona que, fent-ho molt malament, va arribar a fer el bé.
0: Sí, jo crec que hi ha algú que ho diu, això, no?
1: Sí, sí, un filòsof que tenim al... Sí, perquè intentem no quedar-nos en la part morbosa, no?, que és l'habitual, no? Quan expliquem això té molt de sensacionalisme, no? És molt...
0: Però no és gens el documental de sensacionalista.
1: Intentem que no.
0: Sí, per això et dic que arribeu a punts que fins ara jo crec que no havia arribat ningú i que et mantén suspens perquè penses, no, si encara sortirà alguna altra cosa aquí, no dic res més. Tu creus que t'has acostat molt més a l'Alicia real del que coneixíem llegint els diaris o amb les notícies que van sortir o que han sortit durant tots aquests anys?
1: Crec que sí.
0: I era l'objectiu també, no?
1: Sí, entendre. Entendre per què algú pot ser tan bona actriu i per què algú vol admitir aquest tipus de mentida. Sí.
0: L'actriu que va fer d'ella coneixia la història?
1: No.
0: Veu començar de zero, mira,
1: de zero amb ella. I això també està bé, perquè no tenia una opinió formada.
0: Contaminada.
1: Sí, no estava contaminada.
0: Uh-huh. Quiqui Maillot, tu creus, acabo, que l'Alícia.

0: haurà vist o veurà aquesta pel·lícula?
1: Veurà segur. Veurà segur.
0: La veurà segur?
1: Segur. Home, estarà al 3CAT. Per veure-la.
0: Sí, no, no cal que vagi al cine, sinó que es pot esperar, no? I després, si no, estarà filming també, no?
1: També.
0: I sí, segur sí. Que la veurà, eh? I creus que...
1: Què
0: creus que pensarà?
1: Es trobarà una sorpresa amb la quantitat de gent que ha perdonat la seva figura. Vull pensar. Uh-huh. Vull pensar.
0: No ho sabrem si no parles un dia amb ella. I si sí. Parles, farem una segona part del documental.
1: Clar que sí.
0: Quique Mello, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per convidar-nos.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Arribem a 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix hi tenim en Queixàs des de Llers. Bona nit. Hola. Que ets aquí? Sí o no?
1: Bona nit.
0: Ara, sí, dic, no sé si m'estàs escoltant.
1: Hola, Marta, bona nit.
0: Bona nit, com estàs?
1: Soc Queixàs de Llers.
0: Sí, senyor, Queixàs de Llers, com està?
1: T'ho havia trucat ara una vegada, però abans amb en Xavi Solà havia trucat molt i molt.
0: Molt i molt, doncs mira, ja pots continuar trucant.
1: Ja, espera, ara sento bé, espera, que no el sentia.
0: Ah, d'acord, doncs nosaltres et sentim
1: ràdio,
0: bé.
1: No, la ràdio el tinc parat, ja ho sé com va.
0: Molt bé, molt bé. Tu diràs.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Podem parlar, ja et sento.
0: I tant.
1: Però no et sento molt bé, et sento puix.
0: No, doncs jo no m'he mogut de lloc i estic a...
1: No sé, et sento, però tranquil·la.
0: Però ja et nosaltres sento. Et sentim bé, així que endavant. Digui.
1: Mana.
0: Dic que no...
1: Guaita, és per parlar sobre l'Elche la setmana passada.
0: L'equip de futbol, vol dir?
1: Sí.
0: Ah, d'acord.
1: Vaig veure l'Elche, i esclar, l'Elche és aquí, espera't, a Castelló, València, Alacant, no?
0: Uh-huh.
1: Vale. I varen fotre molt de merder amb un noi que duia l'estelada.
0: Sí.
1: Queda clar.
0: Queda clar.
1: Però aquí no hi ha ningú que digui res més. Ni aquests de la Generalitat, que són quatre gilipolles, tampoc diuen res. Vale?
0: A veure, sense faltar ningú. Queixes.
1: No falta ningú, no. Guaita, gilipolles i amb marratxos, ho dic als maderos, que li van encardar l'estelada. Queda clar?
0: Queda clar.
1: No, queda clar o no?
0: Sí, clar, que queda clar.
1: Bueno, perdona, gilipolles i marratxos circulars. Vol dir que l'agafes amb tot 360 graus i l'agafes sempre. Que quedi clar. Perquè aquests són molt xulos. Aquests els grisos d'abans, que són ara els maderos. Molt bé. Vale. Per què no fan el mateix quan agafen aquella d'allà de la Garnina? Les banderes aquelles no diuen res. Són un merdes. O no?
0: Jo l'escolto, Queixàs, jo l'escolto. Digui.
1: Bueno. No. Aviam, si fan, tenen collons d'agafar estelades, que deuen ser legals, per què no agafen aquelles que no... Penso que no són legals, no? Allò de la gallina?
0: De la gallina, no. En tot cas, d'un altre animal. Una guilota, em sembla, però no són legals.
1: Bueno, jo li deia la gallina que feia la Miri. Llavors, collonades acríliques. Aviam, demano el respecte. Aviam, deuen tenir mandos, aquesta gent. Aquests que t'he dit de gilipolles, deuen tenir mandos. Què és, que no pinten res, aquests, o què? Si és legal, què collons diuen? No diuen res, aquests.
0: No diuen res.
1: No diuen res. Espera, que aquí hi ha... Bueno, llavors t'acollonen aquí que nosaltres, si no voleu venir, la Lliga aneu a la merda i nosaltres no. La Lliga nosaltres podem jugar amb Andorra i a França. I ens esperen amb els braços, bueno, oberts. Què passa? Ells sí que han d'anar a jugar a Àfrica. Queda clar?
0: Queda.
1: Queda clar. Llavors, guaita, n'hi ha un. Tots aquests que es pengen aquell braçalet, muy españoles, muy chulos. En Narcís Serra, que havia estat amb en Felipito, de ministre de Defensa.
0: Mm-hmm.
1: Vale. Aquest no va cardar la mili mai. Aquest altre del Vox, que ja no vull saber ni el nom perquè em fa fàstic, tampoc ha fet la mili ni ha treballat mai 24 hores per treballar. O sigui, l'haig de mantenir jo, que sóc vell, amb l'IRPF que encara em carden calés. Què et sembla?
0: És així. Hi ha coses
1: no,
0: que són d'una manera...
1: No, tot això vull explicar-ho. Jo sóc gran i passo de tot.
0: No, ja ho veig, ja.
1: Llavors, l'estelada, això que foten d'així, no lliga això, eh? No lligueix. No. Quan jo vaig ser a la mili, 18 mesos.
0: Mm.
1: 18. Em varen donar 35 pessetes al mes i no em varen pagar només una vegada, no sé per què, és que encara no ho tinc. Jo fumava certes curs i em varen pagar una vegada, però no entenc per què. Però ja, 20-35 peles al mes no servia per res. He assegurat, ni parlant, eh? Jo sí que sóc espanyol, si volguessin, perquè m'acabo d'haver passat un any i mig defensant-los aquests cabrons. i menjar merda, eh? Perquè el que ens donaven i merda era tot igual. Havies de dur els bocates i teus seus, o si no, bueno, el que desgraciat que no tenien dur, les passava putes.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs, feta la reflexió, Queixàs?
1: No he acabat.
0: Oh, doncs, va, que tinc gent esperant, eh?
1: Els catalans som catalans, tant si us agrada com si no.
0: Sí.
1: Aneu a la puta merda, capullos.
0: No, això...
1: Ho dic a tots els espanyols.
0: No, però jo no vull... No. Escolta'm una cosa.
1: Cuidado.
0: No, cuidado tu. Val. A veure, no podem insultar. Però no podem insultar.
1: No heu fet el servei militar.
0: Sí, però, Queixàs, no vull que truquis per insultar.
1: Perquè tots aquests que tan cariden, allò que es pengen aquí al braç, m'acaben de si no han fet ni la mili. De què van?
0: Però que pots donar la teva opinió, però que no vull que insultis per antena ni d'uns ni d'uns altres. No vull que insultis.
1: No. M'és igual, tu. Perdona'm.
0: Ja està.
1: Callo. Ja plego.
0: No, ja està. Gràcies per la teva reflexió. Vinga, bona nit.
1: Adéu.
0: Mare meva, jo ho dic, tothom pot dir el que vulgui, però no em falteu el respecte. Vull dir, hi ha gent que pensi el que vulgui i la gent es pot enfadar com vulgui, però si l'única cosa que sempre demano és que no es falti el respecte a ningú, perquè és que si no, a mi no m'agraden aquestes coses. Jo no sóc així, o sigui, no, ni d'una banda ni de l'altra. Puc odiar molt amb uns i m'agradar-me molts als altres, però els que no m'agraden no els insultaré, i molt menys. Una cosa és en el meu àmbit privat, però en un lloc públic, i menys en una ràdio, i a Catalunya Ràdio, us demano, sisplau, que us feu unes reflexions i unes respiracions abans de començar a insultar. Va, en Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
2: Hola, Marta.
0: Com estàs?
2: Bona nit. Bona nit a tu, a l'equip, i a tots els oients que ja teníem ganes de tornar a sentir
0: els ignorants,
2: que quan vau plegar, semblava, ostres, fins al 30 d'agost.
0: Fins al 30 d'agost falta molt, no?
2: Sí, semblava, ui, això
0: sí.
2: No aguantarem, això.
0: Doncs ja ha passat. Va ràpid.
2: A poc a poc, ja fa una setmaneta.
0: Clar, exacte. Tu diràs, Joan.
2: Doncs bé, jo trucava perquè la setmana passada va trucar un oient parlant del Vendrell, bueno, del nom del Vendrell, a veure si sabia...
0: Com s'escriu, sí senyor.
2: L'article, en minúscula o en majúscula.
0: Sí.
2: Bueno, ell, l'oient, va dir que ell ho havia vist escrit de les dues maneres.
0: Sí.
2: Bé, el meu poble es diu l'Espluga Calba, o sigui que estem també en el mateix cas.
0: Uh-huh.
2: O sigui, jo no dic soc d'Espluga Calba, sinó soc de l'Espluga Calba.
0: Mm.
2: Bueno, anem. Bé, com s'ha d'escriure això, doncs? Doncs jo això ho he consultat en un llibre que es diu Els topònims de la Segarra, d'Albert Turull, que era professor, bueno, la deu estar jubilat ja, professor de Filologia Catalana a la Universitat de Lleida, i resulta que has escrit un llibre que es diu Topònims de la Segarra.
0: Molt bé.
2: I el meu poble ara és de la comarca de les Garrigues, però abans era de la Segarra, i surt en aquest llibre, doncs, bueno. Doncs bé, l'Albert Turull, en aquest llibre, ja dic, bueno, aquest Topònims de la Segarra, diu que l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya opten per l'ús de l'article en minúscula.
0: Minúscula, molt bé.
2: Minúscula, sí. Però també diu que filòlegs i lingüistes del prestigi de, a veure, Joan Coromines, o sigui, només dient el Coromines ja n'hi hauria prou, no? El Joan Coromines, sí, sí. Enric Moreu Rei i a vegades també Francesc de Borgemoll deien aquests l'usen i el defensen en majúscula.
0: Doncs així, què?
2: Perquè diuen que l'article és part natural del topònim, del nom de lloc.
0: Clar.
2: Però, bueno, doncs...
0: Tenen raó,
2: amb les dues opinions, si l'Institut d'Estudis Catalans, que és la màxima autoritat lingüística del país, reconeguda pel Parlament de Catalunya el 1991, diu que l'article que acompanya un nom de lloc s'ha d'escriure en minúscula, doncs l'article el que acompanya el Vendrell, doncs la manera correcta és escriure-ho en minúscula.
0: Doncs vinga.
2: I fins aquí
0: la resposta. Doncs, Joan, t'ho agraeixo moltíssim, perquè haurà tingut ja el que necessitava aquest oient. Ja ho té clar. Molt bé, Joan.
2: Una cosa, Marta, que puc saludar, que és...
0: Sí, dona. Ai, sí, home, sí. Anava a dir sí, dona,
2: doncs,
0: no?
2: Doncs bé, saludo a la Pepita Elvira, que és una sardanista de Lleida.
0: Molt bé, doncs queda saludada. Vinga,
2: doncs,
0: Joan, moltes gràcies.
2: Bon programa i bona nit.
0: Bona nit.
2: A tots.
0: Adéu-siau. En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Guillem?
3: Doncs mira, espero donar una opinió, però clar, com sempre és subjectiva i més amb el to de les trucades anteriors, no?
0: Ja.
3: I clar, jo no sé si afegiré més polèmica encara, però clar, jo volia fer la reflexió de que un oient ha convocat persones a una manifestació,
0: sí,
3: en contra d'un partit polític català, uh-huh, al Fossar de les Moreres. I clar, jo penso que el 12 de setembre, com que, diguem, celebrem la derrota de Catalunya, pues hem de fixar-nos en qui són els enemics de Catalunya, no? Llavors, no sé, pot ser que millor que es concentrem els esforços a, diguem, a lluitar contra un enemic forani, que és realment una amenaça, i no a buscar, diguem, la perfecció ideològica dins de Catalunya.
0: Uh-huh.
3: Bueno, i una mica cadascú que, pues que pensi una mica, no sé, però que tampoc vull, diguem, desqualificar a ningú, no? Però que clar, tal com està el panorama, que el país està a punt de desaparèixer culturalment, pues, no sé, ficar-nos a ser tan primirats amb un partit que si tal, que si qual, que es perdrem energies.
0: Ja, molt bé, doncs...
3: Com és això?
0: Perfecte. Doncs, Guillem, gràcies.
3: Molt bé, doncs bona nit.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona
3: Igualment.
0: Nit.
3: Igualment.
4: No me la puc treure del cap.
0: Aquesta setmana, la petició de cançó, això ho vaig proposar aquesta temporada, doncs ja tenim la primera petició d'un dels oients, és la Carmeta del barri de Sants de Barcelona.
5: Mira, era per fer una petició d'un rock que em marcat molt, a mi i al meu marit, que ballava molt el rock, de l'Elvis Presley. L'altre dia vau dir que a veure quina cançó m'agradaria que posessiu. A mi m'agradaria que posessiu, no seas cruel. Que en anglès no ho sé, en espanyol es diu No seas cruel, de l'Elvis Presley. M'agradaria que la posessiu, perquè m'ha marcat molt a la meva vida, eh? I encara a vegades la vaig entonant. Moltes gràcies.

L'he vista gairebé ballant a la Carmeta després d'escoltar aquesta cançó. Si voleu ser els protagonistes de la setmana que ve, d'aquesta no me la puc treure del cap, què heu de fer? Doncs deixar un missatge al WhatsApp, al 667-220-148, dir-nos quina cançó voleu escoltar i el per què, quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta cançó, i nosaltres la posarem. Que no teniu WhatsApp, ho podeu fer a través d'un correu electrònic a ignorants@catradio.cat, i ens ho deixeu per escrit, i aleshores nosaltres, ja ho explicaré jo, si no podeu deixar, no podeu deixar l'àudio, ho explico jo, i escoltarem la cançó. Perquè arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, i tornarem després de les notícies, després del butlletí, amb més preguntes, amb més respostes. Per cert, avui portem totes les trucades d'homes. Què està passant avui? On sou, dones ignorants que escolteu aquest programa? No em direu que sou totes ja dormint? Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Prime Air, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge de l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també d'almenys 5 ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia els fets.
2: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
1: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negra gegantina al voltant de la instal·lació. Més notícies, Carola Gil.
3: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris.
1: L'Iran anuncia que establirà una zona prohibida a prop de l'estret d'Hormuz els propers dies, que començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i que inclourà parts del Golf. Teheran adverteix que qualsevol vaixell que entri en aquesta nova zona serà inclòs en una llista de sancions.
3: Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, considera que el val escolar és un primer pas, però afirma que caldrien més ajudes.
4: Com també, evidentment, de les administracions que han d'afavorir, no, aquest marc, no, en el que sigui possible, doncs ja dic que no cada any s'hagin de renovar tots els llibres, que es puguin reaprofitar materials a través de les escoles.
1: Aquest dilluns una vuitantena de municipis es mantindran en el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem d'incendi. Més de 200 localitats estaran també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de la Noguera. Aquestes mesures arriben després d'un cap de setmana de temperatures rècord. Catalunya ha encadenat 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.

0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.
1: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos. Shakira, a través de les xarxes socials, donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA. La cançó la interpreten Shakira i el cantant nigerià Burna Boy.
0: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
1: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
0: L'Espanyol, per contra, ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 del partit.
1: Mentre a la primera federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alarcón.
0: I aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Còrdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Més tranquils tots, estem tots més relaxats, o hem de començar la setmana amb aquests nervis. I insisteixo, de moment no ha trucat cap dona avui encara, perquè ara saludaré a un altre home, que és en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
1: Bona nit, Marta.
0: Com està?
1: Molt bé. Ens trobarem molt a faltar.
0: Ai, pobre. Doncs ja estem aquí, ja estem aquí. No pateixi.
1: Bueno, em voldria fer una pregunta amb a tots els oïdors.
0: Doncs vinga.
1: Mira, diuen que quan un camió volque i porta tocinos, els que es moren no són bons pel consum, perquè diu que moren patint. I ara jo faig una pregunta, a veure qui me la sap contestar. Va, dins amb una plaça de braus, qui vol més patiment per aquell animal? Mm. I en canvi s'aprofita la carn.
0: Ben vist, ben vist.
1: Bueno, i després vaig ràpid. Jo em conec a la Sílvia Tarragona.
0: Sí.
1: I és una excel·lent dona.
0: I tant.
1: Va tindre una gosseta i se li va morir. I aquella gosseta la van incinerar. I té les cendres a casa. I ella me va dir, i té escrit, que el dia que et mori ella, que l'encineron i barrejo les cendres.
0: Amb les de la gosseta?
1: Amb les de la gosseta.
0: Déu-n'hi-do, quina cosa, eh? Quin amor cap a la gosseta.
1: Això és tindre un carinyo impressionant.
0: Totalment. Escolta'm, Josep, això del camió que volca amb els porcs i si es moren, això era una pregunta també, o és que ho saps del cert, que no són bons pel consum quan es moren així?
1: Bueno,
0: patint.
1: Va dir un noi que treballa per dins amb un escorxador.
0: D'acord.
1: Quan moren així, patixen i no aprofiten la carn.
0: D'acord, veus, això no ho sabia, quan passa una cosa així. Doncs gràcies, Josep.
1: Molt bé.
0: Que tinguis una bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Bona nit.
0: Va, que trenquem, si no ho he entès malament, la Lluïsa des de l'Escala. Bona nit, Lluïsa.
2: Sí, hola,
0: home,
2: bona
0: nit. I ara hora, dic, on són les dones avui? Que esteu, home, totes dormint, o què està passant?
2: Escolta, jo t'he sentit i he pensat, vinga, va, que trucaràs i explicaràs això.
0: Doncs
2: llavors,
0: vinga, va. Va.
2: I ho trobeu interessant. Mira, vam anar a Figueres a fer una visita guiada amb una casa que va viure Salvador Dalí, el pintor. Amb els seus pares quan era petit.
0: Sí, senyora, jo també hi he anat. Sí.
2: Ah, al carrer Monturiol, número 10. Val, de Figueres.
0: Sí.
2: Bé, vam anar allí. Resulta que la visita ens la va fer una guia que es diu Bell Veí. I ens va comentar la guia que aquesta casa té un propietari, que és un senyor una miqueta gran, que es diu Lluís Carbó. I que amablement, perquè és una casa particular, que hi viu ell, amablement ens obria la porta i ens faria tota mena d'explicacions de la família Dalí i tot això. Bueno, vam entrar, nosaltres i altres grups, i vam visitar la casa. Resulta que aquesta casa, el Salvador Dalí va pintar aquell quadre, que és la seva germana, que es diu La noia mirant per la finestra.
0: Sí.
2: Vam veure el terrat on Dalí s'inspirava, que veia les alberes i veia totes les teulades de Figueres, i ell s'inspirava en si mateix, amb els seus moments de soledat, s'hi trobava bé, i ell allà va començar a sentir la gran passió per la pintura. Uh-huh. Allà va rebre també el Federico García Lorca i el Luis Buñuel. Vull dir que aquella casa és important, també.
0: Sí, sí,
2: i aquella, passa, aquella casa, segons el propietari, està una mica oblidada. Diguéssim, al mateix carrer hi ha la casa on va néixer Dalí. I allà sí, allà està molt ben muntat.
0: Ah, clar, ara ho entenc, jo m'havia confós. És aquesta la que hi ha estat. No la que tu dius, clar.
2: És que aquesta que està tan ben organitzada, on ell va néixer, doncs aquell està al mateix carrer, però l'altre està tres números més avall.
0: Ah, que bona aquesta, perquè no ho sabia, això.
2: Al mateix carrer, i el senyor Lluís Carbó et fa una visita, Marta, fantàstica.
0: Oh, que bonic, això, i pots accedir, mira, si demanes cita prèvia.
2: I tant, Informació i Turisme de Figueres, i dius que vols veure la casa que es diu Mas Roger.
0: Mas Roger, doncs mira, m'ho apunto,
2: Roger.
0: M'ho apunto.
2: Apunta-t'ho, Marta. Veuràs, està al costat, quasi bé al costat de la que va néixer Salvador Dalí.
0: Sí, aquesta és la que vaig veure, clar.
2: Clar, és la que veiem tots. Nosaltres també ja fa anys que la vam veure, i com que ens vam enterar que hi havia aquesta segona, ens vam apuntar, i bueno, jo dic, bueno, això ho hem de donar a conèixer, perquè resulta que el senyor Lluís Carbó, pobret, molt amable, t'explica d'anècdotes de la família, perquè la seva família van construir aquella casa i la van llogar la família Dalí, el pis aquell. Bueno, ja us ho explicarà ell. Si aneu, en sap un...
0: Bueno, en sap un munt, ja ho veig. M'estàs donant moltes idees, Lluïsa, idees.
2: Però de veritat, curiosíssim, un descobriment. Mira, el meu home i jo vam quedar parats, vam dir, home, però jo... I han fet cartes, hem enviat a l'Ajuntament de Figueres, hem enviat a la Diputació de Figueres...
0: I què? Ni cas.
2: I jo dic, ara trucaré a la nit dels ignorants i ho faré. Escolta, Mas Roger,
0: doncs sí,
2: carrer Monturiol, número 10, està al costat, pràcticament, de la que ell va néixer, que la coneix moltíssima gent.
0: Sí.
2: Perquè aquesta sí, però l'altra... és que passa desapercebuda i
0: totalment.
2: No se sap per què.
0: Jo ni idea.
2: I no se sap per què. Mm. Si algú té curiositat d'anar-hi, doncs que truqui Informació i Turisme de Figueres, pregunti per la guia Bellveí, no m'equivoco, ho tinc aquí apuntat, Bellveí...
0: Bel, de nom Bel. Bellveí.
2: És Isabel, però ella es fa dir Bel.
0: Molt bé.
2: I llavors tothom la coneix per Bel, Bellveí, de cognom...
0: Bellveí, molt bé.
2: Bellveí,
0: sí.
2: Exacte, Isabel, Bellveí, mm-hmm. Bel, Bellveí. I molt amable, i clar, l'administració, perquè, clar, el senyor Lluís Carbó, que és el propietari, doncs ens va comentar que clar, que ell té que pagar la contribució, que ell té gastos, que la casa és gran, que ell està sol, la seva senyora fa 2 anys va morir, i clar, i que ell creu que l'administració potser s'hauria de fer càrrec d'aquesta casa, perquè aquesta casa té molta importància, perquè Salvador Dalí va anar dels 8 anys fins als 25, que va marxar. Però no solament això, sinó que hi ha fotografies que també ho diuen, que en Salvador Dalí va visitar la casa diverses vegades quan ja era gran, ja vivia amb la gala i tot això, perquè aquesta casa per ell tenia molts records.
0: Clar.
2: I ell va anar moltes vegades a visitar-la en solitari per pujar fins al terrat, que tant l'inspirava, que va sentir la seva gran vocació... Bueno... I aquest senyor Lluís Carbó explica de quantitat de coses de la família Dalí, fantàstic. De l'avi d'en Salvador Dalí, del pare d'en Salvador Dalí. Coneix tota la família, de veritat, és una enciclopèdia.
0: Que bo.
2: Jo us aconsello que hi aneu, tu mateixa, Marta, si un dia t'hi pots arribar,
0: I tant.
2: I els oients dels ignorants,
0: molt
2: que
0: bé.
2: Hi aneu... perquè sabeu una mica menys
0: ignorants en Dalí. Sí,
2: de cara de Salvador Dalí.
0: Molt bé. Lluïsa, moltíssimes gràcies.
2: Escolta'm, un pintor internacional.
0: Vull dir que total.
2: Val la pena. Mm. Escolta'm, que no és qualsevol persona, vull dir que val la pena fer divulgació.
0: Doncs ja m'he apuntat tot, o sigui que, Lluïsa, moltes gràcies per donar idees.
2: Anar tu, Marta.
0: Vinga, una abraçada, bona nit.
2: Igualment, Marta, bona nit.
0: La Carmen des d'Ullacona, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
3: Pues mira, bé, escoltant, però no d'aquest que t'ha dit, de moltes, moltes nits i molts anys.
0: Molt bé.
3: Però
0: sí,
3: ara vaig a fer-te una pregunta que em porta una miqueta, no sé, la Raquel Sans, que presentava les notícies,
0: sí,
3: les notícies,
0: sí,
3: i sortia molt a la televisió,
0: sí,
3: i ha desaparegut, que li ha passat alguna cosa?
0: Sí, però no és greu, no és greu.
3: Ah,
0: no és
3: vale.
0: Greu.
3: No,
0: vale. Tranquils, tranquils tots. Tinc un tropell, però no,
3: també
0: no és greu.
3: Li han, però... Que l'han passat a un altre departament?
0: No,
3: una
0: no,
3: altra
0: no.
3: Secció?
0: No. És un tema de salut, però que no és greu, insisteixo.
3: Vale. Últimament estava molt primeta, no sé.
0: No.
3: Si era de tenir vora d'això.
0: No, té res
3: vale,
0: a veure. Ja li direm, a veure si ens vol fer un àudio i ho vol explicar. Però
3: vale.
0: Tranquil·litat, que jo crec que aviat tornarà.
3: Vale, que és que ho feia molt bé,
0: sí,
3: i en sé que ha desaparegut,
0: sí.
3: I bueno, la veritat, me va estranyar moltíssim que no digués sobre res.
0: No,
3: vale.
0: Doncs no,
3: bueno,
0: pateix, pues, no pateixis, intentarem a veure si ens pot fer un àudio.
3: Fer-li arribar,
0: sí,
3: no sé.
0: Li farem arribar la preocupació dels espectadors.
3: Exacte.
0: Molt bé,
3: molt
0: Carme,
3: bé.
0: Gràcies.
3: Molt bé, bona nit.
0: Bona nit.
3: Vinga, adéu.
0: En Jordi, que està en ruta a l'AP7, em sembla, eh? En Jordi, bona nit.
4: Hola, bona nit, sí. Baixant de Girona cap a Mataró.
0: Molt bé. Digue, Jordi.
4: D'això dels camions de ports, quan volquen, el benestar animal, l'esport, gràcies a Déu, ha millorat molt i és un tema estricte, sagrat, vamos, és un tema molt... Jo em dedico al transport, no de ports, de pollastres, però... Sí, quan hi ha un accident amb animals i el camió embolca, se sacrifica tots els animals, estiguin bé o estiguin malament.
0: Ostres,
4: perquè veus? Perquè el patiment que tenen pot afectar no la salut de les persones, però la qualitat de la carn és la mateixa.
0: Clar.
4: Val? I això abans, no, fa 30 anys enrere, valia tot i mira... Si no era per hamburguesa, era per botifarres, eh?
0: Ja, sí,
4: però
0: sí.
4: Però avui dia no.
0: Veus, jo ho desconeixia, vull dir que he trobat interessant i que tu ho corroboris, doncs encara més, Jordi, que saps de què parles.
4: Mira, t'explicaré un detallet només amb el cas dels pollastres. A l'estiu hem de portar... teníem estipulat uns quilos per calaix de les gàbies i a l'estiu hem de portar menys bestiar perquè amb la calor... no pateixin.
0: Clar.
4: En canvi, a l'hivern en podem carregar més.
0: Clar.
4: I dius, hòstia, és que és bestiar que va a l'escorxador. No. Han d'arribar benestants, han d'arribar completament sants i completament bé. No. Abans, vinga, tot ple, de les gàbies plenes a tope, ara no. Tenim estipulat uns quilos per calaix i no podem passar d'aquests quilos per res del món.
0: Clar. Sí, sí. S'entén perfectament.
4: No, i que no passin fred, portem unes cortines per si fa fred per tapar-los. Avui dia el benestar animal, ja et dic, amb el tema del transport...
0: Està molt cuidat.
4: Molt vigilat,
0: sí.
4: i molt al dia per bé. Gràcies a Déu, per bé.
0: I tant, perfecte.
4: Que us sapigueu que es vigila des de la granja... per on te creixen, amb el transport i amb el sacrifici, amb tot. Hi ha el benestar animal, que se'n diu.
0: Sí, sí. Doncs gràcies per corroborar-ho, Jordi. Moltes gràcies.
4: Vinga
0: bona ruta, que vagi bé. Bona nit. Adéu.

25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: oscuro.
1: La nit dels ignorants. 93-201-7474.
2: 5 minuts i 3 quarts de 2. Tenim encara algunes preguntes que ningú ha respost, per tant, us faig memòria, per si us voleu inspirar o les voleu buscar. L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? En Bernat, des de Terrassa, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes? La Montserrat, des de Mataró, quants litres d'aigua hem de beure diàriament? En Martí, de Sant Pere de Riudebitlles, és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? La Laura de Tarragona, l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? I en Miquel de Sabadell, quina diferència hi ha entre comunisme i dictadura? Però també tenim preguntes contestades.

0: Això que escolteu és Perpetuum Desidium, una sardana del 2018 firmada per Marc Timón. Tal com deia el poeta Joan Maragall, aquesta nit volem parlar de la sardana, la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, perquè en Josep Lluís, des d'Horta, ens feia aquesta pregunta.
1: Quina és la sardana més antiga que s'ha escrit?
0: Doncs qui ha respost és l'Aina Pedemonte, tècnica de comunicació de Som Sardana.
2: Hola! Després de traslladar el dubte a l'Anna Costal, musicòloga i professora a l'Escola Superior de Música de Catalunya, ens comenta el següent, que el primer document conegut que menciona la sardana és el manuscrit d'Olot del 1552, que diu exactament això. S'ha prohibit que l'Ovall de la Sardana i el Tresballs Deshonest. Pel que fa a la primera partitura coneguda amb el nom de sardana, aquesta es va copiar en un manuscrit del segle XVII, que actualment es troba a l'Arxiu Biblioteca dels Franciscans de Catalunya, situat al convent de Sant Antoni de Pàdua de Barcelona. I, de fet, són dues sardanes, amb els títols A l'hostal i La pistola, i estan escrites per a un instrument de corda, segurament una arpa. Ara bé, les partitures de sardanes modernes, sardanes llargues,

0: com les actuals, més antigues que l'Anna Costal coneix, són del compositor i violinista de Figueres, Abdó Mundi, escrites l'any 1851 i dedicades al seu amic Miquel Guic de Torroella de Montgrí. A la portada de la partitura hi diu: dos sardanes sacades de motivos de la òpera I Masnadieri i Roberto el Diàbolo, és a dir, a partir de temes d'òpera de Verdi i de Meyerbeer, respectivament.
1: Doncs moltes gràcies a l'Aina Pedemonte, la tècnica de comunicació de Som Sardana, per fer-nos ressò, per fer-se ressò, vaja, de les paraules de la musicòloga Anna Costal, perquè ens feia aquesta pregunta en Josep Lluís, que era quina és la sardana més antiga. I aquesta que estem escoltant, i encara podem escoltar un minutet més, és de Marc Timón i porta per títol Perpetuum Desidium.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs ha arribat el moment també avui de saber a qui dedicarem els últims minuts del programa aquesta setmana. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé. Després de la setmana passada i els llits de la Carme Guasch, aquesta setmana què ens portes?
2: Ens n'anem al camp.
1: Al camp.
2: Aquesta setmana us porto un autor que ens retrata el món rural, però no un món rural idíl·lic o idealitzat, no. Ens trobem un món dur i en transformació, on les persones que hi habiten estan una mica atrapades.
1: Ah, sí?
2: Sí. Es tracta del llibre Aquesta nit passarà la guilla, d'Antoni Pladevall, i està publicat per Proa.
1: Molt bé.
2: Antoni Pladevall va néixer a Taradell, és doctor en filosofia clàssica i professor de grec i llatí. I aquest és el seu primer llibre de relats, després de construir una carrera com a escriptor amb assajos, proses poètiques, articles i diverses novel·les, algunes d'elles premiades, com per exemple Terres de Lloguer, Premi Pini Soler, i Premi Amat Piniella, o La papallona negra, Premi Carlemany. També va fer unes memòries d'infantesa, el dia que vaig fer 8 anys, que li van valdre el Premi Prudenci Bertrana. Llavors ell va explicar en una trobada amb periodistes, això em va agradar, que tot just començar a escriure el que ell volia fer era un llibre de contes.
1: Ah, sí?
2: Era el que desitjava, i en canvi li va sortir la primera novel·la.
1: Mira tu, veus? Que fàcil.
2: 25 anys després ha aconseguit escriure
1: un
2: aquest
1: llibre
2: de contes.
1: De contes. Molt bé, molt bé.
2: Aquesta obra, diuen, té més humor respecte a la seva obra anterior, i per reivindicar aquest humor, Pladevall ens col·loca una cita de Pere Calders, just començant el llibre, que diu així: l'humor és un element de legítima defensa davant la vida.
1: Molt bé.
2: I estem molt d'acord.
1: Molt d'acord, molt d'acord.
2: L'autor també reivindica la poesia com a base de treball de la llengua. Ell ho diu millor, diu: la poesia és l'obrador més important de la llengua. No és el primer contista que ens trobem que assenyala la importància de la poesia a l'hora de posar-se a escriure i també a l'hora de llegir. Fer una lectura pausada per poder, diu, mesurar el sentit, el pes i la música de cada paraula. Ens demana això, que fes una lectura pausada.
1: Molt bé, ho farem, ho farem, ho farem.
2: I Aquesta nit passarà la guilla, que és un títol que és interessant, consta de 12 contes que ens transporten, com dèiem, a un entorn rural que, com veurem, no té res de bucòlic.
1: No, doncs no. Que segons qui es pensa que tot és bucòlic, doncs no. Per tant, amb quin conte començarem a conèixer aquest món de l'Antoni Pladevall?
2: Doncs amb un inspirat en un fet real. Ho va explicar la periodista Tura Soler en un article, al Punt Avui. El 2021, un pagès va sabotejar, no direm com, el ral·li de cotxes Les Corbes Legend i se'n va muntar una de grossa, val? El va sabotejar. I es veu que Pladevall, juntament amb la periodista, se'n va anar cap allà on havia passat tot i van intentar parlar amb el pagès sabotejador.
1: Sí.
2: Que no es va mostrar especialment col·laborador amb ells.
1: No li va agradar, no. Ja ho veig.
2: Tot i això, Antoni Pladevall el va convertir en el protagonista del seu conte Frenada d'emergència, i amb aquest conte començarem avui. Marta, llegirem la primera part i demà en llegiràs la segona.
1: La segona, molt bé. Doncs vinga, va, a veure què ens dona aquesta frenada d'emergència.
2: En tornant de repartir la farina als vedells de la penúltima cort amb una galleda a cada mà, s'aturà de sobte, com si s'hagués sentit una punyida forta al pit, a una cama o a l'entrecuix, al costat de la pica llarga de l'aigua que arrenca al costat del gran portal dovellat de Vall d'Oriola. La fiblada, però, no és pas física. Un pensament constant, incrustat al cervell durant molts dies de mortificació i de nits d'insomni, li aviva de nou la ràbia que el corseca i li destarota la pau. D'aquí una estona, mal el món s'ensorri, tirarà endavant d'amagat de tota la família, si cap d'ells en sabés res, ui, m'aturaria de seguida, el pla tan arriscat com improrrogable que, fart del menyspreu amb què el tracta l'Ajuntament, ha preparat tot sol en defensa dels seus legítims interessos. Ell no volia pas arribar a l'extrem actual perquè a ningú no li agrada complicar-se la vida, però l'atac injust de que torna a sentir-se víctima no li deixa cap altra opció. Les paraules, tantes com n'ha arribat a gastar, finalment no han servit de res. Totes han estat dites i escrites endebades. Aquesta és la pura veritat, i el fracàs clamorós de tanta i tanta insistència l'ha abocat ben a contracor a l'enfrontament directe. Tirarà pel dret, veiem que és el valent que l'atura. Li dol molt, això sí, no haver pogut refiar-se de ningú. Tots els altres pagesos que dues setmanes enrere, mentre esmorzaven a la fonda del poble un dia de mercat, havien donat el seu suport a l'acció de protesta, entre altres el seu cunyat, en Cinto de la Codina, l'un rere l'altre se n'han anat desdient per telèfon o presentar-se al mas amb excuses de mal pagador. Et dono tota la raó, tota, però jo no tinc tants pebrots com tu. o amb al·lusions dramàtiques a la falta de senderi i a la temeritat elevada, potser delictiva i tot, de la proposta. No hi vol pensar ni un segon més perquè li cou massa aquesta inesperada deserció general. Però ell creu de debò que la seva decisió és tan justa i legítima com qualsevol altra. I, per tant, ni res ni ningú no el frenarà. Ja veurem qui riurà més aquest migdia a l'hora de dinar. No li costa gaire imaginar-se que tothom, admirat del seu coratge, se'l posarà a la boca entre cullerada i cullerada. L'Hilari té uns collons més grossos que un toro, bato a Déu. Ni tampoc que més d'un i de dos poden fins i tot arribar a penedir-se de no haver estat al seu costat en el moment que els necessitava més. Els desertors coneixen de sobres els detalls del pla i només espera que cap d'ells no hagi corregut a explicar res als interessats. En fotrien una bona putada als malparits i esgarrarien l'operació. Encara que tothom li va prometre que callarien com uns morts, sovint el corc porfidiós de la por l'assalta a qualsevol lloc de la casa o de la propietat. No pot evitar maliciar-se que li poden segar l'herba sota els peus, sobretot quan s'asseu a taula a les hores de dinar o de sopar. I encara més, quan al vespre es fica al llit, no para de girar-se inquiet, fet un sac de nervis d'una banda i de l'altra fins que no acaba amb el llençol ben rebregat. El cunyat no l'amoïna pas perquè hi confia plenament, però per desgràcia no pot dir el mateix d'en Miquel de la Coromina. No li ha fet mai el pes, mai, el posat nyeu-nyeu i desmenjat que gasta, i davant una possible delació, no dubta gens que ell en seria el candidat més ben posicionat. El coneix massa, i ja ha tingut temps de sobres de prendre-li la mida. De petits, quan jugaven al pati de l'escola o anaven d'excursió fins al castell o al riu, es queixava de tots els companys i no parava de descobrir-ne les trapelleries a la mestra. L'alcalde Pedrós és el gran culpable de la comèdia de les curses de cotxes que travessen embogits per la seva propietat. Cada primavera, no se'n descuida mai, permet la celebració de l'etapa oficial que computa pel Rally Legend Les Corbes, amb dotzenes de cotxes que fan un rebombori de mil dimonis i centenars de persones enfilades als marges de la carretera que segueixen la cursa, dretes o assegudes, amb una actitud sovint incívica. I mesos abans de la cursa, per si encara no fos prou, també concedeix alguns permisos puntuals als corredors que volen entrenar-se. De manera que el tancament obligatori de la carretera durant el matí de qualsevol dia feiner perjudica la mobilitat dels pagesos que necessiten entrar o sortir dels seus camps amb el tractor. Ni l'alcalde ni cap dels regidors no s'adonen de les molèsties greus que comporta la parafernàlia de les curses i com que ja fa massa temps que dura, se li ha acabat la poca paciència que li quedava. Un parell de mesos enrere, quan va saber que tornaria a celebrar-se al Baral la maleïda cursa de cotxes, va córrer de seguida cap a la casa de la vila. No hi ha anat un sol cop, no, sinó tres, quins pebrots que tenen, a exposar la seva legítima demanda. Però no li van voler donar la raó? La primera vegada l'alcalde no hi era, al seu despatx. Cosa gens estranya, perquè en Pedrós, ocupat com està amb la feina de la gestoria que dirigeix, hi mata poques hores a la setmana. I la segona, després que el fes seure molt amablement a la cadira i escoltés els seus arguments amb una mirada prou atenta i les mans encreuades damunt la taula plena de piles de papers, finalment li va dir, el que ja es temia, que presentés, com les altres vegades, unes al·legacions ben argumentades a través d'una instància i que, en acabat, ja resoldrien a favor o en contra de la seva petició, la qual, tal com es podia figurar, estava condemnada al fracàs. Una altra instància, la carregosa instància que no volia de cap manera perquè mai no li havia servit per aturar ni una sola cursa. Ell volia que l'alcalde, investit del poder i l'autoritat que li atorga el càrrec, fes valer directament les seves influències sobre els organitzadors del reconsagrat rally. Aquell dia va passar de llarg del taulell d'atenció al públic i va abandonar l'edifici municipal renegant com un oriol. Estava tan enfadat que no pensava pas votar mai més en Pedrós. Com que en democràcia el vot és sobirà, va decidir que la seva papereta a les properes eleccions seria per l'alcaldable que en plena campanya electoral es comprometés a oposar-se frontalment a les curses diabòliques de cotxes. L'endemà mateix, però, va enfilar de dos en dos, ben amorriat i amb les galtes enceses, els graons lluents de l'escala, que no sigui dit, hòstia puta, que no he seguit la collonada del tràmit que porta a les oficines, i un cop plantificat davant del taulell, demanar a la noia de torn, la mirada severa i la veu greu, si li podia lliurar un formulari d'instància. El va agafar d'una revolada, gairebé com prenent-li de les mans. I després d'ordenar les idees que li volien al cap i que eren si fa no fa les mateixes de cada any, es va seure mig girant de costat, les cames fetes un bolic, a la taula rodona de davant del taulell. Va activar un bolígraf del pot metàl·lic reixat que tenen a disposició de tothom i va procurar, tot i els nervis que el tenallaven, escriure-les a poc, sense pressa, ampliant fins i tot algun dels arguments en paraules noves que se li acudiren a la manera d'un auxili providencial. I sobretot fent una lletra molt clara i entenedora. No fos cas que tinguessin l'excusa barata que no havien entès què els demanava. En retornar el full emplenat i signat, es va fer creus de la plom en què havia dominat la petita tremolor que només de prema la punta del bolígraf contra el paper li havia començat a disparar la mà dreta. La lletra, del goig que feia, no semblava pas seva, i aquell control inesperat del pols li feu pensar durant uns segons que potser li donaria molt bona sort. Tot endebades, passades dues setmanes, un dimecres a mig matí, un guàrdia municipal, que no semblava gaire eixerit, es va presentar a Vall d'Oriola amb la carta closa que contenia la resposta acordada en la darrera sessió de la Junta del Govern, que no es podia impedir de cap manera la celebració de la cursa de ral·li, malparits més que malparits, que el tercer dissabte de juny, és a dir, avui mateix, havia de passar per la carretera nova que travessa les terres de la seva propietat i les de cinc pagesos més del municipi, perquè complia tots els requisits legals que s'exigeix a un esdeveniment esportiu de la seva naturalesa. En cada de cop la porta als morros, el món li va caure al damunt. Es va treure de seguida l'encenedor que duu sempre a la butxaca dreta als pantalons i, encegat de fúria, va calar foc a la carta abans que el guàrdia tingués temps d'arribar al trencant de la carretera. I encara va trepitjar-ne, així que arribaven a terra les boliaines de paper cremat amb dues i tres passades rabioses de les espardenyes. Aquell dia no només no va voler dinar, sinó que es va passar totes les hores que quedaven de sol, rondinant i aixecant la veu a tothom, a la dona, als fills i fins i tot a la seva mare, pobra dona. Malalta del cor i amb la mobilitat molt reduïda. Estava molt enfaristolat, com fora de si. Li havia quedat molt clar que l'alcalde, primer de paraula i després per escrit, no li volia fer costat i de molt bona gana li hauria escupit un gargall a la cara. Un cop rebuda, la garrotada de la carta, del capdavall ja s'esperava, cada dia que ha passat li han anat i vingut pel cap empaitant-se com beneits un parell de pensaments porfidiosos. Que la renouera escandalosa dels cotxes li esverarà de nou les vaques que pasturen les llenques de bosc que moren a la carretera. Quina llet, eh? Quina llet voleu que facin llavors amb a casa Ondena? I que la gentada, desvegada, incívica, que s'enfilarà pels marges de la seva propietat per seguir la cursa en directe, li deixarà, com sempre, no només l'herba ben aixafada per no tenir mig morta, sinó també brutícia de tota mena escampada alegrement per tot arreu. Embolcalls d'entrepans, paloies de plàtan, poma i mandarina, closques de nous i cacauets, llaunes de cervesa i de refrescos, ampolletes d'aigua, envasos de iogurts, mocadors de papers gastats i, sobretot, bosses de plàstic de totes mides i colors. L'escarment que arrossega afegeix agró a l'escena odiosa de les deixalles abandonades pels marges i trencants de Vall d'Oriola, que ja s'imagina veure aquesta tarda, a l'acabament de la cursa, un cop se n'hagi retirat el públic tan partidari de cremar benzina en debades com mal educat i poca solta.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: O sigui que tenim un pagès molt enrabiat ara mateix.
3: Que amb alguna idea que veurem demà, no? Veurem com acaba aquesta història. Mare meva. Molt bé. Doncs res, a veure com acaba. Gràcies, Ana Maria. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
3: Doncs res, fa un moment començàvem, Igor i Tatu, i hem arribat a les dues de la matina. Se'm passa aquest programa volant. I avui, que déu-n'hi-do, també. O sigui que hem arrencat la setmana amb força, tornarem demà a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes, si pot ser. Vinga, que descanseu. Fins demà a les dues. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. El president ucraïnès deia en aquest sentit que té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
2: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
1: Ucraïna no està disposada a cedir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris nord-americans que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau. Més notícies, Carola Gil.
3: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats. La participació ha estat altíssima, entorn al 75% davant el 61% de fa 5 anys.
1: A Ceuta aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. El govern espanyol està muntant unes carpes al port de Melilla per allotjar-hi un miler de migrants. D'altra banda, unes 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels nouvinguts i seguretat per als infants.
3: Un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe.